0: Obre la porta o va una mica més enllà de Mozart, Haydn i deixa el terreny abonat ja per al post-Beethoven, en realitat. Uh-huh. Beethoven mor una mica abans que ell i ja obre les portes al romanticisme, tot el que serà després el que deies, Berlioz, Richard Wagner i tota l'òpera alemanya de finals del segle XIX. Té una influència bestial, aquest home.
1: Doncs potser que ho recordem en aquest programa, no?, al llarg dels propers 55 minuts aproximadament, de per què doncs té aquesta influència i per què val la pena escoltar la seva música, i no només el Caçador Furtiu, sinó moltes altres.
0: Exacte, aprofitem aquest 2026 per descobrir-lo una mica, i així el seguirem escoltant el 27, 28 i 29, perquè estic convençut que us agradarà moltíssim tot el que fa. Ell va néixer l'any 1786.
1: 1786.
0: Que això vol dir va néixer 5 anys abans que morís Mozart, per exemple.
1: Ah, mira.
0: I quan estava viu Franz Joseph Haydn, i quan ell era adolescent, diguéssim, quan va fer entre els 15 i 20 anys, és quan Beethoven comença la seva gran revolució de la música. Per tant,
1: quin context,
0: viu en aquest moment.
1: Heu vist el context per situar una mica la figura, perquè a vegades parles 1700, quin any has dit?
0: 86.
1: 86, i no et fas una idea. Però musicalment el panorama era aquest, no?
0: Exacte.
1: Que tu expliques.
0: Tenim el Mozart de maduresa, el Beethoven de l'inici de la seva etapa més revolucionària, i Papa Haydn, que ja sabem que va viure moltíssims anys.
1: Aquest sí, aquest
0: estava allà, de fons de pantalla,
1: anava fent.
0: Veient com passava Mozart, com passava un, l'altre.
1: Sí, entraven i sortien,
0: entraven però i sortien,
1: ell es quedava.
0: Papa Haydn, que al final ja era avi Haydn.
1: Ah, sí, o besavi.
0: Seguia allà. Doncs va néixer en un poble del nord d'Alemanya, però tal com va néixer va començar a viatjar perquè el seu pare regentava una companyia de teatre.
1: Ah, que bonic,
0: i
1: no?
0: I viatjaven, saps allò? Clar, en aquella època no ho deien.
1: Eren viajes, de la faràndula.
0: Viajes más que el baúl de la Piquer.
1: Sí, perquè encara no viatjava
0: no
1: el baúl de la Piquer.
0: No s'havia la Piquer, llavors no ho deien, però si ho haguessin, si no,
1: quadrava.
0: Viaja más que el baúl de la Piquer.
1: I per tant va viure des de ben petit el món de la faràndula, no? El món de l'escena i del teatre.
0: Aquesta
1: i tot això.
0: Aquesta és la gràcia de Weber, que no entén el món pràcticament
1: sense
0: el teatre. Des de ben petit ha vist doncs, actors, actrius, com es munta un escenari, quan riu el públic, quan plora, quan s'emociona, quan hi ha tensió, quan no. Ha vist moltíssim teatre, que Maria von Weber.
1: I ha conviscut amb tots els elements del teatre, no? Humans i no humans.
0: Això és el que explica que sigui un grandíssim compositor d'òperes i que quan li arriba el moment, s'ha format musicalment i pot començar a compondre, de seguida comença a fer òperes que funcionen molt i molt bé en general. Algunes vegades ens ho pega també amb el llibretista, que amb els llibretistes ens ho peguen tots.
1: Clar, perquè tu pots fer molt bona música, però hi ha la segona part, no?
0: Sí, clar, però clar, de vegades les músiques ho arreglen, Jo sempre parlo la sonàmbula de Bellini, a mi que no em diguin sort de la música de Bellini, perquè aquell argument no s'aguanta
1: per
0: enlloc.
1: No hi ha per on agafar-lo. Hi ha molts arguments que no hi ha per on agafar-los,
0: sí,
1: no?
0: La sonàmbula s'endú bastant la palma, Això de la dona que va caminant dormida i que... Va, tornem a lo nostre.
1: Tornem a on estàvem, que és a... Carl Maria von Weber.
0: I no només va veure el teatre des de dins a nivell artístic i a nivell creatiu, sinó que també va veure com el seu pare gestionava el teatre, perquè al final s'han de cobrar entrades, s'ha de pagar els cantants...
1: Sí. Hi ha tota una part darrere l'escenari, no?
0: I això és el que fa que Carl Maria von Weber també fos un empresari musical en aquest sentit. No content amb això, va voler fer de director d'orquestra, també va
1: li
0: ser...
1: Li sobrava el temps.
0: Sí, es veu que sí, els seus dies no sé quantes hores tenien. Va ser bastant revolucionari com a director d'orquestra perquè fins Weber, de fet, els directors d'orquestra feien poc més que marcar el compàs.
1: Ja, o sigui, no tenien un paper destacat.
0: Eren un metrònom vivent, pràcticament. Uh-huh. Ell comença a reclamar, primer, que es facin més assajos i, segon, comença a treballar les partitures amb molt més detall. No només marcant allò el temps de pam, pam, pam, hem d'anar tots junts, sinó hem de fer aquest lligat, hem de fer aquest picat, ara hem de fer més fort, ara hem de fer més fluix, ara hem d'anar... El que fa un director d'orquestra avui en dia...
1: Avui en dia, doncs, perquè aleshores no ho feia.
0: S'hi va posar a fer-ho a Anton Weber. I amb el temps que li sobrava, de les 48 hores que tenien els seus dies, es dedicava, per una banda, a fer de crític musical i, a una altra banda, a escriure assajos sobre música. Per tant, tenim un llegat documental també d'escrits seus.
1: No, és increïble. Va viure 39 anys, però va tenir temps de fer totes aquestes coses.
0: El que et dic, compten com si hagués viscut 78, perquè els seus dies tenien 48 hores.
1: Sí,
0: està claríssim.
1: Totalment. totalment.
0: I el resultat, doncs, una música interessantíssima, excepcional, amb una orquestració, una manera de tractar l'orquestra amb una saviesa increïble, unes sonoritats especialíssimes, una manera molt interessant de fer servir els instruments de vent, tant de fusta com, sobretot, de metall, i tot un seguit d'elements que obren les portes al que dèiem, a la manera d'orquestrar que té Berlioz i la manera que té d'entendre l'òpera Richard Wagner, que és aquesta creació d'atmosferes, de misteri, d'anar recreant la psicologia dels personatges, que sí que és veritat que ho trobem en Mozart, però és que tal com ho trobem en Weber no ho havíem vist mai abans.
1: Aleshores no ho havíem vist mai.
0: I bé, escolta'm, després d'explicar tot això...
1: Que hauríem d'escoltar música,
0: sí,
1: no?
0: Sí, anem a escoltar. Comencem per lo més obvi, que és Die Freischütz,
1: el caçador
0: furtiu. Aquesta òpera meravellosa de Carl Anton Weber. Anem a escoltar un petit fragment, a veure com sona, perquè ens fem la idea. Escoltem una escena molt celebrada, que és l'escena de la gola del llop, dit en alemany sona d'una altra manera.
1: Sí, sí, però queda molt bonic la gola del llop.
0: En què precisament és un dels moments que es veu com recrea aquest ambient. El protagonista de l'òpera en aquest moment es troba en un indret que s'associa a forces sobrenaturals on ha de fondre unes bales màgiques i en aquell moment doncs, la música sembla que abandoni qualsevol pretensió de ser bonica i es concentra únicament en crear molta, molta tensió. Anem a escoltar-ho.
1: Vinga, som-hi.

0: Doncs així hem començat musicalment l'hora clàssica. Ja sabeu que avui us estem parlant de Carl Maria von Weber en els 200 anys que fa aquest 2026 de la seva mort. L'estem redescobrint d'alguna forma i hem començat per la seva òpera més famosa. A veure com ho diré això, Der Freischütz, una cosa així, com els freixits.
1: Fantàstics, fantàstic, sí, com, no? Com els freixits.
0: Els freixits que tenim aquí.
1: Sí, tu, vaja.
0: Dona'l.
1: Fetent.
0: El caçador furtiu, que és com el coneixem en català. Hem escoltat aquesta escena de la gola del llop.
1: Mm-hmm. Aquesta escena en què es barreja la màgia, la realitat, i que Carl Maria, no Carl Anton, com he dit abans, sí, confonent-lo amb Anton Webern, que és un senyor que va viure un segle més tard,
0: però
1: i també va revolucionar molt la música.
0: Sí, també.
1: Però Carl Maria von Weber, doncs això, recrea aquests paisatges, aquesta tensió, i ell concep l'òpera com una narració contínua. En Mozart encara trobem aquesta manera de fer òpera en què hi ha doncs, un ària, un recitatiu, un cor, un duet, un ària, un recitatiu, un cor, i a cada moment queda d'alguna manera el discurs interromput. Uh-huh. I aquí Weber ja comença a buscar un discurs una mica més continu que...
0: Un fil conductor.
1: Que és el que Wagner acaba ampliant i fa que les òperes doncs, sigui tan difícil de tallar perquè no tenen una ària ben clara i ben definida, uh-huh, sinó que tot flueix
0: que
1: molt
0: més. No?
1: I no es distingeix molt entre els moments en què es parla, en què es canta, bé, és una manera diferent i molt teatral de fer música. Doncs bé, Weber té la llavor d'aquests detalls que són els que faran servir doncs, Wagner, per una banda, per fer les seves obres, i Berlioz per fer les seves orquestracions. Uh-huh. Realment, esclar, què passa? Anton Weber, Carl Maria von Weber...
0: Se t'ha posat l'Anton aquí.
1: Haurem de fer un programa sobre Weber.
0: Sí, perquè, ara ja
1: llavors,
0: sí.
1: Li diré que el Maria.
0: Sí.
1: El que fa Carl Maria von Weber amb els metalls té una explicació, que és que precisament en la seva època es comença a poder treballar el metall d'una manera diferent amb les aleacions de ferro, de coure, de tots els materials que fins llavors no es treballaven amb, uh-huh, amb les foneries de la mateixa manera, i és quan comencen a aparèixer, uh-huh, els instruments de metall, sobretot de vent, i de seguida ell ho adopta, comença a escriure per al clarinet, per la trompa. És francament interessant, i tot això és el que després aprofiten doncs, Mahler i Berlioz per fer les seves simfonies d'una manera tan diferent i tan personal.
0: Mm-hmm. Al final sempre hi ha un origen de tot, no?
1: Exacte.
0: I tot comença d'alguna forma amb ell.
1: On es veu també molt bé aquesta voluntat que té d'escollir de fils narratius i de descriure música, accions, que això, recordem-ho, és el pas entre el segle XVIII i el segle XIX, mm-hmm, que a finals del XIX i principis del XX ja és una cosa molt, molt vista, uh-huh, però en aquell moment...
0: Clar, era novetat.
1: Weber és una absoluta novetat. Doncs bé, és en una altra obra de música incidental, d'aquesta música que es fa per encàrrec habitualment i per acompanyar alguna altra manifestació artística, uh-huh, que no és estrictament musical. Habitualment, obres de teatre.
0: Obres de teatre, sí.
1: Es feien...
0: A les que ell estava tan acostumat.
1: A les que ell estava, uh-huh, tan acostumat i que coneixia suficientment bé com per haver escollit com a argument d'una obra seva, d'aquestes incidentals, uh-huh, l'obra La Gitanilla, una de les novel·les exemplars de Cervantes.
0: De Cervantes, que fort, no?
1: Imagina't.
0: O sigui, que aquesta composició està basada en aquesta obra literària.
1: Exacte.
0: De Cervantes.
1: Obres sobre el Quixot, obres, mm-hmm, musicals sobre el Quixot, n'hi ha moltes.
0: Sí.
1: Richard Strauss, per
0: sí,
1: exemple,
0: sí,
1: té
0: sí,
1: un poema simfònic que és meravellós. Però, és clar, sobre les novel·les exemplars ja no és tan habitual. Mm-hmm. I això només ho pot fer algú que està tan vinculat al món del teatre que algú que està muntant aquesta obra de Cervantes li faci l'encàrrec de la música incidental. Uh-huh. I bé, amb l'obertura, que és la part més coneguda, Weber no es limita a escriure una música per separar les escenes o acompanyar uns moments de l'acció, sinó que el que vol és construir el món sonor propi d'aquesta gitanilla de Cervantes. L'obertura es diu Preciosa.
0: Preciosa, perquè és preciosa.
1: I es diu Preciosa, o sigui, no és que dius, no, ho heu traduït i la versió Perfección alemany és alguna paraula.
0: Es diu Preciosa també en alemany. Sí. Ah, perquè, clar, és una, al final és una obra de Cervantes, suposo que per això ho fa en castellà,
1: sí.
0: No
1: es diu La Gitanilla, però no. Es diu Preciosa.
0: Deu ser que La Gitanilla era preciosa.
1: Segur, seguríssim que ho era, i els va fer gràcia aquesta paraula, i pam, Preciosa.
0: A mi em sembla molt bé, és fàcil de pronunciar.
1: Oi que sí? Doncs mira, podem dedicar-nos un dia a fer una secció de compositors alemanys que han fet títols en castellà.
0: En castellà.
1: I així ens facilitem una mica la vida.
0: Doncs jo t'ho compro.
1: Preciosa, apuntem Preciosa. Anem a escoltar aquesta obertura de Preciosa, música incidental de Carl Maria von Weber, per acompanyar la novel·la ejemplar, la versió teatral de la novel·la ejemplar La Gitanilla de Cervantes.

0: Escoltàvem l'obertura d'aquesta peça de música incidental escrita per al nostre protagonista d'avui, que és Karl Maria von Weber, aquest compositor alemany que ara fa tot just 200 anys que va morir, i aquesta obra inspirada en la Gitanilla de Cervantes, com ens explicava el Pep Gorgori, que es diu Preciosa. I que és preciosa, no, Pep?
1: Sí, com tota la música, de Weber, que veu directament del classicisme. Recordem el que dèiem al principi, neix quan encara està viu Mozart, 5 anys abans de la mort de Mozart, i viu, doncs, 39 anys fins al 1826.
0: D'aquí ara fa 200 anys.
1: Que enguany celebrem el 200 aniversari de la mort, commemorem, en tot cas. I viu aquest moment, no?, de transició entre el classicisme i el romanticisme. I la seva música, doncs, inclou aquests dos vessants, però decantant-se molt cap al romanticisme, com a mínim amb la manera d'entendre l'òpera, per començar, i la música en general. Potser perquè de nen va viure amb la companyia de teatre del seu pare, ell gairebé no concep la música si no hi ha algun relat per explicar.
0: Hi ha d'haver un argument, hi ha d'haver una història, no?
1: Al darrere. Fins al punt que, quan es posa a compondre altres coses que no són òpera, doncs també ho fa. I això també és una novetat molt i molt gran, no? Compondre una obra per piano, per exemple,
0: amb un argument.
1: Pensant en un argument. Això és el que després, un segle més tard, seran els poemes simfònics,
0: per exemple,
1: agafen un argument i fan una obra de 20 minuts per orquestra inspirada en el que s'explica en aquell text. Richard Strauss en té sobre Així parla Zaratustra de Nietzsche, en té sobre El mite de Don Juan, en té sobre El Quixot de Cervantes, i sobre això creen una música simfònica sense veus, sense cap
0: sense
1: text,
0: cantar, no canta.
1: Però que allà al darrere hi ha això. Doncs bé, això, dels primers que ho va fer...
0: Ho va començar ell.
1: Va començar-ho Weber, que en un moment donat va voler escriure una obra per piano, per exemple, que es diu Invitació al ball.
0: Això en català, fer... Això en català.
1: Sí, perquè en alemany va, fem-ho. Vinga, va. Aufordrung zum Tanz.
0: Veu, si ho fas molt bé.
1: Fantàstic.
0: Invitació al ball.
1: Invitació
0: Queda
1: al ball.
0: Queda clar, no?
1: En què ell s'imagina una escena sencera. Un cavaller que s'acosta a una dama durant una festa, la saluda i la convida a ballar. Ell adopta uns instants, tenen una petita conversa, que si sí, que si no, que si tal, que si qual. Finalment accepta, comença un vals, tots dos entren a la pista, ballen un vals, i durant la dansa la música es va transformant contínuament fins que arriba al final. S'acaba el ball, cavaller porta la dama al seu lloc i tots dos se separen.
0: I a vegades és que segurament quan escoltes la música t'estàs imaginant, no?, aquest cavaller i aquella dama quan entren a la pista, quan ballen.
1: Però és que
0: fixa't, fas la idea.
1: És el que passa al concert d'any nou, que mentre hi ha els valsos ens posen aquells vídeos de gent ballant...
0: Que allà es veu que ballen.
1: Que allà també fan moltes vegades historietes de noi coneix noia, s'enamoren, ballen, se separen, no sé què, ploren, li demanen... Tal. Doncs un segle abans de tot això, una altra vegada, Karl Maria von Weber ja ho estava fent. I aquesta obra, que originalment era per piano, s'ha acabat popularitzant en la versió per orquestra simfònica que va fer Héctor Berlioz, un altre dels que tantíssim admiraven i valoraven la música de Weber.
0: I que tenen la seva influència, no?, de la música de Weber.
1: Anem a escoltar aquesta versió orquestral d'aquesta Invitació al ball de Karl Maria von Weber.

0: Doncs esperem que, escoltant aquesta música aquí a l'Hora Clàssica de Ràdio 4, us hagi convidat a ballar, perquè és així com es diu, invitació al ball. Per tant, esperem que l'hàgiu gaudit també, potser, per què no, ballant. És una música del nostre protagonista d'avui, del fil conductor de la nostra història, que el Maria von Weber, però, com ens deies, Pep, no és la versió per piano, que és la que ell va escriure primer, sinó que un dels seus, podríem dir, deixebles en la distància, diguéssim, no?
1: Bé, sí, no sé,
0: admirador.
1: Perquè, clar, no va deixar molts deixebles, el pobre.
0: No, clar, perquè va morir amb 39 anys, però vull dir que alguna cosa va deixar en l'ambient, que va arribar fins a Berlioz, en aquest cas.
1: És que, clar, va deixar moltes coses en l'ambient. Berlioz el coneixia perfectament, Wagner sabia perfectament qui era i de fet, d'aquest coneixement és el que ens serveix doncs, per entendre exactament quina és la influència i la dimensió. Carl Maria von Weber era un gran experimentador.
0: Ah, sí? Provava coses noves.
1: Provava coses noves, com tot el que hem vingut explicant, però també els nous instruments que anaven perfeccionant-se en aquell moment. Hem deixat enrere el barroc, el classicisme encara fa servir molts instruments del barroc, però on hi ha la gran eclosió és precisament el pas entre el segle XVIII i el XIX, en què es comencen a treballar d'una manera diferent els materials i, sobretot, el metall que s'incorpora en els instruments de l'orquestra, amb un treball molt més precís, que és el que permet, per exemple, en els clarinets moderns i en les trompes, doncs, fer millor les clavilles, els pistons, i permetre que estiguin molt millor afinats i que siguin que es toquin d'una manera diferent i que sonin molt més empastats dintre de l'orquestra. En aquest context, doncs, Carl Maria von Weber descobreix el clarinet, que el fascina, i té una relació d'amistat que es mantindrà tota la curta vida que va tenir amb Heinrich Baermann, que és un dels grans virtuosos del clarinet del seu temps. Gràcies a Baermann, Weber descobreix les possibilitats expressives de l'instrument, que anaven molt més enllà que de fer, diguéssim, de farcit en l'orquestra, que no el feien servir gaire per més coses.
0: Ja, es feia servir poquet, no?
1: I Weber diu, escolta'm, això sona molt bé i se li poden fer més coses del que estem fent. Per tant, agafa el clarinet i agafa sobretot el clarinetista i comença a escriure-li coses per mostrar la seva versatilitat, el virtuosisme que pot tenir també aquest instrument, que a més té aquesta capacitat lírica, no s'assimila tantes vegades
0: a la veu.
1: A la veu,
0: no? A la veu humana.
1: És un instrument de vent que té aquesta sonoritat tan bonica. Doncs bé, això li devem també a Carl Maria von Weber, que té un concert per clarinet, el seu concert per clarinet número 1 en fa menor, que és una absoluta virgueria, fruit de la col·laboració precisament amb aquest clarinetista. Si et sembla, anem a escoltar el primer moviment.
0: Vinga, som-hi.

0: En aquest concert per a clarinet número 1, el que hem pogut comprovar doncs, és el talent a l'hora de compondre de Calmaria von Weber i el virtuosisme al clarinet Heinrich Bergmann, aquest doncs, amic no?, que va tenir fins que va morir, però que a més li va ensenyar com podia ser de maco i de gran nivell aquest clarinet.
1: Una relació d'aquestes tan creatives, no?
0: Que funciona perfectament.
1: Realment, les obres que té Weber per clarinet són meravelloses, té un gran duo concertant que és interessantíssim, té concerts, té música de cambra per clarinet. La veritat és que els clarinetistes sí que aprecien molt Weber.
0: Sí que el coneixen bé, no?
1: Els va deixar un patrimoni molt interessant per al seu instrument.
0: Clar, potser no hi ha molta gent que els hagi deixat tanta música per clarinet.
1: Hi ha grans compositors que no han escrit
0: mai a la vida per un clarinet.
1: Per exemple, Johann Sebastian Bach, que clar, en aquell moment doncs, no tenia a mà aquest instrument que avui sí que disposem. Bé, la vida de Calmaria von Weber va transcórrer amb altibaixos, va tenir problemes econòmics, de vegades li va anar molt bé, l'èxit de Der Freischütz li va obrir moltíssimes portes, després també va tenir algunes castanyes bastant sonades,
0: també.
1: I ell va morir pràcticament fent els retocs de la seva última òpera, Oberon, basada...
0: Però es va arribar a estrenar abans de morir ell.
1: Es va arribar a estrenar, sí, el que passa és que després
0: després
1: de l'estrena fa quatre panyos d'aquells, i fent els quatre panyos, doncs patapam, va morir. Sempre havia estat amb una salut bastant feble.
0: O sigui que no era una persona amb una salut forta.
1: No, i va acabar amb una tuberculosi del copón i...
0: A l'època era complicat.
1: D'allà cap a la tomba directament, pobre.
0: Llàstima.
1: Quan havia, doncs això, acabat Oberon i estava fent els últims retocs. Es va estrenar a Londres l'any 1826, poques setmanes abans de la seva mort. I una vegada més, fixa't, ens trobem en escenes com trobàvem el caçador furtiu de Freischütz, amb escenes de fades. És el món d'Oberon, Titània, tot aquell món de la nit de Sant Joan de Shakespeare. I ve un univers que encaixa perfectament amb l'estètica de Weber i amb els interessos del romanticisme, no? Aquests boscos, aquesta foscor, aquesta llum de la lluna, aquests components màgics de fades, però també d'introspecció. És que ja està tot en Weber, ja està tot, i el tenim oblidat, pobre
0: oblidat.
1: Home.
0: Per això hem fet aquest programa, que ja arriba a la seva part final, encara hem d'escoltar música, lògicament, per, com dèiem al principi, si el coneixeu, doncs que el redescobriu, i si no, que ja sabeu qui és i quantes coses ha fet per la música.
1: Doncs sí, ens acomiadem, si et sembla.
0: Vinga,
1: amb l'obertura d'Oberon.
0: Oberon, clar que sí. L'última òpera.
1: L'última.
0: A punt de morir la van estrenar.
1: I una obertura, doncs, com es fan les obertures ja en el romanticisme. No és música per esperar que la gent acabi de seure al teatre, sinó que és part de la funció.
0: Clar.
1: És per escoltar-la amb atenció, perquè aquí ja estableix l'atmosfera, algunes de les melodies que se sentiran, d'alguna manera és una introducció el que després vindrà al llarg de tota l'òpera. Per tant, obertura d'Oberon per recordar Calmaria von Weber, que aquest any 2026 es compleixen 200 anys de la seva mort l'any 1826.
0: Doncs aquí ho hem commemorat i us deixem amb la seva música i, com sempre, tornem amb altres temes la setmana vinent. Adeu, Pep.
1: Adeu.
0: Adeu.

Ràdio 4. Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
1: L'Altra Ràdio, amb Sintoniqui.
0: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
2: Els diumenges, la música clàssica pren la paraula a Ràdio 4.
3: Els protagonistes de l'actualitat musical catalana ens visiten per explicar-nos els seus projectes.
2: Però parlem sobretot amb les persones que fan música.
3: De les seves dèries, les seves manies, les seves anècdotes i tot el que passa fora de l'escenari.
2: Els diumenges a les 8 del matí, l'hora clàssica de Ràdio 4. La música clàssica et parla a tu.
1: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluch i Pep Gorgori. Ràdio 4.

0: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
1: Molt bona tarda, què tal, com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu aquí a Ràdio 4, a la ràdio pública, un cap de setmana més. El que fem sempre en aquest programa és explorar els marges, mirar altres històries de catalans i catalanes d'altres latituds d'arreu del món. I no serà una excepció aquesta setmana. Començarem parlant amb Murat Munim, és un dels atletes catalans més destacats del moment, nascut a Casablanca i crescut aquí, al nostre país, aquí a Catalunya. Amb ell parlarem no només d'esport, sinó d'identitat, de pertinença, què significa construir-se entre dues cultures, però sobretot com l'esport ajuda a poder recomposar tots aquests elements. I després mirarem cap a Mèxic per conèixer la història de les Patrones, un grup de dones que des de fa gairebé 30 anys alimenten migrants que travessen el país damunt d'un tren conegut com La Bèstia. La nostra col·laboradora habitual, Laia Teruel, ens hi aproparà en aquesta història d'aquestes dones que s'estan fent aquests dies molt virals als seus vídeos a les xarxes socials. Ho deien, ja porten molt de temps ajudant a les persones que travessen la frontera a Mèxic, però precisament arrel d'aquesta viralitat volem recuperar la seva història. I acabarem entrant en un dels grans debats del present i del futur que també ha estat notícia aquests últims dies. I és que el papa Lleó ha publicat una encíclica on reflexiona sobre la intel·ligència artificial. Voldrem preguntar-nos com és que ara, des del Vaticà, des de l'Església, i el papa reflexiona sobre una de les grans revolucions digitals i tecnològiques, i amb una experta en religions, en cultura, en comunicació, com és l'Alba Sabater de l'Observatori Blanquerna de Barcelona, podrem analitzar-ho. Ja heu vist, com sempre, temes molt interessants. Sou a la ràdio pública a casa vostra. Benvinguts al D'on ets tu?

I obrim aquesta finestra, aquest viatge, aquesta travessia, que és el Donetsu, cada dissabte. Contents també de saludar-vos en aquest cap de setmana. Com dèiem ara fa una estona, ens acompanya en Murat Munim. Ell és atleta català, especialitzat en proves de fons, mitja marató. És nascut a Casablanca l'any 95 i també català, vinculat al Vallès Oriental. S'ha consolidat com un dels corredors més destacats del panorama català en ruta i en mitja distància. Compagina l'atletisme del nivell amb la seva

0: amb la seva feina com a enginyer informàtic. En els últims anys ha aconseguit una trajectòria ascendent molt destacada, campió de Catalunya de mitja marató, amb marques cada vegada més competitives i amb un rècord personal que doncs, fa que sigui molt interessant aquesta tarda parlar amb ell. Més enllà dels resultats esportius, en Murat representa una nova generació d'esportistes catalans amb una història marcada per l'esforç, la disciplina i la construcció d'identitats entre Catalunya i el Marroc. També és comunicador i activista, li preguntarem també sobre totes aquestes coses. Murat, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, un plaer estar aquí amb tu.
0: Escolta, m'explicaves ara abans de començar que tu, jo tenia molta curiositat per saber com t'entrenes per poder mantenir-te en forma i m'explicaves que aquest matí, abans d'anar a treballar, si no m'equivoco, has fet 20 quilòmetres.
1: Exacte, sí. Aquest matí he fet 20 quilòmetres, després he començat a treballar i corrent ràpid cap aquí per estar aquí amb tu.
0: Molt bé, escolta, molt interessant. Tu em deies, clar, 20 quilòmetres per a algú que li costi, segurament crida l'atenció, però tu t'has estat preparant molt de temps per mantenir-te.
1: Clar, ara jo t'ho dic amb aquesta tranquil·litat i facilitat, però és una cosa que és treballar amb els anys. Jo porto corrent més de 15 anys fent esport tota la meva vida i bueno, tot això és molt progressiu, no? Abans que entrenava dos vegades a la setmana, després 3, després 6, després 7, inclús he arribat a fer 14 sessions, 15 sessions a la setmana. Llavors, bueno, tot això té un progrés i arriba a un punt que tot lo difícil es torna fàcil.
0: Clar, al final a base de disciplina. Mira, hi ha molta gent que corre per competir, per salut o per superar-se, però tu, és a dir, sincerament, per què corres o per què vas començar a córrer?
1: Jo vaig començar a córrer perquè, bueno, com tu bé ho has dit, qualsevol persona migrant doncs pot tenir podem dir carències i tu busques en els teus punts més forts per agafar i tenir la confiança suficient com per créixer o sentir-te més fort, sentir-te que tens un cert prestigi, no? Això és una part humana que tenim per naturalesa i llavors això m'ha fet que accentuï, no?, amb el treball aquest punt fort que tinc físic. Llavors, bueno, vaig començar quan era molt petit a córrer, vaig passar al futbol, però sempre tenia aquesta vena de l'atletisme, no?, juntament amb els de casa, que també els agradava des de sempre l'atletisme, doncs al final vaig acabar corrents, veia que feia feliç a la meva gent, em feia feliç a mi, veia que els meus amics em seguien i a partir d'aquí començat la meva trajectòria professional com a corredor.
0: Aquest programa es diu D'on ets tu? Tu apuntaves aquesta trajectòria migrant. Sempre preguntem el mateix en aquest programa. Si t'hagués de preguntar d'on ets tu què contestaries?
1: Doncs el primer que et diria és que és una pregunta que m'he fet sempre i cada vegada tinc més clar el meu cap, però em costa cada vegada més a verbalitzar-la, no? Però a veure si sóc capaç, tinc un exemple molt des de petit que penso que em va marcar, no ho sabia en aquell moment, però em va marcar. I és que amb els meus amics de classe, quan 2000, 2001, 2002, doncs vols estar a la ola, no?, i tenir l'acceptabilitat dels teus amics. Llavors, en aquell moment hi havia el punt de ficar-se el pelo pincho, no?
0: Sí.
1: Llavors anàvem al lavabo i tothom feia una mica d'aigua i feien el pelo pincho. Llavors, com pots, el poc cabell que em queda no es pot fer, però pincho, per molt que li fiquis aigua.
0: Clar.
1: Llavors, en aquell punt dius que jo no, en certa forma físicament no encaixo amb certes persones que poden ser els meus amics o que no tinc els mateixos rasgos físics. Llavors també certes coses per les que tu has après a casa de que sempre intenten doncs lluitar, estar bé, no queixar-se d'arribar a casa, treballar de 7 del matí a 7 de la tarda, la cultura de l'esforç, d'arribar i sempre rebre dels teus pares amb un somriure, doncs feia que tu també tinguis un somriure sempre, inclús quan és dilluns al matí, que els teus amics no el tenen. Llavors,
0: clar,
1: aquesta cosa també que és més mental, juntada amb la física, llavors pensava, jo no, quan penso d'on soc, indirectament penso en que haig d'encaixar encasillat amb una persona que has nascut aquí o ha nascut allà. Llavors sempre dic, jo intento agafar el millor d'una cultura i de l'altra intento ser millor persona.
0: Vas néixer a Casablanca, has crescut a Catalunya. Clar, expliques un procés molt interessant, que és aquest procés de construcció identitària entre dos mons. De fet, ara mateix, no, que és difícil poder decidir o haver de prescindir, que tampoc cal prescindir, però Casablanca és una ciutat molt cosmopolita. Fa poc hi vaig poder anar i és una ciutat que ha canviat moltíssim. Entenc que també aquesta influència d'aquesta ciutat oberta al mar, però també oberta al món, influeix una mica aquesta identitat.
1: Sí, sí, totalment. Jo des de casa sempre els meus pares m'han educat de que nosaltres tenim una identitat, però al final has de tenir una adaptació perquè t'estàs canviant a un món que és totalment diferent del que ells venen. I jo penso que ells tenen aquest pensament per viure i créixer a Casablanca perquè sempre han tingut aquest punt d'internacionalització, diguéssim.
0: Uh-huh. Sempre quan entrevisto persones, clar, aquest programa diu on ets tu i evidentment sempre acabem parlant del mateix, tu et sents còmode que sempre fem al·lusió a això, o et sents més còmode senzillament com a esportista, és a dir, que et presentes només com a esportista?
1: La veritat és que cada vegada m'agrada parlar més de l'altra part que no sigui l'esport. Sí? Perquè al final, sí, perquè penso que ajudes abarques a moltes més persones i penso que també molta gent ha passat per processos que tu o jo o qualsevol persona hagi passat i que amb la nostra experiència i el que hem viscut i el que hem pogut treballar, que ens puguin veure com a model, no com a tot, però amb una de les nostres branques que ens agafin com a model, doncs a mi m'aporta molt més a qualsevol número, qualsevol marca o qualsevol posició en una cursa.
0: A tu l'esport et va ajudar a recomposar una mica totes aquestes peces. Vas començar amb el futbol, però després al món de l'atletisme. A mi em dona la sensació que el tema de l'atletisme funciona una mica com una comunitat. És a dir, les persones que feu atletisme a Catalunya és com que us coneixeu entre vosaltres, no? És com una petita comunitat d'atletes, d'esportistes.
1: Sí, sí, exacte. El bo que té l'atletisme és que té grans events a llocs molt localitzats, específics. Llavors poden passar 2, 3, 4 mesos, cadascú entrena i ara anem a veure de tots nosaltres en aquest punt qui pot córrer més. Llavors és una experiència que és molt a 180, 190 de pols, comparteixes tot, comparteixes inclús quan ens donen aigua, ens compartim a l'aigua, tot es viu molt més intens, llavors fa que tinguis unes relacions molt més fortes.
0: Mm-hmm. Aquestes relacions fortes ajuden també a construir aquestes identitats. Hi ha alguna... És a dir, de l'esport que podries extrapolar a aquesta visió més comunitària, més social, què extrapolaries?
1: Totalment, totalment. Al final, tu pensa que a l'entrenar cada dia, estigui el teu entrenador o no ho estigui sol, plogui o no, és un compromís que tens i és com una promesa que et fas a tu mateix, que dius, vale, d'aquí 5-6 mesos tinc aquest objectiu, vull fer X marca, per tant, avui, a 6 mesos vista, haig de treballar per això. Llavors això et dona un punt de compromís que pots emportar-te a qualsevol part de la teva vida. Run, boy, run.

0: Molta gent explica que córrer, o l'atletisme, és una forma de silenci. Has de conviure amb el silenci. I quan convius amb el silenci has de conviure amb els teus pensaments. No? I els pensaments al final condueixen també a haver-te d'escoltar molt a tu mateix. Entenc que aquest procés de silenci i de pensaments i de introspecció també van molt connectats amb el que parlàvem ara fa una estona.
1: Sí, sí, sí. Per mi el sortir a córrer és una manera d'assimilar tot el que m'ho ha pogut passar o ordenar les meves idees, o quan tens un problema, doncs el veus al principi, quan comences a entrenar el veus d'una forma i quan acabes d'entrenar el veus d'una altra. Desglosses tot molt millor i ho treballes peça a peça i la veritat que t'ajuda, no?, a ordenar les teves idees i viure molt més tranquil.
0: A part de tot això, és a dir, tu entens l'esport com una forma de vida, una forma de desenvolupar-te, però has tingut bastants èxits i triomfs en aquest àmbit. Entenc també que el fet de guanyar quan competeixes demostra que tot té sentit, no? Que al final no ho fas per guanyar curses, però sí que d'alguna manera t'ajuda a posicionar-te.
1: Sí, sí, al final tu quan entrenes d'aquesta forma i intentes doncs llevar-te a les 6 del matí, fer 20 quilòmetres, després anar a córrer, tot això ho fas perquè esperes que hi hagi un resultat. No sempre surt, però tens aquest punt d'ego de dir, no, és que jo he treballat i ho haig de fer i haig de quedar X a la cursa i haig de fer X temps i esperes que et surti i és l'única manera en la que et surti. Si no ho esperes tu, ningú farà per tu.
0: Explica'ns perquè, precisament, quina ha estat la teva última... és a dir, el fruit que has recollit de tota aquesta feina.
1: Doncs, si em permets, torno una mica cap enrere. A final d'aquest any vam intentar fer el debut en marató. Vam preparar una marató i bueno, va ser difícil, vam fer moltes tires. Imagina't que acabes a les 5 i mitja un 30 de novembre i has de sortir a fer 30 quilòmetres. I això, dia sí, dia també, i va ser molt dur. I vam arribar el dia de la carrera i no em va sortir el temps que volia. Volia fer 2:15, vaig acabar fent 2:20, i a part de la manera que ho vaig fer, va tenir molta rampa, i vaig acabar pensant, o no és la meva prova, o no ho he preparat suficientment bé, llavors acabes com pensant si realment vals per això o no. Però després, bueno, inclús em vaig ficar una mica malalt després i tot, però després van passar unes quantes setmanes, mesos, i vaig començar a trobar-me millor. Vaig fer el meu millor temps a la mitja de Barcelona aquí, que és 1:03. Després vaig encadenar molt bones competicions i l'última va ser la cursa del Corte Inglés, que són, crec que 50 o una mica més de 50.000 persones, i bueno, era una distància de quilòmetres que feia temps que no feia, i perquè se'm quedava una mica curta. I molt bé, la veritat, va ser una carrera una mica lenta al principi per nosaltres i vam acabar molt fort i sorprenentment per mi vaig acabar davant i quasi allà que dius, ei, que puc guanyar, i vaig quedar segon, així que molt content.
0: Clar, vas quedar segon a la cursa de l'última, no?, la del Corte Inglés, i ara explicaves 50.000 persones. Això va tenir bastant d'impacte mediàtic perquè va ser, jo crec que també et posiciona com a referent. Què et passa pel cap en aquell moment? És a dir, quedes per davant 50.000 persones, queda segon. És a dir, què se li passa pel cap a una persona després d'haver aconseguit aquesta fita?
1: És curiós com som els atletes, però has guanyat a 49.999 i et preguntes per què no has guanyat a 50.000 persones.
0: Clar.
1: Això és el primer que penses, però després és el que comentava. Després, quan tornes a casa o penses en fred, doncs ja t'adones que el que has aconseguit és una cosa que molt poca gent pot fer, però sempre... és el que em diuen molts amics meus que ja estan com retirats, diuen, ara sempre estaràs pensant en què pots millorar per poder quedar més endavant, però a la llarga, quan et retiris, miraràs cap enrere i et adonaràs de totes aquestes coses que estàs aconseguint.
0: Clar, entenc que al final haver aconseguit aquesta fita, que jo crec que és una fita molt important, que va sortir fins i tot l'endemà als informatius i va obrir moltes portades esportives, també et converteixes, i tornant al que dèiem a l'inici, en un referent per molts joves.
1: Exacte.
0: No? Que una persona amb nom, cognom, que no és català el nom, no? Que és, la persona sí que ho és, però l'origen és un altre. Entenc que això també, i a mi em dona la sensació, també xarxes socials, quan et veuen, és com aquesta connexió també amb el que deies abans, de que a Catalunya estan sorgint nous referents, estan emergint, i són referents positius en aquest cas en el món de l'esport. No sé si n'ets conscient i com t'interpel·len aquests joves.
1: Sí, jo sempre quan surto o quan tingui la possibilitat de tenir un altaveu per parlar d'això, jo sempre dic, vale, sí, a l'esport està molt bé, però sempre m'agrada dir, vale, jo soc corredor, intento ser el més professional possible, però també soc enginyer informàtic, en el sentit de que tu pots ser el que tu vulguis, però sempre a l'estudi va per davant de qualsevol esport, i que no m'agafin com a referent de que he guanyat la cursa, perquè al final guanyador només n'hi ha un, i poder, hi ha molta gent que vol quedar allà i no ho pot aconseguir perquè hi ha persones que són millors o la generació és molt millor que tu, i això no està dintre de les teves possibilitats, però crear-te una carrera personal acadèmica sí que està dintre de les teves mans. Pots tardar 2, 3, 4, 5, 7 anys més que una altra persona, però al final sempre està a les teves mans, tens la possibilitat, estàs en un país que tens la possibilitat per fer-ho, els teus pares segurament no han tingut la mateixa possibilitat que tu, i jo vull que m'agafis com a exemple en aquest sentit, perquè l'esport no està a la teva mà, però la teva part acadèmica sí que ho està.
0: Clar, l'esport és un camí, però estudiar, formar-se és imprescindible per aconseguir i al final per mantenir-te, perquè l'esport és molt, és car. L'atletisme els últims anys sobretot s'ha convertit en una tendència pràcticament de moda. Quan vosaltres començàveu fa molts anys que éreu pràcticament sols i ara sembla que tothom vol córrer, és un esport car i evidentment t'has de mantenir i t'has d'anar com trobant, no? Et dona, no sé si t'espanta una mica que l'atletisme i córrer s'hagi convertit com en una moda de cap de setmana.
1: No, a mi de fet m'encanta. M'encanta que al final jo quan vaig pel riu corrents i em trobo un munt de gent, vaig saludant a tothom, encara que no conegui i tal, i al final aquesta gent són les... al final que els corredors d'èlit que són pocs, doncs veure totes aquestes persones que volen fer el mateix esport que tu, que t'escolten si els hi vols donar un consell i pots ajudar, i veure que el teu esport cada vegada té més gent, doncs farà que probablement nosaltres no puguem viure d'aquest esport, però les següents generacions, com més gent tingui a la base que pugui sostenir aquest esport, farà que hi hagi més especialització, aquest esport creixi més, i és aquest cercle viciós de que faci que l'esport sigui cada vegada més important.

0: Esteu connectant aquesta tarda a Ràdio Nacional, a Catalunya, a Ràdio 4. Estem conversant amb en Morat Munim, atleta català, d'origen divers. Estem parlant d'esport, però també de moltes altres coses, aquesta tarda de dissabte. Morat, volia preguntar-te... creus, ara ho parlàvem, dels referents... no sé si et dona la sensació, no?, que al final el futbol és un esport que ho impregna tot, però hi ha altres esports com l'atletisme que existeixen. De fet, tu demostres on hi ha molts referents. Creus que l'esport ho omple tot? És a dir, no sé si... a poc a poc som conscients de que hi ha altres maneres d'entendre l'esport, o només ens passa durant els Jocs Olímpics, no? Que els Jocs Olímpics són aquell estiu on tothom sap de tots els esports, no? Llavors, el futbol té unes dinàmiques també, i té unes dinàmiques que a vegades són dinàmiques tòxiques o dinàmiques que estan bastant influenciades pels diners. I no sé si tu, que formes part d'un esport, no sé si atrevir-me a dir minoritari, tens aquesta sensació?
1: Sí, bueno, al final som conscients de que el nostre esport és més practicat que vist com un espectacle, no? No és el mateix veure un partit de la NBA o un partit de la Champions que veure uns tios córrer una marató durant 2 hores. Nosaltres som conscients d'això, però tenim la sort de que és un esport que tothom pot practicar. Llavors, tu quan li dius que una persona, o jo en el meu cas puc córrer una mitja marató, aquella persona que probablement hagi fet una mitja marató en 2 hores i mitja, que també està molt bé, pot viure en primera persona i dir, ula, que hi ha una hora de diferència entre nosaltres en 21 quilòmetres. És com que tens aquest valor de que la persona ho ha vist o ha escut de manera molt directa. Llavors això també està guai, però també som conscients que som un esport minoritari i que tenim aquest punt que és els Jocs Olímpics, que és cada 4 anys que som a la prova reina, i que per això tots els atletes el nostre somni sempre ha sigut en els Jocs Olímpics.
0: Clar. I et faig la pregunta també portada al món social. Tu representes una Catalunya diversa que moltes vegades encara no surt a les portades. Notes també que aquesta aparició d'aquests referents diversos també són minoritaris?
1: Sí, la veritat és que al final nosaltres som segona generació, llavors hi ha poca gent que s'atreveix, no?, a poder, gent supercapaç que ha fet moltes coses, i no és fins que és referent amb l'esport o amb una cosa super mega potent que no se la veu. Llavors penso que intentar, no?, de trobar aquest punt intermig de dir, mira, és que som tanta gent que està fent coses que realment hi ha moltes persones com a exemples que es poden portar, i bueno, però jo penso que és qüestió de temps. Al final una altra generació millor que la nostra, després vindrà una altra i seran persones molt potents. Serà, jo crec, que qüestió de temps.
0: Abans parlàvem que a vegades hi ha esports que són minoritaris però que costen diners. Hi ha moltes persones migrades o persones que tenen dificultats econòmiques que no es poden permetre un extraescolar, no? No es poden permetre un extraescolar. El futbol, per exemple, és molt car. Has de gastar 600-800 euros l'any en una equipació. Passa una mica el mateix amb l'atletisme, perquè has de tenir una xarxa de famílies que et puguin portar d'un lloc a l'altre per anar a competir els caps de setmana. Aquí també queda molt per fer, no? A vegades parlem de l'ascensor social, però quan parlem també d'esports, hi ha una escletxa molt, molt gran, també socioeconòmica. Hi ha fills, no? Jo recordo, o també tinc contacte en el dia a dia, en el món associatiu, famílies o infants o joves migrats que volen dedicar-se a l'atletisme o volen dedicar la seva vida a fer activitats d'oci vinculades a temes de benestar, però evidentment l'economia és una dificultat, no? I tu ho sabràs millor que ningú, sent una persona d'origen migrat, que és una barrera encara, no? I hi ha una barrera bastant important.
1: Sí, la veritat és que hi ha molts clubs que tenen certes places, no?, per persones que estan una mica més desafavorides en la part econòmica. Jo aquí ja és més un missatge de cara als pares, no?, que facin... Mira, o sigui, jo sóc bona a l'atletisme, però sóc conscient que hi ha molts nanos que són molt millors que jo. La diferència que he tingut jo és que he tingut uns pares que sempre m'han tingut el seu recolzament, que m'han portat a les carreres, que han perdut caps de setmana per portar-me. Si m'havien de canviar les sabates, me les pagaven. Totes aquestes coses fan que o sigui, és car l'atletisme, però no és tan car com els altres esports. I si, es troben els clubs que tenen aquest punt de poder ajudar a la gent més desafavorida, sí que es pot fer alguna cosa, però és més una cosa dels pares, que intenten ajudar els seus fills, perquè m'he trobat en més d'un cas de nanos de quedar campions, subcampions d'Espanya, i dir-los, escolta, és que això no ens està portant diners a casa, deixa de fer-ho, que has d'anar a treballar, i probablement aquella persona al llarg plaç et donarà molt més diner que anar-se'n a treballar, ja només treballar amb els seus somnis. Aquesta persona en conec uns quants.
0: Morat, per acabar, quan acabi la teva etapa competitiva, com t'agradaria que la gent et recordés com a esportista?
1: Doncs, independentment dels resultats, a mi el que m'agrada és que em recordin com una persona que ho ha donat tot de manera sense buscar res, sense buscar que algú... que una persona em digui que ho estàs fent bé, si no ho faig perquè a mi m'agrada, perquè ho faig per la meva família, perquè sento que quan ho faig bé la meva família em recolza, està feliç amb mi, i que de manera disciplinada, portant-ho amb una feina i amb treball i constància, pots arribar a on tu vulguis, i que ho agafi com a mantra, i que pensi que si ell vol fer-ho, independentment de les coses, dificultats o el que sigui, que podrà arribar.
0: Doncs escolta, Murat, ha estat un plaer compartir amb tu aquesta tarda. Per cert, Eid Mubarak, com han anat aquesta festa? Bé? Has pogut celebrar-ho a casa?
1: Sí, sí, hem saltat la dieta, hem menjat bé de xai ahir i avui, o sigui que sí, per nosaltres són grans dies. Hem celebrat també amb els petits de la família, així que perfecte, molt bé i content també d'estar aquí amb tu, i molta gràcies per convidar-me.
0: Qui tingui ganes de conèixer més, doncs Murat Munim, atleta català d'origen migrat. Doncs moltíssimes gràcies per passar pel D'on ets tu.
1: A vosaltres.
2: D'on ets tu, amb Mohamed El Amrani.

0: Molt bé, doncs aquesta hora de la tarda, després d'haver conegut la història del Morat, arriba la Laia Teruel amb la seva secció de feminismes. Què tal? Com estàs, Laia?
1: Doncs molt bé, encantada d'estar aquí una altra setmana.
0: M'alegro que siguis encantada. Jo, però jo que estic encantada que tu siguis encantada, imagina't. Com estàs? A veure, aquesta setmana tu ens portes un tema molt interessant perquè s'ha viralitzat aquests últims dies, ho dèiem al principi, un tema d'unes senyores, no? Unes dones, que és una imatge que es veu a TikTok, que es veu a Instagram aquests dies, on llancen aigua a un tren.
1: Ampolles d'aigua.
0: Ampolles d'aigua a un tren. Llavors, clar, darrere d'això hi ha una història que ens ha cridat molt l'atenció perquè aquest programa, com no podia ser d'una altra manera, ens hi havíem de fixar, perquè hi ha una història social. Aquestes senyores, aquestes dones, que tiraven aquestes ampolles d'aigua en aquest tren són les patrones. És un col·lectiu mexicà que aquestes ampolles d'aigua que llencen ho fan a un tren que es diu La Bèstia.
1: Exactament.
0: Aquestes són les dades i a partir d'aquí ajuda'ns, Laia, a desgranar una mica aquesta història.
1: Ara explicarem una
0: interessantíssima
1: mica, perquè no només llencen ampolles d'aigua, també llencen menjar. Ho explicarem una mica. Són dones, com deies, a Mèxic, de Veracruz, que des del 1995, és a dir, fa més de 30 anys, donen menjar i beguda i ajuden a les persones migrants que van al tren que s'anomena, ho has dit tu, La Bèstia. Què és La Bèstia? Doncs La Bèstia és un tren de càrrega, en principi, però dins seu han viatjat, ara menys, després també ho explicarem, han viatjat milers de persones de Centroamèrica que creuen Mèxic en el tren amb l'objectiu de travessar la frontera al nord i arribar als Estats Units. O sigui, és un viatge de migració.
0: Clar.
1: Les patrones, per què se les coneix amb aquest nom? Ara estàvem dient que són de Mèxic. Se les coneix amb aquest nom perquè són concretament de la comunitat de Guadalupe i la Verge de Guadalupe és la patrona de Mèxic. Llavors aquell poble se'l coneix com la patrona i d'aquí també elles han obtingut aquest nom.
0: Val, llavors aquest col·lectiu de dones es fan dir les patrones precisament per això, perquè pel que
1: perquè
0: ens explicaves.
1: Venen d'aquí. I aquest poble està molt a prop de les vies del tren on passa La Bèstia.
0: Ah, val.
1: Exacte. I com funciona la seva tasca? Doncs les patrones llencen bosses de menjar cap al tren, que està en moviment, apropen ampolles d'aigua a les persones que hi viatgen o també els cura les ferides als que cauen dels vagons, perquè és un tren que podeu imaginar en quines condicions viatgen les persones que hi van a dins. També acullen des de fa uns anys a persones que migren i necessiten refugi i suport. Això tot ho anirem explicant ara a poc a poc.

0: unes manos aparecen com un milagro de pan, ens explicava aquesta cançó que narra precisament tot el que implica aquestes patrones. És a dir, ens hem d'imaginar que estem ara mateix en aquesta frontera, en aquest poble, no? El barri, el poble de les patrones, hem dit que es diu la patrona. Llavors, estem aquí, llavors, clar, hi ha patrona, les patrones, ja m'he liat. Llavors, el poble, la patrona.
1: Exacte, on hi ha
0: les patrones, a Veracruz. Ve aquest tren a tota velocitat, un tren que hem d'imaginar, a veure, un tren gros.
1: Si busqueu els vídeos veureu que és un tren gros.
0: Que no és un mitja distància.
1: No, és un tren d'aquests grossos.
0: A més, va molt, a molta velocitat, exacte, molt perillós. Llavors, el que fan aquestes dones és posar-se just al costat de la via, uh-huh, identificar el moment precís en el que passa aquest tren i llançar aquesta ajuda a aquestes persones migrades, que són pràcticament persones que arriben exhaustes
1: que surten a les portes i des de les portes al vol agafen una mica tot el menjar que els hi donen. No passa un tren, passen tres trens al dia, depenent del dia, i elles sempre estan atentes a quan sona el xiulet per anar corrents cap allà, així ho expliquen elles. I per què ho fan? Ara sentirem a la Norma Romero, coordinadora de l'organització i una de les germanes fundadores, que després explicarem una mica qui va fundar les patrones, i ella ho explica que ho fan perquè són persones, les persones migrants, només per això. Escoltem-la.
2: A nosotros nos decían, son delincuentes, son personas malas. Nosotros no empezamos a dar la comida porque eran delincuentes o eran malos. Empezamos a ver que era una persona, que era un ser humano y que valía y que por lo tanto debía ser escuchado y debía ser ayudado por todos los que están.
1: I com va començar tot? Ara ho dèiem. Amb la Norma Romero, que és una de les germanes. Doncs hem dit que l'inici és fa més de 30 anys, el 1995, quan dues germanes seves, Romero Vázquez, es diuen de cognom, esperaven creuar la via del tren per anar a casa seva, com feien cada dia, amb la compra que havien fet al mercat. Duien pa i duien llet. Llavors va passar un tren, dels primers trens que va passar amb gent a dins, i quan va passar a prop seu va alentir-se i de cop va començar a sortir cada cop més persones a dins del tren des de les portes que els hi cridaven. Dóna'ns menjar, doneu-nos menjar, que tenim gana. La frase que elles diuen, que recorden, és «Tenemos hambre, madre, danos tu leche, danos tu pan». Elles encara no sabien que eren dels primers immigrants que pujaven d'amagat a la bèstia, però aquell primer dia ja els hi van donar tots els aliments que duien. Els hi van donar el pa, la llet, tot el que duien a la bossa. Tenien por de quan arribessin a casa què els hi diria la seva mare. La seva mare, Leonida Vázquez Almíbar, que és considerada ara la fundadora de les patrones. Però la Leonida els hi va dir que estava molt bé que donessin menjar a persones que ho necessitaven i des de llavors es van organitzar per compartir tot el menjar que tenien, el de la seva família, amb tota la gent que viatjava al tren.
0: Clar, llavors, aquí estem davant d'una història d'una família que s'organitza i que, de fet, empatitza amb aquestes persones. I aquí comença un moviment.
1: És a dir,
0: hem d'entendre que les patrones no és només una organització, un grup de persones, és pràcticament un moviment que arribats a aquesta data, 30 anys més tard, aquest moviment s'ha convertit també en una reivindicació social i política.
1: Que ja són activistes, elles fan activisme humanitari i també reivindiquen els drets. Les podeu buscar, que fan molts discursos molt reivindicatius. Al principi, això també una mica perquè entenguem la història, preparaven poques porcions, elles diuen que unes 30, sobretot arròs, fèsols, els frijoles en castellà, que en castellà els podem traduir entre mongetes i fèsols.
0: Fèsols?
1: I truites de pa. Però com veien que cada vegada hi havia més persones i que moltes es quedaven amb gana, que els hi deien més, cada cop van anar cuinant més, i més quilos. Uh-huh. Durant 8 anys ho van fer soles. Cuinaven, però també recollien fruita, perquè elles expliquen que, sobretot durant aquells anys, encara tenien, doncs, podien menjar bé, encara no estava tot molt car, i els seus camps, doncs, donaven molta fruita. Fins que la fundadora, al cap de 8 anys, la mare, la Leonida, va decidir que era el moment de demanar ajuda a mercats, escoles, a forts propers. Ajuda sempre en espècie, això sí. Aliment, roba, sabates... I també van començar a tenir ajuda de persones voluntàries, o sigui que l'organització es va anar fent cada cop més gran. Mm-hmm. Ha anat canviant el número de persones que ajuden, perquè si abans la bèstia, ho dèiem, passava carregada amb fins 800 migrants, i hem dit que passa 3 cops al dia, les lleis de migració, ho sabem, es van anar endurint i cada cop arribava menys gent amb el tren i més gent a peu, que també necessitaven ajuda, que estaven exhaustos. I l'arròs també es va començar a donar en menjadors i albergs.
3: Diga las patronas en Amatlán de los Reyes les decían que estaban.
0: Doncs estem ara mateix sobre aquest tren hem pujat per poder entendre aquesta...
1: El sentiu, eh?
0: És a dir, per tenir aquesta visió, aquest tren que va en marxa, i just precisament apareixen aquestes dones que s'autoorganitzen i que ajuden aquests migrants, no? Llavors, continuem amb aquest so de fons que ens transporta a Veracruz. Continua'ns explicant, perquè crec que el 2024 van atendre més de 6.000 persones.
1: Sí, més de 6.000 persones, ells donen aquesta dada. I cada dia diuen que preparen entre 20 i 30 quilos d'arròs i fèsols, segons els trens i les persones. Tot i que, i ho dèiem, no només donen menjar. Les patrones també ajuden ara amb gastos addicionals com atenció hospitalària, costos funeraris, expliquen. Si alguna persona cau morta, doncs també l'ajuden. Amb medicaments o amb roba. I també acompanyen a posar denúncies. I una altra cosa, donen refugi, perquè ara gestionen un alberg que s'anomena Esperança del Migrant. Tot això ha estat gràcies a les donacions. Elles ho diuen que viuen sobretot de donacions. Per exemple, les escoles al voltant doncs, fan col·lectes d'envasos buits, com plen d'aigua, per donar a les persones al tren, o una cadena comercial els dona el pa, que no poden vendre, o fins i tot una església propera dedica un dia a la col·lecta a ajudar-les, a ajudar totes aquestes persones migrants.
0: De fet, han rebut molts reconeixements, com el Premi Nacional de Drets Humans a Mèxic, o dos nominacions al Premi Princesa d'Astúries, que, malauradament, la Leonida Vázquez, la fundadora i mare, doncs no va poder veure perquè va morir l'any passat, als 89 anys.
1: Sí, si veieu en el seu... Si obriu les seves xarxes socials, veureu doncs, que hi ha molt de dol, perquè la fundadora, que va ser la persona que ho va impulsar tot, doncs va morir l'any passat. Sí, aquestes nominacions al Premi Princesa d'Astúries han quedat una mica a l'aire, però també les trobem en documentals, si les voleu trobar, perquè han fet molts documentals sobre la seva història. Per exemple, hi ha el primer, de Nadi, el 2005, que era un treball de tesi d'uns estudiants, però que es va anar fent gran, i també un curt que es diu La Patrona, que va ser reconegut a França, i gràcies a la Fundació Grup ESAC els va arribar un suport per construir el menjador que tenen ara a l'alberg. O sigui, aquestes donacions han fet que també cada cop més les seves instal·lacions estiguin en més condicions i que s'hi pugui quedar fins i tot gent a dormir.
0: Clar, evidentment és una història cinematogràfica, pràcticament.
1: Sí, total.
0: Hi ha un altre documental, Llévate mis amores, on explica també aquesta història. Llavors, la força de tot d'aquí i per què una secció de feminismes com la teva ens portes a aquest tema és precisament perquè les patrones són un grup de dones que han decidit cuidar.
1: Que cuiden, que sostenen el món, sempre diem, no? Això, les dones sostenim el món i el sostenim des de moltes bandes, des de molts espais, amb totes aquestes tasques reproductives que són de cuidar, que són donar aliment, que són cuidar, que són també l'activisme, no? I la lluita d'aquests drets, que això ha passat sempre. I algun dia parlarem, si voleu, de les vagues, per exemple, del pa que feien les dones, perquè havia pujat massa el pa i feien vagues a la ciutat de Barcelona. Doncs aquesta línia, no?, com totes les dones del món, una mica, aquest cuidar i aquestes tasques reproductives ens uneixen en aquest sosteniment de la vida, i que ha estat tan infravalorat. Que ara aquestes dones tinguin tot aquest reconeixement, jo crec que és molt important, també, i que ens diu que estem en un altre moment de la història.
0: Acabem ara amb un repàs per la història de les patrones amb una de les paraules de Norma Romeo.
2: Alguien me dijo una vez, ¿tú crees que con darle de comer a la gente vas a cambiar el mundo? Yo le dije, ¿y quién te dijo a ti que yo quiero cambiar el mundo? Quiero cambiar yo. Quiero cambiar yo. Quiero cambiar yo. Quiero ser diferente. Quiero pensar y quiero ver qué puedo yo aportar. ¿Cómo puedo dar algo de lo que a mí me han dado?
1: Paraules virals, si les busqueu.
0: Totalment, paraules virals, jo crec que... És que, clar, dones que han dedicat pràcticament la seva vida, no? Ara que es parla tant de propòsit, que es parla tant d'impacte. I a mi el que em sorprèn molt és com aquestes històries, 30 anys que porten vigents, estiguin silenciades mediàticament. Jo no en tenia ni idea d'aquesta història.
1: Jo tampoc. Mira, les xarxes socials tenen moltes coses negatives, també a vegades ens apropen a històries que han estat molt invisibilitzades, tot i que elles han tingut reconeixements, i han pogut viatjar i explicar les seves històries. Però, tot i així, encara estan molt invisibilitzades.
0: Molt bé, doncs, escolta, Laia Teruel, moltíssimes gràcies per portar-nos com cada setmana a través de la teva secció Històries de Dones del Món, dones també d'aquí a prop, que estan fent-nos una miqueta millors. Doncs moltes gràcies.
1: A vosaltres.
4: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
0: Doncs acabem el programa, en aquest últim tram de programa, amb un tema. Laia, no sé si has estat gaire atenta al que ha estat publicant el Papa Lleó, aquests últims dies sobre intel·ligència artificial?
1: Una mica, una mica. Uh-huh. Que ha volgut fer una intel·ligència artificial una mica alternativa.
0: Sí, no. Doncs volem parlar-ne, però abans deixa'm posar-te una miqueta de context.

0: Vivim en un món fascinant i alhora inquietant, a vegades. I és que la intel·ligència artificial ha deixat de ser una idea futurista per convertir-se en una tecnologia que ja està transformant la manera com treballem, estimem, consumim informació i aprenem, o fins i tot com ens relacionem amb nosaltres mateixos. Cada setmana apareixen noves eines capaces d'escriure, capaces de crear i de fer tot plegat. I és que, precisament aquests últims dies ens ha creat molt l'atenció, també, aquesta reflexió sobre l'humanisme, sobre la humanitat, sobre com la intel·ligència artificial tindrà aquest impacte. I una de les persones molt destacades que n'ha reflexionat és precisament algú que, des del Vaticà, ha volgut intervenir-hi amb força, i és el Papa Lleó. Ha explicat en una encíclica centrada en la intel·ligència artificial un fet que ha estat pràcticament històric la seva perspectiva. Ens alerta que la intel·ligència artificial no és neutral, perquè reflecteix els valors i interessos de qui la crea i la controla. Alerta també del perill del poder de la tecnologia, que no quedi només concentrat en aquest poder en molt poques mans, i critica el tecnofeixisme, el transhumanisme, és a dir, que la tecnologia ens acabarà substituint o millorant la naturalesa humana. Defensa que la intel·ligència humana és molt més que processar dades. Inclou cos, emocions, espiritualitat, empatia, consciència moral i relacions. També parla sobre la manipulació informativa, la guerra, la precarització laboral i la pèrdua del pensament crític. Per parlar de tot això, d'aquesta encíclica interessantíssima del Papa Lleó, volem parlar amb algú que sap molt de religió, de comunicació. Ella és Alba Sabater i ens està ara mateix escoltant des de l'altre costat del telèfon. Ella forma part de l'Observatori Blanquerna i és periodista, investigadora, i aquesta tarda volem preguntar-li. Tenim molta curiositat sobre aquest pas que ha fet el Papa. Molt bona tarda, Alba.
1: Molt bona tarda, Moja, com esteu?
0: Molt bé. Escolta, Alba, tothom està parlant a Twitter de l'encíclica i crec que estem fent veure a tots que sabem què és això de l'encíclica. Què és això de l'encíclica que escriu el Papa?
1: Exacte, encíclica, de fet, ara està sent una mica de trending topic.
0: Totalment, tothom parla d'encícliques.
1: Exacte, però hem de saber, si anem a definir el concepte, que és una carta oficial que el Papa adreça als bisbes i als fidels de l'Església Catòlica, tradicionalment, que el que busca és orientar sobre algun tema global que afecta a la persona i que té, bueno, gran impacte i repercussió. Només està adreçada a l'Església Catòlica i als creients de l'Església Catòlica? Òbviament no. Va començar sent un document que tenia aquesta finalitat, però a dia d'avui, a més, amb els mitjans de comunicació que tenim, amb el diàleg que hi ha entre confessions i també el rol que té la Santa Seu a nivell diplomàtic i a nivell global, és un document que és tota una presa, tot un posicionament del Papa i de la Santa Seu envers una realitat molt concreta, que en aquest cas és la intel·ligència artificial. Però pensem que el Papa Francesc també va fer encícliques sobre temes globals com, per exemple, la sostenibilitat i la cura del medi ambient, no? En aquest cas és l'encíclica Laudato Si. I per tant és un document oficial, però que té, no té pes de llei, diguem-ne, però sí que d'orientar i fer una reflexió global i conjunta de l'impacte de certs fenòmens, doncs, molt rellevants.
0: Mm-hmm. Llavors, el Papa Lleó fa aquesta encíclica sobre la intel·ligència artificial i crida l'atenció perquè, històricament, l'Església ha reaccionat davant grans transformacions com la revolució industrial o els mitjans de comunicació. Mm-hmm. Creus que la intel·ligència artificial representa aquest canvi de civilització que pot ser comparable amb la revolució industrial, que en aquest moment l'Església hi va fer reflexions?
1: Mm-hmm. És un canvi de paradigma total, comparable a la revolució industrial, i jo crec que per molts motius, encara una revolució molt més exagerada. I per tant aquest document arriba de manera molt puntual, en un moment molt oportú. Fa just un any que el Papa Lleó XIV va ser elegit al conclave per ser pontífex, i ja es va posar Lleó XIV, tenint en compte que Lleó XIII, un dels seus predecessors, va ser qui va fer l'encíclica precisament Rerum Novarum, que era la que feia reflexió sobre l'impacte de la revolució industrial en la dignitat de les persones i com l'explotació laboral, el treball, la productivitat estaven fent mal a l'ésser humà i al bé comú. Mm-hmm. Clar, això va ser un pas molt rellevant, és a dir, ell es posa el nom de Papa pensant en això. Per tant, la primera encíclica que ell treu clarament havia d'anar de la gran revolució del nostre segle, que és aquesta intel·ligència artificial, i que té moltes avantatges, però per desgràcia també està posant en perill la dignitat humana i està marcant unes tendències en les que prima la productivitat doncs, abans de valors com la caritat, la solidaritat o el diàleg.
0: Mm-hmm. Interessantíssim això que ens estàs explicant, que el seu predecessor, és a dir, l'anterior papa, que es deia Lleó, va parlar sobre la revolució industrial i sobre com això afectava les persones treballadores, i com ara, des de la intel·ligència artificial, aquest papa, que també es diu Lleó, no, és com molt interessantíssim, és a dir, és apassionant. De fet, quan va haver-hi el conclave, recordo que s'explicava molt això. El Vaticà parla del risc de que la intel·ligència artificial redueixi la persona a dades, però concretament en aquesta encíclica parla d'espiritualitat i tecnologia. Perquè ens explica que hi ha un risc, i és que la tecnologia està ocupant un espai gairebé fins i tot espiritual. No? Quina és aquesta relació que li preocupa al Papa entre tecnologia i espiritualitat?
1: Bé, ell diu que no podem pensar, no podem aprendre la situació pensant que l'espai digital i la tecnologia han creat un món virtual que és irreal i que és fals. No és veritat. El Papa en l'encíclica diu que aquest espai no és fals, és un espai real en què hi ha persones amb necessitats diverses, amb vulnerabilitats, persones que han de treballar també aquesta vessant inherent de la persona humana, que és l'espiritualitat, i per tant el que fins ara s'ha pensat que es podia separar aquest món virtual del món real, pensant que el món virtual era una cosa no arrelada a la persona, doncs això, segons ell, en aquesta encíclica no té cap sentit, no? I per tant, ha d'haver-hi un paper d'aquesta espiritualitat en aquest món.
0: Clar, i de fet és molt interessant. El Papa Francesc visitarà Barcelona, visitarà Espanya, visitarà Madrid, Canàries. Està començant a marcar un perfil bastant propi. Molta gent va ser molt crítica perquè deien que era un papa que li costava tenir una identitat pròpia, venint del Papa Francesc, amb una personalitat molt marcada, dona la sensació que està començant com a marcar un perfil propi, no?
1: Està marcant un perfil molt concret, molt directe, està sent molt explícit. Jo crec que el context també li demana que representi aquesta figura que defensa doncs els valors de l'Església, que òbviament són valors lligats als drets humans i a la dignitat humana i de la persona, en un context en què, com ell diuen a l'encíclica, doncs prima la productivitat, prima la guerra. Ell parla molt de com es justifica en molts discursos l'armament i la guerra, i com estem vivint en una coexistència armada i no en una comunitat centrada en la pau. I per tant, aquest perfil, que va inicialment semblar més discret en comparació al Papa Francesc, està agafant una força brutal, fins al punt que hi ha frases molt contundents en aquesta encíclica, com per exemple exigències directes que el Papa fa a la indústria armamentística. O sigui, això és una cosa que no hauríem pensat prèviament, no?
0: O la concentració parlant de l'encíclica, la concentració del poder que tenen les grans tecnològiques.
1: Exacte.
0: No? Fa aquesta reflexió també sobre que no pot ser que uns quants ens governin a través dels seus algoritmes. Hi ha una foto molt interessant que també circula per xarxes socials, que es veu el Papa observant un robot al terra. No sé si l'has vist. És molt interessant, però en aquest programa n'hem parlat molt sobre... en aquest món tan digital, tan tecnològic, tan abstracte, el pes de l'espiritualitat cada cop més present, no? Vosaltres, des de l'Observatori Blanquerna, analitzeu la religió, la cultura, la comunicació, com s'impregna, quin paper juga, no? Normalment, tradició religiosa en un món governat pels algoritmes, per acabar, Alba, és un món bastant... És a dir, estaràs d'acord amb mi que és molt apassionant, perquè estem constantment entre tradició i modernitat.
1: Sí, estem combinant aquests dos mons, però és veritat que aquest auge d'aquesta modernitat, aquesta tecnologia, aquests valors de l'acceleració, la productivitat, que ens fan avançar com a societat, tenen el risc de ser una amenaça, no? I davant d'aquesta amenaça és veritat que la persona té la tendència a tornar a l'essència. I quina és l'essència nostra, no? Doncs la interioritat, l'espiritualitat, les relacions humanes. És a dir, un dels punts de la conclusió de l'encíclica és mantingueu les relacions, i ho posa amb una exclamació. O sigui, mantingueu les relacions, cuidem a la persona, anem més enllà del que passa en l'espai virtual, no? I aboga també per una cosa, un concepte molt destacat, que és la higiene de l'atenció. Ell diu recuperem els espais de silenci, recuperem les relacions humanes, confiem en la tecnologia, però la tecnologia ha de ser pel bé comú.
0: Doncs escolta, Alba Sabater, de l'Observatori Blanquerna, moltíssimes gràcies per atendre, com sempre, la trucada del Don Ets Tu de Ràdio 4.
1: A vosaltres, a disposició, com sempre. Fins molt aviat. Moltes gràcies.
0: Adéu, fins molt aviat. Molt bé, doncs fins aquí acabem el programa. Laia Teruel, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. I ara hem parlat de la importància en aquest programa dels llocs, i no podia ser d'una altra manera. Acabar amb una cançó de Soc un bohemio. Jo sempre et faig com descobertes musicals.
2: A veure.
0: Que ha llançat una cançó nova que es diu Un lloc, i amb això acabarem. Ha estat un plaer compartir amb tots vostès aquí el D'on ets tu. Els esperem, si volen, la setmana vinent a Ràdio 4.

0: Els diumenges, la música clàssica pren la paraula a Ràdio 4.
1: Els protagonistes de l'actualitat musical catalana ens visiten per explicar-nos els seus projectes.
0: Però parlem sobretot amb les persones que fan música.
1: De les seves dèries, les seves manies, les seves anècdotes i tot el que passa fora de l'escenari.
0: Els diumenges a les 8 del matí, l'hora clàssica de Ràdio 4. La música clàssica et parla a tu.
2: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori. Ràdio 4.

0: L'altra ràdio, amb Sin Tuniqui.
1: Novament tinc el plaer de poder-vos donar, en nom de tot l'equip, com sempre, la benvinguda més cordial en aquesta edició del magazín de la cultura audiovisual i tecnològica des d'aquesta ràdio pública que és Ràdio 4, comença l'altra ràdio, cua ja del mes de maig, no en bastem amb un dissabte, dia 30 de maig, 9 i 5 del vespre, com sempre el divendres anterior, ja se'ns pot escoltar al portal RN Audio, una setmana de notable calor, no? I a Barcelona, a l'horari de migdia, es veien ja molts turistes que anaven vagant per la ciutat, especialment els orientals, amb parasols, no, per no quedar literalment rostides i rostits. Sigui com sigui, nosaltres, amb el temps que faci, tenim la sort de poder-vos donar la benvinguda més cordial a l'edició número 2644.
2: Tengan todos ustedes, mis queridos radioyentes.
3: Hola, amigos.
4: Presentamos este programa.
5: Pero con sentimiento de la calle.
6: In authentic Latin beat.
7: Pero si quieren saber un poco más de qué se trata.
8: Arranca y vámonos.
1: Com sempre, es tracta d'oferir-vos un programa variat, divers, sobre tecnologia i audiovisuals. Obrirem amb un enregistrament de la cadena SER, programa religiós, potser us sobtarà una mica el que escoltareu, de l'any 1949, eren altres èpoques. Tertúlia hem de fer de la Ràdio de Televisió Internacional, esperem tancar amb ell, amb Francisco Rubio, de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona, d'XB. Xari Bermejo, també present al programa, la presidenta del Radioclub Mike Delta Víctor, informació del món de la radioafició, avui amb dues activitats molt interessants que prepara Mike Delta Víctor a la banda de radioafició lligada a actes significatius de les properes setmanes, a casa nostra, per ser precisos, a Catalunya. Hem d'anar a l'escola, l'altra ràdio a l'escola, amb en Pito Martínez, gran marató radiofònica de ràdio escolar a la ciutat de Badalona, serà la protagonista d'aquesta secció. Dones científiques i tecnòlogues amb la Marta Balaguer, del grup de perspectiva de gènere en la ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica. Amablement hi està, esperem per intervenir. El món del periodisme contemporani, catedràtic Josep Lluís Micó, també avui present a l'altra ràdio, director del Regió 7. Supercomputació, des del Barcelona Supercomputing Center, amb la Mariona Sanz. Noves tecnologies amb l'enginyer Andreu Bea i ens fa molta il·lusió de recuperar, com fem a final de cada temporada, labs, webs i bolets amb el nostre company Xavier García. Tot això fent mano a mano amb la Irene Moreno, realització tècnica, control de so, i Sin Tuniqui a la direcció i presentació.
9: L'altra ràdio vintage amb en Sin Tuniqui, sempre Ràdio 4.
0: L'altra ràdio vintage.

Nou fragment històric extret de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, projecte sense ànim de lucre, col·laboratiu, participatiu, que podeu escoltar i també llegir, perquè hi ha documentació de les emissores que hi són presents, més de 1.250, en aquesta adreça d'internet, arxiuradio.uab.cat. Avui, com us deia jo a la introducció, potser el fragment que escoltareu us pot sobtar una mica pel to, pel que s'hi diu, perquè és el programa

0: charlas de orientación religiosa del pare Venancio Marcos. Era un missioner oblat de Maria Immaculada. Es tracta d'un espai religiós que en aquells anys transmetia la cadena SER. Després va passar a ser emès per Ràdio Nacional d'Espanya. L'enregistrament que podeu escoltar de la cadena SER és de l'any 1949.
1: No és una tragèdia que el pueblo judío, que fue elegido por Dios para que de él naciera el Mesías y que lo estuvo esperando con ansia durante 20 siglos cuando llegó, le matara. ¿No lo es que la humanidad a la que él venía a salvar le rechazara? Y no es tragedia la de Dios, que vino a la tierra, estuvo 3 años intentando convencer a los hombres de que era Dios y no lo consiguió más que en una mínima parte, porque fueron muy pocos los que le creyeron. La tragedia continuó. Continuó y continúa. Continúa al cabo de 20 siglos la tragedia del pueblo judío, y a la vista de todos está. Continúa la tragedia de la humanidad, que en su mayor parte sigue rechazando a Jesús como hijo de Dios. Y continúa la tragedia de Jesús, que por medio de su iglesia intenta convencer a los hombres de que es el hijo de Dios, y no lo consigue más que en pequeña parte. Vivimos los hombres...
0: I una informació abans de saludar el nostre primer especialista per dir que el Mercat Audiovisual de Catalunya, el MAC, celebrarà la seva 27a edició el proper dimecres, dia 3 de juny, com sempre en el complex Roc Umbert Fàbrica de les Arts de la ciutat de Granollers. Enguany el MAC s'ha concebut sota el lema Creativitat sintètica per a audiències connectades. L'esdeveniment programarà presentacions, taules rodones i tallers i també acollirà els pitchings de projectes documentals i d'àudio que culminen la convocatòria conjunta de la xarxa audiovisual local amb Ràdio Televisió Espanyola i, en alguns casos, amb el 3CAT. La programació d'enguany del MAC de Granollers s'ampliarà amb una proposta oberta a la ciutadania. Es tracta del MAC Festival, amb podcast i espectacles en viu. I participaran, entre altres, la cuinera Ada Parellada i la presentadora Elisenda Pineda. Coincidint amb el MAC 2026, el proper dimecres es farà la 6a edició de la trobada de podcasting a Catalunya, amb un programa propi. Enguany tindrà com a convidats els directors de Catalunya Ràdio i RAC1, Jordi Borda i Xavier Pérez, respectivament, així com el director general de Ràdio i Negoci Audiovisual de Prisa Mèdia, que és en Jaume Serra.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
0: La primera col·laboradora a la qual saludo en el programa d'avui és la Mariona Sanz, la directora d'Innovació i Desenvolupament de Negoci al Barcelona Supercomputing Center. Com ja bé sabeu, el BSC present a l'altra ràdio cada 15 dies. Quina és l'empresa protagonista d'avui, Mariona?
3: Avui, a la secció que dediquem a la innovació que fem al Barcelona Supercomputing Center, us parlaré de Nearby Computing, una de les 15 spin-off del BSC que ofereix solucions molt eficients d'Edge Computing. Ja tornem a parlar en paraules tècniques que cal sempre aclarir i, sobretot, també fer entendre per què el BSC treballa en aquest àmbit. L'edge computing, si ho traduïm literalment, seria la computació al límit, és una forma de processar dades a prop del lloc on es generen, en comptes d'enviar aquestes dades a un servidor llunyà, al núvol. Si anem a un context material, voldria dir afegir capacitat de còmput a dispositius i processar-les localment. Per exemple, un cotxe autònom. Un cotxe autònom té càmeres i sensors constantment. Si hagués d'enviar cada imatge a internet, esperar la resposta i després frenar, podria trigar massa. Al l'edge computing, el cotxe processa la informació allà mateix. Detecta un vianant, frena immediatament. La velocitat és el gran avantatge. L'edge computing no deixa de ser una de les variants de la computació i per això al BSC hi ha diversos grups de recerca del Departament de Computer Science que desenvolupen tant hardware com software per articular dispositius d'edge computing. Nearby Computing és un spin-off que es va crear el 2018 per part del David Carrera, que era en el seu moment investigador del BSC del Departament de Computer Science, especialitzat en Edge Computing, i en Josep Martí, que actualment és també el CEO de la companyia. Nearby Computing és una empresa que ajuda a altres empreses a utilitzar l'edge computing d'una manera senzilla, amb la idea d'utilitzar aplicacions i processament allà on passen les coses. I què és el que fa Nearby Computing? Doncs ells han creat la plataforma anomenada Nearby One, que serveix per decidir sempre a on s'executen les aplicacions. Per exemple, si les coses passen al núvol, si les coses passen localment i quines coses es poden automatitzar segons la seva càrrega. En el que sempre parla Nearby Computing és, no és que s'hagi de fer en Edge o en Cloud, sinó que pot ser Edge i Cloud, perquè la plataforma Nearby permet també els dos usos. D'altra banda, també aquesta plataforma permet gestionar dispositius i servidors a la vegada. Ajuda a controlar des d'un únic panell quins seran aquests dispositius i servidors que es faran servir. I per altre costat, també permet aquesta plataforma automatitzar les aplicacions que farem córrer sobre l'Edge. Per exemple, doncs desplegar càmeres, actualitzar software de robots, llançar aplicacions a prop dels usuaris de 5G o processar dades industrials en temps real. Com d'alguna manera seria com si estiguéssim doncs, controlant centralment i tenir un gran cervell organitzador per executar totes aquestes ordres i que d'alguna manera doncs, es decideixi on corre cada aplicació, com es connecta, com s'actualitza i com s'escala. És com si fos un gran orquestrador d'aquesta gestió. Per posar un exemple, Nearby Computing ha treballat, cal destacar algunes solucions, no? Però, per exemple, una molt interessant, un exemple molt interessant, és amb els entorns industrials, on es necessiten localitzar objectes o persones amb molta precisió. Imagineu-vos, doncs, dins d'una fàbrica, volem saber on està una caixa, en el magatzem, o un robot a la fàbrica, o una eina, o un vehicle, o fins i tot un treballador. Imagineu-vos, a més, si aquests objectes que es van localitzar són cars, no? I que, a més, doncs, que puguin també identificar aquests objectes en zones o espais difícils on hi ha barreres metàl·liques, etc. Actualment es poden fer servir doncs, eines o diguem-ne, senyals, tecnologies com són les de ràdio, que són doncs, el Bluetooth, el posicionament per Wi-Fi, RFID, etc. Totes aquestes eines saben més o menys on poden trobar-se els objectes. No fan una localització exacta, no? De per centímetres. Doncs bé, la solució de Nearby Computing, en aquest cas, doncs va ser desenvolupar una aplicació de precisió que et pugui, que el que et fa és identificar i geolocalitzar els objectes de centímetres, és a dir, en centímetres i en temps real. No més o menys a prop de, sinó a centímetres i en temps sempre real. Digue'm exactament on pots trobar aquest objecte, exactament doncs, en quina estanteria i no només en aquell armari o en aquell passadís. Us podeu imaginar doncs, que té que veure no? Tot això amb l'edge computing. Doncs bé, doncs, per fer aquesta geolocalització, evidentment, es necessiten moltes dades i s'envien moltes dades de forma continuada. I això és quan, si ho féssim tot al núvol, doncs generaríem molts retards i al final doncs, el que necessites és desenvolupar càlculs localment a prop dels dispositius i utilitzant l'edge computing. Al final, doncs, aquesta solució vol dir el que ha permès és utilitzar tecnologia avançada i edge computing per localitzar objectes amb precisió de centímetres i en temps real. Bé, espero que us hagi agradat aquest spin-off i les solucions que estan oferint i a la propera seguirem amb més. Moltes gràcies. Por tantas mamas.
0: Aquesta ràfaga ens introdueix ja a un nou espai que ens prepara el grup de perspectiva de gènere en la ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica. Novament un plaer saludar a la física, també amb un mestratge en meteorologia i membre d'aquesta Associació Catalana de Comunicació Científica i específicament del grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència, la Marta Balaguer, que seu en aquest locutori. Benvinguda una altra vegada, Marta. Avui amb un tema interessant, t'escoltem atentament. No parlaràs avui d'una dona protagonista en el món tecnològic científic, sinó d'un aspecte que de tant en tant també o la doctora Tia Cortés n'ha parlat al programa o fins i tot en algunes intervencions també alguna altra de les especialistes de l'altra ràdio, que és l'univers dels algoritmes de les xarxes socials, però vist també des del punt de vista de temàtiques que tenen a veure, malauradament, amb violència digital o també discriminació de gènere, no? I aspectes que afecten clarament a les dones. No? T'escoltem atentament perquè d'entrada diu, bueno, això és una qüestió informàtica, no? Bits amunt, bits avall, algunes fórmules hi deuen haver-hi, però semblaria inversemblant i resulta, malauradament, que no és pas així.
4: Exacte. Hola, Cinto. Doncs bé, avui, des del grup de Perspectiva de Gènere de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, tractarem un tema que ens acompanya, vulguem o no, cada vegada que entrem a les xarxes socials. Parlem d'algoritmes, exactament, i de fet de com poden amplificar la violència digital, especialment contra dones i grups oprimits. Perquè quan entrem a aplicacions com TikTok o Instagram, el que ens hi trobem no és una selecció completament aleatòria de contingut, sinó que hi ha un algoritme darrere que decideix què ens fa aparèixer. Aquests algoritmes dissenyats ens mostren continguts que generen interacció, com poden ser els comentaris, les comparticions o el temps de visualització. I de fet s'ha vist que té un efecte molt concret en les persones. Un estudi de la Universitat de Londres va analitzar què li succeeix a una persona si consumeix contingut a TikTok durant uns quants dies. I es va observar que en només 5 dies el contingut que recomana l'aplicació, que té to misògin, es multiplicava per 4. És a dir, el sistema aprenia ràpidament a mostrar vídeos que posen en ridícul a les dones o que les culpabilitzen, només perquè eren aquells que generaven més interacció. Doncs amb aquest exemple, Cinto, ja podem veure que els algoritmes no són neutrals, veritat?
0: Evident, clar, pot tenir sentit que si algú li agrada a l'univers dels gats vagin apareguent gats i gats, algú podria dir, bueno, potser t'hi parar de gats i no descobrirà que també hi ha lloros, per entendre'ns, però es podria, potser, acceptar, si aquella persona... Però clar, hi hauria d'haver-hi algun moment, que sembla que, evidentment, informàticament es pogués fer, que en determinades qüestions aquesta amplificació desaparegués per una qüestió legal o una qüestió purament ètica, que semblaria bastant evident, no?, d'alguna forma que, en algun cas, algú podria dir que es mantingués, molt bé, però amb altres queda clar que s'haurien d'intentar evitar, no?
4: Exacte, doncs hi ha un biaix inherent de com estan dissenyats, perquè no ensenyen tampoc que és el... O sigui, no hi ha un criteri de si és millor o pitjor, sinó què enganxa més,
0: clar.
4: Per mostrar-li a l'espectador.
0: I si aquella persona s'enganxa amb temàtiques que són clarament qüestionables, no?, o aspectes que des del punt de vista ètic o fins i tot legal... No són, evidentment, convenients d'amplificar aquell sistema, va amplificant, no, el que dèiem abans, si ho faig igual pels gats, que ho faig en aquest cas amb gent que estigui, per exemple, donant cops a dones o, diguem-ne, tenint una actitud improcedent respecte a elles. No, clar, en aquest cas cau als peus, que això no es correspon i no hauria de ser.
4: Doncs en aquest context, la violència digital de gènere té moltes formes. Una de les més preocupants, de fet, són els deepfakes, que són aquests continguts manipulats amb intel·ligència artificial que fan veure que algú ha dit o fet coses que no són reals i sovint tenen doncs, finalitats humiliants o sexualitzades. Altres exemples, comentaris ofensius, assetjament i difusió d'imatges sense consentiment. I segons dades de l'ONU, una de cada tres dones en presència pública ha rebut comentaris no desitjats a internet. I un 12% ha vist com es compartien també continguts seus sense permís. Aquesta realitat afecta també dones en l'àmbit de la ciència, la tecnologia. Moltes investigadores, divulgadores, pateixen descrèdits, insults, assetjaments a xarxes socials, no per la seva feina, pel que fan, sinó pel fet de ser dones. I també ho veiem en camps com l'esport, el més mediàtic, on les dones reben comentaris sobre l'aspecte físic més que sobre el seu rendiment mateix. Tot això doncs ens dibuixa un patró que veiem clarament, on la tecnologia ens està creant unes dinàmiques insostenibles, que hi ha uns biaixos que existeixen a la societat i que els algoritmes l'únic que fan és amplificar aquest missatge. Per tant, des de l'ACCC us convidem a reflexionar i a preguntar-vos si el que estem compartint, comentant o consumint ajuda que alimenti aquests sistemes, o sigui, quin paper estem jugant nosaltres, perquè cada interacció compta i entre tots haurem de decidir si volem amplificar un relat de violència digital o construir més aviat un entorn digital respectuós i igualitari.
0: Per això també cada vegada, no?, sembla que més organismes, fins i tot algun tipus d'iniciatives polítiques, van i marquen, no?, cap a algun tipus de regulació, que en aquests casos jo crec que no es pot interpretar com a censura, sinó que serien aspectes, no?, que fins i tot en alguns casos podien ser fins i tot punibles, no?, si es diu una qüestió que no es correspon a la veritat d'una determinada persona, es difama, igual que com podia passar al món quotidià, no?, de la premsa escrita, de dir-ho de manera oral davant d'un auditori, i algú et pot fer una denúncia per una difamació en el món més convencional, en el món de carn i ossos. Evidentment, en aquest món digital, que això sembla que és molt simple i molt fàcil, doncs també algú semblaria que perfectament és lícit també d'intentar evitar aquestes circumstàncies abans de fins i tot haver de fer algun tipus d'acció legal. Molt interessant, com sempre, el que ens porta el grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència d'aquesta Associació Catalana de Comunicació Científica. Avui heu escoltat a la física Marta Balaguer, que segurament que potser també d'aquí una setmana es torna a l'altra ràdio. Fins aleshores, Marta, que vagi molt bé.
2: L'altra ràdio, amb Cint Uniqui.
0: Ara ens posaríem una motxilla. És molt habitual que nens i nenes per anar a les escoles i fins i tot alguns per anar a l'institut vagin amb motxilla. També és habitual que dones, homes, executius, informàtics de qualsevol mena, persones de qualsevol condició, se'n van a la feina amb les seves motxilles. Encara això té, diem-ne, ús. Però nosaltres ens anem a l'escola. Qui ens porta a l'escola és l'especialista de l'altra ràdio d'escola, que és el Pitu Martínez, que, doncs, una vegada al mes surt al nostre programa. Ganes de saber ja la informació relacionada amb la ràdio escolar catalana, Pitu, que ens portes en aquest últim cap de setmana del mes de maig.
5: Hola, Cinto. Som a punt d'entrar al mes del final de curs i s'incrementen les activitats de ràdio en els centres educatius, algun en format marató o celebració del final de temporada, vaja, com les ràdios convencionals, que us haig d'explicar. El divendres 29 de maig es va celebrar la 16a edició de la Marató de Ràdio Escolar de Badalona. Es tracta d'una jornada molt especial que fan des del CRP de Badalona, dedicada a reconèixer la importància d'aquest mitjà de comunicació a la nostra societat, que demostra que la ràdio continua sent una poderosa eina per transmetre cultura, emoció i coneixement, i també una gran eina educativa. L'emissió es farà en directe durant tot el matí des de la sala d'actes de l'Institut Eugeni d'Ors, un espai que permetrà la presència de públic per gaudir dels programes en viu. Jo hi sóc convidat i modero una entrevista que faran uns alumnes a uns altres alumnes. Aquesta iniciativa que consolida Badalona com una ciutat compromesa amb la innovació educativa i el foment de les competències comunicatives compta enguany amb la participació de 23 centres escolars badalonins. Us en podria dir uns quants, pues escoles hi ha la Gitanjali, la Pau Picasso, la Ventura Gasol, etc, unes quantes més. Instituts d'escola, el Turó de Caritx, Baldomer Solà, l'Institut de la Riera, d'Eugeni d'Ors, Pompeu Fabra, Enric Borràs, i també dos centres educatius d'educació especial. Per alguns d'aquests centres, aquesta ha estat la primera experiència davant dels micròfons, iniciant-se així el llenguatge radiofònic. Per la seva banda, les escoles i instituts amb més trajectòria han fet un pas més enllà en la producció i en la preparació de diverses entrevistes. La Marató d'enguany ha ofert continguts molt destacats per la seva emissió per internet, per exemple, a través de tres modalitats. Hi haurà programes gravats en diferit i s'emetran en aquell moment, o un directe, o sigui, els centres estan en la sala d'actes emetent en directe i gravant per tot arreu a través d'internet. Entre els moments més rellevants de la jornada, destaquem que tenen la gran sort d'entrevistar el reconegut dibuixant de còmic Albert Monteys, la visita de l'alumnat de Ràdio Estalella, que és l'entrevista que jo moderaré, i l'actuació i intervenció musical en directe de l'alumnat de l'Institut Eugeni d'Ors. A més d'emetre's amb un podcast radiofònic, també es farà un video streaming perquè tothom pugui veure l'event, l'acte. Segons el CRP, aquesta jornada no només celebra el mitjà de comunicació més immediat, que és la ràdio, sinó que posa en valor el projecte de la ràdio escolar com una eina pedagògica fonamental per millorar l'expressió oral, el treball en equip i l'esperit crític a les aules. Considerem que ells consideren, el CRP considera que l'esdeveniment pel seu impacte local, l'elevada participació d'escoles de la ciutat i la combinació de cultura i educació ofereix un gran interès visual i informatiu per a la televisió local. L'enllaç el podeu trobar a la web del CRP de Badalona i concretament a ja.cat/marató de ràdio. ja.cat/marató de ràdio. I ja sabeu, qualsevol cosa que vulgueu sobre ràdio escolar podeu trobar molts, molts fitxers d'àudio al canal de reporters de la ISTEC.

0: Ja fa unes quantes temporades que a l'altra ràdio tenim el sa costum de quan s'obre la temporada, setembre, octubre, novembre, i quan ja ens apropem a la fi de la temporada, estem ja a la cua del mes de maig, tenim la secció del Apps, Webs i Bolets amb el nostre company Xavier García, un dels extraordinaris tècnics de so d'aquesta casa, però que a l'altra ràdio ve per fer l'Apps, Webs i Bolets. Xavier, benvingut, cua del mes de maig d'aquest 2026, abans del web o de l'aplicació, a veure què ens has portat avui. Com tenim el tema boletaire en aquesta cua del maig?
1: Tinto...
0: Ha plogut força.
1: Ah, sí, a Déu gràcies, hem tingut una... un hivern,
0: sí,
1: certament molt curiós. La primavera també està donant un molt bon resultat. I estem parlant a nivell general de tot Catalunya.
0: Sí.
1: És a dir, estem molt pel damunt de la pluviometria habitual, la qual cosa sempre és un bon senyal.
0: Per tant, em veus que em van apareguent sovint, sí, en força.
1: Estaves parlant que és el final de la temporada
0: del programa.
1: De l'altra ràdio. És el començament de la temporada.
0: Clar, que és curiós, perquè
1: Bolets.
0: Algú pensa, això comença amb l'estiu. No, comença ara.
1: No, comença ara. Sempre ho hem dit, Bolets hi ha tot l'any.
0: Sí, sí.
1: Tot l'any. Però ara és quan comencen a sortir amb una força evident tots aquells bolets de primavera.
0: Alguna alçada, això jo ho he après, a
1: sí.
0: partir de la qual es troben,
1: sí.
0: i algun espècimen?
1: Anem a veure, anem per espècimens. Ara la múrgola comença a estar molt amunt. La múrgola és aquell bolet, la morxella, és un dels primers i més representatius.
0: Agradable de... per cuinar, això.
1: Molt, molt. Certament és un dels bolets apreciats per tots els xefs i de més, que té moltíssimes possibilitats. Jo reconec que aquest any he pogut menjar un parell de vegades.
0: Bé, home.
1: No les he agafat,
0: però
1: tinc aquí que les agafa per mi.
0: El desig que ben aviat t'incorporis. El tenim una mica lesionat, el Xavi,
1: sí, però
0: aviat...
1: Aviat, tot ràpid podrem anar a la muntanya a fer-ho,
0: però
1: tot i així he pogut menjar múrgoles, ja està caient el període de la múrgola, ja està sortint múrgola d'alçada, 1.800, molt,
0: Déu-n'hi-do.
1: I ara ja està sortint el bolet clàssic de primavera. Ja he menjat moixernons.
0: Ah.
1: Moixernons dels bons.
0: Dels bons, no les carreretes.
1: No les carreretes, que també estan sortint amb molta força.
0: Els prats.
1: Ara és el moment d'anar a Prat
0: els prats.
1: A passejar. És allò de tipo Heidi, els prats enormes, d'anar passejant tranquil·lament.
0: Veus
1: no cal...
0: les roselles?
1: Sí.
0: De color sempre vermellós.
1: La mimosa o la ginesta,
0: mira que n'hi ha,
1: de color groc.
0: Tot. I una carrereta, vas seguint...
1: I vas fent. I ja per acabar, alçada, a partir de potser 1.700 cap a dalt, a Pi Vell, majoritàriament a boscos vells, cep. Que això és una meravella.
0: Això és el que li agrada molt al Xavi.
1: Això és una meravella.
0: He vist plats, receptes teves amb els ceps.
1: Sí.
0: Anem al que és pròpiament l'altra ràdio, la tecnologia.
1: La tecnologia.
0: Què ens portes?
1: Si us recordeu,
0: web, avui què has triat?
1: És una app, i em sap greu, per l'app que vam parlar l'última vegada, que la vam deixar molt bé, perquè certament era molt bona.
0: Com es diu?
1: I Fong.
0: I llatina. F majúscula ONG.
1: Sí, l'han feta de pagament.
0: Bé.
1: És una llàstima, però...
0: És que algú que estigui molt interessat té un petit pagament.
1: Correcte.
0: Quines característiques
1: estava força té? Bé. Si us en recordeu, ja us vaig comentar, eren mapes de Catalunya amb 8 bolets. Tu clicaves el tipus de bolet i et deia amb tot el mapa de Catalunya on havia possibilitats i probabilitats de trobar-ne, i això et facilitava molt la feina. Certament, la possibilitat del cep, del rovelló, del rossinyol, de la trompeta, del camagroc. No, tenia 8 espècies, però la veritat és que estava força bé. És una llàstima, però bueno, de totes maneres. I com arranca temporada, per nosaltres diem d'apps, webs i bolets, sobretot, molta seriositat a l'hora d'anar a la muntanya. Descarregueu-vos qualsevol aplicació amb el 112.
0: Això ho vas recomanant sempre.
1: És a dir, Google Maps, porteu-lo preparat, no us, quan arribeu al lloc, marqueu on esteu.
0: Per saber on tornar.
1: Ja està, és a dir, tenim moltes aplicacions al mòbil que ens permeten anar amb seguretat.
0: Que així sigui, el Xavi García va insistint, jo crec que és una molt bona recomanació, i aquest iPhone, ni que sigui ara de pagament, si algú li interessa, ho afegiu a la llista. Evidentment que aquí no tenim cap afany publicitari, no en traiem res, és un programa 100% divulgatiu. D'aquí un mes torna el Xavi García. Fins aleshores.
1: Diu.
2: L'altra ràdio, amb Cintoniqui.
0: interessant i molt valuós el que estan fent a Badalona al voltant de la ràdio escolar, amb aquesta nova marató de ràdio escolar que ens acaba de presentar amb tot detall en Pitu Martínez. Com també serà, estic segur, interessant el que ha preparat el radioclub Mike Delta Victor Days Group a les bandes de radioafició. La seva presidenta, com cada mes, que és la Xari Benmejo, ens fa arribar un parell d'iniciatives que específicament aquest radioclub català, amb seu a Mollet del Vallès, ha preparat per els propers dies, al voltant de dos actes molt significatius per Catalunya. Xari, quan vulguis, t'escoltem.
3: Avui et parlaré de diverses activitats impulsades per la nostra associació. Centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El dia 10 de juny de 2026 es compleix el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i Cornet, màxim representant del modernisme català. Per això, la nostra associació organitza una activitat per a commemorar aquesta efemèride. Posarem en l'aire l'indicatiu especial Alfa Oscar 100 Alfa Golf, que estarà actiu del 3 al 10 de juny de 2026, tots dos inclosos. Hem creat un diploma commemoratiu que es podrà obtenir realitzant un mínim de 3 contactes amb l'Alfa Oscar 100 Alfa Golf. Aquest diploma es podrà descarregar de manera totalment automatitzada des de la web de My Delta Victor de X Group. El diploma estarà disponible en 3 idiomes: català, castellà i anglès. Autorització general d'ús d'indicatius especials amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. A petició de la nostra associació, la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals ha autoritzat a tots els títols d'autoritzacions de radioaficionats la utilització de distintius de crida temporals des del 6 al 12 de juny de 2026 amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. El distintiu de crida temporal es farà mantenint el sufix del seu distintiu i modificant el seu prefix i xifra de districte, conforme al següent. Distintius amb prefix ecoalfa faran servir el prefix alfa mike més districte més 14 més sufix. Distintius amb prefix eco bravo faran servir el prefix alfa november més districte més 14 més sufix. I els distintius amb prefix eco charlie faran servir el prefix alfa oscar més districte més 14 més sufix. Des de la nostra associació s'impulsarà un diploma commemoratiu de la visita del Sant Pontífex a Espanya. Per obtenir aquest diploma, tan sols serà necessari contactar amb un dels indicatius especials operat pels socis de MyDelta Victor de X Group, que estaran actius del 6 al 12 de juny. A la web de MyDelta Victor es publicaran els indicatius especials vàlids per a l'obtenció d'aquest diploma. El diploma estarà disponible en 3 idiomes: català, castellà i anglès. I fins aquí la participació mensual de My Delta Victor de X Group a l'altra ràdio. Tota aquesta informació, incloent les URL completes, la teniu per escrit al Facebook de l'altra ràdio. A nosaltres ens podeu trobar al nostre web, mydeltavictor.com.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniki.
0: I ara és el tecnòleg, l'enginyer Andreu Beà, qui agafa el relleu en aquesta edició de l'altra ràdio, com molts dels especialistes del programa, com molta gent que també escolteu l'altra ràdio, sempre també per causes diverses ha trafegat, i li agraeixo, igual que tot l'equip que fem possible aquest programa que ja està a la recta final de la seva 46a temporada, el temps que dedica per estar al nostre programa i per entrar en contacte amb vosaltres. Avui l'Andreu ens portarà una bona notícia, perquè ens parla dels premis WSA de Nacions Unides a aplicacions mòbils, premis de caire mundial, i ves per on, una de les aplicacions que ja fa mesos del món de la medicina molt especial que ens va presentar l'altra ràdio ha merescut un d'aquests premis WSA de Nacions Unides a l'edició 2026. T'escoltem atentament i recorda'ns doncs el nom de l'aplicació i exactament quin és la vàlua que ha destacat el jurat, del qual tu també en formaves part.
4: Bé, bàsicament aquests premis són uns premis totalment desconeguts, però que són el més semblant a Eurovision, no? De fet, es van fer a Viena aquesta setmana passada, just uns 3 o 4 dies més tard que al mateix lloc on es va fer Eurovision, que és el City Hall de l'Ajuntament de Viena, no? Són uns premis on hi ha 168 països representats, i és com els Jocs Olímpics de les aplicacions mòbils. I aleshores jo tinc l'honor, doncs, de representar i ser el jutge o el seleccionador nacional de tot Espanya, i les aplicacions que hi presentem són de 8 categories, una de cada, bueno, doncs de cada, doncs, des de salut, turisme, de moltes, o sigui, sí, sí, de diferents àmbits, no?
0: Diferents àmbits, d'acord.
4: Cada any en presento 8, i ja van 23 anys que es fan aquests premis, doncs, i d'aquests 8, després s'arriba a unes 1.500 aplicacions d'arreu del món, però quan dic d'arreu del món vol dir de Ghana, de països, de Lituània, de llocs que normalment...
0: Sí, sí, tu has dit,
4: doncs, no
0: 168 països, per tant,
4: sí,
0: la majoria,
4: sí, sí,
0: no surten aquest... a les notícies, jo gairebé...
4: No.
0: Que, bueno, que no arriba ni als 68, gairebé diria 8
4: any,
0: a les notícies.
4: Sí, aquest any, correcte, aquest any hi havia només 122 països representats,
0: D'acord.
4: No eren tots, però bueno,
0: però
4: era una bestiesa.
0: Per tant, 122 sí, sí, països a l'edició,
4: sí,
0: del 2026.
4: Que ens vam reunir tota una setmana a Viena, i aleshores d'aquests 1.500 aplicacions es fa una shortlist, es fa un primer tall, i se'n redueixen a només 40.
0: Molt bé.
4: I llavors aquestes 40 són 5 campions ja, doncs, de cada una de les 8 categories. I aleshores avui ens centrarem en la categoria de salut, on ja us faig parlar de l'Iñaki Alegría, un metge que és pediatre i que està a Etiòpia, doncs, però que és de Barcelona, i concretament de Sant Andreu, i aleshores, doncs, que té uns problemes molt greus. Doncs imagineu que se li apaga la llum a mitja operació a les 4 de la matinada, no? I ha d'acabar l'operació amb una llinterna a la boca. Això és inimaginable des dels nostres paràmetres, no? Aleshores, què ha fet? Doncs ha fet una aplicació que es diu MedBrain, Medical Brain, com si fos el cervell de...
0: Sí, sí,
4: de
0: cervell mèdic.
4: I que, d'alguna manera, ha concentrat, inicialment va començar-ho amb les 7, diguem-ne, coses més difícils de diagnosticar, bastant locals, els xacres, o sigui, hi ha tota una sèrie de malalties que nosaltres ni n'hem sentit a parlar mai, i aleshores ho va fer de manera fotogràfica i que una màquina ho reconegués. És a dir, que hi hagués un ajudant per a diagnosticar. Per què? Perquè allà no hi ha metges. Val? Llavors hi ha, doncs, persones que fan de gestors de salut, però
0: d'acord,
4: no hi ha metges.
0: Sí, sí, sí.
4: I aleshores, entre res, que és el que tenen ara, i això, hi ha un món.
0: I tant. Val?
4: Aleshores, imagineu que si això, ajudats pel Paul Ricard, un campió de Palo Alto, en temes de tecnologia, però que també és neurocirurgià, doncs amb aquest noi s'han ajuntat i han creat, doncs, aquesta companyia que es diu MedBrain, i que, doncs, ara mateix està ja, quan jo els vaig conèixer ja estaven a la malaltia, 48 malalties, però és que a dia d'avui, amb l'últim de Cloud, ja han lograt fer, ja diagnosticar 1.200 malalties diferents, no? Aleshores, o sigui, abans pescaven a mà i feien a mà, ara ho fan a màquina.
0: D'acord.
4: Però el maco d'això és que heu de veure que ho han lograt posar en local, és a dir, offline, amb una aplicació que tu no necessites, és com un destilat de l'última versió d'un LLM, d'una IA,
0: sí,
4: però en local.
0: En local.
4: Val? En local vol dir que tu, si estàs en un poblet rural, no tindràs internet, possiblement,
0: clar,
4: allà.
0: Que tu pots descarregar i tenir amb el teu dispositiu mòbil,
4: correcte,
0: clar, sense connexions,
4: correcte,
0: en aquell,
4: correcte,
0: moment.
4: I el més maco és, sí, que imagineu que sí que tenen internet, però és que llavors has de pagar tokens, has de, tal com la fa servir, has de pagar.
0: D'acord.
4: Per tant, aquesta escola no escala. Però la millor solució és la que han trobat ells, de posar-ho com un guardar como, no? I ho deixes,
0: sí, sí,
4: com un, tot el mar amb un cubell.
0: Doncs...
4: I això estem parlant d'una solució d'uns 400 megabytes.
0: Magnífica
4: solució. I el jurat, a nivell
0: solució,
4: mundial,
0: sí,
4: han donat com a la millor solució que mai s'havia presentat en qüestió de medicina allà.
0: Doncs...
4: I us diré més. Van fer 3 cues, perquè això, a més, està provat científicament, on es feia tot un triatge d'infermeres. I les infermeres feien un diagnòstic local d'allà un 62%, doncs, correcte, però les altres no.
0: D'acord.
4: Les infermeres, una altra porta, amb MedBrain,
0: sí,
4: van fer un 95% de diagnòstic
0: que
4: correcte.
0: Aviat,
4: i els metges, clar, o sigui, que no,
0: sí,
4: hi ha,
0: sí,
4: diferència significativa estadísticament amb metges que tenien 20 anys, especialistes, amb 20 anys d'experiència.
0: Sí, sí, que ajuda, en aquest cas, en la diagnosi de malalties infantils. Ens ho ha explicat l'enginyer, el tecnòleg Andreu Beà. Felicitats a l'Iñaki Alegría, les persones que van possible que la tecnologia... sigui útil a la societat, aquest MedBrain.
4: De fet, ha creat una... MedBrain, i ha creat... Seguiu-lo per internet,
0: sí,
4: ha creat,
0: sí,
4: una organització que es diu Alegria Sense Fronteres.
0: Doncs magnífica iniciativa i molt contents d'haver-ne parlat per segona vegada a l'altra ràdio a través de l'enginyer Andreu Bea. Fins la propera, Andreu.
4: Molt bé, adéu-siau.
0: Canviant de temàtiques, arribem a la penúltima secció d'aquesta edició de l'altra ràdio, uns 4 minuts llargs per parlar del periodisme contemporani. Ho fem cada mes amb el catedràtic de periodisme, Josep Lluís Micó, director del Regió 7, al qual saludo. Benvingut, Josep Lluís. En aquesta cua del mes de maig ens fas una reflexió sobre una idea que et volta pel cap, i és que preveus una possible crisi en la comunicació corporativa, és a dir, aquest món de les agències de comunicació, dels periodistes que treballen per empreses, per organismes, per institucions, tal com s'entén a dia d'avui. T'escoltem atentament, sobretot si algú es dedica a la comunicació corporativa, que cada dia hi ha més professionals.
5: Sí, en primer lloc, hola, com esteu? Sí, perquè durant bastants anys, sobretot quan hi havia quan va començar una dura crisi que va castigar el periodisme des del punt de vista de l'ocupació, la comunicació corporativa va servir per parar el cop i molta gent que es graduava en periodisme trobava feina en aquest àmbit. Els primers anys i posteriorment la consolidació del periodisme digital va ser també l'època daurada de la comunicació corporativa per una raó molt senzilla. En el moment, en el passat, quan el temps i l'espai eren limitats perquè els programes de televisió, ràdio o els mitjans impresos, els minuts s'acabaven i també el paper, i no hi havia ni temps ni espai per tothom, la competència entre aquells que es dedicaven a la comunicació corporativa i volien col·locar continguts de les seves empreses o institucions, la competència era dura. En el moment en què el periodisme digital s'estén i, a més, guanya temps i espai en tota mena de plataformes, aparentment hi ha
0: clar, més continguts a generar, no? Molt més recorregut, perquè, sí, sí.
5: Clar,
0: podies crear els teus propis continguts, no? Això, clar, l'època de bonança. I ara anem a la segona part, yin i yang, amb aquest minut 30 final. A on pot haver-hi aquesta crisi? A on es fractura aquesta qüestió contemporània?
5: Molt fàcil. Ara els mitjans ja no ho donem tot, ni de qualsevol manera, perquè tenim l'obligació de ser productius i aconseguir audiència. I allò que fins ara publicàvem per quedar bé, per fer favors, perquè ens queia bé qui ens ho passava o perquè l'empresa era mitjanament rellevant, si no hi ha un retorn, si no hi ha audiència, es deixa de publicar. I cada vegada hi ha més feina dels professionals de la comunicació corporativa, des de petites agències fins a grans empreses que no surten enlloc exceptuant els seus mitjans.
0: D'acord. Per tant, aquest és un punt d'inflexió que pot provocar, doncs, a un termini curt, doncs, algun canvi en el nombre de persones que hi treballen. Queda clar, queda evident, doncs, Josep Lluís Micó atén a qualsevol mena de comunicació, ho va explicant a l'altra ràdio de Ràdio 4, dins del món del periodisme específicament, però avui no en el periodisme informatiu, si no m'heu escoltat, en aquesta vessant de la comunicació corporativa, com sempre s'explica amb tota claretat i sempre és molt interessant d'escoltar el catedràtic Josep Lluís Micó, que torna a l'altra ràdio per tancar temporada ja a finals del mes vinent. Fins aleshores, Josep Lluís, moltes gràcies per la brevetat.
5: Gràcies a vosaltres, a reveure.
0: Crec que aquesta ràfaga han dit l'Havana o un nom semblant, i avui parlarem els propers minuts precisament de Ràdio Havana Cuba. Qui està, no venint, no, perquè està aquí a meu costat assegut, és en Francisco Rubio, tertúlia de la Ràdio i la Televisió Internacional, Paco. Benvingut.
6: Gràcies, Cinto.
0: Cua del mes de maig d'un 2026, gairebé com un avenç. Avui parlarem de Ràdio Havana Cuba, però serà al final.
6: Al final.
0: Esperem tenir temps. Comencem amb novetats de DAB+, Ràdio Digital. Cap a Suïssa.
6: Sí, perquè ha passat que han retrocedit.
0: Ah?
6: Sí. Se'n recordes, al final de l'any passat van dir
0: que la
6: ràdio de Suïssa, la ràdio pública SSR, tancava les emissions d'FM.
0: No volia saber res de l'FM, era un dels primers països, Suïssa, que una ràdio ja tancava l'FM.
6: Sí, després de Noruega, que ja va fer
0: anys. Tot amb DAB+, només.
6: I que era DAB+, però bé, va haver moltes històries, va dir que va
0: baixar
6: tota l'audiència, tot això.
0: Clar.
6: Llavors el govern va decidir, la Corporació Suïssa de Radiodifusió, a tornar a la ràdio d'FM, a pesar de que havien tancat. De moment, fins al 2031, continuarà a l'FM i al DAB. Què passa? Que això eren tres fases, no es pot fer una altra vegada, a implantar l'FM de cop, una altra vegada. Calculen que a final d'any tornarà a l'FM a Suïssa el 85% de la població, però atenció, perquè això costarà 15 milions de francs suïssos a l'any, significa això de tornar a fer l'FM. Bueno, ja veurem què passa.
0: Desdir-se. Desdir-se a vegades té conseqüències.
6: O esperar més anys per al tema aquest.
0: Jo segueixo dient, amb tota la modèstia, jo no sóc un tecnòleg del món de la radiodifusió professional. L'altre dia, precisament, a la jornada del DMT Fòrum, organitzada per FC20, hi havia una enginyera catalana especialista en el món de la radiodifusió, històricament consultora, i per tant ella podria parlar amb molt més coneixement de causa com a tal, però no veig per què s'ha de tancar la freqüència modulada. Podria ser una cosa, per una banda, transmetre en digital, per una altra, mantenir les freqüències modulades. És un sistema que s'escolta perfectament, que té una àmplia, en aquest cas, presència a la ciutadania de tota Europa i de molts llocs del món.
6: Sobretot no duplicar, que no siguin els mateixos programes de FM i de DAB, sinó que puguin ser independents.
0: Podria ser.
6: I fer més canals.
0: O ni que estiguin duplicats.
6: Vull
0: dir, tampoc passaria res, que qui vol ja escoltar-ho amb una mica més de qualitat de so, amb algun tipus de saber afegit. I com tu deies, que el DAB permet als múltiplex tenir més canals temàtics, tu ho dius molt bé, així va començar el DAB a seques, no? El Regne Unit oferint emissores que no sortien per FM seria una bona opció. Ens anem cap a Àustria. Ara avui l'Andreu Bea ens ha parlat fugazment, no?, d'uns premis internacionals que es van aconseguir la setmana passada a Viena. Ens parles tu d'una ràdio privada que transmet des de Viena, precisament amb DAB+.
6: Sí, és una nova ràdio, Austrian International Radio, se'n recorda la ràdio Austria Internacional, però no és aquesta, en DAB+, la zona de Viena, l'àrea metropolitana, amb 3,3 milions d'oïdors possibles en aquesta zona, i en alemany i en anglès. Això em recorda molt a la ràdio austríaca d'Ona Curta.
0: I tant, hi ha aquells programes en llengua castellana, Carlos Arturo del Castillo...
6: Li diuen la ràdio urbana.
0: Al capdavant,
6: la ràdio
0: bé.
6: Urbana de Viena. Serà una mica diferent, no serà només informativa, sinó una mica...
0: Igual que ara hi ha les músiques urbanes.
6: Exacte.
0: Aquí hi ha un canal de ràdio a Catalunya, precisament, que s'escolta distribuït per internet, que es diu Urban Radio.
6: Sí, correcte.
0: I que té diferents també modalitats, no?, aquest Urban Radio.
6: Que l'altre dia...
0: surt per DAB+, si no sí,
6: per
0: la memòria,
6: cito,
0: no?, a Barcelona.
6: Sí, que l'altre dia, fa unes setmanes, en la fira que feien aquí a la plaça de les Glòries, aquí a Barcelona, una fira de comerç local, hi havia un petit stand d'Urban Radio.
0: Doncs queda dit també a l'altra ràdio, perquè Urban Radio sortia per internet, però des de fa poques setmanes també està present el DAB+, ràdio musical creada a la ciutat de Barcelona. Ens anem ara cap a l'altre sistema de ràdio digital, Digital Radio Mondiale, Assemblea General del Consorci DRM. A on s'ha celebrat i què s'ha dit?
6: S'ha celebrat a Jakarta, Indonèsia, a la col·laboració de la Ràdio República Indonèsia, l'emissora internacional i a nivell local d'allà, estatal, d'Indonèsia, un país que té molt, molt important en el tema digital, que ha portat a la AM i AFM, a Ràdio DAB+, i en DRM, en 9 estacions ja en FM també, i allà es van presentar una sèrie de novetats importants, receptors, per exemple, un receptor que s'ha fet entre una empresa de Regne Unit, una altra de Corea del Sud i una altra de Xina, un receptor dual, que agafa DRM i DAB+, això que sempre es queixem aquí que a l'estat espanyol
0: home,
6: no hi ha receptors.
0: Tant de bo.
6: Ja comença a haver-hi receptors, però
0: a veure
6: Àsia,
0: si es pot comprar aquí, ni que sigui per escoltar el DRM poc que hi ha per Ona Curta.
6: El DRM i DAB+, l'empresa Fraunhofer, que és una molt important a Alemanya, una ràdio digital multiestàndard també DRM i DAB+, un prototip per Android Auto, això és important, perquè continua la ràdio per als autos.
0: Sí.
6: I per últim, Starwaves, que és una altra també de Suïssa, que llança una aplicació ràdio digital per Android, una app, compatible amb DRM i DAB+, és a dir, la ràdio digital sigui per Ona Mitjana, FM i Ona Curta.
0: Seguim ara amb qüestions relacionades amb tancaments. Ens anem cap a BBC Radio 4, ja vas anunciar-ho el mes passat.
6: Sí, ja sempre es deia a Ciutat de la Margarida, sí, no, tanquen, no tanquen, tanquen, no tanquen. Al final tancarà el Radio 4, BBC, l'única emissora d'ona llarga en aquest moment del Regne Unit, en 198 quilocicles. Tancarà
0: quan?
6: El 27.
0: 27?
6: 27 de juny.
0: De juny.
6: Tancarà aquesta emissora.
0: A menys d'un mes vista.
6: Exactament.
0: Continuarà BBC Radio 4, evidentment sí, però tanca
6: la
0: ona llarga.
6: La ona llarga.
0: Anem ara cap a un altre tancament. CBS News Radio.
6: Sí, molt impactant. Tot el tema aquest dels Estats Units, el tema polític, els que manen, els que no manen. CBS News Radio, que és una emissora que molta gent no coneix perquè és una emissora molt important als Estats Units.
0: CBS és la cadena
6: Columbia
0: de televisió,
6: no?
0: System, la cadena privada tan important.
6: Però atenció, perquè aquesta emissora es va crear l'any 1927. 27, emissora de ràdio, de notícies, en més de 130 emissores de tots els Estats Units, però tanca el dia 20, ja ha tancat el dia 22. Dia 22 de maig ha tancat.
0: Fa una setmana que ha tancat.
6: I és molt reconeguda aquesta CBS News Radio perquè allà és... treballava un locutor molt important, Edward R. Murrow, una gran veu dels Estats Units, que és la pel·lícula Good Night and Good Luck, Buenas noches y buena suerte en castellà,
0: sí.
6: Està dedicada a la història d'aquest locutor, Edward R. Murrow.
0: Molt bé, queda dit, per tant, doncs, un adeu a CBS News Radio. Saltem ara cap a Àfrica, hem parlat de Ràdio Havana Cuba, però encara veig que tenim un minut 30 per acabar aquesta edició del programa. Ens anem de moment cap a Gabon. Bona notícia per una emissora que era molt popular aquí a Catalunya, Àfrica número 1.
6: Sí, Àfrica número 1 de Mojave, Gabon, que té una plata transmissora d'una curta molt important als anys 80.
0: S'escoltava molt bé a Catalunya,
6: s'escoltava
0: molt bé.
6: Va crear el febrer del 81... És l'emissora més important francesa de tota Àfrica, 30 milions d'oients, i la planta retransmissora que utilitzaven altres emissores com Radio Japó o Radio França Internacional. Ha continuat en digital i en França, en tota la FM, i Àfrica també FM, però ara segurament arreglaran el tema.
0: Podria
6: aquesta,
0: tornar a la ona curta.
6: O de moment funciona més per ràdio.
0: I hem dit que sonava, jo crec que ho diuen, a Havana, no? Aquella ràfaga, doncs anem cap a Cuba, tanquem avui la tertúlia parlant de Radio Havana Cuba.
6: Sí, el passat 1 de maig, l'any 1961, ha fet 65 anys Radio Havana Cuba. Felicitem d'aquí a l'emissora de Cuba, però atenció perquè hi ha reduccions d'emissions importants. En castellà només es fan programes durant el dia, entre la 1 de la tarda i les 8 de la nit.
0: D'acord.
6: Perquè per la nit hi ha molts problemes del tema tecnològic i del tema de l'electricitat.
0: Doncs amb Ràdio Havana Cuba tanquem aquesta tertúlia, tanquem el programa. Fins la setmana entrant, Paco. Freqüències i horaris del món de l'ona curta.
6: Correcte.
0: A tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio!

0: de la cultura, fins allà on puguem arribar. I els diumenges tenim un espai que dirigeix l'Oriol Rossell, aquí present, que anomenem la Biblioteca Inflamable i que es dedica a parlar de llibres d'assaig, d'idees crítiques i radicals, i per tant hem pensat que havíem de tornar amb aquesta fira literal que considerem una mica com la nostra casa, no?
1: Bueno, de fet ja som una miqueta part del mobiliari.
0: Avui parlarem del temps, fem el temps i que el temps no ens faça, ja sabeu, és el lema d'enguany d'aquesta fira literal, el temps que ens està caient a sobre, el temps que probablement no, com diu allò del final de Blade Runner, jo he vist coses que vosaltres nunca creiríeu, se'ns està caient a sobre amb una sèrie d'informacions, de circumstàncies que no acabem d'assimilar del tot. No ho solucionarem avui amb aquesta xerrada,
1: sí.
0: Això ja us avanço, sí, vols
1: sí.
0: Dir?
1: Bueno, que hemos venido a jugar, ¿no?
0: Hem de fer més programes.
1: Dale.
0: Ah, vale. I hem convidat l'Arantxa Tirado, ella és politòloga, professora associada de la UAP, ha viscut a Mèxic, Venezuela, Costa Rica, ha escrit llibres com ara Venezuela, Más allá de mentiras y mitos, la qual cosa li ha fet guanyar grans admiradors i moltes simpaties. Sí. També La classe obrera no va al paraíso i el Law for Golpes de Estado en nombre de la ley, llibre d'absoluta vigència, com podreu comprendre. Tenim també a l'Andreu Navarra, escriptor i historiador, ha publicat assajos com ara Prohibido aprender, un recorrido por las leyes de la educación y la democracia, La revolución imposible, Vida y muerte de Andreu Nin, també ha escrit novel·les com ara El prostíbulo i Poemaris com ara Suicidio súbito o Canciones del bloque. Com que sembla ser que té molt temps, a més, ell és docent i portaveu dels professors de secundària.
1: I a més el vam tenir l'any passat també al programa parlant de Razón y demolición, l'assaig sobre l'assaig, el metassaig.
2: Sí, correcte.
0: Sí. També ens acompanya l'Aníbal Garzón, és llicenciat en Sociologia, ha treballat en projectes de cooperació a Àfrica i Latinoamèrica, redactor, locutor, camarògraf, ha rentat plats i també ha fet llit, hotels diversos, i finalment va decidir fer-se docent perquè, com ell mateix diu, el que vale, vale, i el que no, pa professor, cosa que segurament compartirien els nostres tres convidats avui. Ha publicat i triomfat BRICS, la transició hacia un orden mundial alternatiu, editado por Acal y publicitado por Donald Trump. Molt bona tarda.
1: Más estrellas que en el firmament, però això sembla la Metro Goldwyn Mayer, tu.
0: Molt bona tarda a tots tres. Ho comentàvem, voldríem que fos una conversa, intentarem que sigui una mica lleugera, intentarem riure també perquè crec que ho necessitem. I parlem, Oriol, del temps. Estem reflexionant darrerament molt amb l'Oriol Rossell. Si no estan dedicant molt el nostre temps a defensar-nos de tots aquests atacs que ens arriben a nivell polític, social i cultural, i no fem pausa per crear estratègies i crear alternatives precisament per tirar endavant. Vaja, si no estem caient en un parany.
1: Jo, si em permeteu, de totes maneres, per començar, us volia llegir el text que hem preparat perquè hauria de ser l'eix transversal d'aquesta conversa, que la farem el més divertida possible, tot i la que està caient, com bé diu la Consol. I diu així, diu, fem el temps i que el temps no ens faça, deia Vicent Andrés Estellés, perquè la història no ve donada, és el resultat de les nostres accions i, sobretot, de l'absència de les nostres accions. En una època on sembla que els esdeveniments succeeixen fora de l'abast de la nostra voluntat, és hora de recuperar la nostra condició de subjectes històrics, d'intervenir en la realitat sabent que som tots i totes els qui la construïm. I aquesta és una mica la idea amb la que m'agradaria arrencar. Cadascú de vosaltres treballa d'alguna manera en un àmbit d'actuació en el qual s'investiga, s'aprofundeix en la possibilitat d'alternatives als poders hegemònics, polítics, econòmics, fins i tot culturals, en el cas de l'Andreu. Jo, la primera pregunta, donada l'actualitat, sí que li volia fer a l'Arantxa, i és que arrel del teu darrer llibre, Lawfare, Golpes de Estado en nombre de la ley, i les coses que estan passant per tot arreu del món, d'alguna manera, les persones en l'Occident capitalista ens hem convençut de que el nostre marc únic d'acció és la democràcia, no?, i l'acció de votar cada 4 anys, no? Però, clar, com podem seguir creient en el sistema democràtic quan el mateix sistema democràtic genera els dispositius per atacar-lo a si mateix? És a dir, aquest poder judicial...

0: social que adquireix un rol polític evident i que interfereix en les decisions que ha pres la ciutadania a les urnes.
1: Bé, doncs...
0: Molt divertit, no sé si serà el programa, però bueno, comença.
2: L'assassinat d'Andreu Nin.
1: Sí, hem començat.
0: Què podria salir mal, tu?
2: Un dissabte de rialles.
1: Moltes expectatives d'aquí de fer com una cosa lleugera, però no sé. Bé, jo volia dir, en primer lloc, agrair la vostra invitació de ser aquí amb els companys i dir que, a veure, a mi un cop a la ràdio em van dir que això de Loafer era un tema de... d'ovnis, era com estudiar els ovnis, no? És a dir, jo podria estar perfectament al costat de l'Iker Jiménez, no amb vosaltres, però malauradament sembla que la ufologia, no? Entra a l'agenda mediàtica, per dir-ho amb certa ironia, i que efectivament ens trobem amb aquesta paradoxa de que les suposades democràcies, fins i tot les democràcies consolidades, pateixen un exercici que va molt més enllà de la politització de la justícia i de la judicialització de la política, que són fenòmens que estan de rerefons d'aquest fenomen específic del Loafer, que és una gran paradoxa, perquè, com tu has dit, Oriol, efectivament tracta de fer servir mecanismes que estan dintre del marc de l'estrat de dret per acabar amb aquest estat de dret. Però jo crec que si tenim una mirada crítica que va molt més enllà del paràmetre d'aquesta democràcia liberal capitalista, ens podem adonar de les limitacions precisament d'aquestes democràcies a l'hora d'admetre la possibilitat de ser transformades per forces polítiques i socials que vulguin transcendir els seus models, no només canvis institucionals o constitucionals, sinó transcendir el model econòmic, si no es toca, no? I bé, i això és el que veiem, no? Com reacciona el sistema com si fos un organisme davant allò que interpreta com un element forani, com una malaltia que pot ser conceptualitzada en la forma d'un actor polític outsider, sigui independentisme català, sigui forces polítiques transformadores, ni que sigui dintre d'un marc socialdemòcrata, però que qüestionen els consensos al règim de 78, per parlar de l'estat espanyol, però podem anar a l'Amèrica Llatina i veure com es substitueix el colpisme clàssic d'assassinat, fins i tot de caps d'estat, i a més, tot i que ara torna aquesta moda, no?, d'anar i segrestar presidents a països i que no passa res, estic pensant...
0: Sí, torna a ser tendència, eh?
1: Sí, torna a ser tendència, veurem què passa també amb Cuba, per fer una reconfiguració geopolítica, no?, per part dels Estats Units, amb un colpisme molt més subtil. Aleshores, sí, tenim, si ho mirem com des de la ciència social escèptica, un fenomen a estudiar en laboratori, però el problema és que ens afecta, no és només un tema d'ovnis, és un tema que ens afecta la vida quotidiana i la gent que si es creu els valors de l'estat de dret i el liberalisme i tal, cosa que els marxistes potser som una mica més descreguts o descregudes, doncs té uns grans problemes a l'hora d'argumentar i defensar per què està passant això, no?
0: Bueno, d'entrada, agrair-te, perquè has dit podria estar l'Iker Jiménez, però malauradament pensava que anaves a dir, estic aquí.
1: No, malauradament no, però no. Vull dir que tinc un espectre
0: sí.
1: ample, versàtil, i podria contemplar també dedicar-me a l'espectacle, no? Sí.
0: Tu, Aníbal, per la teva banda, també treballes una qüestió molt interessant al teu llibre Brics, no?, que és la desdolarització de la política global. Ens expliques molt breument, perquè ens estigui escoltant i no estigui familiaritzat o familiaritzada amb el terme.
3: Sí, bueno, primer de tot, el tema de BRICS, jo vaig agrair molt a Ayuso i a Donald Trump. No? Què deia? Perquè clar, jo vaig començar el llibre...
0: De moment portem 5 minuts de programa i ja han sortit Iker Jiménez, Ayuso i Donald Trump.
4: Això promet.
3: Va sortir allà la campanya, no? I va sortir el llibre en l'octubre del 2024, que era la cimera de Rússia, i de sobte... Al gener va sortir que va dir Donald Trump que Espanya estava dintre.
0: Dels BRICS.
3: I jo vaig dir, hòstia, he estat aquí investigant 6 mesos i no m'he enterat de res. He fet una merda d'escrit, no? I de sobte després diu l'Ayuso, no, el que passa més és que el govern sí que és dels BRICS i Pedro Sánchez, però nosaltres no. I jo deia, però bueno, com pot ser això? No? És a dir, uns són de la Unió Europea, tu pots ser de la Unió Europea, però jo no. I ella diu, bueno, jo no sé què he fet aquí, jo crec que el llibre ha sigut una, no sé, pues un rotllo, no?
0: I clar, el tema... El Brick de Schrödinger, eh?
3: Sí, sí, era Brick aquest tal, que semblava això, no? Que era Brick, era no, no? Un nom en anglès, no? Ladrillo, no? Ladrillo que he hecho, no? I bueno, ja estàvem allà i de sobte, pues, bueno, era veure de com el tema va entrar... I bueno, i és un tema que hem de parlar. Mm. És un tema que hem de parlar. I el tema de desdolarització... complexa, no? La història complexa i tal, però és un tema que, si diem algunes dades, està passant alguna cosa. I aquí arribem i decimos, Putin, te quitamos los dólares. Mm. Bueno, pues vendo con los chinos otra cosa. I estem en un moment, no?, que hem de tenir en compte que a vegades n'hi ha processos. I el dòlar del pacte Bretton Woods, però si mirem, s'està reduint la seva relació en el tema internacional, tot i que encara és hegemònic, eh? Encara és hegemònic. I hem de tenir en compte que el dòlar és un paper, és un paper. Lo important és també el que n'hi ha darrere. I el típic, no, soy rico porque tengo dólares. Són papers. Lo important és la matèria prima que tu tens. I de sobte, si comencem a fer trueque com fan països o fer amb monedes locals la seva confiança, pues el dòlar perd hegemonia. I n'hi ha coses que estan passant al món. El que passa que jo crec que estem donant poca atenció, i és veritat també, i allò mi que també sin el cachondeo i tal, però Xina és un país que té molts dòlars. Uh-huh. Està clar. Uh-huh. Rússia sí que ha fet una terrorització més important perquè encara depèn moltíssim. No? Jo crec que és un fenomen que s'ha d'estudiar, que es parla poc, i més nosaltres, els europeus, que van crear la nostra moneda de l'euro, no? Que fa molt guapo, no? Jo encara tinc la llorança de la peseta, no? Les peles, no? Les perles aquestes que dèiem, no? Perquè, bueno, la inflació que va produir. Però el tema de l'euro, encara tens una dependència respectiu al dòlar molt important. I per això va ser el gran pacto que tuvimos, que Donald Trump va dir, bueno, pues yo os pongo un arancel del 30%. I va, finalment ho va posar del 15 i nosaltres del 0. Mm. I va dir, bueno, ¿esto qué es? Un partido de futbol que uno juega con el 2-0 y el otro empieza, ¿no?, con el 2-0. Yeah. Crec que va ser una miqueta aquesta relació. En general, jo crec que és un tema que s'ha de parlar, és un tema molt nou encara, no coneixem. I l'últim, així d'altres sense allargar-me, no?, i a donar al company també la veu, lo important, i és una miqueta també el que parlava, i això sí que va ser com un estudi, no?, sociològic. Clar, el tema aquest dels BRICS, sempre diem, no, és que la gent no té... Tu parlaves al meu barri de classe treballadora, jo sóc de les afores de Terrassa, soc fill d'immigrants de Segòvia, el meu pare treballador del tèxtil de Terrassa, la meva mare és un treball que és el treball més dur, 4 fills, pis de 70 metres quadrats, i els meus col·legues i els meus amics són classe treballadora i jo també. El electricista, el fontanero, Paquito, Manolo, tal, tal, el que diem de barri. I parlaves del BRICS i era... Aquesta penya no té ni idea. Ja, però és que després a l'autònoma, com a sociòleg, jo vaig estudiar perquè m'agradava més estudiar que treballar a la fàbrica. Sociòlegs, politòlegs i tal, i jo faig un màster a UA de no sé què, i a Harvard i tal, i quedàvem després a sopar, què són els BRICS? Però no tinc ni idea. Pues tu i mi col·lega Manolo estàs igual d'ignorantes en aquest tema. No? És un tema que va ser ignorància completament, i jo crec que és important perquè està passant alguna cosa al sur global. I no és la solució, però estan passant coses i a vegades no tenim aquesta atenció perquè els mitjans de comunicació sembla que el món no existeix, solament és Occident, i al centre molt cops oblidem cosetes que passen a Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia.
0: Mm-hmm. Llavors, per una banda tenim, ens explicava l'Aranxa, no?, una certa limitació del sistema polític de l'Occident capitalista, no?, amb aquestes eines... que ell mateix, ara m'ha agradat molt la imatge que feies del cos que repel, no?, la intrusió. Per una altra banda, hi ha aquest domini econòmic, hi ha un apunt de possibilitats, i per una altra banda, m'ha fet molta gràcia que l'Aníbal comentava, diu, és que el dòlar només és un paper, no? I m'ha recordat que és una de les hipersticions de la CCRU a parlar dels diners, i abans estàvem parlant amb l'Andreu, que està llegint a Nick Land, Ixigne Mahara, però que la clavó, malauradament... Què està passant amb la cultura, també? La cultura sempre ha estat una suposada eina d'emancipació. Mm-hmm. Tu, com a persona que vens al món de la cultura, que a més treballes l'arma, diguem, de la cultura en gran mesura, que és l'assaig, no? M'estàs fent por veient tot el que tens apuntat.
4: Jo apunto,
0: home, clar. Què hi ve lo tuyo?
4: De la cultura...
0: I de l'ensenyament ja posat, ja sé que no tens ganes de parlar-ne,
4: no,
0: estàs una mica saturat del tema, però...
4: avui no. Avui parlem, si voleu parlem d'educació, però penso que ja em repeteixo, no? Ja tindré ocasió de parlar d'educació. Parlem de cultura. Si parlem de cultura, el primer que m'ha vingut al cap és una cosa que jo corregia moltes vegades quan estava al màster d'Arts i Humanitats de la UOC i corregia molts treballs de fi de màster sobre revolució social i revolució artística. Mm-hmm. I jo els hi feia mil vegades la mateixa nota. La revolució social no és la revolució artística. Pot ser molt revolucionari i molt avantguardista fent art i pot ser feixista. Pot ser Nick Land mateix, és una revolució cultural, però aquest senyor no és precisament progressista. Per tant, jo crec que hem caigut en un error de pensar que una ser molt revolucionari artísticament o culturalment fa que això creï una revolució social. Jo crec que això és absolutament fals. És a dir, el que penso, el que vaig desenvolupar a Razón y Demolición, és que és evident que si no hi ha una prosa, una prosa raonada, una prosa que tingui a veure amb la il·lustració radical, la radical, és a dir, l'explorativa, no la raó que diu tu ets humà i tu no, no? Sinó la que és com un xiclet i accepta tothom o posa les eines autorreguladores perquè capiga tothom, no? Il·lustració radical, assaig... El que vull dir és que sense aquest procés de raonament tu no pots, tu no pots crear una dissidència. És a dir, no pots fer el pas del jo al col·lectiu. I què està passant? Ara hi ha una crisi d'atenció descomunal. La gent no es pot concentrar perquè tenim això a la butxaca. Això és un bombardeig de neuroestimulació. No ens podem ensimismar, el que deia
0: això,
4: Ortega.
0: Això, pels que no ens esteu veient a la tele, és el mòbil.
4: Clar, el que passa és que això ens està aïllant. I si aïlles les persones, clar, desenvolupen ansietat i hi ha una crisi de cultura, perquè és que no es relacionen. Aquest és el gran problema. I allò que diu Hartmut Rosa, la ressonància. Si no som capaços d'apel·lar-nos els uns als altres i organitzar discursos col·lectius, estem venuts. Clar, què ha fet el sistema? Molt llest. Ens ha capsulat aquí, ens ha ficat en una capsa de previsions de consum i ens ha tancat el futur. El que hem de fer és deixar això en un lloc i parlar entre nosaltres i fer coses com aquesta que hi ha aquí fora. Ens estem parlant, ens estem relacionant, ens estem venent llibres, ens estem llegint, estem parlant, estem prenent-nos una cervesa en un barri. Clar, si això no passa... No hi ha ni cultura, però sobretot no hi ha ni política. No hi ha política entesa com a àgora. El que hi ha és que cinc senyors ens imposen les línies polítiques que els interessen en aquell moment concret, no?
0: I aquesta imposició cultural, que també és evidentment política i econòmica, ressona amb tot el treball dels tres, d'alguna manera, i d'alguna forma m'atreviria a dir que, tornant al punt de partida de l'espai, no?, és un tema que parlem molt sovint amb el programa, amb la Consol, no? Que és aquesta suposada i mil vegades denunciada crisi de la imaginació política. És a dir, per una banda aranxa, no? Les persones pues, diuen bueno, pues, que el sistema és el sistema, no? La democràcia és això, i és el millor que podem tenir. Per tant, pues, conformem-nos, no? O tot el terrabastall que significaria una desdolarització a ulls de la gent que diu allò... Allò que sempre parlem tu i jo, Consol, de virgencita, virgencita, que me sí. quede como estoy, no? Que podria ser peor, podria llover, que deien el jovencito Frankenstein, no? Clar, però per una altra banda, no sé què penseu d'això, perquè jo el que veig és que els poders conservadors neoreaccionaris tenen moltíssima imaginació. De fet, s'estan saltant totes les normes habides i per haver, i estan ja pràcticament colonitzant Mart, com aquell qui diu, no? Aleshores, clar, del que estem parlant és una crisi de la imaginació circumscrita al pensament progressista. O no? Pregunto. Jo lo suelto.
1: És que, a veure, per tenir imaginació també has de tenir temps per poder imaginar. I si estàs treballant no sé quantes hores amb una situació precaritzada o amb el risc de que et facin fora de... amb un desnonament o amb l'ai al cor perquè no saps si podràs pagar això i allò... Això limita molt la teva imaginació i si tornem als clàssics i pensem, no, en els mecanismes que propicien que la classe treballadora estigui alienada, no, i no estigui pensant en aquesta pròpia emancipació i estigui més entretinguda, sigui amb els dispositius mòbils avui, però en altres moments es va teoritzar, no, amb la televisió o amb altre tipus de mecanismes, doncs arribem a aquest conformisme de... Virgencita, o aquest meme que es va fer molt famós quan la pandèmia, que pobra nena a mi m'agrada molt aquest meme de, bueno, peor és morir-se, no? Vull dir que també...
0: O el gosset aquell que tot crema diu everything is fine, no? Tot
1: bé, perquè no s'ha de perdre l'humor, fins i tot en situacions catastròfiques, jo crec que això és el que ens salva, en bona mesura, però també hem de tenir aquesta possibilitat, sobretot, de pensar, de sortir, no?, d'aquests marcs que ens venen imposats, també per uns mecanismes que el poder sap, amb aquesta imaginació que tu deies, sap controlar, i perquè té els recursos també per comprar aquelles persones més hàbils o amb més capacitat, amb més enginy, fins i tot de les classes subordinades, no? I per pensar com dominar millor i com enriquir-se millor. I en aquest sentit hi ha una combinació de moltes coses. Jo no sóc especialista en cultura, però com a politòloga i ciutadana, el que sí veig és que és molt difícil canviar dinàmiques que ja estan fins i tot tenint un impacte cognitiu, no? En això, no? En aquest tema de l'atenció, que ho patim tots i totes, no només els alumnes, sinó també els professors, penso ara en la nostra tasca, que al final... tu ja no desenvolupes la capacitat de fer una anàlisi crítica sobre els arguments dels altres, i això també baixa molt el nivell del debat polític. Ja no hi ha debat d'idees. Ja tot queda com un tema del zasca, del no sé què, i en aquest terreny més buit de contingut, on l'humor es fa servir sense límits, on no hi ha límits de res, doncs l'ultradreta i aquestes forces guanyen perquè no tenen els paràmetres limitants d'allò políticament correcte, no? Poden dir qualsevol bajanada, provocació, perquè no tenen conseqüències. En canvi, una persona treballadora que vulgui expressar-se en els mateixos termes, no sé, d'una cosa de violència sobre el seu cap, el que sigui, tindrà riscos, no? Com perdre la feina, ser marginada als mitjans de comunicació si té un pensament crític, o expulsada, etc. Aleshores, és saber que juguem en un terreny de joc complex, canviant, però també on les regles de la imaginació i de la possibilitat les marquen d'altres pels que pensem que hi ha un altre món possible, que li podem posar l'etiqueta a cadascú, la que s'estimi millor, no? Jo posaré la meva, però ens podem posar d'acord després. Mm-hmm.
3: Complementant això, no? Jo crec que sempre hi ha un llibre que recomano, que és el de Paul Lafargue, El derecho a la pereza, que jo als alumnes li comento, no? Diu, mira aquest llibre i tal, que he de treballar 3 hores al dia. Clar, ja que n'hi ha tecnologia, n'hi ha maquinària i n'hi ha no sé què, per què treballem? I justament al segle XIX es parlava de 3 hores al dia, perquè tengo derecho a aburrir-me. Tinc dret a pensar, tinc dret a caminar, no sé, a comptar formiguetes. Això és important perquè la creativitat... Llavors, clar, la gent que té calés té dret a la pereza. Nosaltres no tenim. I com a professors, a més, amb les tecnologies, que un alumne i et comenta el diumenge per la tarda, profe, no entiendo este ejercicio, tengo un examen, no passa res. Jo el comento. I és un dissabte, i és un diumenge. I el problema que això, per creativitat, perquè la classe treballadora no tenim aquest temps... No, de fer el dret a la... No, el dret a la pereza. Què passa? No sé si recordeu que el 2008 la directiva 65 de la Unió Europea van intentar aprovar treballar els treballadors de la Unió Europea 65 hores. I eren aprovat a Grècia, que si dits eren los malos, i ara a Grècia no sé si són 50 o 60. I tu dius, tinc dret a, no sé, a caminar. Sembla, no, diu, no, és l'estrès ja, però és el model productiu capitalista que et diu que no... I ara mateix estem, no? Els profes, no, és que tens 2 mesos de vacances. No, jo treballo 50 hores a la setmana. Tinc 200 alumnes. Per què? Perquè tenim aquesta vocació, perquè a més i tal, si és de salut o tal, la vocació, hombre, treballa per la vocació. Clar, la vocació, però crec que és l'essencial de dir, perfecte, és una lluita de tenir temps, jo sóc pare d'un nen de 2 fills, i tenir temps a estar amb el meu fill. Això és una... tenir temps a jugar, tenir temps a parlar amb els amics, tenir temps, això, a avorrir-me, a llegir. I avui mateix, amb el model productiu i amb el model que deien també, complementant una miqueta, no?, el que han dit els dos, amb el tema també del mòbil, de lo normal, de la incertesa, de la rapidesa, de que jo dic algunes a vegades, tu estàs TikTok, què has vist al principi? No sé. La rapidesa aquesta, no?, de tal. El temps. Hem de gaudir el temps, perquè el tiempo es oro, no? Recordeu aquesta frase, no?, del programa aquest de Televisió Espanyola fa temps, i és important, però sobretot aquest debat al segle XIX I avui no tenim el debat aquell. La nova tecnologia, no tenim possibilitat de canviar també, no? Que tenim més matèria productiva amb tecnologia, amb intel·ligència artificial. Podem treballar 3 hores? És clar que podem treballar 3 hores. Lluitem per tenir dret a l'avorriment, dret a la pereza, com deia Paul Lafargue al segle XIX. Crec que hem de recuperar una maqueta, pues, aquest debat al segle XXI.
5: Fem el temps i que el temps no ens faça és, com dèiem, el lema d'aquesta edició, d'aquesta fira literal, i és ben cert que des que ha començat i nosaltres hem anat pol·lulant per diverses xerrades, aquesta qüestió ha sortit pràcticament a totes. En aquests moments, un acte, jo no sé si dir-li revolucionari, seria precisament recuperar el nostre temps amb una d'aquestes xerrades, la de temps de feixisme, amb el Marc Brai i l'Alba Sidera. Es parlava també de que el combat el feixisme se'l combat coneixent i parlant amb les nostres veïns i veïnes, i per això necessitem temps. I parlar amb les nostres veïnes i veïns significa poder tirar endavant accions col·lectives i comunitàries, però per tot això es necessita temps. Fora aquesta, ho dic per buscar una alternativa al mal rotllo, eh? Fora aquesta, una de les idees amb les que hauríem de sortir d'aquesta literal, recuperem el nostre temps.
4: Jo, si permeteu, jo estic d'acord amb que hem de recuperar el temps per avorrir-nos, per passejar, per estar amb... Jo estic d'acord amb això, però potser seré una mica dissonant amb el que diré ara. A mi em va... Si he de fer alguna proposta, a mi em va arribar molt el penúltim llibre, Marina Garcés, que es diu El temps de la promesa, perquè ella explica que només a través de compromisos i promeses pots arribar a controlar el teu temps de vida a llarg termini. És a dir, si tu no et compromets, si tu només fas projectes breus, el neoliberalisme, el capitalisme, funciona amb projectes, però no es compromet estructuralment. Això és el que està passant ara amb educació. Faig uns projectes per quedar bé, però l'estructura és una milonga. Per tant, jo el que faig és una... Jo crec que també necessitem recuperar el temps de la disciplina. Per exemple, si he estudiat el cas d'Andreu Nin, Andreu Nin no parava de llegir, escriure... ell portava un sindicat sencer, ell era... no paraven, aquests no paraven de treballar, però clar, no treballaven alienats, treballaven per construir-se, per construir una alternativa forta amb hard skills. Jo per això faig una apologia de la peresa, és veritat, s'ha de descansar. No crec que llegir sigui precisament descansar, jo crec que llegir també és un treball i una mena d'obligació, i crec en la disciplina de la cultura i la disciplina de la política. Sí. És a dir, hem de tenir... força per comprometre'ns a canviar alguna cosa. Per tant, jo crec que les coses s'han de combinar, però jo penso, amb l'exemple de gent com Joaquim Maurín o Salvador Seguí, que pintava pisos, li pregunten en una entrevista als anys 20 què fa a casa. Sabeu què contesta? Llegir Spinoza i llegir Aristòtil. No tenia estudis, Salvador Seguí. Per tant, això és disciplina. És pensar, si tu vols pensar en una alternativa, has de tenir hard skills, has de tenir una cultura forta, explorativa, i sortir fora amb una força conceptual que es treballa.
0: Potser aquesta idea de recuperar el temps passaria per una reformulació del concepte de productivitat. És a dir, pensem en productivitat només en termes de retorn de capital econòmic, principalment, no capital simbòlic.
4: O converteixen el nostre oci en productivitat. Per això el nostre propi oci ens cansa, perquè ens estan robant les dades, no?
0: I em resulta interessant això que comentava l'Aníbal, perquè justament, avui no vull posar-me monotemàtic, però aquí el company Andreu està aportant que s'està llegint l'antologia de textos acceleracionistes que té la Caja Negra, de la qual vam parlar ja fa uns anys tu i jo, i justament, avui dia, parlar d'acceleracionisme és parlar pràcticament d'ultradreta sistemàticament. Però val la pena recordar com, per exemple, l'Aaron Bastani va treure tota la teoria, ingènua si vols, però potencialment interessant, que era tot el tema del comunisme de luxe plenament automatitzat, que tenia que veure amb això que comentaves tu del segle XIX, amb l'automatització que hauria de portar a la davallada de l'exigència productiva de les persones i, per tant, un temps que hauríem de decidir què fem amb aquest temps, perquè no hauríem de treballar tant perquè les màquines farien la feina, per d'una manera que, insisteixo, pot sonar molt, molt utòpic, però em sembla interessant aquesta promesa que finalment es veu troncada per la manca d'imaginació, novament, perquè qui s'ha agafat aquestes teories és Elon Musk uh-huh. i tota aquesta colla de sonats. Perdona, Arantxa, volies comentar alguna cosa?
1: Sí, només dir que això que estava comentant l'Andreu parla de, del que Marx hauria dit el regne de la llibertat, és a dir, què fas tu amb el temps que et queda lliure amb la teva imaginació, però per això t'has d'alliberar d'aquest regne de la necessitat, que és el temps que dediques a vendre la teva força de treball i haver d'estar sotmès a l'enriquiment d'un altre, no? En el context de, la, de les economies capitalistes i les seves democràcies liberals. Aleshores, clar, quan diu l'Aníbal el dret a la peresa, no? No sé com es tradueix...
0: A la mandra,
1: sí, però que no sé la traducció, el títol exacte en català. Aquest dret, del que parlava el Paul Lafargue, en el benentès de temps és vida, si treballes t'estan traient la vida, algú s'està aprofitant del teu esforç, de la teva vida, que podries dedicar a fer aquestes altres coses que t'interessen, i a més, què feien els militants polítics que són referents? Ho dedicaven a crear i a pensar en col·lectiu, i a fer coses pel col·lectiu, formar-se personalment, no per acumular coneixement per ser, sinó per posar-ho a disposició de l'alliberament de la classe treballadora. Mm. Aleshores, jo crec que sovint, no? Hi ha també un debat i unes tensions al si de l'esquerra, perquè hi ha sectors que diuen abaixa la feina, el treball, no? És opressió, i d'altres que diuen no, s'ha de rescatar aquesta disciplina del treball. Jo crec que s'ha de fer una combinació entre, evidentment, s'ha de treballar, no? No només per necessitat, tant de bo en un altre marc de relacions socials i econòmiques i polítiques, però evidentment no és contradictori amb el fet de dedicar aquest temps, aquest regne de llibertat, a coses que vagin en benefici de la col·lectivitat, no només a veure TikToks o a gratar-nos el melic o jo què sé, no? Que ho estic dient així molt folclòric o tal.
0: Apuntar que fa pràcticament 10 anys la Consol i jo hem desplegat una intensa campanya d'abolició del treball.
5: Ens està sortint molt malament. Molt malament.
0: Sobretot a partir dels textos de Bob Black, de l'artisme post-esquerres.
1: Jo la gent que diu això és la que més treballa.
0: Ho tinc
1: comprovat,
0: per això,
1: la teoria la té molt clara, però la pràctica no.
5: Hem fet gadgets, samarretes per l'abolició del treball, hem dedicat programes, hem muntat bandes sonores.
1: Però, heu fet molt de treball per abolir el treball.
0: Clar, però això anem, vull dir, a abolició del treball, que no abolició de fer coses. Per això torno a la idea de la reformulació de lo productiu, que és allò productiu. No?
1: I per qui, no?
0: Exacte.
4: No, ja, jo crec, a veure, hi ha una cosa que a mi em preocupa. El no treballar controlat per acceleracionistes de dreta. És a dir, una renda mínima, lumpenitzes a la gent i que es podreixin no go lens i... Clar, això és perillós, també. És a dir, estem sortint de la cultura alfabetitzada universalment i estem sortint de la cultura obrera. Perquè si tu llegeixes el Brumari de Marx... Arriba Napoleón, reparteix xoriços i vi i ja té allà una milícia d'extrema dreta.
0: Això ja ho feien els emperadors romans, no? Amb el pa i el circ.
4: Correcte, però és que és el que acaba de fer Trump. Agafa aquí escòria i falstes i no sé què, els dona $300 per capturar nens i gent que va pel carrer. Per tant, si tu lumpenitzes, la societat es torna d'extrema dreta. O sigui, i això
0: és allò que diu en Facho Pobre?
4: És encara pitjor, perquè tenim un sistema educatiu que té per objectiu lumpenitzar les majories. I les majories han de ser actives i conscients. I per tant, ara que parlem d'aquest llibre, l'he tret per apuntar darrere i poder... No anava a treure aquí textos de Nitlan perquè...
0: És un llibre de gent.
4: Perquè surto per la finestra. Però aquí hi ha un manifest que m'acabo de llegir d'Esquerra Acceleracionista, que té una idea que a mi m'interessa. Estem massa obsessionats amb l'esquerra horitzontal, però què passa amb l'esquerra vertical? Perquè o regularitzem la IA, o regularitzem tots aquests fluxos, aquesta concentració de capital, com la de 1914-1917, com la que va denunciar Lenin. Ja està havent-hi una concentració de capital com mai abans, no? O la regularitzem, a veure què fem. Perquè ens estan desposseint fins i tot de la consciència. Ens estan desposseint de la prosa, ens estan desposseint de les històries, ens estan desposseint de tenir professores i mestres, ens estan desposseint de sanitat. Aquí no passa res, perquè està tothom pues això, amb unes amb el xoriço i el vi de Napoleón, no? I creant milícies, però clar, és que el sistema educatiu actual no és que creï ovelletes, no, no, crea skinheads i nazis. És el problema.
6: Clar, no, no, perdona.
5: Ara que ho dius, Andreu, mira, una altra de les coses que també ha anat sortint amb algunes d'aquestes xerrades i que li farà molta patxoca aquí al senyor Oriol Rossell perquè també la va traient de tant en tant, és ara que parlaves de despossessió. Mira si ens ha estat despossessint de coses que fins i tot ens estan dient que l'ultradreta és el nou punk. I això ha anat sortint amb algunes de les converses que han anat cap aquí, cosa que ens posa els pèls de punta i ens esgarrifa.
0: I els pèls de punta de la pitjor manera, parlant de punk, també t'ho diré.
5: No sé quina opinió teniu al respecte, perquè ja és que ja no sé què més ens poden treure.
3: Jo crec que, clar, per lluitar contra la ultradreta necessitem temps. És que la ultradreta...
5: Però corren molt. Que corren molt.
3: Corren molt, tenen gent, tenen recursos.
5: Som molt excel·lats.
3: Sí, tenen els seus recursos i necessitem temps perquè a vegades jo a lo millor estic en el treball tot el dia, això, tal, tal, tal, i arribo per casa i necessito informació i contrastar la informació. Perquè tenen xarxes, comencen eslògan, a l'estil del nazi, pam, pam, eslògan, afirmació, arriba tota la informació. Haig de pensar, haig de tenir temps per pensar, haig de tenir temps per contrastar. I això necessito temps. Clar, si tu ets un empresari que treballa per tu, no, no estic dient tal, però treballa per tu, tinc temps per mirar. Però si jo estic donant classes, tinc no sé què, i arribo des de les 8 del matí, a vegades fent feina, fins a les 8 de la tarda, i passa no sé què, i no tinc temps a contrastar. I en això saben els mitjans de comunicació. Ja ensenyo informació, fake news, el concepte, i tu arribes i no tens temps a parlar d'això. Què és important també pel temps? Com feia la classe treballadora, necessitem temps també per anar... Mira, hi ha un escritor xilè de Sepúlveda i deia l'estat espanyol es divideix, la societat de l'estat espanyol és una lluita de classes. En què es divideix? Entre propietaris de bar i clientes, perquè era el país de més bars del món. I deia, simplement ja crec que Andalusia tenia més que els països nòrdics de bars. On es pot fer lluita de classes? Al bar. Però necessito temps per quedar amb gent. Si jo vaig al bar de classe treballadora, vaig a Badia. No? Jo soc del Vallès de Terrassa, no? I vaig a Badia. Vaig a barris de Sabadell, de Terrassa. I tinc temps per fer allà. I està Paco Manolo i estamos allí parlant no sé què. Tinc temps, però necessito temps per fer política. Ara mateix ja no tinc temps, vaig un cafè quart d'hora i adeu. Necessitem, perquè això s'ha fet sempre, revolucions i temps, als bars, als ateneus, que han fet d'aquesta dinàmica, primer, no tens temps en el tema de la vida quotidiana, segons, no tens temps per contrastar informació. D'aquesta manera, l'ultradreta, que la mentida es consta en la seva lluita, com puc fer? I això ho veig també una miqueta amb els alumnes, perquè solament et treuen també temps acadèmicament, però has de ser també el més bonic i la més bonica, i has d'anar al gimnàs, recordeu, també l'estètica del culto, sí, no? Sí. I hago esto, y hago lo otro. Teniu temps? Bueno... Perquè potser entre les xarxes i tal hem de tenir temps per pensar, per contrastar. I això al sistema productiu li interessa que siguem màquines de producció. I això els ateneus i les empreses en el seu moment feien aquest espai de debat. Feien el no sé, Bayer de Múnich, tenien un club de futbol, no? Que era el Bayer, l'empresa Bayer, i jugaven. I tenien tal, i parlem això, i parlarem de política el cap de setmana. I lluitaven per tenir temps per debatre i per pensar. Jo per això sempre dic que la lluita de classe és a los bares. Así que todos a los bares a hacer la revolución.
5: Oye, estic a punt d'acabar el programa ja directament.
4: Al bar, bueno, aquí hi ha un bar, la tertúlia aquesta està davant d'un bar.
0: Però sí que potser també hi ha una qüestió amb això que diu l'Aníbal, no? No sé què en penseu, que també vivim amb una eclosió de l'entreteniment brutal, entreteniment que exigeix temps. Per tant, no sé si està en una crisi del temps com una crisi del temps col·lectiu. És a dir, hi ha una disposició de temps de consum individual, per dir-ho d'una forma, no? Amb els scrolls, amb els Netflix, amb tota l'hòstia, però en canvi aquesta, tota la maquinària contribueix a que aquest temps no sigui de caire col·lectiu, que és on poden passar coses, com bé diu, jo molt a favor dels bars i molt a favor de liar les bars.
1: És que jo crec que més aviat és una crisi del pensament col·lectiu, que té a veure amb canvis que s'han produït també a l'àmbit geopolític, amb la implosió de la Unió Soviètica, amb la manca de referents d'un món alternatiu, en el buidament dels espais de socialització, amb una nova cultura política que ha impactat també els valors de la classe treballadora, no? Amb l'impacte del neoliberalisme, l'individualisme, que després s'expressa, no? En aquesta atomització, no només del tipus de contractació que precaritza i ens divideix, sinó també de la teva manera de relacionar-te, que fins i tot pots acabar fent reunions online, no? Que podria ser una eina, no? Per, bueno, per fins i tot fer sindicalisme, però que té un punt tot plegat on ens porta a una situació on les prioritats, perquè de vegades també s'ha de fer autocrítica, no tenim temps, no, tenim altres prioritats, sí? L'Aníbal deia anar al gimnàs, això, allò. Abans tampoc la classe treballadora tenia gaire temps. Sí, sempre ha estat una lluita. I en condicions molt difícils hi havia aquesta voluntat d'estudiar, no? El que explicava l'Andreu, de superar-se, no en una lògica individual per tenir millor currículum, una millor feina, un millor salari i donar-li el millor a la teva família, sinó per l'alliberament de la teva classe o per un projecte col·lectiu en un altre moment històric. Ara estem en un moment històric on totes aquestes idees van en reflux. Jo no sóc tan negativa quan a veure que l'ultradreta està per tot arreu i la majoria del jovent i que nosaltres estem formant persones d'ultradreta. Jo no estic d'acord. Potser tinc una visió una mica esbiaixada perquè sóc profe autònoma i crec que encara ja som majoria, no? El pensament. I en general, també les estadístiques parlen que sí, hi ha un jovent majoritàriament també molt d'esquerres. I crec que potser aquesta ultradreta té molt de seguiment pels mitjans, però també hi ha un jovent revolucionari socialista organitzat que mobilitza, que treu molta gent al carrer l'1 de maig i no només, que no se l'està mirant perquè no interessa, però que està allà i que mostra aquest recull de les millors tradicions de l'organització de la classe treballadora amb una perspectiva nova i amb un futur, amb una mirada de construir una cosa diferent. Mm-hmm. Aleshores, per agafar també trets d'esperança, no? I no quedar-nos amb aquesta idea tan...
0: Això justament parlàvem fa uns dies al programa.
5: Sí, amb el llibre de
0: amb l'Auge de la Alicia Valdés, que parla justament d'això.
5: I de fet...
0: Si realment hi ha una extremadarització de la joventut o estem parlant d'una projecció mediàtica interessada en el qual les estadístiques i el discurs públic es contradiuen radicalment, perquè diu, clar, també estem parlant de la generació amb més consciència de gènere, de lluita LGTBIQ+, de feminisme...
1: Ecologisme.
0: D'ecologisme, etcètera. Diu, per tant, aquí hi ha alguna cosa que no funciona i estem tots aquí, tots i totes, espantats i espantades, ui, que tots els joves se'ns han tornat nafis.
4: Jo per això... M'agradaria...
5: Cuideu que parla el portaveu dels professors de secundària.
4: No, aquí
0: te voy a decir una cosita que te quería decir yo.
4: No, jo em vull afegir al que ha dit l'Arantxa perquè dono classe a la classe del costat a la Universitat Autònoma, és la mateixa facultat. Sí. Jo faig història contemporània a la UAB, a Sociologia, que és la mateixa facultat que Ciència Política. És cert que l'alumnat que tinc jo, que és encantador, l'enorme majoria és molt d'esquerra, molt conscient, mostra unitat. La classe és l'hòstia, perquè tu treus allà textos d'Alexandre Kolontai, d'Andreu Nin mateix, i és increïble els debats que es fan. És a dir, és fals que la joventut sigui extremista de dreta. Això és fals. Però què passa? Hi ha un interès, penso jo...
1: Que també som una bombolla, eh?
4: Ara, exactament. El problema és que, com diu...
0: Que tu tienes estudios. Sí.
4: Com diuen els acceleracionistes, el futur és desigual. Tenim unes legislacions que són dispositius per segregar geogràficament. Hi ha llocs on no hi ha esperança, no hi ha futur, i hi ha lumpenització per crear força de xoc d'extrema dreta i moviments ultranacionalistes per crear imperialisme i per crear exèrcits. Això, és a dir, això és especialment palpable a Estats Units i Israel. És a dir, que hi ha les dues coses. Funcionem a dues velocitats. Hi ha una joventut ultraconscienciada, ultrarevolucionària, que vol canviar i vol una democràcia plena o fins i tot anar més enllà, però hi ha un interès amb unes lleis que venen fonamentalment del 2000, reunió de Lisboa a la Unió Europea, que són un desastre tecnocràtic per tal de curtcircuitar aquest moviment jove. Però jo em sumo amb aquesta esperança de que els joves ens derrocaran i crearan alguna cosa millor que això que estem veient a les telenotícies, que és vergonyós, no? Absolutament indignant.
5: I que no deixa de ser un relat que ha construït molt bé com se van fer, per exemple, des de l'ultradreta, i que malauradament, i em sap greu, i demano disculpes per el que ens pertoca, els mitjans de comunicació hem comprat, entre altres qüestions, perquè dona molts clics determinats titulars. I sí, efectivament, la gent jove... Mira, l'Alba Sidera, precisament amb el debat amb el Marc Brais sobre temps de feixisme, ho deia. Els joves són els únics que poden salvar-nos.
1: És que
5: Bernan,
1: són els que seran aquí.
5: Donem-los confiança, per amor de Déu.
1: Els joves i els marcians, eh? Vull afegir. Vale. Perquè,
5: mira, hem començat amb ufologia i encara acabarem amb...
0: Comencem i acabem amb Iker Jiménez. Sí. Que calidad.
1: Perdoneu, eh? Podeu posar el titular per fer el clic.
5: Estem a punt ja pràcticament d'acabar aquesta conversa. Hem parlat de temps. A mi m'agradaria acabar d'una manera optimista. No sé si podríem... com es diu?
4: El desllorigador.
5: Sí, trobar un desllorigador a tot aquest merder, perdoneu, que tenim a sobre. Hem parlat de recuperar el nostre temps, hem parlat d'accions col·lectives, d'accions comunitàries, hem parlat d'anar al bar, on es fan precisament aquestes accions.
0: De moment tenim, el marc d'accions. El marc factual és el bar, això, per començar, ja tenim alguna.
5: Vinga, uns 40 segons o alguna així, un minutet, va, per donar una idea que ens porti amb alegria cap a la barra.
0: Com diuen a la tele, no? Titulares.
3: Un titular aquí, no. El minuto, 60 segons. Bueno, jo al final, jo soc profe d'FP, estic a Montcada, no? Treballadors, no? Faig auxiliar de clínica, d'auxiliar de clínica, d'higiene, informàtica. Tinc alumnes de tot arreu, assignatures que són de dret laboral i assignatures que són d'emprendiment, no? I els alumnes em diuen, Aníbal, queremos saber coses. I quan va haver-hi la guerra d'Iran, em va dir, saps què passa? Que estem els profes, no, el tema productiu de venga a la CL i no sé què, clar, com la meva assignatura no faig CL, saps què dic? Que el currículum, l'alumna m'ha dit que vol parlar del conflicte d'Iran i ho parlarem. L'alumna em va dir, Aníbal, presenta el teu llibre, van venir 90 alumnes d'FP, de barris populars, i volien saber. I jo crec que això és important. Crec que a vegades hem de trencar, i sent revolucionaris, hem de trencar també amb el currículum educatiu en aquest sentit, perquè l'alumna vol saber, i no hi ha millor lluita contra el feixisme, que està l'alumne també proposant-lo seu, i nosaltres estar juntament amb l'alumne, perquè no som profes aquí i alumne aquí, som facilitadors, i l'alumne i nosaltres tenim el mateix front. Llavors jo crec que això és superimportant en un canvi també en el model educatiu.
5: Estic a punt de fer-te la ola.
3: M'he pegat un rotllo aquí que no sé...
5: Vaja, que et convido a alguna cosa.
0: Ara ho celebrem al bar i comencem la revolució.
4: Ronda gratis.
1: Doncs jo crec que és molt important no perdre mai aquestes ganes de coneixement, siguis on siguis, inclús els professors també, d'on siguin. I veiem coses d'esperança en què? Doncs que veiem un jovent que també té una altra relació amb el treball, que es queixa, no?, alguns caps i alguns CEOs i tal, i diuen, no, és que el jovent ja no prioritza el tema de treballar a un mateix lloc, aquesta estabilitat, per què? Perquè potser s'adonen que hi ha un gran parany, no?, hi ha un element de no llibertat. I potser en un principi es pot entendre aquesta llibertat des d'una lògica individual, però després, amb una presa de consciència, es pot anar treballant cap a alternatives emancipadores de buscar una altra manera de col·laborar amb aquesta disciplina, amb una perspectiva revolucionària per canviar, per transformar aquestes relacions i per tal que puguem ser nosaltres, doncs, propietàries del nostre temps i de les nostres decisions, no? Que la llibertat sigui veritablement plena, que no haguem de prendre decisions mediades per la necessitat, sinó en una lògica d'un altre tipus de llibertat real, que és la que no està sotmesa a aquesta necessitat material.
4: Jo em sumaré al que han dit, perquè opino el mateix. A veure, aquí hem parlat del lloc on pensem, prenem a pensar i tenim el temps de pensar. Bé, però és que això és el que és l'escola pública i la universitat pública, perquè tothom tingui temps per pensar. Jo ho veig així. Recordo, amb el que has explicat, Aníbal, abans, m'ha vingut al cap una anècdota, jo acabaré aquí perquè és de les millors de les que he collit jo sent docent. Em va tocar fer el primer de batxillerat de llatí en un institut de Nou Barris. I allò va ser fantàstic perquè no anaven a anar a la selectivitat de llatí, però els tenia 4 hores. Què feia jo? Entrava amb el llibre de Sèneca d'Aliança i ens posàvem a llegir Sèneca. Ens posàvem a llegir Virgili, ens posàvem a llegir Marc Aureli. Allò era increïble. I sabeu què feien les alumnes aquelles? Es construïen quaderns de suro i fusta i paper, copiaven els textos, els miniaven, feien els dibuixos, els glossaven, s'ho passaven entre elles per fer glosses, que clar, era increïble. Vull dir, yeah. Per què? Perquè teníem 4 hores a la setmana i no hi havia cap pressió de res. Llavors, en comptes d'estar aquí, allò, fèiem... Allò era increïble, no? És a dir, que aquesta fe, diguem, en el jovent i en les experiències de pensar a classe és el que cal preservar. Mm-hmm.
5: Doncs ens quedem amb tots aquests inputs. Arantxa Tirado, Aníbal Garzón, Andreu Navarra, moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
3: Gràcies a vosaltres.
5: Ara ja esteu convidats. Anem al bar, arregla el món.
0: Anem al racó, us envio tots al racó de pensar.
5: Exacte, que és el millor de tots. Oriol Rossell, Joan Melero, a les vies de so, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, moltíssimes gràcies a tota la gent que heu fet possible aquesta fira literal. Tornarem l'any vinent.
0: I moltes gràcies a tots i totes que heu assistit al programa. Salut.
5: Fins la pròxima. They reach a selfish favors. I teach what I am able and seek more than I'm told to.

0: closer than.
1: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.

Segon capítol de Sense Memòria des del que hem titulat Barcelona Visigòtica. La setmana passada ho van deixar quan estaven sortint del subsol de la plaça del Rei, on van trobar el rastre de la primera basílica paleocristiana.

0: Però abans de continuar, ens hem d'aturar un moment per trucar a la catedràtica d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona, Gisela Ripoll, una arqueòloga que ha dedicat molt de temps de la seva investigació en aquesta antiguitat tardana tan interessant com desconeguda i que d'alguna manera ens ha servit de guia, ha estat una mica l'artífex d'aquest programa que estem fent a Sense Memòria. Gisela Ripoll, benvinguda.
1: Hola, bon dia, Isabel, bon dia a tothom. Gràcies per trucar i gràcies per donar-me l'oportunitat de parlar una mica amb vosaltres.
0: A l'introducció del primer capítol d'aquest programa vaig apuntar, i amb tota la intencionalitat del món, que quan mirem els grans períodes de la nostra història més propera, com a mínim territorialment, sembla moltes vegades que passem de l'Imperi Romà als comtes carolingis. I hi han com a 4 o 5 segles entremig que no és que els haguem oblidat, però sí que els hi falta una mica de visibilitat. Per què creus que ha passat això?
1: La història és així. La història selecciona, la història posa dates mítiques i la història compartimenta per poder-se adaptar a unes explicacions. En Fernand Braudel deia que la història és continuïtat i transformació, que no hi ha grans fissures. Per tant, aquest és una mica el problema de l'antiguitat tardana. Una vegada l'acadèmia, els investigadors i investigadores comencen a treballar ja des de mitjans dels anys 50, segle passat, es veu molt clarament que existeix un període amb entitat pròpia, que és l'antiguitat tardana, que no és ni món romà pur ni món medieval. És a dir, és un període que s'encadeix pràcticament en allà, que es deia abans els segles obscurs, els Dark Ages, no sé si us recordeu,
0: sí.
1: Però era aquesta menció, no?, com d'oscuritat, una cosa vella i sense capacitat d'entendre. Ara, molt clarament, des del món anglosaxó i sobretot per senyera en Peter Brown, parlem, i els francesos també, amb el Marrou, parlem d'antiguitat tardana sense cap mena de problema. Una data que va des de grosso modo segle IV fins a segle VIII, i inclús ara es diu la long, long late antiquity, és a dir, que ens anem moltes vegades fins a segle X. Un període que, diguéssim, que dins del món científic està molt assumit i dins del món en general comença a transcendir, a poc a poc comença a transcendir. Sobre els visigots, pues és un poble que viu dins d'aquesta època de l'antiguitat tardana, que es desenvolupa, que migra, que s'assenta als diferents territoris i, per tant, formen part de l'antiguitat tardana. No podem parlar de visigots, sinó d'època visigoda, si volem, una cosa així, però diguéssim que estan dins del propi sistema. Digues, Isabel, perdona.
0: Si no, que t'anava a dir, per exemple, d'on venim, del que hem explicat abans, hem trobat bisbes que no només tenien poder religiós, que és el que podríem pensar en l'actualitat, sinó un poder també civil i polític, però com l'hem d'imaginar en aquell moment a Barcelona? Era un poder compartit amb una autoritat militar d'unes elites visigòtiques o no?
1: Crec que el bisbe, a partir de la jerarquització, si voleu, de l'Església, és a dir, estem parlant de segle IV, va adquirint un poder tant a les ciutats occidentals com a les ciutats orientals, tot el que és l'arc mediterrani, va adquirint un poder que fins i tot en els textos acaben parlant del bisbe patró, patronus, diuen els textos, és a dir, el que s'ocupa de l'organització de la vida social, política i administrativa de la ciutat. Fins i tot, en el text aquell que va citar l'altre dia el Daniel Alcubierre, el de Fisco Barquinonensis, que és de finals de segle VI a inicis de segle VII, s'està parlant que el bisbe envia els seus gestors al territori per cobrar els impostos. És a dir, que té un poder econòmic molt, molt elevat. El que passa després, ja no ho sabem, no sabem com evoluciona, sobretot a segle VIII. Si vols, en parlem d'aquest segle VIII, que és el gran desconegut, no?
0: Sí, és una de les coses que jo els hi apuntava precisament a ells quan fèiem aquesta gravació. Encara que poc, però sembla que sí que tenim més

0: més o menys representada o representats als segles 4, 5, 6, part del 7, però després hi ha un buit del que no en sabem gairebé res.
1: Sí, a veure, sí. El segle 8, fins a finals del segle 20, el segle 7 també era un desconegut. Ara el segle 8 és el que ens encara ens costa percebre, i sobretot a nivell arqueològic. És a dir, les fases, les estratigrafies del segle 8 són difícils. Ho veureu a la Domus de Sant Honorat, no? Veiem molt clarament el que és el 6 i el 7, i en canvi el segle 8 es desdibuixa, no? No l'acabem de percebre. Per això no sabem què és el que passa amb les hèlits, què és el que està passant amb aquest poder local que té aquestes grans domus a Barquino. Què està passant? Perquè aquestes mateixes grans domus les tenen també en el territori, les viles on tenen les grans explotacions, porten les mercaderies a ciutat i des d'aquí ho redistribueixen. Però a segle VIII no sabem exactament què és el que està passant amb aquestes hèlits. I sí que vull fer una precisió, i és que és cert que moltes domus urbanes, i ja estic parlant a nivell general de l'antiguitat tardana i tot l'arc mediterrani i sobretot a Hispània, moltes d'aquestes domus de les aristocràcies es comparteixen, és veritat, es subdivideixen, igual com es subdivideix tota la ciutat, els porxos del fòrum, tot es subdivideix i encabeixen o bé petites famílies o cases de veïns, però no tot és així. És a dir, hi ha ocupacions grans que desdibuixen aquesta idea de compartimentació de totes les cases com si fossin cases veïnals. Però, com dic, el problema és el segle VIII, és a dir, no acabem de veure arqueològicament. Per això evolucionarà ràpid en quant es pugui intervindre a molts sectors urbans de ciutats que tenen creixement històric, ens permetran conèixer millor el que és aquestes transformacions de segle VIII.
0: Per això el fa molt més interessant, no? Vull dir, tenim un camp d'estudi meravellós.
1: Sí, és molt interessant, sobretot perquè els materials que pot oferir, com ho ofereix el segle VII, que es veuen aquestes dinàmiques comercials encara amb l'Àfrica i amb tota la Mediterrània, és probable que el segle VIII ens doni resposta també sobre els processos econòmics i socials d'aquest final de l'antiguitat tardana i el pas al món medieval.
0: Jo és que, de fet, tinc problemes per explicar una mica aquesta època, ja li diguem visigòtica o antiguitat tardana, això dels títols ja ho deixarem per un altre moment, però de vegades tinc problemes per explicar-lo perquè, clar, venim d'aquest concepte, encara que sigui molt antic, d'època oscura, però sí que després ara després entrarem en el tema de les domus en aquest programa i en aquesta subdivisió de les residències. Et fa pensar en temps de crisi, però després, quan veus, en el cas de Barcelona, una ciutat dinàmica comercialment i tot això, doncs no casa amb aquesta idea i en si és tot com molt contradictori.
1: Bueno, pot semblar contradictori, però si fem un discurs sobre la continuïtat i la transformació del que significa o el que és l'antiguitat tardana, ja no és contradictori. És a dir, quan sabem, per exemple, que la ciutat de l'antiguitat tardana vol ser una ciutat cristiana, el que diem la Civitas Christiana, i que s'emmiralla a Jerusalem, i s'emmiralla a la Jerusalem celeste, aquesta ciutat fortificada, la ciutat de Déu, que té unes muralles meravelloses construïdes amb pedreria, amb cristall de roca, etc. Entenem molt clarament el que és Barcelona. Barcelona té una muralla extraordinària que coneixem amb molt bons sectors i que va escalar en part en Jordi Ramos, que està en el programa i que veureu ara tot seguit, justament amb aquesta idea de que la muralla de Barcelona no és tant una fortalesa com un emmerallament del que és la Jerusalem celeste. I quan els peregrins, els mercaders arriben a Barquino, la primera cosa que veuen és la muralla. I per sobre de la muralla es veu la seu episcopal, la catedral, on està el bisbe, el patró de la ciutat. I a Barcelona no tenim el sant, o la santa màrtir, perquè és l'Eulàlia tardana que copia, entre cometes, el que és l'Eulàlia de Mèrida, però el sant o màrtir és el defensor de la ciutat. Per tant, patronus i defensor formen una ciutat cristiana, que és la que tenim a Barqui, no? Aquesta muralla que tenim és aquesta Jerusalem celeste. No sé si el respost bé, perquè he tirat una mica cap al meu camí, cap a ganes d'explicar la muralla que veureu d'aquí una estona.
0: Doncs sí, em sembla superinteressant. A més, jo ja he comentat en alguna ocasió, jo vaig, quan preparava aquest programa, sortia a buscar visigots i el que m'estic trobant, doncs en aquest cas, són més símbols del cristianisme i que a més permeen directament en tota la nova monumentalitat de Barcelona.
1: Exacte, exacte. Hem de pensar que un dels grans motors dinamitzadors dels canvis socials, religiosos, econòmics de segle IV és el cristianisme, per una banda, i per l'altra, els bàrbars. És a dir, visigots, alans, sueus, tots aquests pobles que migren per trobar unes terres, un territori on encabir-se, però en realitat són poca gent, però són els que configuraran l'Europa medieval i l'Europa moderna, és a dir, acaben constituint uns regnes que són el fruit de l'Europa actual. El cristianisme a Barquino hauria tenir un poder important, però fixa't si pensem en Tarragona. Tàrraco és la gran capital cristiana de tot el nord-est peninsular, és a dir, té una comunitat cristiana, té una necròpolis amb més de 3.000 sepultures, iconografia, sarcòfags. No és la realitat. Evidentment, Tarragona és una ciutat molt, molt més gran, però Ibarqui no és una ciutat petita de 10 hectàrees, però no tenim aquest reflex tan evident del que és la religió cristiana a nivell de la població. El tenim a Tarragona molt millor, molt més ben representat. A Barcelona tenim més el poder episcopal, que és el que parlaves tu.
0: Per cert, no els hem citat, i gairebé no els citem, perquè clar, quan ens hem trobat amb els bisbes, doncs al final els hem aparcat, però en aquesta època, ni que sigui amb menys presència, però sí que hi ha un poder civil, hi ha els... M'he trobat amb els comtes civitatis. Aquests són els antecedents dels propers comtes medievals?
1: Evidentment, l'administració evoluciona i l'administració es copia, diguéssim, d'un moment a l'altre, no? El que tenim a Barcelona a nivell de poder polític i administratiu és la presència de Taüls uns quants mesos a inicis de segle V, a nivell de visigots, eh? Aquest poder de Taüls, en realitat, no el tenim representat arqueològicament ni creiem que es pugui atribuir cap domus o cap sector de la ciutat per la instal·lació de Taüls i la seva cort. I després, pel que és el segle VI, inicis de segle VI, sempre s'ha parlat de la data del 507, la gran entrada dels visigots o de la població visigoda a la península, però en els últims anys hi ha un professor, que es diu professor Javier Arce, que diu que l'entrada dels visigots a Hispània no és el 507, sinó que és el 531. És a dir, en el moment de la mort d'Amalaric i l'aclamació del nou rei Teudis. Això passa a Barcelona? No ho sabem. Sabem que els francs empenyen tota la població en el 531 des de Narbona cap a Barcelona, però no sabem si l'aclamació de Teudis es fa a Barcelona, si queden instal·lats a Barcelona o no. És per això que hi ha el dubte, o moltes persones dubtem, de si realment Sant Just és una segona catedral. És a dir, si realment hi ha un bisbe arrià i un bisbe catòlic, o si només hi ha un bisbe catòlic que utilitza Sant Just com a església parroquial. Això podria ser, és a dir, les fonts no parlen de dos bisbes, sinó que només parlen d'un bisbe i del poder que té aquest bisbe, com parlàvem justament al principi. Després tota la cort s'acaba instal·lant a Toledo i és allà on es desenvolupa la seu règia amb tot el seu poder administratiu, el seu poder militar. Diguéssim que a Barcelona aquest poder administratiu i militar per part dels visigots No el veiem, no el veiem. És probable per això que el bisbe acabi tenint tant poder a Barcelona, i per això una de les coses que ens queden són les estructures religioses del cristianisme.
0: De vegades els monuments no acaben d'enganyar del tot. Gisela, hem deixat els arqueòlegs que ens acompanyen en aquest Sense Memòria, en Daniel Alcubierre, Xavier Maese i Jordi Ramos, esperant per acostar-nos primer a la Domus Honorat, després a les muralles i després al fòrum. Deixem aquesta conversa i ens anem amb ells?
1: D'acord, perfecte. Moltes gràcies. Gaudirem molt amb les visites que continuen. Gràcies, Isabel.
0: Moltes gràcies a tu, Gisela. I, per cert, el dia que puguem hem d'anar a Carcassona juntes, que he vist que s'ha estat treballant també les seves muralles. Quina il·lusió.
1: I tant, i tant. Quan vulguis.
0: Vinga, continuem. Adéu, gràcies.
1: Gràcies.

0: I hem baixat a la Domus de Sant Honorat. Ens continuen acompanyant en Xavi Maese, Jordi Ramos i Daniel Alcubierre. El primer que us he de preguntar és que és un espai força gran o força excavat d'una Domus al subsol de Barcelona. Vull dir, això no és l'habitual. Xavier.
1: El tema de Domus, o sigui, hi ha unes quantes a Barcelona, dintre de la ciutat, hi ha aquesta, la de Sant Iu, també la de Vista Caçador, la de Sant Honorat aquesta, hi ha unes quantes, llavors, Avinyó també, perdona, Avinyó s'havia oblidat, aquesta, en aquest cas de Sant Honorat, o sigui, és, hi ha una ocupació al segle IV, o sigui, una primera ocupació al segle I, luego al segle IV, però després del segle V, VI, VI, ben bé, no és així, no? O sigui, és al segle IV. La que té una ocupació, una domus anterior, i que després al segle V, VI, VI, es redistribueix, es divideix i es torna a habitar, és la de Vista Caçador, arxiu administratiu. Allà no podem entrar perquè està, no està en molt bon estat, llavors, però en aquest cas, com a referència i com a espai molt semblant, per això estem aquí, Sant Honorat, però una mica mostrar, doncs, això que les domus a la Barquinó del segle III, IV, en el segle V, VI, VI, doncs, encara estan ocupant-se, però s'organitzen, es subdivideixen en els pes més petits, per exemple. I també un altre espai que també és interessant és el d'Hèrcules III, que després anirem, on també es mostra aquesta ocupació de l'espai en segle V, VI, VI, on es fan unes redistribucions de l'espai, sigui redundant, amb més habitacions més petites. O sigui que això és bueno, un procés molt habitual, no? Llavors, aquesta ocupació i redistribució de l'espai.
0: Sí, perquè en aquesta època que hem acordat dir-li Antiguitat Tardana a Barcelona i bueno, tot el que queda de les restes de l'Imperi Romà d'Occident, però ara hi som a Barcelona. En aquesta època podríem dir que en aquests primers segles, diguem segles tercer, quart, les domus d'alguna manera continuen complint en general la seva funció com a de residències més de les elites o dels grups que governen i que tant l'economia com la política de la ciutat, l'administració, i és en aquest món, un món que està canviant, quan hi ha algun moment, a partir del segle V, VI, que aquestes domus, que són desocupades per aquestes elites i ocupades per altres persones, no sé si ho sabem, deixen de ser, diguem, la gran casa, la gran residència d'una família, per ser residències en les que es fan, diguem, apartaments més petits i conviuen altra part de la societat?
1: Home, això es fa difícil de dir, no?, evidentment. Clar, no pots saber si és la mateixa família que reorganitza aquell espai o perquè en el segle V arriben els elites visigòtiques i llavors el que fan és ocupar aquell espai, desplaçar els antics propietaris i el recupen i fan una distribució nova. Això dintre de la ciutat. Fora de ciutat hi ha les viles romanes, com el Pont de Tavernina, que va, justament va excavar el Daniel Alcubierre, i per tant ell es pot donar molta més informació i molt més fefaent, de que allà també hi ha una fase de segle V, VI, bastant més espectacular, diria, que no pas l'anterior, o no, al revés, no és al revés, sí. Al revés. Bueno, ell t'ho dirà molt millor que jo.
0: Daniel, aquesta excavació a la que fas referència està a la Sagrera. Bueno, primer digue'm per què és espectacular, vull dir, explica'm què és aquest jaciment.
2: Era una vila, la vila del Pont Treballdigna, era un centre d'explotació vitivinícola molt important des d'abans de la fundació de la ciutat i que permet veure l'evolució d'aquestes residències nobles fora de la ciutat des del segle I fins al segle VII, ben bé. I com es va transformant, doncs, aquest usos de l'espai, justament. Tant la part residencial, que passa aquest fenomen que deies, que les parts nobles deixen de tenir la seva funció. No sabem si són les elites que les abandonen, però sí que hi ha un canvi de funció. Si abans era un espai que l'aristocràcia necessitava per fer relacions socials, a partir del 415, segons els visigots, aquesta manera de fer ja s'abandona, i tenen funcions, s'ocupen aquests espais, doncs, per fer magatzems, per fer zones de treballs, i fins i tot sembla que canvia l'economia de la ciutat. Un centre que era de producció de vi, en aquest cas, es va transformar en un centre més orientat a la producció de cereal, perquè les premses de vi deixen de funcionar, es construeixen sitges per emmagatzemar gra, llavors veus tota aquesta transformació de la ciutat, que es veu també dins de la ciutat, aquí també a la Domus de Sant Honorat hi ha constància de que les habitacions destacades que tenim aquí amb decoració de mosaic deixen de funcionar com a espais de representació i s'ocupen, doncs, amb sitges i amb altres elements de producció, i els espais d'habitació, el que deies, es reformen per fer espais més petits, que és com deia el Xavi, no podem dir si eren diverses famílies o tenen altres usos, però sí que hi ha un canvi notable de com es fa servir l'espai de les residències de la ciutat.
0: O sigui, tenim els ingredients, les mostres de que hi ha un canvi força profund en l'ús de l'arquitectura de la ciutat, però encara no estem en condicions de poder donar una resposta dels canvis socials més profunds que s'estan produint. És això?
2: Sí, sí, és això, perquè ben bé, d'una banda, és difícil identificar això, l'assignació cultural de qui viu en un espai, perquè el registre material és reduït, també els estudis antropològics, no tenim gaires mostres com per fer estudis. Llavors sí que pots intuir que hi ha un canvi social important de la manera de fer i dels usos dels espais, però sempre encara arrosseguem el dubte de què passa en l'aristocràcia de la ciutat en aquest moment, si només si desapareix, marxa de la ciutat, o és que canvia la manera de fer i s'adapta als nous temps, i si abans feia els negocis a les seves residències amb els seus clients, ara continuen fent aquesta activitat d'una altra manera, perquè sí que és cert que la ciutat, l'economia de la ciutat continua molt activa, perquè tenim mostres d'intercanvis comercials amb el nord d'Àfrica durant tot aquest període força, força intensos. Falta saber qui ho fa i, bueno, podem dir això, que ho fan d'una manera diferent, que hem de veure com acabem de lligar.
0: Jordi, tu fa molt de temps que ets arqueòleg també aquí a Barcelona. Qui és aquesta domus, la de Sant Honorat, que ens explica?
3: Doncs és un punt, bueno, per explicar-la a nivell d'elits, no? És a dir, veient tot el mosaic, tota la representació, tot el, a nivell de materials i de murs, com està dissenyada aquesta domus, és molt important, sobretot per veure la transformació, no? Des de quan neix i quan és el seu declivi. Estem al fòrum, és a dir, estem a la part més essencial de Barquino, no? I veiem que en el peristil aquest, a l'entorn, no?, d'aquests passadissos amb mosaics, aquestes habitacions que són a nivell molt preuada, però també tenim, no?, és a dir, està una domus vinculada a un carrer, no?, i veiem que a la part posterior hi ha les tabernaes, no?, és a dir, on fan el comerç i on poden comercialitzar en un carrer que dona principal, és a dir, que aquests èlits que viuen residència, en fan negocis, també tenen una activitat comercial dintre la ciutat molt important, no? I dona aquesta visió, no?, d'èlit, aristocràcia, per dir-ho d'una manera, de Barquino.
0: Perquè una de les coses que no m'ha explicat és que en tot aquest procés de transformació, abans quan estaven en diferents indrets de lo que seria la seu episcopal, parlaven de canvis, però una cosa general i que afecta gairebé tot és que canvia fins i tot l'ús de la via pública, vull dir, hi ha residències o tabernaes que ocupen, que es van ampliant ocupant part d'aquesta via pública, canvia també, doncs, el clavegueram. A les domus és fàcil de veure-ho també. Es veuen aquestes ampliacions?
3: Sí, i tant, és a dir, es veu molt aquesta distribució i reestructuració, però el que hem de pensar també és aquesta privatització, no? És a dir, tenim el pòrtic que en principi d'aquest aquestes insulae que estarien en sector públic i es van ocupant, no? Aquí també es va veient, no?, a partir de les tabernaes que es van privatitzant, no? I com aquell cardo de cumanus va canviant, no? És a dir, en el pas del temps, lògicament, es va privatitzant, es van comprant diferents i es van modificant aquestes grans domus, es fan més gran o es van partimentant molt més gran i és això, és una ciutat que va canviant lògicament perquè ja no té sentit aquesta reestructuració d'August del segle I.
0: De fet, Barquino és una ciutat petita, o sigui, el que és la forma, el que és en si com a ciutat és petita. Una altra cosa és que el seu suburbi o els seus camps són molt més grans, ocupen molt d'espai. Clar, jo suposo que ha d'haver algun moment en què ja es queda totalment petita i s'ha de sobrepassar el que és el primer plànol romà.
3: Sí, efectivament, és a dir, a partir d'aquestes 10 hectàrees és un centre de poder que controla molt territori i ho hem de veure d'aquesta manera, ciutat petita amb un control per part d'unes èlits de controlar un espai molt més gran, no? És a dir, tenim documentació ja quan al segle II la ciutat ja se queda petita i es van ocupant al costat de les muralles i hi ha ocupació, no? És a dir, més imminent al costat tocant, la reestructuració que fan a finals del segle III en totes les muralles sí que hi ha una neteja i una via a l'entorn d'aquest, però lògicament a l'entrada dels visigots se van ampliant aquests usos i se van canviant. La cosa ja, quan neix, és una idea, però lògicament és una ciutat bastant petita.
0: Doncs us sembla que, si la pluja ens ho permet, ens anem a la muralla, a un tros de muralla? Què dieu?
4: Mm-hmm.
0: Seguint aquesta ruta per la Barcelona visigòtica, ens hem acostat a un punt on és visible una part de la antiga muralla romana i sobretot la muralla amb la que van conviure els visigots i els hispanoromans de l'època, que és una muralla que a més es va transformar, es va fer molt més gran. Jordi, primer, on som i què és el que podem veure aquí?
3: Estem al sector del carrer Sostinent Navarro, on hi es veuen el llenç de la muralla i les diferents torres, no?, que venen de tapineria i van a la part de mar de la ciutat, a la qual cosa, dintre del pla Barquino del Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona, es va fer una intervenció en garanties de recerca, principalment, sobretot per garantir totes les, a nivell d'estratigrafia, a nivell de recerca, totes les dades possibles, a extramurs de la ciutat. I és un punt clau per entendre la ciutat i sobretot el tema de deixalles i tota la brutícia que s'acumulava en el fossat.
0: La muralla, aquesta ja és una muralla que per quan arriben els visigots ja s'ha ampliat o continua el procés d'ampliació quan ells són aquí?
3: La muralla hem sabut recentment, per dir-lo d'alguna manera, que la muralla es va començar a construir aquesta fortificació a final del segle III. Els visigots quan arriben ja se la troben feta, per això el centre de poder queda dintre de Barquino, és a dir, és una muralla molt consolidada en l'espoli d'edificis públics, monumentals, funeraris, que s'aprofiten totes les pedres per donar aquesta cuirassa a l'antiga fortificació d'Agús i crear aquestes noves torres que a nivell militar funcionen molt bé i és un espai molt reduït de la ciutat, no?, de que està ahí, és gairebé infranquejable aquest sistema per poder entrar a la ciutat.
0: Quantes torres tenia?
3: Els últims estudis, perquè sempre hi ha discussió, el 2017 es va publicar una tesi doctoral de l'Alessandro Raboto, són 76 torres, perquè s'han anat dibuixant i alguna torre, entre torra i torra, hi ha 6-10 metres de diferència, i llavors les que són clares sí que estan ben dibuixades, i en algunes que queden dintre dels edificis que en època medieval ja es van ocupar, pues ha pogut saber que són 76.
0: I el que em pregunto és, què passa o per què en aquesta època la ciutat de Barcelona sent la necessitat d'ampliar les seves muralles d'aquesta manera?
3: És a dir, quan es fa August, fa la primera colònia, lògicament és una ciutat petita, comercial, en un port important, lògicament, que està obert, aquest port, i sí que el poder, i quan hi ha la Pax, no?, és a dir, tota la pau de la zona del nord d'Hispània, que se pacifica, a la qual cosa sí que comença a finals del segle III i ja el IV, de aquestes construccions de colònies, de fortificar molt més gran, per si venen conflictes bèl·lics, de fortificar. I Barquino, com el seu punt estratègic i de geografia és bastant important per el tema comercial, a la qual, i a nivell polític, lògicament, el que fan és reforçar, desmuntar aquella ciutat d'August i fer-la com nova.
0: I aquestes són les muralles que tindrà la ciutat fins que es construeixi ja la nova muralla medieval, o en el futur encara patirà reestructuracions?
3: Aquesta muralla del segle III té una vigència, justament en la part que estem, continuen fins a època visigoda. En aquesta part hi ha un fossat molt important, es va ampliant i es van posant totes les deixalles en aquest fossat i es va ampliant, no?, a zona d'agrícola. Sabem, no?, que molts canals passaven per aquest i hi ha moltes riuades en aquest punt, però sí que hi ha una ampliació. El que sí que sabem és que en època carolíngia ja se van ocupant aquestes torres, se van privatitzant, deixa de ser el sector públic i al sector privat. I es van ocupant justament aquestes torres i és a partir de Jaume I quan donen permís d'una pràctica que ja estàs fent de fer vivenda intra i extramurs, no? I llavors es van creant aquests palauets que alguns encara perduran.
0: Clar, perquè mentre passeges per aquests carrers de Barcelona, per el que serien la part exterior d'aquestes muralles, clar, ara sí que ens podem imaginar, és una muralla que ara podem veure reconstruïda durant molt de temps i sobretot ocupada en aquesta funció de més d'habitatge.
1: Sí que és important dir, sí, a diferència de la muralla medieval, que estava més a menys, evidentment, més fora de la ciutat, no? Que es va derruir al 1854, bona part, bajo les muralles, no queda res de la muralla medieval, queden trossos a drassanes i poc més, no? Però, en canvi, de la muralla romana es considera bona part perquè vam tenir la sort que en època medieval, des de l'època carolíngia fins a l'època medieval, es van utilitzar com a paret mitgera de molts edificis i, per tant, bona part de la muralla romana s'ha conservat avui en dia per aquest motiu. Això és molt important de dir-ho, no? Perquè si no, no hagués quedat res segurament. Gràcies a això s'ha conservat.
0: Per això ho comentava, a més, perquè a més és fàcilment visible. Quan vas passejant pel carrer, si ja vas amb la idea de que aquí hi havia part de la muralla romana, si tens aquesta idea prèvia, és fàcil veure, no?, com aquesta muralla va acabar convertint-se en un ús residencial, no? És molt fàcil veure-ho.
1: Sí, justament, sí, exacte.
0: Doncs, si us sembla, vinga, avui estem caminant molt, estem visitant molts espais, anem ja a un dels darrers espais que ens queden per conèixer en aquesta ruta de la Barcelona Visigòtica, que són les restes d'aquest fòrum i altres espais que es troben al que coneixem com l'adreça Hèrcules 3, però que en si és un hotel. Ens anem cap allà?
1: I tant. Aquí hi ha dos espais, aquest del pati.
0: Aquí és...
1: Hèrcules 3.
0: Sí, Hèrcules 3.
1: Aquest és el d'allà, aquí és el d'allà.
0: A l'inici d'aquest Sense Memòria hem explicat diferents espais pels que passarien per explicar una mica aquesta Barcelona visigòtica, aquesta antiguitat tardana en la que hem situat avui aquest capítol del programa d'història de Ràdio 4. I Hèrcules 3 és un d'aquests espais. Dir Hèrcules 3, doncs, més enllà d'una adreça per molts, potser no vol dir molt. Bueno, de fet, anem a explicar-lo. Som en un hotel que en un moment donat descobreixen una sèrie de restes arqueològiques, unes restes arqueològiques que estan posant una mica cap amunt tot el debat històric sobre com es va distribuir la primera barca i no, però d'això ja començarem a parlar. Bueno, amb tot això vull dir que amb el Xavi i amb el Jordi hem arribat a un punt que jo considero que també és molt important dins d'aquest programa. Xavi, quan es va descobrir aquestes restes?
1: Va ser el 2023, crec que al juny, havien de fer una construcció d'un ascensor de grans dimensions, justament aquí a la dreta teu, justament, i vam ficar arqueòleg, com sempre es fa a Ciutat Vella, a Barcelona, i quan el Jordi Amorós, l'arqueòleg director, ens va avisar, escolta, Xavi, que aquí surt restes d'un paviment enorme, amb unes lloses enormes, clar, vam venir aquí, es va venir la propietat, i llavors vam dir, això té molta pinta de paviment d'un espai públic. Un espai públic, per tant, un espai foral, no? I llavors, si com això l'havien d'afectar per fer l'ascensor, hem dit, home, això, poder afectar-lo no és tan fàcil, caldria fer algun canvi, una modificació, però ràpidament, des de la propietat, res, a cap d'un dia o dos, van dir, no, això mourem l'ascensor a un altre lloc, a darrere, que ja està tot excavat, i volem obrir això, però volem fer unes escales prèviament, però volem obrir tot aquest espai. I va ser dicho y hecho, no? Com diuen en castellà, de que aquest espai va començar a obrir i es va excavar des del 2023 fins al juny del 2025, entre mig també, perquè s'havien de fer unes feines de refonamentació de l'edifici, perquè, clar, a l'excavar això un metro i mig, les parets mitgeres quedaven en l'aire i s'havia de fer una feina prèvia, i també econòmicament parlant, molt, molt important, de refonamentar l'edifici per poder excavar i poder mostrar tot això.
0: Clar, és que els oients no els hi han dit, però nosaltres en aquest moment som en la sala, en l'espai que seria de menjador del restaurant d'aquest hotel. Estem a sobre d'un terra de vidre que ens permet veure aquestes restes romanes que han estat excavades en aquests darrers dos anys, excavades i recuperades i museïtzades dins de l'espai de l'hotel. De fet, tenim amb nosaltres en Víctor Serrano, que és el director de projectes. D'alguna manera, per el que ens explicava en Xavier, doncs la persona que va fer possible integrar aquesta recuperació històrica dins de l'activitat comercial del, per exemple, del que seria un hotel, dins de l'activitat, dins d'una activitat de present.
4: Bueno, per nosaltres aquesta troballa va ser en un primer moment un trasbals, no? Vull dir, en vez de veure-ho com un inconvenient dins del projecte, pues vam decidir incorporar aquest paviment i el que podia sortir, perquè en aquell moment no sabíem fins quin alcance tindria tota l'excavació, pues el vam convertir en l'eix principal del nostre projecte i recuperar-ho tot per donar pues, aquest aire d'excepcionalitat i d'espai especial i únic a la ciutat, no?
0: Què és el que us va moure per prendre aquesta decisió?
4: Bueno, aquí entra una miqueta també la nostra presidenta, la Xenia Gargallo, propietària de l'hotel i de la cadena, doncs té una sensibilitat especial per tot el tema arqueològic i llavors aquí va ser bastant senzill, sincerament, no? Vull dir, decidir pues, recuperar tota l'espai.
0: Xavier, clar, tu ens acabes d'explicar que, de fet, aquesta descoberta es va fer el 2023, ja està fins i tot museïtzada, però què és el que trobem? Què és el que vau trobar?
1: Sí, aquí principalment la principal troballa, tot i que tot és important, va ser aquesta troballa d'un paviment monumental de pedra de Montjuïc que tot fa indicar que està relacionat amb un espai públic, per tant, el fòrum de la ciutat de Màrquino, i que això fa repensar, reformular l'antiga teoria tradicional, no?, de que el fòrum anava per l'àrea del mar, i ara, en canvi, doncs, això podria fer indicar que gira 90 graus i va perpendicular al mar. Llavors, a part d'això, que és un cas únic perquè és l'únic lloc on a Barcelona, a la ciutat romana, al gòtic, on s'ha trobat un paviment d'aquest tipus, mai s'havia trobat abans, a part d'això també és important les restes que s'han localitzat d'èpoques posteriors, evidentment. Tenim des del segle I abans de Crist aquest paviment fins al segle IV amb l'expoli del paviment, que és justament coincideix amb l'entrada dels visigots i comencen a expoliar restes dels edificis públics i del fòrum per construir i bastir noves edificacions público-privades, el que sigui. I després també tenim elements constructius del segle VI-VII que permeten confirmar aquesta reorganització de la ciutat en època tardantiga, on a l'espai públic, o les domus, en aquest cas l'espai públic, l'antic fòrum, es reocupa i deixa tenir la seva funció público-política religiosa i es converteix en un espai ocupat per cases d'habitatges, segurament d'habitació, per viure-hi, o també productius. Llavors això permet dibuixar tota aquesta evolució del segle I fins al segle VI-VII, aquesta evolució de l'espai de públic o privat, de públic fins a privat.
0: És perquè la gent que ens està escoltant es fes una idea, és com si de sobte a la plaça principal del poble es traguessin les baldoses algunes i es comencés a més a construir cases, construir, sí, habitatges o botigues en un moment donat.
1: Sí, bàsicament. Aquí, per exemple, no ho podeu veure, evidentment, perquè això estem a la ràdio, però aquí, si us fixeu, es veu el paviment i després hi ha un mur que es conserva d'aquesta estructura del segle VI-VII, aquests habitatges, però entre el paviment i el mur hi ha com mig metre de terra acumulat, que és aquest terra acumulat que el que fa és, en el segle V, tot això està ocult, està tapat per terra. Per tant, és un espai que ja està en desús, que ja no s'observa cap paviment, ni cap pedestal, ni cap estàtua del fòrum, sinó que és un espai abandonat, com si diguéssim, però que aquí, al segle VI, el que fan és recuperar-lo. Llavors, això és bastant una mostra molt clara d'aquesta recuperació de l'espai.
0: Clar, aquesta reutilització dels pedestals és el que parlaven en moments anteriors del programa, que, per exemple, es fan servir per fer aquesta ampliació de la... Sí, aquesta ampliació de la muralla.
1: Sí, sí, efectivament. I també s'ha de dir que inclús aquest edifici gòtic reutilitza un pedestal de l'Equini II, que és el segle II, justament que es pot veure aquí fora. Per tant, passen 8 segles en el qual, quan fan aquest edifici gòtic, reutilitzen un pedestal romà. Imagina't, si això passa al segle XIV, doncs també, evidentment, al segle IV, a finals del III, quan fa la nova muralla, reutilitzen tots aquests pedestals o monuments funeraris per fer la nova muralla i, sobretot, les torres.
0: De fet, aquesta és una pràctica que trobem en tot l'espai post-romà, en diferents indrets, vull dir, és la pràctica habitual.
1: Sí, sí, això efectivament, bueno, quan van excavar les torres en el seu moment, d'allà van treure fallars. Al mig del segle XX, allà van trobar i van buidar les torres, perquè bueno, en aquell moment es feia així, que actualment això no es faria, i van buidar les torres per recuperar molt material de l'expòlia romà que en el seu moment, i allà han recuperat multitud de pedestals, d'escultures, de tot. Sí, sí, sí. Si permets, si us fixes, als teus peus, veus que hi ha el paviment a les lloses, però hi ha algun punt on hi ha lloses que estan espoliades, veus que hi ha forats on no hi ha llosa. Això és un expoli, no de fa 4 dies, sinó un expoli de fa 1.700 anys. Val? O sigui, aquests expolis, aquí puntuals, però allà, a l'altra meitat de la sala, si et fixes, només queden quatre lloses del paviment romà, en canvi la resta tot està expoliat. Això és el moment precís, aquest canvi, aquesta transformació, quan arriben els visigots, que aquí s'ha pogut documentar exactament per la ceràmica documentada i exhumada, que és justament a l'inici del segle V, quan arriben els visigots, que arriben aquí i què fan? Reutilitzen aquestes lloses per construir les seves cases o els seus edificis. I aquí és una mostra fefaent d'aquest expoli, aquesta transformació, aquest desús del fòrum, i s'acaba abandonant.
0: Sí, d'aquest canvi definitiu, com a mínim per l'època, de la ciutat, no? És molt apassionant dedicar-se a l'arqueologia i trobar-se amb una resta com aquesta que t'explica tant.
1: No, efectivament, sí, quan ens van avisar, bueno, va ser el 2023, quan ens van avisar i vam venir aquí, vaja, ens vam quedar en la boca oberta, inclús en arqueòlegs que tenim la boca oberta, trobar això, perquè és un cas únic, com deia abans, l'únic cas a Barcelona on hem trobat un paviment monumental del fòrum, i per tant va ser un moment, bueno, molt important per la ciutat, evidentment, per poder recuperar aquest espai per la ciutadania.
0: Però el que heu fet també amb aquesta descoberta i amb la descoberta del paviment del fòrum és alterar una mica l'ecosistema acadèmic d'investigació dels orígens de Barquino, perquè vosaltres, o els estudis que s'han fet a partir d'aquesta descoberta, plantegen una distribució interna una mica diferent del que es pensava. Qui vol parlar? Jordi?
3: Els dos. No, és cert, no?, que ha creat ahí un debat que el veiem sempre lògicament positiu, perquè és l'única manera en arqueologia, és a dir, a partir de les hipòtesis, poder créixer a nivell de ciència arqueològica, hem d'avançar, no? Són hipòtesis, és una via a la qual cosa els materials són els que són, és a dir, tenim un paviment monumental que pot ser a nivell de distribució, està tot en estudi i també hi ha aquesta proposta, no? I és veritat que hi ha generat debat, no? I en aquests seminaris, grups que s'hauran d'anar fent i discutint, no? Però és l'única manera d'avançar. I tenim la sort que aquesta hipòtesi està contrastada en el material constructiu que veiem, a la qual cosa això per l'arqueologia és un plus, perquè no deixen de ser els materials que podem dibuixar i podem situar en un mapa dintre de la ciutat, a la qual cosa benvinguda sigui totes les hipòtesis, i aquesta, la que s'ha proposat, bueno, és el canvi d'orientació del fòrum.
0: Però afecta molt a com imaginem la Barquino romana?
1: Bueno, afecta relativament, evidentment. Clar, si te fixes com la teoria tradicional, el fòrum anava paral·lel al mar, amb unes grans dimensions, només deixaven unes ínsules a cada costat fins a arribar a la muralla, això evidentment ho canvia tot, perquè redueix la llargada del fòrum inicialment, potser no tant l'amplada, però clar, fa que el fòrum anà girat. Això permeti redistribuir i potser també entendre millor algunes restes arqueològiques que hem anat trobant al voltant del fòrum i que potser no acaben de quadrar que fos això el fòrum, no? Llavors, tot això és una teoria, és un estudi. Hem d'eliminar els dogmes, o sigui, els dogmes en arqueologia, no sé, que sigui, tinguis una prova fefaent, contundentíssima i escrita i tot plegat, és molt complicat. Llavors, no ha d'haver-hi dogmes, s'ha de fer teories, s'ha de, bueno, locubrar, no?, fer parlar, comentar, dialogar, i després, doncs, bueno, potser dintre de 10 anys surt una altra cosa que es permet canviar la fesomia del fòrum. L'arqueologia és avançar, no és estanca. Llavors, això amb el pas dels anys, i més a Ciutat Gòtica de Barcelona, al barri gòtic, anem excavant-ho tot. Per tant, potser algun dia tenim sort de trobar alguna cosa més que ens permeti reformar aquesta teoria o no.
0: Bé, aquest subsol que podem observar des del restaurant de l'Hotel Gran Barquino de Barcelona, el que potser sí que ens ha de permetre és obrir una nova era, una nova línia en les investigacions de la Barcelona que tenim al subsol, de la Barcelona que es va començar a dissenyar amb la colònia romana.
3: Efectivament, és a dir, la meravella d'aquesta ciutat és que cada dia tenim aquestes sorpreses i l'arqueologia aporta sempre, a partir de tota la tasca que anem fent, de veure resultats, no?, i veure aquestes noves hipòtesis. A la qual cosa, aquesta és la hipòtesi actual, a la qual cosa, a partir de noves intervencions que puguin fer aquí al voltant o més enllà, i benvinguda sigui totes les troballes que canvien el panorama o una idea ja que estava present.
0: Doncs sense moure'ns de l'hotel, anem a veure un altre espai d'aquesta Barcelona.
5: Estan utilitzats.
6: Sí, és el nostre
7: més ric.
6: Sí. Bueno, sí, i el llibert.
7: Aquest ric era aquí, un llibert, tenia un patró.
6: Sí, sí, sí. Més enllà de l'emperador, hi havia ningú amb tants pedestals com ell. Sí, sí. Com
7: el patró, ja va ser el final,
0: Xavi, ara ens hem vingut, o sigui, no hem sortit realment de l'edifici de l'hotel, però hem vingut a veure o a explicar com seria un carrer dels que estaven al costat d'aquest fòrum, o que formaven part d'aquest fòrum.
1: No ben bé, t'explico. O sigui, abans estava a la sala gran, on hi ha aquest paviment monumental del fòrum, i elements posteriors del segle VI-VII, d'aquelles cases, i ara estem a la zona del pati, a partir de les escales, on tenim unes restes arqueològiques del segle I, també del fòrum, també del segle VI-VII, art antic, per tant visigòtic, i després una part medieval, que és una sitja. És important aquí comentar el tema de les restes del segle VI-VII, que es corresponen a dos murs paral·lels, com veus, que dibuixarien un carrer. Seria un carrer que funcionaria segurament amb Sant Just, que en aquell moment estava construint-se la possible seu episcopal. Llavors, més o menys són paral·lels en orientació. Per tant, aquí tenim un espai que s'està construint al costat d'aquest Sant Just, i aquest espai d'aquí, on el forn ja estava en desús, ja no es veia, està ocult per la terra, aquí el que fan és fer una reorganització de l'espai urbà. En aquest cas aquí fan un carrer que anava cap a la zona de Sant Miquel, i cap a l'esquerra hi ha un gir d'un angle de mur que aniria a funcionar segurament en Sant Just. Per tant, aquí tenim dibuixat un carrer, un espai públic, a damunt d'un altre espai públic, que ja no es veu, i als costats teníem allà segurament una altra habitació, i aquí darrere, a la sala gran, teníem restes també d'habitacions de poca tarda antiga. Per tant, això permet dibuixar i entendre millor que una ciutat canvia, evoluciona, passem d'un espais públics, com és el fòrum, que ja no es veu, a un espai ja organitzat amb carrers i amb cases.
0: De totes maneres, de Barquinó a Barquinona, i en tan poc espai, i relativament, des del punt de vista històric, en tan pocs segles, vull dir, hi ha segles de diferència, però tampoc no tants, vull dir, els canvis són, anava a dir monumentals, són molt importants aquests canvis. Jordi.
3: Doncs sí, és a dir, gràcies a aquest treball que fem, no?, d'estratigrafia, i podem veure aquests petits canvis que n'hi ha, no?, i totes les modificacions. Tenim la sort que gràcies a aquesta espoli, no?, de reutilització d'aquest material, podem veure, no?, a vegades ens falta informació perquè no deixen traces dintre de tota la seqüència, però sí que veiem que aquesta reutilització del material comporta veure aquests microcanvis i canvis tan sobtat, no?, dintre de la ciutat.
0: Doncs, si us sembla, podem tornar a la seu del Museu d'Història de Barcelona, aquí a sota de la plaça del Rei, i allà on hem començat el relat d'aquesta història de la Barcelona visigòtica, el podem acabar. Ens anem, ens trobem amb en Daniel Alcubierre i fem una mica de conclusió o de lectura genèrica, una mica de com era Barcelona en aquesta època, que tradicionalment s'ha explicat com una època molt fosca, aquesta entre el final de l'Imperi Romà i una edat mitjana més avançada, però potser no era tan fosca i molt més dinàmica. Us sembla?
1: Perfecte, i tant.
0: Gràcies, Víctor, per haver-nos acollit en aquest Hotel Gran Barquinó i per aquesta meravella de subsol que teniu a la vista.
4: Gràcies a vosaltres, és un plaer.

0: Estem arribant al final d'aquest capítol especial de Sense Memòria que hem dedicat, o que va començar pensant en la idea de com era la Barcelona visigoda. El que passa és que en aquest programa doncs, hem trobat una Barcelona que no només era visigoda, sinó amb molts més detalls. Segurament una ciutat molt més activa i dinàmica de la que ens podíem imaginar en aquests segles 4, 5, 6 del final de l'Imperi Romà. O sigui, abans de que ens donem gairebé de cara amb l'edat mitjana. Tornem a ser al subsol del Museu d'Història de Barcelona amb en Daniel Alcubierre, Xavier Maese, Jordi Ramos. Anem a començar a acomiadar aquest programa perquè pel que hem anat parlant al llarg d'aquesta visita, clar, podem dir que en aquesta època ja Barquino potser és la ciutat més important d'aquesta província hispana que era la Tarraconensis. Vull dir, venim d'una època, vull dir, fa uns segles un cònsol que va esdevenir emperador, que va ser Augustus, va acabar d'ordenar una mica aquest territori i Tàrraco era la seva, diguem entre cometes o sense cometes, la seva capital. Hem canviat la capitalitat ara?
1: Sí, efectivament. És a dir, amb tot el poder que té i a nivell geoestratègic que té Barquino, lògicament en el punt de la Mediterrània que se situa i com a port, principalment comercial, i totes les èlits que actuen durant època romana i en època antiguitat tardana, lògicament és un punt clau, no?, quan hi ha un declive, sobretot a nivell comercial també en Tarragona, no?, i l'auge que té Barquino, lògicament la capitalitat i en tot el poder se centra en aquesta ciutat.
2: Clar, llavors... només el fet, perdona, del sopador màxim, quan a 411, em sembla, quan ell viu a Tarraco, com deia el Dani, però clar, fan la seca aquí per fer monedes a Barcelona. Per tant, és un fet bastant clau en el sentit de la importància de Barcelona com a ciutat i com a capital del territori.
0: Però com hem explicat en algun moment ja d'aquest programa, sobretot al principi, també és un moment en el que el poder es desplaça del fòrum, de fet el típic fòrum romà es desmunta, es desplaça cap al bisbe. Clar, jo suposo que es pot agafar des de diferents perspectives, però en un moment així, que estem en un inici o en un final?
2: M'agradaria comentar un detall, sí. Parlant del fòrum, que hem anat abans. A Hèrcules III, on trobem aquest paviment monumental, que pensem que és el fòrum de la ciutat, les excavacions han permès documentar clarament l'expoli del fòrum, que és a inicis del segle V, o sigui, 415, 10, 20, diguem-ne, més o menys, el primer quart del segle V. No? Llavors, justament en aquell moment és quan el fòrum deixa de tenir la seva funció i el centre de poder es desplaça cap a la cantonada nord-est de la ciutat, que seria on estem ara, justament.
0: Que és on hem tornat ara, és on hem començat. És on acabarem. Però clar, això suposo que depèn de la lectura que facis, si és un final o és un inici.
3: Jo crec que és una lectura que fem des d'ara, del nostre punt de vista, perquè sabem, tenim molt clar el que teníem abans i el que passa després. Jo crec que en el moment que ho estem vivint no es pot considerar... No sé si s'aprecien aquests canvis, igual que ara nosaltres no apreciem els canvis que teníem amb el dia a dia, que suposaran d'aquí a uns anys, però en qualsevol cas és una època és interessant per aquesta barreja. I jo no tractaria tant com un límit entre dues etapes, sinó un període amb una entitat pròpia i amb prou interès com per considerar-lo un període...
2: Una transformació, complet. Bàsicament.
0: Per cert, això segurament és la curiositat, és el detall, però en l'època visigoda, o visigòtica, perdó, és quan canvien de nom, es deixa de dir Barquino per dir-se Barquinona.
3: Sí, el nom de la ciutat va canviant amb totes les influències culturals que hi ha i els canvis del llenguatge i de vegades sí que és un... Mira, ens serveix també des del punt de vista de la difusió per fer aquest gímic d'anar marcant les etapes de la ciutat. Perquè la ciutat té una història contínua des de la seva fundació fins avui dia.
0: De fet, el que hem visitat o el que coneixem ens porta sobretot fins al segle VI, com a màxim setè. Tocant el setè... però fins a l'entrada dels musulmans a la península, a mi em dóna la sensació que tenim encara com una mena de buit històric. Vull dir, clar, quan s'explica la història dels visigots i que se situa la capitalitat a Toledo, però clar, no sabem ben bé què està passant en aquell moment aquí a Barcelona. No hi ha registre, és difícil de trobar.
2: A nivell arqueològic, realment hi ha pocs elements constatats, no?, a nivell arqueològicament. Per exemple, Hèrcules 3 s'ha pogut documentar un moment de destrucció en els inicis del segle VIII, o sigui, quan entren aquí els invasions berbers i els musulmans, i llavors ja s'ha pogut constatar això, un nivell del moment que hi ha estructures tardoantigues, del segle VII, VI, VII, que queden arrasades, inicialment, per la... per l'invasió musulmana, sí, sí, sí.
0: Que, de fet, aquest és un altre capítol que, com a mínim, popularment o de forma genèrica, el tenim molt desconegut, sí. Crec jo, la ciutadania de Barcelona.
3: Sí, són moments que, és això, al final d'època visigoda, quan la capital ha estat Toledo, totes les fonts parlen d'on està el centre de poder, nosaltres hem quedat una mica a la perifèria en aquest moment, i igualment també, com és un període que ja no hi ha transformació, la ciutat evoluciona, però no hi ha unes grans obres públiques, doncs el registre ecològic és molt reduït, en el qual perdent una mica el detall del que està passant a la ciutat.
2: T'he comentat, per exemple, això, els únics elements que hem pogut trobar d'aquesta ocupació sagraïna i a posterior són els enterraments que s'han trobat al Born d'aquesta època, que són molt poquets, no, Jordi? Que són molt pocs, que estan enterrats de forma diferent que els cristians estan enterrats de costat. Però ja, només al Born, i llavors algun element molt residual, però és que realment evidències arqueològiques molt poquetes.
4: La única és sobretot a nivell de repertori ceràmic o a nivell de monedes, algunes coses puntuals que s'han anat trobant. Sí que es veu aquesta activitat comercial incipient, no?, en el món islàmic, que se va trobant sempre dintre del registre, és un tant per cent molt baix, però es veu que sí que hi ha aquesta activitat comercial entre aquests dos mons.
0: Doncs veieu, hem arribat al final del programa i nosaltres hem fet també gairebé la transició d'època històrica, perquè ja gairebé hem abandonat els nostres protagonistes, o un dels protagonistes principals del programa d'avui, que eren els visigots, i ja estem parlant de la següent etapa històrica. Com deia, hem explicat la història, o com a mínim ho hem intentat explicar com era Barcelona en un moment de la història fins ara poc conegut, sobretot a nivell general, un moment de la història, com diem, fins que arriben els musulmans i en aquesta ciutat que, com deien, fins fa un moment doncs, li havien començat a dir Barquinona, començarem a dir-li Barcelona, que serà el seu nom islàmic, que s'assembla una mica més, no?, el que tenim...
3: Ens anem acostant.
0: El que tenim a l'actualitat. Però aquesta Barcelona és una altra història, l'explicarem en un altre moment. Daniel Alcubierre, Xavier Maese, Jordi Ramos, tots tres arqueòlegs que des de fa molt de temps treballen directament tant en la gestió com en l'excavació a Barcelona. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest Sense Memòria Especial.
2: A vosaltres.
0: Un programa que hem fet, que no ho hauríem pogut fer sense el Raúl Hernández al control tècnic i, com sempre, el Pedro Blázquez a la producció. Fins una altra Sense Memòria.
5: Sense Memòria. Ens agrada la història.

0: Radio 4. L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts, com cada setmana aquí a l'Hora Clàssica. Avui parlem de les noces de Fígaro, de Mozart, que es podrà veure al Gran Teatre del Liceu entre els dies 4 i 21 de juny. És una d'aquelles òperes que semblen una comèdia d'embolics, amb portes, cartes, disfresses i malentesos, però que en realitat expliquen moltes coses sobre el poder, el desig, la gelosia i la manera com els homes i les dones intenten sortir-se'n quan l'amor es barreja amb l'engany. Al centre hi trobem Fígaro i Susanna, que s'han de casar, però també un comte que vol aprofitar-se del seu poder, una comtessa ferida i un querubino que encara no sap què és exactament l'amor, però ja en pateix tots els símptomes. Avui escoltarem, doncs, alguns fragments d'aquesta òpera extraordinària que Mozart va convertir en una de les grans obres mestres del teatre musical. I ho farem, com sempre, perquè escolteu tota aquesta música i tot el que us explicarem al respecte. Tenim avui a l'altra banda del vidre els nostres companys tècnics, Helena Ramos i Thomas Smith.

0: tu ara, però que deixen unes punyaletes,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí, al final té un missatge.
0: Té un missatge
1: profund,
0: tant que sí.
1: Tot i que pots riure i passar-ho molt bé.
0: Doncs avui anem a escoltar música de Mozart, arran d'aquesta producció de Les Noces de Figaro, que podrem veure d'aquí a no res al Gran Teatre del Liceu.
1: Doncs ja ho sabeu, si us interessa, us heu de quedar aquí, perquè ara comença l'Hora Clàssica.
2: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluch i Pep Gorgori.
1: I el primer que fem potser és repassar una mica aquest argument d'embolics que té l'òpera, que no és... Ja és complicat moltes vegades explicar els arguments a les òperes, eh?
0: Sí, però
1: i en aquest cas...
0: Aquest ho explicarem molt per sobre.
1: Molt per sobre, molt per sobre.
0: Primer per no destripar...
1: Clar, però si no té gràcia,
0: final,
1: no?
0: Perquè té la seva cosa. Si podeu anar al Liceu, aneu-hi, i si no, hi ha moltes plataformes on podeu veure Les Noces de Figaro. Ho diem poques vegades, però les biblioteques de la Diputació, de les Diputacions de Catalunya, perquè ho comparteixen totes, tenen la plataforma ebiblio.cat que en allà s'accedeix a una plataforma que és Medici Televisió, que és una plataforma on es troben moltíssimes òperes, concerts simfònics i de tot. Per tant, qualsevol que vulgui, amb el carnet de biblioteques, que és gratuït, sí, pot accedir a
1: és
0: Medici.
1: És així de fàcil, no?
0: És així de fàcil.
1: I així d'econòmic, sí. És a dir, zero.
0: Sí, perquè Medici tu pots pagar també.
1: Clar.
0: Hi ha molta gent que és abonada.
1: Que el tens a casa.
0: Però val 50 o 70 euros a l'any.
1: Val la pena.
0: Tampoc és que sigui
1: una ruïna,
0: un dispendi,
1: no?
0: Però si hi ha gent que no s'ho pot permetre o prefereix prioritzar altres coses, que sàpiga que ho té
1: a la biblioteca.
0: Exacte, a les biblioteques,
1: vols, no?
0: Però no a la biblioteca físicament, sinó a casa mateix.
1: A casa.
0: Es pot mirar des del seu telèfon mòbil, des de
1: l'ordinador, la tablet.
0: I pot veure, doncs, això, que no ha vist mai cap òpera i que no sap si li farà el pes o no, que se'n vagi a buscar Les Noces de Figaro. És igual que la producció, perquè segur que n'hi ha 3 o 4 per escollir, vaja, s'ho passarà bé. Ara bé, l'argument...
1: És complicat.
0: És
1: un embolic.
0: És complicat. És una comèdia d'embolics, passa com si intentes explicar una obra de teatre de Goldoni,
1: sí, sí, sí,
0: o un vodevil d'aquests francesos.
1: S'ha de veure, s'ha de
0: veure.
1: S'ha de veure.
0: Perquè explica't per molt la gràcia. Però el cas és que Les Noces de Figaro transcorre en un sol dia, passa tota l'acció, tots els embolics, aguts i per haver, tot el que es fa i tot el que es fa.
1: S'acumulen en un dia, els embolics.
0: Estem al castell del comte d'Almaviva, que és a prop de Sevilla, està ambientada a Espanya. Sí. És el dia de casament de Fígaro i de Susana, criats del comte d'Almaviva i de la comtessa. Tot hauria de... Fins aquí tot bé.
1: Clar, sí, és normal,
0: Fígaro,
1: no?
0: Susana, es casen, i com que són criats del comte i la condesa, doncs s'entén que el comte i la contesa els han deixat un trosset del seu palau per fer les noces.
1: Clar, la cerimònia.
0: Fins aquí tot
1: molt bé.
0: Molt bé,
1: molt bé.
0: Clar, aquí comença ja la relació entre el comte i Susana, una de les seves criades. Clar, en aquella època... comtes, criades,
1: ja.
0: Comencem a grinyolar.
1: Sí, molt.
0: El comte d'Almaviva s'havia fet el guai abans de que comencés l'acció, després ho sabem, que renunciava al dret a ser el primer
1: a
0: intimar amb la criada.
1: Sí, que era un dret adquirit, no?, aleshores.
0: Exacte, i com que va de guai i progre, doncs diu que renuncia a aquest
1: dret.
0: Però... quan veu Susana preparant-se per la boda, li agafen com aquelles coses, aquelles calors...
1: I diu, no, per què haig de renunciar? No?
0: Exacte, escolta, tantes generacions que renunciï qui vingui darrere, que jo d'allò no saps. Fígaro, clar, doncs no li fa especialment gràcia, planta cara al seu amo, i a tot això intervé també la comtessa. I aquí ve el gir, de veritat, de l'argument, que és que la comtessa i Susana acaben muntant un plan per enganyar i escarmentar el comte d'Almaviva. Per tant, el que podia haver estat...
1: perquè aprengui la lliçó, no?
0: El que podria haver estat una cosa, diguéssim, masclista de manual, doncs Mozart ens ho inclina cap a l'altra banda, perquè al final els personatges que ho fan bé i que
1: tallen el bacallà,
0: tallen el bacallà,
1: no? Són els femenins.
0: Són la comtessa i Susana. I entremig, doncs, trobem el Cherubino, que és un patge jove enamorat de... totes les dones en general, en realitat.
1: Per això és un querubí.
0: Un adolescent amb les hormones absolutament sortides, però que li agrada especialment la comtessa. Al seu costat hi ha la Marcellina, que està enamorada de Fígaro, i quan veu que la promesa de Fígaro la vol el comte, se n'aprofita, i com que Fígaro li deu diners, li demana que es casi amb ella, com una mena d'extorsió. Et perdono els deutes, però a canvi t'has de casar amb mi, perquè total, com que la Susana se'n va amb el comte...
1: Bueno, escolta, t'haig de felicitar perquè ho has dit tot d'una tirada.
0: Bueno, espera.
1: No sé si s'ha assabentat.

0: Després hi ha el Bartolo, que es vol venjar del Figaro per altres temes. El Basilio, que és un senyor que va escampant rumors per aquí per allà i és el que fa... O sigui, si la comèdia és d'embolics, això
1: encara
0: ja és
1: embolica que fa fort, quadrat. No?
0: En fi... Al final acaben tots de nit disfressats en un jardí fent-se passar els uns pels altres, que per si de cas no hi havia prou embolics. Al final ja no saps qui és qui, no ho saben ni ells, i el compte acaba escarmentat, que és l'important.
1: Clar, clar, clar. Aprenent la lliçó que li donen les dones.
0: I tots més o menys content, menys el compte, segurament, i el querubino, que no se li passen els fogots ni, ja. ni amb un gerro d'aigua freda.
1: Però és, no, clar, és les òperes que acaben amb final feliç, diguéssim, no? Com aquelles, com la majoria de les òperes dramàtiques, exacte, que sempre mor fins a l'apuntador.
0: Aquí no. Jo diria que no mor
1: aquí
0: ningú.
1: Aquí no hi ha morts.
0: Diria
1: no,
0: que no mor
1: que
0: ningú.
1: No.
0: No.
1: No.
0: No. No.
1: No, no. Si no s'ha mort d'algú de vell, ja...
0: O algun espectador de riure, però sí, sí, és curiós. És de les poquetes que no mor ningú.
1: Però hi ha algunes d'aquestes, que són així... Sí. Divertides.
0: Sí, sí, aquesta val molt la pena, allò que quan us diguin que l'òpera és avorrida i tal...
1: Aneu a veure Les noces de Fígaro. No.
0: Aquesta òpera correspon a un moment ja de la maduresa de Mozart, entenem per maduresa...
1: És que va començar tan jovenet, però va morir exacte. Molt jove.
0: Quan parlem de maduresa de segons quins autors, doncs tenien 80 anys,
1: I
0: en el cas de Mozart
1: 25.
0: La maduresa és a partir dels 35
1: sí.
0: perquè mor als 41.
1: Sí,
0: per tant.
1: Sí, sí, és una pena.
0: Acaba de tenir un gran èxit amb El rapte del Serrallo, el compositor està buscant en aquell moment consolidar-se en el terreny de l'òpera italiana, coneix Lorenzo da Ponte, que serà també el llibretista de Don Giovanni i Così fan tutte, i comencen per primera vegada una col·laboració amb aquestes noces de Figaro. Mm-hmm. Felicíssima trobada, perquè realment da Ponte és dels pocs llibretistes d'òpera que realment fan llibrets currats, que tenen sentits i amb trames que funcionen
1: sí,
0: de veritat.
1: Sí, és difícil de trobar, no?
0: Són
1: una espècie en extinció.
0: Són ell, Hofmannsthal, amb Richard Strauss i poquets més, realment. Es basen en una obra teatral de Beaumarchais, el grandíssim dramaturg francès, que havia estat molt polèmica, fins i tot va arribar a estar prohibida a Viena, que és on es va estrenar Le Nozze di Figaro, va estar prohibida a Viena per la crítica social que contenia, perquè a tot això ens hem quedat en la superfície, que si els uns s'emboliquen amb els altres, però... aquesta tensió que hi ha entre els comtes i els criats, les classes altes, les classes baixes, en l'original de Beaumarchais era encara més marcat, però déu-n'hi-do da Ponte i Mozart com es despatxen també amb els rics com els deixen.
1: Ja.
0: Déu-n'hi-do. Van rebaixar una miqueta més els elements més explícitament polítics
1: i
0: va ser així com el 1785 van poder estrenar l'òpera a Viena. No, la va compondre a finals dels 785 i la va estrenar ja el 1876. El cas és que obre una etapa final de maduresa i d'absolut esplendor en què tindrem això, el Don Giovanni, el Così fan tutte, Le nozze di Figaro, la flauta màgica, tot aquest grandíssim moment de Mozart en què fa les últimes sinfonies, la 39, 40, 41, el Rèquiem, doncs pertany a aquest moment que és dels millors moments, un dels millors compositors de la història.
1: Doncs, dit tot això, jo crec que és moment de començar a escoltar música, no?
0: Sí, comencem amb l'obertura.
1: Comencem pel principi.
0: Comencem pel principi.
1: Originals.
0: Sí, originalíssims, però és que val molt la pena. L'obertura comença ja a desgranar totes aquestes melodies conegudíssimes que ens resulten familiars i, a més, ho fa creant el marc ambiental de tota l'obra. Mm-hmm. És a dir, acceleració i que passen moltes coses i amb molta alegria en general. Des de l'obertura, l'òpera, aquesta, Le Nozze di Figaro, és exactament així. Mozart en estat pur.
1: És alegre, no?
0: Doncs, i tant.
1: Ja val la pena. Vinga, escoltem l'obertura.

0: Així hem començat musicalment l'Hora Clàssica amb aquesta obertura de les Noces de Figaro, l'òpera que és avui protagonista del programa, perquè a partir d'aquí, no res, el 4 de juny es podrà veure al Gran Teatre del Liceu. Diguéssim, Pep, que amb aquesta música, amb aquesta obertura, amb aquesta introducció, ens hem situat, no?
1: Ens hem situat, sí. És el primer que sentim quan arribem al Gran Teatre del Liceu i s'apaguin els llums, és el primer que se sent. I a continuació, doncs, tenim una desfilada de grandíssimes veus. Tenim l'Adriana González com a comtessa d'Almaviva, que es va alternant amb l'Annette Frisch. Com a comte, tenim dos enormes talents joves, però ja consolidats, que estan a tots els festivals i totes les cases d'òpera d'Europa. Són Andrea Schuwen i Samuel Haselhorn com a comtes d'Almaviva. Com a Susana tenim una consolidadíssima, amb una veu preciosa, Anna Prochaska, i una cada vegada més consolidada també, Sara Blanc, de casa, però que ja està en tots els escenaris europeus. Luca Pisaroni torna al Liceu com a Figaro, acompanyat d'Alejandro Baliñas. Julia Lisneva és Cherubino, ja la vam veure recentment en un Requiem de Mozart en versió escenificada. Lisneva sempre és garantia de qualitat. Com a Cherubino s'alterna amb Mercedes Gancedo, convidada de l'Hora Clàssica no fa gaire,
0: no fa gaire.
1: La vam tenir per aquí.
0: Basta, sí.
1: Per tant, un repartiment fantàstic i una direcció d'escena de Marta Pazos, també persona, podríem dir, de la casa, pràcticament. Els que no sàpiguen qui és, però que recordin aquella òpera Alexina B, que es va estrenar fa un parell o tres de temporades.
0: Ella va venir a explicar-ho aquí.
1: Que va venir, la Raquel García Tomás també, la compositora, doncs és una directora d'escena molt colorista, molt divertida, amb una viscòmica molt important, que jo crec que per aquest Notte di Figaro s'hi adiu perfectíssimament.
0: Clar, sí.
1: Per tant, moltes ganes de veure com funciona, com va tota aquesta producció, amb la direcció de Giovanni Antonini, una de les grans veus de la direcció històrica, podríem dir, al capdavant de l'orquestra del Liceu. Per tant, tenim molts ingredients.
0: Això t'anava a dir, un luxe de producció que valdrà la pena veure-la, si és possible. Perquè, clar, ja se sap que no tothom tindrà, doncs, una entrada per anar al Liceu, però sempre hi ha la possibilitat d'escoltar-la, com aquí, que escoltem més música.
1: Seguim escoltant una mica més de música, perquè és difícil escollir unes poques escenes per aquesta horeta que tenim.
0: Clar, la posaria sencera,
1: Sí, a mi la primera escena m'agrada molt quan coneixem Figaro i Susana, que estan en l'habitació que els ha deixat el comte dins el palau, una habitació sumptuosa perquè ells visquin després de casar-se. Trobem Figaro encantat de la vida, mesurant a pams l'estança.
0: Està encantat perquè li han posat un piset, que déu-n'hi-do, no?
1: Exacte, ell va cantant números, que són els pams que fa cada...
0: Sí.
1: 10, 12, 15...
0: Diu, tal. Quina meravella, no?
1: I, mentrestant, Susana s'està provant un barret, però la veus una mica reticent, no? Comença a sospitar que darrere d'aquest regal del comte tan generós...
0: Hi ha alguna cosa, no? Que ningú regala les coses així com així.
1: I ja des de bon començament veiem els dos personatges, un més despreocupat i l'altre bastant més intel·ligent.
0: Ja
1: capficada la Susana amb tot això. Anem a escoltar aquest duet, que és una absoluta meravella.

0: io guardo se quelle ciò che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede il generoso il padrone.
1: Io per me che la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Tengo mio fermo fono.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io sono la Susanna e tu sei il pazzo.
0: Oh, grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in altro luogo.
3: Doncs seguim endavant amb les noces de Figaro. Hem conegut els personatges, doncs, dels principals, no? Figaro i Susanna, el dia del seu casament. I els hem escoltat, Pep, amb quines veus? Perquè abans ens parlaves del gran repartiment preparat per a aquesta estrena de la producció a partir del 4 de juny al Liceu. Però qui estem escoltant?
4: Doncs mira, quan hem escoltat l'obertura, hem escoltat l'orquestra de la Metropolitan Opera de Nova York, dirigida per James Levine, en una versió absolutament de referència. La resta d'obres, a mi m'agrada, quan fem aquests programes, m'agrada posar només d'una versió per mantenir una mica l'estil i aquestes coses, i aquesta vegada m'he inclinat per la de Georg Solti, amb la London Philharmonic Orchestra, que té un repartiment absolutament descomunal. Lucia Popp, Frederica von Stade, Seymour Ramsey, Kurt Moll, Jane Barbier, per tant, tot un seguit de veus i un nivell espectacular. Hem estat escoltant ara a Lucia Popp, de seguida sentirem Frederica von Stade, també són totes dues meravelloses, i la resta del repartiment, doncs, no està gens malament. Kirita Kanawa també surt, és veritat.
3: Kirita Kanawa, te la deixaves. Una gran.
4: La gran, i tant que sí. Doncs bé, hem escoltat el Figaro, la Susanna, prenent mides de l'habitació, ja gairebé instal·lant-se i tal, però de seguida apareix el comte, de seguida es veuen clares les seves intencions i de seguida Figaro es posa molt, molt, molt gelós. I llavors li canta, no li canta al comte, sinó que canta per dintre seu, però l'escoltem tots.
3: Clar, sí, si no tindria gràcia, no?
4: Una cançoneta en què se'l veu molt rebotat.
3: Ja, dius, està enfadat.
4: Si
3: no,
4: vol ballar, senyor continu, si vols ball, senyor condesito.
3: Sí, amb ironia, no?
4: Diu, vine, ja, que
3: m'hi trobaràs, no? Exacte. Si em busques, m'hi trobaràs. Sí.
4: Qui acaba trobant és a Susanna i la comtessa, però bueno, Figaro treu pit, de moment, en aquesta àrea, que és una altra d'aquestes tan i tan superconegudes avui. Intentem parlar poc
3: sí,
4: i escoltar molta música.
3: Vinga, perfecte, som-hi.

0: Doncs continuem escoltant fragments de les noces de Fígaro, la gran protagonista avui de l'hora clàssica de Ràdio 4, que podreu veure qui tingueu la sort de tenir entrada a partir del 4 de juny al Gran Teatre de Liceu. I aquí ja hem vist, Pep, aquest canvi d'aquest Fígaro que estava tan content i despreocupat a un Fígaro que diu a veure què passarà amb aquest compte que té unes intencions que no m'agraden gens. No?
1: Exacte. Doncs després d'això ja coneixem el compte, ja coneixem Susana, ja coneixem Fígaro, l'altra gran estrella, que és Cherubino.
0: Que encara no l'hem conegut.
1: És un personatge molt arquetípic, molt estereotipat, que és aquest adolescent amb les hormones a 3.000 revolucions, que no sap què li passa, però viu entre fogots, diguéssim.
0: Continuament. No?
1: Continuament, continuament. I, de fet, tant és així que la seva àrea de presentació, posar només un peu a l'escenari, és aquesta àrea non so più, que no sé què és el que em passa,
0: no sé què,
1: què faig, que estic tot el dia com esverat de la vida. Diguem que és un... Jo crec que si fos en l'any 2026, el Cherubino, acabaria, diguéssim, amb un servei d'atenció psicopedagògica.
0: Segurament, no?
1: Amb un trastorn, no sé si d'hiperactivitat, o de què exactament, de gestió de les seves
0: emocions
1: adolescents absolutes.
0: Però en aquella època no.
1: No,
0: en aquella època no s'havia descobert.
1: Feien el que podien i Mozart ho transformava en àries com la que estem a punt d'escoltar.
0: Cherubino era el patge del comte, no?
1: Sí, sí, és el patge, és un jovenet enamoradís, doncs això, que no sap què li està passant. Nota que dins seu passen coses, sobretot cada cop que veu una noia, bàsicament. I més encara, quan veu la comtessa, però no sap gestionar-ho, no sap què li està passant, està esbarat, està preocupadíssim, parla molt ràpid, canta molt ràpid.
0: Sí, és difícil, per tant, suposo,
1: dificilíssim.
0: No? Clar, canta a més, aquesta
1: àrea. Fer el paper de Cherubino és un personatge que és un jove, és una veu lleugereta, ha de sonar tot com a molt fresc, molt divertit, molt de tot, molt ràpid, molt fort, molt esbarat, molt de tot, i molt simpàtic. Però, clar, la tècnica vocal és exactament la mateixa. Per
0: clar,
1: tant,
0: clar, clar, clar.
1: El treball que tens per vocalitzar, que s'entengui tot el que dius, no ennuegar-te ni trepussar per allà
0: en el compàs de l'orquestra,
1: és un paper molt difícil. Molt agraït, perquè després la gent aplaudeix molt, però mentre estàs a l'escenari, ja ho escoltareu ara, es passa malament.
0: Vinga, escoltem-lo.

0: ciascuno i suoi gusti, io mi credi a chi preferi dovessi per amante, come fan tutte quante, un signor liberale, prudente e saggio. A Giovinastro,
1: a un paggio, a Cherubino,
0: a Cherubino, Cherubino amore. Colci sul far del giorno, passeggiava qui intorno per entrare.
1: Oh, ma regno, un'impostura è questa.
0: Con il mio covoi, chi ha gli occhi in testa? E quella canzonetta, ditemi in confidenza, io sono amico e da trui nulla dico. E per voi, per Manana, a proposito figlia, istruitela meglio, figlia guarda a tavola su spesso e con tale immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelgerò, e perché andate voi tra i menzogli sfarcendo?
0: Io, in giustizia, quel che copri ovendo, a quel che tutti dicono, io non aggiungo un pelo.
2: Come? Vedi con tutti?
3: Doncs hem conegut el Cherubino, no sé si no us heu cansat només d'escoltar-lo, no?, amb aquella rapidesa, aquesta àrea plena d'agitació i també d'encant que ens dona a conèixer aquest personatge, Pep.
4: Sí, és un personatge francament agraït, mm-hmm. Després té aquella cançó El boi que s'apete, que
3: sí,
4: li demana a la Susana.
3: Doncs, sí.
4: Vosaltres que sabeu què és l'amor, sisplau, expliqueu-me què és el que m'està passant.
3: Estic perdut.
4: Entre mig, com que li tira els trastos amb mig acord, doncs Figaro fa veure que el castiga,
3: sí, s'enfada una mica,
4: enviant-lo,
3: no?,
4: a fer de soldat, cosa que es queda com, diu, jo què faig de soldat?
3: Clar.
4: És un personatge molt entranyable i realment que val molt la pena d'escoltar. Tots els personatges ho són, la construcció psicològica que fan de Ponte amb el seu llibret i Mozart amb la seva música és interessantíssim d'anar resseguint com cada personatge té les seves maneres, té els seus moments, la seva evolució, no són plans. El Cherubino ja l'hem vist molt esverat, però després està tot dubtós i amb ganes de superar aquesta etapa d'adolescència perquè és molt divertida, però també el fa patir molt, pobret. I tots els personatges tenen al final aquesta banda positiva i aquesta banda, uh-huh, doncs més fosca, no?
3: Com a la vida mateix.
4: Com a la vida mateix. I, per exemple, tenim aquesta ària, el Dove Sono, que la protagonista doncs es pregunta on queden aquells moments de la joventut, ara que ja doncs després de que està casats i està aparellats i aquestes coses, on queden aquells bonics moments, mm-hmm, aquells moments de gaudir.
3: Això és la comtessa.
4: És la comtessa cap al final de l'òpera, que es pregunta això, i és una ària també preciosa que contrasta amb tota l'alegria general, no?, amb aquesta maduresa. Ella ja ha passat l'adolescència, ja ha passat el casament,
3: ja fa anys
4: que ho ha passat tot i ja està casada i està farta del comte, normal, d'altra banda.
3: Clar, del comportament del comte, bàsicament.
4: I té un moment doncs de reflexió en què el ritme frenètic de l'òpera s'atura per un moment per escoltar aquesta preciositat d'ària.

0: Io vi dico, signor, che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come se a quest'ora esser giunto a Siviglia e lì dovria?
0: Pensate, oggi Siviglia è casa mia, là vestissi da donna e là lasciati agli altri abiti suoi.
1: Servidi!
0: Andiamo e li vedrete voi.
2: Doncs sentíem aquest moment de reflexió, aquesta ària tan preciosa de la comtessa de les Noces de Figaro, que avui estem aquí explicant a l'Hora Clàssica de Ràdio 4, i ho fèiem a més amb una veu tan fantàstica com és la de Kiri Takanawa, que ja deies abans que l'escoltaríem.
3: Una de les grandíssimes cantants. Ostres, és que aquest enregistrament és dels
2: veus,
3: mítics,
2: no?
3: mítics. Amb Solti, amb Lucia Pop, amb Kiri Takanawa, amb Frederica Fonstade, estan tots i totes realment.
2: Clar, són... aquella hora clàssica busquen la qualitat per sobre de tot.
3: I és preciós escoltar-los fer aquest repertori mozartià que podem gaudir al Gran Teatre del Liceu ara del 4 al 21 de juny. Segurament queden ja poquetes entrades.
2: Sí,
3: perquè
2: si algú en vol que s'afanyi. Perquè...
3: els grans títols és el que tenen.
2: Clar, aquest és un títol cridaner.
3: Abans que comencin les funcions, hi ha una d'aquestes per menors de 35 anys.
2: Que under
3: 35, under 35, no sé mai com es diu. Però el cas és que es digui com es digui, les persones de 35 anys o menors, entren al Liceu per, no me'n recordo si són 20
2: diners.
3: Euros.
2: Sí, 30 euros, una cosa
3: pots
2: així.
3: Pots anar a platea,
2: no?
3: Per 20 euros, és una barbaritat. El repartiment és el que...
2: Fins i tot
3: que...
2: si no hi has anat mai, doncs, per veure el teatre.
3: Sí, sí, sí. Hi ha un ambientat genial, sempre ho diem, a mi m'han deixat colar un parell de vegades.
2: Tu, 35 ja els vas passar, no?
3: Sí, ja
2: no
3: els vaig
2: gaire,
3: passar, ja els vaig passar.
2: Sí.
3: És molt divertit.
2: Jo
3: perquè,
2: fa una mica més.
3: Sí, a mi quan em deixen passar, em posen llavors en una llotja allà en un extrem que
2: amagat,
3: no se'm vegi. Sí, és molt divertit.
2: I veus tota la joventut.
3: Sí, i el cas és que t'haig de dir que l'energia és completament diferent.
2: Clar,
3: quan acaba la funció, els
2: a mi és que no em deixen entrar, per això no els he vist mai.
3: Clar, sí. Ja,
2: no, ja dic, jo ara, no cola, no
3: ara
2: cola.
3: Ara ja fa temps que no em deixen, eh? Allò va ser fa molt de temps i valia molt la pena anar pels passadissos aquell dia, perquè veus molta gent descobrint l'òpera per primera vegada. Mm-hmm. i és molt bonic.
2: Clar,
3: perquè
2: sí,
3: es veu molta
2: emoció. No, i portar gent jove a l'òpera. Doncs està molt bé.
3: Hi ha de tot. Hi ha gent jove que es muda moltíssim, mm-hmm. allò es posa estupendíssim per anar a l'òpera. Hi ha d'altres que aprofiten que van a l'òpera per reivindicar, llavors van amb samarretes amb eslògans.
2: Està bé.
3: Sí, clar que sí.
2: Clar que sí. Llibertat d'expressió.
3: Clar que sí. Igual que la que tenien Mozart i de Ponte, que la van liar.
2: La van liar ben liada.
3: Ells
2: no?
3: I Beaumarchais amb aquestes Noces de Figaro, que realment, a poc que escoltis l'argument i siguis una mica intel·ligent, captes tot el que està dient sobre aquestes, aquests encontres, aquesta lluita entre classes, mm-hmm. criats, senyors...
2: Clar, que és el fons del llibret, de l'argument és aquest, no?
3: Clar,
2: la lluita de classes, la crítica.
3: Pensem que era a les portes de la Revolució Francesa, per tant, mm-hmm. aquests debats estaven
2: a l'ordre del dia. Totalment.
3: Absolutament, no? Sobre si ha de tenir privilegis la noblesa, si no, quin paper ha de tenir els treballadors, l'explotació, les relacions abusives entre homes i dones de vegades, en fi, tot això està en aquestes Noces de Figaro que es poden veure al Gran Teatre del Liceu.
2: Del 4 al 21 de juny, per tant queden pocs dies per l'estrena i uns quants més per veure totes les representacions d'aquest clàssic de Mozart, les Noces de Figaro. Com acabem?
3: Mira, acabaré...
2: Hem començat pel principi, no sé si acabem pel final.
3: No acabarem pel final, no. El final és molt divertit i és tots els personatges encantats d'haver-se conegut, tothom es perdona tot, perquè al final tothom té alguna cosa que perdonar a algú i fer-se perdonar. Tothom.
2: Però bon rotllo.
3: I el final de l'òpera és aquest. El que passa és que aquestes òperes, que són així d'embolics, acostuma a passar que el final del segon acte és el més interessant. El final del primer, de vegades, del tercer, en aquest cas és del segon.
2: Sí.
3: Perquè al final del segon acte és quan està tot embolicadíssim.
2: Absolutament.
3: Amb tots enganyant a tothom, tot embolicat, el querubí ha fet un nyap, que si l'envien a fer de soldat, que si està enamorat de la comtessa encara enganyant el comte enganyant la comtessa. És un embolic.
2: No hi ha un pam de net.
3: I el cas és que Mozart ho fa molt bé, perquè amb la seva música Mozart reflecteix aquest embolic i aquesta joia de viure, podríem dir, que és aquesta combinació explosiva entre les hormones dels uns, les hormones dels altres, aquests malentesos i aquests escarments. Quan la trama està més embolicada, la música de Mozart és quan sona millor, sense cap mena de dubte.
2: Doncs ho deixem així, no?
3: anem a acomiadar-nos.
2: Amb final del tercer acte.
3: Segon.
2: Final del segon acte, no us equivoqueu. Nosaltres tornem la setmana vinent amb altres propostes. Que vagi molt bé. Adéu, Pep.
3: Adéu, Marlene.
2: Adéu.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Els docents han d'avalar amb els seus vots el preacord que van arribar divendres a la nit als sindicats USTEC i de professors de secundària amb el Departament d'Educació. La votació començarà demà dilluns fins a dijous. Mentre es faci la consulta, els sindicats USTEC i professors de secundària desconvoquen la vaga prevista. Es manté, però, la de divendres vinent a l'espera del resultat de les votacions. Tres sindicats es van aixecar de la taula de negociació i ara insten a votar no a la consulta en considerar que l'acord és insuficient perquè en queden fora moltes de les reivindicacions. Des d'USTEC, la seva portaveu Yolanda Segura ha dit a Ràdio 4 que es tracta d'un acord de mínims però que s'ha acceptat per responsabilitat.
2: Aquest alto el foc de fer aquesta parada sense haver d'estar amb les mobilitzacions, no sé, aquesta seria una opció o no, o les mantenim. Pensem que era responsable aquest canvi d'actitud i poder entrar en matèria.
0: L'acord preveu que els docents acabaran cobrant 600 euros més al mes en 4 anys, sumant l'increment de la Generalitat i el de l'Administració Central per a tots els funcionaris. Per al president de la Generalitat, Salvador Illa, es tracta d'un acord històric.
3: És un preacord històric. Deixin-me agrair als sindicats que van signat i als representants, a la consellera d'Educació i als membres del Departament d'Educació per assumir aquest preacord històric, que és un primer pas. I ara anem a centrar-nos tots en assumir l'excel·lència en l'àmbit educatiu, no?
0: En un acte polític a Barcelona aquest dissabte, la coalició Sumar, sòcia de govern del PSOE, ha fet una crida a resistir davant l'ofensiva de la dreta per acabar amb l'executiu de Pedro Sánchez. Reclama, però, explicacions als socialistes per les sospites de corrupció. Ernest Ordazo, un ministre de Cultura.
4: Y hoy se lo queremos decir al Partido Socialista. Las informaciones que aparecen son graves. Que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista de este país.
0: En el mateix acte, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha anunciat que tornaran a portar al Congrés el decret d'habitatge i la pròrroga dels lloguers. De l'exterior, destaquem que el president nord-americà Donald Trump ha anunciat que l'Iran ha acceptat renunciar a les armes nuclears, que és

0: Comencem la vigilància gairebé un mes abans del que ho solem fer habitualment. Ha vingut donat per esta donada de calor, estes altes temperatures, que la prevenció és importantíssima. Una bona prevenció durant l'hivern el que fa és que facilite, en cas de que a l'estiu hi hagi un incendi. Apostar en prevenció és una de les coses bones que ha fet el departament i que se'ls ha d'agrair.
1: Previsió meteorològica per a les pròximes hores. Emet Nole García, bon dia.
2: Bon dia. Avui diumenge a Catalunya baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Lleida, 33 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant aquest matí, alguns núvols baixos i boires al litoral. Durant la tarda, molt pendents del Pirineu i la depressió central de Barcelona. Es formaran núvols d'evolució amb ruixats i tempestes. Podran ser localment forts, amb calamarsa i fortes ventades. Durant una hora es podran acumular 20 litres per metre quadrat. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana moderada a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
1: El Paris Saint-Germain de Luis Enrique s'ha proclamat campió d'Europa en guanyar l'Arsenal a la tanda de penals. La final disputada a Budapest va acabar amb empat a 1 i els penals van decidir la victòria per als francesos per 4-3. És la segona Champions consecutiva per al PSG, la tercera per a Luis Enrique com a entrenador si sumem l'aconseguida amb el Barça.
3: Ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando y siguen. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Este equipo va a competir el año que viene, seguro.
1: Les celebracions després del partit van acabar amb uns 400 detinguts i un policia ferit a París pel llançament de focs artificials. En ciclisme, avui acaba el Giro d'Itàlia, que ja té campió virtual Jonas Vingegaard. També a Itàlia reapareix avui el Gran Premi de Motociclisme de Mugello, el pilot cerverí Marc Márquez, després de la lesió que l'ha fet perdre dues curses. I a casa nostra, l'Europa juga avui l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol contra el Celta B a Can Dragó. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga en imposar-se al Sabadell 11-16. És el 21è títol consecutiu per als mariners. A la Lliga Femenina, el Mataró ha guanyat el segon partit de la final contra el Sant Andreu, 14-11, i força un tercer partit que es disputarà dimarts a Sant Andreu. En hoquei patins, victòria del Barça en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol contra l'Igualada, 4-1. Demà, el segon partit al Palau. És tot de moment. Més notícies a les 10.
4: Ràdio 4.
5: Al territori clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
6: Acció comunitària. Triumph. Col·lectiva. Then repeat. Drets culturals. Then repeat.
5: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
7: Idees que cremen. No sé si m'explico.
5: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Sáenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
8: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
9: Coneixeu el concepte d'evolució?
8: Sota sospita.
9: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
8: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
9: Podien parlar a través dels oceans.
8: Amb Laura González.
9: Impossible.
10: Per què la volen capturar?
9: És més intel·ligent que la majoria.
11: A Ràdio 4.
8: La millor companyia.
4: Ràdio 4.

Són quatre dies, amb David Gallac Gesto. Molt bon dia, companyia. Benvinguts al Són quatre dies d'aquest diumenge 31 de maig, un diumenge més de ràdio de cap de setmana. Un diumenge en què encara cueix el preacord entre els sindicats majoritaris i educació. Ahir al vespre coneixíem més detalls sobre la consulta, sobre aquest preacord. Començarà demà dilluns a les 12 del migdia i s'allargarà fins dijous. En paral·lel, USTEC i professors de secundària han decidit finalment suspendre les vagues territorials que

0: estaven previstes des de demà, també precisament, i fins dijous, com a jornada de reflexió mentre, diuen, estigui oberta la votació. Era una de les possibilitats que apuntava precisament ahir en aquest programa la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura. Compàs d'espera, per tant, pel que fa a aquest tema que de ben segur marcarà l'agenda de la setmana vinent. I pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, Donald Trump ha dit fa unes hores aquesta qüestió.
1: We're getting what we want slowly, very tough negotiators. Takes a long time.
0: Diu que no té pressa per assolir un acord de pau amb l'Iran perquè vol un bon acord. Per tant, compàs d'espera també pel que fa a aquesta qüestió. I els que no han d'esperar res són els seguidors del PSG i de l'Arsenal.

El PSG de Luis Enrique va guanyar ahir la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se la tanda de penals a l'Arsenal de Mikel Arteta. El partit va acabar 1-1 i va necessitar d'una pròrroga i d'una tanda de penals. L'alegria es va desfermar a París, on malauradament el futbol ens ensenya també la seva pitjor cara. Més de 400 persones van ser detingudes i 7 policies han resultat ferits durant les celebracions. Uns fets inacceptables. Una final, pel que fa al futbol, que intentant fer un símil a la Super Bowl va comptar amb una actuació musical, en aquest cas, com és habitual en els darrers anys, abans de l'inici del partit.

The Killers van ser els encarregats de fer la prèvia mentre els aficionats acabaven de buscar les seves localitats d'entre l'estadi. Vosaltres, acomodeu-vos al sofà on vulgueu i acabeu d'enllestir el que necessiteu per aquest diumenge mentre us fem companyia fins a les 12 del migdia. Recordeu que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.

programa, programa 742 del Són 4 Dies. D'aquí a uns minuts saludarem Simona Levi, fundadora d'Xnet. Parlarem de l'aprovació aquesta setmana de la nova llei sobre la intel·ligència artificial. I a dos quarts de 10 aproximadament, doncs com és habitual els diumenges, tertúlia de futbol amb el Luis Mendizábal, el periodista Gonzalo de Martorell i també el company d'esports de Ràdio Nacional, de Ràdio 4, el Germà García. Amb tots ells analitzarem aquesta final de la Champions, en què el PSG de Luis Enrique va aconseguir guanyar la seva segona Champions consecutiva, i d'altres qüestions relacionades amb l'actualitat futbolística de la setmana. A la segona hora, la Mònica Pavón ens parlarà de la seva recomanació, i el Jordi Nutó, amb la seva secció de l'Efecte UV, ens parlarà d'una qüestió relacionada amb un dia mundial contra el tabac, que és avui, el dia 31 de maig, i farà alguna anàlisi televisiva a través de l'arxiu de com s'ha tractat aquesta qüestió al llarg dels anys a través d'aquesta casa en diferents programes o diferents seccions de televisió espanyola. I acabarem la segona hora amb Roger Bastida, que és autor de la novel·la Passeig de Gràcia, història d'una família, Premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona 2026. No, molt, molt recomanable aquesta obra, aquest Passeig de Gràcia d'en Roger Bastida. I a la tercera hora també parlarem de literatura, perquè avui amb l'Eduard de Vicente ens acompanyarà el mag Stingman. Trucs de màgia aquí a la ràdio, a Ràdio 4, i amb un llibre de màgia per a cada dia, del qual ens parlarà al llarg de la seva secció, a banda de fer doncs l'habitual agenda cultural de la setmana. I acabarem amb l'Anna Pérez, que avui ve amb convidada, amb Dianca, que presenta Cabriola, aquest nou EP de 6 cançons, un projecte, podem dir, conceptual, que està inspirat en melodies dels anys 60 i 70. Doncs estem encantats de conèixer aquest projecte i de descobrir Dianca, que ens acompanyarà en l'últim tram del programa. Tot això des d'ara i fins a les 12 del migdia.

0: El Consell de Ministres aprovava dimarts l'avantprojecte de llei orgànica pel bon ús i la governança de la intel·ligència artificial. Segons el ministre de Transició Digital, Òscar López, la norma busca regular un fenomen que afecta àmbits del nostre dia a dia, com l'economia, la política o la vida diària d'infants i adolescents. Saludem a aquesta hora Simona Levi, ella és fundadora d'Xnet. Simona, què tal? Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 Dies de Ràdio 4.
1: Molt bon dia, un plaer.
0: En el nostre dia a dia, Simona, en què notarem l'aplicació d'aquesta llei?
1: De moment és un projecte i és un projecte de llei i ha de fer tota la tramitació parlamentària, per la qual cosa, i si acaba la legislatura, potser de moment no veurem res.
0: No ho veurem encara, és molt aviat.
1: És molt aviat. En tot cas, és tard o d'hora succeirà perquè és, de fet, la traslació del Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial que és d'obligatori compliment. Per la qual cosa, bàsicament, no inventa res, sinó que traslada, adapta aquest reglament. I hi ha part molt interessant, molt bona, que, per exemple, la transparència i l'obligació d'etiquetar tot missatge que sigui fet amb intel·ligència artificial, encara imatge, veu, tot, ha d'indicar molt clarament des del primer moment i sense cap possibilitat de dubte que és un producte amb intel·ligència artificial. Això és quelcom que estem demanant des de fa molt temps des de l'activisme. Uh-huh. I després i també hi ha sancions molt importants per les males pràctiques del sector privat. Uh-huh. Concretament, coses prohibides són la manipulació subliminal, l'explotació de vulnerabilitat, la puntuació social, o sigui, fer un perfil d'una persona i després donar-li qualificatiu respecte al seu comportament, la classificació biomètrica, i, o sigui, totes coses que són molt importants de prohibir i que, en tot cas, de fet, ja s'estan començant a prohibir per això, perquè és des d'Europa. El que és una mica més fluixet és la part de l'administració, és on hem de pressionar perquè durant la tramitació millori, perquè l'administració pot fer molt mal amb una mala aplicació de la intel·ligència artificial, no? Pot excloure persones... Digue'm.
0: No, t'anava a preguntar, Simona, per què? Per què pot fer aquest mal?
1: Clar, perquè, per exemple, ja estem veient el primer cas, que és un cas paradigmàtic a nivell d'estat espanyol, és, per exemple, l'assignació del bono elèctric, que fa molts anys ja un grup activista que es diu Civio va detectar que no s'estava fent amb criteri, o sigui, que persona que mereixien rebre l'ajuda per la connexió elèctrica no la rebien de forma molt massiva, i es va descobrir que era un problema de l'algoritme i aquest grup ha trigat més de 6 anys perquè s'obligués a la publicació de l'algoritme, que fins a aquest moment és secret i fins ara, encara que han guanyat el Suprem, encara ara no se li ha donat accés a l'algoritme. I clar, si les decisions de l'administració es prenen de forma amb intel·ligència artificial i amb algoritmes, és molt important que hi hagi una transparència molt clara i que les sancions per fer-ho malament siguin molt dures, perquè també tenim altres exemples en el cas del maltracte al sistema Biogen, que té seriosos problemes a nivell algorítmic. Tenim altres casos, per exemple, en presons, concretament a Catalunya, que és una intel·ligència artificial que pren decisions en aquest sentit, i tot això és molt important que sigui transparent i que una mala aplicació pugui ser sancionable. I doncs, en aquest aspecte, és bastant fluix la llei, el projecte de llei de moment és fluix i és on hem d'insistir perquè millori.
0: On s'ha de millorar. Simona, crec que la llei també treballa per garantir elements com la protecció dels menors d'edat i la transparència dels algoritmes, no? No sé si m'equivoco. Com es garantirà això?
1: Doncs hi ha moltes tendències. Per exemple, una cosa que s'ha afegit en el projecte de llei i que en l'avantprojecte de llei no hi era és un catàleg, diguéssim, un registre de tot la intel·ligència artificial que s'aplica en el sector públic. Això és molt important perquè així hem de poder consultar quines decisions estan mediades per màquines i quines decisions són estrictament humanes. Per la qual cosa, aquesta, per exemple, és un aspecte de la transparència algoritme, que hem de saber en quin àmbits tenim algoritme, hem de publicar, ha de ser públic tot el que es demana un algoritme, com s'entrena un algoritme per veure si s'han corregit els biaixos i totes aquestes coses de què sempre es parla. No? I respecte a la protecció dels menors, hi ha tot un aspecte molt seriós sobre, com deia al començament, no? Sobre, primer, fer evident que el que estem veient és intel·ligència artificial, no? Que no pugui haver-hi més la confusió de si el que estem veient és quelcom que ha succeït realment o si és quelcom que és completament inventat o, en tot cas, modificat per intel·ligència artificial. També hi ha una prohibició de la manipulació en àmbit de delicte de deepfakes sexuals, no? Això d'atribuir, de posar la cara de persona existent en imatges pornogràfiques. I després, evidentment, hi ha tot una sèrie de mesures sobre l'accés a... però això no es tracta exactament en aquesta llei, eh? El tema de l'accés dels menors, etc., no es tracta específicament en aquesta llei. Però sí que l'aspecte de transparència, d'evitar al màxim la manipulació, sí que hi és present i és un aspecte que està tractat de forma prou curosa en aquest projecte de llei.
0: Parlava, Simona, del fet de protegir infants adolescents, protegir menors, però també, és a dir, els que no som ni infants ni adolescents, també pel fet de que a vegades no queda clar o no queda de manera explícita que un contingut que estem veient està creat per intel·ligència Exacte. Artificial. És a dir, que entenc que aquest avantprojecte el que ha de garantir és que sempre que ens trobem davant d'un contingut puguem identificar amb una facilitat, i aquí és la paraula clau potser, si no corregeix-me si m'equivoco, amb facilitat que és un contingut sí. generat per intel·ligència artificial.
1: Sí, absolutament. I a més ho diu expressament que des del primer moment, o sigui, no és que al final posen un cartellet dient intel·ligència artificial, no, que des del primer moment s'ha de saber que és intel·ligència artificial. Aquest aspecte és prou curós. Respecte a la transparència, encara que la voluntat del legislador és augmentar la transparència algorítmica, hi ha una falta greu, molt greu, que és que no hi ha cap indicació de que el codi ha de ser auditable i nosaltres des de l'activisme insistim molt que ja és el moment i ha de ser clar per l'administració i per les institucions que no podem continuar utilitzant tecnologia que no es pot auditar de forma pública i oberta. És com la lluita que tant hem fet per la transparència del sector públic, doncs ara l'hem d'aplicar a la tecnologia. No podem continuar tenint tecnologia que només ha auditat l'empresa que t'ho ven o l'administració que l'aplica. És important que el codi sigui completament obert, que, com deia, no? L'entrenament de l'algoritme i les ordres que li donem a l'algoritme siguin completament transparent, auditable, corregibles, i això, a més, és una intenció que Europa està avançant molt clarament. Per la qual cosa, aquest és una cosa que demanarem molt fort perquè s'esmeni durant la tramitació, si existeix aquesta tramitació parlamentària.
0: Clar, per exemple, el fet que l'algoritme que sigui públic, clar, això entenc que també s'ha de basar en un llenguatge entenedor perquè el pugui entendre la ciutadania.
1: Sí, sí, sí. En tot cas, diguéssim que és una mica... Jo faig sempre l'exemple del cotxe. Poder veure el motor del cotxe no vol dir que jo entengui del motor del cotxe, però ja el fet que no estigui tancat, que no he de confiar en el venedor o en qui l'utilitza, o sigui, a qui l'implementa, i que estigui obert perquè altres tècnics, qualsevol tècnic, ho pugui analitzar, és molt important. Per exemple, fa una setmana la Comissió Europea ha llançat el primer software d'això de verificació de data. Ara no vull obrir aquest meló, però va ser en software lliure i obert i en menys de 24 hores ja era hackejat, però hackejat en el bon sentit, en el sentit que les persones en el món han fet un test d'estrès a aquest codi i ja li han trobat falla, per la qual cosa s'ha retirat immediatament i s'està treballant. I això és important perquè encara que la Comissió Europea tingui molts mitjans per fer les coses bé, és important que podem analitzar, qualsevol persona que pugui analitzar ho pugui fer, i en això consisteix la vigilància democràtica ciutadana sobre les nostres tecnologies. Això és molt important. I, malauradament, en aquest projecte de llei no es parla d'això, que és una tendència que està guanyant a Europa per pressió de l'activisme de les associacions com la nostra, i és molt, molt important perquè no acabem en mans de lunàtics, que ja sabem que n'hi ha molts en aquest sector.
0: Sí. I pel que ens està explicant, Simona, entenc que potser la intel·ligència artificial el que hauria de regular-se és com una infraestructura de poder.
1: Exactament. És a dir, nosaltres parlem d'infraestructura pública digital, i per pública entenem que sigui un codi obert preservat per les institucions públiques, però no fet només per les institucions públiques, sinó que és un codi obert en el qual tothom pot aportar, des de persones individuals, a empreses del sector públic, del sector privat, i que anem cultivant com un jardí comú i que tothom també pot aprofitar, no? Qualsevol empresa el pot utilitzar, qualsevol institució o persona el pot utilitzar, i que anem cultivant aquest codi de manera oberta. I veig que crec que estàs mencionant l'encíclica del Papa, perquè el que acabes de dir ressona molt en l'encíclica del Papa. És això que volies...
0: Sí, sí, clar, en aquesta qüestió, clar, per exemple, l'encíclica del Papa Lleó XIV es centra en defensar la dignitat humana davant aquests avenços de la IA. Posa el focus en aquesta qüestió.
1: Sí, exactament. Aquesta encíclica és particularment important perquè està feta amb coneixement. Per als activistes és bastant colpidor veure que des del Vaticà fan un document que és un document humanista, que no entra gaire en la tecnologia, però que quan menciona la tecnologia ho fa amb un coneixement i amb una precisió que ens agradaria moltíssim que fos la mateixa de moltes polítiques i de molts documents legislatius i polítics. I per això és un pas molt important justament per defensar aquesta perspectiva, no? Una perspectiva de cultivar una tecnologia que sigui com un jardí que cuidem entre tots i totes, i que no sigui només un producte, no? Que no sigui només un producte que es compra, que es ven i que estigui pensat per generar benefici, i que, a més, que generi concentració, no? El fet de mantenir el codi tancat genera concentració de poder, perquè només qui ha produït aquest codi és qui ho pot analitzar, pot saber què fa, pot conèixer com processa les nostres dades, si entra o no entra en la nostra intimitat, si manipula o deixa de manipular. Uh-huh. I la importància de deixar-ho obert és justament perquè hi hagi un control de la humanitat sobre la tecnologia que està fent servir. I doncs aquesta encíclica és important perquè, a més, està fet conjuntament amb la empresa Anthropic, que vam veure fa un mes o menys, que es negava a donar tecnologia. O sigui, realment és l'antítesi, no? És l'antítesi, i és important que hi hagi una antítesi, fins ara no n'hi havia.
0: No n'hi havia, no, fins ara?
1: Exacte. I doncs ara hi ha una antítesi molt forta cap a una intel·ligència artificial justament de tipus controlada per la humanitat, i no controlada per grans corporacions propietat de lunàtics, diguéssim.
0: Exacte, és a dir, posem èmfasi en això que diu Simona, el fet que la humanitat hi posi el focus i el control sobre aquesta eina, que ha de ser utilitzada com a eina. Potser és molt obvi això que dic, però com una eina que en el nostre dia a dia ens pugui aportar algun benefici perquè que no ens jugui a la contra ni per fer coses perverses.
1: Exactament, i és per això que ja per nosaltres, des de l'activisme, no és concebible legislació que no impliqui també que tot ha de ser en software lliure, obert, auditable, i que l'algoritme sigui completament transparent. Parlar d'alternativa a les Big Tech sense parlar d'això és o des de l'ignorància o des de la no voluntat de realment de canviar la cosa. I per la qual cosa tothom que ens estigui escoltant ha de saber que està molt bé les paraules, però si no hi ha un esforç de part del legislador de que aquesta tecnologia representi les seves paraules, és a dir, sigui oberta i auditable per a tothom, perquè la humanitat conegui el que la tecnologia està fent amb les seves dades i amb les persones, està mentint o no té prou competència per actuar. I per això és tan important que entre tots empenyem en aquesta direcció.
0: Doncs a veure la direcció aquesta, i esperem, perquè potser, no sé si m'equivoco, però si govern, per exemple, i Església posen el focus ja amb la intel·ligència artificial, és que alguna cosa es mou, no, Simona?
1: Sí. Jo crec que Trump i Elon Musk han fet coses totes dolentes, però el fet que ho demostrin tan clarament, jo crec que deixen molt clar per a tothom que si deixem aquesta perspectiva, que el món vagi en aquesta direcció, acabarem molt malament. L'ús de la intel·ligència artificial, per exemple, en la persecució de persona que hem vist als Estats Units amb el tema de l'ICE, és molt, molt clar. És tot basat en intel·ligència artificial. Intel·ligència artificial que només coneix el president i l'empresa que la produeix, i és terrible, no? I per la qual cosa jo crec que hi ha un sentiment, han deixat un sentiment, un exemple molt clar de on no volem anar. I crec que hem d'aprofitar que tothom ho té molt clar en aquest moment per corregir la direcció i anar en la bona direcció.
0: En la decisió correcta. Simona Levi, activista pels drets digitals, també fundadora d'Xnet. Gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 dies i molt bon dia.
1: Gràcies per informar. Moltes gràcies.
2: Informació, entreteniment i bon humor, perquè són 4 dies a Ràdio 4 amb David Callat Gesto. Recordeu que la vida són 4 dies i dos d'ells caps de setmana.
3: Si lo tengo yo, no lo tienen ellos, entonces no tienes problema.
4: Vam estar menjant allà uns petits sangus.
5: ¡Al loro!
6: De partido a partido.
7: Qué gran pregunta, ¿eh? ¿Es tuyo?
8: Que me con la suya.
9: Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
10: Si no tinc raó, me la tallo en faig monja.
11: Película favorita, Torrente.
10: Bon Nadal a tothom.
12: El futbol és així. O no?

0: A dos quarts de 10 del matí, tertúlia de futbol aquí al Són 4 dies. És la meva hora d'agafar la llibreta, d'agafar el bolígraf i prendre nota dels mestres. Luis Mendizábal, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal, David?
0: Tot bé?
1: Bé, molt content. Per Luis Enrique i per el PSG, ara comentarem.
0: Germà Garcia, company de Ràdio Nacional, de Ràdio 4 d'Esports, un plaer saludar-te en directe.
2: Home, el plaer és meu, estar aquí amb vosaltres.
0: Aquí sempre és un luxe tenir-te. Tot bé?
2: Bé, anar fent.
0: I el Gonzalo de Martorell, que també és un plaer, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia, ja sabeu que això és mig casa meva.
0: Exacte, estem tots a casa.
3: Content de tornar a casa.
0: Doncs comencem pel més immediat, aquesta final de Champions, la segona consecutiva per Luis Enrique, 1-1, va acabar el partit, va necessitar pròrroga, tanda de penals, allà es va imposar, i Luis Enrique, de fet, a l'acabar el partit, declaracions a Movistar, doncs ahí això.
4: Ha costado mucho el partido, ¿no? Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
0: Germà, ¿cómo vas a vibrar?
2: Doncs bé, jo estic content perquè volia que guanyés Luis Enrique. A mi Luis Enrique sempre m'ha caigut molt bé, per molt que quan va estar a Can Barça doncs ningunejava moltes vegades als mitjans de comunicació i a vegades es propassava una miqueta, però jo crec que com a tècnic és un geni i crec que ho està demostrant. Igual a Pep Guardiola i a Zinedine Zidane en 3 Champions, que ha aconseguit una amb el Barça i les dues consecutives amb el Paris Saint-Germain. I, home, sí que és cert que té un equiparro, doncs, perquè és un club estat i perquè se li pot permetre comprar tot el que demana, però això no treu en absolut del bon entrenador que és, perquè hi ha altres clubs que també, si diuen que no són club estat, però de fet ho són, sense anar més lluny al Real Madrid, per molt que diguin, tu compta el que s'ha gastat aquesta temporada i què ha guanyat.
0: I què ha guanyat. I com llavors, li ha anat, quin balanç fa?
2: Clar, és que, aviam, i quin balanç fa? I aquest és el balanç que té Luis Enrique. Crec que són 12 títols en
0: sí,
2: el temps que porta.
0: En el temps que porta crec que són 12, exacte.
2: 12 títols,
0: 12 títols sí, per Luis Enrique.
2: Aquí queda això, eh?
0: I que és una carrera que, he de dir, que encara li pot quedar molt...
2: Per bé que també haig de dir que en Mikel Arteta compta perquè és un tros d'entrenador, eh? I si aquest és el tapat que porta el Riquelme, el que podria ser president del Real Madrid, com diuen, si és el tapat com a tècnic, jo crec que faria molta feina al Real
0: molta
2: Madrid.
0: Feina. Doncs, molta feina. Doncs, parlaves de Mikel Arteta, doncs Mikel Arteta en postpartit explicava això.
5: Sientes dolor, lo tienes que sentir. El deporte es esto. Eso no quita el orgullo que siento por mis jugadores, por la temporada que hemos hecho, sobre todo los momentos que nos dan en el día a día. Es un grupo maravilloso. Lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo viviremos de otra manera. Y somos conscientes de lo que hemos hecho, lo que pasa. Y cuando estás tan cerca ante un equipo como el PSG, que hay que felicitarlo porque tiene recursos para absolutamente todo, te quedas mal porque teníamos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de este club.
0: Luismi.
1: Pues bueno, ya habían visto el partido. En la primera parte yo creo que Arteta, el Arsenal, va anular completamente al PSG. No van poder fer el seu joc, no trobaven forats. I va demostrar que té un equip granític, no? En defensa, sobretot. Té una estratègia defensiva que potser és la millor del món.
2: Almenys golejat,
1: en moment, eh?
2: Almenys golejat. És que se'n va, o sigui, no guanya, però no ha perdut cap
0: no
2: partit.
0: No ha perdut
1: a Champions. Exacte. O sigui, queda subcampió de la Champions.
0: Sense haver perdut cap partit en aquesta perdut. Edició.
2: Això em recorda aquell Camerún de Tommy Nkono en el Mundial d'Espanya del 82, que van jugar a Galícia, que no van perdre cap partit, els van empatar tots i els van enviar cap a casa. En el seu grup estava Itàlia, que després va ser la campiona.
0: La campiona d'aquell any.
1: I jo me'n recordo d'una jugada que Roger Milla va sortir Higuita a regate, a driblar al mig del camp i li va fotre la pilota i va ficar un gol.
0: Gonzalo.
3: O salvant les distàncies a la última UEFA de l'Espanyol, que també no perd cap partit.
2: Sí, sí.
3: Guanya. I també només perd per penals. Home, jo crec que ahir l'Arsenal va fer un partit defensiu extraordinari. És a dir, si tindria que posar les escoles d'entrenadors, això és un partit defensiu. I a part, jo valoro els partits defensius, perquè sempre que ha fet un partit defensiu. Bueno, s'han de fer els partits defensius. També jugar al futbol, jugar a fer un futbol defensiu. Sembla que només puguis fer el futbol d'una determinada manera.
0: A l'atac, no? I sí. També a la bona defensa
3: que
0: el saber
3: vistós, defensar. Que a tots ens agrada més un partit de 5-3, evidentment, però tu tens que adaptar-te al que tens, i el que ha fet Mikel Arteta és, com diu el germà, crear un bloc monolític. Crec que amb 18 partits no els havien marcat cap gol.
2: No, no, 18... per això et dic.
3: Per això dic
1: és... I jo crec que és la primera temporada en la que els tècnics espanyols arriben a totes les finals.
2: A totes les finals,
1: perquè
2: sí.
1: El del Rayo, el Emery guanya l'Europa League, que sí, ja és habitual, el... sí. I arriba un moment que dius, hòstia...
2: Però fixa't com estan més valorats fora que a casa.
0: Que a casa.
3: Sí.
2: Perquè
3: sí,
2: aquí sí, et vas a fitxar sempre a un estranger. Sempre el primer que es mira un entrenador de l'estranger.
1: Fins i tot el Liverpool ja va darrere d'Iraola.
2: Sí, d'Iraola. Sí. Diuen que estava, podria tenir mig tancat ja.
3: Sí, sí, sí. Però fixa't que, en canvi, el Luis Enrique, que jo estic com tu, em cau bé. Per mi, les persones transparents m'agraden.
2: Va dir, va de cara.
0: Va de cara.
3: Encara que després no tingui química amb tu, però el veus venir, no? Els bienquedes a mi molesten molt, i ell no ho és. Ara, és cert, és un entrenador, però en canvi és cert que com a seleccionador no va funcionar, això és cert.
2: Li van fer la vida impossible, també,
3: Però, llavors, algun dia
2: començant
3: no sabrem...
2: pels mitjans de comunicació.
3: Exactament. Llavors, jo crec que aquesta és precisament la gran diferència, no? Perquè li ha anat molt bé a França, perquè la pressió que els mitjans de comunicació fan sobre els entrenadors i sobre el món del futbol en general, és molt menor en comparació a Espanya. A Espanya, escolta, estem focalitzats amb el futbol. A França, el futbol és molt important, però, evidentment, la pressió és una altra. També el nivell de la Lliga és un altre, també tot s'ha de dir. Perquè, clar, un Saint-Étienne, un Sochaux o un Mar... és diferent. Però jo crec que aquest és el tema, precisament, que ell no té aquesta pressió mediàtica.
2: Té mèrit, també, Perquè, clar, amb una competició que no és... O sigui, que una lliga que no és competitiva, com és la francesa, has pogut aguantar la Champions fins a arribar al final. Ve a ser un... el podríem equiparar també amb el futbol femení. La lliga femenina espanyola és que no val res. El Barça està anys llum.
0: Amb un nivell molt personal.
2: I llavors s'ha de valorar molt el que ha fet el Barça guanyant la Champions, sapiguem que vens de no poder competir de tu a tu amb la majoria d'equips perquè és que no t'arriben ni a la sola del sabata.
0: Ara he pensat... Què deu pensar en Mbappé? Del partit.
3: Aquesta és la bona,
0: perquè, clar, ara estava recordant, crec que era una...
2: És molt fort.
0: Ara no sé, m'ha vingut al cap una portada, crec que era... Ara, tiro molt de memòria, crec que era el Marca del 2023, que li deien... Si vols va guanyar una Champions...
2: Sí, ja sabes on tienes que venir.
0: Crec, no? Sembla que era una cosa similar. I dic, jo mirava el partit i deia... Jo, si fos Mbappé, després d'aquests dos anys... ara, què fem?
2: Però mira bé el que va dir Luis Enrique, quan va marxar, Va dir, ara podré controlar-ho.
0: Sí, correcte.
2: Tot. Diu que marxi, correcte. Que ara el tindré tot controlat. I no va fallar,
0: No, no, va fer una previsió, vamos, geni. Geni en el tema de dir, ara serà el moment perquè podré controlar.
2: Perquè ara tens un equip.
0: Ara puc controlar
2: ja no
0: tots
2: jugues
0: els
2: només
0: moviments.
2: Per un. Sí, sí.
3: De fet, avui es feia l'acudit de que l'única manera ja de parar aquest PSG, que evidentment té pinta d'equip hegemònic a la Champions els propers dos o tres temporades, hegemònic, més enllà que el Madrid es pugui reforçar, que el Barça també ho faci bé, però...
1: O el Bayern, Múnich.
3: O el Bayern, però està allà, no? Està en aquell grup de mitja dotzena. Deia, l'única manera de frenar aquest PSG és tornar-los i a Mbappé, no? Llavors,
0: viatge de tornada.
3: Sí, però és completament... Jo, per exemple, també volia que guanyés allà. Mira, ahir estava una mica amb el cor partit. Per una part, m'agradava que guanyés a l'Arsenal per allò de l'equip històric que no la té...
0: Primera vegada, tenia un component...
3: Primera vegada, futbol màgic, anglès... Sí. No?
2: L'última vegada va ser contra el Barça,
3: el
2: 2006.
3: El 2006. Exactament. I per una part volia que guanyés l'Arsenal, però per l'altra, i fixa't que jo sóc perico... Volia que guanyés el PSG precisament per això, per l'Mbappé. Dic, ostres, saps? O sigui, com deu estar a casa seva allà a la Moraleja? Allà
2: No sé què estaria veient en aquest moment,
3: Bueno, no
2: perquè
3: està.
2: Just en els instants que estava jugant el seu ex-equip, la seva... I a mi, mira que a mi
0: sí,
2: no m'agrada...
0: A mi
2: no m'agrada el paper coixer i de què fan en la vida privada els jugadors.
0: Crec que parlaràs de Bad Bunny, no?
3: Tampoc ho amaguen. Clar,
2: la dona d'Mbappé estava ballant amb el Bad Bunny...
0: Estava a la casita.
2: En el Metropolitano.
0: El Metropolitano.
2: O sigui, per això et dic que no sé què estaria mirant de les dues. O igual tenia dues pantalles.
0: Abans apuntaves, Germà, el tema del 2006, crec que hi havia una fotografia per xarxes idèntica que era, es veia Arsène Wenger...
2: Sí.
0: Amb un jugador, i ara Mikel Arteta amb la mateixa posició, amb un altre jugador, és a dir, 20 anys després.
2: 20
0: perquè
2: anys,
0: crec que són 20 anys justos,
2: 20 anys,
0: si no em falla la memòria.
2: Allà vam estar, allà ho vam ser,
0: i realment és aquesta història.
3: Home, és una pena que l'Arteta no pugui venir, perquè tots estarem d'acord que el Riquelme no té cap opció.
2: No.
3: Jo crec que el Riquelme el que fa ara és donar-se a conèixer pel dia de demà, ja, bons dies, sí,
1: fer uns quants punts.
3: Anar-hi seriosament. Però és una pena, que l'Arteta de moment no el recuperi cap equip per la Lliga Espanyola, perquè estic d'acord amb vosaltres amb que aquí tenim com una mena de dèria pels entrenadors estrangers, que és cert que el Barça li ha sortit molt ben flic, és cert. Però també Flick era un entrenador molt contrastat, però tampoc era ja...
1: A més, Arteta és 10 ara a Londres.
3: Sí.
1: Perquè ha guanyat la Lliga de l'Arsenal, després de molts anys també sense guanyar, arriba a una final de Champions que podia haver guanyat perfectament també, i jo crec que és un club que l'Arsenal no ho deixarà...
3: No, però és veritat, ahir, no sé si us va passar, jo mirava la cara dels jugadors de, i en funció de la cara deia el fica o no el fica, no, i vaig encertar, t'ho haig de dir.
6: Sí. El Gabriel Magallai...
3: Al Gabriel li veies la cara de dir per què estic aquí ara?
6: Estava però acollonit, però vamos, total, eh?
3: Però no sabia què fer. Se li veia, sí, i deia, sí, sí. Si deia que volia estar en qualsevol lloc menys en sí, aquell. Doncs sí. Pues clar, jo crec que això sí que és una tasca de... d'entrenador, i escolta, si no el veus per tirar un penal tan important,
0: no el posis.
3: No el posis.
0: No el posis.
1: I després estava David
6: Raya,
1: també.
6: Fan rua avui, malgrat sí. tot.
0: Malgrat, sí. Ara us anava... Sí.
3: Bueno, però és que celebren, també, celebren el títol de Lliga.
6: No, per això, sí, sí. Vull dir, aviam, jo crec que la nit que hauran passat no serà precisament com per anar de rua avui.
0: Però
6: home, també s'ha de tenir en compte el temps que feia que no guanyaven una Premier, sí, i home, celebrar-ho... Ja. O sigui que avui tindrem dos rues, dels dos que van jugar ahir, perquè el Real, el Paris Saint-Germain també manté la rua, malgrat tot el que ha succeït aquesta
3: vegada. Això anava a dir, rua bona, la que hi havia als camps
0: de l'Ici.
6: Més de 400
0: detinguts. Més de 407 policies ferits. En 7 fets,
6: policies ferits. Un està molt greu, per cert.
0: Inacceptables, és a dir...
6: Déu-n'hi-do. Una cosa increïble.
3: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do. Fins i tot, perdona, es van veure bengales. És a dir, en algun moment... jo em pregunto, això encara passa. És a dir, com pot ser que es pugui arribar...
6: És vandalisme total. L'any passat van fer el mateix.
0: Clar,
6: van fer el mateix l'any passat.
3: No, va ser terrible. Jo no sé si heu vist les imatges de les botigues dels Camps Elisis.
6: Arrasats, cotxes...
3: Bueno, ja supera el futbol, lògicament, aquí darrere.
0: És l'altre vessant.
6: És un tema social.
3: És un tema social.
6: Que tenen un problema molt gros a França.
3: Molt gros.
0: És vandalisme, són grups radicals.
3: Sí, el Cafre...
0: El futbol segurament és l'excusa per...
6: Tots aquests, no hi ha cap que sigui de la zona on han comès tota aquesta tropelia. Uh-huh. O sigui, no hi ha cap que sigui del centre d'allà. Seran, doncs, de les afores, de Saint-Denis, que segurament hi ha un fotimer de gent que porten mala vida i...
1: No sé. Home, es veu que hi ha barris que no entra ni la policia.
6: No, clar. Saint-Denis, el barri de Saint-Denis, és que fa por. Ja, fa por entrar allà.
0: Són aquestes vessants, com diem, esportives que malauradament passen. Final de la Champions a banda, el Barça, doncs el Barça ha començat ja els fitxatges. Anthony Gordon, germà.
6: Sí, sí, sí.
0: I deia això, Anthony Gordon.
7: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
1: Que es increíble que un anglès de bones a primeres es posi a parlar castellà.
6: Sí, sí, no? a més, fixa't que té el fisio del Newcastle, del seu equip, crec que es diu Dani Martín, és el que l'ensenyava coses mentre li feia fregues.
0: És el fisio, no? Un dels fisios que tenia
6: ell,
0: Newcastle.
6: Quan li estava donant les fregues deia, és que la meva il·lusió és jugar al Barça. I diu, si quieres jugar en el Barça tienes que aprender el idioma, primero. És aquest fisio és madrileny.
1: És madrileny.
6: I ell ho va dir, diu, que es quedava amb tot el que li deia, diu, háblame en castellano, háblame. Ara, parlar-lo d'aquesta manera...
0: Sí, amb una fluidesa
6: espectacular. Una fluidesa brutal,
0: En dos dies, en català, i també, segurament, alguna paraula, fins i tot.
6: No, al final, estava signant, ho va dir.
0: Oi que també ho va dir, quan signava ja va fer alguna... Germà, què podem esperar d'Anthony Gordon?
6: Aviam, és bon jugador. Mira, jo he tingut la sort de veure'l tres cops aquesta temporada. Els dos cops que va jugar en la... O sigui, el cop que va jugar en la fase regular...
0: De grups.
6: I després, perquè va tocar en eliminatòria. Mm, per tant, he estat dos cops allà a St. James's Park, que és un estadi molt... És un estadi petit, però dels més sorollosos que hi ha a la Premier. I, home, dels que em va quedar més petjada va ser precisament de l'Anthony Gordon per la seva rapidesa. Mm-hmm. És una bala. És una bala. Té el rècord de rapidesa d'un extrem a la Premier, que crec que són 37,8 quilòmetres per hora, Vull dir, això es corre,
1: A nivell olímpic, gairebé.
0: Déu-n'hi-do, això.
6: Ara bé, 25 anys, està per obrir-lo, aquest meló, i veure què hi ha. Però, home, jo crec que amb el talent del que se li va veure en aquests tres partits que jo vaig estar amb el Barça...
0: Creus que és un encert?
6: Crec que és un encert.
0: És un encert de la vida.
6: Ara bé, pagar 70 milions, que al final seran 80, perquè les variants aquestes que posen dels 10 de variants normalment sempre són de fàcil compliment.
1: I què passarà amb Rashford? Perquè amb l'arribada de Gordon...
6: Rashford, jo crec que hi ha una cosa. Si el Julián Álvarez ve, cosa que ho dubto bastant, en aquests moments, Rashford no es queda, segur. però Hansi Flick el que veu és que, home, no em desmantelleu això si és que no ha de venir el Julián Álvarez. Si no ha de venir el Julián Álvarez, em quedo amb el Rashford. Sí. Perquè, entre altres coses, el Gordon pot jugar d'extrem i pot jugar de davanter centre, que ho ha fet unes quantes vegades a la Premier aquesta temporada.
3: Jo confesso que no coneixia Gordon.
6: Jo el conec només per això, perquè sí, ha jugat contra el Barça
3: aquesta temporada. Segur que... El que passa és que jo tinc una teoria molt particular, i aquesta sí que no té a veure amb colors, eh? O sigui, jo quan ja poso el xip perico, no us patiu que us en enterareu. Ara és simplement d'analista. A mi els jugadors anglesos no m'agraden a la Lliga Espanyola. No hi ha cap jugador anglès que hagi triomfat a la Lliga Espanyola. Ni Beckham. Cap. Si feu memòria, tots han passat, sí però no.
1: Bueno,
3: sí,
1: Laurie Cunningham
3: sí, però
1: en
3: no,
1: la seva època,
3: sí,
1: no?
3: Sí, però no. No sé per què, si és perquè no s'adapten amb l'idioma, en aquest cas aquest jugador
0: ho té resolt i el nota.
3: No? Perquè el futbol anglès és un futbol més físic i aquí és més tècnic, no ho sé. Però si repasseu una mica la llista de jugadors anglesos de nivell que han jugat Barça, Madrid, Atlètics, no n'hi ha cap que hagi triomfat. Cap. Beckham va ser molt mediàtic, sí. Malgrat que jo el trobava un tros de futbolista, el que segurament se'l va menjar el personatge, però això és un altre tema. No sé, jo crec que hi ha la maledicció del futbolista anglès, no? Però hi ha el tema dels futbolistes brasileños, que després jo també crec dels futbolistes brasileños, que només pensen en la canarinha, i quan arriba el moment, canarinha. Són els dos tòpics que jo sempre moc d'això del futbol.
6: Bueno, el Barça va tenir el Gary Lineker, i home, era un bon jugador.
3: No
6: va ser mai un crack, però un bon jugador. Bon
3: no,
6: jugador.
3: I abans, si tu us en recordareu, perquè jo soc el Mark Hughes.
6: Mark Hughes.
3: Que el van portar amb vitola de superfitxajazo, i va passar sense
6: va tenir molts problemes musculars, sí. Lesionat a cada 2x3.
3: Sí. Per tant, jo tinc poca fe en els jugadors anglesos, ho reconec. No sé, ara, tant de bo, pel bé del Barça, aquest jugador els hi funcioni.
0: Doncs d'Anthony Gordon, d'un jugador que arriba a una jugadora, en aquest cas, que aquesta setmana també hem viscut el seu comiat, és Alexia Putellas.
8: He intentat fer-ho el millor possible per vosaltres. M'he buidat. He intentat que d'ara en endavant les coses que hem guanyat segueixin ahir, allà, que us estimo moltíssim per tot el que m'heu donat i m'heu aportat com a persona, ja no com a jugadora, que evidentment trobaré molt a faltar els entrenos i les hòsties que ens fotem per entrenar i competir, que després ens porten a jugar com juguem.
0: El comiat de la reina, germà.
6: La reina, sí, sí. És que és com el sobrenom amb com se la coneix, i jo crec que és, a més, amb majúscules. Perquè si algú ha posat el futbol femení ara en el nivell que està en aquests moments, ha sigut gràcies a ella. Ella va ser... La quantitat de nenes que hi ha ara, avui en dia, que li agrada el futbol...
0: Un abans i un després, totalment gràcies a Alexia Putellas.
6: És totalment gràcies a ella, i després doncs, ve la Aitana Bonmatí, la Mapi León i tantes més. Però, sí.
3: Jo vull aprofitar la benentesa per recordar que un dels clubs pioners en el futbol femení va ser
0: l'Espanyol.
6: Totalment d'acord.
3: Dit això, i sense treure importància a la figura, que estic completament d'acord, de l'Alexia, que efectivament jo crec que ha sigut la gran figura mediàtica que necessitava el futbol femení, no? Home, és que no es retira, eh? És que vaig veure que
1: semblava una retirada.
3: No es retira. O sigui, se'n va a seguir jugant i a guanyar
6: va
3: més pasta.
6: Va a guanyar bastants més calés.
3: Més que calés, no, molt respectabilíssim, ja m'agradaria dir... I tant, no és una crítica. Però és que jo la veia i semblava que s'estigués retirant.
6: Se'n va al seu club de tota la vida.
3: Sí, home.
6: Fàcil tampoc deu ser.
3: No, ara, però...
6: Allà on va li pagaran 3 vegades o 4 més del que cobrava.
3: Jo això ho entenc.
1: Què, als Estats Units?
6: Jo crec que s'anirà al... Si no és als Estats Units, s'anirà a Londres.
0: A Londres, oi?
3: Sí, no hi ha l'empresari aquesta, que és oriental, que vol crear...
6: London Lions, em sembla que
3: sí. Que el porta una vietnamita, xinesa, i vol crear el mega...
6: El millor equip de la història.
3: Bueno, anirà bé, perquè... tu ho deies abans, el del Barça, del futbol femení... Escolta, enhorabona per tots els seus títols. Jo encara que sigui perico, abans que tot esportiu...
6: Jo et dono tota la raó amb el que has dit, de que va ser el pioner.
0: Sí,
3: però, va ser però pioner, és que juguen contra ningú. És a dir, jo crec que, i a més ho he dit en aquest programa molts cops, jo crec que el futbol femení està repetint els mateixos vicis del futbol masculí, que és un Barça i un Madrid d'aquí 4 dies quan comencin a invertir, perquè no acceptaran aquesta hegemonia.
6: Si segueix Florentino, ja et dic jo que
3: no hi haurà inversió. Bueno, Florentino no és molt amb això, no. Però, clar, un equip tan potent... No, a mi m'agradaria una lliga femenina més igualada, que pogués haver 5...
0: Més competitiva, que hi hagi un...
3: 5 equips...
0: A nivell com a espectadors...
6: Per això diem que el mèrit que té el Barça és competir a Europa,
0: quan aquí no... Jo ja ho he fet pràcticament. Escolteu, va, Gonzalo, Perico.
3: Sí.
0: Manolo González.
3: Sí.
9: Bueno, content perquè ha acabat bé. L'equip ha consolidat primera un altre any més. Important perquè així el club és com pot créixer i anar donant passes endavant. I bueno, feliç per poder continuar un any més amb la renovació que era automàtica amb la permanència i també amb la confiança de tant del president com del director esportiu, de Monchi, per continuar un any més a l'Espanyol.
0: Estàs content?
3: Sí, jo era partidari de que tornés Manolo, perquè és veritat que aquesta segona volta absolutament històrica en termes negatius, però en té un punt enganyós, perquè a l'equip no es va enfonsar mai. A l'equip sempre va ser competitiu i a l'equip sempre va jugar. Després es perdien els partits per decisions arbitrals, perquè recordem que en aquesta lliga hi ha decisions arbitrals que ens han robat 9 punts. 9. Amb 9 punts segurament fins i tot estaríem a Europa. Però, en fi, això us passa a tothom. Però l'equip no es va enfonsar mai. No són com els anys aquells dels descensos que veies que aquell era un equip desfet, que no tenia ànima. No, aquí aquest Espanyol...
1: No, ja ha sigut capaç de guanyar 2 partits seguits.
3: Va competir sempre i tots teníem clar que allò era un tema mental.
0: Tenia ànima.
3: No
0: era ànima de segona.
3: I l'equip jugava. I Manolo no havia perdut, malgrat que es va repetir. Jo segueixo l'actualitat perica cada dia, us asseguro que no era així. Manolo no solament no havia perdut el vestidor, sinó que el tenia completament...
0: Sempre anaven a una.
6: Han parlat tots molt bé d'ell,
3: sí.
6: Molt.
3: I també us dic que la intenció del nou director esportiu, de Monchi, quan arriba, no era controlar Manolo. Ell volia prescindir de Manolo. Parla amb els capitans, perquè ell tenia mitja paraulata el del Getafe, Bordalàs. Però arriba, parla amb els jugadors i parla amb els capitans i els capitans diuen no, escolta, que segueixi Manolo perquè ens agrada Manolo. I està bé, o sigui, jo crec que Manolo és un home de club, és un home que coneix el sentiment perico, és un home que coneix la idiosincràsia. No és tant una qüestió de sentiment, perquè els pericos són molt pericos. No, tema d'idiosincràsia de club, d'idiosincràsia de tenir un veí al costat que és un portaavions, llavors... A mi jo estic francament content. Ara, també al final, tampoc es tracta ni de Manolo ni de Monchi. Es tracta que li doquin eines.
6: No, i fitxar.
3: Ah, això t'ha de dir.
0: Els recursos, els diners al camp.
3: Que li donin eines, que li donin jugadors, que diguin, escolta, què necessites línia per línia? Perquè aquest Espanyol perd 7 gols, estic pensant en Romero, que marxa. Sí. Per tant, més igual si ve Manolo, ve Jürgen Klopp, o ve Pep Guardiola, que el homenatge al seu avi perico decideix entrenar l'Espanyol. Si no... Perquè sabeu, recordeu que l'avi del Guardiola... A mi em va dir una vegada que no. Una vegada a Múnich, jo li vaig dir... Perquè em va dir, escolta, jo soc perico amb el teu avi. No, ja no ho és. Dic, sí que ho és. Però més enllà d'això, evidentment, té que haver fitxatges.
0: Escolteu, a veure com evoluciona, com va la temporada.
3: Home, si ha vingut Monchi és perquè li han assegurat, perquè si no, Monchi...
6: No es mulla.
0: No agafa una aventura com aquesta esportiva, si no té assegurat un projecte sòlid, amb un futur, una certa línia estratègica. Altres notícies de la setmana. La llista de la Fuente, no, Luis Miquel, també la volíem comentar?
1: Una llista, per mi, molt sensata, donat els jugadors que s'emportarà. Se la juga una mica amb Nico Williams, que no sé com arriba, però bueno...
6: També la se la juga Ancelotti amb el Neymar a la Canarina.
1: Exactament.
6: Que va lesionat, vull dir que...
1: I jo crec que és una llista molt ajustada a la realitat i a lo que pot donar de si
6: la jo crec selecció. Que potser podria haver una o dues, dos canvis que podries fer, però en línies generals, ara que et pots endur 26 jugadors, jo crec que són tots els que estan són els que podies haver endut. Haguessis afegit també a Fermín López, si no s'arriba a lesionar, que també hagués estat molt important en el mig del camp, però bé, jo crec que el mig del camp de la selecció espanyola és un tros d'equip. Vull dir, tots els que estan, que són bons a la Lliga Espanyola, que són, que es puguin ser seleccionables per Espanya, estan dins de la llista.
3: Estan dins de la llista. Estic d'acord, i fa d'Espanya un dels grans favorits. Jo crec que Espanya, abans amb el Luis Miu en parlàvem, jo crec que hi ha 5 equips després del Mundial, però són sense l'ordre, és a França, Espanya, potser Argentina hi has de comptar sempre, ojo, un Portugal, que crec que té una molt bona selecció, sí. I segurament Colòmbia, també és una selecció de les sud-americanes que funcionarà, però més enllà d'això hi ha un tema que estic d'acord amb vosaltres, que a mi la selecció em sembla curada, però hi ha una cosa que no entenc molt, que és això de se va de jugador de apoyo, no? O sigui, va, la selecció, després van com 5 o 6 jugadors que no jugaran, però que van...
0: De grup de suport.
3: Però que van per animar les festes. Home, això em sembla una mica cruel, tot això.
6: Bueno, això bàsicament es fa perquè hi hagi competència entre ells i que puguin entrenar, quan, sobretot de cara als entrenaments, que puguis fer dos equips, que es puguin enfrontar entre ells, i per si hi ha alguna circumstància d'última hora, doncs que...
3: Però podrien jugar, aquests jugadors?
6: Si no estan a la llista definitiva de 26, no.
0: No poden, oi? Si no estan a la definitiva, clar, que jo tenia entès tampoc que no.
6: Només el canvi el pots fer per una lesió greu.
1: Llavors, però tu pots canviar fins i tot un dia abans, no? O crec, o no?
6: Bueno, la llista és de 26, tancada. Llista de 26.
3: Llavors hi ha un jugador, Déu no ho vulgui, que es lesiona... Que dius,
6: greument.
3: Greument, greument. Llavors sí que podries agafar un d'aquests de apoyo.
6: Pots agafar un d'aquests, sí.
0: El grup de suport. Escolteu, doncs a veure també, perquè el Mundial tampoc no falta gaire. És a dir, que el tenim...
6: No, si el tenim aquí al costat.
0: Aquí al costat sembla... Avui, diguem, avui fem balanç, tancament... del curs, podríem dir, amb la final de la Champions. Sembla que tot s'atura, però parlem de fitxatges que s'encadenen, i perquè no ens n'ha temps de parlar tampoc del playoff a segona divisió, que tenim un Sabadell que va perdre contra el Real Madrid.
6: Avui a l'Europa.
0: Avui a l'Europa. A Can Dragó, permeteu-me aquí que m'impliqui una mica, l'Europa, a Can Dragó contra el Celta Fortuna, Celta B, una mica cor dividit, però a un quart de cinc estarem en algun moment en cos i ànima.
6: Cal treure bon resultat aquí avui, eh?
0: Perquè la tornada, si no recordo malament, crec que és a Balaïdos.
6: Sí, segurament obriran Balaïdos per aquest partit.
0: A Balaïdos. Per tant, a banda que pels jugadors de l'Europa ha de ser una experiència...
6: Home, i portar-lo on històricament li correspon. És un dels creadors, dels fundadors de la Lliga Espanyola.
3: Ja estaria molt bé, eh?
6: I tant.
3: I a part és que necessitem...
6: Equips catalans de segona divisió, també.
0: Sé que tinc el germà. Deixeu-me, perquè en waterpolo... A veure, a mi m'ha sorprès...
6: Jo crec que s'ha de destacar.
0: Aquí el germà, que està tot de futbol, però dic... Si ve el germà, deixa'm posar-li aquest moment. Aquest Barceloneta, campió de la Lliga, va guanyar 11-16 al Sabadell.
6: Segon partit.
0: Segon partit a la piscina de Can Llong. 26è títol, 21è consecutiu.
6: Això,
0: jo dic sempre de futbol i aprenc moltíssim de vosaltres. De waterpolo encara n'he d'aprendre més, però això deu ser una passada.
6: No, és una passada total, i a més pensa que és la base de la selecció espanyola, que també ha guanyat títols, ha guanyat medalles olímpiques, i en fi, que pràcticament tots són internacionals, tots els que juguen, i és un equip, jo crec que en aquests moments, ara com ara, podem dir que és el millor equip que hi ha, que pugui haver a Europa en aquests moments. Ara té el gran test el dia 11. El proper dia 11 juguen a Malta, la final al Fort, la final a 4. Han de jugar el primer partit, la semifinal, la juguen contra el Ferencváros, hongarès, que és un equiparro, també. Allà a Hongria és més important el waterpolo que el futbol, ja és el que et dic. I la segona semifinal, que la jugarà el Prorreco, que ve guanyant últimament tots els títols europeus, i jugarà contra l'Olympiacos, el que el Barceloneta ja l'ha guanyat. Vull dir que jo crec que aquesta vegada toca. Només té un títol de Copa d'Europa al Barceloneta, que va ser el 2014, que va guanyar a les piscines Bernat Picornell. I jo crec que ja aquest any, no sé per què, però jo tinc l'esperança que serà la segona.
0: Que serà la segona.
6: Sí. Arriba molt bé.
0: A veure com evoluciona aquesta qüestió. Va bé, també parlar d'waterpolo i de què ho expliquem.
6: A mi m'encanta.
0: Sí que t'encanta.
6: A part que és el meu barri. Clar,
0: exacte, és de la Barceloneta. Per tant, escolta, aquí, visca la Barceloneta, visca Gràcia, visca tot. Germà García, escolta, un plaer.
6: Aquest, el plaer és meu, com sempre.
0: Luis Mendizábal, gràcies. Gonzalo de Martorell.
3: També és un plaer o no?
0: Sempre.
3: Però més o menys que el germà.
0: Sempre, igual.
3: Igual, ni més ni menys.
0: Aquí tots per iguals, que no se m'enfadi ningú.
3: Vinga.
0: Notícies, i tornem amb la segona hora del Són 4 dies a les 10 i 5. Fins ara.
10: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
11: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius.
12: Bon dia. Els sindicats majoritaris d'educació aixequen les vagues territorials previstes per dilluns, dimarts, dimecres i dijous, coincidint amb la votació del preacord assolit amb el govern. Començarà demà dilluns a les 12 del migdia i s'allargarà fins dijous a la mateixa hora. La vaga unitària de divendres en el punt de mira es mantindrà o s'aixecarà en funció del resultat de la consulta. Els sindicats minoritaris, la CGT i la Intersindical, mantenen les aturades i asseguren que faran campanya per tombar el preacord. L'USTEC, el sindicat majoritari, reconeix que aquest preacord és un punt de partida, però cal continuar treballant per millorar les condicions dels docents. I Yolanda Segura, portaveu en declaracions a Ràdio 4.
13: Pensem que era responsable aquest canvi d'actitud i poder entrar en matèria. Ens obre un escenari per continuar negociant ja en un marc mínim que assenta unes bases per desplegar aquests punts, aquestes propostes i, per tant, donar-los el màxim de cobertura possible.
12: De l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, no té pressa per assolir un acord de pau amb l'Iran perquè diu vol que sigui, sobretot, un bon tracte, malgrat les conseqüències econòmiques de la guerra que pateixen els seus ciutadans. No té pressa, però en una entrevista televisiva assegura que les posicions s'apropen i dona per fet que els Estats Units ja han guanyat la guerra. Iran is in a very bad position. They have no military. All they have is good talk. Bàsicament perquè l'Iran diu està en una situació molt difícil, sense exèrcit, i els acusa de sobreviure gràcies a les notícies falses i a tenir la premsa manipulada. I a Colòmbia, primera volta de les eleccions per triar el successor de l'actual president Gustavo Petro, el primer mandatari progressista del país. Els principals candidats, el senador Iván Cepeda, del partit Pacte Històric i que representa la línia continuista de Petro, i dos extrems de la dreta, Paloma València, del partit conservador Centre Democràtic, i l'advocat ultradretà Abelardo de la Espriella. Segons les enquestes, Cepeda obtindria una intenció de vot del 33%, seguit de ben a prop de la Espriella amb un 30%. Aquesta és la primera volta i per ser elegit president el candidat hauria de superar el 54% dels vots, un fet poc probable. Caldrà, per tant, una segona volta prevista pel 21 de juny amb les dues candidatures més votades. La polarització en aquests comicis és més que evident, en joc mantenir el rumb marcat per Petro o recuperar les polítiques de la dreta. Uns comicis d'alt voltatge que se celebren enmig d'un context de crispació i violència. Prop de 41 milions i mig de colombians estan cridats a les urnes, a Espanya hi ha un cens de 250.000 que ja han començat a exercir el seu dret a vot.
14: El hecho de que estemos lejos de casa no deja de preocupar la situación que vive a diario nuestro país. Es por eso que venimos a votar por la continuidad del gobierno progresista.
15: Para nosotros que estamos acá implica un cambio

0: buenos en eso.
1: A títol personal, l'asturià ja suma 3 corones continentals, la primera la va aixecar amb el Barça. El mèrit esportiu contrasta amb les celebracions que s'han saldat amb més de 400 detinguts, la majoria a París, i amb un balanç d'almenys 7 policies ferits. I Gran Premi de Motociclisme d'Itàlia al circuit de Mugello. El líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi, sortirà des de la primera posició i Marc Márquez des de la quarta. El de Cervera recupera el ritme de competició després de la seva lesió. La cursa de la categoria reina començarà a les 2 del migdia. I en ciclisme, punt final al Giro d'Itàlia amb Jonas Vingegaard com a virtual campió de la ronda. I ara ens interessem per la previsió meteorològica de cara a les properes hores des de l'Aiment. Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui diumenge a Catalunya baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Lleida, 33 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant aquest matí, alguns núvols baixos i boires al litoral. Durant la tarda, molt pendents del Pirineu i la depressió central de Barcelona. Es formaran núvols d'evolució amb ruixats i tempestes. Podran ser localment forts, amb calamarsa i fortes ventades. Durant una hora es podran acumular 20 litres per metre quadrat. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana moderada a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
1: És tot per ara. Tornem amb més informació en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
3: Ràdio 4.
4: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
5: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
6: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
7: Irrepetibles.
8: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
9: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
7: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
10: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
11: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
10: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
12: Podríem llevar-nos a les 8.
10: Però per què, si ens encanta?
13: Badó, no puc més.
14: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
15: Badó, em passo el programa de tardes.
16: Ei, Badó, que tinc molta tos,
10: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
17: Bon dia i bona sort.
18: Bon dia i bona sort.
17: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó.
19: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Vinga, va, les 10 i 7 minuts del matí. Ja m'acompanya aquí a l'estudi el Jordi Nutó. Què tal, Jordi? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, aquí estem.
1: Tot a punt, preparat? Els talls seleccionats i
2: tot apurats. A punt. A més, avui fresqueta, que això s'agraeix després d'uns dies que han sigut terribles.
1: Sí, sí. Avui jo he dormit una mica millor que els altres dies. Què passa? Que fa calor, fa molta calor.
2: Sí, però, clar, el que portàvem dies enrere ja era preocupant, eh? Vull dir que jo pensava posar-me aire condicionat a casa, que no en tinc.
1: Ah, o estaves sondejant aquesta possibilitat.
2: Sí, però no.
1: Doncs vinga, fins aquí la previsió meteorològica. Abans de fer més coses, el que hem de fer és de saludar, perquè també la tinc aquí, a la Mònica Pavón.
3: Molt bon dia.

A veure, Mònica, nosaltres estem, som previsors aquí i estem preparant, ens preparem per un dels esdeveniments astronòmics més impactants. N'hem parlat ja algun dia, un dels esdeveniments més impactants que veurem a la vida. Serà l'eclipsi total de sol del proper 12 d'agost. Si algú encara no ho té a l'agenda, que s'ho acabi d'apuntar bé, serà a partir de 8:15 del vespre. És cert que n'hi haurà dos més, un al 2027, que es podrà veure al sud de la península, i un

0: desastre, que en aquest cas no serà total l'any següent, l'any 2028, però no se'n preveu un d'igual, atenció, fins l'any 2180, que no crec que hi siguem per aquí, i si hi som, potser no ens ve de gust esperar tant, Mònica.
1: No ens va gens bé esperar, i per això jo aprofitaria aquest David. El que hem fet és quedar amb l'astrofísic i divulgador Joan Anton Català al Museu de Ciències Naturals, aprofitant la darrera de les converses NAT. Aquestes converses són tertúlies per divulgar la ciència a través de temes d'actualitat, i en aquest cas, com no, la conversa ha estat l'eclipse del segle preparat per quan s'apagui el

0: I com que, a més, nosaltres sempre procurem ser aplicats, em proposes fer primer informació de servei sobre l'eclipsi. És important perquè mobilitzarà masses al nostre país i un cop feta doncs, aquesta informació, ja ens endinsarem després en el que és la poètica d'aquest eclipsi, Mònica.
1: Que n'hi ha molta, David, de ciència i de sensibilitat, però per començar jo faria igualment un apunt d'astronomia bàsica. David, dinàmica de l'eclipsi.
0: L'eclipsi total de Sol és una alineació, recordem, entre el Sol, la Lluna i la Terra. La Lluna anirà ocultant parcialment el Sol fins a cobrir-lo totalment. Tinguem en compte que la totalitat de l'eclipsi es produirà al sud de Catalunya, al nord del País Valencià i a les Illes.
1: Aquesta totalitat serà el moment en què el dia es farà de nit i, com algunes de les coses bones, serà efímer. Durarà com a molt un minut i mig o només segons i serà més o menys visible depenent del lloc on estiguem.
0: La pregunta és, Mònica, si ens desplacem per veure'n la totalitat o quedarem, ens quedem a l'àrea metropolitana de Barcelona o al nord de Catalunya, on es veurà com a eclipsi parcial.
1: El que a continuació ve és l'informació de servei explicada directament pel Joan Anton Català. Així que, atenció, què passa si decidim desplaçar-nos?
2: Les carreteres i tot el que és la mobilitat estarà molt afectada, no només aquell dia, sinó els dies anteriors, perquè hi haurà milions de visitants que rebrem vinguts d'arreu del món, en un moment que ja és punta del turisme al nostre país, 12 d'agost, i això vol dir planificació. On el vull anar a veure, com hi arribaré, on m'allotjaré, amb antelació hi arribaré, que no tornaré la mateixa nit que acabi l'eclipsi i faré una tornada esglaonada. Això és el que jo anomeno planificació.
0: I si decidim veure'l com a parcial, no?, des de l'àrea metropolitana de Barcelona o d'altres indrets?
2: També és molt bona elecció. Això ja és que és molt personal. Hi ha molta gent que decidirà veure'l com a parcial per evitar-se tots aquests problemes, o perquè no ha trobat allotjament, o perquè no vol pagar els preus que potser ja s'estan començant a pagar, o simplement perquè no vol patir a les carreteres. De manera que és una cosa molt personal i l'eclipsi parcial, tal com el volem des de Catalunya, també serà irrepetible.
1: Ara ve la recomanació per conservar la salut i la vista.
0: Important.
1: Sí, l'hem de mirar sí o sí amb ulleres homologades.
2: No valen ulleres de sol d'anar pel carrer, no valen vidres fumats ni radiografies. Hi ha moltes maneres de perdre la vista. No ens la juguem. Són ulleres homologades que costen 3, 4, 5 euros, que es poden comprar a qualsevol botiga d'astronomia, moltes òptiques. I aquesta és la manera en què mirarem la part parcial. Vol dir, on no sigui total, ulleres en tot moment. On sigui total, ulleres mentre dura la parcialitat, que només ens podem treure, i amb molta precaució, amb els efímers instants que duri la totalitat. Només en aquells instants, que això passa al sud de Catalunya, només en aquells instants ens podem treure per uns instants les ulleres i ens les tornem a posar quan es torni a fer de dia, quan continuï l'eclipsi parcial.
0: I fins aquí el que podríem definir com aquesta informació més de servei. A partir d'ara ens deixem portar per la ciència i pel que hem definit com la poètica de l'eclipsi.
1: Hem de saber que el dia 12 d'agost de 2026 crearem un record permanent, sobretot si mai no hem vist un eclipsi total de sol. I potser encara no en som molt conscients, però la vivència que quedarà és com molt, molt interior, molt a dins nostre.
2: Quan un ha viscut un eclipsi total de sol, queda marcat per l'eclipsi de sol. Sempre el recordes si tens ganes de veure'n més. La millor manera és que el gaudim amb protecció i que ho mirem visualment. La meva recomanació és no fem a través de mòbils. Això és un espectacle per veure'l a simple vista en el moment de la totalitat. També recomano a la gent que noti els efectes de la totalitat. Per exemple, què notarem? Es farà de fosc de sobte, el dia passa a ser nit, baixarà la temperatura, se'ns posarà els pèls de punta, de fet. Veurem canvi el component de la fauna i també recomano a la gent, si poden, que deixin un mòbil enregistrant la veu de les exclamacions i el que es dirà durant aquells instants, no? Perquè després ho escoltarem i direm, això ho vaig dir jo.
1: Que sàpigues, David, que un eclipsi total de sol és una alineació còsmica.
0: Això imagino que ho dius, Mònica, perquè si el veiéssim des de fora de la Terra, per exemple, tindríem en línia el Sol, la Lluna i la Terra, de manera que el disc de la Lluna és capaç d'ocultar el disc del Sol.
2: Per altra banda, si ho pensem de manera diferent, per tant, tots aquells que ens situem a la pas de la totalitat, que veiem l'eclipsi com a total, estarem situats directament sota l'ombra de la Lluna. Perquè aquesta alineació Sol-Lluna-Terra fa que la Lluna oculti el Sol, projecti, per tant, la seva ombra en una regió petitona de la Terra, i aquesta regió, el 12 d'agost, a 9:15 del vespre, serà al sud de Catalunya. I això, que és molt poètic, no? Estar sota l'ombra de la Lluna és literalment exacte. Això que veurem és aquesta foscor que se'ns farà el dia de nit, és perquè hem entrat dins l'ombra de la Lluna.

0: El Joanantón català sol dir que els protagonistes d'un eclipsi no en són tres, sinó quatre. El Sol, la Lluna, la Terra i nosaltres. Recordem que estem parlant amb un químic i, a més, és mecànic quàntic.
1: Què té la quàntica que em va atrapar? Que t'explica una realitat de la natura que trenca tots els esquemes. I el més important o el més impactant és que funciona. Els nostres mòbils, les memòries dels ordinadors, la fotosíntesi funciona gràcies a un efecte quàntic. Per tant, és present a la nostra vida quotidiana, però està oculta en un món fascinant de micropartícules, de partícules subatòmiques. I, de fet, tu quan mires el món microscòpic i després mires l'univers, hi ha coses que s'hi assemblen. Trobes moltes similituds entre el més gros, que és el cosmos, i el més petit, que és aquesta natura microscòpica.
2: D'aquesta és una oportunitat per celebrar, doncs, natura, ciència i vida.
1: Especialment pels nostres nanos, a les nostres escoles, nenes i nens, que quan els hi expliquem, quan anem i fem conferències o els hi parlem de coses com aquestes, aquella nit molts d'ells somiaran amb això i els estem creant una llavor. I sobre això també voldria dir que necessitem més figures referents femenines a la ciència. La ciència en general, l'astronomia en particular, ha estat molt cruel vers les dones. Pensem que durant molt de temps les dones tenien prohibit fins i tot treballar als observatoris professionals on observaven els homes de nit. Elles tenien prohibit observar. Encara estem amb un enviaix molt important de ciència i és molt important que donem visibilitat a referents femenins que hem tingut a la història i que hem ocultat o han quedat molt ocultats, però també a referents divulgadores que tenim molt bones en el nostre país.

0: Decretada a les Illes Canàries, la llei 31/1988, més coneguda com la Llei del Cel, va ser la primera normativa al món, de fet, en considerar la contaminació lumínica com a problema mediambiental. Anys més tard, al 2007, la UNESCO va declarar que poder mirar un cel fosc i estrellat és un dret.
1: Són lleis i normatives perquè l'administració garanteixi aquest dret i perquè la ciutadania, és a dir, nosaltres, fem també la part que ens correspon.
0: I hi ha una qüestió fonamental, David, i que és la vocació de mirar el cel i de voler interpretar.
1: Vols dir, Mònica, contemplar i interpretar el cel?
0: Fixem-nos. Així com fa una estona el Joan Anton Català ens deia que l'eclipsi total de sol ens situava justament sota l'ombra de la lluna, també ens assegura que som, literalment, pols d'estels.

0: Som pols d'estels, no només és poètic, és literalment exacte. Tots els àtoms que ens formen a nosaltres, a la nostra taula, al nostre gat, a un ocell, a un arbre, han estat fabricats per estels, per sols, que han viscut i han mort perquè avui puguem ser aquí. Si cada gota de sang que tenim, que conté un àtom de ferro, pogués parlar, aquest ferro que tenim a la sang ens diria com va ser l'estel que mai no haurem conegut, que va viure en aquest humil raconet de l'univers i que va explotar fa milers de milions d'anys per poder contaminar l'univers del ferro que ara tenim a la sang. I comença a pensar, això que fa pampallugues al cel són les fàbriques de la vida. Jo he nascut allà. Això és preciós.
1: I mentre arriba el moment, qui vulgui pot escoltar aquesta tertúlia amb el Joan Anton Català, l'eclipse del segle, prepara't per quan s'apagui el sol, i ho pot fer al canal NatTV, NatV, del museuciències.cat.
2: Joan Anton Català, que sempre és molt interessant escoltar-lo, perquè realment ens aporta molt, moltes dades i molta informació.
1: És increïble, és increïble. La tertúlia va ser increïble, és una persona molt propera, la gent li pregunta, xerrar amb ell també és agradable, té aquesta facilitat que és la que ha de tenir un divulgador de la ciència, està encantat de fer ciència i encantat de poder explicar-la a més a més.
2: Divulgació i a sobre aquesta divulgació científica per a tothom, que l'entenguem tots i totes de primera mà. Mònica Pavón, gràcies.
1: Gràcies, David.
3: Televisió Espanyola presenta...

0: Saber y ganar. Un programa presentado por...
1: A veure, Jordi, no hem canviat la sintonia, eh? Demano... ens vas dir que a veure si la canviàvem, no ens ha donat temps.
2: Jo, a l'alçada de curs que estem, ho veig complicat.
1: T'anava a dir, no ens ha donat temps i faig una... trec la visió, futur, vaig a futurs, eh? Fins al 19 de juliol, que acabem temporada, crec que em sabrà greu, però que no ens donarà temps a canviar-la.
2: Anava a dir que aprofitessis el minut de l'eclipsi, però no, tampoc.
1: No, perquè estem gaudint, perquè acabem amb la Mònica i
2: ja seria el dia 12.
1: Ja no, hem de fer altres coses, que hem d'estar atents. Però va, Jordi, no parlem d'eclipsis ni parlem de sintonies. De què parlem avui?
2: Estic agafant el mal costum de fer coincidir el programa amb algun dia que passa alguna cosa. I avui és el Dia Mundial Sense Tabac.
1: Correcte.
2: I llavors s'aconsella als fumadors que avui no fumin. Jo els aconsellaria que no fumin mai.
1: Anava a dir, jo aconsellaria que ningú fumés.
2: Però
1: ni vapegés, és a dir, ni vapers, ni tabac, no.
2: Res.
1: Dir, bàsicament perquè no és bo. És a dir, 2026, no és bo, no s'ha de fumar.
2: Ho explicarem una mica, això, eh?
1: Vinga, va.
2: Bueno, llavors, sempre, clar, busco el dubte i... Quan va començar això? I segons la Wikipedia, el 1987. Segons la Diputació de Barcelona, el 1988. Com que no tinc més temps per mirar, em feu moneda a l'aire i...
1: Mira, jo, per exemple, que soc del 87, m'agrada més el 87.
2: Doncs pues el 87.
1: Qui sigui del 88, del 88.
2: No cal esmerçar-s'hi més i ja està. Tu,
1: exacte.
2: Triat, ja hem triat. Aquesta diada, jo la resumiria... amb un anunci que va ser molt mític el 1991 i que segur els que el van veure el recordaran.
3: Soy Johan Cruyff y mi vida he tenido dos grandes vicios: fumar y jugar al fútbol. El fútbol me lo ha dado todo en la vida. En cambio, fumar casi me lo quita.
2: Un anunci espectacular.
1: Espectacular.
2: Perquè Johan Cruyff amb gabardina està donant patades a un paquet...
1: Fa tocs, com si fos una pilota, fa tocs a un paquet de tabac. I aleshores es fa en pedaços el paquet, no? Si no recordo malament.
2: L'última patada.
1: L'últim pla és...
2: I segons testimonis, no va repetir la d'això. Que ho va fer...
1: Va ser amb una mateixa presa.
2: Ho va fer tot seguit i que ho va fer... Home, el Cruyff podia fer el que volgués amb la pilota.
1: Exacte.
2: I amb els paquets de tabac, el que va fer al final, el que has tingut que fer molt abans...
1: No començar.
2: No començar, eh? El que sí que ha començat és la calor, sí. I per tant jo...
1: Ho hem notat.
2: Cada vegada tinc menys ganes de treballar, que vols que digui?
1: Oh, Jordi, escolta, a veure, com pots començar la secció que encara et falten, mira, t'ho diré, més de 15 minuts dient que no vols treballar perquè fa calor?
2: Bueno,
1: a veure...
2: Aviam, és que... Em surt la sinceritat.
1: Ets sincer? No, escolta, sinceritat,
2: sinceritat
1: al màxim.
2: Jo és que he fet agafar un programa que ja estava fet.
1: Molt bé.
2: I jo dic, mira, ja tinc la feina feta.
1: Ja està, clar. Vinga.
2: I he buscat un programa que es va emetre el 23 de juliol del 23, de l'any 2023, que tenia per títol Tabaco, la indústria de les mentires. Això era un espai que es deia La Noche Temàtica,
1: sí.
2: I recollia... totes les confabulacions que van fer les empreses tabaqueres el 1953. L'espai el recomano per aquells que dubtin de si han de fumar o no han de fumar, que se'l mirin i acabaran, trauran tots els dubtes.
1: Les conclusions.
2: M'ha sorprès que en l'RTV Play hi hagi la indicació en aquest espai que hi posa no recomendable per a menors de 12 anys. No sé per què. Jo penso que ja és bo que els nanos sàpiguen que no han de fumar. De fet, el programa que he analitzat és una producció francesa que va dirigir Benedict Dufour, no sé si ho dic bé, però...
1: Suposo.
2: La noia és francesa, i el va fer el 2020. Va recollir material publicitari, informatiu, van a arxius, i va parlar de l'origen de la indústria tabaquera.
1: L'origen de la indústria.
2: I el reportatge defensa la tesis que l'any 1953, ojo al dato, els fabricants ja sabien de la vinculació entre tabac i càncer. I sabent-ho, doncs van amagar aquest fet per poder fer negoci.
4: Esta es la historia de un producto muy común que lleva más de un siglo con nosotros. Es un simple cilindro de 10 centímetros de largo y es una mina de oro.
5: Cuesta un céntimo y ganas un dólar. Había en juego miles y miles de millones de dólares.
2: Resum de que quan hi ha algú que està fent negoci...
1: Quan hi ha interessos pel mig,
2: vigileu,
1: primer són els diners i després l'interès i la salut pública. Molt bé.
2: Les principals tabaqueres, amb això sí que es van fer un pacte i van començar a fer campanyes publicitàries per ocultar qualsevol derivada perjudicial per la salut, com es feia en aquest anunci.
6: Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette. And because they know what a pleasure it is to smoke a mile...
2: El que ens està dient és que per molts homes de la medicina el temps lliure normalment significa només temps suficient per gaudir d'una cigarreta. I això li estan preguntant a un metge...
1: A un metge
2: que està, doncs, dient que... quina és la millor marca per fumar. Eh? O sigui que
1: li... vostè metge, què fumaria per gaudir d'aquest temps?
2: I diu una marca que no la...
1: Que no la direm,
2: i tant.
1: No. Déu-n'hi-do.
2: Jo buscava, aviam si havia... He trobat la versió anglesa i buscava, aviam si havia la versió en castellà. Ja aquesta, la versió anglesa, o americana, està subtitulada. Però llavors, buscant, això que té internet, i perquè no em digueu que no sóc moderno, he buscat un Instagramer que va fer una traducció... El que passa que em sembla que és una adaptació una mica... bueno... No sé si li hauria de demanar drets d'autor, però com que ell tampoc els va demanar per agafar les imatges, jo suposo que quien roba un ladrón, 10 años de perdón.
7: Hoy es el Día Mundial sin Tabaco, es decir, que debería de fumar menos que el tubo de escape de su coche. ¿Quiere hacer caso omiso de nuestras recomendaciones y aún así fumar en su consulta privada? ¡Claro que sí! Total, su enfermera está harta de su falta de empatía y se va a despedir hoy mismo. Su mujer está harta de que su boca huela como una chimenea y va a pedir su divorcio mañana. Diga que sí, ¿a quién le importan un par de caladas más? El cáncer está sobrevalorado.
2: Déu-n'hi-do de la traducció que fan d'aquell anunci que estava defensant en el metge que quin tabac...
1: Que quin tabac fumaria. Vols dir que ha traduït bé, això? M'agrada molt, per cert, que m'hagis buscat a Instagram, eh? Hem passat amb una setmana dels teletips... No tornis a explicar el teletip, sisplau, eh? No, Jordi, no. Que ho vam entendre molt bé. Però,
2: no cal.
1: Però no cal. Però que molt bé, Instagramer. Molt bé, Jordi. Seguim.
2: Bueno, va, seguim. Les evidències i els estudis que tenen les empreses tabaqueres amaguen la informació confidencial que confirmava aquella sospita de que la causa de l'increment del càncer de pulmó no era altra que el tabac.
8: Però en 1950 surge una amenaza. Una nueva enfermedad irrumpe en Estados Unidos. Hombres con cáncer de pulmón, una enfermedad muy rara hasta entonces, inundan los consultorios médicos.
2: Allò que diuen blanco i en botella, no hi havia càncer de pulmó abans de que hi hagués la venda de tabac.
1: La venda de tabac, a partir de la venda, apareix el càncer de pulmó. Per tant, doncs...
2: No sé.
1: Causa efecte.
2: Les companyies tabaqueres ho tenien molt clar. Els metges, i en especial la seva opinió, aleshores, jo no dic ara no, però aleshores era molt més...
1: Encara més
2: respectada que ara, i la gent els hi feia molt cas. Especialment quan tenien un cigarret a la boca i el seu cendrer ple quan anaves a la visita del metge, que li deies, no, ja pots fumar, no? Calia primer convèncer els metges.
8: El engranaje de la conspiración está en marcha. El primer objetivo son los médicos. Los inundan de estudios y cartas para convencerlos de que no se ha establecido ninguna conexión entre el brote de cáncer y el hábito de fumar cigarrillos.
2: Un estudi que es feia amb allò de, com es fan algunes vegades, això de les proves incriminatòries, que ja tens el resultat abans de que comencis a...
1: Abans de que tens la prova, abans de l'estudi, amb una inversió d'algú pel mig...
2: Bé, el que...
1: Com volem donar uns resultats que van en un sentit, no? No sé si m'explico.
2: Que cadascú ho interpreti com vulgui.
1: Exacte.
2: Els resultats han de donar el que han de donar.
1: El que han de donar.
2: I que siguin certs, això ja...
1: Ja veurem.
2: Ja veurem.
8: Este documento interno de 1971 lo resume perfectamente. Durante casi 20 años, esta industria ha empleado una sola estrategia brillantemente concebida y ejecutada durante años. Ha sido siempre una estrategia de contención consistente en sembrar la duda. La duda es un valioso aliado y se fomenta con cientos de estudios falsos.
2: M'agrada com repetir moltes vegades una mentida...
1: Perquè després
2: acabis mig
1: creient-ho. Sí.
2: Algú dirà que tinc un to una mica emprenyat, clar, és que a mi em van enganyar com un xino amb lo de fumar i amb més coses que després ara
1: explicaràs.
2: Ara explicarem, no? Ja dic que els metges tenen aquell jurament hipocràtic en què no poden deixar de sagnar amb una persona amb una si persona. Està, que està allà.
1: Sí.
2: Ara, que es mori de càncer, es veu que ja no entrava en el jurament.
5: Todos mis pacientes me preguntaban si era peligroso fumar. Aunque yo prácticamente no fumaba, les decía que era mucho menos peligroso de lo que decían las autoridades estadounidenses. Y reanudaban el hábito encantados.
8: Está siguiendo un guión. El Dr. Wolf dirige el Instituto de Investigación de Enfermedades Cardiovasculares. En esta carta, poco después de la entrevista, solicita más fondos a la American Tobacco Company. Incluso especifica la cantidad, $25,000.
2: Curiosament, li fan una entrevista, diu que el tabac no és perillós ni res.
1: Que no és perillós.
2: I després els envia una carta a les companyies tabaqueres dient estic fent una investigació que val $25,000, aviam si serien tan amables de pagar-me-la.
1: De cedir-ne alguns d'aquests dòlars.
2: No, tots els 25.000, per ell.
1: Tot, tal qual.
2: Afortunadament, en tot col·lectiu no
1: és homogeni, ni va de la mateixa manera.
2: Clar, i n'hi ha de decents i persones honrades. I els metges anglesos van dir que per aquí no passaven.
8: El Real Colegio de Médicos Británico es un organismo respetable. Sus médicos establecen que hay pruebas suficientes para vincular el tabaco al cáncer de pulmón.
2: Bé, ja que parlem de temes sanitaris, una dada curiosa respecte a la distribució d'inversions i veure que no tot s'hi val. Per incrementar les vendes i sabedors de que el tabac era perjudicial, es gastaven els diners a cabassos i que queda molt descompensada el que és la lluita contra el càncer respecte al que era la inversió per incentivar que tu comencessis a fumar.
5: La indústria tabaquera gasta más en publicidad en un solo día que el sector de la salud pública en todo un año para descubrir la verdad.
2: Comparant-se, despesa publicitària de tabac en un dia, la d'un any d'investigació.
1: D'investigació contra el càncer, mare meva.
2: Bé, davant dels grans problemes i propostes ingènues, hi havia per acabar d'imposar-se perquè la gent no fumés. Va haver-hi una senyora que va dir que el que s'havia de fer és treure els cendrers.
1: Ah.
2: Sí, però clar, això l'únic que fa és que la gent...
1: Que la gent, clar, en lloc de deixar les borilles al cendrer, les deixa a terra. Estupendo, no?
9: Los primeros grupos defensores de los derechos de los no fumadores surgen en College Park, en Maryland, en 1971, cuando una madre joven, ama de casa, según ella misma, decide acabar con los ceniceros.
8: Los no fumadores empiezan a darse cuenta que ellos también tienen cierta influencia política. Varias ciudades de Estados Unidos prohíben fumar en determinados espacios públicos.
2: Per cert, amb això de deixar de fumar a espais públics, comença la prohibició de fer-ho a les platges.
1: A les platges, sí.
2: Amb dues excepcions, que casualment són de gent de... que els alcaldes són del mateix partit, que són Castelldefels i Badalona.
1: Badalona. Ah.
2: Són les platges en les que, de moment, diuen que no...
1: Que no prohibiran.
2: Que no prohibiran fumar. Però també els han dit que les subvencions que van associades a la salubritat i a la... d'això de la Diputació...
1: Potser no hi són.
2: Potser, no hi són,
1: potser la prohibició no hi és, però la subvenció potser tampoc. Ah?
2: Bé, les cues de cigarretes són, de veritat, és una de les coses que a mi m'empipa. T'hi vas fixant i encara hi ha molts llocs que al carrer encara
1: en veus.
2: I dius, home, aviam...
1: Això és una...
2: Emporta't a la casa, vull dir, no...
1: Sí.
2: Bé, a més es veu que és bastant... Jo no diré, home, alguna cosa fan, però no tot el que haurien de fer. Què van fer? Com que al final eren conscients de que el càncer hi era, van dir, posem una mica els filtres, els famosos filtres, perquè, diguem-ne, minvi el risc. El que passa és que si el filtre és bo... Bueno...
8: El filtro se presenta como un medio de neutralizar determinadas partículas. Se inventan cientos de filtros.
5: Hicieron filtros de verdad, pero el fumador, al aspirar, no sacaba nada. Si un filtro funciona bien, el fumador no consigue lo que busca. Esos cigarrillos son un fiasco.
1: Claro, es que, claro, si no es pot fumar en condicions, em poses un filtre... Això no és com el catalitzador que li van posar els cotxes? Ara estava pensant, hi havia una època... Ui, ara estic fent un teletipo, allò, és a dir... El catalitzador dels cotxes que van posar perquè atenuar els fums?
2: Sí, sí. Però pensa que va haver-hi molt temps que la gent fumava sense filtre. I recordo, i ja la puc dir perquè em sembla que ja prescriurà i no, ningú se m'enfadarà, la gent que fumava Bisonte. Bisonte era un tabac ros que anava sense filtre. Jo vaig fer la prova de l'algodón i mai més vaig fumar sense filtre perquè em vaig creure que els filtres servien d'alguna cosa. Perquè si tu agafaves, feies una calada d'un bisonte i amb una moneda li bufaves, deixava una marca de nicotina.
1: Deixava la marca.
2: Poca broma, eh?
1: Poca broma.
2: Que era per
1: espantar-se. Mare meva, no fumeu. Va, no, no. Seguim.
2: El negoci és el negoci i actualment què estan fent? Obrir mercats allà on no hi ha tant control. Mm. Mercat asiàtic i, sobretot, intentant enganyar a la població infantil sense cap mena d'escrúpol. Aquí tampoc volen deixar de vendre el que és tot el derivat del tabac i abans tu n'has fet esment, tots aquests invents que estan fent amb inhaladors... amb gustos, a més, del més variats i que mirant de que la gent torni a aspirar fum.
5: Si no podien vender tabaco a los adolescentes, estaban perdidos. Hicieron cigarrillos con sabor a vainilla, azucarados, con cápsulas de sabor que explotaban en la boca, para que sus primeros cigarrillos fueran algo reconocible.
2: El reportatge, dic, si algú està de dubtes de si ha de deixar de fumar, que se'l miri.
1: Exacte. Perquè, i que deixi de fumar, sisplau.
2: Perquè comença el reportatge fent una mica de l'evolució històrica i com va començar el vici sent ben vist i fent mascle i viril...
1: Era elegant, era sexy.
2: L'home fumant. Clar, però se'm van donar compte. Hem deixat a la meitat de la població fora, que eren les dones. Perquè, clar, a la meva època una dona que fumava i portava bolso al tanto, que no era bona companyia. O sí, bueno, és igual.
1: Ja t'entenc.
2: Ja m'estic ficant...
1: Segueix. Surt del jardí, Jordi Nuto, que tens 2 minuts, va.
2: Vinga, anem ràpid. Cada cop es va anar reduint més l'edat d'iniciació i, afortunadament, cada cop es va acotar més el tema a les prohibicions més restrictives i vas fer molta feina per acotar el tabac. Però van trobar una manera de fer publicitat. Pagar als artistes.
8: Fumar és una decisió libre que hay que defender ante los ataques de los no fumadores. Los transmisores de este mensaje subliminal serán los actores estadounidenses más famosos y admirados. He aquí un contrato firmado por Sylvester Stallone con una marca de cigarrillos por el que se compromete a aparecer fumando en 5 películas. A cambio, cobrará $500,000.
1: Tu paga, paga l'actor.
2: I jo fumo,
1: I ja faré la fumera que faci falta i a sobre tindré un públic que dirà, com que aquest actor no està fumant, doncs aleshores seguiré fumant. Fumeu!
2: Sí, un dels activistes, de més, del tabaquisme, en aquest programa, fa unes declaracions que m'han impactat. La prohibició del tabac serà definitiva quan, al final, protegim més a les mascotes.
8: Las autoridades sanitarias parecen impotentes cuando se trata del tabaco.
10: Tenemos normas de seguridad más estrictas sobre la comida para perros que sobre el tabaco. Hay compuestos que se pueden incluir en un cigarrillo que jamás permitirían añadir a la comida para perros.
1: És una reflexió curiosa, eh?
2: Sí, sí.
1: Jordi? Sí, sí.
2: Bueno, ara he de reconèixer, i vostès em perdonaran, però $500,000 són molts diners.
1: Ai.
2: I jo, al final, us poso una cunya publicitària.
1: Ai.

0: com diuen ara, en aquesta cunya, tot està malament, és a dir, todo mal perquè no fume, fa referència a Mustafà, és a dir, que tot està malament. Tot va bé a la teva secció perquè fem una revisió de la història i veiem quines coses i quines barbaritats.
1: Confiem en que serveixi allò de la psicologia inversa, d'allò de dir, fume, aviam perquè no fumis.
0: Ara, això m'agrada, exacte. Dir-ho perquè es faci a l'inversa, molt bé, Jordi.
1: I a més, com que no cobraré de les tabaqueres, doncs, per tant...
0: No, espero que no.
1: No, i a més, no, espero que hagi quedat molt clar que no s'ha de fumar.
0: Exacte, recordem que és això, no, és per no fumar.
1: Avui, amb tot el dia, diuen, jo diria, amb tot l'any...
0: És clar, és un dia per conscienciar, però no per conscienciar-te avui, 31 de maig, és per conscienciar-te que ho deixis o no comencis.
1: També, perquè aquest és un altre tema, eh? El de no començar.
0: Ni fumar, ni invents electrònics, ni vapejadors, res. Escolta, la setmana vinent, en Jordi, et pregunto, clar, un dia mundial...
1: He trobat una efemèrides.
0: Ah, ui, ai. Tens 20 segons.
1: Es va inaugurar una instal·lació que es deia el Pirulí.
0: Ai, sí!
1: Coincideix amb el dia del... No amb l'any, no són números rodons, però buscant Pirulí he trobat un programa que es deia...
0: Pirulí, què t'ha vi?
1: Querido Pirulí.
0: Ai!
1: Querido Pirulí i tela marinera amb querida Pirulí del que es trauré exprimint la taronja.
0: Doncs va,
1: traurem suc.
0: Traurem suc. Gràcies, Jordi.
1: Fins la setmana que ve.
2: Són 4 dies amb David Gallac Gesto. Sí? Són 4 dies amb David Gallac Gesto. És que me cuesta el David Gallac Gesto, eh? Són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recordeu que la vida són 4 dies i dos d'ells caps de setmana.
0: Tres nissagues catalanes ens portaran al llarg dels anys i dels segles pels primers anys del Passeig de Gràcia. Nobles, burgesos i obrers són els protagonistes d'un relat en el que descobrirem amors impossibles, les relacions socials de l'època i la vida dels nostres avantpassats. Roger Bastida és l'autor de Passeig de Gràcia, història d'una família, editat per Coma Negra, Premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona 2026 i un dels més venuts aquest passat Sant Jordi. Roger, gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 dies. Molt bon dia.
3: Molt bon dia, gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
0: Roger, una novel·la que arrenca amb el naixement de qui acabarà sent el fundador del Passeig de Gràcia i que acaba l'any 1990. És molt difícil, però en quin moment de tot aquest viatge tu et quedaries?
3: A mi m'agrada molt el segle XIX i m'agrada molt el modernisme. La meva àrea d'especialitat són els estils de vida del 1900, per tant, suposo que em quedaria amb aquest finals del XIX, principis del segle XX.
0: I, Roger, quin creus que és el preferit dels lectors?
3: El modernisme tira molt. El modernisme agrada a casa nostra i és una cosa que sempre ens crida molt l'atenció. Però suposo que els lectors també descobriran un segle XIX més desconegut, que potser els farà gràcia, i uns anys 20, 30, 40, que també són prou desconeguts per la gran... majoria, perquè potser no han estat tan novel·lats, i, bueno...
0: Que decideixin, no?
3: Que decideixin. Que... Cadascú trobarà alguna cosa que potser els cridarà l'atenció, els farà gràcia.
0: Que els captivi, que els faci estar més... menys en sintonia, de mira, sí, aquest moment m'agrada...
3: A més, com que és un llibre que vol abarcar moltes èpoques, és... arrenca a finals del segle XVIII i acaba el 1990, com deies. Aleshores, tothom hi pot trobar alguna cosa, algun raconet, alguna anècdota, alguna curiositat divertida.
0: Roger, tu, quan ara passeges pel Passeig de Gràcia, quina d'aquestes històries et venen al cap amb més facilitat?
3: A mi és que m'agrada molt el que no es veu. Les façanes, òbviament, són espectaculars i és probablement el carrer més guai, més tremendo, no? Artísticament, arquitectònicament, de la ciutat. Però a mi el que m'interessa són els interiors domèstics. El que m'interessa és de quina forma es construïa, no només arquitectònicament, sinó també emocionalment, la llar, l'interior domèstic, de quina forma els nostres avantpassats recents, i dic recents perquè fa 100 anys és tot just 3 generacions, no és tant, de quina forma celebraven, per exemple, el Nadal, què menjaven, com vestien, a quines botigues es feien la roba, on compraven les joies, quins perfums utilitzaven. Aquestes coses petites, que són les de la H minúscula d'història, no és la H majúscula de la història política i la història grossa. Aquesta cosa més petita, aquest posar la lupa en l'àmbit quotidià, és el que a mi m'interessa.
0: I aquestes interioritats, no? Un llibre on podem veure com es preparen per la visita, una visita reial,
3: sí, per
0: des
3: exemple.
0: De com van a actes, a organitzacions, entitats, els afers socials de l'època,
3: sí,
0: des de la noblesa,
3: sí, sí, sí,
0: fins als obrers. És a dir, que sí, aquesta, a mi m'ha agradat molt el contrapunt de com viu una cosa petita, com anar al parc d'atraccions, no?
3: Exacte.
0: Uns obrers, fins altres, com amb tota pompositat i en luxe de detalls, encarreguen uns vestits,
3: sí,
0: encarreguen unes flors pel primer ball, no, de l'estiu, que això està molt bé.
3: És una mica aquest joc de balances, no? Entre la part més brillant i més bonica del Passeig de Gràcia i la part potser no tan coneguda i més fosca, però que també és el Passeig de Gràcia. Aquestes famílies obreres, tot i que no són els obrers de l'agulla, no són els obrers del tèxtil, sinó que són treballadors domèstics, també són famílies del Passeig de Gràcia, també hi viuen allà, també fan la seva vida, tot i que no són els grans cognoms d'aquestes bones famílies barcelonines.
0: I creus, Roger, que algun dels lectors també es podran mirar el Passeig de Gràcia de manera diferent després,
3: sí,
0: de llegir aquesta obra?
3: Sí, sí, sí. M'han arribat molts comentaris de gent que diu, bueno, ara alço la mirada, no?, i admiro aquests edificis i me'ls prenc d'una altra manera, perquè aquí hi va viure gent i aquí la gent hi va estimar, va patir, va tenir fills, va tenir alegries, va tenir desencants.
0: Els Castelljussà són un dels protagonistes de
3: sí,
0: la teva obra.
3: La família noble.
0: La família noble. Si haguéssim d'identificar-los ara, com ens els hauríem d'imaginar?
3: Bé, això m'ha preguntat molta gent, no? Com ha quedat el país, no? 150 anys després del que retrata aquesta novel·la. Com queda la burgesia actualment? Com queda la noblesa? Doncs és molt diferent. És molt diferent perquè ja no tenim una burgesia industrial i financera com la teníem fa 100 anys. Òbviament la indústria està desballestada, hem desindustrialitzat el país per entrar a la Unió Europea i adaptar-nos a uns marcs concrets i ara ens dediquem a altres coses. Aquestes famílies ja no són el que eren, es dediquen a llogar pisos.
0: Mm-hmm. És una mentalitat i un tipus de,
3: és una
0: família molt diferent.
3: Molt diferent, i si em preguntes per la noblesa, l'única cosa que havia de fer la noblesa era mantenir el seu patrimoni, mantenir l'arxiu personal, mantenir el palau. Tot això en molts casos s'ha perdut. Aquestes famílies han enderrocat els palaus, aquestes famílies han malvenut els arxius o no els tenen ben catalogats i ben inventariats, etc. Per tant, doncs, tot això és un patrimoni que era un patrimoni comú, era de tothom, era història del país que s'ha perdut.
0: I com a escriptor, hi ha alguna d'aquestes famílies amb qui tu hagis passat millor, que hagis gaudit més que amb les altres?
3: Bueno, personatges concrets. Com és una novel·la molt de personatges, sí, i hi ha molt de personatge diferent al llarg d'aquests dos segles. El personatge de la Carlota, que és la primera noble que apareix a la novel·la, m'agrada molt, per exemple. Però bueno, tots tenen la seva gràcia, tots tenen la particularitat que són personatges que pensen i actuen segons les seves mentalitats, segons la mentalitat del segle XIX, de la seva època. No sóc jo qui els jutja amb les nostres ulleres contemporànies, que aquest és un dels errors de la novel·la històrica tradicional, no? Voler fer passar els personatges pel nostre filtre moral, això és el que no podem fer com a escriptors de novel·la històrica, sinó deixar-los respirar segons com haguessin respirat en aquella època.
0: En aquella època, traslladar-nos a aquella època i posar-nos en la pell. Potser, no sé si m'equivoco, Roger, un dels secrets d'aquest èxit és el fet d'incloure classes diferents, des de noblesa fins a burgesia, fins a obrers. És a dir,
3: sí,
0: que és molt difícil no identificar-se amb algun d'ells.
3: Efectivament.
0: Perquè dius, és que a mi em podria passar ara. No aniria, sí, al parc d'atraccions de, sí, Passeig de Gràcia, però quan vaig un cap de setmana em permeto aquest petit plaer, sí, anar a aquest lloc, sí, o a aquest restaurant, M'agrada.
3: I saps què passa? Que el 90% de tots nosaltres venim de famílies treballadores. És una cosa, tenir coll avall, que vens de família pobra i que no vens d'aquest 10% de la societat, que és aquesta burgesia, aquesta alta burgesia que apareix a la novel·la, o aquesta noblesa, és important. És dir, nosaltres som el 90%, som treballadors, ens sona el despertador cada dia i venim a treballar, tenim una feina, però és que els nostres avis també i els nostres besavis també. I ser conscients d'això, d'on venim, doncs era important també per bastir una novel·la que no fos carrinclona, que no fos cursi, que no fos les històries dels rics. També hi havia de ser aquest 90% social.
0: I és una nova manera, crec, sota el meu humil parer, de fer un nou tipus de novel·la històrica. És a dir, a vegades la novel·la històrica, per certes maneres o certs estils o maneres de fer-la...
3: Tics habituals.
0: No diria que costa, però és més difícil entrar-hi, que crec que tu has aconseguit amb aquestes... No sé, poso per exemple algunes cartes que podem llegir entre dos nobles o diàlegs també d'algun fet social, que això dius, ostres, estan fent safareig. És el safareig d'ara, de les veïnes,
3: sí, sí.
0: O dels veïns que podríem fer perquè m'enfado amb el del bloc del costat. Ara ho estic veient amb un diàleg.
3: Sí, t'ho agraeixo. És un comentari molt, molt maco, gràcies. Esclar, jo aquesta novel·la l'he volguda treballar d'una forma molt contemporània. És una novel·la històrica, està ambientada això fa 100 anys, fa 150 anys, però literàriament és un artefacte literari contemporani. I aleshores hi ha molts materials d'arxiu, hi ha cartes, com dius, hi ha documentació administrativa, que jo te l'ensenyo, jo te la poso i dic, jo he trobat això en un arxiu, i és fer un joc de miralls entre la tasca de l'escriptor i la tasca de l'historiador.
0: Mm-hmm. De fet, en un dels moments de l'obra llegim, en Josep Samà ni s'ho imagina, però el seu palau serà un dels últims a desaparèixer. Els propietaris del Passeig de Gràcia, moguts per la set de guanys fàcils, no trigaran a desvirtuar la visió original d'Ildefons Cerdà. Jo m'imaginava, Roger, què pensaria Josep Samà si veiés l'actual Passeig de Gràcia?
3: No ho sé què pensaria. Home, aquestes famílies... van decidir d'edificar en el Passeig de Gràcia els seus palaus, van decidir també d'enderrocar aquests primers palaus aristocràtics per construir els blocs de pisos, les cases de veïns de finals del XIX i les modernistes. Per tant, ells mateixos ja van engegar tota una sèrie de transformacions. Home, aquest turisme massiu que estem patint ara, doncs potser no se l'esperava, no?
0: Segurament.
3: No se l'esperaria.
0: No se l'imaginarien.
3: Però per bé que en aquella època ho intentaven, ells volien que Barcelona fos una ciutat turística, i aleshores comencen a construir els primers hotels, etc. Però no, probablement estaria molt sorprès de com va la ciutat actualment. Però ells ja començaven a fer modificacions, i passem d'un Passeig de Gràcia amb uns espais d'oci efímers, com aquest parc d'atraccions dels Camps Elisis que comentaves, després passem en els palauets aristocràtics, posteriorment en els blocs de pisos. Per tant, ells mateixos ja acceleren una sèrie, tot un seguit de processos urbanístics que bé, són cosa seva, eh?
0: De fet, ho diuen, enderroquem el palauet, els enderroquem i construirem un bloc de pisos on hi viurem nosaltres, com es viuria el principal, i després el jugarem a gent rica les plantes superiors. És a dir, el tema de l'habitatge crec que també hi és,
3: sí,
0: molt present en aquesta novel·la històrica, el tema d'habitatge actualment.
3: Sí, aquesta novel·la també ens parla d'on venim fa no gaire, vull dir que és que 100 anys no és tant de temps, d'on venim i per què estem com estem i de quina forma habitem l'espai públic, de quina forma habitem l'espai privat i de quina forma ens col·loquem en el món i com canvia una herència familiar i una altra i la fortuna que un ha tingut i les oportunitats que un ha tingut a nivell personal com de vinculades estan a l'herència familiar.
0: De fet, tu deies que a Passeig de Gràcia trobem fragments de cartes, textos originals, diàlegs... com és la tasca d'ara? En parlarem, tu ets historiador de l'art, però com és la tasca de recerca? Jo m'imagino, Roger, per on comences a fer aquesta recerca?
3: Aquí hi ha un punt de deformació professional i és que ja tinc molta feina feta, perquè jo treballo com a assessor històric de sèries d'època. Aleshores, sempre escric sobre les mateixes èpoques, sempre faig segle XIX, principis del XX, que és el que a mi m'interessa, que és el que jo considero que has de fer. Vull dir, jo no podria fer una novel·la de l'antiga Roma ni de l'edat mitjana perquè se m'escapa, no m'interessa gaire, no en tinc ni idea. Trobo que una ha d'escriure del que sap escriure i a mi el que m'interessa és això, segle XIX, principis del XX. Per tant, hi ha una gran part d'aquesta feina de documentació que ja la tinc feta, doncs, que ja ve de sèrie, no?, de fàbrica. I mentre escrivia les meves tres novel·les anteriors o mentre treballava a les sèries en les que jo treballo, doncs m'anaven sortint documents i m'anaven sortint materials
0: i ho guardaves.
3: Que pensava...
0: Feies, calla, que potser això em servirà per una futura novel·la.
3: Tal qual, és això, és això. I aquí, doncs, aquesta novel·la funciona una mica com un mosaic o com un calaix de sastre, on hi ha molts, com tu bé dius, materials d'arxiu originals, alguns estan modificats amb finalitats literàries, d'altres no, hi ha una mica de tot, i és aquesta feina prèvia de molts anys.
0: De fet, una de les darreres sèries amb les quals has treballat com a assessor, no recordo malament, és d'aquesta casa, que és Ena, la reina Victòria Eugènia.
3: Sí, tant.
0: Que també, és a dir...
3: Ena, la reina Victòria Eugènia, que va ser la sèrie més vista de la televisió el 2025.
0: Exacte.
3: Va ser un èxit per televisió espanyola.
0: Que després hi hagi gent que digui, no, és que això, aquest tema, el tema de les sèries històriques i les novel·les històriques no interessen. Potser
3: sí,
0: és la manera.
3: Sí, no interessen, però de sobte resulta que és la sèrie més vista de l'any i la novel·la, doncs, home, s'estaven molt bé, per tant, no ho sé, potser sí que interessen aquests temes.
0: Roger, en diverses ocasions apareix també a l'Hospitalet de Llobregat, evidentment,
3: sí.
0: Perquè no hagi llegit encara la novel·la, i la recomanem molt, per tant, llegiu-la i compreu-la, però evidentment no com l'Hospitalet de Llobregat, que coneixem ara, sinó un hospitalet del segle XIX, per exemple.
3: Sí.
0: No sé si això hem de llegir, perquè tots a l'Hospitalet, jo pensava com un homenatge a l'Hospitalet de Llobregat.
3: Bé, i no és només a l'Hospitalet, és al gran desconegut, a la gran desconeguda corona metropolitana, perquè parlem de l'Hospitalet, però això podria ser Badalona, podria ser Rubí, podria ser Sabadell, podria ser tants i tants altres llocs que s'escapen de la centralitat de Barcelona i de... Barcelona és molt coneguda, però els pobles i les ciutats de la rodalia, de la primera rodalia, no ho són tant, i tenen la seva història i tenen el seu valor i expliquen perfectament les dinàmiques del país a nivell social, urbanístic, econòmic, industrial, a molts nivells. I doncs jo parlo de l'Hospitalet, com també parlo de molts altres pobles de Catalunya i de fora de Catalunya.
0: Gironella, per exemple, també.
3: Gironella, per exemple. Bueno, hi apareixen uns quants, Folgueroles, Amposta, i Vinaròs. Hi ha molts llocs a la novel·la que hi havien de ser perquè no volia fer única i exclusivament una novel·la barcelonina, sinó que volia parlar de totes aquestes persones que no són de Barcelona, però que acaben traslladant-se a Barcelona, tant els rics com els pobres, alguns per treballar, d'altres per lluir la seva fortuna en el nou aparador del poder econòmic i polític de Catalunya en el segle XIX, que és Barcelona, i m'interessava, no?, parlar de tots aquests pobles i de com tota aquesta gent... Bueno, hi ha una diàspora de la ruralia cap a la ciutat, etc.
0: I llegint la novel·la, Roger, segons també el meu pare, t'adones que hi ha problemàtiques que sempre és molt obvio que diria ara que es repeteixen. El tema de l'habitatge, el tema de la sanitat, tenim un fragment on es parla de la salut bucodental,
3: sí,
0: i que no és el mateix des d'una perspectiva obrera que des d'una perspectiva noble o burgesa. És a dir, com els problemes dels rics o els problemes dels pobres són potser els mateixos, però els recursos que tenen uns i els que tenen altres fa uns segles, fa uns anys, no gaire, 100 anys,
3: sí,
0: estaven d'una manera, i a dia d'avui podem trobar molts paral·lelismes.
3: Sí, perquè, és clar, el marc econòmic és el mateix, és el capitalisme, és el sistema en el qual vivim, pot ser millor, pot ser pitjor, però, és clar, és el mateix. Fa 100 anys. Les desigualtats fa 100 anys eren més acusades perquè no hi havia una seguretat social, no hi havia un sistema d'impostos com l'actual, però, tot i així, avui dia, encara que paguem impostos i encara que tinguem una societat del benestar, està molt tocada i, òbviament, no és igual a la salut d'una persona treballadora que la salut d'una persona que es pugui pagar uns reconeixements mèdics, etcètera, etcètera. Però, és clar, la novel·la vol ser també una mena de joc de miralls entre passat i present i vol, sense fer trampes i sense explicar mentides ni deformar la història, vol explicar d'on venim i per què som com som.
0: Roger Passeig, ara si és la teva quarta novel·la,
3: sí.
0: A banda de la teva tasca com a assessor històric amb diferents sèries de projectes audiovisuals, no sé si treus el temps o ara has trobat algun. Abans parlàvem d'aquesta documentació que he trobat per la meva feina, m'ha anat bé per potser inspirar-me per Passeig de Gràcia. T'estàs inspirant en una futura novel·la o és massa aviat per preguntar-t'ho això?
3: No, vull dir, les inspiracions poden sorgir de moltes maneres, anant al cinema i mirant una pel·lícula i de sobte trobes algun detall, alguna cosa que et crida l'atenció i que dius, mira, això a partir d'aquí podria construir alguna cosa, o bé, històries personals, històries d'amics, històries la vida, no? Has de viure perquè et passin coses i t'han de passar coses per poder escriure. Sí, tinc idees i vaig pensant, però bé, de moment pairem aquesta novel·la, farem promoció, molts clubs de lectura, que és una cosa que m'agrada molt més que les presentacions, perquè, és clar, les presentacions sembla que vagis a vendre el llibre i és, bueno, se'm fa una mica incòmode. En canvi, el club de lectura és una cosa que m'agrada més. Estàs més a gust, la gent ja ha llegit la novel·la i et pot donar el seu parer, tant si és negatiu com positiu, et poden preguntar coses i això és molt maco.
0: Doncs la recomanem i molt des d'aquí, des del Són 4 dies, a Roger Bastida, Passeig de Gràcia, Història d'una família. Gràcies per acompanyar-nos aquí al programa.
3: Gràcies a vosaltres per la invitació.
0: Notícies, i tornem amb la tercera hora del Són 4 dies. Fins ara.
4: Són les 11.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. Els sindicats majoritaris d'educació aixequen les vagues territorials previstes per dilluns, dimarts, dimecres i dijous, coincidint amb la votació del preacord assolit amb el govern. Començarà demà dilluns a les 12 del migdia i la consulta s'allargarà fins dijous a la mateixa hora. La vaga unitària de divendres en el punt de mira es mantindrà o s'aixecarà en funció del resultat de la consulta. Els sindicats minoritaris, la CGT i la Intersindical, mantenen les aturades i asseguren que faran campanya per tombar aquest preacord. Per la seva banda, l'USTEC, el sindicat majoritari, reconeix que aquest preacord és un punt de partida, però cal continuar treballant per millorar les condicions dels docents. Iolanda Segura, portaveu en declaracions a Ràdio 4.
7: Ens obre un escenari per continuar negociant ja en un marc mínim que assenta unes bases per desplegar aquests punts, aquestes propostes i, per tant, donar-los el màxim de cobertura possible.
6: I a Catalunya hi ha prop de 170 micropobles que no tenen cap establiment d'alimentació. Per revertir la situació amb la creació de comerços i evitar la despoblació, la Generalitat engega un programa d'ajuts de 2 milions d'euros. Veurà la llum el mes vinent i és el programa Arrel, que inclou subvencions i acompanyament tècnic i també una aposta pels establiments multiservei que combinen restauració, serveis i àrees de trobada. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
8: Doncs fixar comerç en el territori i fixar territori, és a dir, persones en el territori, és a dir, el que no pot ser és que hagis d'anar a comprar una barra de pa o un quilo de macarrons en un poble que està a 7 o 8 o 9 quilòmetres, no? Per tant, la voluntat que tenim en el marc de l'Estatut dels Municipis Rurals, fomentar la vida rural.
6: El govern preveu acompanyar una cinquantena de projectes durant aquest any i la primera convocatòria arrencarà el 8 de juny. Per fer-nos una idea, a Catalunya hi tenim 590 municipis rurals, la majoria dels quals tenen menys d'un miler d'habitants, però només concentren poc més del 2% de la població. I darreres hores del pla anticrisi aprovat pel govern de Pedro Sánchez del passat mes de març per fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà. Això suposa que l'IVA de l'electricitat, del gas natural, dels pèl·lets o la llenya deixarà de ser del 10% per enfilar-se al 21% a partir de demà dilluns 1 de juny. En un primer moment, les reduccions es contemplaven fins al 30 de juny, però es podien desactivar abans en cas que els preus dels subministraments es mantinguessin estables al mes d'abril, que és just el que ha passat. Per contra, es mantenen encara un mes més fins al 30 de juny les bonificacions als carburants amb un IVA reduït del 10%. I sobre la guerra, pendents del president dels Estats Units Donald Trump, que diu no té pressa per assolir un acord de pau amb l'Iran perquè vol que sigui sobretot un bon tracte. No té pressa, però en una entrevista televisiva assegura que les posicions s'apropen i dona per fet que els Estats Units ja han guanyat la guerra. Segons Trump, perquè l'Iran està en una situació molt difícil, sense exèrcit, i els acusa de sobreviure gràcies a les notícies falses i a tenir la premsa manipulada. En esports, el Paris Saint-Germain revalida títol i suma la segona Lliga de Campions després de derrotar l'Arsenal a la tanda de penals. Els anglesos es van avançar amb un gol de Kai Havertz al minut 5, que va neutralitzar l'ex-blaugrana Dembélé al 64 des dels 11 metres. Pròrroga sense gols i caixa o faixa a la tanda de penals que van dominar els francesos. Luis Enrique, artífex de l'èxit del PSG, en declaracions

0: causar un petit incendi de vegetació proper a les vies del tren. Es restableix el servei entre aquestes dues estacions, però es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, les notícies tornen en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
2: Catalunya Express amb Joan Arenyes.

0: musical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda. Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio
1: 4. El Més que Esport de Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
2: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: 11 i pràcticament 7 minuts del matí, tercera hora del Són quatre dies, de seguida amb l'Edu de Vicente i avui amb un convidat molt especial, el Mac Stigman, que ens farà aquí màgia a Ràdio 4, a banda d'explicar-nos el que podem trobar en el seu llibre Màgia per a cada dia. I després ens acompanyarà, com és habitual cada 15 dies, l'Anna Pérez, la nostra periodista cultural especialitzada en música urbana, plataformes i xarxes digitals. I avui també ve amb una convidada, en aquest cas, que és la Dianca, aquesta artista barcelonina que ens presentarà Cabriola, el nou treball amb 6 cançons. Però el primer que fem és anar al set de Cultura. Edu de Vicente, molt bon dia.
2: Molt bon dia.

0: A veure, perquè avui començarem... Començarem fent màgia, no?
1: Sí, aquest programa ja saps que és màgic.
0: Sempre.
1: I pot passar absolutament de tot.
0: Doncs som-hi.
1: Vinga, anem-hi.

0: A veure, estem escoltant un tema popularíssim de Febre del dissabte nit. Per què? Per què? Per què ens poses això?
1: Perquè he dit que parlarem de màgia i posem el Febre del dissabte
0: nit. I anem a música disco.
1: Doncs perquè avui parlarem amb un mag que, a més de fer màgia, és un gran ballarí. I als seus espectacles, una de les músiques que sona és aquest You Should Be Dancing dels Bee Gees.
0: Que ens convida a fer aquests moviments amb els braços i amb els cops de malucs.
1: Fa uns espectacles.
0: Que segur que el convidat també els fa, estic ben convençut.
1: D'aquí parlem, doncs, del mag Ignasi Stigman, que, per exemple, ha fet muntatges com el Circ dels Impossibles, en el qual balla, evidentment. Però avui no toca parlar dels seus fantàstics shows de màgia, sinó que és notícia perquè acaba de treure un llibre titulat Màgia per cada dia, editat per Columna i escrit a quatre mans amb la reportera Carme Escales, a la que estimem molt i que li envio un petó ben fort des d'aquí, som amics des de fa molts anys. I és una periodista que compagina això amb la docència. El pròleg és a càrrec del prestigiós David Bueno, biòleg i genetista de la Universitat de Barcelona, entre altres tasques, i explica com afecta la màgia al cervell.
0: Al cervell, al nostre cervell.
1: Està molt bé, això. Abans de començar a entrar en matèria, al llibre trobarem una explicació general dels llocs que hi trobarem, una petita biografia del mag i com entén el seu art, així com una introducció a la màgia pedagògica. També fa una història de l'evolució de la màgia, que és molt interessant, els drets d'autor, és a dir, si tu crees...

0: És un joc d'aquests.
1: Has de patentar. Això té royalties.
0: S'ha de patentar perquè si no te'l copien. També parla de com ha estat l'evolució, la història de les dones en aquesta especialitat o les diferents tipologies que abasta, perquè hi ha faquiris, hi ha de tot, saps? Igualment, hi ha un capítol dedicat a la seva passió, que són les que ella anomena, i em sembla molt xulo, les matemàgiques, sí, que utilitza freqüentment en els seus muntatges i ens dona exemples concrets de com aplicar-les. Però anem al centre de la qüestió.
1: Entrem en matèria, vinga, va.
0: La part més atractiva, lògicament, comença quan ens explica efectes i jocs senzills que podem aplicar fàcilment. Mira, hi ha jocs de mans amb monedes, faquirisme, cartes, i el més important, la manera de posar-los en escena. Per què és tan important? El joc, com
1: la posada en escena, per crear un conjunt d'il·lusions i un ambient que ens convidi a creure.
0: Per distreure't, que estiguis pensant en una altra cosa o estiguis mirant cap a una altra
1: cosa. Aquí m'estan...
0: Te la fot.
1: Toma.
0: És la manera de posar-los en escena per crear les il·lusions que busquem. És un llibre divertit, amè, i que pot agradar a tot tipus de lectors, però en especial el recomanem pels nens. Perquè,
1: els més petits, els infants.
0: Clar, perquè què passa? Que els nens llegeixen el llibre, s'hi fixen amb els jocs i ho apliquen a casa o a l'escola, aquests coneixements, i fan que al seu voltant tota la gent
1: flipi. Sorprenen a qualsevol. Doncs escolta, Edu de Vicente, el saludem, no? Ignasi Estigman, què tal? Molt bon dia.
2: Què tal, David i Edu? Bé, estic superfeliç, supercontent, i estava aquí, bé, gaudint moltíssim, escoltant la ressenya que ha fet. Ha estat una ressenya, això, és meravellós.
0: Sí.
2: Superben explicat, que guai.
0: Moltes gràcies.
2: Estic supercontent i ho estàveu explicant superbé. I sí, sobretot, pretén ser una mica un estudi sobre tot el que seria, jo crec molt, la gent quan parla de màgia es pensen sempre en l'entreteniment, no? En un espectacle, un art escènic, que realment la màgia és així, i a mi m'encanta fer espectacles, però el que no sap la gran majoria de gent és que la màgia també es pot fer servir com una eina pedagògica. Jo, per exemple, com bé has dit, no? Jo faig espectacles on explico matemàtiques mitjançant els trucs de màgia.
1: A través de la màgia vehicular conceptes que després puguin aprendre els infants.
2: Exacte. I llavors hi ha una part darrere de la màgia, hi ha molts fonaments matemàtics. Els mags utilitzem molt les matemàtiques, el càlcul, l'aritmètica. Després també els mags fem servir psicologia. I aquí és on entra, no, tota la part de que avui en dia la neurociència estudia la màgia, o sigui, per treure coneixement sobre com funciona el nostre cervell. O sigui, quan entens com funciona un truc de màgia, no la trampa, sinó com funciona en el cervell de l'espectador, doncs pots treure coneixement sobre com funciona el nostre cervell. Perquè la màgia sempre passa, passa al cervell de l'espectador.
0: Tu fas molts espectacles, tens programes de televisió, una mica de tot, i ara fas un llibre. Com i per què s'ha tacut la idea de fer aquest llibre?
2: Doncs mira, és perquè jo vaig, durant uns anys he fet de professor a la Universitat Ramon Llull, he fet un curs que es diu La màgia com a eina pedagògica, en què, sobretot, principalment a mestres, a professors de secundària i també a estudiants de magisteri, els hi ensenyo això, a fer servir la màgia com una eina educativa, no? Per poder, doncs, sorprendre els seus alumnes i per poder transmetre coneixements i...
0: Ho estan aplicant?
2: Sí, llavors... Que guai.
1: És a dir, ho apliquen, això és fantàstic.
2: I llavors, bé, un dels alumnes que van venir a aquests cursos i que li agrada molt tot aquest tema, que és, a més és un professor que fa biologia i tal, sí, doncs va conèixer una persona de l'editorial, després també els hi van parlar de mi i llavors em van posar en contacte i es van veure un espectacle d'aquests de matemàgia, els hi va agradar molt la idea i d'aquí va néixer la proposta de tot el que jo he explicat durant aquests anys al curs de docents, traspassar-ho a un llibre. Llavors és un llibre, doncs, que és útil per un pare que vulgui fer servir la màgia per sorprendre els seus fills, per una mare, per un polític, per un educador, per un metge, per qui vulgui.
1: O per aprendre potser, Ignasi, és el que dèiem abans, la pedagogia. És a dir, és clar, que el meu fill, clar, o la meva filla, les matemàtiques no se'n surt. I a vegades se'ns escapen les eines. Clar. Diem, com podem fer que siguin, ja no atractives, atractives i que siguin eficients, que diguin, m'encanten.
0: Molt, a més, no? Molt. Això. És el profe guai.
1: Clar, és a dir,
0: no em diguis que no és el profe guai, el que fa màgia.
1: Exacte, el profe guai que fa màgia a sobre amb les matemàtiques.
2: Clar, bé, hi ha un professor d'aquests que va fer el curs, que és un professor de Lloret de Mar, d'un institut, que cada cop que acaba la unitat didàctica els hi fa un petit truc de màgia molt senzillet, molt bàsic, perquè tot el que expliquem en el llibre ho pot fer qualsevol, no cal ser un gran manipulador per fer-ho, no? I aquest professor, cada cop que acaba la unitat didàctica, els hi fa un petit truc. I la directora de l'institut un dia em deia, diu, és que tots els alumnes volen anar amb ell, perquè clar, tenen ganes, és clar, el primer cop que tens ganes...
1: Que van motivats, van motivades, és a dir, que bé, vull que arribi la classe de les matemàtiques, perquè ara he descobert la manera de com m'agrada. Ignasi, com us heu dividit com us heu repartit la feina amb la Carme? És a dir, doncs, com ha estat aquesta tasca?
2: Ha estat bastant conjunta, quedàvem a casa seva o a casa meva i anàvem escrivint a poc a poc. Jo, sobretot, m'he encarregat molt dels jocs de màgia, els efectes, els trucs de màgia, que són totes les instruccions, tot això ho he fet més jo, i ella m'ha ajudat sobretot en la part de redactar i sobretot la part de la comunicació, perquè com bé dèieu ara vosaltres...
3: La història, no?
2: Sí, correcte. Tot el que seria, sobretot, sí, tot el que seria també la part de la comunicació és superimportant, vosaltres això ho sabeu, i llavors hi ha una part molt important que està relacionada amb com transmetre tots aquests coneixements, com exposar tot això, i llavors ella s'ha encarregat d'aquesta part i també de molta part de... Bueno, ho hem fet entre els dos.
0: Tu estàs acostumat a la teva posada en escena, la música, els balls, però com fas per treure tot això i convertir-ho en paraules per un llibre?
2: Doncs bé, amb molta paciència hi hem anat fent, amb aquest llibre porto 5 anys des que va començar la idea i llavors amb molts esquemes. Jo, per mi, sobretot el que em preocupava molt era que l'experiència del lector li quedés clara tot el que li volem explicar.
0: Que ho entengui bé.
2: Sí, perquè la màgia és un art que és molt visual. Clar. Llavors, transmetre-ho mitjançant les paraules...
1: És complicat posar-ho en paper perquè aquest element visual es quedi en paper.
2: Per una banda és complicat, però per una altra banda, tal com ho explico en el llibre, la millor manera per aprendre màgia és amb llibres. Perquè és la manera de... O sigui, tu quan veus un vídeo o quan veus algú fent un truc de màgia, la gent normalment, i ho vols aprendre, clar, la gent ho copia, tal qual, literalment. En canvi, quan ho llegeixes, tu has d'inventar tu, o sigui, tu has de gestionar i tu has de crear tu en el teu propi servei, no? I a partir d'aquí és on neix la creativitat. Cada un s'ho imagina d'una manera diferent. Clar. I és molt curiós, perquè hi ha gent que ens ha passat ja, ara fa 3 setmanes, que va sortir el llibre, i hi ha gent que ha llegit les mateixes instruccions i el llibre, el truc que fan, és diferent. O sigui,
1: els hi surt una versió o una altra, en funció de com després ho posa a la pràctica.
2: Exacte.
1: I, Ignasi, per tant, hem d'entendre que recordem màgia per a cada dia del Maquestí Stigman i la Carme Escales, pot ser un manual d'on surtin futurs mags, és a dir, el futur...
2: Això esperem, m'encantaria.
1: No sé si coincideixes amb nosaltres, mans. El tenim aquí amb les nostres mans, sí. Com a mínim la base del futur.
2: Clar. Sí, sí, l'altre dia, el dijous passat, m'ho van dir uns alumnes de secundària, perquè hi ha molts joves de 13, 14, 15 anys que els hi agrada molt. Quan tenen l'edat del primer, segon de l'ESO, els hi agrada moltíssim la màgia... I
0: és una bona manera de lligar.
2: Això no ho tinc tan clar, però...
1: És sexy, podem dir que...
2: Home, ajuda
1: la màgia és sexy, sí.
0: Els adolescents...
1: Sí, no, sí. La màgia és sexy.
2: Per trencar el gel va bé.
1: Sí, ara ens anem a sorprendre, no? Sí. Aquesta persona, vinga, va, un truquet de màgia.
2: Mira, us faig un joc que, si voleu, està explicat en el llibre, però si voleu us l'explico, és molt senzill.
1: Vinga.
2: Necessito, això sí, que agafeu les calculadores del telèfon mòbil.
1: Tu, Eduard, tens
0: calculadora també. Jo no l'agafo perquè jo amb el mòbil estic en primer de mòbil.
1: És superfàcil. No tenim. I és difícil que en trobem. Per la del mòbil, per exemple,
0: encara sonarà aquí...
2: Jo, si no, deixo aquí la meva, és superfàcil, si vols.
0: No,
1: ja ho tinc preparat.
2: Fem una cosa, David i Eduard, col·loqueu-vos el mòbil a prop, que jo no pugui veure el que escriviu, d'acord? Perquè he d'esbrinar. Mira, vull que, si us plau, quan puguis, Eduard, tens la calculadora...
0: Si no,
2: te la dono a tu.
1: La trobes? Edu, la trobes?
0: Espera que me la trobo.
2: Molt bé. Llavors, mireu, vull que agafeu i escriviu un número de 3 o 4 dígits, el que vosaltres vulgueu.
1: De 3 o 4 dígits,
2: sí. El que vosaltres vulgueu.
1: De 3 o 4 dígits.
2: Un cop l'heu escrit, la meva pregunta, David, jo puc saber d'alguna manera quin número heu escrit al vostre mòbil?
1: No.
2: Completament impossible. Ara vull que l'agafeu i el multipliqueu per 9.
1: Aquest número el multipliquem per 9.
2: I li doneu a l'igual.
1: Igual.
2: Una pregunta, si jo no sabia el número que havíeu escrit anteriorment, encara que ara el multipliqueu per 9, jo puc saber el resultat?
1: No, perquè si no el sabies, no.
2: Però anem a demostrar que la matemàgia existeix. David, el número que tens a la pantalla té 4 dígits?
1: Té 4 dígits, ara mateix en té 5.
2: 5 dígits, val. Doncs dels 5 vull que me'n diguis 4. Un no me'l diguis, d'acord? I jo l'intentaré esbrinar.
1: T'he de dir 4, els 4 que jo vulgui,
2: Els que tu vulguis i en l'ordre que tu vulguis.
1: En l'ordre que jo vulgui.
2: Comença, a veure.
1: Doncs mira, és... Et dic, el 0...
2: L'estava veient. Que fort, t'ho juro, Eduard, que l'estava veient.
1: Què
2: més? L'1. L'1, sí, també l'estava veient.
1: Un altre 1.
2: Sí.
1: I un 6.
2: El número que no m'estàs dient és un número 1. Sí, sí o no?
1: Sí.
2: Increïble.
1: És correcte, clar.
2: És correcte.
1: Estem fent ràdio, no ho
2: aquí,
1: podem
2: no
1: ensenyar.
2: No ho podeu demostrar, però és tal qual. Sí, sí, ara, Eduard, tu tens un número de quants dígits té el teu...
0: 5.
2: 5. Doncs també digue'm en 4.
0: Mira,
2: i jo intentaré esbrinar el que tu no em diguis.
0: 1, 2, 3, 4.
2: 1, el 2, també l'estava veient.
0: El 3 i el 4.
2: El 3 i el 4. El número que no m'estàs dient és el número 8.
0: Molt bé.
2: Sí, ha sortit, no? Ha sortit.
0: Sí,
2: és
0: fantàstic. Bravo, bravo.
1: Gràcies. Enhorabona. Doncs per favor, per favor, que no consti que això és real,
2: real
1: sisplau.
2: Real,
1: 100%. No, ni ho hem parlat, ni ho hem pactat, per favor, eh?
2: Aquest és un joc molt bàsic, i us explico molt ràpidament clar, sí.
1: com funciona.
2: Que quedi un secret entre els oients del Són 4
1: dies. Entre
2: Són 4
1: dies i nosaltres.
2: I nosaltres. El joc és que quan tu agafes un número, pot ser de 3, 4, d'infinites xifres, i el multipliques per 9, el resultat és múltiple de 9. Val? I els múltiples de... Això s'estudiava a primer de l'ESO, Els múltiples de 9 tenen una propietat, que és que si tu sumes els dígits de qualsevol múltiple de 9, el resultat sempre és 9 o múltiple de 9.
0: Ah! 1, 2, 3, 4, surten 8.
2: Surten 8, exacte. Fins al més proper, que seria... O sigui, bueno, 1 i 2 suma 3.
1: La suma 3.
2: 3 més 3 suma 6.
1: 6.
2: 6 més 4 suma 10.
1: Suma 10.
2: De 10 fins al 18, que és el múltiple de 9 més proper, van 8.
0: D'acord.
2: Llavors jo he de fer una resta i ja sé que el número és 8. M'explico?
0: Sí, sí,
2: sempre
0: sí,
2: funciona així. Llavors, jo, quan el que em passa... La trampa és que quan a mi, el David, m'anava... O tu, Eduard, m'anava dient els números, jo internament els anava sumant, no?
1: Anaves fent el càlcul per saber el número que ens faltava.
2: Exacte, i quan tinc el resultat final, l'única cosa que he de fer és restar fins al número més proper de múltiple de 9, que sol ser 18 o 27...
1: Jo crec que ens hem de quedar amb això. És a dir, sí, a banda de la introducció que has fet, Edu, a banda de les explicacions que ens està donant l'Ignasi, i amb aquest truc, jo crec que l'únic que heu de fer és anar, quan acabi aquest programa, sisplau, quedeu-vos fins al final...
0: És un regal molt xulo, eh?
1: Exacte, és un regal. I, ara que s'acosta l'estiu, doncs, escoltem...
2: És una bona lectura d'estiu.
1: Boníssima lectura d'estiu. I com diguem, per fer algun truquet així... escolta... vols que faci un truc de màgia
2: per trencar el gel,
1: dels números per trencar el gel? El trobo fantàstic.
0: Sí, sí, sí, està molt bé. Escolta, Ignasi, i tu sempre estàs preparant coses, fent coses. Digue'ns, has estat fins ara fa poc a l'Aquitània.
2: Sí.
0: Ara quan et podrem tornar a veure?
2: Doncs mira, us donaré una exclusiva, encara no està publicat.
1: Atenció,
2: però el Són 4 dies s'ho mereix.
1: Vinga,
2: és
1: va.
2: Que a partir de l'octubre torno un altre cop al Teatre Aquitània amb un espectacle nou.
0: Oh!
2: Que no, encara no us puc dir el títol, però ja sortirà aviat i serà a partir de l'octubre. Estarem tots els diumenges també a les 12 del migdia. I la idea és que farem temporada, estarem un temps i
0: només
2: seguirem...
0: Només els diumenges al migdia?
2: Només diumenges al migdia. Ostres, és perquè és doncs l'horari que a mi més m'agrada.
1: Anava a dir, nosaltres haurem de... haurem de córrer molt,
2: no,
1: o ens hauràs d'esperar o podrem...
2: Però quan sortiu d'aquí ja us
1: exacte.
2: Esperaré. Algunes funcions les fem dissabte, o sigui...
1: Aleshores sí.
0: No, tampoc.
1: Depèn de... Clar, si és matí no...
2: No, però dissabte a la tarda.
1: Ah, sí.
2: Però principalment seran diumenges, però els dissabtes a les 5 hi hauran algunes.
1: Dissabtes a les 5, sí. Aquí sí que sí que podria. Doncs, Ignasi Stigman, un plaer, recordeu aquest llibre Màgia per a cada dia.
2: Moltíssimes
1: amb el Mac Stigman i la Carme Escales. Un plaer.
2: Moltes
1: i gràcies
2: mercis.
1: Per haver-nos fet fins i tot aquest truc de màgia que a mi m'ha deixat trasbalsadíssim. Moltes gràcies.
2: A vosaltres, de debò.
3: En 1966, François Truffaut publicó una serie de conversaciones en profundidad con Alfred Hitchcock sobre toda su obra. Truffaut, que tenía la mitad de años que Hitchcock, ya era un director de reconocimiento internacional y quería liberar a Hitchcock de su reputación de creador de entretenimiento.
4: Cambió de forma concluyente las opiniones sobre Hitchcock.
5: Era un director que hablaba de su obra de una forma carente de pretensiones.
4: Hablaban del oficio del cine.
3: 7 días, 70 posiciones de cámara y rodé parte de ello a cámara lenta.
5: Presenta todo el patrón de montaje contextualizando lo que es el verdadero trabajo de un director.
6: Tenía una edición en rústica, ya no es ni un libro siquiera, es un montón de papeles.
3: El libro de Truffaut y Hitchcock fue muy revolucionario. Nos radicalizamos como cineastas. Fue como si nos quitaran un peso de encima y dijeran, aceptamos esto, sigamos.
7: Hay una frase que me gusta mucho. La lógica es aburrida.
8: Es alguien cuya mente va deprisa,
1: llena d'idees. Estem escoltant aquest tràiler relacionat sobre Hitchcock. Per què, Edu?
0: Doncs perquè és la pròxima pel·lícula que podrem veure el dijous d'Imprescindibles del Cinema Esverdi.
1: Un dijous d'Imprescindibles amb una comèdia d'intriga.
0: Té a veure amb una comèdia d'intriga.
1: Que té a veure amb aquesta comèdia, perdona, exacte, exacte. Perquè tu recuperes un clàssic, no?
0: Clar. Mira, ara aquests dies podem veure als cinemes la comèdia que barreja intriga, Assassinato en la tercera planta, del francès Rémy Besançon, que vaig tenir el plaer de poder entrevistar-lo al BCN Film Fest. Exacte. I què és aquesta pel·lícula? Doncs és un homenatge al cinema de Hitchcock, en general, i a La finestra indiscreta, en particular. A mi me'n recorda molt... A més, evidentment, de les referències a Hitch, em recorda molt a Misteriós assassinat en Manhattan, perquè també és prendre's una mica a broma tot allò que explicava Hitchcock a La finestra indiscreta. Ja des dels títols de crèdit, em sembla sensacional, els títols de crèdit d'Assassinat en la tercera planta, són com un recull dels crèdits inicials de les pel·lis del Hitchcock i amb una música que recorda molt els clàssics de Bernard Herrmann, el seu compositor.
1: Sens dubte, sens
0: dubte. Bé, doncs per aquesta raó, aquesta setmana, el dijous d'Imprescindibles dels Verdi, recuperem Hitchcock Truffaut, que és un fantàstic documental que ens ajudarà a entendre per què el director britànic també feia quelcom semblant a la màgia.
1: A la màgia, que parlàvem fa res, clar,
0: era
1: uns minuts.
0: Era un mag de la càmera.
1: Sí, sí.
0: La base d'aquest treball són les entrevistes que va fer el director François Truffaut al cineasta, on desvetllava les complexes tècniques i trucs que feia servir per tal de tenir a l'espectador.
1: Mantenir la intriga.
0: Mira, et confessaré una cosa.
1: Digue'm.
0: Jo, que ja tinc una edat, ara em remonto a molts anys enrere, quan encara no existia ni internet, ni les escoles de cinema, ni les plataformes, per suposat. A la tele posaven molt les pel·lis del Hitchcock.
1: Sí.
0: Sortien molt. I a mi se m'apropava gent jove que deia, ai, m'agrada molt això del cinema, com puc fer per aprendre cinema? Clar, no existia tot això.
1: No hi havia les eines que tenim ara.
0: No hi havia les eines que hi ha ara. I llavors jo els deia, mira, compreu el llibre El cine según Hitchcock, que és aquest llibre amb el que es basa la pel·lícula.
1: La pel·lícula.
0: I amb aquest llibre, cada vegada que veieu una pel·li del Hitchcock, després llegiu el capítol corresponent. I és com un manual, igual que el manual de la màgia és la màgia per cada dia,
1: el manual per fer cinema.
0: Del cinema és el cine según Hitchcock.
1: Doncs escolta,
0: la pel·lícula també inclou fragments d'aquestes trobades, així com declaracions de directors.
1: D'altres directors.
0: Atenció, mira, Peter Bogdanovich, Wes Anderson, Martin Scorsese o David Fincher,
1: entre
0: d'altres, que expliquen la influència que va tenir el mag del suspense a les seves carreres.
1: I quan la podrem veure?
0: Doncs mira, dijous, dia 4 de juny, a partir d'un quart de nou, les 20:15 hores, a la sala D del Verdi Park.
1: I el preu?
0: El preu és molt baratet, ja ho sabeu, 4,90 euros, 3,90 pels amics del Verdi, i com de costum, amb presentació, col·loqui i amb una copeta de vinsinfinits.cat.
1: I què fem amb les entrades? Ens regalem?
0: Va, vinga.
1: Vinga, va, ens regalem.
0: Perquè
1: recordeu,
0: estimem a la gent.
1: Tres entrades dobles, atenció, tres entrades dobles. A les primeres persones que ens truquin, al 900-454-455. Recordem el telèfon, 900-454-455.
9: Si estàs sol i avorrit, tria un llibre per llegir.
1: I fem un canvi, ja és habitual, la nostra, ja em tens acostumat a aquests canvis habituals de registre.
0: Exacte. Però en el fons tornem
1: ara
0: al començament, perquè ara anem a parlar de llibres. Sí.
1: Molt ben vinculat avui, trobo tot.
0: Està tot lligat.
1: Està tot vinculat, tot lligadíssim, eh?
0: Perquè els amants de la literatura tenen una cita amb el Festival Mont Llibre, que té lloc avui al CCCB, al MACBA i la Biblioteca Can Fabra. Aquests espais acullen una programació gratuïta per a infants, famílies i professionals. El festival també presenta una exposició a càrrec de l'estudi de disseny i editorial galega Fabulatorio, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil. I la programació inclou també una àmplia oferta d'activitats vinculades a la literatura infantil i juvenil, amb la participació de Pere Ginard, Joan Negrescoló, Marina Saez, Olivier Dussou, Nina Ezica o Anna Font, entre d'altres il·lustradors, artistes visuals, autors i divulgadors. Una altra cosa que podem fer, a més dels llibres, és que...
1: Més coses?
0: Sí, hi ha més coses, perquè mira, hi ha tallers i propostes d'il·lustració, estampació, intervenció fotogràfica, creació literària, lectura en veu alta, visual, thinking, que no sé el que és.
1: T'anava a dir visual thinking. Per què, serà... posem nom en anglès a tot?
0: És veritat.
1: Que ara anava a dir... visual thinking deu ser un pensament de visuals, és a dir, una xerrada de pensar... Ara quedo fatal, com algú sàpiga que ens estigui escoltant. Visual el que thinking. És un visual thinking, no, diu el David, no entén ni punyetera idea.
0: Pensar visualment.
1: Pensar visualment, no?
0: M'imagino.
1: Collage, per exemple.
0: Collage sí que ho sabem.
1: Sí que ho sabem.
0: Això de l'escola.
1: I jocs de construcció i creació de personatges...
0: També. Hi ha més formats participatius, però vaja, quedeu-vos amb aquests, que són alguns dels més importants.
1: No us ho perdeu.

0: I per acabar avui, Edu, estem fent ara un, farem ara una recomanació d'aquí ben a propet.
1: Exacte. I
0: al
1: que, a més, estem molt contents perquè a l'octubre d'aquest any farà 10 anys que la Sala Beckett va obrir la seva nova seu a l'edifici de l'antiga cooperativa Pau i Justícia d'aquí, del barri del Poblenou de Barcelona. I per això, divendres vinent, donen el tret de sortida a la celebració d'aquest aniversari, que probablement tindrà continuació, però de moment, divendres, hi ha una gran festa oberta a tothom.
0: Molt bé.
1: Amb aquest motiu es tallarà al carrer Pere IV amb concerts, una paella popular, la presentació de la temporada vinent, lectures, xerrades i més activitats que ocuparan tota la jornada. Aviam, anem a pams.
0: Quan comença? A veure, perquè hem fet aquí
1: fem el plan del que hem de fer aquest
0: primer,
1: dia.
0: Primer què passa, Edu?
1: Mira, a les 12 del migdia es presentarà la temporada vinent, acompanyada pels artistes protagonistes d'aquesta temporada, i seguirà a 2:15 amb un vermut musical organitzat pel segell Ultra Local Records del barri del Poblenou, que hi posarà la música. Més tard, a les 2, hi haurà la paella popular. 10 euros una paella, no està malament.
0: No està malament,
1: és un bon preu.
0: No està malament.
1: Podeu comprar l'entrada a la taquilla de la Sala Beckett i inclou paella, postres i beguda.
0: Menú complet.
1: Que pot ser aigua o cervesa. A partir de les 3:30, i durant una molt bona estona, a hores concretes, podrem gaudir del micròfon obert amb la lectura de textos teatrals breus sorgits de l'obrador de la Sala
0: Grans
1: Beckett.
0: Textos han sortit d'aquí, eh?
1: I
0: grans textos.
1: A les 4 podrem gaudir del podcast La Xapa amb Alba Riera, que presentarà una taula rodona sobre el tema Barcelona, ciutat i cultura amb experts com dramaturgs, organitzadors de festivals i diferents persones relacionades amb l'àmbit cultural. I per què estem escoltant aquest tema tan
0: clar,
1: infantil?
0: Clar, és un tema molt infantil,
1: sí, no?
0: És a dir, ens has proposat aquí aquest tema...
1: Sonall.
0: Per què?
1: És el tema Sonall, del grup Sonall, que es diu Bon Dia. Doncs perquè el Sonall també hi seran presents, perquè hi ha un espai infantil.
0: Molt bé.
1: A 2:15 hi haurà un concert infantil amb el Sonall, i xocolatada, que això ja li agrada.
0: Això
1: sempre va bé. I a les 19:30, Josep Pedrals presentarà el show poètic Beckett Va.
0: Però clar, per acabar,
1: hi ha un fi,
0: a la nit
1: hi ha un fi de festa. I és que des de 9:15 hi haurà concerts amb la Pum Pim Pam, els moderns del Raval, i després un final de festa amb DJs.
0: Amb DJs. Mira que bé.
1: A més, trobarem també una paradeta de llibres i merchandatge, Fartura, que és una mostra de l'obrador de filosofia de la Beckett. Sala Beckett, i recordem que la Beckett es continua representant la funció de Dinamarca, de Lluïsa Cunillet, amb Pere Arquillué i Ma Colomé.
0: Doncs déu-n'hi-do quina festassa que ens proposen aquí els amics de la Sala Beckett. És apuntadíssim tot el calendari.
1: Els 4 dies comença el divendres ja.
0: Sempre.
1: Estem tot el dia de festa i després venim aquí i fem el programa.
0: Ah, exacte. Mira, no em sembla malament. Edu de Vicente, moltes gràcies.
1: Un plaer.
2: No saps què fer durant el cap de setmana? La companyia de Ràdio 4 t'esperem cada dissabte i diumenge de 9 a 12 al Són 4 dies. Amb David Gallac, Gesto.

0: Vibe Check.
1: Doncs som-hi amb aquests darrers minuts del Són 4 dies d'aquest diumenge 31 de maig i ja tinc aquí a l'estudi a l'Anna Pérez.
2: Bon
1: Anna,
2: dia,
1: què tal? Com estàs?
2: Tal? Molt bé, m'acabo de menjar un brownie per esmorzar, o sigui que un diumenge esplèndid avui.
1: Un brownie, jo un plàtan. Imagina't la diferència.
2: Bueno. És molt, sí. És una bona combinació, eh?
1: Si sí, t'anava a dir, és que hem fet l'esmorzar perfecte, no perfecte, però un molt bon esmorzar si el combinéssim.
2: Totalment.
1: No m'ho has dit i clar, aleshores
2: clar,
1: cadascú per separar...
2: Avisar.
1: Clar, això m'avises i aleshores m'espero o fas... L'ajornes una mica i aleshores, quan arribem aquí... Escolta, un dia hem de fer això? Hem de...
2: Branja en directe.
1: Exacte.
2: Bueno, no, esmorzar forquilla en directe.
1: Ara t'escolto, esmorzar sí, de forquilla sí, en directe sí, aquí. Mentre parlem de la secció...
2: Total.
1: O sigui, música amb esmorzar de forquilla. Ara, això està inventat? No, sí, no?
2: Sí, de fet, sí. Ah! Ui! Una veu?
1: Una veu? Ha aparegut una veu?
2: Què és això?
1: Perquè
2: què,
1: avui...
2: Ai, què està passant
1: això,
2: avui?
1: Això vol dir que avui, Anna Pérez, no estem sols ni soles aquí a l'estudi.
2: No!
1: Avui tenim... Perquè has molt ben acompanyada.
2: Avui ens visita la Dianca. Hola, Dianca, què tal?
3: Bueno, ja he començat superbé.
2: Què no, tal? Està molt bé.
1: No, està molt bé, està molt bé, això.
2: Abans de presentar-te avui, que ens donis la teva opinió sobre el barany clar, i l'esmorzar de forquilla, que és el que estàvem parlant i... Sí.
3: Ah. Perdoneu, perquè, o sigui,
1: no, no has de
3: com si estiguéssim ja com una conversació
1: clar,
3: fora de...
1: Estem com a casa, estem de diumenge al matí, que és el que volem aquí a Ràdio 4, són 4 dies, estem en família, tot i aleshores aquí parlem de tot.
2: O sigui,
1: si la secció és una excusa per veure'ns al final, perquè ara podríem estar parlant, no ho farem perquè has vingut, i aleshores, evidentment, parlarem de tu, però podríem estar tota l'estona parlant d'esmorzars de forquí, del que sigui, si és igual, és igual. Però vinga, presentem-la.
2: Avui ens visita la Dianca, que és la Diana, una artista... Badalonina o barcelonina?
3: Badalonina,
1: molt bé. Sí.
2: Que publica en res a Cabriola Relato Breve, la cara del seu nou projecte conceptual, un EP de 6 cançons on conviu la novel·la cavalleresca amb referències com Don Quixot o Heidi o Pipi Calces Llargues, tot en un univers pop molt visual que barreja melodies inspirades en els anys 60 i 70 amb producció electrònica contemporània. Un treball eteri, vulnerable, imaginatiu i, si em permeteu opinar, molt bonic, que l'augura un gran lloc a l'escena del pop alternatiu.

0: Bianca, quines ganes de tenir-te aquí amb nosaltres a l'estudi. Escolta, aquest Cabrioles, no?, que és un dels, dels singles que deia l'Anna, que has avançat d'aquest projecte i que ha donat títol a l'àlbum. Per què?
1: Doncs, bueno, sí, el curiós és que l'àlbum es diu Cabriola i la cançó es diu Cabrioles, no? Per fer comunicar també com aquesta separació, no? Perquè, clar, o sigui, diguem-ne que Cabriola, o sigui, el significat de l'àlbum, de fet, o sigui, és una cabriola és com un salt d'un cavall, no? O sigui, com donant una coz hacia atrás.
0: Cap endarrere, sí.
1: Ah, exactament. I la veritat que, o sigui, era com, per mi algo com, que significava com molta llibertat, no? O sigui, de fet, és com aquest salt, no?, una mica a algú totalment nou, no? O sigui, algú, no sé, algú únic, no? I Cabrioles, o sigui, és com una mica tot el contrari, no? És com saltar en un lloc, no? O sigui, durant moltes vegades i estàs com, o sigui, a sobre d'una espècie de lodo en el que te hunde, no? O sigui, que encara que estàs com tot el rato salpicant allà tota la merda. I una mica com aquest significat, llavors. Té com dos significats diferents, aquestes dues

0: Sí, entenc que per això també l'has volgut partir en dues bandes. Com he dit, ara surt Cabriola, Relato Breve, Cara A, en format EP, i després entenc que sortirà la part 2 i ja serà un... Explica'ns una mica.
1: Efectivament.
0: Així és, no?
1: Sí, sí, sí, sí. O sigui, això al final, o sigui, ho hem fet també una mica perquè crec que l'àlbum és com molt dens, no? O sigui, hi ha com moltes capes, o sigui, és molt... és molt barroc, no? O sigui, sí. Crec que volíem també que es pogués respirar bé, no?, tot l'àlbum i donar-li també el seu temps, no?, que també ha tingut el seu temps de creació i què menys, no? I després vam pensar, doncs, a fer aquesta primera part, no? O sigui, de fer-lo de Relato Breve ve una mica perquè l'àlbum també veu molt de llibre, no? O sigui, com d'aquesta sensació de llegir un llibre, no? O sigui, per això aquesta també aquesta part, i després estarà com el llibre complet que tindrà la seva xitxa.
2: Ja tinc... No, anava a dir, ens han d'esperar per tenir els següents capítols, no? Com els bons llibres, que ara anirem descobrint capítol rere capítol.
1: Total.
2: Amb l'Anna també ho explicàvem, i tu has dit referències a figures literàries, com Don Quixot, com Dulcinea, Heidi, Pipi Calzàs Largas... Clar, aparentment, són figures que no tenen gaire o tenen poc en comú.
1: Total.
2: Això com trobem l'encaix en la teva música?
1: Doncs jo crec que seria molt interessant veure com es junten aquestes tres persones en un mateix espai. Jo crec que es portarien molt bé entre elles.
2: Serien bones amigues.
1: Total. Sí, perquè jo crec que cadascuna, no, veu una mica, té aquesta bogeria, no? O sigui, aquesta creació d'aventura, no? Encara que sí, que no és real, no? O sigui, però al cap i a la fi s'ho passen molt bé, no?, en el procés. I és molt interessant, i per mi també compartien molt, ja no només aquesta bogeria, sinó també aquest esperit una mica d'imposar-se a tot l'altre, no? O sigui, imposar la seva ànima, no?, i de dir, bueno, això és el que vull, no? Com Heidi quan diu, no, jo vull viure aquí, no?, vull viure als Alps.
2: Són dones amb caràcter.
1: Home.
2: És a dir, després quan te n'adones, és a dir, que en el seu moment potser quan les hem vist d'infants dius, no fas aquesta reflexió, perquè potser no estàs per aquestes coses. Però dius, clar, és empoderament.
1: Totalment.
2: No sé si...
0: Sí, bueno, i també Don Quixot, que és el punt de la bogeria, la locura, Cabriola, no? Està una mica en el lodo revolcant-se.
1: 100%.
0: I com transformes aquestes referències en cançons pop? Perquè, clar, al final... ja més enllà d'artistes, no? Perquè la gent que ens escolti que no sigui artista, tothom té unes referències a la seva vida que les implementa d'alguna manera, i com a artista al final m'imagino que tot el que tens al voltant d'influència, i pues, si t'agradava la Pipi Calzàs Largas, si t'agradava tal, però com encaixen d'una manera pop?
1: Ja, jo crec que al final, o sigui, per mi és... al final són... Jo el que faig és que primer, abans d'inclús de fer les cançons, faig com... creo molt l'imaginari, no?, del disc. O sigui, jo sé com respirarà, no?, quines influències té, quin caràcter té, no?, o sigui, quina densitat en té. I, de fet, o sigui, tinc com tota una llibreta, no?, amb retalls, amb idees, amb influències, i també després inclús tinc com noms de cançons, i a partir de... Jo, de fet, hi havia una cançó que jo sabia clar que es deia Dulcinea, i després de posar-li el nom vaig fer la cançó, no? O sigui que és una mica com el procés una mica potser invers, no?
2: A la inversa, t'anava a dir?
0: Sí, amb aquesta pregunta, clar, també.
2: Clar,
0: sí,
2: no, ara, mira, l'hem coincidit amb la reflexió amb l'Anna. Sí, sí. És a la inversa.
1: Total.
2: Clar, o sigui, cries a la inversa.
1: 100%, sí.
2: Que fort.
1: 100%. I, o sigui, crec que sí que és veritat que vaig començar com el projecte com algo més experiencial, no? O sigui, perquè va ser el primer EP que va ser amb aquí, o sigui, artista, va ser com molt des de una mica la ruptura, no? Una mica aquesta sensació. Però crec que a mi el que m'agrada és, o sigui, és imaginar què puc cantar, no? O sigui, en plan, i posar-me a la pell també com... És com escriure un llibre, no?, també. O sigui, és com fer aquest research previ per després inventar-te tot el que vulguis, tot jo.
0: I fas així un moment, cartolina, sí, pòssits...
1: Bueno, jo faig més, o sigui, jo faig més llibreta.
0: Llibreta.
1: M'agrada molt, o sigui, escriure...
2: Vas apuntant i vas anotant les diferents idees en una llibreta.
1: Total. 100%.
2: Aquest és el teu procés de creació.
1: Sí, i m'encanta fer també PDFs com presentacions en plan de, mira, això serà així, això serà així, em vestiré d'aquesta manera, faré això, o sigui, és molt... És una mica calculador, una mica calculador.
2: Ets
1: no?
2: molt però... metòdica, no?
0: Molt
2: sí, metòdica, Bianca.
0: Artista,
2: o sigui,
0: de mètode total, eh?
1: Sí, sí.
2: Fas com una metodologia molt calculada.
1: 100%, 100%.
2: Escolta, i parlant de referències literàries, tu veuràs l'EP que, repetim, crec que surt... No, bueno, surt el 12, no? El dia 12 de juny.
1: Sí.
2: Amb el tema que ja has publicat... i de fet que el podem escoltar, que és aquest de Tanto Leer.
3: He vuelto loca de tanto sentir que no valgo solo por creer que no lo puedo hacer.

0: Me he vuelto loca de tanto sentir que no valgo, solo por creer que no lo puedo hacer sin pensar en nada más de lo que esperan los demás de mí. És enrabassada, jo ho sé.
1: Sí,
0: jo
1: sí,
0: l'he hagut de llegir, sí, pausar, escriure...
1: Tornem-hi, Anna, a veure. M'he vuelto loca de tanto sentir que no valgo solo por creer que no lo puedo hacer sin pensar en nada más de lo que esperan los demás de mi.
2: Bueno, m'he vist així, però és molt graciosa.
0: Pèls de punta, amb aquesta obertura de l'àlbum. Si encara no l'heu entès, no passa res. Podeu anar a la cançó, de tanto leer, la pauseu, la llegiu i penseu.
1: Com nosaltres, llegiu, sisplau, i aleshores us ho apunteu, com hem fet aquí amb l'Anna.
0: Sí, total. Com obres amb aquesta frase, no?, que és bastant colpidora, total, i al final crec que és una sensació que li passa a molta gent, una mica sobre dubtar a tu mateixa, no?
3: Total, jo crec que, o sigui, com deia abans, no? O sigui, hi ha com, aquí hi ha una essència també, que ara segueix tenint aquesta essència una mica quijotesca, no? O sigui, també de m'he tornat boja una mica i, o sigui, al final de confiar més en el que els altres poden dir de mi, no?, que del que jo dic de mi mateixa, no? I encara que, per exemple, el Quixot no li feia cas a ningú, no? Simplement ell anava i feia la seva aventura. Jo sí que és veritat que com a artista, no?, sí, m'he vist moltes vegades com pensant, potser, no?, simplement com puc encaixar, no?, sí, com a artista, més que fer... Bueno, que sempre he fet el que he volgut, no?, simplement, i això, però sempre està una mica com dictat pel que els altres potser pensen de tu, no? I crec que aquesta frase és una mica un resum d'això.
0: Sí, però m'ha sorprès com ho has dit, perquè has dit... Normalment la gent el que li passa és que no confien en ells o diuen no, és
1: necessitem
0: que nadie confio.
1: Del reforç de la resta. Clar. per adonar-nos de com som o de la nostra vàlua.
0: Sí, però i que diu, no, és que tu, la gent del meu voltant sí que confia, la que no confia sóc
1: jo.
0: També. I això també, sí, bueno, és bo en el sentit de que molta gent li passa al contrari, no? Que ningú confia i són ells els que han de tirar.
3: Total.
0: Notes aquesta diferència? Com...
3: Sí, o sigui, jo crec que o sigui, aquesta... inseguretat, o sigui, és una microinseguretat en realitat, eh? O sigui, vull dir, hi ha altres parts, o sigui, que jo em sento molt segura amb el meu projecte, no? Però és això, jo crec que a vegades, o sigui, encara que tu tinguis com molta seguretat en el teu projecte, quan ho exposes, és quan et surten una mica com els dubtes, no? Perquè, de fet, quan ho crees, no? Dius, uah, això m'agrada, o sigui, està sent el meu ADN, no? Però després ho treus i hi ha certes reaccions, certes coses, i dius... ostres, potser no estic fent bé o potser no estic fent el que toca, no? I això, aquí ve com el dubte, no? També quan ho exposes, no?
1: La por, a vegades, la por a possibles reaccions.
3: Sí,
1: no? Que també. Entenc, no? Suposo que quan, no? Com a Bianca crees i dius aquesta explosió de sentiments, de què ve aquesta bogeria creativa, l'has passat, l'has paït, al teu voltant també, el que dèiem abans, aquest reforç de dir, hòstia, Bianca, està molt bé, però quan arribi el 12 de juny,
3: total.
0: Clar, què?
1: No. Ja. Què? No? Una mica d'aquests nervis que van bé, però
3: sí.
1: Que potser no s'han de tenir. Total. És a dir, és la teva creativitat, això dic una obvietat potser, però els artistes, és a dir, és la teva manera d'entendre la vida.
3: Totalment.
1: No la música, la vida. Després, qui vulgui que s'ho faci seu de la manera que vulgui.
0: Total. Canviem una mica de tema i anem a parlar de sons i influències més enllà de l'àlbum, de la teva carrera. Love.

0: Per què escoltem aquest Rafaela, Anna?
1: Rafaela és una col·laboració entre Paco Pecado i Bianca, que com hem sentit doncs fa referència a Rafaela Carrà, per si algú dubta de quina Rafaela.
0: Si algú no sabia quina Rafaela era.
1: Sí, i l'he posat perquè, tot i que no formi part de l'àlbum, crec que és una molt bona entrada perquè ens parlis una mica de les teves influències, no? La teva música té regust de folclore espanyol dels anys 60, 70, moltes vegades has esmentat la influència de Marisol o de Rocío Dúrcal, o títols teus com Tombolera, no? O Mamá Quiero Ser Artista, fent referència a Conchita Velasco. D'on ve aquest gust en concret?
2: Doncs mira, la tinc aquí present, me mare. Ai.
1: Hola!
0: La mare de la Bianca, que ens ha vingut també a visitar i que la tenim aquí amb els companys del Control, amb l'Albert Vacas i la Mònica Pavón.
2: Total, doncs crec que ja ha sigut una mica com la meva inspiració. Crec que me mare des de petita jo ja sentia, no?, molta quan jo veia, per exemple, Marisol o Joselito, no?, i veia com les pel·lícules era com algo que s'il·luminava, no?, i per mi era com un referent, no?, i crec que vaig créixer molt també escoltant el que escoltava ma mare, no?, també Pimpinela, no?, una mica com tot molt dramàtic, no?, de fet.
0: Unes històries amb una intensitat que s'acabava el món.
2: Vaja, de veritat,
0: I ara ho penses i dius, tampoc n'hi ha per tant.
2: De veritat.
0: A vegades en algun tema dius, quina intensitat tan ben feta.
2: Sí,
0: per una
2: qüestió
0: que dius, doncs escolta.
1: Ja, que potser no, clar.
0: No cal tant.
2: Molt teatral tot, però era increïble. Maco, sí, era la seva època.
0: Són les teves influències, Bianca.
2: Sí, efectivament, i de fet, crec que de fet amb Paco vaig coincidir molt, perquè ell també té aquestes, una mica aquestes referències, no? I just em va proposar aquest tema, perquè diu, mira, jo tinc com el Rafael, no? I després està la Rafaela, que jo soc molt fan del Rafael també, i de la Rafaela, no?
1: De fet, aquesta cançó parla molt, hem posat però us recomano que l'escolteu, perquè fa moltes referències a Rafael, Bueno,
2: és una història.
1: Molt Bianca, també.
2: Sí. Total, i em va dir, és que veig que tu ets la... has de ser de Rafaela, has de fer de Rafaela. I jo, sí, és el meu somni. Li vaig dir que sí d'una, de fet, gairebé tota la lletra és de Paco, de Javi, llavors m'ho va ensenyar i vaig dir a tope. Va sortir una cançó d'una història increïble.
0: Què deuria pensar aquella Bianca que escoltava aquelles referències veient-se... fent de Rafaela, no?
2: Increïble.
0: Això per tu deu ser genial.
2: A veure, també amb respecte, no?
0: Sí,
2: perquè, clar, Rafaela és qui és Rafaela, no? Va ser Rafaela, no? I sí que és veritat que sempre que intentes comunicar, posar-te la pell d'artistes tan grans, hi ha com molt respecte i molta actitud, no? Una mica de ser... com humil, no?
1: Sí, respectuosa amb el que fas.
2: Exacte, però va ser molt divertit, també.
0: Bianca, el teu so, que l'hem escoltat i l'estem escoltant, és un pop alternatiu, que podem dir que sona molt actual, com és fer la part justa de la composició, no? El fet de composar i tenir en ment totes aquestes referències musicals. És a dir, entenc que com es combina tot plegat, aquestes referències amb la recerca d'un pop alternatiu, però que soni actual, la tasca de compositora, exacte, com encaixa?
2: Total, jo crec que jo ho he dit, però sí que és veritat que a mi els anys 60 o 70 o tota aquesta tot això que m'influeix, no sempre m'influeix a nivell musical, no? També pot influir a nivell com imatge, a nivell inclús, jo sento que tinc com molt, com hi ha una influència molt d'esperit, no? En plan, jo crec que a mi Marisol, m'encanta el que feia, no? Em semblava meravellós, però també era com... Per mi era com l'esperit que tenia, no?, Rocío Dúrcal quan cantava Bajo la lluvia, la gata Bajo la lluvia.
0: Bajo la lluvia, sí.
2: Clar, no?, amb aquest flequillo, amb un traje així rosa, i amb aquesta dedicació, jo crec que per mi això també és una influència que potser no va tant a la part del so, sinó més a la part d'actitud, no?, més a la part d'aquesta sensibilitat, no?, que per mi és molt important. Així que m'influencien de moltes maneres, no només... a nivell compositiu.
1: I la part visual, tu, que l'estaves referenciant, estem a la ràdio, sabem que no l'esteu veient,
2: ja, sí.
1: Però és una cosa que cuides molt i que es pot veure en tots els projectes, no només en el que sortirà, que repetim, el 12 de juny. Nosaltres ja l'hem escoltat, som uns afortunats.
0: Exacte, hem tingut la gran sort de fer la preescolta i ens ha encantat.
2: Quina il·lusió.
1: Però sí que això, que es pot veure que és una estètica cuidadíssima i que té aquesta referència. I també una part molt important del projecte és Pau Aimi, productor amb el que has treballat tot el projecte. Com és treballar mà amb un productor, perquè els productors són molt, molt comuns en altres gèneres, com per exemple en el rap, no? Sempre és el productor i el raper. Però amb el pop és com que a vegades ens oblida que també hi ha una persona
0: que s'encarrega de la producció.
2: 100%. Sí, de fet, o sigui, em sento molt malament per no haver... no he dit res d'ell fins ara. No, però jo l'estimo molt, la tinc molt present. I sí, el Pau, o sigui, en Pau és... és que és dianca, també, no? O sigui, crec que va estar des dels meus inicis de música. I crec que és una persona amb una sensibilitat com molt semblant a la meva, però molt diferent, no?, al mateix temps. I crec que, o sigui, és un genio, no? O sigui, i crec que, ho dèiem fa poc, no?, que jo crec que ell és una mica com Sancho Panza, no?, d'alguna manera, com de dir, bueno, anem a aterritzar, no?, perquè també està molt en la part creativa, no?, en la part, igual que el meu manager, el Fran, està com molt en la part creativa, no?, i són molt com el meu Sancho, no?, jo soc muy Quijote de, venga, va, sí, això, pa.
0: Tu poses la creativitat, la bogeria, al sense fre, total. I per sort tens dues persones que t'ho posen a...
2: 100%.
0: A Bianca, un moment.
2: Sí, ho recondueixen.
0: Com ho vols fer, això?
3: Clar.
0: És a dir, fem-ho d'aquesta manera, no?
2: Exacte. Sí, no, em passa molt el fre. O sigui, crec que, de fet, o sigui, el disc s'anava a dir Quijotesca. O sigui, perquè, clar, hi havia molta referència. Clar. Però, al final, no només va de Quijote, no? O sigui, no vull centrar-ho ja, no? Però hi va de moltes coses, no? O sigui, hi ha moltes més influències. I llavors van dir, bueno, algo així. I jo vaig dir, ai, què tal Cabriola, tal? Perquè també és una pel·li de Marisol, no? Cabriola. Mm-hmm. Llavors és com, dic, bueno, m'agrada molt, no? I ells ho van reconduir, però perquè em van dir que no. Saps que estic aquí presentant Cabriola.
0: Si no, hagués estat Quijotesca,
2: sí,
0: és a dir,
2: sí.
0: Haguéssim estat presentant avui Quijotesca.
2: Total, exactament.
1: I se m'ha ocorregut mentre ho deies. Sí. Amb Don Quijote hi ha una cosa que és la quijotització de Sancho i la sanchización.
2: Exacte.
1: Creus que et passa? Creus que tu els hi aportes i ells et tornen i tu et tornes menys boja i ells una mica més bojos?
2: 100%. Jo crec que hi ha aquesta... simbiosis, no? Una mica al final, o sigui que no saps qui és qui. O sigui, que va passar una mica. Sí.
0: Escoltem un altre dels temes que ja ha sortit. Vinga, va, que és Rocín.
4: ¿Qué es lo que quieres de mí? Si lo doy todo por ti, soy tu Rocín.

0: A mi el que ara quedaré malament, un rocín, perquè no ho tinc gaire, és a dir, això està relacionat amb l'univers dels cavalls?
1: Sí. Sí. Mira, la RAE, jo tinc aquí la definició de la RAE.
0: Ah, a veure, gràcies, Anna.
1: Estic fent servir la RAE, no el diríec, perquè és una paraula en castellà.
0: Clar, anava a dir...
1: Anna, ¿por dónde estás yendo?
0: Clar, anava a dir, no, és que rocín en català, no?
1: No hi és. La RAE què diu? La RAE diu, un rocín es un caballo de mala traza, aspecto descuidado y poca altura que históricamente se utilizaba para trabajos pesados. En el habla coloquial o literaria, el término también se utiliza de forma despectiva para referirse a una persona tosca, ruda o ignorante. Però crec que la Dianca parla d'una altra cosa, no? De què parles, Dianca, tu, amb rocín?
2: Bueno, o sigui, jo crec que sí que hi ha una referència molt forta a aquest significat, no? O sigui, crec que el que dèiem abans, no? O sigui, com a artista una mica també crec que a vegades tenim com fixat, no? O sigui, una figura pop, no? Que ha de ser totalment indestructible i totalment... ha de ser perfecta, no? Uh-huh. O sigui, crec que jo, amb tot el procés que he fet, no? O sigui, mai m'he sentit com més imperfecta que el que he sigut amb el meu projecte, no? O sigui, amb les meves inseguretats o les meves virtuts, no? Que també fa que sigui aquest rocín, no? I jo diré que empodero una mica d'aquest significat de poder-me-lo per mi, perquè em sento molt més així i crec que és molt... O sigui, és molt amable reconciliar-se, no? Amb aquesta sensació, jo crec que la porto molt amb mi sempre.
1: Que bonic. I crec que de cavalls has parlat molt, perquè sí. Rocín, tens un tema també que és Corcelito, sí. I has treballat en un tema que a molta gent li sonarà, que es diu Tocotó. Corre, corre.

0: I aquest treball amb Amaya, com va ser, Bianca?
1: Doncs va ser un golpe de suerte, la veritat. O sigui, va ser com creuar-nos en el moment perfecte, no? O sigui, en el que ella estava creant el seu àlbum. I, o sigui, crec que amb la Amaya, justament, o sigui, compartim molt univers, no? A ella li encanta també Marisol. També és una mica alma vieja, no? Ella.
0: Veu d'aquestes referències, sí.
1: Total. Sí. I crec que, o sigui, allà vam coincidir, no? O sigui, crec que per això va sortir un tema així, no? I crec que també té aquest punt, no? També que crec que caracteritza molt a Bianca, no? Que és una mica com... també com utilitzar el tocotó, no? Al final és com el tocotó del cavall.
2: Del cavall.
1: No? Del cavall, no? O sigui que també és una mica una altra vegada una referència molt, molt, molt de cavalls, no?
2: O sigui, sí.
1: No?
2: O sigui, jo quan vaig veure que havies participat en compondre el tema vaig dir, òbviament, clar, vull dir que el mateix que
0: alguna
2: amb el de Paco Picado, que altra persona no podia haver hecho.
0: Alguna cosa ja ha tingut a veure.
1: Alguna cosa ja.
0: I sí, futures sí. Col·laboracions? Bianca, doncs, no sé si les que ens puguis dir, si ens les pots dir.
1: Doncs, a veure, o sigui, crec que ara mateix, o sigui, sí que és veritat que en el tema de la composició vaig tenir com una mica com crisis, perquè pensava, ostres, és que m'encanta crear per mi, però m'és molt difícil crear per altres, a vegades, no? És com, jo crec que ho vaig dir, en plan de que a vegades és com lluitar amb la mà dolenta, no? O sigui, com lluitar amb una espasa amb la mà dolenta, no? Quan tu, normalment, no? Escrius amb la mà dreta. I no sé, o sigui, crec que m'estic reconciliant ara i ara tinc com... Bueno, s'estan obrint també com oportunitats per composar per persones... O sigui, bueno, no puc dir noms encara,
2: per artistes,
1: però...
0: Exacte.
1: Però serà molt guai, jo crec que serà una etapa molt xula.
0: Hem de deixar-ho aquí, però recordem el dia, les dates importants. 12 de juny?
1: Sí, i el 13 de juny.
0: I el 13 de juny, aquí anàvem per acabar, concert.
1: Exacte, a la Sala Vol de Barcelona.
0: O sigui, tenim aquestes dues dates importantíssimes marcades al calendari.
1: Sí.
0: El 12, com hem dit abans, l'Anna i jo, privilegiats, ja hem pogut escoltar les cançons, per tant... espereu-vos el dia 12. Què esperàveu? Que les posaríem ara aquí als 104 dies? Doncs no. Espereu-vos i el dia 12 doncs les feu. Bianca, moltes gràcies, per acompanyar-nos avui als 104 dies. Anna Pérez, com sempre, t'espero en 15 dies.
2: Ens veiem en 15 dies.
0: Amb més música i més cultura. Nosaltres ho deixarem aquí, recordeu, als 104 dies, Albert Vacas, Luis Mimendizábal, Mònica Pavón i un servidor. Tornarem dissabte vinent a les 9 i 5 minuts del matí. Passeu una molt bona setmana, sigueu feliços o, com a mínim, intenteu. Que vagi bé, adeu.
3: Són les 12.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia. Primer acte de partit del PSOE després del requeriment de la UCO per entrar a la seu socialista Ferraz a principis d'aquesta setmana i enmig dels casos de corrupció que esquitxen l'entorn més proper del president del govern, Pedro Sánchez, sobretot arran del cas Zapatero, investigat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. Fa tot just uns minuts inici de l'acte de clausura del Congrés de la Joventut Socialistes que s'està celebrant a Madrid, on s'espera aquest discurs del secretari general del PSOE i president del govern, Pedro Sánchez. També hi haurà la intervenció d'Aranzazu Figueroa, la secretària general de les Joventuts Socialistes, un acte que, com diem, tot just comença i que després informarem en propers butlletins horaris. I el sindicat majoritari d'educació aixequen les vagues territorials previstes per dilluns, dimarts, dimecres i dijous, coincidint amb la votació del preacord assolit amb el govern. Començarà demà dilluns a les 12 del migdia i s'allargarà fins dijous a la mateixa hora. La vaga unitària de divendres en el punt de mira es mantindrà o s'aixecarà en funció del resultat de la consulta. Els sindicats minoritaris, la CGT i la Intersindical mantenen les aturades i asseguren que faran campanya per tombar el preacord. L'USTEC, el sindicat majoritari, reconeix que aquest preacord és un punt de partida, però cal continuar treballant per millorar les condicions dels docents. Iolanda Segura, portaveu en declaracions a Ràdio 4.
6: És un salt qualitatiu molt gran gràcies a tota la mobilització i l'organització del col·lectiu en tot aquest cicle de, diguéssim, de lluita que portem arrossegant des de fa mesos.
5: I ens situem ara al centre de Barcelona perquè els autònoms es mobilitzen per reclamar unes millors condicions sota el lema per una legislació pròpia, per una veu pròpia. Convocats per la Confederació Espanyola de Professionals d'Autònoms, la CEPA, denuncien condicions precàries. Una mobilització que està seguint la nostra companya, Laura Zurriaga. Molt bon dia.
7: Bon dia, doncs. Bé, ja ho escolteu. Sota reivindicacions com no som esclaus i ja n'hi ha prou Més de mig miler d'autònoms protesten avui des d'aquí, des de Barcelona. Asseguren que estan ofegats financerament, que la burocràcia és massa complicada, els treu temps de feina i que per cobrir despeses han de fer masses hores. Per això reclamen una reforma de l'Estatut i sobretot una legislació pròpia que dignifiqui la seva feina. Daniel Bosseler, de CEPA, és l'organitzador. L'escoltem.
8: Estem ara mateix amb una màxima precarietat, amb una manca de drets i amb una situació d'oblit i d'asfíxia que fa intolerable la situació i l'exercici de l'activisme empresarial.
7: Bé, 3 milions i mig d'autònoms es veurien afectats, diu Bosseler, per aquestes condicions. Diuen que són el motor del teixit comercial de proximitat, que la seva supervivència està en perill i que no pararan fins que el govern escolti les seves demandes.
5: Gràcies, Laura. I de la crònica internacional a Colòmbia, primera volta de les eleccions per triar el successor de l'actual president Gustavo Petro, el primer mandatari progressista del país. Els principals candidats, el senador Iván Cepeda, del partit Pacte Històric i que representa la línia continuista de Petro, i dos extrems de la dreta, Paloma València, del partit conservador Centre Democràtic, i l'advocat ultradretà Abelardo de la Espriella. Segons les enquestes, Cepeda obtindria una intenció de vot del 33%, seguit de ben a prop de la Espriella amb un 30%. Aquesta és la primera volta i per ser elegit president, el candidat hauria de superar el 54% dels vots, un fet poc probable. Caldrà, per tant, la segona volta prevista pel 21 de juny amb les dues candidatures més votades. La polarització en aquests comicis és més que evident, en joc mantenir el rumb marcat per Petro o recuperar les polítiques de la dreta. Unes eleccions del voltatge que se celebren enmig d'un context de crispació i violència. A prop de 41 milions i mig de colombians estan cridats a les urnes. En esports, comencem parlant del Gran Premi de Motociclisme d'Itàlia, perquè Brian Uriarte s'ha imposat a la cursa de Moto3, seguit d'Álvaro Carpe i Hakim Danish. En 10 minuts mal comptats, el torn de Moto2 i a les dues, MotoGP amb l'italià Marco Bezzecchi sortint des de la primera posició i Marc Márquez des de la quarta. I en futbol, el PSG, referent europeu després d'aconseguir la segona Lliga de Campions consecutiva, superant l'Arsenal a la tanda de penals, Luis Enrique, artífex de l'èxit del conjunt francès, n'acumula 3.

0: tot Europa. Cada diumenge a les 14 hores, amb Marina Fernández i Vicent San Clemente. I les col·laboracions de Teresa Carreras i Albert Garrido. Us esperem.
1: Ràdio 4.
2: Hola, què tal? Ja és l'hora del vermut aquí a Ràdio 4. Ens atem la coartada perfecta, el Sota Sospita. Benvinguda, benvingut.
3: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
4: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
5: Què hi vols dir?
6: No sé res de tu.
7: Ho descobriràs.
8: Els bons llibres us han d'incomodar.
9: A tu què et sembla, això?
10: No ho sé, no sé què pensar.
11: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
1: Sota sospita, amb Laura González.
2: Doncs encetem aquest pla d'entreteniment cultural i social per a menys inquietes per la sessió d'avui, com sempre, articulada des de l'estudi 32 de l'edifici RTV a Barcelona, amb l'Esther Bagés a la realització tècnica. Comptem amb la nostra psicòloga i terapeuta, la Sílvia Catalán, que en aquesta ocasió ens convida a parlar de l'educació als infants. El sobreprotegim, això diuen, eh? Què significa? Com entenem la criança actualment? Com som com a pares i mares? També comptarem amb el recorregut cultural habitual del Carles Novelles, actualitat, pel·lícules, plataformes, etc. I, com no, amb les commemoracions en el Dia Mundial Sense Tabac, les novetats musicals i, per començar, una mica de filosofia, la frase del dia. És de Friedrich Nietzsche i diu: els micos són massa bons per tal que l'ésser humà pugui haver vingut d'ells. Home, hi ha una ironia, no?, preciosa, podríem dir, en aquesta frase de Nietzsche. No és una defensa dels micos, és una acusació contra nosaltres. I, d'alguna manera, el que fa és donar-li la volta a aquest orgull evolucionista. L'ésser humà, que es considera el cim de la creació, apareix aquí com una degradació moral del simi, no? Els micos, en aquesta lectura, doncs no han inventat el LinkedIn motivacional, ni els fons voltor, ni la corrupció, ni els comentaris passiu-agressius. La frase funciona perquè juga amb aquesta expectativa científica de l'ésser humà descendeix del mico i la converteix en una broma filosòfica cruel. Els micos no mereixen aquesta humiliació. És el mateix mecanisme que fem servir quan diem que els animals maten per necessitats i els humans per ideologia, per orgull o, encara pitjor, per avorriment i diversió. També hi ha un punt molt de Nietzsche, desconfiar de la idea de progrés. Potser evolucionar tècnicament no ens ha fet més nobles. Hem arribat a la intel·ligència artificial abans que aprendre a discutir sense insultar-nos a les xarxes. Un ximpancé, sí, et pot llançar una fruita al cap, però un humà et pot arruïnar la vida en un fil de 30 tuits o amb un acomiadament improcedent, per exemple. Després sí, fes ioga i mindfulness. I al final, la frase té aquell regús elegant, no?, de les millors provocacions. Fa riure i incomoda alhora, perquè tots sabem que si els simis poguessin veure segons quines notícies, probablement, no sé, tancarien la branca i farien veure que no ens coneixen. Potser el més incòmode de tot plegat és això, que no parla només de les grans atrocitats de les tecnologies modernes, sinó de la vida quotidiana. Vull dir, no està pensant Nietzsche en el dictador prement un botó vermell, està pensant en la petitesa humana del dia a dia, en l'enveja, la humiliació subtil, la crueltat gratuïta, la necessitat de dominar. Sí, cert, el simi et pot mossegar, et pot robar el plàtan, també pot voler dominar en un moment donat, no? Però difícilment dedicarà anys a fer-te sentir inferior en un matrimoni, a ignorar-te deliberadament en una taula familiar, a destruir-te l'autoestima amb aquesta elegància calculada. Aquí és on la frase es torna realment corrosiva, no? Els humans hem sofisticat la crueltat, l'hem convertida en art social. Així que, no sé si som pitjors que els micos perquè siguem més salvatges, sinó perquè tenim consciència, potser. Sabem què és el bé i, tot i així, moltes vegades escollim la mesquinesa, però aquesta mateixa consciència és també la que ens permet fer actes de generositat que van contra qualsevol instint. Els micos, sí, són innocents, i nosaltres, no. Vinga, va, en aquest darrer dia de maig celebrem el Dia Mundial Sense Tabac, una jornada impulsada per l'Organització Mundial de la Salut des de 1987 amb un objectiu més que evident, que és informar i

conscienciar sobre els efectes nocius d'aquesta substància. No es tracta només d'informar sobre els efectes a un mateix, sinó també dels riscos que pateixen aquells qui s'envolten de fumadors. I compta amb els joves que han canviat a la cigarreta tradicional per l'electrònica, pensant que els hi fa menys mal, però també estan sent afectats. S'estima que 6 milions de persones moren cada any a causa del consum de tabac, i és que les afectacions que té a la nostra salut no són poques i val la pena repetir-ho, tot i que ja les coneixem, eh? És la causa principal del càncer de pulmó, incrementa les probabilitats de patir una malaltia coronària, causa malalties respiratòries, disminueix la fertilitat, pot implicar complicacions en els embarassos i els parts, etc, etc, etc. Dia Mundial sense tabac. I tu, què faràs? Avui també commemorem el Dia Mundial de l'Acolliment Familiar, una oportunitat per reconèixer i destacar la importància d'oferir llars temporals a nens i nenes que per diverses raons no poden viure amb les seves famílies biològiques. L'acolliment és una mesura de protecció per a aquests infants i, la veritat, un acte molt valent per a aquelles famílies acollidores per evitar, doncs, que es continuïn trobant aquests nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Aquestes famílies o individus, prèviament avaluats, considerats capacitats, ofereixen casa seva de manera temporal als menors, proporcionen cura, estabilitat, afecte. És una mesura diferent a l'adopció, ja que l'acolliment no implica trencar els vincles legals amb la família biològica. I per acabar, les commemoracions, que sàpigues que també és el Dia Mundial del Lloro, una data impulsada per World Parrot Trust amb l'objectiu d'aprendre sobre aquesta au i protegir-la, i és que una de cada tres espècies de lloros estan amenaçades a causa de la pèrdua d'hàbitat, la caça il·legal o altres amenaces humanes. T'explico, res, molt breument, 5 curiositats, i és que els lloros, a més de repetir frases, poden imitar sons, com el to d'una trucada, o sons d'altres animals. Alguns poden arribar a viure fins als 80 anys. Com els humans, poden ser dretans o esquerrans. Són capaços de seguir el ritme de la música i necessiten interacció i estimulació mental per poder mantenir-se feliços i saludables. Mira, això no li passa a moltes persones. Vinga, va, moment per la música, el Sota Sospita.

Escolta, ja vegeu-li una cançó d'Adri i Kien. Tots per tu, no per una ratlla cocaïn. Ara tots volen anar ràpid, tots volen speed. Adrià Roca signa aquesta cançó, col·labora aquí, Pop Urbà, en autoedició, i bé, parla d'aquesta incertesa, no?, i d'aquesta tensió amb aquella persona que trasbalsa tot. Aquest color, aquesta emoció, com una pel·li. Preludi del seu àlbum, que els fans esperen amb delit. La següent cançó és In Paradise, Amulet i Xisc, una altra col·laboració.

En aquest tema carreguen contra el turisme de masses a Mallorca, eh? Un senzill que és avançament de l'àlbum Es Desastre. In paradise, in paradise, in paradise, in paradise, in paradise, in paradise. Interessant fusió, la del pop i el folk de Mulet amb el reggaeton i l'electrònica de Xisc. El resultat, doncs, aquesta peça amb una lletra que no ignora la realitat social actual des de la sàtira. I és veritat, no?, que el model de turisme de masses que pateixen les Illes Balears, doncs, no és la primera vegada que es converteix en cançó a través dels seus artistes emblemàtics. Una bona gent despistat, trencs que... El següent és un single pop sobre els amors d'estiu, Aina Reig, La història de sempre.

publicació del seu primer àlbum, Trencant Tòpics, Aina Reig inicia una nova etapa artística amb aquesta cançó, que també és avançament del seu nou projecte musical. Desejo el teu pròxim amor, com s'apaga, com atura aquesta ficció, on tu m'oblides i jo no, no vull... La cantant i compositora gironina parla d'aquests amors d'estiu a la història de sempre amb l'experiència de qui sap que s'acaben quan la vida torna a la rutina. On tu m'oblides i jo no. I escoltem també la Bess, l'artista sorienca, ha estat triada per la Fundació Maresme per crear la cançó oficial de les Dissantes 2026.

tu es pot gaudir mentre esperem aquest tutorial, no?, que ha de, bé, fer que tothom el balli en aquella flash mob a les dissantes, milers de mataronins i mataronines el 18 de juliol, plegats amb aquesta cançó.

0: Va, anem a fer teràpia. És el moment aquí al Sota Sospita de rebre la nostra estimada psicòloga i sexòloga, la Sílvia Catalán.
1: Sota Sospita, amb Laura González.
0: Sílvia Catalán, què tal, com estàs?
2: Bon dia, molt bé.
0: Vam apuntar, la setmana passada vam parlar de la sobreprotecció infantil, vam començar a introduir aquest tema, tenint en compte doncs, com creix la canalla, com som com a pares i mares, com de culpables ens sentim moltes vegades i com, més enllà de que forma part de la vida, educar de la manera que un sap, que un pot i ja està, i després que els fills doncs, en un moment donat arrosseguin algun tipus de mancança, algun tipus de trauma, com ho hem fet nosaltres respecte als nostres progenitors, vull dir, no n'hi hauríem de fer un gran massa. Però estem en una societat, tal com explicàvem, en la que rebem molts inputs. Teories sobre educació, experts que ens aconsellen, manuals de criança, i al final tenim moltes dades, ens adonem que intentem aplicar algunes a la nostra vida diària però que són impossibles perquè la rutina, l'estrès, les presses, la paciència, tot allò afecta i al final els fills reben les conseqüències i nosaltres no ens sentim bé. Llavors tot plegat és un xup-xup que genera en quelcom que diuen, no, els experts, que succeeix a nivell generacional, és que estem sobreprotegint a la nostra infància, uh-huh. I això tindrà conseqüències en la seva vida adulta.
2: Totalment.
0: Més enllà de que les xarxes socials fan el què, també, que ja ho vas apuntar la setmana passada i si vols després ho desenvolupem una mica, jo volia començar fent-te una pregunta. Cada vegada més les famílies o els pares i mares dels nens i nenes són separats. Uh-huh. Això implica, perquè això quan jo era petita doncs, no era tan habitual, o quan això succeïa ja teníem certa edat, però és molt habitual que nens amb 2, amb 5, amb 8 siguin de pares separats. Uh-huh. Això implica que tenen dues cases, dues habitacions, dos llocs amb joguines i, sobretot, dues maneres diferents d'entendre l'educació. Uh-huh. I, clar, això complica encara més el tema.
2: Totalment.
0: Perquè ja no és un equip de progenitors que va a una i si tu dius no, jo dic no. Uh-huh. És que el que no aconsegueixes a casa meva ho aconseguiràs a casa de ton pare. És que és veritat que això també afavoreix aquesta sensació de sobreprotecció, aquesta sensació dels nens de tinc el que vull, si no és aquí, és allà. Mm-hmm. Aquesta manca, d'altra banda, d'unitat que deixa clar que estàs en una família, diguéssim, emocionalment sòlida i que augmenta aquesta sensació de adolescents una mica més tirants, mm-hmm. Que no tenen tolerància cap a la frustració, bla, bla, bla, bla. Pregunta llarga, per començar.
2: Llarga,
0: vull dir, aquí
2: sí.
0: Hi ha moltes coses, molts ítems.
2: Igual amb aquesta pregunta ja arribem fins al final.
0: D'acord.
2: No, anem a veure. Clar, hem de comptar, pares separats, no? Tu posaves com aquesta variable, i és veritat que quan tenim pares separats, normalment els pares es separen perquè hi ha discrepàncies. Uh-huh. I quan hi ha canallada pel mig, moltes vegades les discrepàncies tenen a veure amb l'estil educatiu, amb la manera en com eduquem.
0: Amb els fills no ajuden a enfortir les parelles,
2: no,
0: en general, eh?
2: En general, no. Allò de tinguem un fill per arreglar-ho no sol ser bon consell. Llavors, clar, què passa? Ens hem separat, no, de la parella, i per tant, quan jo tinc els nens amb mi ho faig d'una manera, quan l'altra part els té amb ell o amb ella ho fa d'una altra manera. La canalla aprèn. Uh-huh. No sé si recordes, Laura, que la setmana passada parlàvem d'aquesta manipulació, no? Dèiem, els nens manipulen una mica, jo et deia, bueno, aprenen estratègies.
0: Sí.
2: I evidentment, quan tenen pares separats, mares separades, aprenen perfectament les estratègies, aprenen a on poden demanar una cosa, a on se'ls hi complirà l'altra, on tenen més protecció emocional, on tenen més coses comprades, per exemple,
0: materials,
2: no? Materials.
0: Sí.
2: Llavors, la canalla ho aprèn i això, evidentíssimament, ho fan servir al seu entull fins que poden. Què passa també? Doncs que quan hi ha pares separats, quan hi ha parelles separades que tenen canalla, moltes vegades la canalla forma part d'una del que en diem en psicologia familiar d'una triangulació familiar. Què vol dir això? Vol dir que moltes vegades un dels progenitors o tots dos utilitzen la canalla, no, com per demostrar que són millors que l'altre. Llavors, clar, si cada cop que el nen ve amb mi li compro 40 coses i fixa't la mama, no et compra res, o fixa't el papa, és que no et fa cas, o fixa't tal, al final el que acabem afavorint encara més no és aquesta sensació de puc,
0: però un
2: puc
0: incís, una pregunta. El nen o la nena, això ho sap, que l'estan comprant?
2: O sigui, no ho sap, depèn de l'edat que tingui, clar. No ho sap explícitament, és a dir, segurament no t'ho podrà explicar, però sap perfectament que quan va a casa no sé qui, d'un dels dos, allà si demana el ninotet del Lego o el tal, ho tindrà. Vull dir que al final ells són conscients de com els fan servir els pares. El que passa que normalment quan tu ets fill, en etapa de fill petit, diguéssim, en etapa de fill semiadolescent, tu el que entens és que això és la forma de demostrar amor que tenen aquelles persones. I a vegades no és la forma de demostrar amor, sinó la forma de demostrar superioritat vers l'altre. Però això és un tema més de relacional de parella. Vale? La història és que si tenim aquestes dos estils educatius, no, com molt diferents, al final la canalla acaba creixent en un entorn on... O sigui, tenen una cosa molt bona, és la canalla de fill, els fills de pares separats, que és que són normalment persones molt més adaptables, vale? Perquè s'han hagut d'adaptar a tantíssimes coses diferents que han après molt a moure's en això. Però alhora tenen com poca... els hi falta com aquesta part de solidesa, perquè han tingut estils educatius molt diferents. Al final l'educació no la fem només els pares, no només les mares, no només, sinó que és una educació a nivell social, i l'escola i els tiets i els avis també eduquen,
0: sí, els amics i tot.
2: Però la base, no, és el pare i la mare, o la mare i la mare, o el pare i el pare. Clar, quan això és molt diferent una cosa amb l'altra, el que li passa a la canalla és que no sap què és l'ú correcte i el que no. Llavors, clar, tenim canalla que entra al món, el món de l'adolescència, que és quan comencen a desvincular-se, no, dels pares, i de sobte no entenen ben bé els criteris del món, perquè en un lloc li han dit que són d'una manera i en un altre d'una altra. Llavors són canalla que han d'estar com contínuament, no, repensant què és el que necessiten per estar en un lloc. Torno, això els dona molta flexibilitat i molta adaptabilitat, però moltes vegades els genera molta inquietud perquè no saben ben bé què. Si són canalla que a nivell emocional se'ls ha acompanyat bé, almenys una de les parts i de més, seran canalla que segurament podran parlar de com se senten, podran expressar-se i de més. Si no, tindrem canalla que exploti, tindrem canalla que exigeixi, tindrem canalla que digui, escolta'm, això a mi m'ho deixen fer així, per tant, tu no ets ningú per dir-me que no ho puc fer així. I llavors tenim sobre la taula, no, aquestes conseqüències d'aquesta sobreprotecció, sí, d'aquesta falta de límits, que acaben anant sobretot i als instituts, als centres educatius, perquè realment, i gran part de totes aquestes mogudes que està havent-hi ara, no, amb el sector educatiu, que estan en vaga i de més, tenen a veure amb això, amb que els... tenen molta dificultat per...
0: Home, les meves amigues i amics que són mestres sempre ens diuen el pitjor de la nostra feina, moltes vegades, més enllà de les ràtios i més enllà de tot això, és lidiar amb els pares.
2: Total.
0: Vull dir que si tu, no sé, i jo ho he vist a l'escola on va la meva filla, que algun mestre renya a un nen i l'endemà té el pare allà demanant explicacions. Jo entenc que en un moment donat, jo recordo d'una mare que es va pujar per les parets perquè la mestra havia castigat a tota la classe perquè no sabia quins eren els que li estaven tirant papers i no sé quantos, i ningú va dir res. I ella, clar, és que el meu fill amb aquest comportament exemplar no té per què rebre un càstig. Jo vull dir, mira, a vegades la vida és injusta i l'aprenentatge que estan fent també és aquest, no passa res. Vull dir, guanya, aquella mestra estava fins als nassos, saps? I va decidir castigar-los a tots i ja està.
2: Però és un aprenentatge social, al final.
0: No passa res, o sigui, no és greu.
2: Absolutament.
0: No és greu. I llavors que els mestres, que han de ser perfectes de 9 a 5, a sobre han d'estar lidiant amb els, amb els progenitors moltes vegades que no estan allà, que tu has confiat en aquella comunitat educativa per deixar els teus fills no sé quantíssimes hores al dia, però ara sí, qualsevol cosa que no et quadra vas a queixar-te.
2: Clar, perquè fixa't. Com...
0: I clar, els nens es veuen poderosos. I a mi m'ho expliquen també les mestres que conec, que són unes quantes de nens que diuen això quan li digui a mon pare veuràs, o quan tal, o sigui, amenaçades per una criatura que no aixeca un pam de terra, per favor. Però què vol dir això?
2: Bueno, doncs vol dir...
0: Tirania.
2: Vol dir que hem arribat a un punt, no?, en el que no tenim clar on estem. Què vull dir? Com que tenim aquesta idea de que, evidentment, hem de protegir les emocions de la nostra canalla i hem d'estar per ells i de més, no? Dèiem la setmana passada allò, ajupir-te, mirar-li els ulls, bla, bla, bla. Ok. Que està molt bé quan tu tens un o dos...
0: Sí.
2: O tres a casa, com
0: això
2: a molt.
0: Això ho deia un pare. És que no s'ajupi. Dic, és que té 25 nens. Com vols que s'ajupi cada vegada?
2: Clar.
0: Pobre mestre. Vull dir, m'ho escric.
2: Hem d'entendre que això, i això és un tema... Aquí podríem entrar a debatre si és que les ràtios haurien de baixar, que ja, la meva opinió és que sí, perquè evidentment 25 canalles petites
0: baixaran.
2: Per una mestra és una salvatjada. Però tenim el que tenim. Per tant, no podem pretendre que aquesta mestra estigui vetllant per la individualitat de cadascun dels nens de la classe, perquè és impossible, perquè no té hores al dia. Llavors, hem d'assumir que nosaltres sí que podem fer aquesta feina. I torno, podem fer aquesta feina i no vol dir que l'haguem de fer perfecta. És que som persones, les persones doncs som imperfectes, la caguem, i hi haurà vegades que no tindràs paciència per ajupir-te i li diràs la canalla, mira, pira't i vés-te'n a l'habitació tancat perquè és que necessito desconnectar. I estarà bé, també.
0: Sí, no passa res.
2: Perquè els límits, recordem-ho, han d'anar cap a totes dues bandes. És a dir, jo he de posar-te un límit a tu i tu me l'has de posar a mi. I hem d'aprendre a gestionar aquests límits. I els límits dels altres a vegades no ens agraden. Però si a mi una persona... I això ens posem a l'etapa adulta. Vale? Perquè això també és un tema de la generació jove, moltes vegades, que es queixen molt els empresaris i tal, és que no tenen... com aquest...
0: No s'impliquen.
2: Gràcies, no em sortia. No s'impliquen a la feina. No és que no s'impliquin, és que han après que poden qüestionar tot. I llavors, com que han après que poden qüestionar tot, el jefe els diu, fes això i tal, i és com, ah, no, però és que jo, si treballo més de 5 hores seguides, em fa mal el cap. Ja, però és que si treballes més de 5 hores seguides, si no treballes més de 5 hores seguides, no pots estar en aquesta feina.
0: Jo tenia aquí un estudiant, que moltes vegades rebem estudiants en pràctiques, i normalment doncs tenim, escolta, moltíssima sort, i tenim joves fantàstics, però recordo d'un que li encarregava algo, mira, has de fer això, o prova de fer aquest reportatge, fes aquesta enquesta, tal, i després d'unes quantes hores, l'endemà o l'altre, em deia, és que no ho veig. Dic, portes 3 dies per dir-me no ho veig, és que no t'estic dient que opinis. O sigui, és un exercici que has de fer, és com si a la profe de mates et diu fes aquestes equacions i dius, és que no ho veig, que no ho veig.
2: No,
0: és que no ho has de veure, és que ho has de fer, no entens?
2: Ja, és que això hi ha alguns que ho fan, a la universitat t'estic parlant.
0: Sí.
2: Hi ha alumnes que et diuen,
0: clar, però
2: és que això no hi estic
0: d'acord. Clar, però nosaltres, vull dir, ells, les seves reaccions, les seves actituds, la seva, a vegades, tirania, a vegades infantilització, a vegades... Tot això té a veure amb com ha anat evolucionant la manera d'educar, no? Tenint en compte que nosaltres fem el que podem, etcètera, etcètera. Llavors, el que vull preguntar-te, vull llançar diferents ítems més aquí, sobre la protecció, pot ser també una forma d'autoritarisme? És a dir, saps? Jo t'aixoplugo molt, estàs sota les meves ales, ningú t'estimarà com jo, ningú et farà com jo, i tu no deixes anar el fil.
2: Totalment.
0: Al final, tinc tot el poder sobre tu. Això existeix.
2: Sí, sí. Clar, de fet, no, no sé si tant autoritarisme com control, perquè
0: control,
2: al final no, és com aquesta necessitat de que no li passi res a la canalla, de posar-los en una bombolla, i al final viure té riscos. Jo què sé, doncs la canalla es barallarà, li fotrà una estirada de cabells, es fumarà un porro quan tingui 15 anys i s'emborratxarà. Doncs és que ho faran perquè són canalla, perquè exploren, o no ho faran, no ho sé, no tothom és igual, però ja m'entens. Vull dir que es posarà en risc i hi haurà moments en què tu no podràs controlar això. Pretendre controlar-ho tot, no? Aquestes famílies, que és com, no, que no li passi res, i si anem al parc estic tota l'estona amb ell de la mà, tal, mentre es tira pel tobogan, quan són molt petits, d'acord, però arriba un moment que necessiten explorar. Mm-hmm. I, bueno, que cau del tobogan... Bueno, pues mira, jo què sé, pues ja el recolliràs. O sigui, no volem que es faci mal, però...
0: Això em passava amb els meus pares, no?, que em deixaven... És que pot caure, dic, ja. Dic, jo he pensat que és el pitjor que pot passar si cau i si cau malament, que hagi de córrer urgències. És el pitjor que pot passar.
2: Sí, sí. Sí,
0: jo sempre miro quina és la pitjor de les opcions i a partir d'aquí penso, bueno, però ha de guanyar autonomia.
2: Clar, doncs moltes famílies no tenen tan clar això que hagin de guanyar autonomia i llavors aquesta sobreprotecció el que acaba fent són unes persones que no són aptes per viure al món, perquè no saben, no aprenen a viatjar soles.
0: Això és la infantilització?
2: Clar. Val. Això, estem infantilitzant moltíssim a la canalla. Llavors, què passa? Que per una banda, fixa't, els estem infantilitzant perquè no els deixem aquesta llibertat d'exploració i tal per aquesta por que es facin mal, i per l'altra banda el que els estem dient que és tu has de dir tot el que tu necessites.
0: Sí, o sigui, donar una responsabilitat de judici quan encara no el tenen desenvolupat. No?
2: Exacte. I és com, jo sempre poso el mateix exemple quan faig tallers amb famílies. Tu pots deixar triar a la teva canalla el menjar? Bueno, en certa manera. Tu li pots dir, què vols, bròcoli o mongeta?
0: Ah, sí.
2: Tu li pots deixar triar això. Ara, tu no li pots posar un menú com si estiguis a un restaurant cada dia. Primer perquè tornaràs l'ero, tu.
0: No, i perquè sempre demanarà nuggets amb patates, m'entens o no?
2: Exacte. Sí. Demanarà això, demanarà pizza, demanarà tal...
0: Sí.
2: Bueno, clar, evidentment. I no m'estic posant aquí amb la part nutritiva, vull dir que al final està bé menjar pizza i està bé menjar nuggets i està bé menjar de tot, però no podem deixar que la canalla triï això. Podem deixar-los que triïn els vestits que es posen? Sí, però potser li he de dir, té, aquest, què prefereixes, aquest o aquest? I que triï. No li puc, no, o sigui, no li puc, no sé, depèn de l'autonomia que tinguin però, i de l'edat, però no li puc obrir l'armari i dir, té, tria tu el que vulguis, perquè hi haurà dies que anirà abrigada i hi haurà dies que anirà mig espullada pel carrer, perquè... Llavors, evidentment els hem de donar autonomia, però amb un cert control, i a mesura que vagin creixent hem d'anar deixant aquesta autonomia més oberta i que vagin fent tries cada cop més grans. Però si des de ben petits... es va posar molt de moda fa uns anys allò del el niño tirano.
0: Sí.
2: Si des de ben petits els hi deixem triar absolutament tot,
0: sí,
2: evidentment al final nosaltres acabem sent els esclaus d'aquesta canalla. I això el que fa és que aquesta canalla, quan es vincula amb persones adultes, es pensa que aquestes persones li deuen coses.
0: És que són nens. Això m'ho diuen molt a mi. Ai, si són nens, no passa res. Home, no passa res. Ja, són nens, però no els teus. Jo estic aquí tranquil·lament al restaurant menjant i tinc tres nens donant voltes a la meva taula. Queda-te'ls tu, estimada, que són els teus nens. És que els nens ja se sap. No, se sap no. Se sap no. O sigui, és veritat que moltes vegades... primem la realitat de la infància en lloc de la vida social. Em refereixo al comportament social, no?
2: Sí,
0: no sé, de les normes, amb l'excusa de que són nens.
2: No, però a mi aquesta excusa, Laura, t'he de dir que em sembla fantàstica. Són nens, vale? Llavors, sí, són nens i hem d'entendre que, com que són nens i de moment no poden sostenir estar dues hores asseguts a taula, doncs igual no els hem de portar en un lloc on hagin d'estar dues hores asseguts a taula, i has d'assumir que has de dinar en 20 minuts, i has d'assumir que si quedes amb els amics per fer una cervesa, tal que sigui, doncs que tu podràs estar 20 minuts, i llavors, vull dir que es poden negociar coses, i entenem que són nens i la canalla necessita moure's i necessita esvergir-se, però llavors no els intentem ficar en llocs que no toca. Perquè no tots els llocs són aptes per canalla. I no passa res, i està bé. I també és un límit que els hi posem. No és com, no, és que el meu fill té dret a anar a no sé on. Un dia llegia, hi va haver un pifosti bastant interessant a xarxes, perquè un hotel s'havia anunciat com hotel sense nens.
0: Sí, on hi ha adults.
2: I la gent, és que el meu fill té dret a venir. Bueno. Escolta'm, doncs... hi ha 85 milions d'hotels. En aquest no pots anar.
0: En aquest no pots anar. Ja, això li vaig, quan no estàvem a Canàries, passàvem per davant d'un hotel. Li dic, mira, Jan, aquí no poden entrar nens. Com que no? Dic, no, mira, posa only adults.
2: Clar.
0: I per què? Diu, bueno, perquè hi ha gent que no vol tenir nens al voltant, corrents, cridant... I ella no ho entenia.
2: Clar.
0: No ho entenia.
2: I li vaig dir,
0: doncs, escolta'm... Dic, jo, quan no estic amb tu, si me'n vaig sola... me'n vaig a un only adults. Jo no vull escoltar mama per enlloc.
2: Clar.
0: O sigui...
2: Però fixa't que valuós això de cara a la teva filla. En plan, o sigui, li estem dient...
0: No podia entendre que pogués ser...
2: Que hi ha llocs que no estan fets per tu, que no estan dissenyats
0: ja
2: per
0: està.
2: Tu. Ja està, i no passa res.
0: No passa res.
2: Llavors, evidentment, no és que haguem d'excloure la canalla de la vida, no, ja, ni molt menys. Està molt bé que la integrem i està molt bé que hi hagin concerts que estan adaptats per canalla i està molt bé que hi hagin espais, tal. Però hem d'entendre que hi ha llocs on, si tu vas amb canalla, doncs la canalla estarà incòmoda i faràs que la resta de la gent estigui incòmoda. Uh-huh. No? Llavors, és, cal que ens sotmetem a la canalla a haver d'estar corrents per un restaurant tancat perquè a mi em ve de gust menjar en aquell restaurant? Doncs igual m'he d'esperar a un dia que pugui deixar la canalla amb els avis o a quan la canalla sigui més gran i poder anar a aquests llocs. Llavors, no
3: doncs
2: es tracta
3: d'excloure'ls. Ella porta la seva llibreta de dibuixos i allà s'hi està, escolta'm. Mm-hmm. Vull dir, i així ha après des de ben petita.
2: També és una opció.
3: Des de ben petita.
2: I a canalla que això ho aprèn o que se li inculca, no?
3: També intento que hi hagi el parc al davant, o sigui, és veritat que intentes, o ara, per exemple, no, que marxem de viatge amb la família, anem a Berlín, i clar, hi haurà moments d'exposició, hi haurà moments de museu, hi haurà moments de visita, i ja ho hem parlat, vull dir, cada dia anirem a un parc, cada dia anirem a jugar una bona estona, però quan estiguem de visites en interiors... a més, vull dir, els alemanys, tal com són, saps, en el comportament i això, que creuen que nosaltres, els mediterranis, així en general, fem som massa xivarri, i és veritat, doncs ja li he explicat, s'ha de, no es pot córrer, no sé si anem al Parlament, no? Que anirem al Parlament a veure la cúpula. No pots córrer allà, s'ha d'estar amb silenci. Bueno, doncs,
2: bueno, hi ha unes normes socials.
3: Diguéssim que negocies també amb ells, no?
2: Però és això, fixa't, o sigui, ja el que li estàs explicant tu a la teva filla és hi ha unes normes socials,
3: sí,
2: i llavors, què passaria si... imagina que la teva filla, pel que fos, no pogués sostenir això. Segurament, tu ja no entraries al museu amb la teva filla.
3: No, clar, clar.
2: Per tal de... perquè saps que no podràs sostenir això. O entraries al museu a veure aquella obra que t'interessa...
3: Sí. Plan, evidentment, quan vagi al museu no m'hi estaré 3 hores en el museu.
2: Clar.
3: Però, bueno, 50 minuts sí que m'hi estaré.
2: Clar.
3: Vull dir, home, i tant que vaig a veure, evidentment, vaig a Esther, és que m'ha preguntat la Nefertiti, el busto de la Nefertiti, evidentment que el anirem a veure. I les mòmies, vull dir, per suposat.
2: Clar, clar, però això, al final és...
3: no m'estaré 3 hores.
2: Clar, al final és tenir consciència, vull dir, quan... això és superimportant també perquè és una cosa amb la que em trobo molt, que és quan tu decideixes ser mare o ser pare, quan tu decideixes paternar-maternar, has de ser conscient que hi ha unes limitacions que durant un temps tindràs perquè tindràs una criatura a càrrec. I llavors, hi ha molta gent que diu no, perquè la vida no t'ha de canviar. No, sí que et canvia.
3: Sí que et canvia,
2: final de la història,
3: inevitablement.
2: I després t'ho has d'adaptar. I que, evidentment, si tu vols portar el teu fill, la teva filla de viatge, te la pots endur, òbviament que sí. Però hauràs d'entendre que si vas a un museu, doncs això, igual no t'hi pots estar 4 hores a dintre del museu com t'estaries, sinó que has d'estar doncs, 20 minutets, anem a mirar això, doncs, la mòmia de tal, i mira que xula tal, i li expliques un conte
3: sí.
2: i et fas venir bé perquè la canalla tingui atenció, però evidentment una canalla petita no pot estar 20... Però torno, o sigui, tornant al tema que estàvem, és que això és superimportant perquè entenguin que hi ha límits, i que hi ha... i que hem d'acceptar que hi ha límits. Igual que jo accepto que hi ha espais on jo pues, no hi puc anar perquè jo ara se m'acut, mira, tinc un drama. Ara una tonteria, sembla,
3: sí.
2: Però jo sé, per exemple, que el Cabró Rock, jo no hi puc anar. Per què no hi puc anar? Perquè els lavabos que hi ha em fan molt de fàstic. I llavors, com que... doncs ja està, doncs jo assumeixo... què aniré? A queixar-me, a posar queixes perquè tal, no sé què? Bueno, ja ho vaig fer, en plan, perquè no em deixeu sortir i entrar? No es pot... bueno, doncs ja està. He assumit que són les teves normes.
3: No es pot
2: normes.
3: Sortir i tornar a entrar?
2: No, el cabró
3: no.
2: Ja és una mica xunguer. Doncs per això et dic, vull dir, si a mi no em deixes sortir i tornar a entrar, doncs no vinc perquè ja sé que ho passaré malament. Llavors... això, que és un raonament, evidentment, que faig com a adulta i com a mestressa dels meus propis diners i del meu temps, és el que hem d'acompanyar a fer la canalla. És a dir, tu en aquest lloc hi estaràs còmode? No. Podràs sostenir estar 4 hores en silenci perquè hem de fer no sé què? No. Doncs no hi hem d'estar. Hem d'assumir que és un lloc que no és per tu i no passa res. Llavors, torno. No es tracta d'excloure la canalla de la vida social, ni molt menys. Hem d'incloure la canalla a la vida social perquè tenen dret a viure la vida social, però això, hem d'adaptar aquesta vida social. Per tant, un restaurant on hagi d'estar 2 hores i la canalla estigui corrent per allà, doncs no és ni bo per la canalla, perquè no és un espai per córrer.
3: Ni per la resta de comensals.
2: Ni pels comensals, ni pels treballadors tampoc, sí, perquè sí, al final sí. Han d'estar fent un esquivant tal, sí. I el més probable és que acabin caient copes i de més, hi hagi un cert perill també per la canalla. Llavors,
3: anem a pujar l'edat de la canalla, entrem en l'adolescència. És quan crec que aquesta sobreprotecció es comença, no, les conseqüències es comença a veure tenint en compte que entren en una etapa de recerca de la seva identitat, de trencar el fil aquests que tenen amb tu, de començar a decidir per elles i per ells mateixos, i de cop ja no t'ho expliquen tot. De cop es tanquen més hores de les que voldries a la seva habitació. De cop els hi preguntes no sé què i et diuen, a tu t'ho explicaré. A més, així, eh?
2: Sí, són així vacilones ells, sí, sí.
3: No sé, hi ha algun manual de desgestió de l'adolescència?
2: Estaria molt bé, eh?
3: No, però la fórmula infal·lible, saps què vull dir?
2: No, la fórmula infal·lible és respirar i prendre paciència, perquè al final l'adolescència passa, que això és el bo de l'adolescència. Hem d'entendre l'adolescència com un procés, això, no?, de diferenciació de l'entorn familiar. És un moment on el grup d'iguals té moltíssim pes, molt més pes que el grup familiar, i està bé que sigui així, és un bon senyal que la canalla comenci, no?, a qüestionar allà on abans no posava qüestió, ara sí, que comenci a... perquè al final està forjant, no?, el que serà el seu cervell d'adult. Per tant, està entrenant en tot això. Si li hem donat una bona base, això no passarà de més enllà d'algunes bronques i alguns moments en què, bueno, si no li hem donat una bona base, aquí és on esclatarà realment tot. Perquè, fixa, parlàvem de límits. Si jo no li he posat límits a la meva canalla quan era petita...
3: Ara que li posaràs, amb 15 anys.
2: Amb 15 anys no aconseguiràs posar-li, ja t'ho dic ara, però, a més, no acceptarà els límits de ningú. Ni de professorat, ni dels seus iguals. Per tant, això els estem abocant a un problema gros. Jo em poso en el meu tema, que és el tema de la sexualitat. Si no acceptem límits a nivell de sexualitat, segurament el que acabarem fent serà abusar, no?, de l'altra persona. Per tant, és importantíssim que la canalla entengui que hi ha uns límits que són incòmodes, perquè a ningú ens agrada que ens diguin que no. No m'agrada a mi tampoc que em diguin que no puc fer no sé
3: però
2: què.
3: Però una pregunta, hem de conèixer tot el que succeeix a la vida dels nostres fills?
2: No, a veure, no. Ens agradaria, tenir com aquell foradet per espiar i de més.
3: Clar, el límit entre la responsabilitat d'haver de protegir sense sobreprotegir aquelles criatures que hem parit o que hem criat i la necessitat de control, d'altra banda, no?, de tenir-los segurs, és com que no acaba d'estar clar.
2: Clar, o sigui, fixa't que és un bon entrenament aquest de perdre el control una mica, o era un bon entrenament quan la canalla estava a escola, perquè la canalla va a escola i tu el perds de vista durant 8 hores i en aquelles 8 hores tu no saps ben bé què fa. Què passa? Que ara cada cop més, a nivell escolar, se'ls exigeix als mestres que facin informes detallats de què fan, de tal. Jo, no sé tu, però jo rebo informe de què fa el menjador. Si ha menjat bé, si
3: sí,
2: no ha menjat bé.
3: Sí, jo també rebo l'informe del menjador.
2: Jo què sé.
3: Que després li dic a la Jana, dic, mira l'informe del menjador, que diu que t'asseus bé, que menges amb no sé què, i aquí llepant el plat a casa. O sigui, què vol dir això? O sigui, comporta't com a escola, per favor.
2: Mira, veus, per això està bé la cosa. Però clar, el que vinc a dir és que al final no tenim aquest entrenament. I llavors arriba l'adolescència i la canalla comença... No, els joves comencen a voler tenir el seu espai i com que no ens hem acostumat a perdre'ls de vista... necessitem tenir aquesta informació. Llavors, és important com anar assumint que hi haurà espais dels nostres fills, de les nostres filles, que no coneixerem. I està bé. I està bé. Perquè després el que vulguin compartir, ho compartiran.
3: Clar, però jo quan recordo, quan jo era adolescent, és veritat que jo explicava bastantes coses a la meva mare. Però, de vegades, pot passar, i els hi passava a les meves amigues, que expliques quelcom... i de seguida et donen un consell. Et diuen el que has de dir. Et sents qüestionada. Et sents interrogada. I tot allò fa, quan ets adolescent, que tens totes aquelles inseguretats i que comences a viure una sèrie de coses per primera vegada, ostres, estressa molt.
2: Molt.
3: Llavors el que fas és, si a tu, no sé, t'agrada algú, m'invento, o tens algun conflicte amb una companya, i si li expliques al pare o a la mare que sigui, en lloc d'entendre't i... tal, sents que t'està dient què has de fer, que t'està qüestionant el teu comportament, que t'està corregint, al final et tanques en banda. Clar, al final, en lloc de compartir, perquè forma part del teu ésser, del teu tarannà adolescent, et vas tancant. Clar.
2: Però fixa't, això té a veure amb la sobreprotecció.
3: Tu què saps, no? Perquè després els nens li diuen a les mares i pares, i tu què saps? No, clar, és que jo també he estat adolescent. És que jo també hi era.
2: Clar, però aquesta necessitat, no, de controlar-ho, al final és això, no? És aquesta sobreprotecció un cop més. De no, perquè el que has de fer és això. Recomanació. Quan un adolescent o adolescenta, ens és igual el gènere, vingui, t'expliqui una cosa, primera cosa que hem de fer, agrair-li que ens ho expliqui. Agrair-li sincerament, ostres, moltes gràcies per explicar-m'ho, que guai que m'ho expliquis, m'agrada molt saber el què. Els estem reforçant i els estem donant un premi per explicar-nos. Això farà que sigui més fàcil que ens ho tornin a explicar. La segona cosa, haurem de respirar a fondo perquè ens explicaran coses que... bueno. Tercera cosa, demanar, si nosaltres volem donar consell, demanar si volen el consell. Ostres, a mi em va passar, podem inventar-nos una cosa similar, i jo ho vaig solucionar d'una manera. Vols que t'ho expliqui com ho vaig solucionar? Vols que et doni un consell? Vols que t'expliqui com ho faria jo? Ah, sí, mama, explica'm. Fantàstic. No, no cal, ja m'apanyaré la vida. Sí. Bueno, doncs tu, amb aquest consell, te'l menges amb patates, si vols l'escrius en un paper, i en un altre moment que el necessiti ja li donaràs. Llavors, és important que respectem aquests espais. A vegades, igual que els adults, els adolescents només necessiten desfogar-se. Uh-huh. És que mira el que va dir tal, no sé què. Jo que convisc amb adolescents a casa, fa molt riure perquè a vegades ho veus clarament. Que venen a... Perquè, clar, perquè la no sé qui m'ha dit no sé
3: què. No volen que els hi resolucionis
2: res. I és com... I només busquen el... Ostres, aquesta persona, fixa't tu, com és.
3: I com mira, et sents.
2: Sí, sí.
3: Ai, filla.
2: I faràs alguna cosa. I a vegades sí que els hi preguntes, no? Sí, faràs alguna cosa, tens algú pensant... Ah, no, perquè tal, no sé què, ja passo. I tu penses, bueno, estaria millor que poguessis fer no sé què. Però sí...
3: Igual no sempre li has de dir, clar.
2: I és la seva forma de gestionar. I això forma part també de deixar-los triar i de deixar-los que la caguin, perquè la cagaran.
3: Vull avui plantejar només una coseta més que té a veure amb un espai... o sigui, que té a veure amb l'ordre a la casa i els espais comuns, perquè sí, hem estat assertius, ens hem ajupit a parlar-los als ulls, els hi hem dit cada dia no sé quantes vegades que recollin l'habitació, el que sigui, no? I tu vas dient quan tenen 8, 9, 10, 11, 12, 13, continues. I llavors arriba aquesta edat de l'adolescència i no només encara no ho fan, majoritàriament, sinó que a més doncs van a la nevera, jo què sé, agafen un got de llet, es posen un cacaurat i ho deixen tot allà pel marbre de la cuina que tu acabes de recollir. I després van al lavabo perquè han quedat amb les amigues i hora i mitja després surten amb, a lo millor, no sé, el teu pintallavis per allà al mig, la tovallola pel terra... I ja no és només el fet de porto tota la vida dient el mateix, com un mantra, i no he aconseguit... Vull dir, no esteu soles i sols, ens passa a tots, d'acord? Absolutament, jo em consolo d'aquesta manera. Però clar, a l'adolescència s'agreuja això, perquè... Vull dir, si tu estàs amb una família tipus que teniu un lavabo a casa, o més igual, encara que tinguis dos. Jo tinc una amiga que en té dos, però clar, són cinc. Són cinc. I la gran estira hora i mitja per sortir, però és que el mitjà també estira tres quarts d'hora. I clar, diu, és que estic a casa meva...
2: I no puc anar al lavabo.
3: No puc anar al lavabo, vaig recollint tot el que van deixant per terra... I quan acabo cridant, és que ets una maniàtica de la neteja, és que tampoc és perquè et posis així, perquè això són tonteries. Què passa, que m'has de castigar perquè em deixi unes calces a terra? Home, doncs...
2: Doncs igual sí. I no passa res.
3: Això és... Vull dir, és una qüestió de logística, és una qüestió, en realitat, sense importància, tenint en compte que... Però clar, com ho gestionem?
2: És una qüestió de convivència, al final.
3: Ja, però tu digue'ls els que vulguis, als adolescents. No, digue-li que és una qüestió de convivència, et dirà molt bé, molt bé.
2: Evidentment, per ells això els és absolutament el mateix.
3: Els és igual.
2: Però sí que és veritat, o sigui, potser castigar-los perquè s'hagin deixat unes calces, no, però sí que és un... Escolta'm, recull les calces o si no, no surts. Depèn de l'edat que tinguin, se'ls hi pot dir això. És, fins que no hagis recollit al lavabo, després de tal, no pots sortir. És que he quedat d'aquí 5 minuts, doncs
3: ja,
2: mala
3: doncs
2: sort.
3: Arribes tard, estimada.
2: Mala sort, avisa, avui en dia tenim mòbils, avisa que arribes tard, i arribes tard per això. És que, vull dir, però fixa't aquí, això dependrà molt de si hem fet una bona feina abans o no.
3: O sigui, tot és abans.
2: Sí,
3: però
2: quan
3: es
2: arribem
3: pot revertir, no? Encara que l'haguem pifiat una mica abans.
2: El que passa que si els hem fet créixer sense cap tipus de límit, serà molt dura, aquesta reversió. Serà molt dura. Que es pot fer, evidentíssimament es pot fer, però serà molt dura. Si nosaltres abans ja hem ensenyat a la canalla que hi ha uns límits, que hi ha unes conseqüències per quan fan una cosa que no han de fer o que no han de fer a casa nostra, perquè mira, això de ets una maniàtica de la neteja, al final és, sí, però és que és casa meva. I llavors, jo a casa meva vull viure bé. Llavors, aquí també ens hem de plantejar, perquè, per exemple, hi ha moltes vegades que ens posem en... Jo he tingut a mares a consultar. És que, clar, té el seu armari que... Bueno, però és que és el seu armari. Pues fantàstic. Igual en el seu armari no t'hi has de ficar, perquè què més et dona tu que tingui l'armari tot desendreçat? No, perquè llavors no trobes res. Bueno, pues quan no trobis res, pues no, pues haurà de vestir amb uns calçotets i una samarreta de fa 3 anys. Quan aprengui que tenir un dreçat, ja ho aprendrà. Vull dir que també hem d'escollir una miqueta les batalles que hi haurà.
3: Això és molt intel·ligent. Jo sempre dic, escollir les batalles.
2: Jo sempre dic, evidentment, quan convivim en una casa, i a més si hi ha molta gent, les zones comunes han d'estar netes. No hi podem deixar coses a les zones comunes. Ara, si tens la teva habitació i tu a la teva habitació i tens coses pel terra, fantàstic.
3: Llavors, si tira... Tinc una altra amiga que es queixa que la seva filla s'hi tira cada matí... hora i pico al bany. Per anar a escola, clar, em diu, és que no sé què fer. Jo dic, mira, jo no en tinc ni idea, perquè la meva no està en aquesta edat. No en tinc ni idea. No en tinc ni idea.
2: I, clar, jo la pregunta que li faria és... o sigui, això impedeix la vida... O sigui, impedeix la logística familiar? És a dir, que estigui tancada al lavabo fa que no puguem anar nosaltres al lavabo, perquè si és així, se li ha d'explicar. Mira, si tu vols estar tal, igual t'he d'instal·lar un mirall a la teva habitació, on tu puguis pentinar-te, maquillar-te, tal, no sé què, i tenir aquí els estris. Podem negociar amb aquesta persona. Si és un d'aquests casos on hi ha més d'un lavabo i que estiguis allà una hora i mitja, doncs et despertaré una hora i mitja abans.
3: No, tu sí, vols es desperta a les 6.
2: Tu vols despertar-te a les 6? Bueno, al final també... Vull dir, clar, no sé quina edat té la canalla, però...
3: 14, però no, igual no estaria bé també introduir el tema de que no cal una hora i mitja d'arreglar-se per anar a escola.
2: Clar, jo aquí potser el que li diré a la teva amiga és d'on surt això, quin tipus de contingut està consumint aquesta noia o quin tipus d'entorn social té que l'està empenyent, no? Amb 14 anys, haver-te d'estar una hora i mitja planxant-te el cabell o fent-te els rínxols o posant-te l'esquinker o no sé què.
3: Sí, totes aquestes
2: coses. Que és completament innecessari. Una pell de 14 anys no necessita un skincare.
3: No, això ja li vaig explicar en el seu dia, llavors li va retirar tots els productes i li va posar un hidratant, o sigui, coses que no li fessin mal. Clar. Un hidratant... bàsic i un protector solar.
2: Pues ja està.
3: Ja està. Però bueno, a partir d'aquí suposo que es deu maquillar, jo que sé, no sé, deu estar mitja hora per escollir si les arracades li van bé amb la samarreta o no. És que no ho sé, però no sé, no.
2: Clar, aquí entraríem en un tema, en un debat molt més profund, que és que estem tornant un altre cop a que a les dones, perquè específicament a les dones sobretot, se'ns està posant un altre cop molta pressió a sobre amb aquesta cosa de deixa-te tus rizos naturales, i per posar els teus rinxos naturals has d'estar 4 hores posant-te productes i no sé què. Pues tan naturals no seran, també t'ho dic.
3: Sí.
2: Vull dir, si te'ls has de treballar tant, pues no seran tan naturals i no passa res. Llavors aquí hi ha un tema com molt més de base, també, que és si una canalla de 14 anys s'ha de llevar a les 6 del matí. Clar. Vull dir, també hem de plantejar-nos això.
3: Però com has dit això d'escollir les batalles, doncs dius que ja tinc prou d'allò, ja tinc prou bronques.
2: Evidentment.
3: I llavors aquesta passo de lluitar-la.
2: Però és que és això, vull dir, al final tu has d'escollir el què. Però clar, igual llavors se li ha d'explicar que si et despertes a les 6, doncs te n'has d'anar a dormir a les 10.
3: Clar, però si el que hem fet quan tenien 3 anys o 4 repercuteix en quan tenen 8, si el que hem fet quan tenien 8 repercuteix en el que tenen el 14, i ara entrem en l'edat més complicada, a partir dels 12, 13, 14, clar, quan tinguin 20, ja està tot fet i dit, saps?
2: No, perquè la gent canviem i ens pensem i ens reflexionem entre nosaltres.
3: Perdut, no?
2: No, perquè, o sigui, realment hi ha moltes oportunitats, perquè, però fixa't, des d'aquesta cosa, no?, de dir, vale, escolta, a mi em sembla bé o no em sembla bé, però si tu vols fer llevar-te a les 6, endavant, però llavors te n'has d'anar a dormir a les 10. I si te n'has d'anar a dormir a les 10, a les 9 s'acaba el mòbil, per exemple. O a les 9 ja no pots mirar pantalles.
3: Sí.
2: I llavors, que entengui que hi ha unes hores, perquè això és una cosa que s'està veient moltíssim als instituts, sobretot a ESO, sobretot a nivells d'ESO, canalla que s'adorm a classe.
3: Ja.
2: Canalla que va zombi a classe, clar, que necessiten estan... els monsters aquests...
3: Perquè a la nit estan allà connectats, clar, o és igual amb el videojoc...
2: O perquè es lleven a les 6 per pentinar-se, llavors és com...
3: Jo tinc una altra amiga que cada vegada que no aconsegueix el que sigui, quan hi ha bronca que de tant en tant passa a casa i es posen una mica xungos, els hi talla la línia telefònica.
2: Mira.
3: Pum!
2: Ala, ja no hi ha internet.
3: Llavors, primer, la bronca puja de to... i al cap de 3 dies abaixen les orelles i venen suplicant.
2: Bueno, és que al final hem de tenir estratègies perquè entenguin que hi ha conseqüències.
3: Ai,
2: en les
3: favor,
2: coses.
3: Ai, per favor, creu els dits, la que se m'acosta.
2: Mira, al final, torno al que deia al principi, que l'adolescència s'acaba. L'adolescència es passa.
3: A quina edat?
2: Bueno, depèn de... No, normalment es calcula que cap als, entre els 18 i els 20... Vale, allò ha d'anar baixar, o sigui, cap als, normalment la fluorescència aquesta màxima és 14, 15, 16 i llavors cap als 17, 18 la cosa ja va baixant una miqueta, es tranquil·litza una mica i normalment cap als 20 ja tenim la cosa com superada, vull dir, lo de l'adolescència té un significat evolutiu i té a veure amb la pubertat, amb el canvi d'hormones, amb el canvi de cos també. I cap als 20 anys la cosa ja s'ha assentat una mica i estem una miqueta més tranquil·lets. Clar, aquí, la forma que hem treballat tot això, evidentment tindrà una conseqüència, no?, en com siguin aquestes personetes d'adults o quan hagi passat l'adolescència, però realment... No està tot perdut, no està tot perdut. Vull dir, si algú ens està escoltant i està pensant uau, jo no li he posat límits i de més, pots començar a posar límits, pots parlar amb aquesta personeta que tens a casa de límits, de la importància d'entendre que no podem fer-ho tot el que ens dona la gana en tot moment, perquè hi ha unes normes socials, ens agradin o no ens agradin, vivim en una societat, l'altra cosa és que lluitem per canviar-la, però ens agradi o no ens agradi, de moment vivim en una societat. Per tant, hem d'entendre que hi ha uns límits, que hi ha unes coses que podem i que no podem fer, i que està bé respectar els límits de la gent, i que per respectar els límits de la gent hem d'aprendre a respectar primer els límits que posen a casa. Per tant, si per mi és un límit que no ocupis el lavabo una hora i mitja, doncs el lavabo no es pot ocupar una hora i mitja.
3: Ai, que difícil tot plegat. En continuarem parlant, Sílvia Catalán.
2: És un tema, és un tema.
3: Adéu, bon diumenge. Diumenge sense drama. Avui m'ho prenen. Amb Diumenge sense drama dels Catarres arribem al butlletí de la una. Tornem de seguida, més sota sospita. Fins ara.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Primer acte de partit del PSOE després del requeriment de la UCO per entrar a la seu socialista Ferraz a principis d'aquesta setmana i enmig dels casos de corrupció que esquitxen l'entorn més proper del president del govern, Pedro Sánchez, sobretot arran del cas Zapatero investigat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. Durant l'acte de clausura del Congrés de la Joventut Socialistes, que s'ha celebrat a Madrid, el secretari general del PSOE i president del govern, Pedro Sánchez, reconeix que el partit actua amb contundència davant problemàtiques externes i també davant les pròpies i acusa l'oposició de Feijóo i Abascal d'un comportament barroer per demolir drets i llibertats.
2: Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
0: L'agenda del PSOE, segons Sánchez, arribarà el 2027 i més enllà si coincideix, diu, amb la voluntat de la ciutadania espanyola. En canvi, qui ja la dona per acabada és Irene Montero, eurodiputada de Podemos.
3: Si el problema es que este gobierno está enterrado ya y esta legislatura está agotada porque no han resuelto uno solo de los problemas de la gente. Y luego, además, le han puesto la guinda de la corrupción y de hacer pasar vergüenza a la gente.
0: Afegeix que el seu partit ja es va sobreposar a la corrupció liderada pel Partit Popular i als governs que no vetllen pels drets de la ciutadania. Declaracions just abans de la manifestació per una sanitat pública i de qualitat que a hores d'ara omple els carrers de Madrid. Per una legislació pròpia, per una veu pròpia, és el lema de la mobilització dels autònoms a hores d'ara a Barcelona, denuncien les condicions precàries a les que estan sotmesos. Una manifestació convocada per la Confederació Espanyola de Professionals Autònoms i que està seguint fil per arran de la nostra companya Laura Zurriaga des de la plaça Sant Jaume de Barcelona. Endavant.
4: Hola, bon dia. Sí, des d'aquí, des de la plaça de Sant Jaume, són mig miler els treballadors autònoms que denuncien que les exigències burocràtiques, la pujada de les quotes i també els impostos els estan ofegant. Diuen que podrien arribar a desaparèixer les petites i mitjanes empreses del país si no hi ha canvis. Els escoltem.
5: Hoy en día es bastante complicado porque son más los pagos que nos asfixian que realmente lo que no puede quedar en un mes de trabajo, en un trimestre. Es asfixiante, ya no podemos más.
6: Tot ha pujat, tots els impostos, tota la matèria prima, tot ha pujat i la meva empresa existeix per pagar.
4: Convocats per la CEPA en 21 ciutats a nivell nacional, reclamen un estatut digne i una legislació pròpia que s'equipari a l'europea. Ells es reivindiquen com el motor del comerç de proximitat, asseguren que això no va de colors i diuen que no pararan fins que les seves exigències siguin escoltades a Madrid.
0: Gràcies, Laura. I els sindicats majoritaris d'educació aixequen les vagues territorials previstes per dilluns, dimarts, dimecres i dijous, coincidint amb la votació del preacord assolit amb el govern. Començarà demà dilluns a les 12 del migdia i s'allargarà fins dijous a la mateixa hora. La vaga unitària de divendres en el punt de mira es mantindrà o s'aixecarà en funció del resultat de la consulta. Els sindicats minoritaris, la CGT i la Intersindical, mantenen les aturades i asseguren que faran campanya per tombar aquest preacord. L'USTEC, que és el sindicat majoritari, reconeix que aquest preacord és un punt de partida, però caldrà continuar treballant per millorar les condicions dels docents en cas que el col·lectiu l'avali. En esports, comencem parlant del Gran Premi de Motociclisme d'Itàlia, perquè Manu González s'ha endut la cursa de Moto2, és la segona ja consecutiva, segon ha estat Vietti i tercer Olgado. Abans, Brian Uriarte ha estat el més ràpid de Moto3, seguit d'Álvaro Carpe i Hakim Danish. I en una hora mal comptada, MotoGP, amb l'italià Bezzeque sortint des de la primera posició i Marc Márquez des de la quarta. I en futbol, el PSG, referent europeu després d'aconseguir la segona Lliga de Campions consecutiva, superant l'Arsenal a la tanda de penals, la creu les celebracions a França que deixen almenys un mort, un motorista de 24 anys, segons la Fiscalia de París. El govern parla de prop de 800 detencions, la meitat encara sota custòdia policial. El balanç de ferits parla d'almenys una cinquantena de policies i més de 200 persones que participaven en aquestes celebracions, 8 d'elles de caràcter greu. I nosaltres ho deixem aquí, ara ja ho saben, a partir de 2:15, l'edició cap de setmana amb Olga Rodríguez. Fins ara.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
7: tinc un coeficient intel·lectual de 150, 160.
8: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
9: Sóc aquí per complir els teus somnis.
10: Sota sospita.
11: Això és surrealista.
10: Amb Laura González.

0: conceptes de relacions tòxiques a les xarxes.
1: Ah, nous conceptes, tipo, bueno, com això del love bombing i aquestes coses.
0: Love bombing el coneixem i el ghosting també el coneixem.
1: Ghosting, sí,
0: hi ha un altre que m'agrada molt a mi, que és el breadcrumbing.
1: Eh?
0: Breadcrumbing, ja te'l comentaré la setmana
1: que ve. O sigui, la setmana vinent parlem d'aquests neologismes, d'aquests...
0: Sí, perquè ho he vist, ho han fet uns estudiants del centre educatiu on treballo, de l'institut on estic treballant, no anava a dir el lloc, però no el dic.
1: No, han recollit un mini diccionari.
0: Amb el professor de filosofia han estat reflexionant sobre això i han elaborat un mural diccionari.
1: Sí,
0: i
1: molt bé.
0: Aquesta setmana he estat mirant-lo i fent fotos i aprenent del que...
1: Aquests conceptes
0: que n'hi havia molts que no coneixia i que els he viscut, a més a més.
1: Ah, ets víctima d'ells o ets actiu?
0: Jo diria que sóc més víctima, però no, però m'he de revisar, ho he de tornar a mirar.
1: Val,
0: a veure si jo també he comès alguns...
1: Molt bé. Spoiler, la setmana vinent parlarem de relacions i d'aquests nous conceptes per definir-les. Que no vol dir que siguin conceptes ni bons ni dolents, la majoria són dolents, però, Vull dir, ens han d'alertar perquè són red flags.
0: Spoiler, són dolents.
1: Exacte, són red flags. Doncs ara anem a parlar de...
0: Un altre concepte també molt d'internet i molt de les xarxes, perquè anem a parlar d'una història que afecta directament a un dels grups més importants del moment o un dels grups que més èxit va tenir, sobretot l'any passat. Escoltem la seva música i ara expliquem. Ara escoltarem la veu, perquè l'he posat des del principi la cançó. Bàsicament, estem escoltant un tema de Geese. Geese és un grup americà liderat per Cameron Winter, un dels personatges ara més de moda del rock americà i mundial.
1: Ah, sí?
0: I Geese van estar al capdamunt de totes les llistes del millor de l'any, a finals del 25. Han fet una gira mundial.
1: Espera que l'escoltem. A veure.

0: Han estat de gira durant molt de temps. Bueno, han començat una gira fa uns mesos ja a París, per exemple, van omplir el Bataclan, vídeos per tot arreu, tothom parlant de Gis, de lo bo que és Cameron Winter, que té una carrera en solitari. Bé, premis per tot arreu. No sé si el Guardian van arribar a dir que era la nova esperança del rock mundial, des dels Strokes, que no sortia un grup tan important com aquest, etcètera, etcètera.
1: D'acord.
0: Molt bé. Doncs... a principis d'aquest any, fa cosa d'unes setmanes, uns mesos, va començar a sortir la notícia, la confirmació o la idea de que aquesta banda havia contractat una agència de màrqueting que es diu Chaotic Good i que treballen per impulsar diferents grups dintre de les xarxes, etcètera, etcètera, i que han posat en pràctica una nova estratègia que al·ludeix al concepte de PSYOP. No sé si havia sentit de parlar mai de
1: PSYOP. P-S-Y-O-P.
0: Sí, això
1: és el que
0: s'està parlant molt a xarxes últimament. Ve de Psychological Operation,
1: okay,
0: que originàriament era un tema...
1: de publicitat en termes moderns.
0: Sí.
1: I amb la tecnologia moderna.
0: Sí, sortia d'un terme militar i d'intel·ligència que té a veure amb la propaganda, la manipulació, sobretot la manipulació de la percepció de la influència massiva sobre opinions i comportaments.
1: D'acord.
0: D'això va començar, hi ha hagut una controvèrsia de la que s'està parlant ara encara molt, perquè la companyia va explicar públicament que havia dut a terme estratègies que porten al CIO, per exemple, la Trend Simulation, que és a dir, simulació de tendència. Van admetre que gestionaven xarxes de comptes aparentment de fans normals i que eren falsos.
1: I que eren bots, clar.
0: Per ajudar a fer viral el contingut de xarxes com TikTok, com Instagram, com Twitter.
1: Sí, la banda de la que tothom parla i potser no parla ningú i són les xarxes que ells han creat.
0: Exactament. O sigui, Gis, en realitat, no han arribat a ser la banda que són avui per la qualitat de la seva música, sinó perquè hi ha algú a darrere i molts diners invertits perquè això passi. I aquesta companyia, que es diu Chaotic Good, que ho he dit abans ja, han admès que les seves... com han fet...
1: Com es fa el màrqueting ara?
0: Com han convertit aquest grup en un dels grups més famosos de l'actualitat.
1: Entesos.
0: I ho fan d'una forma que... Ara, vull dir que un cop t'ho expliquen, dius, ah, vale, ja, sí, però clar, no hi caus en el moment.
1: Correcte.
0: Que és que generar un interès que sembla real, que està molt ben fet, que sembla molt real al voltant del grup, quan en realitat no és real en absolut, està totalment preparat. Per tant, Gis no és una banda de rock, diguéssim, autèntica, per dir-ho d'alguna forma, la paraula és una mica xunga ja, i més és una paraula molt ambigua en els temps que corren, molt difícil d'utilitzar, sinó que és un producte de màrqueting com ho podien ser perfectament les bandes de K-pop ara mateix, o com ho van ser

0: seu moment Backstreet Boys o les boy bands o les Spice Girls, etc, etc.
1: Clar, el que passa és que pot ser que el que hi hagi una gran operació de màrqueting, el pots entendre com vulguis, al darrere d'una banda no vol dir que aquella banda tingui més o menys qualitat.
0: No.
1: Perquè també hi havia...
0: Perquè la banda té qualitat, bueno...
1: Sí, si amb el punk rock va succeir, sí, també, saps? Vull dir, no era tot tan...
0: Amb els Sex Pistols, clar.
1: Clar, no era tot tan autèntic. Diguéssim, hi havia una intencionalitat darrere i una sèrie d'empreses per fer-te creure que allò era el més autèntic del món. Una altra cosa és que després la qualitat era la que era.
0: De fet, els Sex Pistols van ser creats per
1: Malcolm McLaren i no passa
0: per promocionar una botiga de roba que tenia al Soho de Londres.
1: Sí, i van de la mà de la moda, vull dir, són indissociables, indissolubles de el tema de la moda. Llavors tot aquest, no sé...
0: Però clar, amb les xarxes això es sofistica moltíssim i canvia molt i estan apareixent tota una sèrie de conceptes. A mi el fet de que hagin estat promocionats per una empresa de màrqueting no em sorprèn especialment.
1: Ja.
0: Però les estratègies que han utilitzat sí que fan pensar moltíssim.
1: Clar, perquè et diuen, ei, la banda de la que tothom parla, a més t'ho venen com un indie autèntic i no és això.
0: No és això. I piques.
1: Però és que la publicitat sempre ha estat enganyosa, sempre ha estat
0: sí,
1: això.
0: Sí, sí, sí, la publicitat és una mentida, clar.
1: Clar?
0: Sí, sí, sí.
1: És que...
0: Però m'interessen aquests conceptes com el PSYOP, per exemple, que s'està començant...
1: Com a estratègia.
0: Sí, s'està començant a fer servir la paraula ja...
1: Això es fa en política.
0: Sí, com per definir tot allò que et menges sense saber què t'estàs menjant.
1: Mm-hmm.
0: O també, per exemple, l'astroturfing. Astroturfing també és una paraula que també he vist en xarxes navegant per diferents llocs, amb comptes que segueixo, etcètera, etcètera, que vol dir la falsa espontaneïtat. És a dir, fer veure que una cosa és superespontània quan en realitat està preparadíssima.
1: Uh-huh.
0: No? I ara el que ens mengem o el que rebem de les xarxes no és una operació que sigui molt explícita o que tu vegis molt ràpid que allò és una promoció, sinó que hi ha estratègies molt més civilines, molt més sofisticades, sí, que et fan pensar que allò és real quan en realitat no és.
1: Bueno, a mirar, estic pensant quan la Rosalía va anunciar que havia de treure el looks, que va fer aquella cosa a Madrid, que va acabar sortint la portada, que no sé què, que ella anava amb cotxe, que va córrer amunt i avall, no sé quantos, tot allò,
0: sí,
1: que ens pensem que era improvisat?
0: No, clar.
1: Res.
0: No, però allò sí que tenia una mica més de pinta de promo.
1: Tenia, bueno, però també tenia una aparença de anem sobre la marxa. Ens sí. ha superat,
0: I
1: hi havia
0: veure,
1: més
0: ja.
1: gent de la que tal. Ja. Ah, no puc arribar aquí, llavors vaig amb cotxe, estava tot preparat, tot mil·limetrat, era un guió perfecte.
0: Sí, sí.
1: Fins i tot l'aparença d'espontaneïtat.
0: En el cas de Gis ha sigut sorprenent perquè tots donaven per fet que realment la banda...
1: Que eren una banda indie, com la de Pantomima Full,
0: sí, sí,
1: per exemple. No?
0: Ah, això és el vídeo, aquest és el vídeo del que estàvem parlant.
1: A veure,
0: parlant,
1: vaig a posar-lo. Sí.
2: Y hacemos indie rock. Presentamos nuestro segundo álbum, Osa Mayor, el primero con el nuevo sello que está apostando bastante potente por nosotros porque estamos yendo a todos los festivals. Partiendo el
0: pan en dos. Nuestro segundo disco, Osa Mayor.
2: Lo guapo que tenemos fue tocar en la Plaza del Trigo. Nos emocionamos. Joder, lo hemos hecho, tío. Estamos en Aranda, ¿no? Hay una escena de bandas de tíos de nuestra edad en España muy seria, muy potente. Revolución, vuela Ícaro, la Reconquista, Duele París, nuestras canciones.
0: Duele París.
1: Que más Duele París.
2: Son estados de ánimo
1: porque se van ánimo.
2: Y siempre acaban con un suyo.
1: Bueno, ya está, fins aquí.
0: Duele París es una... Es
1: molt típic,
0: es art de Bogotá, ¿no?
1: De Bogotá,
0: viva Suecia, ¿no?
1: Viva Suecia. La de Berlín, de la on si te'n vas enrere.
0: Està molt clavat aquest vídeo també per l'aspecte que porta ell, no? Que porta així com un...
1: Sí. I per tots els tòpics que fan servir, no?
0: Sí,
1: també,
0: sí,
1: diu,
0: sí.
1: Ya hemos ven, no sé què, s'han puesto las entradas a la venta para nuestro concierto de 2031, no sé què, sí, diu, sí, en un moment donat.
0: El senyor està apostando muy fuerte por
1: muy fuerte
0: nosotros.
1: Por nosotros, bé, sí, que totes sí. aquestes coses, de los sí, festivales, sí. Aranda, no sé què... No, en Sonorama, bueno, en fi.
0: Lo hemos conseguido, tío, estamos aquí. Ja.
1: Ui, perdó, sí, sí, perdó, sí. que se'm colen altres vídeos.
0: En fi, no ens podem creure res, Laura. Aquest és el tema.
1: Ara, hem de dubtar de tot.
0: Aquesta és la conclusió. Sí, sí.
1: Va, més cosetes, Carles.
0: Parlem d'una pel·li que s'acaba d'estrenar i que reuneix a dos de les més grans estrelles i dos dels guapos oficials del cine actual. Una pel·li que...
3: Desagradable, tío.
4: Sí, sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
3: ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
4: A ver, ¿qué hiciste?
3: Claro. Un perro.
4: Había cervezas y porno.
3: ¿Lo dejaste toda la noche?
4: Sí.
3: ¿Qué es lo peor que he hecho? Yo me...
4: Vale, yo...
1: ¿Tú qué?
4: ¿En serio?
1: Ah.
0: ¿En serio?
4: Lo siento, yo...
3: Vamos a pedir un Uber.
1: Emma, ¿qué cojones?
0: Ara ho expliquem, això. La pel·lícula que s'acaba d'estrenar als cinemes, fa dos dies, es va estrenar divendres, de drama, és de Christopher Borgli, un director molt interessant. Va ser l'autor d'aquella pel·li amb Nicolas Cage que es deia Dream Escenario, que tothom començava a somiar amb ell i un home normal es tornava com superfamós perquè tothom el tenia en els seus somnis.
1: Sí.
0: Una pel·lícula estranyíssima, molt, molt interessant, i està protagonitzada per, com dèiem, dos dels actors, un actor i l'actriu o més atractius ara mateix i amb més tirons
1: amb permís de Jacob
0: mundial.
1: Elordi.
0: Sí, podria ser, podríem dir quasi que Elordi seria com l'1, doncs el 2 seria Robert Pattinson. Ell és Robert Pattinson i ella és Zendaya. Estan tots dos, doncs això, molt guapos, que és com són.
1: Sí, ja està, sí. Molt bé.
0: He de dir que ella molt millor que ell.
1: A mi és que jo crec que ella és una superactriu.
0: Ella és una superactriu.
1: Les coses com són. I si mires Eufòria, ho veus,
0: ella
1: clarament.
0: Ella està sempre molt bé, sí. I aquí està és fantàstica. Sí. De fet, ella... és l'única que troba o que sembla trobar el to de la pel·lícula.
1: Uh-huh.
0: Ell no. Ell està desdibuixat totalment.
1: D'acord.
0: No sé si ja ho pretenien, però la sensació que dona és que ell no està, no és un bon actor per fer això, i ella està bé com sempre. Ella està sempre molt bé.
1: Sempre està bé.
0: Sí, a part de ser increïblement guapa. Però bueno, això ja és un altre tema. La pel·lícula, què explica la pel·lícula? Són una parella que estan a punt de casar-se.
1: D'acord,
0: són ells dos, viuen en un pisazo a Nova York, en fi, això també s'hauria de parlar, una mica massa pisazo per ser tan joves i treballar en coses més o menys normals, diguéssim, però estan a punt de casar-se i llavors ell està com escrivint el típic speech de la boda, ella està supernerviosa, ai, que ens casem, no sé quantos, i en una reunió que tenen amb una parella d'amics seus fan aquest joc de que s'expliquen quina és la pitjor cosa que han fet a la seva vida cadascú d'ells.
1: Ah, molt bé, igual algun secret que l'altre no coneixia, no?
0: Sí.
1: I que desferma la tempesta.
0: I llavors comença la parella d'amics i una diu, jo vaig deixar tancada un nen dintre d'un armari i no el vaig anar a buscar, per exemple. I van haver de venir els bombers i obrir l'armari perquè vaig passar d'ell. I uau, carai. I l'altre diu, jo vaig fer no sé què, no sé quantos, amb un gos que no sé què, no sé quantos. Saps?
1: Sí.
0: O vaig matar un cop un animal que em molestava. Hòstia, nen.
1: Hola.
0: Però llavors arriba el moment de la Zendaya i la Zendaya deixarà una bomba.
1: Ahà, ok.
0: Vale? Deixarà una bomba que és una bomba, no dic que no, però el que porta aquesta bomba de la Zendaya és una mica massa exagerat, perquè comencen els altres, i a la seva amiga comença a dir, me'n vaig. O sigui, el que acabes de dir és com, me'n vaig d'aquesta taula.
1: Aquella cosa que no sabies d'aquella persona i que fa que canviïs completament la
0: Totalment.
1: Teva percepció sobre ella.
0: Exactament. O sigui, ja no la veus com la teva amiga, ja no la veus com la persona guai que tenies o amb la que has estat.
1: Però tu no trobes justificat que la bomba sigui això.
0: No tant,
1: Que generi aquestes reaccions, d'acord.
0: Sí, però igual, igual la pel·lícula ho porta massa a un extrem, tot plegat. Perquè a partir d'aquí la parella comença, clar, ell comença a desconfiar d'ella, ella desconfia dels altres, els amics desconfien d'ella, la boda comença a tontollar, totes les preparacions,
1: no hi ha res
0: que vagi bé, la cosa acaba com el Rosari de l'Aurora, la boda és un esperpent...
1: No expliquis més la pel·li.
0: Bueno, no explico més perquè tampoc no explico el què.
1: Ah, ok.
0: El que denota, el que detona, perdó, el que detona, el que funciona, el que fa que la pel·li avanci,
1: sí.
0: No explico què és.
1: Això al cine, eh?
0: Això
1: la tenim
0: cine.
1: Recent estrenada al cinema.
0: És una pel·li que està interessant, eh? O sigui, a nivell formal també, i el muntatge i tal, està interessant, però a mi m'ha semblat que no acaba de trobar el to tampoc, igual que el personatge del Pattinson.
1: Del Pattinson,
0: no? És com una espècie de comèdia que no és una comèdia, que ja passava amb la pel·li de Nicolas Cage, que era molt més fosca del que semblava. Aquí també hi ha com un desmoronament del món familiar i de la parella i dels secrets, i parla d'això, que sempre és un tema interessant, però a mi m'ha deixat una mica fred. No m'ha acabat de convèncer. M'ha semblat una mica massa emportada.
1: He d'anar al cinema, eh?
0: Sempre anaves, clar.
1: Ja, però jo últimament no hi vaig, i ho veig tot a plataformes.
0: Doncs aquesta
1: ja t'ho vaig dir que vaig veure Weapons.
0: Sí, em vas dir que ho havies vist Weapons i que t'havia semblat... Bé.
1: Sí. I la vida de Chuck, que em va agradar, perquè era bonica.
0: Jo la vida de Chuck no l'he vist.
1: Ah, doncs.
0: Sí, però me la vas recomanar, sí.
1: Sí. A mi em va agradar.
0: Sí, una pel·li feel good movie.
1: I després la que no recomanaria mai de la vida és la dels altres dos guapos.
0: Aquesta sí que la vas dir, sí.
1: Vull dir, hi ha aquests dos guapos i després hi ha els altres dos.
0: És veritat,
1: dos.
0: Sembla que sigui...
1: I la
0: Margot Robbie, sí.
1: Per favor.
0: Sí.
1: Que insuportable de veure aquella pel·lícula.
0: És veritat que són com dos parelles de guapos bastant... I es podrien intercanviar fins i tot en un moment determinat. Sí, no? Vull dir que són bastant oficials, no? Són guapos oficials.
1: Sí, absolutament. Vinga,
0: sí.
1: Més coses.
0: I ara vull parlar d'una sèrie molt important que també s'ha estrenat fa dos dies... a HBO. No, no, es va estrenar el divendres passat, perdó, el dia 22. Ja fa, sí, ja fa una setmana i pico que funciona, s'han vist ja dos capítols, estan penjats dos capítols a HBO. Si no teniu HBO, val la pena pagar HBO durant un mes per veure això.
5: Cap mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
6: Visca cap mosques!
7: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
8: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
9: Has parlat amb els del port, perquè si volies fer 8 hores setmanals d'aquí?
10: Sí, sí, jo ja tinc una feina.
9: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
11: Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
12: Ens apugen el lloguer per 6.
13: Ah. Això és legal?
14: Suposo que volen fer pisos turístics.
15: Però saps que pagant la vida dels meus pares i ho saps.
1: Com ens podem sentir identificats, no?
0: No, al 100%.
1: Amb el que acabem d'escoltar.
0: Clar, clar, clar. Aquesta sèrie parla d'un tema de... Anava a dir rabiosa actualitat, és una expressió que odio. Rabiosa actualitat.
1: No? Sí.
0: Un tema de total actualitat. La sèrie es diu Rabalejar o Rabalear, perquè surt amb el seu títol en castellà, sobretot. És de Pol Rodríguez. La creació està codirigida per Isaac i la Cuesta. Rodríguez i la Cuesta són el tàndem que van dirigir la pel·li Dos Planetes, Segundo Premio.
1: Sí.
0: I explica la història real de la família del propi Pol Rodríguez, que tenien el mític restaurant Can Lluís al barri del Raval i van haver de tancar el negoci per culpa de l'especulació immobiliària i l'arribada de fons voltors al barri. Està protagonitzada per...
1: Jo me'n vaig anar d'allà per la mateixa raó.
0: Sí, i jo vaig haver de marxar de Gràcia per la mateixa raó. Tu i jo vivim a barris perifèrics.
1: Evidentment.
0: Quan vivíem al centre.
1: Sí, correcte.
0: En aquest cas és un negoci, és una història real i explica aquesta història, protagonitzada per Enric Auqué, Maria Fernández Soto, Quim Ávila, Sergi López i Francesc Orella, entre d'altres. Per tant, un càsting de molt de nivell. I... està molt bé la sèrie perquè comença a explicar, ja et posa directament en situació. Està molt ben rodada, està molt ben filmada, els actors estan molt bé. És una mica esquemàtica al principi, però després ja des del primer capítol dona un gir molt interessant, que no vull explicar massa, però ja no és una sèrie costumbrista o de denúncia, sinó que es converteix en un thriller.
1: Ah, d'acord.
0: Una mica. Entra en una... Comença a utilitzar...
1: S'enfosqueix, eh?
0: S'enfosqueix i utilitza codis del thriller, utilitzant també molt... Vull dir,
1: l'estètica, també.
0: L'estètica del barri, no? Tot el xup-xup del barri, personatges bastant sinistres, situacions, no? Enfrontaments, estratègies per conservar, per atacar, etcètera, etcètera. I també una mica com d'aire, una mica com de... com de Promeses de l'Este, del Cronenberg, com de màfia russa, una mica.
1: Sí.
0: Que no surten màfies russos aquí, eh? Però ho vaig sentir que Pol Rodríguez ho deia en una entrevista, vaig pensar, ostres, sí, totalment, totalment, exactament. I això la fa més interessant encara. Perquè els primers 20 minuts penses, vale, aquesta història és una història de bons i dolents, és molt clara,
1: sí.
0: Està molt clar.
1: De ciutadans víctimes, diguéssim,
0: sí,
1: no?
0: Sí, no? Vull dir, això ho venim sentint des de fa ja
1: sí.
0: uns quants anys a Barcelona.
1: Sí.
0: És un tema que està allà des de fa molt de temps, que cada cop està pitjor i que cada cop ens preocupa més a tots. I, però clar, li dona aquest gir que fa que a nivell de ficció, de narració, entri en una altra dimensió. I llavors jo he vist els dos primers capítols, que són els dos que estan ara mateix estan penjats disponibles a la web d'HBO. Són 6 en total. I he de dir també que la música és increïble, és obra d'un amic meu, és veritat, és la música de l'Eloi, a qui estimo moltíssim, l'Eloi Cavaller, que havia format part de Desert, ell és el creador de la música, però la música aporta moltíssima tensió, és com una música electrònica, a vegades més maquineo, a vegades més fosca, més sintètica, i és increïble. És una sèrie molt, molt recomanable, que crec que se'n parlarà molt, si és que no se n'està parlant ja bastant a xarxes, està començant a sortir per tot arreu, i que et recomano que vegis, a veure si la podem comentar les properes setmanes, i podem, almenys quan haguem vist 4, 5, els 6 capítols, la podem comentar i veure si t'ha agradat. Jo crec que t'agradarà molt, a mi m'està agradant
1: perfecte.
0: Molt, també.
1: Jo estic acabant Los Testamentos, vull dir que necessito ara títol per veure a casa.
0: Perfecte. Sí, també s'estrena una sèrie... S'ha estrenat una sèrie espanyola que es diu Tiene que morir mucha gente, amb l'Anna Castillo i tal, que
1: també ve de gust.
0: També la vull provar, sí.
1: Bàsicament perquè m'agrada el títol.
0: Sí, el títol és divertit. Em sembla que és una sèrie com amb molt cínica, amb molt d'humor negre i tal, que també ve de gust de tant en quant veure alguna cosa així. Sí.
1: Perfecte.
0: O sigui que Rabalear, seguríssim, i la de la Castillo també, però no l'he vist encara, eh? Ja en parlarem d'aquí d'aquí uns dies.
1: Molt bé. Doncs, a veure, en l'últim minut vols anunciar alguna cosa més per la setmana vinent, perquè no queda més temps.
0: Sí, que vull parlar de l'exposició de Godard, que sempre és d'allò, i que vull parlar
1: i
0: que vull parlar molt d'una pel·lícula que es diu Ciudad sin sueño, que està a Filmin i que va ser una de les pel·lícules petites que va triomfar en els Goya de l'última edició, el mes de febrer, i ja porto setmanes que també vull parlar i sempre la deixo pel final, perquè com que es pot veure sempre a plataformes, sí. Però super interessant aquesta pel·li, Ciudad sin sueño i Godard per les setmanes que ve o per la setmana que ve, pràcticament segur.
1: Molt bé, ara et vaig a fer una pregunta abans d'acabar per presentar la cançó amb la que tancarem.
0: Va.
1: Si jo et dic Si antes te hubiera conocido, de qui és això?
0: De la Karol G.
1: Molt bé, és una bachateta, no?
0: Sí, un tema amb un hit.
1: Si jo et dic Annabel Lee...
0: Annabel Lee és de Juan Perro? Radio Futura,
1: però no, jo sí. T'he dit, no t'he dit Annabel Lee, t'he dit Annabel Lee.
0: Annabel Lee, ja no sé què dir-te.
1: És una banda.
0: És una banda?
1: Que agafa el nom d'Annabel Lee, evidentment. Vale.
0: I és Lee o Lee? És,
1: ells, bueno. Ells es diuen Lee. Annabel
0: Lee.
1: Agafen el nom tal qual, Annabel Lee, i es diuen Annabel Lee. I tenen en clau emo punk doncs una versió de Si antes te hubiera conocido, de Karol G.
0: Ah, mira.
1: Que és el tema amb el que tanquem. Llavors, per aquí, eh?
0: Ara entenc aquí la
1: són
0: doble.
1: Dos universos musicals que no tenen res a veure i que es fusionen
0: això
1: en aquesta
0: mola,
1: peça
0: vegades, mola, sí, sí.
1: Amb la que tanquem el Sota Sospita. Que tingueu bona tarda de diumenge. Continua la informació i l'entreteniment aquí a Ràdio 4. Nosaltres tornem la setmana vinent, quan sigui dissabte. Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Davant l'ofensiva marrullera, qualifica el president del govern de la dreta contra l'executiu de coalició, Pedro Sánchez insisteix que esgotarà la legislatura. Ho ha dit en un acte polític de les Joventuts Socialistes aquest migdia a Madrid.
2: Nosotros, cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
0: La resposta del president del govern a les acusacions de corrupció que afecten el PSOE i l'expresident Rodríguez Zapatero. Unes acusacions que esquitxen també el PSC i el finançament de la campanya electoral que va portar Salvador Illa a la Generalitat. El Partit Popular demana explicacions a Illa, que avui, a la Festa de la Rosa de Constantí, el tarragonès, ha dit que no té por a la justícia.
3: Si aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar, respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
0: Tot plegat, munició que utilitza la dreta i l'extrema dreta per intentar fer fora el govern de la Moncloa. El líder del PP, Núñez Feijóo, ha començat el desembarcament a Catalunya per afiançar la seva alternativa de govern i incidir en l'ofensiva de desgast a Pedro Sánchez. Des dels comuns, el ministre Ernest Urtasun insisteix que hi ha una operació d'enderroc contra el govern, però...
4: Clar que existeix la corrupció zero i nosaltres la volem reivindicar perquè hem demostrat que és possible.
0: Maig s'acomiada amb calor i tempestes de tarda. A Emet, Noelia García.
5: Bona tarda. Avui diumenge predomina el sol i el cel poc ennuvolat, però atenció, durant aquesta tarda al Pirineu. S'esperen núvols d'evolució amb ruixats i tempestes. Les tempestes podran ser localment fortes amb calamarsa i ventades. Es poden acumular 20 litres per metre quadrat durant una hora. Avui temperatures màximes de 36 graus a Lleida, 32 a Girona, 30 graus a Tarragona i 28 graus a Barcelona. Demà dilluns comença la setmana i també el mes de juny. Baixaran lleugerament les temperatures. 35 graus a Lleida, 31 a Girona i 28 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia càlid predominant el sol i el cel poc ennuvolat. Núvols baixos i boires durant el matí al litoral i a la tarda núvols d'evolució i possibles ruixats i tempestes al Pirineu. A l'Empordà bufa tramuntana amb intensitat moderada. És una informació d'AEMET.
0: Amb l'Albert Bacassa als comandaments tècnics, el Santi García control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encoratjat la militància socialista davant les últimes informacions sobre suposats casos de corrupció que esquitxen el partit. Joaquín Calvente, bon dia.
6: Bon dia, sí. Salvador Illa ha citat Ernest Lluch per apujar l'autoestima i la confiança dels socialistes, compartir els valors de la llibertat, la igualtat i la fraternitat i comprometre's amb ell i aplicar-los, diu Illa, és el que els fa socialistes.
3: Després d'aquesta setmana que hem passat, més que mai hem de recordar això i tenir-ho present. I deixar estar el que diuen els altres. I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, el nostre convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar, respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
6: Ha insinuat Illa que hi ha forces que volen aturar el progrés dels últims anys impulsat, diu, pel govern de Pedro Sánchez.
3: Ahí aparece Aznar. Acordaros hace algunos años con el que puede hacer que haga. Lo ha repetido con un cierto estilo estos últimos días. Pues yo le digo el que pueda oír que oiga. El que pueda ver que vea y el que puede comprobar que compruebe. Y que oiga lo que le vamos a decir hoy aquí, que es que aquí estamos.
6: I tot això un dia en el que ha sortit una notícia en la que la UCO, la Unió Central Operativa de la Policia Nacional, està investigant si hi ha pagaments ocults a la campanya del PSC en Catalunya.
0: Gràcies, Joaquín. I els comuns li recorden al seu soci de govern, al PSOE, que la corrupció zero existeix. Jessica Albiach, al PSC, li reclama...
7: Si continua sent un partit del règim, o si trenca d'una vegada per totes amb les inèrcies, amb les dinàmiques, amb les corrupteles del bipartidisme, perquè les dues coses alhora no pot ser. O estàs amb la regeneració democràtica, o estàs amb les corrupteles i estàs amb les xapusses. Perquè sí, companys i companyes, n'hi ha loafer, ho sabem, ho hem patit, però no tot és loafer.
0: El BIAC insisteix en la necessitat de polítiques d'habitatge i acusa el govern de covard. Li recorda que ja té els pressupostos, però cal complir el que s'ha pactat.
7: Estem a l'equador de la legislatura i al govern se li comença a acabar el crèdit. El govern de Salvador Illa ha de deixar d'equivocar-se. Ja té els pressupostos, les prioritats ja estan marcades i ara el que ha de fer és complir, deixar-se d'ocurrències i de girs de guió cap a la dreta. Perquè, companys i companyes, tenim un govern que porta una legislatura que s'està cobrint de glòria.
0: Sobre el preacord a educació, el BIAC diu que sobren polítics a la foto, que és un acord dels sindicats i els mestres, i no dels polítics. I manifestacions d'autònoms avui a diverses ciutats espanyoles. A Barcelona han sortit a les 11 dels Jardinets de Gràcia i s'han dirigit cap a la plaça de Sant Jaume per reclamar a les administracions que no els posin entrebancs legislatius a la seva feina. Les protestes les convoquen la Confederació Espanyola de Professionals Autònoms i la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms, que denuncien l'asfíxia fiscal i l'excés de burocràcia que pateixen, diuen. Reclamen l'equiparació de drets amb els treballadors del règim general. Seguint la protesta, la Laura Zurriaga.
8: Mig miler d'autònoms protesten des de la capital catalana contra unes condicions precàries. Amb una marxa que ha acabat a la plaça Sant Jaume denunciant que les exigències burocràtiques i financeres els estan ofegant.
9: Estamos asfixiados de impuestos. Si hacen números, más del 50% son impuestos.
10: Estamos asfixiados de pago y no, de hecho me he replanteado más de una vez cerrar porque hay meses que no puedes cobrar nada y no puedes llevar nada de dinero a casa.
8: Convocats per la CEPA a nivell nacional reclamen un estatut digne i una legislació pròpia. Daniel Bosseler és organitzador.
11: Cada 10 papers que ens demana l'administració, 7 ja els té. El tema de les llicències, el tema de l'absentisme, el tema de la productivitat. Jo crec que hem d'anar a una profunda reforma completa de tots els eixos econòmics i empresarials des del punt de vista de la legislació.
8: Asseguren que ells són el motor del comerç de proximitat. Diuen que les petites i mitjanes empreses estan en perill de desaparició. També que això no va de colors polítics i que no aturaran fins que les seves exigències siguin escoltades a Madrid.
0: Gràcies, Laura. I els docents s'han d'avalar amb els seus vots al preacord que van arribar divendres a la nit als sindicats USTEC i de professors de secundària amb el Departament d'Educació. La votació començarà demà dilluns i es farà fins dijous. Mentre es faci la consulta, els sindicats USTEC i professors de secundària desconvoquen les vagues territorials previstes. Es manté, però, la de divendres vinent a tot Catalunya a l'espera del resultat de les votacions. Tres sindicats es van aixecar de la taula de negociació i insten a votar no a la consulta, en considerar que l'acord és insuficient perquè queden fora moltes de les reivindicacions del sector. Per això mantenen totes les vagues convocades aquesta setmana entrant. La pregunta consensuada per a la consulta és: estàs d'acord amb que els sindicats firmem el preacord? Hi ha dues possibilitats de resposta, sí o no, em comprometo a continuar amb les mobilitzacions. Recordem que el preacord preveu que els docents acabaran cobrant 600 euros més al mes en 4 anys, sumant l'increment de la Generalitat i el de l'Administració Central.
1: Edició cap de setmana.
0: D'aquí una setmana visita Espanya el papa Lleó XIV a Madrid, les Canàries i Catalunya. Aquí serà els dies 9 i 10 de juny amb visites a la Sagrada Família, la Catedral, Montserrat, l'Església de Sant Agustí del Raval i la presó de Brians-1, a més d'una oració a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. La presència del papa atreu molts visitants i s'ha disparat el preu dels allotjaments a la capital catalana. Maria Gómez.
12: Segons dades d'un portal de reserves online, de mitjan el preu de l'habitació d'hotel se situa al voltant dels 300 euros. S'espera una gran afluència de feligresos i també curiosos que obliguen a reforçar les plantilles dels hotels. És el cas del grup Cercotel, en tenen 3 a la ciutat. Destaca el del carrer Rosselló per la seva proximitat a la Sagrada Família, un dels epicentres de la visita de Lleó XIV. Esperen sobretot un client nacional i també mitjans de comunicació. Jordi Ortega és el responsable de venda online.
13: Esperem una presència majoritària de client nacional i això és un fet que introdueix un perfil de viatger bastant diferent respecte dels altres grans esdeveniments que tenim a Barcelona. I a més, en el nostre cas, doncs, donat per la ubicació de l'hotel Cercotel Rossellón, que ofereix unes vistes a la Sagrada Família, doncs, també acollirem mitjans de comunicació, tant nacionals com internacionals.
12: Des de Partur parlen d'una ocupació que frega el 100% i serà bàsicament un client familiar. Marian Muro, directora general.
14: Són famílies que venen d'altres punts d'Espanya i Europa i es quedaran a la ciutat 4 dies de mitjana.
12: Una visita amb un impacte més que evident, però que se suma a altres esdeveniments que acull també Barcelona, com el Primavera Sound, que arrenca el 3 de juny, o el Gran Premi de Fórmula 1 de Catalunya, just el cap de setmana posterior a la visita del Sant Pare.
15: El tabac mata una persona cada 6 segons al món. La meitat dels fumadors moren de forma prematura. També els fumadors passius tenen un 35% més de risc de patir un càncer. Dades per a la reflexió en aquest Dia Mundial Sense Tabac, una jornada impulsada per l'OMS per conscienciar sobre els efectes del tabac i la nicotina. A casa nostra, segons les últimes dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya, un 21,4% de la població de més de 15 anys fuma. Fa 15 anys la xifra era del 30%, és a dir, que hem reduït el percentatge de persones fumadores, però no podem baixar la guàrdia perquè el tabac continua provocant prop de 10.000 morts anuals a Catalunya. El doctor Joan Lozano és metge de família i coordinador del grup d'abordatge del tabaquisme de la CANFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Molt bon dia.
16: Bon dia.
15: Doctor, lleis antitabac, més conscienciació, programes per deixar de fumar, han aconseguit reduir el consum de tabac respecte a anys enrere, però estem encara lluny d'aconseguir una societat lliure de fum i de nicotina. El que més els amoïna ara mateix és el consum de cigarretes electròniques, que sembla que fan menys por?
16: Efectivament. Això ens fa molta por perquè des de l'àmbit científic ja fa més de 10 anys que estem advertint que la indústria del tabac està sent molt agressiva amb els nostres menors d'edat i adolescents perquè s'enganxin aquests nous productes i malauradament ho estan aconseguint veient una mica l'evolució en aquests últims anys amb l'augment del consum d'aquestes substàncies tòxiques.
15: Clar, sí. Semblen més innocues, que no ho són, i a més és com una porta d'entrada a consumir altres tipus de tabac. Perquè fa el perfil del fumador, hem d'incidir en els joves, ho deia vostè ara, perquè no caiguin en aquest consum tòxic de tabac, sigui quin sigui el format.
16: Efectivament, jo crec que una mica el focus de la indústria del tabac està en renovar la seva clientela, no? I on veuen que tenen un filon, per dir-ho d'alguna manera, o un focus, és en els joves, no? Que en teoria són per on han de començar a enganxar els seus addictes. I per tant, aquest és on tenim el gran problema, no? Ja és cert que el percentatge de fumadors de cigarreta convencional amb els anys està disminuint, també hi ha més conscienciació, potser a partir dels 35-40 anys la gent comença a ser més conscient i comencen a fer aquests intents de deixar de fumar. Això la indústria ho sap i per tant està perdent clientela i està perdent beneficis econòmics i us ha de reposar d'alguna manera. I quan ja fa molts anys que saben que la cigarreta de combustió pues, no mola, per dir-ho d'alguna manera, pues, han desenvolupat totes aquestes noves formes de fumar per continuar amb el seu negoci de malaltia i de mort, que dic jo.
15: Estic pensant que segurament els influencers podrien fer molta feina aquí per evitar tot això. Parlem dels efectes del tabac a la nostra salut. El més evident és el risc de patir un càncer de pulmó. De quines altres maneres es manifesta, doctor, el consum de tabac a la nostra salut?
16: De fet, el tabac afecta a més de 25 malalties, no? I evidentment, com dieu, el càncer de pulmó, però la malaltia pulmonar obstructiva crònica, el càncer de bufeta urinària, tota la patologia cardiovascular, els infarts de miocardi, els ictus. De fet, si no existís el tabac, el càncer de pulmó seria insignificant. I, en definitiva, el tabac provoca una mort prematura en el 50% de les persones que el consumeixen. És a dir, la meitat de la gent que està fumant morirà de manera prematura per culpa d'aquest tabac.
15: No? Déu-n'hi-do. I no podem oblidar tampoc els fumadors passius, que tot s'ha de dir. Ara vivim molt millor que fa uns anys, perquè abans viure entre fum era habitual i era inevitable. Això ha canviat, però cal tenir en compte que potser no s'hauria de fumar mai davant d'una criatura, davant d'una persona que té una salut vulnerable, no?
16: Sí, de fet, una de les coses que nosaltres estem reivindicant i que demanem als governs perquè facin lleis protectores, un dels aspectes d'aquestes lleis és augmentar els espais lliures de fum, no? Jo quan veig amb un pare o una mare fumant dintre d'un cotxe amb una criatura al darrere, pues dic, ostres, això és quasi un maltractament cap al nen. Per altra banda, també desnormalitzem una conducta, no? Perquè hem de pensar que ara mateix els fumadors estan al voltant del 20-21% de la població, per tant, la gran majoria de la població no fuma, és a dir, al voltant del 80% de la població no fuma, per tant, lo normal, entès com lo més freqüent, és no fumar.
0: Doctor, consells per deixar de fumar, que aquest 20% de la societat ho pugui aconseguir. Què és el primer que s'ha de fer? Demanar ajuda, suposo.
16: Bueno, pensem que el 80% de la gent que aconsegueix deixar de fumar ho fa sense ajuda. Però si algú ens està sentint ara i es vol plantejar deixar de fumar, doncs avui dia 31, que és el Dia Mundial sense Tabac, que és un bon dia, com tots, per deixar de fumar, jo crec que hi ha alguns exercicis que estaria molt bé que es fessin, no? Jo el primer és que escrivís en un paper quins són els seus veritables motius per deixar de fumar, perquè això ha de ser una convicció personal. Una altra recomanació és que mentre s'està preparant aquest dia, que també és aconsellable marcar-se un dia, escolleixis un o dos dies per fer un registre de la cigarreta que t'estàs fumant, no? I llavors, pues, just abans de fumar-te la cigarreta, pues, dir quina intensitat o quines ganes tens de fumar-la i què faries en aquell moment si no fumessis, no? Jo crec que aquest és un exercici que ens ajuda a preparar-nos molt en el moment de deixar de fumar, no? I després, evidentment, si necessitem ajuda, doncs ens podem dirigir al nostre centre d'atenció primària, a la nostra farmàcia comunitària, fins i tot al 061 aquí a Catalunya dona suport telefònic. Vull dir, hi ha molts llocs on podem trobar aquesta ajuda.
0: Doctor Joan Lozano, metge de família, coordinador del grup d'abordatge del tabaquisme de la Canfic, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Moltíssimes gràcies.
16: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I nous avenços cap a la medicina de precisió. El grup de càncer de pròstata de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron ha demostrat que una combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat el risc de progressió o mort en cas d'un tumor de pròstata metastàtic amb algunes mutacions genètiques. A més, aquesta combinació defineix quins pacients seran candidats. Aquests resultats s'han presentat al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica a Banyeres.
17: Han estat dos estudis complementaris. El primer, Talapro3, participat per Vall d'Hebron, analitzava la resposta clínica que oferia en pacients amb càncer de pròstata metastàtic la combinació de dos fàrmacs que ja es prescriuen per separat: un inhibidor d'andrògens per a càncer de pròstata i un inhibidor d'un enzim que indueix la mort de les cèl·lules tumorals en càncer de mama. I el segon, ZZ-FIRST, treballat només al Vall d'Hebron i liderat pel doctor Joaquim Mateo, s'analitzava en biòpsies com responia al tumor durant el tractament i quins efectes tenia. I aquestes han estat les conclusions.
18: Que en pacients que tinguin mutacions en els gens de la reparació de l'ADN, retrasem molt el temps a que la malaltia torni a aparèixer. A més, també, a partir de les biòpsies, entenem millor com interactuen els fàrmacs sobre el tumor.
17: Amb aquests resultats assenyalen molt necessari poder oferir el test genètic a tots els pacients amb càncer de pròstata perquè precisen el diagnòstic, permetria poder accedir directament al tractament més beneficiós.
18: Fer un diagnòstic a nivell genètic i molecular a la vegada que el diagnòstic clàssic permet seleccionar quina és la millor opció de tractament per cada pacient.
17: Tot confia en que les agències reguladores aprovin aquesta combinació de fàrmacs com a primer tractament per a aquest grup de pacients. El pas immediat és treballar per als pacients que no són candidats.
0: 45 artistes catalans participaran al nou cicle de concerts directes Estrella Damm 150, que expandirà la seva programació durant els mesos de setembre i octubre a diverses sales de concert de Catalunya, Andorra, les Illes i Castelló. Ens ho explica la Montse Soto.
19: Al·lèrgiques al pol·len que escolteu, Miqui Núñez, Macaco, Quimi Portet, Su, Alfred García, Svetlana o el petit Acalaril, entre molts altres, conformen el cartell d'aquest certamen que no només celebra els 150 anys d'Estrella Damm i la seva vinculació en el món de la música, sinó que també reivindica el paper fonamental de les sales de concert de tot el territori en el foment del teixit musical.
20: Hemos estado muy, muy, muy acostumbrados a tenerlas ahí, pero las salas hoy en día están bastante tocadas, muy tocadas porque S'estan vaciando, cada vegada hi ha menys públic.
19: Acabeu d'escoltar Nayara Lasa, presidenta de l'Associació de Sales de Concert de Catalunya i també directora de la Sala Polo. Des de SAC ens expliquen que acostar als artistes espais i sales nous on mai han tocat és un altre dels al·licients d'aquest cicle musical. Ens ho explica la Fàtima Garro.
20: És veritat també que hi costa també, no?, que alguns artistes tornin a certs territoris que no estan tan, saps, com trillats, no? O sigui que hi ha algunes parts que no és fàcil anar-hi perquè és molt arriscat, i amb aquest projecte hem pogut tornar-los a alguns dels territoris que no han tocat mai.
19: Entre ells, el Premi Disc Català de l'any 2025, Alfred García, que tampoc ha volgut faltar aquesta cita.
2: Les sales de concerts de tot l'estat, o sigui, m'han vist créixer com a artista i he passat molt bones estones.
19: 45 concerts a càrrec de 45 artistes del 18 de setembre al 30 d'octubre en sales de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra.
21: I de la música als esports. Comencem parlant de la Champions. El Paris Saint-Germain revalida el títol de millor equip continental i Luis Enrique es corona com un dels millors entrenadors mundials. Germà García, bona tarda.
22: Bona tarda, Olga. Doncs és així. Segon títol del PSG en la seva història, en dues temporades seguides, amb Luis Enrique a la banqueta, que d'aquesta manera iguala amb tres Champions a Pep Guardiola i a Zinedine Zidane. Luis Enrique, per cert, ja porta 12 títols al front del Paris Saint-Germain. Un partit que se li va complicar, però, a l'equip francès, als 5 minuts de partit, quan marcava Kai Havertz, el jugador, el davanter de l'Arsenal, però que igualava amb un llançament de penal al minut 64 Ousmane Dembélé. Es van a la pròrroga, no hi va haver gols, i ja en els penals el PSG va marcar un total de 4 gols, mentre que l'Arsenal en va fallar 2, per tant en va marcar 3, i d'aquesta manera el conjunt francès es proclama campió de la Champions per segon any consecutiu. Van haver importants saldarulls pels carrers de París i d'altres ciutats franceses en les celebracions, més de 400 detinguts, 7 policies ferits, un d'ells greu, i més de 20.000 aficionats van seguir el partit per les pantalles gegants que es van instal·lar als Camps Elisis. Anem a escoltar els protagonistes del partit. El gran protagonista, sens dubte, és Luis Enrique, l'extècnic del Barça, l'asturià, que deia que una final de Champions havia estat certament aquesta, molt i molt treballada.
23: Ha costat mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
22: Un Luis Enrique que es veia molt orgullós pel seu equip.
23: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar. Y siguen entrenando. Sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
22: A l'altre cantó, un altre tècnic espanyol, Mikel Arteta, el tècnic del Arsenal, que es mostrava resignat.
24: Es un grupo maravilloso, lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo viviremos de otra manera. Y somos conscientes de lo que hemos hecho, lo que pasa que cuando estás tan cerca ante un equipo como el PSG, que hay que felicitarlo porque tiene recursos para absolutamente todo, te quedas mal porque teníamos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de este club.
22: El migcampista del PSG, l'espanyol Fabián Ruiz, deia que havien treballat prou bé.
25: Sí, la verdad que es increíble, ¿no? ¿Quién no lo diría, no? Que íbamos a hacer historia y tan seguido, ¿no? Dos Champions seguía. Con lo difícil que él, solo lo había hecho el Real Madrid. Bueno, ahora también estamos nosotros. Creo que estamos haciendo un grandísimo trabajo. Hoy hemos visto de principio hasta el final. El equipo lo ha dado todo. Y toda esta gente, todo París, toda la ciudad se lo merecen.
22: I per últim, un altre migcampista del PSG, el portuguès João Neves, que deia que era un triomf molt merescut.
26: Hacemos siempre nuestro partido, hacemos siempre nuestra manera de jugar. Y es así que nos creemos que ganamos. Y una vez más, somos campeones de Europa. Y estoy muy contento por el equipo, por el staff, por la dirección. Y creo que lo hemos merecido.
22: I avui tindrem dues rues de campions pels carrers de París i de Londres. A França, per la consecució de la Lliga i la Champions del PSG. I a l'Arsenal, per celebrar el títol de la Premier després de 22 anys.
21: I més futbol, en aquest cas d'àmbit local, els play-offs de fases d'ascens de categoria, mentre que la segona divisió s'acaba avui la fase regular.
22: Sí, en efecte, del que més ens toca de prop és el play-off d'ascens a la segona divisió. Són les semifinals, partit d'anada. A partir d'un quart de 5 de la tarda, Can Dragó, l'Europa juga contra el Celta B. El tècnic de l'Europa és Adai Benítez.
3: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment, o sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes.
22: La propera setmana el partit de tornada es disputarà a Balaïdos. En l'altra eliminatòria, divendres, el Sabadell va perdre a Valdebebas contra el Real Madrid Castella per 2-0 i tocarà remuntada la nova Creu Alta en el partit de tornada. Tanmateix, també cal parlar dels play-off d'ascens a la segona ref, a la segona federació. Aquesta tarda, 6:15, al municipal de Cornellà, tindrem el partit entre el Cornellà i el Badalona. És ja el partit o l'eliminatòria final. Pel que fa a la segona divisió del futbol espanyol, avui es disputa la 42a i última jornada de la fase regular, tot amb horari unificat. Playoffs per l'ascens a partir de 6:45 de la tarda, Castelló, Eibar, Deportivo de la Coruña, Las Palmas, Almeria, Valladolid, Racing, Cádiz, Saragossa, Màlaga i Burgos, Andorra. I pel que fa al descens, 2 partits a les 9 del vespre, Córdoba, Osca i Leganés, Mirandés.
21: I a la plana poliesportiva avui tenim molta competició, motos, tenis, ciclisme, waterpolo, bàsquet i hoquei patins.
22: Sí, anem a pams, comencem pel motociclisme, Gran Premi d'Itàlia, el circuit de Mugello, a partir de, doncs, d'aquí a 5 minuts pràcticament comença la prova de MotoGP amb Marco Bezzecchi, que surt líder mundial de la primera posició, surt de la pole, és la segona que aconsegueix aquesta temporada el pilot italià amb rècord de circuit. Per primer cop les Aprilia sortiran des de la primera línia de la graella de sortida, amb Bezzecchi, Raúl Fernández, que per cert ahir va guanyar la prova a l'esprint, i Jorge Martín, i des de la segona línia sortiran les Ducati amb Marc Márquez, que és quart, amb Fermín Aldeguer i també amb Pecco Bagnaia. Precisament Marc Márquez diu que està prou satisfet de l'evolució que està portant.
4: Contento estoy, estoy en un proceso que, bueno, toca celebrar cuando entras en la Q2, toca celebrar una segunda línea y toca celebrar un top 5. Mañana veremos, intentaremos seguir trabajando. Evidentemente no me conformo nunca con estos resultados, pero ahora debo conformarme y debo estar calmado.
22: El català Lerrín sortirà des de la quarta línia i el també català Maverick Viñales sortirà des de la 19a posició. En tenis, torneig de Roland Garros, el 8ens de final, a punt de començar el partit entre Rafael Jodar, el número 29 de l'ATP, i Pablo Carreño. Són 8ens de final en la categoria individual masculina. En dobles masculins, Marcel Granollers, formant parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'enfrontarà als austríacs Alexander Elger i Lucas Miedler. I en dobles femenins, l'espanyola Cristina Buxa, formant parella amb la nord-americana Nicole Melichar Martínez, s'enfrontaran a l'alemanya Laura Siegemund i Vera Svoraneva de Rússia. Amb handbol tenim la 30a i última jornada de la Lliga Asobal, també amb horaris unificats. A partir de les 6 de la tarda tenim el Ciutat de Logroño Barça i el Granollers Ciutat en Real. Parlem de ciclisme, Giro d'Itàlia, 21a i última etapa, amb sortida i arribada a Roma, 131 quilòmetres totalment plans. En Jonas Vingegaard, el danès, serà el campió. En el podi l'acompanyaran l'austríac Félix Gall i l'australià Jay Hindler. Pel que fa als catalans, serà 14è David de la Cruz, amb més de 23 minuts del líder, i Enric Mas quedarà 33è a més d'una hora i mitja. Pel que fa al waterpolo, el Club Natació Atlètic Barceloneta va assolir ahir a la piscina de Can Llong de Sabadell el seu 26è títol de Lliga, el 21è de forma consecutiva. El boia mariner, Roger Taüll, va ser escollit el millor jugador i es mostrava així de satisfet.
5: Ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal que ens posen les coses més difícils.
22: Pel que fa a la final del waterpolo femení, hi haurà tercer i últim partit de play-off final, com deia, entre el Mataró i el Sant Andreu. Ahir, en el segon partit, les maresbenques van guanyar 14-13 posant l'empat a l'eliminatòria. I dimecres vinent, a partir de les 5 de la tarda, es disputarà el partit decisiu a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. En bàsquet, avui al Palau Laurana es disputa l'últim partit de la Lliga ACB en la fase regular. Serà a partir de les 7 de la tarda. El Barça s'enfronta al València Bàsquet. Si guanyen els blaugranes, aconseguiran ser tercers, aconseguiran la tercera plaça i d'aquesta manera tenir el factor pista al seu favor en aquests play-offs. I acabarem amb hoquei patins perquè el Barça va guanyar 4-1 a l'Igualada en el primer partit semifinal del play-off al millor de 5 partits i en l'altra eliminatòria s'està disputant just en aquests moments el segon partit entre Liceu de la Corunya i el Calafell, de moment amb empat a 0 al descans. Cal recordar que Liceu, però, va guanyar el seu primer partit en el conjunt del Calafell. I amb hoquei patins femení també es disputa la final de la Lliga. El Vila-sana s'ha classificat per disputar aquesta finalíssima de la Lliga Espanyola en vèncer ahir a la pista del Palau Solità i Plegamans per 2-1. Recordem que ara d'aquí a pocs instants comença la prova de MotoGP al circuit de Mugello en el Gran Premi d'Itàlia de motociclisme.
21: Gràcies, germà.
22: Fins ara.

0: Són les dues. El president del govern, Pedro Sánchez, assegura que esgotarà la legislatura malgrat l'ofensiva del Partit Popular i Vox, que qualifica de marrullera per tombar el seu govern. Ho ha dit en un acte polític de les Joventuts Socialistes aquest migdia a Madrid.
1: Ante los infundios, también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
0: És la resposta del president del govern a les acusacions de corrupció que afecten el PSOE i l'expresident Rodríguez Zapatero, Maria Gómez.
2: Unes acusacions que de retruc esquitxen també el PSC i el finançament de la campanya electoral que va portar Salvador Illa a la Generalitat. El Partit Popular demana explicacions a Illa, que avui, a la Festa de la Rosa de Constantí, al Tarragonès, ha dit que no té por a la justícia.
3: I aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar, respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret, i a la presumpció d'innocència.
2: Des dels comuns li recorden al seu soci de govern, el PSOE, que la corrupció zero existeix i la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, canvia un missatge ben clar al PSC.
4: O estàs amb la regeneració democràtica, o estàs amb les corrupteles i estàs amb les xapusses. Perquè sí, companys i companyes, n'hi ha loafer, ho sabem, ho hem patit, però no tot és loafer.
2: Declaracions des del Prat de Llobregat durant un acte de partit amb la presència del ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
0: I manifestacions d'autònoms avui a diverses ciutats espanyoles. A Barcelona han sortit a les 11 dels Jardinets de Gràcia i s'han dirigit cap a la plaça de Sant Jaume per reclamar a les administracions que no els posin entrebancs legislatius a la seva feina. Les protestes les convoquen la Confederació Espanyola de Professionals Autònoms i la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms, que denuncien l'asfíxia fiscal i l'excés de burocràcia que pateixen. Seguint la protesta, Laura Zurriaga.
5: Milers d'autònoms protesten des de la capital catalana contra unes condicions precàries. Amb una marxa que ha acabat a la plaça Sant Jaume denunciant que les exigències burocràtiques i financeres els estan ofegant.
6: Estamos asfixiados de impuestos. Si hacen números, más del 50% son impuestos.
7: Estamos asfixiados de pago y no, de hecho me he replanteado más de una vez cerrar porque hay meses que no puedes cobrar nada y no puedes llevar nada de dinero a casa.
5: Asseguren que ells són el motor del comerç de proximitat. Diuen que les petites i mitjanes empreses estan en perill de desaparició. També que això no va de colors polítics i que no aturaran fins que les seves exigències siguin escoltades a Madrid.
0: I el tabac mata una persona cada 5 segons al món. La meitat dels fumadors moren de forma prematura. També els fumadors passius tenen un 35% més de risc de patir un càncer. Dades per a la reflexió en aquest Dia Mundial Sense Tabac, una jornada impulsada per l'OMS per conscienciar sobre els efectes del tabac i la nicotina.
2: I a casa nostra, segons les últimes dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya, un 21,4% de la població de més de 15 anys fuma. Si mirem enrere, fa 15 anys la xifra era del 30%. Hem reduït el percentatge de persones fumadores, però no es pot abaixar la guàrdia perquè el tabac continua provocant prop de 10.000 morts anuals a Catalunya. A l'edició cap de setmana hem entrevistat el doctor Joan Lozano, metge de família i coordinador del grup d'abordatge del tabaquisme de la Canfic.
8: Hi ha més conscienciació, potser a partir dels 35-40 anys la gent comença a ser més conscient i comencen a fer aquests intents de deixar de fumar. Això la indústria ho sap i per tant està perdent clientela i està perdent beneficis econòmics i us ha de reposar d'alguna manera. I com ja fa molts anys que saben que la cigarreta de combustió pues, no mola, per dir-ho d'alguna manera, pues, han desenvolupat totes aquestes noves formes de fumar per continuar amb el seu negoci de malaltia i de mort, que dic jo.
0: Maig s'acomiada amb calor i tempestes de tarda. Aimet, Noelia García.
9: Bona tarda. Avui diumenge predomina el sol i el cel poc ennuvolat, però atenció, durant aquesta tarda al Pirineu. S'esperen núvols d'evolució amb ruixats i tempestes. Les tempestes podran ser localment fortes amb calamarsa i ventades. Es poden acumular 20 litres per metre quadrat durant una hora. Avui temperatures màximes de 36 graus a Lleida, 32 a Girona, 30 graus a Tarragona i 28 graus a Barcelona. Demà dilluns comença la setmana i també el mes de juny. Baixaran lleugerament les temperatures. 35 graus a Lleida, 31 a Girona i 28 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat. Núvols baixos i boires durant el matí al litoral i a la tarda núvols d'evolució i possibles ruixats i tempestes al Pirineu. A l'Empordà bufa tramuntana amb intensitat moderada. És una informació d'AEMET.
0: Doncs ho deixem aquí, que passeu una bona tarda.
10: Edició cap de setmana. Ràdio 4. Tota Europa.
11: Bona tarda, europeus i europees.
12: Us parlen Marina Fernández i Vicent San Clemente.
13: Com bé saben, la setmana passada, la Global Sumut Flotilla, direcció a Gaza, va ser interceptada per les forces armades d'Israel en aigües internacionals. Allà hi era l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. I avui la tenim aquí, al Tot Europa. Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
11: Gràcies, Laura, per estar amb nosaltres. Per què vas decidir apuntar-te amb una causa així?
14: M'ho està preguntant molta gent i és una bona pregunta. La veritat és que no m'ho vaig pensar. M'ho van proposar i feia molt temps que estava amb l'activisme, relacionada amb l'activisme pro-Palestina, però tenia ganes de posar el cos, de fer una mica més. Jo crec que des del 2023 a tots i a totes se'ns trencava el cor i se'ns ha trencat el cor veient les notícies, veient aquestes imatges d'escoles bombardejades, hospitals

0: I tot el contrari, la veritat és que ho he gaudit, aquesta part l'he gaudit molt.
1: I com s'aguanta, diguem, perquè quants dies vau estar, quants dies i quantes nits vau estar abans d'arribar a les costes gregues?
0: Abans de la primera intercepció, voleu dir del 29 d'abril, doncs potser uns 8 dies, 8-9 dies aproximadament.
1: I què suposa estar allà amb un vaixell tan petit? Com tires endavant?
0: Bé, amb moltíssima... Jo crec que arriba un moment, o tots, des del moment que embarquem i posem un peu dins del vaixell, malgrat que no et coneguis, que siguis de realitats diferents, de països diferents, de cultures diferents, hi ha un objectiu comú que està per sobre de nosaltres mateixos, que és arribar a Gaza, a obrir aquest corredor humanitari, trencar amb el bloqueig i ajudar el poble palestí. I aleshores et carregues d'una paciència infinita que no sabies que tenies, d'una capacitat d'adaptació que tampoc sabies que tenies i d'una resiliència. Per tant, s'aguanta i a més és una de les coses boniques d'aquesta missió de la Global.
2: Hi havia molta germanor en el vaixell?
0: Moltíssima. Però no només en el vaixell, també quan hem fondejat, perquè no hem arribat a port, o hem estat fondejant, o hem atracat en port, et tornaves a retrobar amb companys i companyes que anaven a altres vaixells i tot eren abraçades. Hem tingut molta cura les unes de les altres i hem estat molt pendents en cada moment, ens hem ajudat i hi ha moltíssima solidaritat i molta companyonia. Aquesta part de la missió, de veritat que és la que m'emporto com una part preciosa i molt, molt bonica.
1: I com va ser el primer indici del primer incident, diguem?
0: No va haver cap indici, la veritat és que no l'esperàvem. Ningú s'hagués imaginat que la primera intercepció per part de les forces d'ocupació israelianes seria davant de les costes de Grècia i a 1.000 quilòmetres de Gaza. Normalment totes les intercepcions havien estat a 100 milles aproximadament de la costa, no? Passat Xipre. Per tant, era una tarda vespre normal que estaven fent les guàrdies de vigilància. Miràvem el cel, miràvem els drons, perquè això ho fèiem cada nit, fèiem torns, i de cop vam veure un objecte no identificat en l'horitzó amb unes llums vermelles que no ho distingíem com un vaixell de la flotilla. Per tant, bueno, vam agafar els binocles, vam començar a mirar els canals de comunicació que teníem comuns i col·lectius, van començar a bullir perquè hi havia alguna cosa no identificada, i de cop van canviar les llums, es van tornar grogues, i vam començar a veure com baixaven tot de motores i que començaven a envoltar els vaixells que estaven més a prop d'aquest vaixell, que després vam saber que era un vaixell militar israelià. Però clar, en un primer moment no ens ho vam esperar, ens va agafar per sorpresa.
2: I com recordes aquell moment de la captura? Com et vas sentir?
0: Bé, nosaltres vam tenir sort, vam escapar, vam aconseguir el meu vaixell, l'Atlantic Blue, és dels 33 que va aconseguir escapar i no va ser interceptat. I bé, la veritat és que amb molta serenor, perquè la Global Sumut Flotilla, abans d'embarcar, et fa tota una formació molt, molt detallada i molt intensa de tots els protocols i què és el que has de fer, i sobretot què és el que no has de fer per posar nerviosos als sionistes, als militars. I amb tota la serenor vam activar el protocol d'intercepció, vam fer el que calia fer i vam començar a tirar. Per sort que teníem un capità amb molta perícia i un bon vaixell amb uns dos bons motors, i vam aconseguir escapar.
1: I aleshores, des d'aquest moment fins a la vostra captura, que us veu anar dirigint cap a Israel, què passava?
0: Sí, en aquell moment, després d'aquesta primera intercepció, que cal dir que es va cometre i va tenir lloc sota la mirada de drons de Frontex, és a dir, de la Unió Europea, i que no va actuar, va continuar mirant cap a una altra banda, el que vam fer és, vam fondejar en un poble que es diu Lera Petra i vam estar allà esperant a la resta de companys i companyes quan van ser alliberades per tornar a reagrupar i a reorganitzar els vaixells. I d'allà, un cop ja vam estar reagrupats

0: reorganitzats, vam continuar la marxa cap a Turquia, vam fer una parada més a Marmaris i d'allà ja, bueno, camí Gaza, que era la intenció i el primer objectiu.
1: I aquí és ja quan de nou us tornen a interceptar, us capturen definitivament, us aturen a tota la flotilla. Com han estat aquests dies sota mans israelianes?
0: Han estat uns dies terrorífics. Han estat...
2: El moment de la captura i el següent?
0: El moment de la captura, el que és la intercepció, en el nostre cas, del nostre vaixell i en molts altres vaixells, com ells són conscients i saben que portem càmeres, el primer que fan és que trenquen la càmera del vaixell perquè no quedin imatges de la intercepció. Cal dir també la confiança amb la que actua el govern sionista d'Israel, perquè aquest any, enguany, aquesta flotilla, la intercepció ha estat a plena llum del dia. No havia passat mai davant de càmeres, de mòbils que han estat gravant, i per tant, com no saben si n'hi ha més càmeres, el que és el moment de la intercepció i que puixen el vaixell va estar bastant cordial, per utilitzar un adjectiu que tampoc s'escau gaire, però per dir-ho d'alguna manera. Desconfien que hi hagi més càmeres i, per tant, hi ha una mínima cordialitat. Des del moment que puixes a la motora i que desembarques en el vaixell presó és quan comença tota la violència, tota la brutalitat i les vexacions.
2: I com es pot descriure, diguem?
0: Bé, estem parlant de pallisses, estem parlant de maniobres de braços i bueno, d'aquestes claus que fan mal i luxen músculs i fuetes cervicals. Estem parlant de cops de peu, estem parlant de tàsers, estem parlant d'agressions sexuals, estem parlant també de companys als que els han inoculat alguna substància i no sabem què ha estat. Estem parlant de gossos per intimidar, de privació de son, de privació de cansament, de descans, perdó. És a dir, són bèsties ensinistrades per deshumanitzar l'enemic amb un protocol de tortures molt clar. Res del que fan és aleatori ni gratuït. Això sí que ho tenen, i per tant aquests 4 dies segrestats il·legalment en aigües internacionals han estat aterridors. Feia por, feia molta por, perquè no sabies que t'anaves a trobar a continuació.
2: I teníeu accés al vostre material, a la vostra motxilla, a les vostres coses?
0: No, de fet vam tornar totes amb el xandall de presoneres israelianes, de presó israelí, i res més. Els vaixells queden a la deriva, que aquesta és una altra diferència també amb l'anterior flotilla. L'anterior flotilla amb els mateixos vaixells els van portar fins al port d'Ashot a Israel. En aquest cas el que han fet és sabotejar i vandalitzar els vaixells i deixar-los a la deriva, que és un greu delicte, també, que atenta contra el dret marítim i la seguretat marítima. Però tot es va quedar als vaixells, i el poc que portaven en el moment de la intercepció s'ho van quedar ells.
1: I tu has sortit molt malferida?
0: No, si em comparo amb altres companys i companyes, sobretot aquells que van aconseguir escapar i arribar més a prop de Gaza. Uh-huh. Amb aquests va haver un escarnissament brutal. Però bueno, sí que tinc luxació d'espatlla, a les cervicals, perquè em van agafar amb una brida, em van estar sacsejant, i després tot de cops les manilles que te les apreten perquè et facin mal, a mans i peus.
2: Laura Campos estava molt a prop del ministre israelià, que va anar a burlar-se de la flotilla.
0: Jo estava en el moment, jo era una de les que estava de genolls amb el cap baix, i quan va venir el psicòpata del ministre Ben Gavir a cridar-nos, a escridassar-nos, a dir-nos terroristes, i a fer mofa, i a vexar-nos i a burlar-se de nosaltres.
2: I vosaltres sabíeu qui era?
0: Sí, sabíem qui era. Bueno, jo segueixo l'actualitat política internacional i tenia molt clar que la persona que estava allà escridassant-nos amb una bandera d'Israel era, bueno, i perquè era el mateix que va anar també a la flotilla anterior i va fer el mateix amb els companys de la flotilla de l'any passat.
1: just en aquests moments que explicaves tu, on us estaven fent ficar-vos de genolls, dius que en algun moment vas tenir la lucidesa de pujar el cap i veure el que estava passant al teu voltant, i explicaves que hi havia ciutadans israelians, també nens, que estaven allà expectant, com si allò fos un espectacle, fent-se fotos amb el ministre. Com et quedes davant aquest episodi?
0: Bueno, és d'una indignació. No vaig aixecar gaire el cap perquè de seguida te'l baixaven, però sí que, bueno, doncs vaig poder mirar lateralment. És que em va sobtar molt i em va gelar el col de sentir veus d'infants, perquè no t'ho esperes, veure infants o trobar-te amb infants en un context així. Uh-huh. Sí, estaven fent-se selfies amb nosaltres com si fóssim uns animals en una cacera que havien aconseguit, i ja dic, amb humiliacions, amb vexacions, amb burles, i amb l'himne nacional d'Israel en bucle constantment sonant. Sí, és una de les imatges que més m'ha sobtat, no? Aquell moment en l'hangar aquell on estaven tots de genolls.
2: I les persones que han rebut, diguem, pallisses o això, era per algun motiu concret? Les havien escollit? Sabien qui era? O...
0: No, amb això era completament aleatori. A més, amb això sí que els israelians, hem de dir que han estat molt democràtics, hem rebut tots i totes per igual, però sí que hi ha un patró, potser, que crec que s'han encarnissat més amb els capitans. Sí, com una forma d'infringir també un càstig. Voluntaris i voluntàries, la Global tindrà sempre, no se'ls acabarà, però personal marítim que sàpiga navegar i que a més tingui aquesta sensibilitat amb la causa pro-Palestina, ja és més difícil de trobar. Per tant, diguem que els capitans i capitanes són els que més malparats han sortit, i ull, també aquelles embarcacions que més van avançar, perquè van ser 32 hores d'intercepció, doncs aquelles que més es van acostar a Gaza són que van acabar en el que nosaltres hem anomenat el vaixell de l'horror.
2: Us van fer signar alguna cosa?
0: Sí, constantment al port d'Ashdod. La seva pretensió constant, de taula en taula, et van portant de taula en taula, és que signessis i que acceptessis que tu havies entrat il·legalment a Israel, i contínuament volien que signessis documents per la deportació express, i és el que els hi, en el meu cas els hi vaig dir, dic, no és que jo no he entrat il·legalment, és que a mi m'heu segrestat il·legalment, perquè jo no tenia cap mena d'intenció de posar el peu aquí. I tot i que et van preguntant i volen que signis, la meva resposta va ser: vull assistència mèdica i vull un advocat, que evidentment no es va complir, no va ser així, però sí, constantment el que volen és que signis els documents.
1: T'hi vas poder negar, finalment?
0: Sí, em vaig negar del tot. La última pregunta, abans que et fiquin al furgó i que et portin a la presó de Ketziot, al desert de Negev, l'última pregunta és si et vols quedar. I dius, home, comptant que ja no volia venir i que m'heu segrestat il·legalment i m'heu empresonat, m'heu apallissat i m'heu... Doncs, evidentment, no em vull quedar. El següent que ja ens va passar van ser les manilles als peus, els canyells i cap a la presó.
1: I un cop ja esteu, diguem, alliberats, que torneu aquí a Barcelona, com va ser el tornar a casa?
0: El tornar a casa... Bé, a diferència de la delegació d'Euskal Herria, a l'aeroport del Prat, tot van ser... Bueno, va ser molt emotiu, va ser molt bonic. Tenir els amics, amigues, familiars allà, companys, companyes de partit... Va ser molt emotiu i necessitàvem una mica, no?, el calor aquest de... Com, bueno. I el que passa que... A la vegada, i a mesura que van passant els dies, també comences a pair, o a intentar pair una mica tot el que has viscut, no només d'aquests últims 4 dies, sinó de tota la travessa. I també es viu amb moltíssima indignació, perquè si això ho han fet amb nosaltres, que som uns privilegiats, que tenim un passaport fort, que som blanquitos de piel, que no deuen estar fent amb els 9.500 palestins i palestines que a dia d'avui continuen en centres de detenció d'Israel, i molts d'ells centenars de menors, de nens i nenes. Per tant, ara és tot com un...
1: Encara estàs una mica en xoc, diria.
0: No tant en xoc, païnt i mirant a veure, bueno, doncs a partir d'ara què més puc fer, perquè lluny de... No sé si el que volien era que perdéssim les ganes de continuar lluitant i que ens quedéssim a casa, que perdéssim l'ESMA, hem tornat més convençuts, més fortes i més fermes que mai. Per tant, pensant quina serà la propera acció per ajudar el poble palestí.
2: Quan els integrants bascos de la flotilla van arribar a l'aeroport de Bilbao, van patir un greu incident amb l'Ertzaintza. Com avalues el que va passar a Euskadi?
0: Doncs un sense sentit, una del tot gratuït. A Barcelona no hi havia policia a l'aeroport del Prat, perquè no tocava, no hi havia de per què haver policia. I un dels companys de la delegació, a més era company meu de vaixell, i dos d'ells havien estat fins hores abans d'arribar a l'Hospital d'Estambul amb costelles trencades i amb greus cops i greus lesions. Per tant, bueno, dius, ostres, no només han estat apallissats per les forces sionistes d'Israel, sinó que arriben a casa i quan tot hauria de ser alegria i emotiu, doncs reben una segona pallissa. No, és completament gratuït i espero que s'han obert aquesta investigació, que es depurin responsabilitats i que dimiteixi qui hagi de dimitir, perquè trobo que està completament inadmissible.
1: I aquests dies que heu estat incomunicats totalment sota mans israelianes, clar, com ho han viscut la gent del teu voltant, els teus familiars, amics?
0: Ho han viscut molt malament, ho han patit molt, i de fet ara aquests dies pel carrer, per Montcada i Reixac, molta gent em diu: com ens has fet patir? Ai, la teva mare i el teu pare, pobres. Sí, ho han patit molt, perquè nosaltres ho estàvem passant malament, però ens teníem les unes a les altres. No estàvem soles, sabíem en tot moment el que ens estava passant, però ells durant 72 hores no van tenir notícies nostres. Sabien que ens havien interceptat i ahir es van quedar. Per tant, una incertesa i una preocupació molt, molt gran.
2: Sí. I què ha passat amb el material humanitari que vosaltres portàveu?
0: Doncs tot aquest material s'ha quedat a la deriva. Els israelians, com us deia, van sabotejar els vaixells, ens van pujar les motores per portar-nos, i allà es va quedar tot el material mèdic, material escolar que portàvem per els centres escolars, per les escoles de Gaza, d'alimentació, o sigui, tot, absolutament tot, es va quedar en els vaixells.
2: I ara què?
0: Queda molta feina a fer, malauradament queda molta feina a fer. Jo crec que amb la flotilla hem aconseguit tornar a posar Gaza en el focus mediàtic, que era un dels objectius, però bueno, malauradament ja tots sabem com va l'actualitat. D'aquí dos dies ningú parlarà de Gaza i, per tant, s'ha de continuar lluitant i treballant per l'alliberació del poble palestí.
1: Sabent tot el que has passat aquestes darreres setmanes, tornaries a muntar-te una nova flotilla?
0: Sense dubtar-ho. Sí, m'emociono, perquè tot i saber que és el que m'espera al final de la travessa, no ho dubtaria. Ha estat una experiència a nivell d'aprenentatge personal molt, molt enriquidora, i després, bueno, que sents que estàs fent alguna cosa pel poble palestí i et sents útil. I sí, no dubtaria, tot i sabent el que ens espera, la violència, l'agressivitat d'aquest estat genocida, no m'ho pensaria. Crec que els palestins i les palestines ho mereixen, que no els oblidem.
2: Una pregunta que potser no és, però quan vas veure la imatge de Lamine Yamal amb la bandera palestina, què et va semblar?
0: Bueno, em va semblar que Lamine Yamal en mitja hora va fer més que tota la flotilla en 30 dies, no? Segurament per la causa palestina, i calen molts Lamine Yamal dins de l'esport, dins de l'àmbit de l'esport, de la cultura, i de que facin aquesta reivindicació també i aquesta denúncia de la situació de Palestina, no?
2: Les persones que ara ens escolten des de casa seva poden fer?
0: I tant, i tant. Bueno, de fet, per començar, nosaltres no haguéssim aconseguit res des del mar si no haguéssim tingut el recolzament de milers i milers de persones que des de terra feien difusió a les xarxes de les nostres publicacions, si no s'haguessin mobilitzat, si no haguessin anat a concentracions. Aquesta pressió que es fa des de terra, només anant amb la flotilla no hagués estat suficient, però després, bueno, n'hi ha moltíssimes entitats pro-palestines on es pot col·laborar. Cal fer encara molta pedagogia i explicar molt a la ciutadania perquè, bueno, pues perquè la situació és difícil, és greu i com deia, bueno, pues el poble palestí s'ho mereix.
3: Tota Europa.
2: Passem a l'estona de l'anàlisi. En una setmana atapeïda de reivindicacions a favor dels mestres, ens parla la nostra col·laboradora, Teresa Carreras.
4: Desbordats estan aquests dies els professors dels més petits de l'escola obligatòria i molts pares a Catalunya que veuen com el desacord entre el Departament d'Ensenyament i els docents, amb un calendari de vagues important, pertorben la tranquil·litat de les famílies i impedeixen a l'alumnat a seguir els cursos amb normalitat. Els sindicats expliquen que la discrepància amb educació se centra en un augment salarial. En canvi, molts professors, quan parles amb ells individualment, posen èmfasi en el fet que troben a faltar avenços importants en l'escola inclusiva. Encara que no a tots els estats d'Europa hi ha alumnats tan diversos com els d'aquí, per exemple, alguns dels països consultats per aquest programa, com Estònia, Alemanya o Suècia, tenen uns alumnats més uniformes. Aquí a Catalunya, els mestres d'ara lluiten com aquells dels anys 60 del segle passat, que fins i tot en molts barris del país havien de construir o acabar ells mateixos durant el cap de setmana algunes de les escoles perquè els fills de les primeres fornades d'immigrants que venien d'altres punts de l'Estat poguessin anar a l'escola. Ara arriba aquí gent de tot el planeta que fa més difícil al govern posar-hi els recursos suficients per una escola inclusiva i de qualitat, però no hauria de ser així, per res de res. En homenatge a l'ensenyament s'ha lliurat a Mataró a Maria Majó i Clavell, docent i activista, el Premi Consol Nogueses i Seda. La Consol va ser una mestra i primera regidora de l'Ajuntament local en temps de la República. Llarga vida a l'ensenyament de qualitat.

0: Hola, què tal, com esteu? Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes. Un diumenge més, ja sabeu que cada cap de setmana us acompanyem a aquesta hora, a 2:15 i fins a les 3 a punt de la tarda. Avui amb l'Helena Ramos al control de so. I avui parlem de l'esport com a eina de rehabilitació i també d'inclusió. Ho fem a través d'un projecte dut a terme per l'Hospital de Neurorehabilitació Goodman i la Fundació del Barça, fent servir un esport de raqueta inclusiu des del seu naixement, un esport del que us hem parlat en d'altres ocasions aquest programa, que és el Pickleball.
1: Goodman, Hospital de Neurorehabilitació i la Fundació Barça han dut a terme un projecte per incorporar el pickleball, esport de raqueta inclusiu, als centres escolars dels infants i adolescents que fan rehabilitació a l'hospital. Al projecte hi han participat 10 nens d'entre 8 i 15 anys en procés de rehabilitació Goodman, primer a través d'una pantalla interactiva i després iniciant l'aprenentatge de l'esport al mateix hospital. Els responsables del projecte han treballat amb els 10 centres educatius dels nens i joves que tracten, amb l'objectiu d'integrar el pickleball i promoure així una pràctica esportiva accessible i cooperativa. El pickleball és un esport que combina elements del tennis, el tennis taula i el bàdminton. Va néixer als Estats Units l'any 1965 i es va crear com un esport inclusiu perquè permet la participació conjunta de persones de diferents edats, condició física i nivell de mobilitat. A més, requereix de poc espai i equipament, el que facilita la seva incorporació tant en entorns educatius com terapèutics. En aquest sentit, el passat divendres 15 de maig, nens i nenes de Goodman i de l'associació Vila Pickleball van jugar junts en la sessió de cloenda del projecte a l'Hospital de Badalona. El projecte compta amb el suport del programa Polseres Blaugranes, de la Fundació Barça, que té l'objectiu de millorar el benestar emocional d'infants amb alguna malaltia greu o discapacitat, així com promoure teràpies innovadores que complementin el tractament mèdic habitual.
2: Més que esports. Amb Marc Alluc.
0: Doncs per parlar-ne tenim aquí dos representants de Goodman, d'aquest hospital de neurorehabilitació ben conegut, i també de Vila Pickleball, un club del que ja han estat aquí altres vegades per parlar d'aquest esport. Saludem el Jordi Finestres, especialista de Goodman en programes d'activitat física inclusiva en l'entorn escolar. Què tal, Jordi? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Moltes gràcies per venir. I al seu costat la Cristina de Puig, educadora física també de Goodman. Què tal, Cristina? Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: I a l'altra banda l'Almudena Lázaro, cofundadora i gerent de Vila Pickleball, i que va ser la primera persona que ens va venir a explicar què és el pickleball. Ho recordes, Cristina? Bona tarda.
5: Ho
0: Cristina
5: recordo.
0: No, Almudena. Cristina
5: sí.
0: És ella.
5: Ho recordem, sí, i amb molt de carinyo i molt contents de tornar a estar aquí.
0: Veig que des de la primera vegada que vas venir ha evolucionat moltíssim el
5: molt,
0: pickleball.
5: Molt, per sort. Per tot, sí. La veritat és que sí. Va començar a ser un esport desconegut totalment. Després va arribar la Federació Espanyola de Tennis, que ho va agafar dins del seu paraigües. Després la catalana també. I des de llavors, com esport federat, doncs hem anat creixent amb projectes i jugadors i jugadores i amb idees molt interessants.
0: Idees com aquesta, no?, que ha tingut, no sé si primer Goodman, amb la Fundació del Barça i amb ells, amb vosaltres mateixos. Jordi, com va néixer tot això d'aquest projecte perquè el pickleball fos terapèutic?
3: Van començar per les característiques d'aquest esport.
0: De l'esport,
3: no?
0: En si.
3: Sí,
0: no?
3: per les regles ja, perquè conviden a la participació activa i efectiva de tots els participants. I, per tant, van trobar que aquest esport era un mitjà inclusiu per fer-lo dins del programa terapèutic, dins del nostre centre, i, a més, fer-lo en l'entorn educatiu.
0: En aquest projecte està també la Cristina de Puig, educadora física. Per què trobes que el pickleball és... ens parlava ell, no?, perquè és inclusiu, però tu, des del teu punt de vista també com a educadora física, què en penses?
6: És un esport molt interessant, ja que doncs, té una sèrie de característiques, com per exemple la baixa intensitat de l'impacte, té un camp petit, utilitza material lleuger i té una alta adaptabilitat per persones, per nens i nenes o adults, per diferents nivells funcionals.
0: I com va ser el Modena que va arribar fins a vosaltres aquest projecte?
5: Nosaltres ja vam participar, l'any passat va ser a unes jornades que tenen de Jocs Olímpics o Paralímpics al centre Goodman, amb el Miquel Martí, que és el nostre company, que va ser pacient de la Goodman en el seu moment, ell va en cadira de rodes, i bueno, vam anar allà, vam veure la tasca que estan fent i a partir d'aquí va sortir l'oportunitat de poder col·laborar i vam començar amb aquestes jornades que han sigut un èxit.
0: Ara en parlem de les jornades. Parlaves del Miquel, ell és el monitor, ell va en cadira de rodes, com deies, havia estat pacient de Goodman, per tant, diguéssim que personifica molt bé l'objectiu de tot, perquè suposo que ell amb la cadira també juga a pickleball.
5: Clar, ell va començar sent jugador de pickleball, després es va formar per ser monitor, titulat per la Federació Espanyola, i continua jugant, és el nostre monitor de la nostra escola federada d'infants, llavors vam poder combinar-ho perfectament perquè sigui ell la persona més indicada.
0: Clar. Suposo que entrena a persones que no van en cadira, és
5: correcte.
0: A dir, o també, vull dir que podria
5: poden
0: ser.
5: Poden venir en cadira o no.
0: O no, clar.
5: A la nostra escola, concretament, no tenim cap nen, de moment,
0: no
5: cap
0: teniu,
5: nena.
0: Però si arribés, podria participar totalment, igual que la resta,
5: totalment.
0: No?
5: Totalment. Vam fer la prova el divendres passat i va ser una prova, bueno, més que gràfica, de que es pot.
0: Que es pot perfectament, no? I això diu molt d'aquest esport com a inclusiu. Com va aquesta prova, Cristina? Que va ser el dia 15, fa pocs dies.
6: Sí.
0: Es va fer com la cloenda, diguéssim.
6: Jo crec que va ser un èxit, no? Total. A Modena. Va anar molt bé. Es van fer activitats conjuntes, o sigui, els vam invitar a l'Almudena i al Miquel i als nens i nenes de Vila Pickleball, perquè vinguessin a l'hospital, coneguessin els nous participants del projecte i compartissin doncs un espai conjunt d'entrenament, d'intercanvi d'impressions, de, bueno, etc, aquests conceptes, i va estar molt bé.
0: El que van fer va ser, no, Jordi, jugar entre ells i per tant, demostrar el que deia l'Almudena, que es pot jugar una en cadira, l'altra sense cadira, com sigui, no? Aquest esport.
3: Sí, això és el més interessant. I això és portar-lo també a l'entorn immediat dels nostres nois i noies que estan fent tractament terapèutic, portar-lo en el món educatiu, que és la meva...
0: Aquest és l'objectiu, no?
3: És l'objectiu perquè, sobretot, tingui continuïtat l'activitat física, perquè, clar, una cosa és fer-lo dins del tractament rehabilitador, dins del centre, i una altra cosa és que dins... nosaltres allà a Goodman doncs venen dos o tres dies a fer tractament terapèutic, però després viuen cada dia amb les seves famílies...
0: Clar, i a la seva escola...
3: Clar, un dels objectius principals de la nostra institució és aquesta, de que es pugui extrapolar en el món, en els centres educatius.
0: Perquè aquí...
3: A les escoles, perquè aquí és on ve també el treball més complex. Hi ha una gran diversitat que es trobem i cada dia més.
0: Cada dia més diversitat a les aules.
3: A les aules. I és una de les coses que hem observat i hem agafat moltes eines per poder saber i conèixer aquesta... Què està passant? Perquè nosaltres a Goodman podem tenir moltíssima imaginació, però després quan surten d'aquest entorn...
0: Clar, amb sortir de la bombolla, d'alguna forma, no?
3: 25 o 30 companys menys, i tots amb moltes diferències, aleshores és unes tasques que és superimportant pels professionals de Goodman conèixer-les per també canviar les nostres teràpies i per arribar a l'objectiu, que és cap a infant i cap a adolescent es quedi exclòs de l'activitat física en els centres educatius.
0: Això és el més important. Doncs mira, anem a PAMS. De moment coneixerem una mica més, per qui no ho tingui present, el pickleball. I després ens introduirem més amb aquests projectes. Però abans de tot, música.

0: No us esteu de res, teniu cançons i tot al Modena. No, què és aquesta cançó?
1: Mira, aquesta cançó la vaga... Bueno, vam fer el primer Open de Barcelona de Pickleball l'any passat.
0: L'any passat.
1: I Hiteroi és una empresa que el que fa és portar música als projectes, d'acord? Vale? Vam parlar amb ells i
0: clar, o sigui, fer Marcos, la música adient a cada concepte.
1: Sí, cada correcte. Diu, ho tinc al cap. I ens va fer aquesta banda sonora, que per nosaltres és molt especial, que és molt... que s'enganxa molt i que està tota l'estona dient això.
0: A veure, puja una mica. A veure. Ens va lloguem tots aquí. Quiero jugar. Com es juga? Així, resumidament, i perquè ho entengui la gent que diu, molt bé, estan parlant de pickleball, però no tinc ni idea què és això.
1: És difícil explicar-ho, sí, o sigui, han de venir a provar perquè...
0: Sí, que vinguin directament.
1: Sí, directament, perquè el que té aquest esport és que ningú surt com si res, o sigui, sorprèn molt.
0: Sí? Sorprèn?
1: Sí.
0: Aquesta és la paraula.
1: Sí.
0: No t'ho esperes.
1: No t'ho esperes perquè ho veus a la tele i potser veus, depenent del vídeo que agafis, no, pots veure a quatre avis jugant i dius, ah, això no és per mi, o pots veure un partit pro i dius, això tampoc és per mi.
0: Ja és massa, no? Clar. Un és poc i l'altre és massa.
1: Clar, la realitat és que sempre diem que és l'esport 3G, és perquè tres generacions poden jugar, però no només tres generacions, sinó persones en diversitat diversa.
0: Sí.
1: Llavors, podem trobar a pista, de veritat, una persona més 60 jugant amb un nen i amb un company en cadira de rodes i competim
0: i passant-s'ho bé junts,
1: nens, avis,
0: gaudint tant l'avi com el nen, com
1: correcte,
0: la persona que va amb una cadira,
1: correcte,
0: per exemple.
1: És un esport molt senzill, les normes són senzilles.
0: Estem parlant d'un esport de raqueta,
1: és
0: estem parlant d'una
1: pala,
0: pista, com si fos de pala en aquest cas, com si fos de tennis però més petita,
1: sí,
0: no?
1: Sí, les mides són les d'una pista de bàdminton i el joc és semblant al tennis. I hi ha una zona, que és la zona no volea, on es juga molt al tenis taula.
0: Tenis taula.
1: És com un maxi ping-pong, un mini-tenis.
0: Maxi ping-pong, mini-tenis, perquè us feu la idea, de com és això.
1: I per això agrada tanta gent.
0: I la pala ens has portat alguna vegada,
1: Sí, aquí.
0: Avui també ens has portat la pala? Ah, mira, així la veiem. Els oients no la veuen, però la veuran a la foto que posarem a la web,
1: És una pala que, el que deia la Cristina, el material de pickleball és tan... pesa tan poc que a ningú li fa mal agafar la pala, a golpejar la bola...
0: Perquè és lleuger.
1: Correcte.
0: És lleuger.
1: Llavors, no necessites tanta forma física, per tant, si vens d'un altre esport o vens d'una lesió o necessita o no tens tanta força com altres esports requereixen, doncs aquest és el teu.
0: I la pilota té forats.
1: És una
0: és
1: pilota
0: com un
1: de
0: formatge de Gruyère.
1: Sí, foradat, i el que fa és que no la... bueno, que l'aire pugui passar, i es necessita d'un impacte, no es queda morta, però no és no pesa res,
0: no pesa.
1: Llavors és important per la gent que té menys força o simplement que és la primera vegada que juga o que agafa una pala, que tenim
0: que
1: molta gent.
0: Que mai han agafat una pala ni una raqueta. Cristina, tots aquests elements i això que ens explica l'Almodena fan que realment... O sigui, tu havies jugat a pickleball alguna vegada?
2: Mira, jo no havia jugat mai a pickleball, però tinc familiars que viuen als Estats Units.
0: I clar, sí, ja ens ho havien explicat,
2: sí que
0: als Estats Units hi ha febre d'això.
2: Havia vist gent jugant aquest esport, que jo demanava, a què estan jugant aquesta gent?
0: Això, no?
2: I em van dir, això és el pickleball, és una cosa que està aquí molt de moda, perquè bueno, és molt fàcil, les regles són senzilles, el camp és petit, i realment veia molta gent jugant-hi, i res, va ser aquest any a Woodman que vam parlar del pickleball, vaig dir, ostres, si això és el que havia vist als Estats Units. No hi havia jugat mai fins que ho vam començar a implementar a Woodman, però bueno, la veritat és que és un esport superxulo.
0: És divertit.
2: És molt divertit.
0: Jordi, ha jugat?
3: Sí que...
0: Havia jugat o ha jugat ara amb motiu de tot això?
3: Bueno, sí que havíem jugat per el tema de que les programacions d'educació física que fem sempre ho tenia com un joc alternatiu. Aleshores era com participar i nosaltres busquem tota la màxima diversitat de materials, d'esports perquè ho puguin practicar tot. Mm-hmm. Però clar, no l'havia practicat amb aquesta intensitat. I ara, després d'escoltar aquesta cançó, encara m'he animat més, no?
0: Sí, sí, em donen ganes a mi d'anar-hi tot, i amb la cançó. Escolta, Cristina, i els nens i nenes que han format part d'aquest projecte, dèiem de 8 a 15 anys, crec, sí. Explica'ns una mica com ha anat tot això i si els ha agradat el pickleball.
2: Doncs, mira, aquest projecte va començar el mes de gener. Uh-huh. Primer de tot vam tenir que fer doncs, un procés de selecció. Nosaltres, per voler, haguéssim agafat doncs, un nombre més ampli, però ens van acotar una mica, diguéssim, que havia de ser doncs, 10 participants. Uh-huh. I vam fer un procés de selecció on vam comprovar doncs, que les seves capacitats funcionals, motivacionals i de logística els permetessin doncs, poder-hi participar d'una forma efectiva. Llavors, uh-huh. d'aquests 24, ens vam quedar amb 10, uh-huh. i al llarg d'aquest projecte hi ha hagut, doncs, hem tingut una baixa d'una nena que va tenir que abandonar-lo per motius mèdics.
0: Sí.
2: I els nens, doncs, al principi, tot s'ha de dir que la Fundació Barça hi estigués involucrada, era com...
0: el Barça ven molt, eh?
2: Ven molt, molt reclam, però molt bé, o sigui... A l'inici d'aquest projecte es va fer com amb una pantalla interactiva que tenim a Goodman. No és una eina diagnòstica, però la vam utilitzar una mica per avaluar una mica les capacitats funcionals, no?
0: Ah, sí?
2: La precisió, el temps de reacció, velocitat, coordinació... I realment, quan es va acabar el projecte, vam fer un altre cop la mateixa prova.
0: Amb la pantalla.
2: Amb la pantalla. I els resultats, tots milloren.
0: Tots s'han millorat.
2: Tots milloren.
0: Que fort, no?
2: Si els veiessis les primeres setmanes que alguns pobres no tocaven bola.
0: No tocaven bola. Mas, que al principi és difícil tocar amb la pelota.
2: Ara hi havia interacció en el joc, vull dir que ja podien jugar entre ells, podien, doncs, bueno, de fet el Miquel les últimes sessions ja feien una mica de partit.
0: Partidet, no? Allò que sí, el partidet al final de l'entrenament.
2: Sí, no, tots supercontents.
0: Uh-huh. Tu com has vist això, Jordi? Sí. Perquè parlem de 10 nens, nenes, que són 10 centres escolars, sí. Diferents.
3: Sí, jo primer de tot vull agrair moltíssim a tots els centres que han participat amb nosaltres, perquè després de fer la selecció dels nostres adolescents per fer la pràctica del pickleball, que van picar a les portes dels instituts.
0: De cada
3: escola combinant aquest projecte. I jo personalment m'he quedat superníssim, diguem, de la disponibilitat i la capacitat camaleònica que tenen els centres. No?
0: Sí. Uh-huh.
3: De tenir molta predisposició i conjuntament també amb les famílies, que les famílies dels nostres adolescents tenen aquesta capacitat també d'estar un obert i en aquest cas d'un esport, no?
0: Uh-huh.
3: I bueno, han estat a sobre i fent-nos companyia en el que nosaltres diem, que és, al final és com una mena d'ecosistema de que participen, diguem, les diferents àrees socials, no? Que és la família, són les escoles, en aquest cas
0: el club, el
3: nostre hospital. I això és part de l'èxit. Uh-huh. És part de l'èxit, que l'èxit al final són la suma de totes les persones i sobretot de la il·lusió que hem vist també dels participants, que al final van ser 9 adolescents,
0: sí.
3: Que quan anàvem nosaltres a presentar amb el grup classe, la il·lusió que tenien...
0: Se'ls veia la cara, no?
3: Va ser una passada, va ser increïble, no? Uh-huh. I amb la il·lusió de poder-los explicar del que estaven fent allà a l'hospital, de que començaven també allò que comentaven, no? De que comencen a dominar...
0: A dominar una mica.
3: Era un valor afegit.
0: I és que aquesta és l'actitud.

0: I és que aquesta cançó, Actitud de Buhos, ens l'ha demanat el Jordi Finestres. Ja sabeu que jo sempre demano cançons als nostres convidats i convidades. I ara, justament, estaves parlant i pensava, clar, estàs parlant d'actitud, no? De l'actitud de totes les persones que han participat d'aquest projecte. Va per aquí la cosa?
1: Va per aquí, i perquè ha estat la cançó del... Bueno, que nosaltres hem fet 60 anys.
0: Ah, felicitats, és cert.
1: I ha estat la cançó referent...
0: Ja ho vam felicitar, però vam fer un programa diferent de Goodman.
1: I aleshores es passa a tots els professionals, de veure la capacitat d'adaptació i de lluita que tenen les persones que passen fent tractaments rehabilitatius per l'hospital, que això és un aprenentatge per nosaltres, sempre ha estat diari i mai es deixen de sorprendre en aquesta capacitat i aquestes actituds que demostren les persones.
0: Actituds positives davant fets a vegades doncs, bastant tràgics o complicats, no?
1: Sí, són situacions que no són gens fàcils. I a més, mira, precisament la setmana passada vaig veure, diguem, una declaració del cantant, no?
0: Del cantant de Buhos.
1: Sí, que em va també tocar molt el cor
0: amb
1: la situació que tenen en el món educatiu, no? Que estan fent unes reivindicacions que entra, diguem, el tema de l'escola inclusiva, no? Que, bueno, que perquè sigui una realitat es necessiten també recursos humans.
0: Molts recursos, que moltes vegades no es tenen.
1: Materials, i nosaltres que hem viscut durant aquests mesos dintre de les escoles, ho hem vist personalment, perquè tenen unes precarietats en alguns centres i que necessiten molta ajuda. I jo crec que hem d'estar apujant a aquesta situació que tenen.
0: Evidentment que sí. I què representa per vosaltres des del món del pickleball? És que sempre em costa, pickleball. Què significa per vosaltres que es pugui fer servir, doncs, amb una tasca tan bona com és aquesta de la rehabilitació i de la inclusió?
2: Clar, això que parlaven abans, que als Estats Units és una fiebre,
0: sí,
2: no?
0: Sí, que ens ho deia la Cristina.
2: Més de 50 milions de persones juguen a pickleball a tot el món.
0: Veus? I aquí hi ha gent que està escoltant ara i que diu, doncs jo no sabia ni que existia,
2: és
0: no?
2: Normal. Cada vegada és menys
0: cada vegada
2: la gent,
0: sí, cada
2: per sort,
0: més, sí.
2: Que potser no ha jugat, potser no sap de què va,
0: però
2: ja ho
0: ha sentit,
2: que això és tot un...
0: És un és un boom.
2: És un boom. Per nosaltres és superpositiu. Jo he de dir que encara... cada vegada que venen les famílies que potser no ens hem vist després de l'activitat que vam fer conjunta, encara ens feliciten per poder donar l'oportunitat als seus nens i nenes de compartir una experiència amb la que vam compartir a l'hospital de la Goodman, perquè de fet el següent dia que vam tenir classe tothom volia la cadira que tenim allà del Miquel, que tenim una cadira perquè a vegades ell fa pràctiques de... A mi no me sale, no em surt això. Seu a la cadira i intenta-ho, ja
0: veuràs.
2: Però des
0: de la cadira.
2: Vale? A veure què et sembla més fàcil, podràs o no podràs.
0: Ja,
2: no?
0: clar. És també una forma de motivar, no?
2: Totalment. Llavors, ell va tenir problemes perquè tothom volia fer la classe, no?, el següent dia
0: amb la cadira
2: de rodes. Van tornar supercontents, o sigui que ha sigut superpositiu per tots. I per nosaltres, com a esport federat, i amb el camí que estem... començant, perquè és un camí molt llarg, ja està iniciat però és llarg, de convertir el pickleball amb aquest volum de jugadors i representació de tots els països on està present, poder convertir-lo en esport olímpic, que això no està
0: aquesta
2: tan lluny.
0: Aquesta és la gran pretensió, no?
2: Correcte.
0: No està tan lluny?
2: No està tan lluny.
0: Quan creus tu que podria ser?
2: Tant de bo fos les properes.
0: Les properes en Los Angeles?
2: No arribarem. Potser sí com esport convidat o d'exhibició.
0: Això és l'any 28, no?
2: Sí,
0: clar,
2: ja.
0: Clar, queden dos anys. Sí.
2: Les properes, que són Austràlia, ja veurem.
0: Ja veurem.
2: I clar, quan penses que si un esport qualsevol és olímpic, paral·lelament hi ha... un desenvolupament de paraolímpic.
0: Clar.
2: Llavors, per què no poder començar a formar des de Vila Pickleball, conjuntament amb la Goodman, aquests futurs atletes paralímpics.
0: Això estaria bé, Cristina.
3: Estaria molt bé.
0: Estaria molt bé. Escolta, aquests nens i nenes que hi han participat, adolescents, van a Goodman, o sigui, no estan interns, estan fent rehabilitació.
3: Correcte.
0: Quins perfils són?
3: Són nens i nenes que tenen malalties de lesionats medulars o dany cerebral. Són aquests dos perfils.
0: I... medulars o cerebral?
3: Sí.
0: I que van en cadira de rodes?
3: No tots.
0: No tots.
3: No tots. Hi ha que tenen capacitat de marxa, sense cap mena de suport. Hi ha alguns que van amb cadira, d'altres van amb caminador, amb cocodril, vull dir...
0: Diferents formes de poder caminar, però que tenen o de mèdula o cerebral.
3: Sí.
0: I que, clar, moltes vegades us arriben a Goodman, Jordi, doncs persones que han tingut un accident, però també persones potser que és de naixement, no? Com va això?
1: Sí, poden ser també malalties congènites.
0: Malalties neurodegeneratives, també, sí. No?
1: I aleshores, bueno, perquè queden persones que tenen dificultat de moviment, o a nivell també a nivell cognitiu, tema d'activitats d'atenció, de funcions executives, que a vegades es passa molt, no? Que si els usuaris van en cadira de rodes o en algun caminador, això és molt visual.
0: Sí.
1: Però aquests alumnes que tenen aquestes afectacions no es veuen tant i
0: clar,
1: no es comprèn tant quan estem en el món educatiu.
0: Clar, a l'escola et veuen i diuen, però si tu no et passa res,
1: clar,
0: no?
1: I a vegades el xoc, quan nosaltres comencem a fer canvis de tasques, de metodologies, clar, això també ho han de conèixer també els mateixos companys de grup classe, pues que poden tenir aquestes dificultats de poder-se expressar o poder-se comunicar per poder entendre a vegades els canvis que hem de fer.
0: Clar. Això ho has notat, Cristina, amb aquests nens i nenes o quan vau anar a les escoles i tot això. Això que deia el Jordi, si potser aparentment no sembla que tinguis aquesta...
3: Sí, aparentment molts tu els veus i no diries que tenen afectació o un grau d'afectació tan gran com el que realment
0: el tenen.
3: Però sí que el tenen. Llavors, tot aquest projecte va enfocat a... això, no? A treballar amb ells aquests aspectes, a millorar-los, també temes de millorar autonomia, autoestima, també, hàbits de vida saludables...
0: I això, ja sé que a Goodman, de sempre, l'esport ha estat una eina de rehabilitació importantíssima, no?
3: Sí, referent.
0: Jordi, referent sempre. I això d'anar buscant també nous esports, perquè tot i que aquest esport, explicàvem al Modena, que de fet va néixer el 1965, crec, que vull dir que no és que va néixer abans d'ahir... Però el boom ha estat els últims anys, aquí com a mínim.
2: Sí, sí,
0: no?
2: Aquí vam començar fa 2015, va ser la primera vegada que es va parlar de pickleball aquí.
0: Mira,
2: va
0: començar aquest programa, el 2015.
2: I després l'evolució més ràpida ha sigut a partir de que som federació, no? Que formem part de la federació de tenis.
0: Clar.
2: Però, clar, això no és nou per molts. De fet, als Estats Units sabem que s'utilitza com part de molts tractaments de depressió, de moltes malalties.
0: De moltes patologies diferents, i ja sabem que l'esport és un gran medicament. Estem acabant, ens queda molt poquet. Cristina, deies abans que abans i després les proves que els heu fet a aquests adolescents han millorat molt.
3: Han millorat.
0: Per què creus tu que... En què ha influït el pickleball?
3: Home, ha influït a l'hora de cada setmana tinguessin una hora d'entreno treballant això, colpeig, diferents tipus de colpeig, moviment a pista, visualització de com col·locar-se, jugar amb altres companys, repetir moviments, repetir exercicis, doncs jo crec que tot això ha influït a que agafin aquesta dinàmica i que s'hagin arribat a desenvolupar d'aquesta forma que ho han fet.
0: I per tant, és que, a més, jugant i fent esport i divertint-se, segur que ho agafen molt millor i al final són imparables.

0: Escolta, i vol de Sia és el tema que ens ha demanat per cloure aquest programa la Cristina. Uh-huh. Imparables, Cristina?
1: Doncs mira, aquest tema no l'he escollit jo, l'he escollit els nou participants.
0: Sí. Ai, que bé.
1: Sí, jo
0: que
1: els
0: bé,
1: hi vaig bé. Dir que...
0: Que t'havien
1: que
0: demanat una cançó.
1: Aquí a la ràdio i que m'havien demanat una cançó. Llavors els vaig dir doncs, que, bueno, que em diguessin alguna cançó que per ell, bueno, que se sentissin identificats o que representés una mica el sí d'aquest projecte. I la Coco, una nena molt eixerida, va dir doncs, això, que a ella li agradava molt la Sia i que hi havia aquesta cançó d'Unstoppable.
0: I tenia tota
1: que,
0: la raó.
1: Sí, bueno, per lo que ve a dir, no? El fet de superar-se, de sentir-se capaç, de confiar en un mateix. I bueno, doncs, va ser l'escollida per unanimitat.
0: Em sembla perfecte que els grans protagonistes, que no poden estar aquí, lògicament, però esteu vosaltres en representació d'ells, siguin els que hagin triat aquesta darrera cançó. Us felicitem, Jordi, Cristina, Almodena, per aquesta iniciativa, que vagi molt bé, que suposo que tindrà continuïtat, no, Jordi?
2: Esperem que sí.
0: I ja sabeu, pique el vol, si no l'heu provat, doncs ja sabeu on podeu fer-ho. Gràcies a tots.
3: Gràcies.
0: Que vagi molt bé. Fins la setmana vinent. Adeu.
4: Són les 3.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda. El president del govern, Pedro Sánchez, carrega contra l'oposició del Partit Popular i Vox, que qualifica de barroera per voler tombar el govern de coalició progressista enmig dels casos de corrupció que esquitxen al PSOE. Declaracions durant l'acte de clausura del Congrés de la Joventut Socialista celebrat a Madrid.
6: Ante los infundios, también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
4: En el punt de mira, el mentor de Sánchez, l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero, investigat pel cas Plus Ultra. Doncs bé, els socis de govern de Sánchez defensen que la corrupció zero és possible i adverteixen que la solució al PSOE no ve encapçalada pel Partit Popular. Ernest Urtasun, un ministre de Cultura.
7: Que la solució als problemes del Partit Socialista és entregar-li el govern al partit de la Gürtel, en aquest cas, a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res i no acceptarem que ens donin lliçons a cap tipus.
4: És un panorama polític convuls, però Sánchez es mostra optimista i recorda per activa i per passiva que vol acabar la legislatura. En dubte ho posa Irene Montero, eurodiputada de Podemos.
8: Si el problema es que este gobierno está enterrado ya y esta legislatura está agotada porque no han resuelto uno solo de los problemas de la gente. Y luego, además, le han puesto la guinda de la corrupción y de hacer pasar vergüenza a la gente.
4: Afegeix que el seu partit ja es va sobreposar a la corrupció liderada pel Partit Popular i als governs que no vetllen pels drets de la ciutadania. I els casos de corrupció del PSOE de retruc també arriben al PSC, en concret al finançament de la campanya electoral que va portar Salvador Illa a la Generalitat. Des de la Festa de la Rosa de Constantí, el tarragonès assegura que no tem a la justícia.
9: Si aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar, respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
4: Un dels socis d'investidura d'Illa, els comuns li recriminen al PSC que no deixi clara la seva posició o es defensa la regeneració democràtica, diuen, o s'està al costat dels corruptes. La presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, també s'ha pronunciat sobre el preacord assolit entre govern i sindicats d'educació i reconeix que la victòria és gràcies a la pressió exercida pels docents.
10: Aquest acord no l'ha aconseguit cap partit polític. Aquest acord l'han aconseguit els sindicats, els docents i les famílies. Ja van aconseguir un primer acord al març i ara, després de més mobilitzacions, després de més negociacions, després de més pressions, han aconseguit noves millores. Per tant, a la foto d'avui no caben polítics.
4: Un preacord que el col·lectiu ha de ratificar. Demà dilluns a les 12 comença la consulta que s'allargarà fins dijous. Coincidint amb aquest temps de reflexió, els sindicats majoritaris aixequen les vagues territorials previstes per dilluns, dimarts, dimecres i dijous. La vaga unitària de divendres en el punt de mira es mantindrà o s'aixecarà en funció del resultat de la consulta. Els sindicats minoritaris, la CGT i la Intersindical, mantenen les aturades i asseguren que faran campanya per tombar aquest preacord. En esports, l'italià Marco Bezzecchi s'endú la cursa de MotoGP del Gran Premi del seu país al circuit de Mugello, segon ha estat Jorge Martín i tercer Pecco Bagnaia. Aquesta cita ha estat també el retorn de Marc Márquez, que ha acabat setè. L'accident durant el Gran Premi de França l'ha mantingut unes setmanes allunyat dels circuits. A Moto2, el més ràpid ha estat Manu González, és la segona victòria consecutiva, i a Moto3, qui s'ha endut la cursa ha estat Brian Uriarte. I en futbol, el PSG, referent europeu després d'aconseguir la segona Lliga de Campions consecutiva, superant l'Arsenal a la tanda de penals, la creu les celebracions a França que deixen almenys un mort, un motorista de 24 anys, segons la Fiscalia de París. El govern parla de prop de 800 detencions, la meitat sota custòdia policial. El balanç de ferits parla d'almenys una cinquantena de policies i més de 200 persones que estaven celebrant aquesta Lliga de Campions, 8 d'elles de caràcter greu. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, les notícies tornen al punt de les 4 aquí a Ràdio 4.
5: Ràdio 4.
2: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu: calla, que això segur que fa música.
3: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
11: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
12: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
13: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
14: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina?
15: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
16: La música és una creació humana única.
15: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
16: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
15: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
17: Un dispositiu d'alliberació sònica.
5: Ràdio 4.

0: Parada Cine, amb Conxita Casanovas.
1: Hola, amics del cine, molt bona tarda. Què tal esteu? Darrer va de cine del mes de maig. Hem sobreviscut al Festival de Cannes. Encara seguim amb el síndrome d'Estocolm per tot el que varen viure allà sota l'influx de l'èxit dels Javis. La bola negra, que bonic va ser, que emocionant poder-ho compartir. Arriben nous reptes, noves estrenes. Parlarem de moltes coses interessants en l'hora pràcticament que tenim pel davant. O sigui que som-hi, doncs, perquè aquí al Va de Cine de Ràdio 4, ja sabeu els que ens escolteu, que el temps vola. Va de Cine a Ràdio 4, anem a fer una xerrada amb la Montse Magén i la Carme Sansa. Bona tarda, benvingudes. Què tal? Com esteu? Nous membres d'humor, o no, noves membres d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català. Sí. Això sona molt bé, eh?
2: Molt, eh?
3: Sí. És increïble.
1: Sí, això és com aristocràtic, no?
3: Sí.
1: No? No us sona així? Com
2: sí,
1: quan,
2: sí.
1: Quan li donen a una distinció com aquesta, és com...
3: L'honor.
1: És d'honor. Honor, honor, honor, honor en

0: Crec que Montse Magenc, ara comentàvem, no?, que tu havies vingut aquí
1: Sí.
0: a parlar del naixement de l'acadèmia i tu recordes aquell moment perfectament.
1: Doncs sí, ens vas convidar aquí a l'estudi i vaig coincidir amb el Jaume Roures en aquella entrevista. L'acadèmia ja tenia 3 anys, però va ser, o sigui, per preparar la quarta edició dels Premis Gaudí i aquí ens vam veure.
0: És quan tu t'hi vas incorporar,
1: Sí,
0: com a
1: sí.
0: directora
1: Sí.
0: de l'acadèmia i com ha canviat, no? Allò que era petitet,
1: Clar.
0: ara ha crescut una mica, no?
1: Pensa que van haver-hi un grup de 62 persones que eren els membres fundadors de l'acadèmia, que després ja ben aviat van arribar a 100, però jo vaig deixar a 300 membres i ara estem parlant de més de 600, o sigui, han passat 15 anys i això s'ha posat en un nivell important. Així i tot és l'acadèmia més jove d'Europa. 18 anys és una nena, no?, encara.
0: Clar,
2: és veritat.
0: Inclús
2: Clar,
0: major
2: sí.
0: d'edat, no? Que
1: Sí.
0: deien ara, no sé si es diu així o no,
1: Sí.
0: però era la majoria d'edat, no?
1: Exacte.
0: 18 anys. En aquests 18 anys han passat moltes coses. Com es veu ara l'acadèmia i el cinema català des de la distància, no? Que t'ho permet valorar.
1: Home, la veritat és que em fa molta il·lusió, veus una entitat sòlida que no hagués nascut sense que darrere hi hagués un boig visionari com el Joel Joan, no? Que ell mateix ja es reconeix així, però és que no existiria si no hi hagués hagut una persona com ell allò, però per què? En aquell moment ja hi havia l'Acadèmia Espanyola, no? No era una entitat que... Per què, no? Si no tothom ho veia tan clar. I va coincidir en un moment que teníem de conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació el Joan Manel Tresserres, el mes de...
0: El meu exprofessor de la
1: El meu
0: universitat.
1: exprofessor també, bueno, i a la Generalitat de Catalunya també ens el vam trobar. Això estem parlant de l'any 2018. A TV3 acabava de començar la Mònica Terribas com a cap de programes i Joel Joan a l'Acadèmia. Doncs això fa possible que es creï una acadèmia que és una estructura d'estat en aquell moment, o sigui que amb uns mitjans en aquell moment importants i que la fan, que això no serà una associació petita, no, o sigui, ja tenia una gran ambició i això és meravellós.
0: Clar, i està molt bé això que tu dius, Montse, perquè el César, lo que és del César, que diuen,
1: Sí.
0: no? Si vaig ser jo el Joan el que va tirar endavant i va tenir la idea de fer-ho, doncs això està bé
1: Clar.
0: reconèixer-ho
1: Ell
0: també, no?
1: estava acompanyat d'aquell grup del col·legi de directors, saps? Tenien les oficines allà dintre del passadís de les GAE, allà al Passeig Colom, dintre estaven amb el col·legi de directors i quan jo vaig arribar al càsting i ja vam estrenar les noves oficines aquestes que estem donant al carrer, que havia sigut una botiga de llibres i discos de les GAE i no va funcionar i la van deixar tal qual, amb les taules, amb els aparadors, tot, tot. I allò va ser l'acadèmia i era un lloc meravellós per treballar amb la llum, amb la vida que et passa per davant de la finestra, bueno, que dona gana, saps?
0: Ara l'acadèmia tindrà una nova seu,
1: I
0: la
1: tant.
0: Fundació Muñoz Ramonet.
1: Clar.
0: Ara és una cosa és un palau, allò, eh?
1: Al carrer Muntaner. I potser allà es podrà fer possible una de les coses que ens van quedar pendents, que és fer el cinema de l'acadèmia, no? L'Acadèmia Madrilenya Espanyola, vaja, té una seu amb una sala de projeccions. I això sempre era com que ens falta. I per això està molt bé aquesta nova seu del carrer Muntaner, on serà com un club social dels acadèmics, un lloc de trobada i per ensenyar les obres i per tot això, no?
2: Està molt bé, això, eh?
0: Sí,
2: No ho
0: està
2: sabia,
0: bé.
2: eh?
0: Sí,
2: Doncs
0: sí,
2: escolta,
0: sí.
2: que bé.
0: I no éreu acadèmiques? És a dir, a veure, la Montse Magenc s'havia desvinculat de l'acadèmia o no? O
1: Quan?
0: el fet d'ara ser membre d'honor,
1: Ah, no, no, jo
0: què
1: mai...
0: suposa?
1: Però mai m'he desvinculat de l'acadèmia. Jo estic a Berlín organitzant el cicle Gaudí del cinema català des de fa 3 temporades, un dissabte al mes. Fem una pel·lícula del cicle Gaudí Internacional, després fem una xerrada acompanyada d'una copa de vi i tapes. I, bueno, mira, el dissabte vam passar molt lluny. I és genial,
0: El
1: és
0: Gerard
1: genial.
0: Homs, el
1: Sí,
0: Mario Casas.
1: sí.
0: I funciona bé, això?
1: Funciona molt
0: Sí.
1: bé, tenim un grup de seguidors fidels i després cada pel·lícula atreu gent que no saps ni com, perquè en aquell moment passen a Berlín 3.000 coses interessants que jo mateixa hi seria.
0: Té molta vida cultural.

0: sí.
1: No?
0: Sí. Però que trien... Bueno, el dissabte feia una tarda de primavera solejada que et voldries anar a passejar pel llac, o sigui, no tancar-te una sala de cinema. Doncs van venir 55 persones i visc.
1: Que bé, que bé. I la Carme Sansa no era acadèmica, tampoc? No.
2: No, eh?
1: Per què?
2: Sí, és un error. Ho he de dir que mil vegades, escolta, he de ser-ho i vinga, perquè encara que jo no... No hagi fet molt cinema, ara n'estic fent més, mira. però, escolta, trobo que més recolzar-ho i el fet que el Joel Joan, que és una persona que jo coneixia des de... Bueno, des de que tenia 2 mesos, el vaig conèixer allà al Bressol.
1: Sí. Què dius? que coneixies a la família.
2: Sí, i tant. La seva mare, havíem estat mestres a l'Isabel de Villena, l'escola que jo havia estudiat, perquè jo no pensava res d'això, el teatre, ni no. Cinema, ni no, jo l'ensenyament i prou, això és el que volia fer. Doncs, en fi, doncs, i a més el Joan, que penso que és una persona amb molt de talent, ho demostra el fet que pensés, hi ha d'haver una acadèmia de cinema català. Això mateix ja dius, molt bé, xapó,
1: sí.
2: I és un home que amb tot el que fa, doncs, ja es veu que té molt de talent i que, bueno, que val moltíssim. I a més em fa il·lusió per això, perquè ja de petit el vaig conèixer, conec això, la mare, amigues, i per tant, pensaves que toca, ni que fos per això, doncs te n'has de fer. I passava un dia i un any i un altre, i no. Quina vergonya, tu, és que és veritat. I ara m'arriba això i penses que malament ho has fet.
1: T'han vingut a buscar. És una mica allò, si la muntanya no va a Mahoma, Mahoma va a la muntanya.
2: Què fas? Que tu no estàs aquí dins. M'hi han posat i he de dir que, mira, demani disculpes per no tots aquests anys no haver estat a l'acadèmia, ho dic sincerament.
1: Home, que estaves a altres coses, també.
2: A moltes, ja ho sé, però també tocava això. Tocava i no ho vaig fer bé, he de dir que no ho he fet bé, o sigui, encara gràcies, encara amb més motiu de rebre doncs això, perquè, bueno, fa molta il·lusió.
1: És que és una cosa maca sentir-se part, no?, d'alguna cosa important.
2: Exacte.
1: Això sí, ho deia la Penélope Cruz l'altre dia a Cannes, que ella estava encantada d'haver participat a La Bola Negra, encara que fos amb un paper de 3 minuts, perquè sabia que formaria part d'una cosa important.
2: Clar,
1: no?
2: Ho entenc perfectament.
1: Aquesta part associativa, això és bonic, no? Totalment. El cinema català ho té en aquests moments, no? Un orgull de pertànyer a algú.
0: Potser en aquells moments els hi faltava aquesta autoestima, o sigui, era com, saps? No estaven convençuts ells mateixos i ha sigut molt lentament doncs podem fer aquest grup. Per exemple, una de les coses que crec que, bueno, potser sona així una mica frívol, però que van ajudar són les festes. O sigui, ens vam inventar la festa d'estiu del cinema català, aquesta no la té cap altra acadèmia,
1: i
0: aquesta
1: és
0: molt maca. És una festa molt important perquè és com de... que no hi ha... Bueno, ja es dona el premi Pepo en Coromina, però que és diferent, és especial, però l'altre és perquè la gent es trobi, comparteixi projectes. És com entre la meitat, entre uns Gaudí i els altres... s'està preparant Sant Sebastià, és abans de l'estiu, o sigui, és una festa meravellosa i això va creant aquest sentiment de comunitat, aquest orgull d'acadèmia, del sector, i això es va anar veient a mesura que passaven els anys i vas veient, bueno, doncs, s'hi van apuntant gent que s'ho creu, i vas a buscar també els joves, i vas a buscar a tots els professionals que s'envolta. Però...
1: I ara hi ha les generacions, no? Hi ha una barreja bonica de generacions, no? Els més veterans i els que s'incorporen també, no? Que jo crec que es nodreix molt, no? Una generació de l'altra i cinematogràficament no hi ha competència, no? Al revés, no?
2: Sí, jo penso que és bo això, eh? Jo penso que aprenem, no els joves aprenen dels grans, sinó que nosaltres també, dels joves. I això jo, bueno, amb el teatre, que és el que més he fet, sempre ho dic, i a mi m'agrada sortir amb obres de que hi hagi gent de diverses edats, no? Perquè trobo que és molt bo, vull dir que sí, uns aprenem dels altres.
1: El cinema, el teatre, la cultura, en això és punta de llança, no? Com de tantes coses, no?
2: Sí.
1: També. Sí, perquè a vegades no... Aquest encaix sembla que és una mica complicat, no? En segons quins ambients o pot ser més complicat, no?
0: Que mira, per exemple, a mi, que faci l'honor l'Helena Martín,
1: d'honorar-te, no?
0: Que m'hagi fet l'honor, sí. Doncs em fa moltíssima il·lusió, no? Perquè vam presentar des del primer curt Suc de Síndria, que es va estrenar a la Berlinale, que després va anar a l'Acadèmia Europea, després Creatura, que ja l'he fet a Berlín, aquesta seva primera pel·lícula, va venir a Berlín, a la sessió del cicle Gaudí, tot això, bueno, pues, és molt maco que justament ella m'hagi dedicat aquestes paraules, no?
2: Bé, jo també estic molt contenta de que les dues grans amigues meves, que són la Carme Elias i la Sílvia Marçó, doncs ja hagin volgut parlar una mica de mi.
1: Clar.
2: I fa, bueno, molta il·lusió.
1: Clar. Sí. Carme, tu ara quan et donen un honor així, una distinció com aquesta, deus pensar, no?, en quan començaves a fer cinema, com vas començar, quan vas començar, amb qui...
2: Fa tants anys que, mare meva...
1: T'agrada recordar?
2: Sí, clar, a vegades no, eh? Però no, però he de dir que puc estar contenta de la professió, que la vaig triar una mica sense voler, allò que t'hi poses i no sé què passarà, i que ja no ho deixes i que van sorgint coses, i ara ve una pel·lícula, i ara ve una sèrie de televisió, i ara una obra de teatre, o una obra de teatre amb molta gent, o una cosa de petit format, amb una sala petita... I, no sé, puc estar molt agraïda, realment, perquè he treballat molt, he pogut viure del que m'agradava, vull dir que això ja és important, i sí, tinc records esplèndids i tinc grans amics i amigues a la professió.
1: Clar, que això ja tu al cinema sempre l'has tingut a la calaixera, no? A la calaixera de casa, al cinema, sempre
2: sí,
1: l'has tingut,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: L'has anat traient, sí, posant, no?
2: Exacte, i tant que sí. Uh-huh. I tant que sí.
1: De quina pel·lícula estàs especialment orgullosa, Carme? És que és difícil triar.
2: Sí, a veure, clar, mentre ho fas és el que estàs fent i és el més important, diguéssim, no? Però sí, sempre hi ha coses... Que recordes i de vegades ho recordes amb la gent que has coincidit o perquè el director o la directora doncs t'hi has vingut més o l'has entès més o en fi, a veure, a mi Lola del Vigas Luna doncs sí, és un record esplèndid, la veritat. Per ell, pel que em demanava, per les persones que vaig tractar, per una Àngela Molina que vaig trobar una persona encantadora, després vam coincidir amb una altra pel·lícula, i que alguna vegada si l'he vist, com quan va venir a fer teatre al Teatre Romea amb l'Emili Gutiérrez Cava, que jo no n'havia fet, jo pensava, aquesta noia ven al cinema, sí, però veure que era una actriu esplèndida al teatre, i bueno, em vaig esperar, evidentment, per felicitar-la, i va estar contenta, i sempre que ens veiem, no sé, aquella cosa d'aquell record... I Lola va ser el 86 o una cosa així, eh? Les dates ara potser em fallaria, sí, sí, però de molts anys. I bueno, això et fa tot aquest conjunt, no sé, et fa tenir un record maco, però també el tinc del 47, que el Marcel Barrena va dir, oh, no, és un paper molt petit, i què, allò que passa? Allò que ara comentaves a la Penélope Cruz, uh-huh. Esclar. Si el projecte veus que és bo, si el guió és bo, s'està explicant una cosa que va passar realment, és un fet de veritat, i és igual, doncs és un paper que està aquella senyora a l'autobús i més o menys petit o parla més o menys, i què? I em va fer molta il·lusió. I molta il·lusió que el Marcel Barrena m'hagi tornat a trucar per la pel·lícula per La Roja, que s'estrenarà, no sé, potser l'any que ve, no sé com estan les coses, però també molta il·lusió de tornar a col·laborar amb ell, vull dir que no sé...
1: Repetiu, en aquesta pel·lícula que ha portat a Barcelona Paco León, que jo me'l vaig trobar passejant per aquí, sí, diu, estic rodant amb el Marcel Barrena. Dic,
2: dos
1: mira
2: protagonistes i tant, sí, sí, però és gent d'hindús, pakistanesos, es parlarà de tot, català, castellà, anglès, jo què sé, però jo crec que serà una pel·lícula esplèndida. Ens ho vam passar molt bé fent-ho. Vam passar fred una matinada, uh-huh, també, però vaja, molt bé.
1: Quin paper li fas, Carme?
2: jo faig el paper d'una senyora de molts diners, molt rica, que té una casa espaterranda d'uns quants pisos, que ho vam rodar a Manresa, una casa espectacular, realment, amb un sostre allò, amb uns dibuixos i amb unes fustes treballades, jo què sé, en fi, una dona rica, rica, que, bueno, és viuda i viu sola i la cuida un hindú. I passen coses amb aquest hindú. Bé, passen coses, en fi, allò que sabem, ell vol un pis, vol casar-se, etc. No és d'aquí, li posen problemes, i aleshores jo en aquest aspecte l'ajudo, ja es veurà.
1: Això ve de gust, eh? La sí. veritat és que només escoltant-te no, ja tens ganes de veure la pel·lícula.
2: Està molt bé, està molt bé, sí, sí. I vam haver de fer un ball, mare meva, que ens va ensenyar la Sol Picó, perquè un casament, i érem gairebé 100 persones ballant allà i la celebració del casament i els hindús es casen a la nit i això ho rodàvem a la matinada. Va ser aquest dels dies que vinc, va, la manteta de quan deixàvem de rodar perquè teníem una mica de fred, però va estar molt bé, molt bé.
1: Els rodatges nocturns, no?, que deien sí. també a Can, les actrius d'Almodóvar deien que li agrada molt rodar de nit. No sé si a la Carme Sansa també li agrada
2: sí,
1: rodar
2: mi,
1: de nit, o no?
2: Això era de matinada, perquè em venien a buscar a les 6 de la tarda i em tornaven a les 6 del matí a casa.
1: Aquesta fama que teniu els actors de noctàmbuls, no?
2: No sé, però jo he sigut sempre així, eh? De petita ja tenien feina els meus pares per fer-me anar a dormir, perquè no, va, que demà tindrà son, que has d'anar a escola, i jo no. I a mi em costa molt anar a dormir abans de les 5 del matí.
1: Moltes gràcies, de debò, i ha estat un plaer poder conversar aquesta estona, Carme Sansa, gràcies. No,
2: moltes gràcies a tu, i vaja, com sempre, quan vulguis. Deixa'm dir sí, una cosa,
1: sí,
2: un nom.
1: Sí, el que vulguis.
2: Flor del cel. Flor del cel és bueno, una flor. És que això és el títol d'un curt, no vull deixar de dir-ho, el director és l'Eloi Aymerich, i ho vam rodar allà a l'Avança, i és una trementinaire. Aquestes dones que, bueno, les tractaven com bruixes, però que el que feien era recollir herbes i dir, mira, aquesta serveix per això, aquesta cura això, si vulls això d'aquesta manera. I s'ha fet un petita... Bueno, no es pot dir documental, perquè és un curt, però... de les trementinaires.
1: Ah, doncs el tindrem molt
2: Flor
1: present.
2: Flor del cel.
1: Que bonic títol.
2: Mira, i està molt sí. bé, sí, sí.
1: S'ha de titular bé, eh? S'ha de titular
2: perquè és
1: bé.
2: La flor que necessita una criatura per curar-la, perquè ja s'han provat coses i no hi ha hagut manera. O sigui que... Sí. A veure.
1: Quin bonic final. Moltes gràcies, Montse Magenc. Moltíssimes gràcies i espero que no perdis aquesta energia, no? Sí. Que fa que li donis tant al cinema català i al cinema en general. Gràcies, Montse.
0: Gràcies, Conxita.
1: Va de cine a Ràdio 4 i fem Diana amb Dafnis Balduz. A qui li fem? Aquesta és la pregunta. Bona tarda, Dafnis.
3: Dianon, avui. Bona tarda, com estàs?
1: Molt bé.
3: Benvinguda, no? Ben aterrada. Doncs no treguis gaire l'ull de cans.
1: La meva feina m'ha costat, recuperar-me a mi mateixa.
3: Ah, sí? Bueno, no t'ho deus haver passat tan malament, tampoc. No tot haurà estat treballar.
1: És que ha estat molt estressant, aquest cant en espanyol i amb...
3: Ja t'agrada el jaleo, ja t'agrada el jaleo.
1: Almodóvar, Sorogoyen i tota la companyia que portaven,
3: No treguis l'ull d'allà perquè...
1: Era més que una companyia teatral, això.
3: Bueno, era un aquelarre considerable.
1: Però ho hem amortitzat amb els Javis.
3: No li treguis gaire l'ull al poble de Cans en concret, perquè fem Diana cap allà, avui, una mica. Cap allà i una mica cap al món en general, perquè volem parlar d'Isabel Huppert. Què passa amb Isabel Huppert? A part de que, a veure, jo aquesta secció tinc la sort de que normalment parlo de gent que em ve de gust, és a dir, en general són persones que sempre m'agraden. Després hi ha algunes coses que hem de fer perquè són més actualitat i no sé què i tal i qual.
1: Allò, cromos, no? Clar, intercanvi de cromos.
3: Avui toca això, perfecte. Però en aquest cas, diguéssim, estem parlant d'una de les figures bueno, del cinema europeu contemporani més reconegudes i més impressionants, i per la seva capacitat d'interpretar personatges intensos, complexos, sovint també moralment ambigus, i a més una de les dones que m'ha fascinat més des de que jo tinc ús de raó, o des de que jo la vaig descobrir, que no sabria dir amb què va ser. Jo crec que devia ser la pianista.
1: Seria... sí?
3: Jo crec que en el meu cas devia ser la pianista, llavors ja vaig començar a tirar enrere,
1: Haneke,
3: mirant...
1: Chabrol, amb Chabrol ha fet fantàstiques pel·lícules,
3: sí,
1: també.
3: Sí, sí, sí. I ja vaig començar... Jo recordo també després mirar-me les Madames Bovary i tot, vull dir, però això ja era com ja buscant-la amb ella, no?
1: Un Assunto de Mujeres, aquesta no et sona, també?
3: Saps que aquesta
1: també?
3: No l'he vista, em sembla?
1: Podria... Doncs l'has de rescatar.
3: L'he d'apuntar, vale. Vale.
1: Aquesta va ser Premi Sant Jordi, per exemple.
3: Isabel Huppert, Grande, Donde la Saya. Anem a investigar una mica aquesta dona, d'on ve, cap on va, tot plegat. Perquè ve de molt i va cap a molt, també, la senyora. Pel que fa als seus inicis, ella va néixer a París en una família culta i vinculada al món intel·lectual. Això ja es veu. O sigui, ella no pot desprendre's, diguéssim, de tenir aquella mena de classe, que no saps exactament d'on li ha vingut, però que la porta sempre... Mira que fot personatges diferents, eh, la tia, però hi ha una cosa com d'elegància, en fi, algú que...
1: Té algú de les estrelles abans, no?
3: Sí, i d'aristocràcia, gairebé. Una cosa com de, no, de que passa per allà i sembla que deixi perfum, no? Durant la seva joventut va estudiar llengües orientals, què et sembla? Aquesta la sabies o no?
1: No.
3: Hem fet uns descobriments a l'Institut Nacional de les Llengües i les Civilitzacions Orientals de França, i paral·lelament es va formar com a actriu primer al Conservatori de Versalles, que això també li escau, això que dèiem, aquesta mena de passejar-te per allà.
1: Pels jardins,
3: pels jardins,
1: no?
3: De Versalles, pels palaus. Ella va caminar per palaus, diguéssim, i posteriorment al prestigiós Conservatori Nacional Superior d'Art Dramàtic de París. Aquesta doble formació acadèmica artística va marcar molt la seva manera rigorosa d'entendre la interpretació. I jo crec que això també és molt, és molt visible en les seves interpretacions, el rigor. No hi ha uns personatges que miren focalitzant molt, que són molt endreçats, no sé com dir-ho. Dintre de... que les històries poden ser molt boges, eh? Però hi ha com un endreç allà en aquells caps. Va començar a treballar a la televisió i al teatre a començaments dels anys 70, i el seu gran reconeixement arriba ràpidament al cinema francès amb pel·lícules com, tu diràs millor que jo, La Dentelier, ho dic bé?
1: Sí, perfecte. Dient,
3: de l'any 77, que la va convertir en una revelació, diguem-ne, a nivell internacional. Durant els anys 80 i 90 va col·laborar amb directors destacats, com tu molt bé deies, Cabrol, Haneke, Jean-Luc Godard, consolidant-se com una actriu d'autor, que això l'ha acompanyat tota la seva carrera fins ara, amb una carrera molt exigent i poc convencional, que això també m'agrada molt. Pel·lícules com La pianista, com El, que per cert la vaig revisar l'altre dia de casualitat, la pel·lícula aquesta del Verhoeven.
1: Que tremenda, eh?
3: Que és tremenda. I jo clar, la recordava en el seu moment, però de cop i volta tornes a mirar, no?, que també més gran i tal, i penses, com pots donar-li credibilitat a aquesta dona al que li passa en aquella pel·lícula? I tu creus, o sigui, penses que li està agradant allò que està vivint? No, o sigui, et foten una tessitura molt estranya, eh?, realment. Bé, brutal, brutal poder-la observar. Ella explica en relació a això, aquests grans noms del cinema europeu i tal. Diu, no només m'interessaven els cineastes nord-americans, mai vaig acabar de caure en la fantasia de només estar a les pel·lícules de Hollywood. Al contrari, el meu propòsit de sempre va ser estar en diversos continents i amb cineastes de tots els països. De fet, l'única part del món en què encara no he treballat és Sud-amèrica, es refereix a cinema perquè sí que ha anat a fer funcions de teatre a Brasil i a diferents països, i diu, l'única part del món on no he rodat, diguéssim, pel·lícules, ha estat a Sud-amèrica, i espero poder-ho fer algun dia.
1: Jo crec que ella vol treballar en el cinema espanyol. A mi em va preguntar per Paula Ortiz si m'agradava.
3: Però bueno, això li queda aquí al costat, això agafa un talgo i aquí la tenim.
1: I li va donar el lleó d'or a Almodóvar, recorda? L'Habitación de al lado?
3: Sí, sí.
1: Li va donar en companyia del jurat, era la presidenta del jurat de la mostra, i ara amb els Javis... Jo també crec que també els
3: també
1: he dit que la pel·lícula... O que, no, que el premi al millor director és molt xic.
3: Ah, mira.
1: Els hi va dir als Javis, és molt xic.
3: No, amb els Javis també només els hi falta passar de la Glenn Close a la Isabel Huppert, i ja, aquests d'aquí dos anys
1: es podran jubilar. Espanyol,
3: ben sí. Fet que fa. En els darrers anys, Huppert ha continuat molt activa tant al cinema com al teatre, això que dèiem, amb treballs recents molt destacats. Hi ha una obra que jo vull destacar, que va dirigir-li el Castellucci, el Romeo Castellucci, que es diu Berenice, que va començar a fer l'any 2004 i que va girar bastant per tot el món, perquè té la sort per ser qui és, diguéssim, de que les seves funcions, encara que siguin en francès, donen la volta al món, i perquè són obres de text sempre, vull dir, no és que estigui fent dansa contemporània i que puguis anar sense el llenguatge, no? I aquí fa molts anys jo vaig tenir el privilegi de poder-la veure fent la Hedda Gabler de l'Ibsen, amb una versió que van fer al Lliure de Montjuïc, sí, a la sala Fabià Puigcerver.
1: Ostres, i era espectacular. Jo l'havia vist en el Teatre Lliure de Gràcia. La Hedda Gabler. És una de les primeres obres del Lliure, bueno, que vaig veure d'adolescent.
3: Clar, són aquests títols que no s'han deixat mai de fer. Una de les últimes versions,
1: no?
3: Sí. Aquí es va fer, una de les últimes vegades la va fer la Laia Marull, amb una versió molt actualitzada, i va venir la Isabel Huppert a fer-ho, i realment era acollonant veure aquesta senyora. Bueno, aquestes actrius que no són ni de cinema ni de teatre, són actrius amb la seva totalitat, no? També hi ha una cosa que l'acompanya amb ella sempre, que és aquesta mena de connexió amb la moda, també, Isabel Huppert. Malgrat tota la intel·lectualitat i malgrat tota... No? Vull dir que sembla que a vegades hagin d'anar deslligades, però no. Ella té aquella gran passió amb Balenciaga, si no ho dic malament, que ho dec tenir per aquí per xequejar-ho.
1: No. Perfecte.
3: Diva, diguéssim, musa d'aquest dissenyador. I segueix lluint aquests trajes, i tu ho saps millor que jo, que aquest últim Festival de Cannes també se l'ha considerat de les millors vestides. I sempre hi ha aquella cosa com de... artefacte en el que fa, no passa desapercebuda, no perd l'elegància, no cau en ser mamarratxa, que això no direm noms, però els ha passat algunes per voler-se fer esplèndides.
1: No, per això s'ha de Mimur, no. Que es va anar passant.
3: No, tenia un altre nom d'una espanyola, que no, i no és per aquest any, sinó en general. Una espanyola també vinculada a França, que ens ha ensenyat uns models al llarg de la seva trajectòria molt arriscats, que dius la mar de bé, però diguéssim que Isabel Huppert, jo crec que se n'ha sortit una mica millor. A les darreres aparicions d'aquest Festival de Cannes la tenim allà a l'homenatge amb Barbara Streisand, també de cop i volta unir aquests noms, no?
1: Ja dic, deu tenir un teleprompter allà, perquè memoritzar
3: no
1: tot allò
3: idea.
1: Que va dir, no crec, no?
3: No en tinc ni idea, la veritat, com funciona. Home, capaç segur, ja et dic jo que si segueix memoritzant els textos de teatre que s'ha de memoritzar, capaç ho és, però no sé com deu funcionar. Això sí que això ho has d'explicar tu, que estaves allà.
1: Ho hem de preguntar,
3: clar,
1: sí, sí.
3: El proper dia, fixa-t'hi, aviam si veus la pantalla del teleprompter, per favor. És això que dèiem, no? aquest sentit de l'estètica, doncs sempre ha estat molt destacada, i la premsa de la moda, especialment per exemple Vogue, ha destacat repetidament la seva manera de desfilar en els codis tradicionals del glamour de Cannes, no? Però no ens passem massa amb els elogis, perquè hi ha una frase que he recollit d'ella que m'agrada molt, que diu: "He conegut molta gent brillant que ha perdut el cap per culpa dels aduladors."
1: Ah, és intel·ligent, a sobre.
3: És intel·ligent. Perquè, clar, dius, aquesta senyora deu haver-hi molta gent, tipus nosaltres ara, que no fan més que adular-la des de fa ja molts anys, des que era molt jove. I penses, està guai, però també necessites tenir algú al costat que et faci tocar de peus a terra.
1: Per ser bon actor, bona actriu, s'ha de ser intel·ligent, al final.
3: I
1: no?
3: Per ser
1: al
3: un ésser humà amb condicions...
1: I si ets bona persona, encara millor.
3: També tocar de peus a terra és convenient. Isabel Huppert, ens seguirem parlant. Hi ha molt a dir, hi ha molt a dir.
1: No,
3: me la reservo
1: mai.
3: Per poder fer altres dianes. Deixeu-me fer un col·lectiu de dianes sobre Isabel Huppert, anirem fent.
1: Navnís Balduz, molt bona tarda.
3: Gràcies.
1: Jo pensava que em preguntaries per la Bola Negra.
3: Bueno, però això t'ho preguntaré en privat, o vols explicar-nos-ho per aquí?
1: No, que sí, que està molt bé la pel·lícula, que és fantàstica, que hem amortitzat el festival.
3: Tinc moltes ganes de veure-la, moltíssimes ganes de veure-la. No, de debò, eh?
1: Gràcies, Dani, fins la setmana que ve.
3: Adéu-siau.
1: Va de cine a Ràdio 4, el convidat d'ara mateix li podria dir bonjour.
4: Bonjour, Conchita, com va aquí?
1: En Joan Leonetti, director del Festival Fire, bona tarda.
4: Bona tarda,
1: sí,
4: com estàs,
1: tu podria Conchita? Parlar francès,
4: sí,
1: perquè te'l saps una mica, no?
4: Sí, bastant. Sí, la doble nacionalitat.
1: Francès, no? Has estat seguint el Festival de Cannes?
4: No molt, la veritat, perquè estava tan enfeinat amb el Fire, si et dic la veritat, se m'ha passat una mica.
1: La setmana que ve arranca el Fire, un Fire molt potent, que dirigeix Antoine Leonetti, com us dèiem, I és un festival que ja té una mica de rodatge.
4: Bueno, 31, sí? 31 anys.
1: S'ha superat aquesta barrera dels 30.
4: Exacte, no? ja l'hem passada. I, però bueno, sempre serem el primer festival de cinema LGTB d'Espanya, no? Creat el 95, va ser el primer que va crear el Casal Lambda en aquesta època. I això sí que és molt important.
1: Això vol dir que Barcelona sempre està on ha de ser, no?
4: Sí, exacte. El que vols dir, que el festival El Fire...
1: Que a vegades s'ha de ser una mica visionari, atrevit, llançat,
4: sí, sí,
1: no?
4: Sí. Va ser una iniciativa quan començava una mica arreu del món la creació de festivals de cinema LGTBI. No n'hi havia cap encara a Espanya. És veritat que en aquesta època encara no hi havia molt de cinema LGTBI gran públic, no? A gran escala, diguem-ne. No era tan fàcil fer un festival de cinema LGTBI. Avui ja és molt fàcil, hi ha molt de material, però bueno, seguim sent molt present i molt necessaris, sobretot.
1: Abans d'entrar en els continguts de l'edició d'aquest any del festival, que això has vingut, sí, m'agradaria, Antoine, preguntar-te què ha passat a Cannes aquest any, que ha estat el Cannes més LGTBI, jo diria, de la història. Què passa? Que us estan copiant? Que hi ha espionatge industrial?
4: Bueno, no sé,
1: o que el cinema, com sempre, s'acopla als temps?
4: Bueno, s'acopla una mica als temps, però és bastant de celebrar, en tot cas, perquè és veritat que a nivell global, en general...
1: S'ha comentat molt, en xarxes
4: i
1: fora.
4: Sí, és veritat. Però, bueno, has comentat molt, però si mires realment les estadístiques i la quantitat, realment les xifres, no? Bueno, sí que hi ha un augment des dels últims potser 20 anys, però està molt lluny d'això que hauria de ser per correspondre a la realitat del col·lectiu LGTBI. Llavors, cada cop més hi ha més pel·lícules, més sèries de televisió, sobretot, però s'han pogut fer bastant més. Quan jo rep els line-ups, no, de les distribuïdores i veig totes les pel·lícules que estrenen i que comercialitzen, són poquetes, en realitat, en pel·lícules LGTBI. A Cannes s'han concentrat una mica més aquest any, està superbé, està superbé.
1: S'ha notat molt.
4: Sí, això és de celebrar.
1: La veritat, ha estat molt comentat.
4: Sí.
1: Qui ho anava a dir, que los Javis,
4: sí.
1: Amb la pancarta, que anaven amb la pancarta, s'endurien el premi a la millor direcció.
4: Sí.
1: Compartit amb Pavlikovski, no?
4: Total.
1: Increïble. No, és una... La bola negra. La bola negra i la figura de l'orca, no? També.
4: Sí. Bueno, és molt important a nivell de visibilitat, perquè és un dels festivals més grans del món, llavors, de cop i volta, tens un canvi, no? Això provoca canvi a les mentalitats i a la imatge del col·lectiu LGTBI en general.
1: Sense forçar. Oi?
4: Sense
1: sempre?
4: Sí.
1: De manera natural.
4: De manera natural,
1: no?
4: com és.
1: Com la vida,
4: com la vida,
1: no?
4: Mateixa.
1: També. Antoine, aquest festival Fire serà de les mil i una nits aquest any o què?
4: Sí, la temàtica d'enguany és el cinema queer àrab i persa. La veritat que feia molts anys que volia fer-ho, perquè rebem moltes pel·lícules d'aquests països, d'aquests molts països, no? De com componen la regió Suana, com diuen aquest acrònim anglès, els països de l'Àsia, del sud, oest i el nord de l'Àfrica. Rebem moltes pel·lícules de Líban, moltes pel·lícules de l'Iran, moltíssimes pel·lícules que són molt difícils de trobar si no les projectem nosaltres, si no programem nosaltres el cinema d'aquests països, és gairebé impossible veure'l. Llavors, hem tingut la sort enguany de comptar amb la personalitat del Hadi Moussali. Hadi és un amic nostre, és director de cinema, és fotògraf, performer, farà una performance el primer dia del festival, i ens ha ajudat també a la selecció de les pel·lícules. Ell i també una programadora que es diu Amar Sohen. Amar és programadora cultural, té molt de contactes al Líban, és libanesa també, i hem composat amb ells dos, doncs, una programació molt, molt xula. Són moltes pel·lícules, són 24 pel·lícules que componen aquesta secció de la mirada del cinema queer àrab i persa. I obrim el festival, de fet, amb una pel·lícula marroquina, Bushra, una delícia de pel·lícula que és molt original perquè és una pel·lícula d'animació. O sigui, té punts molt, molt, molt, molt, molt curiosos. És una pel·lícula d'animació, és una pel·lícula de temàtica lèsbica, i és una història molt tendra que posa en escena una relació entre una mare i la seva filla, que tenen una conversa telefònica, la mare està a Casablanca, la filla està a Nova York, i rememoren la sortida de l'armari de la filla fa uns anys, no? I toca aquest tema de molt familiar i molt directe i molt emotiu, no? Què pot significar un país com el Marroc, tot i que sigui una família benestant, com és el cas, molt moderna, molt oberta, doncs això, tot això que pot provocar. I aquest any sí que donarem un premi per primer cop, el premi Ventura Pons, per retre homenatge...
1: Això t'anava a dir, no m'ho volia deixar.
4: Clar, retrem homenatge al gran Ventura i donarem el premi a la millor pel·lícula del Fire, que ja donaven premis honorífics de fa molts anys, donarem el nom d'aquest gran director a la millor pel·li, al millor llargmetratge de ficció, amb una dotació econòmica de 2.500 euros. O sigui que comencem bastant bé.
1: Fort, sí. Està molt bé que recordeu a Ventura Pons, que heu tingut aquesta idea sí. I aquest pensament per ell, no?
4: Sí, total. I donar el premi a Enric Major, de fet. El lector Enric Major, que va ser important als principis de la filmografia de Ventura, no? Que va ser a tres pel·lícules dels seus principis i tenim la gran sort i em fa molta il·lusió arribar
1: a l'Enric
4: per aquest primer premi, aquesta primera edició del Premi Ventura Pons.
1: O sigui que el Fire va creixent,
4: sí,
1: no?
4: Sí,
1: també?
4: sí, anem creixent, anem assentant-nos.
1: Va creixent i va arrelant, també, no? Podríem dir-ho així.
4: Sí, perquè aquest premi és un reconeixement de l'Ajuntament de Barcelona, perquè ho fem amb el recolzament de l'Ajuntament de Barcelona, que financia aquest premi. Llavors és un gran reconeixement, un gran honor. Estem molt, molt, molt honorats d'haver-ho rebut. Hem rebut un altre premi aquest any, el Premi de l'Observatori contra l'Homofòbia, fa un parell de setmanes, a la trajectòria del Fire.
1: Que bé, Antoine, enhorabona.
4: Sí. Vam rebre un altre premi del Festival Andy Maris, de cinema LGTBI de Sitges, també enguany. O sigui que és un any de premis.
1: Del 4 al 14,
4: sí,
1: no?
4: Sí, del dijous 4 al diumenge 14, a l'Institut Francès, amb una terrassa increïble, una terrassa que enguany portaran les noies meravelloses del restaurant libanès Verity, que tu vas conèixer l'altre dia, i això durant 10 dies podreu gaudir també de menjars orientals.
1: Doncs res, que serviu un càtering fantàstic pel·lícules i que per molts anys hi hagi Fire a Barcelona.
4: Sí, hi haurà.
1: Moltes gràcies per venir, Antoine.
4: Moltes gràcies, Conxita.
1: Molta sort.
4: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Va de cine a Ràdio 4. Anem a fer una mica de cinema a la xarxa amb Borja Nández. Hola, Borja, bona tarda.
5: Bona tarda, Conxita.
1: Què tal estàs? Bola blanca per a la bola negra, no? Jo vaig titular-ho així,
5: totalment.
1: La crònica de la nit del palmarès de Cannes.
5: Sí, la victòria dels Javis a millor direcció encara està generant molta conversa a xarxes. I com ja
1: tota
5: sabem...
1: Tota la setmana, s'ha anat parlant d'això.
5: Sí, i no sembla que
1: s'aturi
5: això. No. Com ja sabem, Netflix va comprar la pel·lícula per 5 milions de dòlars per distribuir-la als Estats Units. I hem de tenir en compte que, per exemple, Emilia Pérez va costar uns 8 milions de dòlars i Nouvelle Vague del Richard Linklater va costar uns 4 milions de dòlars. Això significa que la bola negra pot ser una aposta molt clara de cara a la temporada de premis.
1: Està en aquesta lliga.
5: Sí, i s'ha destacat també que l'acord inclou una obligació de mostrar la pel·lícula en sales durant diverses setmanes, cosa que, segons molts usuaris de xarxes, és una cosa molt bona pel cinema, cosa amb la que estic d'acord. Com l'usuària Sabair Daya, que deia de l'acord de mostrar les sales que és música per les seves orelles, i estic totalment d'acord. Hi han hagut moltes reaccions a aquesta compra per part de Netflix, moltes d'elles positives, destacant l'alt impacte internacional que pot tenir, com per exemple l'usuari Lenteja, que deia el següent a X: la de gent que gràcies a això coneixerà la història de Lorca, pèls de punta. És veritat, és una mena de divulgació de la història del nostre país que és...
1: És cultura.
5: Sí, totalment. I d'altra banda, l'usuari Luke Herfield també apunta alt i diu el següent: apunteu-vos les meves paraules. Aquest serà el cavall guanyador de Netflix per la temporada de premis de l'any que ve. I tot i que queda gairebé un any per la cerimònia, els experts nord-americans ja estan predient ni més ni menys que 10 nominacions als Oscar, entre elles millor pel·lícula, millor direcció, millor càsting, millor guió, millor fotografia, millor muntatge, vestuari, disseny de producció, música, so, i ja la donen com a guanyadora de pel·lícula internacional.
1: Hi ha algú que no sigui millor? Sí.
5: És tot un hype.
1: Esperem que no estiguin inflant molt la bola, també.
5: La bola,
1: no?
5: Esperem que no exploti.
1: Aquesta
5: la bola.
1: Aquesta bola de neu, sí. No? També. Total. Que neu també n'hi ha a la pel·lícula. Sí.
5: I a part de l'especulació amb possibles nominacions als Òscar, també s'estan parlant ja dels Goya, com l'usuari Suárez Huerta, que pronostica que la bola negra podria superar les 20 nominacions del Buen Patrón i podria establir un nou rècord històric.
1: Ens estem apassionant, eh? I no podem dir pobre Almodóvar perquè resulta que la produeix.
5: Clar. Sí, hi havia comentaris a xarxes que deien que Almodóvar estaria gelós de l'èxit dels Javis.
1: Sí, és el productor.
5: Però és el productor. La gent...
1: la pel·lícula. Si no li ha sortit bé la jugada de Marga Navidad, però sí, la bola negra.
5: Clar, clar. O sigui, al final l'ha guanyat. S'ha de dir també que està ben molt de suport a xarxes, però que hi ha gent que, com sempre, ja s'està queixant una mica de com els Javis ja estan monopolitzant la conversa, com l'usuari Oscar Cine Spain, que diu el següent. També dic que en els pròxims mesos els Javis poden aconseguir que la passadesa d'Oliver Lache es quedi en anècdota. Un perfil tirant a baix no aniria malament. Jo estic molt a favor dels Javis.
1: És que ens n'anem amunt de seguida, en aquest país.
5: Molt a favor de donar suport en comptes de butiar, no? I també s'estan fent viral moltes escenes dels treballs anteriors dels Javis, com per exemple escenes de La Llamada, Veneno i La Masías, i la gent està aprofitant també com per reveure la seva filmografia i...
1: Encara curta, diguem-ho, sí. També, que van molt de pressa, aquests
5: Clar,
1: nois.
5: És la seva segona pel·lícula,
1: està
5: en realitat.
1: Està molt ràpid.
5: Sí, sí, sí. I a més són uns cineastes que connecten molt amb el llenguatge de la generació Z, que això també ho fan Robert Pattinson i Zendaya, sí. Protagonistes de The Drama, que és una pel·lícula que porta mesos ja creant conversa a xarxes socials a costa dels seus protagonistes, bàsicament, que curiosament coincidiran en tres pel·lícules, The Drama, La Odissea i Dune part 3. Aquesta de Drama ha estat un èxit de crítica i de públic total i porta gairebé 130 milions d'euros a nivell mundial. I això, avui en dia, per un drama adult, és molt. I és veritat que aquest tipus de cinema ja no es sol fer, sinó compta amb estrelles com Robert Pattinson o Zendaya, que probablement són dels pocs actors que ara mateix aconsegueixen atreure el públic, no? Pel seu nom. I, bueno, és el que diem estrelles, no?, de tota la vida.
1: I sembla que els casaments ja no funcionin. Exacte. I mira, ja en tens un, no?
5: Exacte. I és que ambdós formen part de l'última generació d'ídols adolescents. I això enllaça amb un fenomen d'internet que està sent molt viral, que és l'anomenada mort de l'ídol adolescent. Què és la mort de l'ídol adolescent? Doncs té a veure amb com els algoritmes han fragmentat la cultura que abans compartia una generació. Abans tota una generació consumia les mateixes sèries, les mateixes pel·lícules, mentre que ara cada persona viu aïllada dins del seu propi univers digital i per això figures com Zendaya i Robert Pattinson han sabut molt intel·ligentment reinventar-se i han deixat darrere el fenomen adolescent per convertir-se també en estrelles de culte vinculades a un cinema bastant de prestigi, no? I crec que ho han fet molt bé a nivell de la marca, no?, de les seves carreres, i han afegit també a les seves pel·lícules un públic a part de juvenil, que era el que ja arrossegaven, no?, de quan eren una estrella adolescent. Ara també tenen un públic més cinèfil interessat pel segell de qualitat que ara tenen com a actors. I en general la pel·lícula està agradant molt. Fins i tot hi ha gent que està demanant premis, com l'usuari Luna en Sebas, que diu el següent. Si siguéssim una societat real, Zendaya aconseguiria la seva primera nominació als Òscar per The Drama. Veurem, no pinta que sigui
1: així. Fins on t'arribaran? Jo crec que arribaran més lluny els Javis,
5: Jo també ho penso. I també va ser molt viral a X el clip del vídeo de la boda dels personatges de Zendaya i Pattinson, que acumula més de 500.000 de visites i la gent ja està reaccionant amb molt de hype per la pel·lícula, com per exemple l'usuari Enhaloop, que comentava el següent. Hi ha moltes possibilitats de que a partir d'ara basi la meva personalitat en aquesta pel·lícula. Jo no l'he vist, Conxita, però tinc moltes ganes de veure-la.
1: Doncs al cine, ja saps. Borja Nández, fins que la mort ens separi del cinema.
5: Exacte.
1: Moltes gràcies per venir. Fins la setmana que ve.
5: Fins la setmana que ve.

0: Esteu escoltant el Bar de Cine a Ràdio 4 i hem entrat a Ritme Musical amb la banda sonora de El Drama, El Drama. Quin drama!
1: Quin
0: Carles
1: drama, Conxita!
0: Martínez Akenjo, bona tarda!
1: Molt bona tarda!
0: Quin drama s'han muntat la Zendaya i el Robert Pattinson?
1: És que no podrien haver triat a ningú millor, no?, perquè hi hagués drama. Sempre en aquest programa també hi ha el drama de amunt i avall amb els festivals, no? Tornem de Cannes, cansats, però ja estem veient a l'horitzó que els festivals de l'estiu estan per allà, no? Locarno,
0: sí.
1: Venècia...
0: Ara però bé, ara acabem d'escoltar Antoine Leonetti,
1: exactament.
0: També parlant del Fire...
1: Sí. Exactament, però és veritat que aquesta pel·lícula, que és, jo penso, la pel·lícula que, de la qual hem de parlar aquest cap de setmana, no?, el drama, doncs és dramàtica en tots els aspectes, no?
0: Això ho és... els hi passa per voler-se casar.
1: Exactament, aquests mites de la parella perfecta, la boda ideal, que, doncs... pel·lícules com Celebración de Thomas Vinterberg o aquell capítol tan estrambòtic i tan divertit de Relatos Salvajes, no?, amb aquella boda que es trencava, s'han encarregat de desmitificar.
0: Melancolia de Lars von Trier,
1: exactament.
0: Casament.
1: Mira, ara estàvem parlant de Celebración, Thomas Vinterberg, i tu has comentat Melancolia de Lars von Trier.
0: Que és la que li agrada molt a Argimiro Lozano, Melancolia.
1: Exactament, sí. Que són els que van fundar el moviment Dogma 95 a Dinamarca als anys 90 i feien aquest cine amb auster, no? Un cine absolutament que no hi hagués il·luminació, no hi hagués cap tipus d'efecte, no?
0: Tot no es gravés... recordis, el que em van arribar a marejar.
1: Va marejar molt. En qualsevol cas, El Drama, aquesta pel·lícula amb Zendaya, Robert Pattinson, dos de les grans estrelles que hi ha ara mateix a Hollywood, no? La Zendaya la tenim a Eufòria.
0: Estrelles joves.
1: A Dune, a Spider-Man i a Robert Pattinson, des que va fer de vampir a la saga Crepúsculo, Edward Cullen, ha treballat amb grans cineastes, Claire Denis, David Cronenberg, Christopher Nolan, i ara doncs ens trobem en aquesta relació de parella que tenen poc abans de la boda, no? I hi ha una pregunta que és una mica el terrabastall d'aquest drama, del títol, que és, clar, fins a quin punt és delicat treure coses del passat en una parella que està a punt de casar-se? Perquè a vegades, en un sopar, de la forma més inesperada, algú pregunta, i quina és la pitjor cosa que has fet mai? I a partir d'aquí, escolta, avall que fa baixada. Hi ha un detall en aquesta pel·lícula que també cal comentar, i és que el drama està tant davant com darrere les càmeres, perquè hi ha una anècdota, hi ha una polèmica amb aquesta pel·lícula. I és que, clar, prohibit fer spoilers, això sí, eh? Intentaré ser molt curós perquè hi ha un gir argumental de la pel·lícula, El Drama, que convé no estripar. El que sí podem dir és que, segons una notícia del Guardian, alguns espectadors s'han queixat sobre un aspecte d'aquesta pel·li. I això jo crec que alimenta el mite d'anar-la a veure, d'alguna manera. Un pare de família que va perdre el seu fill en un tiroteig ha criticat que la pel·lícula, El Drama, utilitzi la qüestió dels atemptats escolars per fer comèdia romàntica, com si això fos una forma de frivolitzar. Jo, evidentment, proposo als nostres oients, les nostres oients, que ho vagin a veure, que decideixin per ells mateixos si realment frivolitza o no. En qualsevol cas, és una comèdia atrevida, és una comèdia provocadora, que està més a prop de la sàtira de l'humor negre que no de l'humor innocent, i el director de la pel·lícula, Christopher Borgli, ja ens ho va demostrar fa uns anys al Festival de Sitges, quan vam veure Dream Scenario, que també era una comèdia molt estrambòtica,
0: amb
1: Nicolas Cage, que s'infiltrava en els somnis de tota la societat, primer com una persona amable i després començava a matar tothom.
0: I llavors ho pagava car.
1: Ho pagava molt car. També era molt dramàtic, sí. Allò, eh? Doncs bé, Christopher Borgli ara salta doncs, a un cinema de Hollywood amb grans estrelles. Una història que està molt lligada als codis, a la narrativa doncs, de gran consum, però jo crec que està molt bé en la forma en la que s'apropa i posa en qüestió aquests mites de la relació perfecta, no?, i de la boda ideal, que d'alguna manera s'han de desmuntar.
0: Et casaries tu amb algú que...
1: Exactament.
0: I no seguim, eh?
1: I no seguim.
0: Doncs sortim corrents una setmana més. Carles, fins la setmana que ve.
1: Un plaer.
0: Gràcies. Fins aquí aquest Va de Cine de Ràdio 4, que cada setmana et porta al cinema i, a més, sense fer-te pagar res. Irene Moreno ha estat a la realització tècnica i control de so, Joel Sevilla portant la producció, Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor, i us parla i us saluda en nom de tots d'aquest grandíssim equip Conxita Casanovas. Fins diumenge que ve, amics del cine, que estrenarem junts el mes de juny.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Les investigacions sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista estan sacsejant l'escenari polític nacional. El president del govern central, Pedro Sánchez, treu de nou el manual de resistència davant el que considera una campanya d'enderrocament contra l'executiu.
2: Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles. Tiempo, determinación, acción y autonomía.
0: Però els socis de govern li reiteren l'exigència de donar explicacions. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
3: Que no vamos a permitir que en las próximas elecciones tengan que elegir entre resignarse a un gobierno de Partido Popular y Vox y estar desencantados de la política por culpa de los casos que afectan al Partido Socialista.
0: I des de l'oposició pressionen els socis d'investidura de Sánchez perquè li retiren el seu suport i facin caure el govern. Almazcurra, Partit Popular.
4: Esto va sobre la corrupción de Pedro Sánchez, que en este momento está en Ferraz y en la Moncloa. Y son ellos los que tuvieron un papel activo en la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Por tanto, son ellos quienes tienen que tomar un papel activo para decidir que Pedro Sánchez salga de la Moncloa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat files amb Pedro Sánchez, aquí qualifica com a referent moral i de dignitat. Sota el lema per una legislació pròpia, per una veu pròpia, més de mig miler de treballadors autònoms s'han manifestat a la capital catalana. Denuncien que estan sotmesos a unes condicions laborals precàries. Laura Zurriaga, bona tarda.
5: Bona tarda. Assenyalen també un retrocés en drets que afecta a la seva salut.
6: Hola, pierna rota!
5: Protesten contra la pujada de les quotes, la càrrega burocràtica i uns impostos que titllen d'abusius.
7: No echamos 8 horas, echamos muchas más horas. Todo lo que se dice a trastienda que no se ve, pues eso lo hacemos. Si hacen números, más del 50% son impuestos.
8: Trabajo sola porque no puedo contratar a nadie tampoco, porque, bueno, como están las condiciones, te cogen la baja i ja puedes cerrar.
9: Tota la matèria prima, tot ha pujat i la meva empresa existeix per pagar. No tinc beneficis.
5: Convocats per la CEPA, 21 ciutats més de l'Estat avui s'han unit per demanar una legislació pròpia equiparable a l'europea. Daniel Bosseler, organitzador.
10: És evident que la situació tan laboral, fiscal, burocràtica que rodeja el món de l'autònom fa molt difícil la seva viabilitat. És a dir, de cada 10 papers que ens demana l'administració, 7 ja els té. El tema de les llicències, el tema de l'absentisme, el tema de la productivitat. Jo crec que hem d'anar a una profunda reforma completa de tots els eixos econòmics i empresarials des del punt de vista de la legislació.
5: Els autònoms es reivindiquen com el motor del comerç de proximitat que alerten desapareixerà si no hi ha canvis. Asseguren que això va més enllà de colors polítics i que no pararan fins que les seves exigències siguin escoltades a Madrid.
0: I en esports, després d'una gran temporada a Primera Federació, l'Europa comença el camí cap a l'ascens a Segona Divisió. D'aquí a 10 minuts mal comptats, els escapulats reben el filial del Celta en el Nou Sardenya, l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la categoria de plata del futbol. I en motociclisme, victòria per a l'italià Marco Bezzecchi amb Aprilia en la cursa de MotoGP en el circuit de Mugello i segueix com a líder del Mundial per davant de l'espanyol Jorge Martín. Marc Márquez, que ha tornat a competir després de perdre's les últimes dues curses, ha estat 7. I és moment ara per mirar cap al cel. Noelia García, bona tarda.
11: Bona tarda. Avui diumenge predomina el sol i el cel poc ennuvolat, però atenció, durant aquesta tarda al Pirineu. S'esperen núvols d'evolució amb ruixats i tempestes. Les tempestes podran ser localment fortes amb calamar-se i ventades. Es poden acumular 20 litres per metre quadrat durant una hora. Avui temperatures màximes de 36 graus a Lleida, 32 a Girona, 30 graus a Tarragona i 28 graus a Barcelona. Demà dilluns comença la setmana i també el mes de juny. Baixaran lleugerament les temperatures. 35 graus a Lleida, 31 a Girona i 28 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat. Núvols baixos i boires durant el matí al litoral i a la tarda núvols d'evolució i possibles ruixats i tempestes al Pirineu. A l'Empordà bufa tramuntana amb intensitat moderada. És una informació d'AEMET.
0: La informació torna d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
12: Ràdio 4.
13: Marta, així que durant la conversa aniràs prenent notes.
14: Ai,
13: o faràs
14: sí.
13: Dibuixets?
14: Faig dibuixos. Jo faig tutories de vegades sí. I les meves tutories són folis plens de dibuixos, perquè a més no dibuixo bé, però m'agrada com de dir, bueno, va, tinc com, és com una
13: formes.
14: Protecció. Sí, sí, sí.
13: I
14: sí.
13: Sempre amb la llibreta i el boli?
14: Sí, llibreta i boli, sobretot que no sigui negre.
13: Tinta blava. Sí, tinta blava.
14: És l'única, crec que és l'única superstició real que tinc.
13: Quina és la darrera cosa que has escrit en aquesta llibreta?
14: Mira, aquí, pues, la darrera cosa que he escrit és... Mira, muntatges de l'obra a Buenos Aires, Colòmbia i Mèxic.
13: Quina meravella.
14: Això, o sigui, aquí, mira, una reunió que vaig tenir amb la meva gent de on tenim contractes, on, bueno, estem una mica així, com que hem fet una obra que ha anat bé, bueno,
13: sí,
14: l'he fet jo.
13: Sí. De quines dates estem parlant?
14: No, això són com...
13: Previsió. Futeu,
14: clar, com previsió. Ara, doncs, jo he acabat ara una bufetada de temps, llavors ara la idea és... S'ha traduït a l'anglès, s'ha traduït al grec, s'està traduint a l'italià, doncs una mica... fer una mica de previsió de com fer el pas a que es comenci a fer internacionalment. No?
13: Avui la nostra irrepetible és la dramaturga Marta Butxaca.

0: Marta Butxaca, benvinguda a Irrepetibles.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Per convidar-me, em fa molta il·lusió.
0: Dramaturga, directora, guionista, una de les més destacades de l'escena teatral del nostre país, amb obres com Les nenes no haurien de jugar al futbol, Rita, Losers, Playoff, Kramik... El teatre, més que una professió, és una necessitat?
1: Absolutament.
0: Per I per mi, què necessites explicar històries,
1: Marta? Bueno, necessito explicar històries i veure-les, eh?
0: I veure-les.
1: I anar al teatre. És a dir, necessito les dues coses. Em sentiria molt orfa si no pogués escriure-les i no hi pogués anar. Clar, jo hi vaig molt al teatre i de cop passen dues setmanes que no hi vaig i faig ui, i he d'anar. Però sí, no sé, jo la necessitat d'escriure la tinc des de sempre, des de molt petita. Des de molt petita. I ara l'he professionalitzat, diguéssim.
0: I hi ha bon teatre?
1: Ara sí, molt.
0: Sí?
1: A Catalunya hi ha molts bons dramaturgs i dramaturgues.
0: Cert.
1: Llavors hi ha molts temes dels que podríem parlar hores i hores, o sigui, fas,

0: fet més ara, que els nens seran 8 i 11, que jo crec que, o sigui, el que ve abans d'això és més o menys fàcil. Saps? Home. O sigui, bueno, però al final és, no? Posar uns límits, alimentar-los...
1: Però els primers anys són molt complicats, eh?
0: Per mi no.
1: No?
0: Per mi, o sigui, per mi sí, perquè... O sigui, és a dir, a nivell físic sí, però vull dir, si tu tinguessis una ajuda, algú que et fes els dinars i tu fessis tot, seria més senzill.
1: Sí.
0: Llavors, ara ve una etapa que encara que tu fossis milionària i tinguessis algú fent-te tota la feina bruta, diguéssim, has d'educar dues personetes i crec que és un tema que ara em... O sigui, a part del que he fet ara la bufetada, que va d'això...
1: Sí.
0: Clar, és un tema que crec que em comença a obsessionar més això que la mort, curiosament.
1: Escoltem uns petits fragments d'una bufetada a temps.
2: I vas clavar una bufetada al Roc, papa?
3: Com va insultar? Què volies que fes?
2: Doncs parlar-hi, esbrinar què li passava, però no pegar-lo.
4: Si et va insultar, el que t'estava dient és... Ajuda'm, avi. Ajuda'm. Ajuda'm, perquè no sé gestionar això que sento.
3: No m'estava dient ajuda'm, avi. Eh? Em va insultar i amb totes les lletres.
5: Ramon, vostè sap que és il·legal pagar un menor.
3: Però si això s'ha fet tota la vida. Si ho haguessin donat una bufetada de temps, ara no estaríem així.
5: Vostè ha comès un delicte que recull el Codi Penal i l'escola ha decidit emprendre accions legals.
6: Fa broma, no?
3: El volen denunciar?
1: Ha estat fins fa poc a la Sala Villarroel de Barcelona i tornarà el 8 de juliol fins al 9 d'agost al Teatre Goya.
0: Sí.
1: Dic 9 d'agost, però potser serà més o no?
0: Jo crec que no, perquè no. És agost i els actors han de descansar una mica també, que portem una temporada bèstia. Ja, però sí, des del 8 de juliol fins al 9 d'agost tornem al Goya, que això és un luxe, perquè costa molt trobar teatre a Barcelona, ja tornar... I tornar a la mateixa temporada és que et toqui una mica la loteria.
1: I o sigui, tant,
0: estem i supercontents.
1: Passa poques vegades, amb les obres de teatre.
0: Molt poques.
1: Molt poques, poquíssimes. I per què t'interessen els límits de l'autoritat?
0: Bueno, m'interessa molt lo difícil que és educar uns infants.
1: Uh-huh.
0: Lo difícil que és educar uns infants, lo complicat que és trobar una escola, un cop estàs a dintre de l'escola que et pensaves que seria la millor opció, li veus tot... Bueno, estem en aquests dies, no?, que hi ha... vagues tota l'estona, perquè, clar, és terrible. Llavors, m'interessa això perquè crec que és la feina més important que faré a la vida, educar els meus fills, i la responsabilitat més gran que tinc. O sigui, no sé, jo sóc una persona que em penso molt, si no, no em dedicaria al que em dedico,
1: uh-huh.
0: I em menjo molt la olla, diguéssim. Llavors penso, ostres, que ens ensenyen poc com fer-ho bé.
1: Hi ha gent que és nostàlgica d'aquelles bufetades a temps.
0: Sí, home, i tant. I la gent riu a l'obra. La gent s'ho passa tan bé perquè té com la sensació de, per fi, diuen el que jo estava pensant i no es podia dir en veu alta. Jo no era tan conscient d'això.
1: Ja.
0: És a dir, clar, jo al final he escrit del que em passa a mi, que és que porto els fills a una escola de nova creació, tots els clarobscurs que té la nova creació, com la tradicional, com totes, quan em comparo jo amb els fills de les meves amigues, amb les meves amigues que porten altres tipus d'escola, no? Tot això genera dubtes sempre, de dir, sí. Ostres, no sé si bueno, sempre tens dubtes, tot i que jo sóc molt defensora de l'escola lliure, és una mica d'entre lo malo lo mejor, no? Però, doncs una mica això, de dir, prefereixo això que quan vaig a escoles d'aquestes que tenen pupitres, clar, a mi no s'han passat pel cap. I, en canvi, molta gent, no, quan entra a l'escola on estem nosaltres, és com, però, i on estan les taules dels nens, no? Dius, no, no, és que hi ha taules grans, és un altre concepte. I no sé quina era la pregunta que m'havies fet, però no, dels límits, això,
1: que
0: és important educar, i de vegades... És molt, jo trobo que és superdifícil educar, és molt difícil conciliar, és molt difícil... Jo ara, per exemple, no, que la bufada...
1: I no sempre surt bé.
0: No,
1: és
0: clar.
1: A dir, tu pots educar d'una manera molt correcta, però potser la cosa surt malament.
0: Bueno,
1: hi ha molts components, no?
0: I cada infant és un món.
1: Clar.
0: I el meu fill gran no té res a veure amb el petit i
1: clar.
0: No necessita el mateix.
1: I els has educat igual.
0: I, sí, clar, a priori sí. Bueno, clar, no, cadascú ha tingut les seves circumstàncies, no? Però clar, sí, clar que pot sortir malament i pots intentar-ho fer el millor possible i... Bueno, jo ja no assumim que traumes els hi donarem. Però potser no els que ens van donar nosaltres, no?
1: Ara que deia que alguns són nostàlgics de les bufetades, tu ets molt nostàlgica? No dic de les bufetades, en general. Penses molt en el passat?
0: Ai, sí, jo penso molt en general. Jo en general penso molt, en general, sí, sempre, sí. Sí, sóc nostàlgica. O sigui, sóc sobretot, em costa molt viure el

0: present.
1: Sí?
0: Sí, o sigui, ho estic en el futur o estic en el passat? Que, bueno, és, costa moltíssim, diguéssim.
1: Però llavors... el futur no existeix.
0: Bueno, però jo tinc més tendència...
1: I, de fet, el passat tampoc.
0: De fet, tinc més tendència a l'ansietat que a la depressió, que la depressió jo crec que és quan et quedes més en la nostàlgia, i jo sóc més de el que vindrà tota l'estona, no? La meva família sempre em diu, és que estàs fent una cosa i estàs pensant en la que faràs després. Doncs més que nostàlgica, sobretot sóc això, sóc de... Vale, ara això ja ho he fet, i ara què faré després, saps?
1: Ja. Yeah.
0: Em costa com està... Ahir veia aquests reels d'Instagram de psicòlegs de tens que disfrutar del trajecte. Ja venia amb el taxi pensant, tenta gaudir, ja he fet no sé quants whatsapps, he mirat no sé quantes coses inútils, dius, bueno... Ho aprendrem, sí. Bueno, és el que costa més, no estar en el present.
1: I tant que sí. Escolta, ets molt jove, però ja tens un extens currículum. Sí, bueno, molt jove, molt jove.
0: No, no, bueno, tinc 46 anys, digue-li
1: com
0: vulguis.
1: Serà impossible parlar de totes les teves obres, però farem un tastet.
0: N'hem fet moltes, tu.
1: Abans, tirem la vista enrere.

0: No sé si sabies que aquesta cançó d'Ava sonava moltíssim l'any en què vas néixer.
1: Ah, sí? Doncs m'agrada molt.
0: Xiquitita.
1: A mi Ava m'agrada molt.
0: Sí?
1: Sí, em dona molt bon rotllo, a més.
0: I mira que no és una de les cançons que ens has demanat.
1: No, però m'agrada. És que em costa molt quan em diuen digues cançons. Soc molt poc d'escoltar música, que això és terrible.
0: Ah.
1: Escolto molt poca música. Que ja. Dius, què fa? O sigui, escolto molt poca música. Llavors, l'escoltava molt quan era molt joveneta, i ara, o sigui, vaig fer com tots els cantautors, era com molt addicta a la cançó francesa, i en un moment vaig dir, no vaig molt a concerts, no escolta molta música.
0: Ja, no passa res, tampoc, eh?
1: No, també jo crec que fer-se gran és acceptar, no?, com les coses, com ets.
0: I Marta Butxaca Alemany, vas néixer a Barcelona el 19 de novembre de 1979. Situa'ns als teus anys 80. Marta, com recordes la teva infantesa?
1: Ai, jo era una nena molt feliç, tio.
0: Sí?
1: Sí. Jo tot el que m'ha vingut després de menjar-me tant l'olla i tal, era una tia molt espavilada, jo crec, molt feliç. Bueno, això també és el que em diuen, tinc molt poca memòria. Però jo menjava un monton. Llavors tenia molt de morro, anava als parcs i agafava... Anava la gent i li agafava com el menjar. T'ho juro, o sigui, anava una senyora i li deia ai, em dono un tros de la barra de poca porta? Ma mare es moria de vergonya. I ho recordo molt, molt feliç, de
0: aquestes
1: veritat.
0: Coses, per sort, quan som grans no les fem.
1: Bueno, però jo continuo sent molt espavilada, eh? Ara me n'he anat de viatge a Roma i una amiga em deia però tia, tens un morro que te'l trepitges. Soc com molt pràctica, saps? De dir... Saps quan estàs a una cua que tothom està... I dius, però no veieu que a la dreta no hi ha ningú? Saps? Doncs sóc una mica aquesta persona de bueno, que la lio com per anar ràpid, saps? No sé com dir-t'ho.
0: Una infantesa rodejada de llibres.
1: Sí.
0: Els típics d'aquella època, suposo, no? Els 5,
1: sí,
0: no? Los 5.
1: Los 5 total, sí, sí. Clar, jo llegia molt, de petita.
0: Molt és molt.
1: Molt. Jo llegia molt, molt, molt.
0: Per què?
1: No sé, m'agradava molt. La meva mare llegeix molt i continua llegint moltíssim. Llavors, jo crec que és molt important. A mi ara em costa, intento deixar el mòbil i que em vegin amb llibre en paper, perquè jo llegeixo el Kindle, no? Uh-huh. I que vegin que llegeixo en paper. I, bueno, perquè crec que si ho tens a casa i ho veus a casa...
0: Clar.
1: Però els nens ara em costa més, eh? Bueno, el gran llegeix, però sí, ostres. També, igual que la música que et deia, també ara llegeixo molt menys del que m'agradaria, perquè crec que el mòbil ens ha fet molt mal.
0: Tot i que dius que els moments més feliços de la teva vida els recordes llegint.
1: Home, i tant.
0: Sí.
1: Conde de Montecristo. És que et diria que més que els meus parts, t'ho juro. Sí, llegir, o sigui, sí. A més, sí, molts. I d'allò de dir no vull quedar perquè em vull acabar el llibre, això a mi m'ha passat moltes vegades. Però és cert que ara em passa menys perquè estic molt enganxada al mòbil.
0: A què es dedicaven els teus pares, Marta?
1: Els meus pares van treballar a la Diputació de Barcelona tota la vida, eren funcionaris.
0: Uau.
1: I per això jo m'he fet mega autònoma. O sigui, jo el meu objectiu a la vida era no tenir horari.
0: No t'agrada la vida dels funcionaris?
1: Jo el meu objectiu era no tenir horaris i ho he aconseguit, toquem fusta. I de vegades m'han ofert alguna feina de guionista de no, has de venir a l'oficina, perquè a Madrid es treballa molt en oficina.
0: No, que això és una feina per tota la vida.
1: I dic, no, home, no. No, a mi m'agrada molt canviar, ostres, m'agrada molt canviar de projecte. Treballo molt sola, jo. Uh-huh. O sigui, quan no faig teatre, soc guionista, llavors treballo molt a casa. Bueno, a casa, tinc un coworking perquè no m'agrada gens treballar a casa. Però sí, si eren funcionaris, el meu pare era arquitecte, bueno, estan vius els dos, però ja no treballen, i la meva mare era parelladora de la Diputació.
0: Com es van conèixer?
1: I feien allò allà mateix. De 8 a 3, allò, no? De 8 a 3, i era com, jo pensava, quin horror. O sigui,
0: I no sé. Sempre em feu referència, però la teva germana és la periodista i també escriptora Imma Sous.
1: La Imma Sous, sí.
0: Que és més gran que tu.
1: És més gran que jo, sí. I més espavilada que jo també. Si jo soc de liar-la, ella, vamos. Ella sí que... El que vol ho té, sí.
0: Ella té molts mals records de l'escola.
1: És fort, eh? Vam anar a la mateixa escola i ella li dius el nom, és la mateixa? I jo era feliç, tenia mogollon d'amics...
0: És curiós,
1: això. O sigui, bueno, perquè és que jo ho veig amb els meus fills. És que no tenen res. Una personeta i una altra. Uh-huh. Per això jo crec que l'escola és el menys important. Lo important és veure quin nen tens i què necessita. I què necessita. I potser l'escola, que a una li va bé, anava amb el típic col·le que si tu eres una mica rebel o així, t'amargaven la vida. Llavors jo sempre he sigut una tia de 5s. Però la meva família, tothom suspenia 10 assignatures, llavors era com la superdotada, però jo treia 5, 6, me'n quedaven 2 al trimestre, i era com, ah, vale, i ni puto caso, perquè tenien allà uns drames d'aquesta que li han quedat 7, l'altra que l'han fet fora del col·le, de cosins, llavors jo era com... I sí, sí, la mateixa escola, i a mi en canvi va ser una escola que em van potenciar molt a l'escriure, em van potenciar molt... Mira, a quart de GB amb el Ferran Pedret, el del PSC,
0: sí.
1: Ens vam fer... Vam presentar la gala del col·le, saps? Aquestes coses, però bueno, que a mi em van pillar una mica quin talent tenia.
0: Uh-huh.
1: I em van... I jo era una nena gordeta que em deia butxaca, o sigui, era carne de bullying, i
0: ja,
1: ningú
0: i
1: va...
0: No.
1: No.
0: I no. I a les dues us portaven els Lluïsos de Gràcia?
1: Sí, clar, la sí. Meva mare cada cap de setmana ens portava els Lluïsos a veure obres.
0: Uh-huh.
1: Perquè nosaltres vivíem, jo fins als 7 anys, a Gràcia, hi ha el carrer que ara ha canviat de nom, que es deia Secretari Coloma i ara es diu d'una altra manera.
0: No ho sé.
1: Bueno, allà al costat de Pimar, al costat de Joanic.
0: Sí.
1: I ho teníem al costat, i clar, anàvem cap de setmana, cada cap de setmana, i ma mare llavors ens portava molt al teatre, molt a musicals.
0: I recordes aquelles
1: sí,
0: obres?
1: I tant, i molt al Teatre Regina,
0: uh-huh.
1: Molt. Sí, sí, jo ara amb els meus estic fent una feina de... t'estàs passant, saps? Perquè l'altre dia el petit em va dir, no vull anar al teatre aquest cap de setmana. I vaig dir, vale, anem-ho a gestionar, això.
0: Ja.
1: Perquè no vull que li agafin mania, tampoc,
0: clar,
1: saps?
0: Clar, clar, clar.
1: Perquè ara jo ja els porto a veure
0: que
1: musicals,
0: no sigui
1: obres
0: setmana,
1: de grans,
0: no?
1: Clar.
0: Deixa'ls respirar una miqueta.
1: Sí, clar, però jo, bueno, clar, jo estic separada i els tinc cada dos, ja és com...
0: Ja, ja, ja.
1: Però no, també ens n'anem molt, molt, tenim una casa compartida fora i marxem molt, mm-hmm. Però la que trobo coses que els hi poden agradar els porto, sí, sí, sí.
0: I deies al principi que des de petita, des de sempre, t'ha agradat escriure.
1: Sí, des de molt petita.
0: Escrivies
1: de
0: poemes.
1: Sí,
0: i
1: poemes.
0: I els enquadernaves.
1: Sí, i contes.
0: Els guardes?
1: Jo crec que estan a casa ma mare alguns.
0: Uh-huh.
1: Però sóc un de... La meva germana, quan vaig fer 30, m'ho van rescatar amb la meva millor amiga i em van ensenyar uns... Però sóc molt poc de guardar. O sigui, de fet, ja. Jo em vaig quedar a la casa que teníem de lloguer, em vaig quedar uns anys allà i ho vaig tirar tot. I ara penso,
0: què
1: vaig
0: dius?
1: Tirar, però tots els Playmobil, tots els meus llibres d'infantesa i d'allò de 12, 13,
0: sí.
1: Que, bueno, los tinc o tot això,
0: sí, sí, sí,
1: vaig
0: sí.
1: Llençar tot. I em fa una ràbia, ara penso. Tindríem tants llibres, ara.
0: Escolta, i aquests poemes de què anaven? De què parlaves?
1: Sí, jo feia pues, una Tossa que jugava a fronton, que un aquest el té com emmarcat, pues, el gran derrotador, i li feia una oda al que jugava a fronton. Feia històries del que sigui, no. Escrivia mm-hmm. molt, però això suposo que ja devia ser més gran. Bueno, potser no, el poema aquest devia ser molt petita. Perquè estava a Tossa i devia ser petita. Però suposo que les històries ja devia ser més 8-10 anys, no? Mm-hmm. O 10 anys.
0: Avanço una mica més en el temps. Amb 15-16 mm-hmm. vas començar a estudiar interpretació.
1: Però t'has estudiat la meva vida.
0: Però
1: no
0: diguem que no era el teu camí.
1: No, jo me'n recordaré tota la vida. Lluís Aluies, que treballava al Juglars, em va dir, tu saps
0: sí.
1: Que això no és el teu, no? I llavors em va parlar, i la Gisela també, la Gisela Cren, que ens va deixar fa uns anys, també em va dir, tu saps que hi ha uns cursos a la Beckett, que pots anar a escriure, que t'ensenyen a escriure... Llavors em van obrir com el món de, si t'agrada el teatre i t'agrada escriure, pots ser dramaturga.
0: Uh-huh.
1: I allà me'n vaig anar a la Beckett,
0: amb 18 anys.
1: Sí.
0: 18 anys.
1: Sí, sí,
0: com
1: sí,
0: ho
1: sí.
0: Recordes, aquells primers anys? Què vas aprendre?
1: Jo recordo flipant, perquè era una època que només hi havia un curs a l'any, que era del Sánchez, del Balbel i el Carles Batlle. Llavors jo anava per currículum, vull dir, tothom havia fet mil coses. I a la Beckett es van equivocar i van trucar, havien de trucar un, se'ls va enganxar el currículum i em van trucar a mi. I clar, quan vaig aparèixer allà, la secretària va dir, però tia, si tens 18 anys, o sigui, aquí hi ha gent que són actors que han fet de tot. I llavors el Toni Casares em va portar al despatx i em va dir, bueno, t'hem trucat, ens hem equivocat, no et farem fora,
0: clar,
1: però m'has de prometre que treballaràs
0: que
1: molt.
0: No?
1: Li vaig dir, no, treballaré molt.
0: I tu vas haver de currar.
1: I va ser estupendo, perquè a més a sobre tenies allò, 18-19, jo crec que igual tenia 19 o 18, no, 18, era després de COU, o sigui, devia ser primera
0: sí,
1: carrera.
0: Sí.
1: I sí, sí, i m'ho vaig currar, vaig aprendre un munt, va ser estupendo. A més, el Balbel feia un curs de traducció de teatre.
0: Mm-hmm.
1: Clar, imagina't, no has fet un curs a la teva vida de res d'escriure i allà traduint teatre del francès. No, meravellós, molt xulo.

0: de te dir.
1: I per què vas acabar estudiant Humanitats a l'Autònoma de Barcelona, Marta?
2: Doncs mira, perquè no vaig entrar a periodisme, perquè com era de cincs, vaig treure una nota
1: o
2: que...
1: O sigui, tu volies estudiar periodisme.
2: Clar, jo volia escriure. Ah. Llavors...
1: Filologia.
2: No, però no. Això, jo tenia molt clar que no volia fer filologia. Llavors, era, o sigui, jo tenia molt clar que volia escriure per arribar a la gent, saps?
1: Sí.
2: O sigui, no ho sé. Filologia no se'm va passar mai pel cap. Llavors vaig dir, bueno, doncs Humanitats, que una mica... Però sense pensar gens amb la sortida, eh? Saps que et deien, però quina sortida tindràs? Sense pensar-ho gens. Hi havia una cosa de jo vull escriure i jo vull fer teatre, llavors, bueno... Llavors, o sigui, el meu objectiu era fer Humanitats, que era una carrera que et traies bastant fàcil, llavors a les tardes anava a la Beckett, saps? Hi havia el grup de teatre de l'Autònoma, que crec que no vaig entrar-hi, no em van agafar, perquè anava com per actriu, clar, no hi havia la figura com d'entrar com de dramaturga. I em va anar molt bé, la veritat, em va anar molt bé això per anar-me d'Erasmus, per escriure a les tardes, diguéssim.
1: Erasmus a Bèlgica.
2: Erasmus a Bèlgica,
1: amb 19 anys.
2: Amb 19 anys, també perquè no vaig entrar a París. Jo crec que tota la meva vida ha sigut així una mica,
1: no? I per això sonava aquesta cançó de Francesc Cabrel. Oh, jo estava
2: obsessionada.
1: Què vol dir obsessionada?
2: Estava obsessionada amb França, la Bohèmia, París... No, o sigui, jo... va ser un Erasmus molt poc Erasmus, saps? Va ser un Erasmus molt de llegir, d'escriure... També sortíem, i teníem amics, però... Però sí, bueno... I a més allà hi havia l'escola de teatre, el centre d'estudis teatrals, que vaig anar a petar de casualitat, que vaig anar a l'Ofent la Nef, i hi havia el centre d'estudis teatrals que portaven tots els profes de París, perquè hi havia un tal, i no sé com es deia, un tren que en una hora i mitja estaves a París. Llavors venien profes de París a donar-nos classe allà. I quan me'n vaig enterar, clar, em vaig agafar totes les assignatures i me les
1: totes
2: vaig convalidar.
1: Totes les assignatures?
2: Bueno, totes les que havia de fer aquell any me les vaig convalidar amb coses de teatre.
1: Com van ser aquelles classes? Com les recordes?
2: Eren molt espectaculars. Era un nivell... O sigui, era un nivell de coneixement... T'ho imagina, Georges Banu, que és com el Sagasac, o sigui, gent que ara penso, però eres tan poc conscient de qui eren, saps? De dir... Clar, els estudiosos del teatre francès més erudits doncs em tenien allà, a mi amb 18 anys fent...
1: És que no vivies el moment.
2: 18 o 19, no vivia el moment. Vivia allà al París del segle d'inicis del 20. Sí.
1: I després de Bèlgica tornes a Barcelona, però marxes 2 mesos a l'Argentina.
2: Sí, me'n vaig a l'Argentina, que també va ser un viatge molt important, allò, eh? Bueno, per una cosa aquesta de quan ets jove, no?, i que tens ganes d'anar-te'n i ni t'ho planteges. I tenia... Clar, el meu pare em donava diners cada mes d'Erasmus i me'n recordo que em sobraven com 100.000 pessetes i me'ls vaig gastar amb un bitllet a Argentina. Sí, amb una amiga.
1: Per què va ser important aquest viatge?
2: Perquè també va ser molt important a nivell vital, perquè vaig descobrir un tiet que no sabia que existia, que va ser una coneixença que em va marcar molt.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Ens va acollir a casa seva, o sigui, és que anàvem una mica inconscients de no tenim un duro, ens anem a Argentina un mes i mig o 2 mesos.
1: Ja.
2: I en aquella època que arribaves, trucaves i ja està, i no trucaves en un mes i mig, no? Que és que ha canviat molt el món, eh?
1: Sí.
2: I amb zero por, jo recordo això, amb zero por.
1: Més lliure, no?
2: Això sí que em fa una enveja. Sí, jo ara sóc absolutament... Jo ara tinc pors de tot, he d'anar a hotels boníssims... Clar, ja anàvem, vamos, l'altre dia... Ho recordàvem una amiga quan vam anar a París que ens vam passar tota la tarda a veure quina era la pensió més barata. I vam acabar un lloc horrorós a París fa 20 anys, no 20 o 30. Sí, clar... I Argentina va ser superinteressant. Jo ja havia contactat amb moltes companyies d'allà i no vaig arribar a quedar mai amb elles. No sé per què, però jo ja tenia aquesta cosa com de vull fer teatre, jo tinc claríssim. I era molt inquieta en aquest sentit.
1: Tornes aquí i què?
2: Torno aquí i ja de seguida suposo que la Imma em va proposar per treballar a la ràdio, a Com Ràdio, començo a treballar a Com Ràdio... Feia això com
1: però
2: de xica per a tot.
1: No?
2: M'agradava, però em sentia una mica de... Em puc quedar aquí tota la vida. Saps què et vull dir?
1: Ja. Yeah.
2: I sí, feia... Amb la Imma havíem fet un programa a l'estiu amb el Marc Villanueva. O sigui, era divertit. I també era com molt xulo perquè era... Jo recordo ser molt jove i et guanyaves bé la vida, molt millor que ara. O sigui, jo amb la Imma em va posar el vídeo Pantone Show que feia fer de guions i... O sigui, em va com obrir molt el món aquest de guió, però més de programes, no? I llavors me'n vaig anar d'allà i em vaig tenir un accident de moto i em vaig presentar les proves de l'Institut del Teatre per fer dramaturgia. Sí, vull dir que vaig tardar com a, fins als 25, no vaig dir, vinga, va, això és el que vull fer i tiro cap allà. Però I... veus, no recordo tenir por de dir, tens 25 anys, com et guanyaràs la vida, com deixes la ràdio... No ho sé.
1: Però és
2: no,
1: millor.
2: No.
1: És millor.
2: Home, clar que és millor, home, sobretot si veus ara que t'ha anat bé, no?
1: Ja, sí, sí.
2: Clar, vull dir, ara penso que bé que ho vas fer, no? Clar. Vas decidir bé, vas triar bé, clar, de vegades... Pues la, suposo que...
1: Ara sembla que ens costi més, no?, prendre decisions. Ens ho pensem més.
2: Crec que jo tinc més por de moltes coses, eh? Mm. De... Sí, sí, sí.
1: La qüestió, la primera obra, amb només 26 anys, L'olor sota la pell,
2: sí,
1: que va guanyar el 5è Premi Joaquim Bartrina i es va estrenar a la Sala Beckett. Mm. Explica'm com es gesta aquesta primera obra en un seminari de l'Institut del Teatre.
2: Sí, això és...
1: A primer de dramatúrgia.
2: Això es fa amb el Carles Batlle. I com ho saps tot això? D'on ho has sortit?
1: Que he estudiat molt.
2: Sí que has estudiat, sí. Doncs era una assignatura que havies de fer una obra i vaig fer aquesta obra copiant absolutament.
1: Copiant?
2: Copiant, doncs, a l'estil del Sánchez, a l'estil de Beckett, a l'estil de tot d'una gent.
1: Inspirant-te.
2: Sí, no, però com de... Vull fer obres com aquests, no? Que són les que a mi m'han ensenyat a classe a la Beckett.
1: Sí.
2: I va guanyar un premi i a partir d'aquí va ser com la primera vegada que jo m'adono que, bueno, que no se t'està...
1: Que la cosa va bé,
2: que no? Que no t'està tan bé l'olla, no? Que estàs perseguint algú que, com a mínim, té un sentit. Mm-hmm. Perquè l'institut tampoc era bon estudiant. Tampoc era jo de dir... Jo me'n recordo que una mica el tracte era com la divertida de la classe... O sigui, jo tenia la sensació com de... Els teus companys són autors... I tu, que divertit és fer classe amb tu, saps?
1: Ja, i tu ets la pallassa.
2: Però mai em vaig sentir com, hòstia, ets una autora. No, jo recordo de profes dient-li a un company meu de, tu ets un autor, no? I jo pensava, hòstia, doncs jo no, saps? Jo no els hi deu interessar.
1: Tenies la cama trencada, no, en aquest moment?
2: Mm. Quan vaig fer les proves de l'institut, sí.
1: Mm-hmm. Com te la vas trencar?
2: Amb un accident de moto.
1: Amb l'accident de moto,
2: sí, sí,
1: que deies
2: sí,
1: abans.
2: Sí, amb l'accident de moto, sí, ja, sí, sí, sí. Ja. Que després me la vaig tornar a trencar, vull dir que... És un, la cama és un tema a la meva vida, també.
1: Tant és així que després, Emergència, el 2006, va ser finalista al 3er Premi de la Fundació Romea de Textos Teatrals, i aquesta la vas escriure fent d'assistent de direcció de l'Àngel Llàcer a Tenim un problema.
2: Sí, veritat? La vaig escriure a l'hospital, jo recordo,
1: també. Amb una altra
2: també.
1: Cama trencada.
2: Sí, clar. Amb la cama trencada, de molt deprimida... Molt trista de dir, uf, mare de Déu, i allò de fer comèdia perquè... I ja alliberada del que havia de ser jo, no? Yeah. De, més de dir, de què tens ganes de parlar? Pues de nenes de 25 anys que busquen nòvio, anem a parlar d'això.
1: Mm-hmm.
2: I és una obra que no s'ha fet mai. S'ha intentat fer de vegades. L'altre dia me la demanaven, dic, bueno, crec que està bastant superat i que s'hauria imaginat, no? Del 2005,
1: clar,
2: com lligam amb el 2005
1: coses,
2: ara.
1: Sí.
2: És que has de fer, vull dir, és un altre món, s'ha de fer nova.
1: Clar,
2: s'ha
1: sí,
2: de fer
1: sí.
2: Nova.
1: Però clar, és important aquesta obra perquè el Jordi Galzeran va llegir-la,
2: clar.
1: Li va agradar, i així és com vas entrar com a guionista a la sèrie El cor de la ciutat.
2: El cor de la ciutat, sí,
1: Poquet.
2: Sí, sí. No, aquí em van fer fora al cap d'un mes, que també és un trauma de la meva vida, que ja he superat,
1: sí.
2: Però és guai també, perquè veus, hi ha moments a la vida que dius, aquí va ser el contrari, va ser com, vale, no treballaré mai,
1: mm-hmm.
2: Perquè si has treballat al lloc
1: i et fan fora.
2: On et guanyaràs la vida i et fan fora al cap d'un mes,
1: clar.
2: A puta Catalunya, amb tots els respectes, però dius, és que som quatre fent això.
1: Ja.
2: I en aquell moment encara érem menys, o sigui...
1: Sí, sí, sí.
2: Com
1: sí,
2: hi ha
1: sí,
2: molt
1: sí.
2: Poca gent fent això, jo no ho faré mai més. I no, i després vaig tornar...
1: D'aquell temps també Plastilina el 2007, que seria
2: sí.
1: Premi Ciutat del Coi de Teatre, i finalista dels Premis Max el 2010. Però com
2: sí.
1: Dius,
2: és veritat,
1: 2008 no tornes a entrar ja per dues temporades al cor de la ciutat.
0: Estàs bé?
3: Millor. Ahir em pensava que em deixaries per sempre.
0: Com vols que et deixés? Et necessito, amor meu.
3: Jo també, a tu. I per això et cuidaré més que mai. Tu t'ho mereixes tot.
1: Això és... So del capítol 1700,
2: mare
1: que suposo
2: Déu.
1: Que no te'n recordes.
2: No.
1: Total, que després del cor
2: de
1: la ciutat...
2: Me'n recordo de res, jo, de res.
1: La Riera, en total,
2: Riera.
1: 10 anys fent ficció a la tele.
2: 10 anys, tu.
1: Clar, les sèries de ficció són una gran escola, perquè les presses, sobretot, no? Haver d'escriure constantment, d'això s'aprèn moltíssim.
2: I de dialogar. No? Jo sempre he fet diàleg, no, mai vaig fer escaletes.
1: Sí, sí.
2: Clar, és, tu has de fer un capítol cada setmana. O sigui, has de dialogar, dialogar, dialogar. I a mi dialogar és el que més m'agrada del món i crec que és, amb diferència, el que se'm dona millor.
1: Sí.
2: I ho vaig gaudir molt, però també un altre cop em torno a sentir una mica com el que dèiem de la ràdio, no? De,
1: yeah.
2: Aquí m'hi puc passar tota la vida. Jo és que tinc una cosa que m'avorreixo. O sigui, que hi ha un punt que dius, vale, ara em passa, ara estic en un moment que dius, vale, ara tindria tres vides, saps? O sigui, ara necessito com més hores, no sé. Yeah. Com de dir, perquè ara faria moltes coses i això és, la sensació és xula. Clar, 10 anys allà vaig aprendre un munt.
1: Home, però estaves allà i vas escriure Les nenes no haurien de jugar a futbol,
2: sí,
1: el 2009.
2: Sí, i vaig escriure amb bastant teatre.
1: Que es va presentar
2: anys.
1: Al Festival Grec de Barcelona. Aquesta obra també és un punt d'inflexió a la teva carrera.
2: Sí, perquè Marta. És la primera que dirigeixo.
1: Clar.
2: Que això és superimportant per mi d'entendre que jo he d'acabar els textos a l'escenari.
1: Clar.
2: Perquè les experiències que m'havien dirigit Plastilina, la Marta Angelat i el Juan Carlos Martel, l'olor sota la pell, i eren molt bons directors, però jo m'ho vaig passar fatal perquè veia...
1: Paties.
2: Que no estava acabat el text, saps? Bueno, ara ho veig. En aquell moment veia que era horrorós i no sabia per què. I ara entenc que el que passava...
1: Pensaves que era horrorós?
2: Sí, sí, clar, sí, sí, sí. I ara ho veig i dic, no, clar, el que et faltava era provar-ho amb actors i canviar-ho, que ara és el que faig. Jo començo a assajar i... De la primera versió a l'última, no té res a veure. Canvio moltíssim. Moltíssim, moltíssim, moltíssim.
1: Obra que després dirigiria Sonia Sánchez al cinema, any 2014.
4: El gimnàs aquest on va la teva filla és on juga a futbol?
5: Sí.
4: Per què no la vas acompanyar al partit?
5: Les nenes no haurien de jugar a futbol.
4: Per què no et parla la teva filla?
5: Ja t'he dit que no ho sé.
4: Amb mi sí que ha parlat.
5: Però què dius?
4: Que parla. Per alguna cosa que no ens vols explicar, no parla amb tu. El meu pare no li pot haver fet res a una nena de 12 anys.
5: Vaig a buscar un metge perquè vull una prova ginecològica.
2: Sí, aquesta va ser la primera pel·li,
1: no? Que tu vas
2: fer el guió. Sí, la primera telemovie que vaig fer, sí, sí. Sí.
1: Què tal l'experiència?
2: Bé, molt bé, molt, molt... Clar, era una cosa molt petita, molt poc pressupost, però molt bé, i les Sones, els actors estaven estupendos, la Sònia també ho va dirigir super, vull dir que molt contenta.
1: Va rebre el premi a millor guió al Festival Zoom.
2: És veritat, sí.
1: Per cert, la figura del guionista està sempre molt, molt oblidada.
2: Uf, és un drama.
1: És un drama.
2: Ai, és un drama i és molt cansat. Perquè tot el rato estàs...
1: Haver-te de reivindicar tota l'estona, no? Marta?
2: Haver-te de reivindicar tota l'estona i sempre amb la sensació de que estàs demanant alguna cosa que els hi sembla increïble.
1: Ja. Yeah.
2: És a dir, jo què sé, ara han rodat una pel·li meva, no? I dius, ostres, no se'ls hi passa pel cap convidar-te al rodatge. És com, sí, sí, estàs convidada, però no tenim pressupost, eh?
1: El que passa dius, és que el teu cas deu ser diferent, no?
2: No, per què?
1: Perquè també ets autora.
2: No, és igual.
1: Llavors, potser et veuen d'una forma diferent.
2: No,
1: no, sé.
2: No. Tu ets la guionista i... I en el meu cas, o sigui... Clar, també depèn molt del director, la visibilitat que et doni.
1: Yeah.
2: I no, a mi em va anar molt bé que quan a mi em va fer litus el Dani de la Orden, el Dani anava de la meva mà i em posava a primera línia sempre, i recordo com sempre ha sigut, sempre serà litus de Dani de la Orden, perquè això és així, les pel·lícules són així, però ell em seia al costat seu a la roda de premsa. Clar, jo em va semblar que això era lo normal.
1: Això
2: i
1: no
2: després t'adones que no.
1: No, no.
2: Que els guionistes no van a rodes de premsa, que no els conviden a premis de vegades. Que... O sigui, i jo sóc com la pesada que faig. Ara me n'he cansat una mica d'això, també t'ho dic.
1: Ja.
2: Me n'he cansat una mica. Penso, mira, tio, jo sóc feliç amb el meu teatre. M'ho passo teta fent... Sí, m'ho passo superbé fent encàrrecs de cinema. I ja està.
1: Després anirem a Litus, però un altre important, al costat de la Mercè Sàrries, la Carol López i la Victòria Spunzerg. L'any vinent serà millor, dirigida per la Mercè Vila Godoy, any 2011.
6: Potser la Calla va tenir un parella aquest any, no va tenir un any. Nosaltres estem en parella.
7: I potser estem amb les vostres parelles.
1: Estrenada al Teatre Villarroel de Barcelona i després al Teatre Bellas Artes de Madrid. Com és treballar a sis mans?
2: Va ser una locura, aquesta obra.
1: No?
2: Bueno, perquè fèiem diferents sketchos cada una i la Mercè Vila va fer una feina increïble de muntar un espectacle amb actrius increïbles que no s'havien vist gaire, o gens, perquè hi havia la Vanessa Segura, que ara està treballant molt, però en aquell moment no, l'Alba Florejax, que també treballa molt i és boníssima. O sigui, es va crear ja una cosa que encara... Jo me'n recordaré tota la vida, la primera prèvia, que va acabar el públic d'en peus. sigui, ho vam petar, vam omplir la Villarroel, vam omplir el Belles Artes, vam fer una gira per Espanya increïble, i fas... Hosti, tio, no? Que bèstia, no? Que bèstia, que difícil és preveure el que anirà bé, el que no... I no, va ser molt divertit, fèiem reunions, llavors jo escriuré sobre això, i ella... La Mercè va fer una feina de coordinar molt xula, que era l'època que la Carol López dirigia la Villarroel. Uh-huh. I era un projecte seu que ens va trucar per fer-ho entre totes, no? Va ser molt xulo.
1: I per aquesta obra vau rebre el 2013 el Premi Max a la millor autoria teatral en català. Vau parlar totes en recollir-lo, sí. I tu vas dir això.
2: Ui, mare de Déu.
8: I el Max és para... El año que viene será mejor. Marta Buchaca, Carol López, Mercè Sarrias y Victoria Spumberg.
9: Bueno, yo dudo que algún político esté viendo esta gala, pero si lo está haciendo, nos gustaría recordarles que el teatro lo hace el público y si siguen así nos van a dejar sin él. Gracias, moltes gràcies.
1: Referència directa.
2: Que borde, no? I de què?
1: Referència directa als polítics.
2: Sí, i si siguen així nos van a deixar sin él, perquè sí. Què passava? No,
1: no ho sé, què passava, 2013.
2: Estava enfadada jo. No, estava molt nerviosa.
1: Sí?
2: Sí, recordo estar supernerviosa. Sí, perquè no ens ho esperàvem gens que ens el donessin. No ens ho esperàvem gens, perquè era l'any dels jugadors del Pau Miró que ho havia petat, i nosaltres érem una comèdia. És molt difícil que tinguin un premi per una comèdia.
1: Les comèdies malament, sí.
2: És molt difícil, i no hi havia el moment aquest tampoc de... Bueno, és que ara no, les comèdies tampoc... És que no ens donen premis gaires a les comèdies. Vull dir que fort, això sí que, vamos, no sé si ho havia tornat a sentir mai.

0: Crec que aquesta encara te la saps de memòria.
1: Sí, m'encanta.
0: Sí?
1: Els Miserables m'encanta, i m'encanta la versió original en anglès, i quan l'he vist aquí no m'agrada tant.
0: Vaja.
1: O sigui, quan l'he vist en castellà. M'agrada molt. També el que dèiem dels records de petita, no? Teníem un concert gravat que vam fer pels 25 anys, crec, i jo, aquell VHS, l'havia cremat, saps? I me'l sabia de memòria, i és un musical increïble, i a mi és que els musicals m'agraden molt. Molt, veus? Jo tinc moltes coses a fer encara. Un musical és de les coses
0: que he de fer.
1: Però suposo que m'agraden tant i els hi tinc tant respecte...
0: Que no t'atreveixes.
1: O sigui, he fet l'Alícia, he fet la Cantània, però que un musical, allò... Hosti... He de trobar la idea, ho faré segur, eh?
0: Una altra obra que també ha estat traslladada després al cinema, només una vegada.
1: Mm.
0: Quin assumpte més complicat aquest, el del maltractar?
1: Hòstia.
0: Marta.
1: Sí.
0: Per què la vas escriure?
1: Doncs perquè em ressonava, no? Perquè era un tema que em ressonava.
0: Mm-hmm.
1: I que suposo que me n'he donat més endavant, de com em ressonava i per què escrivia aquesta obra. Però realment és un tema molt complex i és un tema que sempre s'ha atribuït a classes baixes i de poca cultura, i no és així. I és un tema que se'n parla molt, però se'n parla molt... O sigui, es parla molt de la violència física i la violència psicològica, que és del que parlava aquesta obra.
0: Sí.
1: O sigui, ja només una vegada, no? Només l'ha pagat una vegada.
0: Uh-huh.
1: Però la violència psicològica és brutal, i com la dona es creu que això és culpa seva. És molt, molt heavy. I t'adones, o sigui, jo, per diferents circumstàncies, me n'he donat de lo protegits que estan els homes, i de lo fàcil, o sigui, de la por que se'ls hi té, no? No sé, és molt difícil. És molt difícil, i la dona tendeix com a deixar-ho passar de vegades, perquè la lluita és tan gran, si es intenta fer alguna cosa legalment contra això,
0: mm-hmm,
1: que al final el que fas és anar al psicòleg i moltes vegades dir, pues tira endavant, i de vegades és com quasi més senzill, en el tema de violència psicològica. És un temazo. Jo estic supercontenta d'haver fet aquesta obra. És una obra que a més va ser la primera vegada que vaig engegar la meva productora, gràcies a la Maripau Pigem i l'Alarcón, que vam fer una mica de cooperativa, que era la manera de començar, i va anar molt bé, va anar al Nacional, i és una obra que després va tenir un... bueno, que jo crec que s'ha respectat, no? I la pel·li a mi m'agrada molt.
0: Escoltem un fragment. Any 2021.
2: ¿Por qué estás aquí?
3: Dígamelo usted. Antes de empezar, ¿me podría explicar en qué consiste la terapia?
2: ¿Estás familiarizado con la falta de control?
3: ¿La falta de control?
2: Eva y tú habláis de lo que pasó. ¿Te arrepientes?
4: Él tenía un motivo para hacer lo que hizo.
2: Si fue un accidente, ¿por qué tienes tanto miedo, eh? ¿Qué vas a hacer con este miedo?
3: ¿Ya se habrá dado cuenta que mi mujer y yo no tenemos el perfil de la gente que viene aquí?
2: Si has investigado, sabrás que no hay un perfil concreto. Hicieras lo que hicieras, la violencia nunca está justificada.
0: Molt recomanable, molt recomanable. I com deies, més endavant, el Dani de la Orden va veure Litus al teatre,
1: mm-hmm,
0: i també la va voler portar al cinema. Escoltem un fragment de la peli, any 2019.
5: Es que no entiendo qué quiere dejando esto, ¿no? O sea, ¿qué hace él ahora con esto? Digo, no... Esto no se hace, tío.
6: Laya.
5: No, porque ¿sabes lo que pasa? Que la persona que ha escrito esto ya no está. Entonces, él no puede coger ahora a Litus y decirle y preguntarle que por qué mierda le deja esta carta a él después de todo. Es que no... Hay que ser un poco hijo de puta.
6: No digas eso, por favor.
5: ¿Por qué no? ¿Sabes lo que pasa? Que si tú quieres hablar algo con alguien o decirle algo, se lo dices en persona, a la cara. Y luego, cuando ya has hablado, entonces te quitas del medio o haces lo que quieras. No haces esta mierda.
6: Yo creo que Litus ha sido un valiente.
7: ¿Vale? ¿Valiente? A lo mejor era un valiente, sí. No sé. No está claro que antes de irse quería hacernos daño.
8: Hombre, tampoco es eso, ¿no? ¿Cómo va a querer hacernos daño?
7: No sé, a lo mejor no era lo que pensábamos que era. A ver, por lo menos por lo que ponen las cartas parece eso.
9: Desde tu luz que razón.
0: Escolta, no et ve de gust també dirigir cinema?
1: Sí, molt.
0: Sí?
1: Molt.
0: I per què no ho fas?
1: Perquè primer no és tan fàcil. I segon, bueno, ha d'arribar el moment i ha d'arribar el projecte, eh? És a dir, clar, jo també ara... Jo el que et deia de tenir moltes vides és que, clar, jo ara sóc mare, tio. I és que és una feinada si ho vols fer bé.
0: Ja, ja.
1: I jo curro molt, eh? Jo treballo molt i ara m'he acomiadat dels nens perquè me'n vaig... No? I els he de deixar amb els meus pares un cap de setmana perquè tinc una cosa de feina que no puc no anar. Vull dir, que els intento deixar molt poc, però de vegades els has de deixar. Perquè a l'estar separada també és com més difícil, jo crec, no? Perquè ja. És tot, la logística és tot més complicat. Llavors, dirigir una pel·li no és dirigir teatre. Dirigir teatre tu te'n vas a dormir a casa. Dirigir una pel·li és una mica més loco. Uh-huh. És una mica més loco i és una intensitat més gran i és una cosa que has de fer sense moltes distraccions externes, diguéssim. Llavors, jo estic segura que ho faré, com faré el musical, però ha d'arribar el moment. Així com el musical ha d'arribar a la història, la pel·li ha d'arribar al moment, que crec que està molt a prop, eh? Vull dir, segur que en els propers 5 anys, ara, d'aquí 5 anys vinc i m'ho recordes.
0: Però sobre el fet de dirigir, tinc un missatge per tu, Marta.
1: Ah, sí.
10: Querida Marta, este es Rafael Spregelburt, te saludo desde Buenos Aires. He sabido que te has lanzado a dirigir tus propios textos, lo celebro muchísimo, creo que es lo que los dramaturgos contemporáneos debemos hacer. Así que la mejor de las suertes con eso. Un gran abrazo.
1: Ui, però això és d'ara?
0: Clar, sí,
1: que
0: sí.
1: Que fort, l'Spregelburt, clar. Jo és que van venir...
0: Ens ho ha enviat aquesta setmana.
1: Ai, que bonic, que mono. Que bé, fa molts anys que no el veig. Clar, és que l'Spregelburt i el Dolte van ser els nostres mestres. Clar, van ser els nostres mestres absoluts de... que ens van canviar la manera de pensar i d'entendre el teatre, clar. I els que ens van fer...
0: Això, per exemple, dirigir els teus,
1: clar,
0: propis
1: dirigir
0: textos.
1: Que per mi era impossible.
0: Amb ell vas aprendre també que el teatre no es pot escriure com una novel·la.
1: No, clar, no? Clar, que l'has d'escriure a l'escenari, també.
0: A l'escenari,
1: sí. Clar. Sí, sí, no, va ser molt... El Dolte i ell van ser uns mestres molt fugaços, perquè en el fons tampoc vam fer molts cursos amb ells, però el teatre que ens van portar, lo lúdic, no... Pensa que jo el meu aprenentatge a la Beca del meu... No, la meva formació havia sigut de la paraula, de Josep Coniller, Sanchis... Uh-huh. I gràcies a aquesta formació i a l'huracà que va ser que vinguessin aquests argentins i que ens ensenyessin que el teatre era joc i que tot era jugar i que tu havies d'escriure sense saber on acabaries i després ja revisaries, doncs crec que aquestes dues coses són els que han fet el meu teatre i el de molts companys.
0: I també has
1: quina
0: dirigit...
1: Quina il·lusió, que xulo.
0: Has dirigit obres que ha escrit un altre... com l'obra de Marco Calvani.
1: Sí.
0: A Nova York.
1: Sí.
0: Com va ser aquesta experiència?
1: Molt, molt loco, també, tio.
0: Sí.
1: Molt loco, perquè...
0: I molt maca,
1: jo
0: no?
1: Tenia un fill molt petit, també. Llavors no...
0: Vaja.
1: I me'n vaig anar a Nova York, no va ser espectacular.
0: O sigui, que per pot dius que no.
1: No vaig dir que no, i... I sort, que no vaig dir que no. Però no, no va ser meravellós, clar, anar-te'n allà a Nova York... dirigir una obra al Mama Theater, ens van fer una crítica al New York Times, que sí, mira, sí. El que dèiem de guardar les coses, era una crítica terrible perquè no van entendre res, perquè jo era una obra que parlava de l'Ada Colau i el Trias,
0: yeah.
1: I ells van entendre que jo estava fent el Trump i la Hillary, llavors no, clar, no van entendre res, vull dir, ho van entendre amb la seva realitat i van fer una crítica molt dolenta que m'encantaria guardar i crec que tampoc l'he guardat mai. Però sí, sí, i ara l'any que ve no et puc dir què, crec, suposo, però per primera vegada dirigeixo un text aquí que no és meu. Aha. I em fa molta il·lusió. Sí, perquè ho estic gaudint molt, lo de dirigir, perquè m'he passat molts anys dirigint només lo meu, que és molt xulo,
0: i
1: però...
0: patent.
1: No, però al final fas una obra cada dos anys.
0: Ja.
1: I jo, a mi em fa molt bé estar amb gent, jo sóc molt sociable, i la meva feina és molt solitària.
0: Clar.
1: Llavors, de cop fer una obra... Bueno, em ve de gust, i l'any que ve tinc el curs que ve, diguéssim, no? A partir de setembre tinc un projecte que em ve molt, molt de gust, la veritat.

0: Aquesta l'has utilitzat a Cràmic?
1: Sí.
0: Perquè ets molt fan de Sau.
1: Home, jo, el Carles Sabater, estava enamorada. Cara que estava treballant amb el Ramon Madaula i la Montse Guallar, que, clar, estudiaven amb ell a l'institut. I jo els deia, no vull saber res, perquè per mi és l'home perfecte. És a dir, no m'expliqueu res, que l'adoraven, eh? Però els deia, és que no vull saber anècdotes, no vull que m'expliqueu res. Jo m'he fet la meva idea i no m'interessa gens la realitat d'aquesta persona, perquè jo me l'he inventat i ja m'agrada com
0: clar,
1: així, no?
0: Vull dir, sí,
1: i em fa molta pena, perquè, clar, si fos viu, treballaríem junts segur. Clar, o el coneixeria, és a dir, saps
0: sí,
1: què
0: sí,
1: vull
0: sí,
1: dir?
0: Sí, sí, sí.
1: Que, clar, ara tindria pues, l'edat del Ramon i la Montse. Sí, i la vaig posar a Cràmic amb tot el morro, perquè pues, vaig portar una obra, s'ha de tenir morro, i ens ho vam passar molt bé. I a mi, jo era molt de Sau, molt de Sau, molt de Sau.
0: Parlem de la producció teatral, perquè, com deies abans,
1: sí,
0: el 2019 vas fundar La Pocket, que és
1: sí,
0: la teva productora. Per què ho vas fer?
1: Mira, ho vaig fer perquè era una manera de controlar, no? De dir, ostres...
0: Ets controladora.
1: Bueno, de controlar, i és molt més fàcil trobar teatre que teatre i diners.
0: Sí.
1: Llavors, si els diners ja els busques tu, no? És com més fàcil. Llavors, això amb el pare dels meus fills, diguéssim, que era més perfil empresari, ho va veure molt clar i va fer com la primera empenta, i amb l'Alarcón i la Pigem vam fer l'obra i vam anar una mica en cooperativa i va ser la manera d'entrar. Vam tenir la sort que va anar bé, llavors això m'ha permès... Va anar bé, és misèria en teatre, eh? Que jo de vegades els dic als actors...
0: Et dona per guanyar-se la vida?
1: No, home, no.
0: No.
1: Bueno, en el meu nivell, no. És a dir, clar, jo, el que et dic d'una altra vida, a mi m'agradaria tenir una altra vida on jo seria productora de moltes coses, perquè m'agrada molt produir. Però jo no puc produir res que no sigui meu, perquè... O sigui, jo el que faig produint és generar-me feina a mi mateixa, saps què et vull dir?
0: Ja.
1: En genero, doncs, ho dirigeixo jo, és un text meu... I és molt, molt complicat, que també per primera vegada la temporada que ve produiré una cosa escrita per mi, però codirigida amb una altra persona.
0: Aha.
1: I també em fa il·lusió.
0: Molts
1: perquè
0: titulars,
1: també és com...
0: eh? Estàs donant?
1: Estic donant titulars perquè passaran moltes coses i més te'n podria
0: ja veig,
1: donar, però...
0: Ja
1: però... I aquests com que no crec que els agafi, hi ha
0: ja,
1: altres
0: ja, ja,
1: que no els vull agafar i no els direm.
0: Escolta, és una sensació meva o el teatre cada cop té més màgia justament perquè cada cop vivim en un món més tecnològic?
1: Ui, per mi sí, és que jo estic tan tranquil·la amb això de la IA,
0: perquè,
1: respecte
0: clar,
1: al teatre.
0: Exacte,
1: és que
0: exacte,
1: tinc tan clar que la gent pagarà molts diners per anar al teatre. Si anem cap on anem, que potser no anem tant cap on anem com ens pensem. És a dir, jo crec que ens anem en un món tecnològic, que ja hi som, que estem atrapadíssims en aquest món i que no podem fer-hi res, i que ens anem a un món molt més loco. A més, ens acostumem molt, molt bèstia.
0: Ja.
1: O sigui,
0: sí,
1: jo ara ja no sé viure sense la IA.
0: Uh-huh.
1: No? O sigui, jo tinc moltes coses automatitzades amb la IA. O sigui,
0: sí, sí, sí, sí.
1: És com...
0: I potser d'aquí a poc també hi haurà textos escrits per IA.
1: Bueno, ara mateix et pot fer...
0: No?
1: La propera novel·la de Mar de Butxaca te la pot fer la IA.
0: Fes-me un diàleg.
1: Sí, sí,
0: no?
1: I tant. I jo ho he provat, de dir...
0: Ah, sí?
1: I sí, home, i
0: què?
1: Tant. Doncs, a veure, no, no és de molta qualitat, però bueno, ja ho diuen, que ChatGPT escriu, o GPT, escriu millor que el 99% de les persones.
0: Això sí que pot ser.
1: No, vull dir, jo faig servir molt això per escriure mails, vaig pel carrer i faig, escolta, escriure-li un mail al Carles dient-li que,
0: ja, ja,
1: que les cançons, que no sé què, fes-m'ho una mica formal, però... I en un segon ho tinc, copiar, pegar, i
0: sí,
1: caminant
0: sí,
1: t'he enviat un mail superben escrit.
0: Mhm.
1: Doncs sí, sí, però llavors el teatre ara té alguna que és que... I a part jo crec que els nens, per exemple, els meus fills tenen com molt la consciència que la IA és... no mola gaire, saps?
0: Ja.
1: De... No ho sé, jo confio bastant, eh? Crec que serà una eina, que és una eina...
0: Home, ben utilitzada és molt útil.
1: Sí,
0: no?
1: I que serà una eina molt potent, però sí que és igual que el mòbil és una eina potent,
0: sí,
1: si el problema
0: els
1: és si deixes
0: també,
1: de fer cosa...
0: No?
1: Clar, no, no, jo als meus fills els hi dic, el mòbil és una arma.
0: Sí,
1: soc
0: sí,
1: del grup que bueno, l'escola tenim molt clar que no els hi donarem fins al 16, no? A veure si arribem. Perquè has d'estar una mica en una bombolla, però és una arma total.
0: Se'ns han quedat fora de la conversa altres de les teves obres com Playoff, Rita, Quant de temps en queda, Cràmic... Però abans d'acomiadar-te, una curiositat dins la teva trajectòria. L'has esmentat breument abans, ens situem l'any 2017, i tu vas fer els textos de la nit dels malsons
1: sí,
0: dins el projecte d'òpera participativa Cantània per a escolars de l'Auditori de Barcelona.
2: Ara sóc guardiana de l'alegria, per servir-lo. Visito persones que estan tristes i els faig venir ganes de viure. És una feina preciosa i molt gratificant.
3: De segur que ho fas molt bé. A mi em vas ajudar molt. Em vas ensenyar...

0: cantar.
1: Aquesta li cantaves molt al teu fill, no?
2: No et pensis, perquè em va pillar bastant abans de tenir els fills. No recordo quin any és, però...
1: Havia llegit
2: però
1: que sí,
2: posava,
1: quan era
2: sí.
1: petit.
2: Pot ser,
1: perquè
2: pot ser.
1: S'adormís.
2: Pot ser. I els hi posava molt al cotxe. I l'altre dia els explicava perquè han fet el dansar ara, que és una mica el mateix amb dansa, sí. I els explicava allò de la Cantània. I no, segurament, si ho he dit algun lloc, és que és veritat, però ja et dic que no tinc memòria. I clar, dic, ostres, que xulo hagués sigut que els teus fills facin la teva Cantània, no? Això és molt xulo.
1: És molt maco, sí.
2: És el més semblant a un musical que he escrit. I realment és que és preciós, el projecte és preciós i em va arribar molt d'hora, jo penso. O sigui, és una cosa que et donen, no? Vull dir, és un projecte superimportant. Me'l van confiar quan no tan... No, fa bastants anys, fa més de 12,
1: sí, sí.
2: No?
1: Sí.
2: Que vaig tenir molta sort que m'ho demanessin.
1: Marta Butxaca, una de les nostres grans dramaturgues, mil gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles. Seguirem tots els teus projectes a partir de setembre, però de moment al Teatre Goya de Barcelona, des del 8 de juliol, una bufetada de temps. Mil gràcies. I marxem amb No estàs sola, del musical Maricel, que és
2: home,
1: el musical de la teva vida. Marta?
2: I tant.
1: Moltes
2: aquesta
1: gràcies.
2: Sí que li cantava els nens.
1: Moltes gràcies.
2: A tu.
1: Gràcies. I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. Fins la propera.
3: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

Матом зайти.

0: sembrarà sarà sniuta.
1: Che vols dir, ma s'ha dit?
0: Això no ho sap ningú, és un secret. No estem anant a l'Auger, sinó a l'illa de Gerba. Allí hi ha els espanyols i seràs lliure. Sempre he pensat que al món hi ha gent que no mereixen cap ultratge. M'has demostrat que ets diferent i et salvaré.
2: Són les 5.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: La calor repunta aquest diumenge a Catalunya. Ho fan temperatures que tornen a superar els 30 graus a moltes comarques i que han convertit l'aigua en el millor refugi. Alguns municipis ja han obert les piscines un mes abans de l'habitual.
4: Nos preguntaban hace bastantes días que por qué no abríamos ya la piscina, así que hemos tomado la decisión de abrirla.
5: Cuando vienes de trabajar, vienes, un bañito y la mar de bien.
2: A Barcelona ja s'han posat en marxa tots els serveis de socorrisme a les platges fins al 13 de setembre. Amb les platges plenes a vessar, els socorristes alcen la veu davant la falta greu de personal i recursos. Exigeixen allargar la temporada de vigilància des de la Setmana Santa fins a l'octubre, disposar d'infraestructures dignes amb aigua i llum a les torres i abaixar la ràtio. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
6: Necesitamos poder contar con puntos de vigilancia de máximo 200 metros en las playas de alta afluencia para poder garantizar una buena vigilancia y una buena prevención, que es nuestra principal labor como profesionales.
2: I molta precaució amb la radiació solar. Cal protegir-se perquè l'índex ultraviolet és extremadament alt a tot el territori. Les altes temperatures també faran que les tempestes d'aquesta tarda tornin a ser intenses i també que el perill d'incendi continuï sent alt a bona part del país. I aquest dilluns els sindicats d'educació comencen la consulta al professorat per ratificar o no el preacord assolit amb la Generalitat. Laura Zurriaga, bona tarda.
7: Bona tarda. Un text que contempla una pujada de sou de 600 euros mensuals en 4 anys i la incorporació de 6.000 professionals d'educació inclusiva i 5.000 catedràtics. El president de la Generalitat l'ha titllat d'històric. Salvador Illa treu pit de la inversió i assenyala que és la base per assolir un sistema educatiu d'excel·lència.
8: Anys en què no s'havien posat recursos a educació. Anys en què no s'havia ningú ocupat de l'educació. Jo celebro aquest preacord que s'ha arribat. És històric. I és un primer pas. És un primer pas per tornar a treballar tots junts, tots els actors que estem a l'àmbit educatiu, per posar l'educació als nivells d'excel·lència que Catalunya necessita.
7: Des dels comuns reivindiquen la tasca del cos docent per assolir un pacte que desbloquejaria, diuen, definitivament el conflicte. Jessica Albiach.
9: Aquest acord no l'ha aconseguit cap partit polític. Aquest acord l'han aconseguit els sindicats, els docents i les famílies. Ja van aconseguir un primer acord al març i ara, després de més mobilitzacions, després de més negociacions, després de més pressions, han aconseguit noves millores.
7: Els sindicats majoritaris, l'USTEC i professors de secundària, veuen l'acord amb bons ulls i han desconvocat les mobilitzacions territorials fins dijous, dia en què tanca la votació. En el punt de mira, la vaga general de divendres. La CGT i la Intersindical, per contra, mantenen les concentracions i avancen que faran campanya per aconseguir tombar l'acord perquè consideren que encara és millorable.
2: De l'exterior a Colòmbia, prop de 41 milions i mig de persones estan cridades a les urnes a les eleccions presidencials. Tots els col·legis electorals estan oberts. De moment, la jornada transcorre amb normalitat. Una jornada que ha inaugurat el president sortint, Gustavo Petro, el primer mandatari d'esquerres del país sud-americà que no opta a la reelecció. Petro ha cridat a la participació.
10: Su voto es de acuerdo a sus convicciones, a su análisis, a su deseo. Y no puede ser interferido por presiones ajenas a la autonomía del individuo.
2: I a casa nostra, el Consolat General de Colòmbia, a més de Barcelona, ha disposat també taules de votació addicionals a Tarragona, Girona i Lleida, que han tancat tot just fa una hora. Si cap candidat presidencial no obté la majoria absoluta, el calendari electoral colombià preveu una segona volta. I en esports, el nou Sardenya en joc, el partit entre l'Europa i el filial del Celta de Vigo, anada de la semifinal del play-off per l'ascens a segona divisió, amb marcador provisional d'empat a 0 al minut 43 de partit. I compte enrere cap al Mundial de Futbol a Nord-Amèrica, que ja ha començat avui. La compta enrere, volem dir. Avui els seleccionats per Luis de la Fuente han completat el primer entrenament preparatori en un vídeo difós per la federació. L'astre del Futbol Club Barcelona i de la selecció, Lamine Yamal, ha reconegut que va tenir por de perdre's el Mundial quan va haver de retirar-se del partit contra el Celta de Vigo per lesió.
11: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial.
2: Doncs hem d'actualitzar el marcador en el Nou Sardenya, marcat ara mateix l'Europa per avançar-se al marcador provisional just abans del descans d'1-0 per a l'Europa. Tornem a més informació al punt de les 6 aquí, a Ràdio 4.
3: Ràdio 4. Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
12: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
3: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

0: tierra antes que acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent.
2: Ara és el moment.
1: Encara hi ets a temps, recupera la teva gent. Ara és el moment de fer-ho diferent.

Què, sorprès? Nosaltres també, francament. És una cançó d'Enric Es, que es diu No m'aixeco, i que avui ha obert aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a Ràdio 4. Ara te'n dono més detalls.

Què tal? Benvingut a aquest nou Catalunya Express que t'acompanya com cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM de Ràdio 4. Però potser estàs escoltant la remissió o potser estàs escoltant el programa en format podcast a través de la pàgina web o l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. En tot cas, si estàs aquí és perquè tens interès en que t'expliquem tot allò que és actualitat al món de la música en català i ho intentarem a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Bé, hem començat amb aquesta cançó de l'Enric Es, que mereix una mica d'explicació. Aquesta cançó, que es titula No m'aixeco, és una sàtira de l'atrapament a les xarxes socials amb pura energia funk i amb la col·laboració d'una de les veus més potents de l'escena, en Jonathan Herrero, que coneixeu de projectes com Se atormenta una vecina, entre d'altres. En aquest nou senzill que acabes d'escoltar, que fa una crítica en clau d'humor de l'atrapament que tenim tots plegats per les xarxes socials i que ens persegueixen en el nostre dia a dia. Una cançó, per cert, que està inclosa en un EP que encara no està publicat a les plataformes digitals perquè ell vol que els seus seguidors la gaudeixin independentment de que estigui penjada a una plataforma i que s'hagi de passar per l'adreçador d'aquestes plataformes que una mica són les que els marquen el pas als músics. En tot cas, una proposta interessant, divertida i amb un to d'humor que avui hem volgut que fos la cançó que engegués aquesta nova edició del programa. Un programa que avui, a la segona hora, compartirem amb l'Arnau Folk, un músic informàtic, per cert, que acaba de publicar un nou EP des de Barcelona i que ve a compartir-lo a la segona hora del nostre programa d'aquesta tarda. Una proposta interessant, la de l'Arnau, que coneixerem més en detall a la segona hora del Catalunya Express. Però és que en aquesta primera tindrem ocasió de conèixer un altre projecte curiós i interessant, el que ha ajuntat un músic, un poeta i un rapsoda. El rapsoda és en Pau Debon i tots junts han creat un espectacle i un disc que du per títol Debon canta suau. Arriben des de Mallorca amb en Pau Debon, la veu carismàtica dels Antònia Font, recitant poemes d'aquest projecte. En sabrem tots els detalls just després d'escoltar una altra novetat també interessant de la mà d'en Fran Delgado sota el seu nou alter ego titulat Delgat. La cançó és Lleugerament trastocat.

0: Això es diu Les xarxes de l'Oest, és un dels temes, de fet, el tema que obre un projecte, un disc, i un projecte discogràfic, i també un espectacle que avui venen a presentar-nos els tres protagonistes. Jo n'esperava un i patàvem trio al canto. Tenim per una banda l'Antoni Mujosa. Què tal, Antoni, com estàs?
1: Molt bé.
0: Per una altra, en Pere Suau.
2: Encantat de ser aquí.
0: Presunto poeta.
2: Exacte.
0: I per l'altra, en Pau de Bon, que no sé si val la pena que us el presenti. Pau, què tal? Bona tarda.
3: Com estàs?
0: Pau, no sé si és la primera vegada que enfrontes un projecte fora d'Antònia Font.
3: Sí, d'aquesta envergadura, sí. Bé, sí. L'altre que he fet fora d'Antònia Font no era projecte, era col·laboracions i qualsevol cosa així. Però sí, un projecte com a en si, amb aquesta entitat, sí, és la segona cosa que faig. Sí.
0: I us preguntareu, què junta un poeta, un compositor i un rapsoda o cantant? Doncs ara ens ho venen a explicar, un disc que es diu, i un espectacle que es diu De Bon canta suau, i jo afegeixo suau, perquè de fet és un projecte com molt tranquil·let, té un punt això acústic. Explica una mica de com m'ha sorgit aquesta col·laboració, Pere.
2: Mira, fa qüestió de 5-6 anys jo vaig publicar un llibre que se diu Signes Tenebrosos. El havia de presentar en el marc del dia del llibre a Palma i els organitzadors me varen demanar si, a part de la típica presentació del llibre, volia fer alguna coseta més que pogués engalanar una mica aquest acte, no? I me vaig atrevir a demanar-li en Pau si li feia il·lusió, després de tant d'any d'amistat, cantar un poema meu. Jo sabia que si en Pau deia que sí, en Toni el musicaria gustós. I allà va començar tot, i estranyament aquell dia mos ho varen passar bé, en Pau se va sentir gust recitar un poema meu, se varen seguir arribant llibres i presentacions, i una mica sense bola, com aquell que diu, aquesta idea va anar creixent, fins que un moment varen veure que realment teníem una espècie de recital gairebé embastat.
0: En Pau, aquesta fase de rapsoda l'havies practicat mai?
3: No, ja va. No, bueno, de fet, jo cant, no recita.
0: Bueno, estem allà, eh?
3: Sí, trobes?
0: Home, no?
3: Sí, jo, és a dir, jo no, és vera que són poemes i està clar que és un recital poètic, però jo no tinc sensació de recitar. La meva, no sé, la meva sensació de quan estic actuant és cantant, evidentment amb un altre registre, evidentment amb un projecte molt diferent del que havia fet fins ara, no? Però al cap i la fi és interpretar uns poemes, unes lletres, unes paraules, no? És el que he fet tota la vida.
0: S'ha dit que la teva veu és una de les més icòniques del pop català. Té un punt d'addictiva, fins i tot. La gent que us hem seguit tota la vida necessitem sentir el Pau de Bon cantar i recitar a vegades, però aquí, a més, et sentim més nu que mai, no?
3: Sí. Bueno, de fet, és... El títol ve a reflectir això, no? És un joc de paraules entre el llinatge d'en Pere i aquest frase, no? De on ara canta cançons més suaument, no? Però sí, mem, aquest projecte necessita això. Penso que la música d'en Toni... en Pere i jo sempre ho deim, no? Ha tingut la capacitat de reflectir l'obra poètica d'en Pere en un món musical, i en el meu cas de fer que aquesta música posar-li una melodia adient perquè jo m'hi senti molt còmode cantant.
0: El compositor és l'Antoni Bujosa, i com em van explicar el seu projecte?
4: És que el projecte és meu.
0: Ah, com els vas explicar tu a ells, doncs? Perdona, que canviem els papers aquí.
4: Per cursar.
2: Per anar al gra, no? Per demostrar aquí autoritat, no? Un argument d'autoritat, Toni.
4: No, ja fa molt d'anys, un dia li vaig dir a en Pere que...
0: Tu ja tenies les cançons fetes, les músiques fetes, vols dir?
4: No. Però és vera, fa, no sé, quan devien tenir 20 anys, un dia li vaig dir...
0: Això fa temps, eh?
4: Sí. A altes hores. Un vespre li vaig dir, tu un dia escriuràs. Amb aquest toc. Tu un dia escriuràs.
0: Pere.
4: I va ser així. Ell m'ho diu, jo no me'n record. Per raons òbvies. I i res, va guanyar un premi el primer llibre, que era És tot ja tornant de versos, i el vaig agafar, me va agradar i vaig començar a fer música. Vull dir que això ve d'enrere, va? I sempre m'anava fent coses, i per aquestes circumstàncies que han explicat ahir dos, després per una presentació molt posteriorment d'un llibre, vaig seguir fent música i ha arribat en això.
0: Està bé. S'ha de dir que, sense desmereixer, el que fas tu, l'Antoni i el Pere, però clar, tenir al davant d'aquest projecte el Pau de Bon, segurament obre portes, això. No sé si us n'heu adonat.
4: Nosaltres no el volíem, de fet.
0: Ah, no el volíem. Ell va demanar, sisplau, de participar.
4: Mos ha suplicat i mos ha costat pena. Vull dir,
0: sí?
4: Vull dir que sí, sí.
2: No, jo sempre dic que tenir, com tu has dit, una de les veus més icòniques de la música dels darrers 30 anys en català,
0: tal qual,
2: evidentment que obre moltes portes i aconsegueix una cosa que tal vegada és difícil que gent que en principi li costaria atracar-se un recital de poesia acabi apropant-s'hi. I allò que nosaltres comentem que molt satisfà més és que segurament molts venen a cercar, no diré un Antonio Font 2, però alguna cosa semblant en el que fa, no ho troben, perquè crec que troben una altra cosa, però en surten satisfets, no? I crec que aquesta és la idea, no? Aprofitar, evidentment, el nom que té en Pau per de qualque manera fer que aquest recital apropi la poesia a més gent, a més oients, a més lectors, i que pugui ser una manera de fer la poesia una mica més mangívola.
0: De fet, en alguna de les peces no només hi ha el Pau, sinó també hi estàs tu recitant, oi?
2: Sí, és que hi ha una sèrie de peces que en Pau canta, una sèrie de peces que jo recit, i fins i tot tenim dues peces en què mos anem combinant, i hi ha una altra peça en què és una interpretació pianística a càrrec d'Antoni.
0: Escoltem Gersols de dia?
2: Anem-hi.
0: Vinga.

0: Gira-sols de dia és un dels temes de Devon canta Suau, aquest projecte que comparteix amb el compositor Antoni Bujosa i el poeta Pere Suau, i que acaben de publicar, i que suposo que a partir d'ara començareu a fer-ne gira i fer-ne portar-lo per tot arreu. Com planifiqueu aquests pròxims mesos?
1: Bé, hem estat tot l'any ja, han sortit una sèrie d'actuacions, així és on hem vist que el recital funciona, així com en Pere ha dit, i hem tingut ganes i absorció de gravar l'NTD, però sí que és veritat, el recital ja l'hem rodat una miqueta, i sí, és veritat, ara tenim una sèrie d'actuacions més, i esperem que en sortin unes quantes. Totes, la majoria són a Mallorca, tocam a Bunyola, tocam a Inca, a Cistell de Bellbé, a Eivissa, i per final de juliol venim a Premià de Dalt.
0: Premià de Dalt, anava a dir, haurem de venir a Mallorca a veure-us o què?
2: És que en Pau estava confonent una data, dia 28 d'agost serem a Premià de Dalt, un festival de poesia que se diu Poetes sota la Lluna. Crec que aquest dia ho hem dit 10 o 12 vegades i me sorprèn que encara...
1: No, i no ho sabré, arribarà el dia i no ho sabré. No, ja les dates som un desastre.
0: Tal com deies abans, és això, vosaltres, el vostre públic serà de festival de poesia, però no sé si també teniu intenció d'anar a altres festivals que no siguin estrictament de poesia, perquè això està una mica també...
3: En absolut.
0: No?
1: No ets idea.
3: No
1: ets idea. Mem, un poc entrant en la pregunta que t'ha contestat abans en Pere, des del principi sempre tengo clar i jo és un tema que me preocupava i que volia també exterioritzar un poc, no? És un projecte de poesia fet per tres amics on entenc que per la trajectòria d'Antonio Font estiguem aquí ara fent una entrevista, però el que no vull que passi i per això ho volem deixar clar és que l'imaginatge no ha de passar per damunt dels projectes. Al final és un projecte de poesia on sí que va partir diferents presentacions, però quan li han donat forma està ben pensat i està ben estructurat i sabem exactament el que ha de ser, no? I per tant pensam que l'espai és un element molt, molt important a l'hora de dur-lo a terme. Un espai adient amb un festival, cicle, el que sigui, de poesia, crec que és el seu espai ideal.
0: Et fa com rabieta, no?, que la gent... No, crida l'atenció perquè
1: normal.
0: Estàs tu...
1: No rabi.
0: Rabieta en el sentit de... Bueno, també ho entens, suposo.
1: Ho entenc perfectament. Ho entenem. I en certa manera, jo no m'ho vull fer fora de no aprofitar-ho. O sigui, evidentment ho hem d'aprofitar.
0: Per suposat.
1: Perquè, bueno, perquè també la trajectòria que pues, t'he duit fins ara... per tot que sigui arriba a gent i evidentment això ho he d'aprofitar, no? però clar, no volem pensar que
0: es perdi el focus, diguéssim.
1: Exacte, el focus ha de ser el projecte i ha de ser la poesia, no? I com deia en Pere, sí que mos agrada i estem molt, molt satisfets de que en els recitals que hem fet ha vengut gent a veure menys que feien Pau de Bon sense saber que aniria a veure, i ha sortit d'allà dient no m'esperava això, però m'ha agradat i he entrat dins aquest projecte. He estat una hora i vint immers dins aquesta espècie de viatge que proposau i m'ha agradat, no? M'ha agradat gent que potser no està acostumada, familiaritzada a llegir poesia.
0: És que anava a dir, ja perdoneu els poetes, però a vegades el concepte recital de poesia tira una mica enrere, segons com i segons aquí.
2: Sí, clar. Jo dic que crec que tenim dos elements a favor amb aquest recital. Un és, evidentment, el nom d'en Pau de Bon, que obre portes, com han comentat, i que fa que més gent de l'habitual se pugui apropar. I després, una cosa que intentam també dur a terme, que és que més enllà de només fer un recital, intentam explicar un poc cada cosa que fem. Explicar, no sé si és el verb adequat, però com a mínim contextualitzar. I crec que aquests dos elements, la veu icònica d'en Pau i aquesta aposta que fem per ajudar a la gent a entrar, fa que allò que inicialment pot tirar en el públic enrere acabi sent un element que els apropi més en allò que nosaltres proposem.
0: A l'equació, a banda d'ells tres, també hi ha un quartet de corda, que no sé si també ve als directes, ve a les actuacions, i tot això converteix l'espectacle, i cito paraules, no sé d'aquí, però d'algú que ho ha dit, en un baler majestuós.
3: Oh!
0: Oh! Que te l'imagines, eh?
3: Sí, no, saps què passa? Que jo vinc del món de la música clàssica. I quan varen començar a fer això, bé, jo toco el piano, i el piano és un instrument màgic que pot fer moltes coses. Però una vegada que ho havien de fer en el teatre principal, dic que vaig dir, per què no afegir més instruments? I vaig pensar una formació clàssica, que és un quartet de corda en piano. I vaig trobar que li donaria un cert aroma així... Que, bé, un aroma que aniria bé en el projecte. I la veritat és que pensant que funciona. Oh, manco, ja, vosaltres ho trobeu.
1: No, no, merda. No, clar, evidentment, evidentment un quartet de cordes, independentment de que Antoni ho proposes o no, ara m'ha vengut en el xap, quan van gravar Cosa i Cantar amb Antoni Font,
0: el de Bratislava?
1: Sí, amb tota aquesta orquestra. Hi ha una cançó que es porta avions, jo sempre he dit que és una de les cançons que més m'agrada d'Antoni Font. Se va gravar amb un quartet de corda, veu i quartet de corda. I per això és una de les joies d'aquest disc. Per tant, jo un quartet de corda el tinc com a molt idealitzat. Per tant, quan tu ho vas dir, vaig dir, ha d'anar bé segur.
3: És que es diu que els compositors... Sí, per la formació, que allà on se demostrava si eren bons compositors era quan feien un bon quartet de corda.
1: Per això ho has fet, jo, ja?
3: No, perquè hi ha un piano. Ho havia llevat el piano. No.
0: De fet, la posada en escena és minimalista, eh? Hi ha aquest piano que esmentes, un sofà, una tauleta i poca cosa més.
1: Sí.
0: Aquí no dona per pirotècnia, no dona, aquí.
3: És que el projecte...
2: Ni dona ni volem. És a dir, perquè una mica allò que deia en Pau, la idea és que la gent que s'apropi per veure aquest espectacle se centri en allò que proposen, que és bàsic, que la paraula dita és fet poètic, aquesta espècie de meravella encara que perdura, que és algú que recita, algú que canta amb música i la gent escolta, aquest fet tan primigeni i a la vegada, vull dir, jo crec que fins i tot contracultural, i segon quina pirotècnia escènica pot ser que te destorbi, no?, d'aquest fet. I per això sí que cercam una cosa molt minimalista, molt nua, perquè la gent se pugui centrar en aquest fet, que pensant que és autèntic d'aquest recital.
1: I si hi ha, perdona, si hi ha el que deia abans, un espai on parli per ell tot sol, és allí on un escenari, no et vull dir buit, però sí que sense elements que distorsionen, és on un bon escenari allà fa molta més dimensió.
0: Escriure poesia i cantar-la i portar-la en directe ara mateix a Mallorca, no sé si és un acte de resistència, això, ara mateix.
2: Bé, és a dir, ho diu, supos que de cara a l'utilització del català, no?
0: Sí, aquí, allà i aquí també, aquí sí, també igual, eh?
2: Sí, cada vegada, n'hem parlat en les entrevistes que hem fet aquests dies, cada vegada tots tenim sensació que viure en català, que gaudir en català, que estimar en català, que patir en català, que acaba sent una heroïcitat amb molt de cops, no? I sí, és a dir, mos hi troben cada dia quan anava a fer un cafè, quan anava a fer un menú... I sí, és una lluita que de vegades sap greu després de tant d'anys haver de fer, i aquest projecte simplement vol ser un granet d'arena perquè tots siguem més conscients que tenim un cert deure amb la nostra llengua i amb la nostra cultura.
3: Que qualsevol cas tampoc, vull dir, no, és una cosa tan natural que aquest projecte l'haguem fet en llengua catalana, vull dir que ni se podria plantejar d'una altra manera, vull dir, és que nosaltres pensàvem així, vull dir, no, vull dir, pensàvem en català i... Però també ho podem fer així.
0: Pere, després de les paraules premonitòries aquella nit de fa molts anys de l'Antoni, com et vas posar a escriure?
2: No t'ho sabria dir. És a dir, jo cada vegada som com a més conscient que no som jo que decideix que escriure un poema, sinó que la poesia decideix un moment determinat que elegeix en Pere Suau per escriure alguna cosa, i jo la meva missió és tenir les antenes obertes perquè el dia que la poesia arriba i me diu alguna cosa li pugui oferir la meva veu. És a dir, per tant, crec que és més una força que és allà, allò que en diuen inspiració, el que sigui, que un moment determinat t'elegeix, i tu com a creador has de tenir aquestes antenes obertes, t'has d'anar cultivant, has d'anar formant, has d'anar llegint, perquè el dia que la poesia te regala, en Paul Valéry deia que els primers versos te regalen els déus, no? És a dir, és això, quan arriba el regal de la poesia li has de dedicar un temps, i pot ser arribi demà, pot ser arribi d'aquí un any, pot ser no torni a arribar, però bé, és a dir, és estar sempre predispost a que quan toques la teva porta li obris i la tratis bé.
0: Hi ha algun nexe comú entre en els textos que reciteu i canteu en aquest disc? Hi ha alguna temàtica que hi hagi un fil aquí o no?
2: Jo crec que és bastant heterogeni la temàtica que hi ha, però això tal vegada és qui ho hauria de contestar, en Toni, que és qui ha llegit els poemes de tots els llibres meus. Ell ha fet la selecció, ni en Pau ni jo hem entrat a quins poemes havien de fer, per tant tal vegada ell des de fora pugui dir si hi ha alguna cosa que els agermana.
3: Dit, clar, com que els poemes és un recull de poemes de molt diversos llibres, això ja fa veure que és heterogeni. De totes maneres, ja ho vaig dir no sé on, que sempre se m'ha fet molt atractiu la idea d'en Pere, la seva idea que posa la poesia de la mitologia grega, dels viatges d'Ulisses, ho emplea molt ell en això, però en el mateix temps sempre hi ha un toc molt mediterrani. I també m'agrada molt, i jo aquesta unió entre lo colossal i lo petitó la trob molt espectacular.
0: De tots els textos que heu musicat aquí, quin és el que més t'agrada, el que més t'ha frapat?
3: Bona pregunta. No t'ho sabria dir ara mateix.
0: Ves pensant, la posem per acabar. I aquí, quan algú es planteja això, posar música a un poema, et dic que quan el llegeix ja està sentint la música una mica, quan l'està llegint. A tu t'ha passat això?
3: Sí i no. Mira, quan he de posar-me, quan m'assec en el piano i quan decides que un poema és perquè sigui recitat per en Pere, sí que no me plantejo gran coses, m'assec allà i els dos primers acords que faig sé si que m'agradaran o no. Sé que tampoc la música no pot molestar molt a la recitació, perquè la recitació ha d'estar per damunt, però a partir d'aquí faig o no faig, però després no me passo una hora baixa allà pegant cots perquè no m'ha sortit, no, perquè sé que no anirà així, no anirà bé, perquè jo ho he provat altres vegades de dir no. En canvi, en les cançons és un pot diferent, perquè tu pot dir pot funcionar, però el fet de que no tingui una mètrica regular la poesia d'en Pere fa que, per donar-li un vestit de cançó, jo ja sé que durà molta feina, perquè les frases musicals han de tenir una certa similitud perquè la gent hi pugui connectar i pugui veure una forma, i això sí que jo sé que me soldo més feina.
0: De fet, cantar o recitar un poema és delicat, perquè no pots tocar ni una coma, segurament. A vegades quan un text és teu o l'estàs creant una cançó pots fer de més i de menys, però en un poema publicat allò és tal qual i no pots tocar ni una coma. Això limita a l'hora d'interpretar o què? Què creieu? El cantant, el rapsode en aquest cas. O posa més dificultat, diguéssim.
1: Clar, a mi estem molt en fet. Aquí pot tenir limitacions, és en Toni, a l'hora de col·legiar la lletra damunt una melodia, no?
0: Perquè aquí un oie no hi pot anar.
1: Aquí una OIEA...
0: No... Bueno, no ho sé.
1: Sí.
0: De fet, li pots demanar permís a l'autor i dir, puc posar una OIEA aquí al mig?
1: Mira, ara que me dius això, tant en Joan Miguel com en Pere, a vegades, evidentment, no hauria de ser lo habitual, però sí que si colta vellada més i bollat de colta paraula o això, tots m'han dit, és igual, si tampoc té tanta importància, si no sé, jo t'hi vaig dir de tot una frase, no? Però me'n recordo que al principi, quan jo anava cantant i veia de me diu allà de colta paraula, És un poc igual si t'equivoques, per exemple, el poema s'aguanta perfectament.
2: Fins i tot hi ha una anècdota que no sé si és conscient, que has canviat una paraula d'un poema i a mi m'agrada més el canvi, és a dir, parlava de la mudesa cardíaca del silenci, això s'estrasparava, la mudesa cardíaca del silenci, tu dius la nuesa.
1: La nuesa, dic jo, sí.
2: I a mi m'agrada molt més.
1: Per això no m'ho has dit.
2: Per això no t'ho he dit, no? Has fet una variació que millora el text original.
1: Ostres.
2: Per tant,
0: és probable que el que més caracteritza la teva poesia és l'arrelament a la terra, a les arrels, a l'aró.
2: No ho sé, sí que és vera que hi ha una part de sentir-se arrelat a un lloc, de sentir-se bellesa del paisatge que ens envolta, no? És a dir, una part d'aquest projecte són els himnes òrfics, i els himnes òrfics eren la mirada grega antiga meravellada davant l'espectacle del món, no? L'home que s'atura i contempla la bellesa. És que a mi se me fa molt difícil no mirar el món i sentir-se meravellat per aquesta bellesa, no? I això fa que, d'alguna manera, això traspuï a la poesia que jo intento escriure, i sí, seria un dels elements, no s'únic, però un dels elements que conformen allò que jo escric.
0: Segon punt d'acabar, quin és la impressió que s'hauria d'emportar algú que us vingui a veure l'espectacle?
3: Que són molt bons els lots.
0: I guapos.
3: Això ja
2: és complicat. Sí.
1: Ja trobo que la gent ha de sortir satisfeta d'anar a un recital de poesia, d'estar una hora i vint
0: sense mirar el mòbil,
1: atenta i endinsar-se dins el món que proposam. Això sabem que és complicat, però també sabem que ens ha passat a tots els recitals que hem fet fins ara. Per tant, estan molt satisfets d'això i estan convençuts amb una mínima esforç d'espectadors entraran i quedaran satisfets.
0: Jo he notat aquesta data, 28 d'agost, has dit? Premià de Mar, eh?
2: Premià de Dalt.
0: De Dalt.
2: Premià de Dalt, un festival de poesia que se diu Poetes sota la Lluna.
0: Doncs allà estaran...
2: Allà vos esperàvem.
3: Si dona temps, ja he pensat el poema.
0: Sí, no ja no me'n recordava, ja no pateixis. Doncs avui hem compartit els minuts amb en Pere Suau, amb en Pau de Bon i l'Antoni Bujosa, que és l'encarregat de triar l'última cançó, que és seva, de fet.
3: No, però serà un poema recitat. És d'en Reinaldo Arenas, perquè la descripció que fa en Pere de Nova York la trob increïble.
0: Doncs ens quedem amb aquesta peça. Gràcies al 3 i gràcies per venir a explicar-nos-ho i que vagi molt bé aquesta gira.
2: No, gràcies per donar-nos bou.
0: Fins una altra.
2: Fins una altra. Gràcies.
3: Gràcies.
4: No cerquis més en el ganivet del llum de l'Havana. Oscats, rovellats, fidels a aquesta revolució morta, aquesta revolució de papallones vençudes, ensacallades. No cerquis tampoc en les gavines odioses, etíliques de fens d'aquest Nova York altíssim, vertical d'agonia, panc de gratacels que t'acull, que vomita encara. No cerquis més en el taxis hepàtic de tristesa. No cerquis en el plany exiliat i agre del whisky color d'alba impossible. No cerquis. Ets tanmateix un Ulisses d'arena, de distància. T'espera aquesta Ítaca nova de ciment corcat. Càries de llum elèctrica per la soca vinclada de la fosca. Corc, necrosi, ferida de foc incansable als 16 estes de la nit.

0: L'has vist ja per ventura, prop del riu Hudson. Tix cada vespre, cada vespre, el teu vestit de seda sidosa. Qui te'l desteixirà abans que vespretgi? Saps massa bé que ella, de dia, alcohòlica d'enyor, s'engata en el barris del port. Tot desfent, va a noves i horitzons, tot cercant, plena de vidres als ulls, un incert anau d'immigrants feacis. L'has vista ja, per ventura, en les llàgrimes teves, prop del riu Hudson. No cerquis més. Has trobat allò que cercaves. El secret missatge dels vells llibres, dels escrits més novíssims. T'han ofert llur regal, llur do, un món lluent i esmolat, oscur, ple de flama. I tu també, sense saber-ho, l'has deixat en els teus llibres. L'has deixat en dits encesos, entre les japerudes i esponoroses tiges de la teva màquina d'escriure. El secret era només una paraula molt antiga. Ets un dels elegits, motiu pel qual has portat tan llarga condemna. Ets molt digne de tan alt anafre. Ets esclau d'aquesta vella, efímera, immensa llibertat. No cerquis més. Ets minotaure d'ocell i de tempesta, sirena d'àncores i d'ales esplendents. Postdata. 7 de desembre de 1990. El cos dallat de la tarda, sagna, esparses escates d'or rere les finestres. Però tu, Reinaldo, ja no ho pots veure.
1: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
2: Tan solo música en català.
1: Catalunya Express.
2: Only Catalan music.
1: Catalunya Express.
2: Seulement de la musique en catalan.
1: Catalunya Express.
2: Musique nur auf katalanisch.
1: Catalunya Express.
2: Solo la música en catalán.
3: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.

Amb aquest punt de rumba és Herzog i el seu Des de lluny, el seu nou single, el que dona pas a l'Oriol Saltor, amb una cançó amb el que presenta, que serà ben aviat el seu nou àlbum. On eres tu?

Arribarem al punt horari de les 6 de la tarda amb una cançó de l'últim disc de Manu Guix, a qui li desitgem que es recuperi ben aviat d'una pneumonia que l'ha tingut o que el té apartat dels escenaris aquests últims dies. Esperem que no sigui res i que es reincorpori a tota la seva activitat, que és molta, i a la seva gira de concerts, perquè en té un bon grapat de pendents. Amb ell marxem fins al punt horari de les 6 amb aquesta cançó titulada Astres.

0: Son les 6.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Davant les informacions i les investigacions sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
2: Després d'aquesta setmana que hem passat, més que mai hem de recordar això i tenir-ho present. I deixar estar el que diuen els altres. I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, el nostre convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia.
0: El líder dels socialistes catalans ha demanat respecte a l'estat de dret i la presumpció d'innocència i ha carregat contra els que, diu, no els importa erosionar les institucions per tal d'assolir el poder. I també a casa nostra, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 33 anys vinculat a la camorra napolitana. La detenció es va produir al districte de l'Eixample després que l'home s'identifiqués davant els agents amb una documentació falsa. Després de l'arrest per falsedat documental, la policia catalana va rebre una ordre europea de detenció italiana en què identificava l'home com un fugitiu buscat per delictes greus de sang. La justícia italiana l'acusa de ser l'autor material juntament amb dos còmplices de l'assassinat amb arma de foc d'un membre d'un clan rival, uns fets que van tenir lloc a Nàpols l'any 2018 en un crim emmarcat dins de l'activitat d'una organització mafiosa. I la plantilla de l'Etxe Pascual a Gurb talla a hores d'ara la carretera C-17 per protestar contra el silenci de l'empresa davant el desmantellament de la fàbrica. Els treballadors denuncien la manca d'informació sobre el seu futur laboral i exigeixen una negociació col·lectiva immediata. La crisi a la planta usonenca s'ha agreujat per la pèrdua de la producció per a Lidl i Getnostra i s'ha reduït a la meitat d'aquesta producció. La plantilla critica que s'estigui traslladant la maquinària i les línies cap a la seu de la companyia a Aranda de Duero, a Burgos. Davant la futura compra del centre per part de Casa Tarradellas, l'advocat del col·lectiu Ronda acusa l'Etxe Pascual d'evitar un procés legal d'acomiadament col·lectiu. El sindicat reclama que s'assegurin condicions d'acomiadament dignes i garanties de futur per a les 80 famílies afectades. I les comarques de Ponent encara en el pic de la campanya de la fruita, habilitant 700 allotjaments. Enguany, la collita serà bona, més de 400.000 tones. Laura Zurriaga.
3: Sí, a Lleida s'han habilitat 11 equipaments amb 712 places per allotjar de manera temporal els treballadors de temporada que cerquen feina. Des de Fruita amb Lluita critiquen el mal ús que es fa d'aquests espais. Lliber Reixac.
4: Molts cops aquests dispositius també s'omplen de treballadors i treballadores i, per tant, d'empreses que no compleixen allò que el conveni laboral marque. Per tant, per una banda, denunciem aquest bizum directe als beneficis empresarials d'una part d'un sector que fa les coses malament i que fa competència deslleial.
3: Des de l'oficina Merco Lleida es derivarà als temporers els recursos disponibles. S'esperen 40.000 treballadors al territori català. Des de Unió de Pagesos assenyalen un increment de les contractacions en origen. Carol Aixut.
5: Hi ha unes 2.200 persones que han vingut des de Colòmbia, que ja treballem des de que acaba la campanya anterior a la que comença ara, ja fa temps que ho estem treballant, i ja estan a les seues zones, han vingut a treballar, com a mínim estan 4 mesos, però oficialment n'han d'estar 9, i van treballant, venen del seu país i després tornen al seu país.
3: A Lleida es preveu una collita de 404.000 tones de fruita de pinyol, un 14% més que l'any passat. Volums amb els que el sector espera recuperar les pèrdues de campanyes anteriors.
0: De l'exterior, Israel consolida la invasió del Líban amb la presa de l'històric castell medieval de Beaufort, al nord del riu Litani. Es tracta d'una posició estratègica. La seva altura proporciona un domini visual i tàctic clau sobre gran part del sud del Líban i el nord d'Israel. Les forces armades israelianes han intensificat les seves maniobres i han creuat de forma massiva el riu Litani. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, diu que ha ordenat ampliar l'ocupació de les zones que estaven sota el control de la milícia xiïta Hezbollah. La captura del castell suposa un canvi dràstic, diu, que ha trencat la barrera de la por. I en paral·lel, des del Vaticà, el papa Lleó XIV...
6: Possa la divina sapienza illuminare la coscienza.
0: Ha instat els mandataris a que orientin les seves decisions per tal de buscar una pau justa i duradora. Ha estat durant el prec de l'Àngelus, el diumenge abans de la setmana en què visitarà Espanya. I en esports parlem de tennis perquè Rafael Jódar disputarà per primera vegada els quarts de final de Roland Garros després d'un partit èpic, remuntant dos sets en contra davant també l'espanyol Pablo Carreño. I en futbol, el Nou Sardenya en joc el partit entre l'Europa i el filial del Celta de Vigo, anada de la semifinal del play-off per l'ascens a segona divisió, amb marcador provisional de 1-0 al minut 83 del partit. De moment és tot per part nostra. Tornem al punt de les 7, amb més informació aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

forjant fins a la fi dels temps. Seguies atiant la flama contra muntana a l'Empordà, fent que perdi del nord el mapa que els dos junts vam dibuixar. Aquelles pintures rupestres que vivien d'aquell foc,

0: Aquesta cançó es diu La mentida i és un dels temes inclosos en un EP que es publica ben aviat i que avui ve a presentar-nos el seu autor, que és l'Arnau Folk, graciant de pro. Arnau, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, dones?
0: Ha fet una cara en plan que diu aquest home, és boig, ets gràcia, tu, no?
1: Sí.
0: Ah?
1: I amb orgull.
0: I amb orgull? De gràcia de tota la vida?
1: Sí, de tota la vida.
0: I com ho portes?
1: Bueno, malament, ple de guiris, però lluitant pel barri.
0: Lluitant pel barri.
1: Sí, sí.
0: Sí? Exerceixes de graciant, diguéssim?
1: Sí, bueno, estic en un col·lectiu que es diu Torrent, que lluitem per anar en contra de la gentrificació.
0: Hòstia.
1: Per intentar que
0: pues
1: els preus...
0: Pues molt malament, ho esteu fent molt malament, eh?
1: No, 100%. Però bueno, si ens acompanyés una mica l'Ajuntament seria millor.
0: Ostres, vols parlar de Gràcia o parlant de música, potser, no?
1: Parlant de música.
0: Potser sortirà Gràcia pel mig, però vens aquí a parlar del teu disc. La mentida, de fet, és el segon avançament d'aquest nou EP. Dius que és una rumba que transita entre el dolor i l'alliberament. Explica'm això.
1: Sí, o sigui, al final busca aquesta dualitat, no? El sentir... el que sents en una mentida, al final. Jo crec que qualsevol persona pot sentir aquestes dues coses, que per una banda és... No? Quan t'enteres de qualsevol mentida, doncs el mal, no? El sentir-te traicionat i totes aquelles coses que et porten la negativitat, no? de deixar de confiar potser en una persona o el que et vingui, no? Cadascú viu aquest dol com pot, no? Però per l'altra banda també té una part d'alliberament, en el sentit de poder descobrir el perquè de certs comportaments o certes coses que podien estar succeint en una relació o en qualsevol cas d'aquests, no? I és una mica... El primer per poder fer un pas endavant és descobrir els motius, no? I per tant, a la llarga, pues és un alliberament i pots reprendre el camí cap on vulguis, no? I prendre decisions.
0: De fet, la mentida té dues cares, de fet. Vull dir que en principi és dolenta, però segons com, una mentida també salva moltes relacions i moltes coses.
1: També. Sí, clar. O sigui, clar, jo era més en el sentit d'un cop descobreixes una mentida, però sí que és veritat que dient una mentida també a vegades pots estalviar problemes.
0: La veritat, de vegades dona molts problemes.
1: Per això.
0: La veritat, per davant. Després hi havia una pel·lícula de no sé qui, un tio que era un mentider compulsiu i tot plegat, un dia per altre, comença a dir la veritat a tot arreu i allò que acaba... o sigui, en barrena, diguéssim, acaba fatal.
1: Bueno, l'he vist, però...
0: Sí. Ja... Jim Carrey, tampoc. És una comedieta.
1: Ja.
0: Però, bueno, el plantejament era curiós. No sé si anava per aquí la teva història, però veig que no. És una altra història.
1: No, o sigui, al final l'EP és un viatge per una relació sentimental i llavors doncs és una part de trencament, diguéssim, dins d'això, però que alhora la mentida et fa això, no? A la que saps el per què, pots revifar i tornar a aixecar-te, no?
0: Exacte, em pots fer una cançó i aquesta cançó t'allibera d'alguna manera del dolor que et deu provocar. Explica'm un cop més, a banda d'aquesta cançó que hem escoltat i que ja has avançat, què més podem trobar en aquest EP?
1: El guai de l'EP és això, que al final és un viatge i al final pues, passa per 5 etapes diferents, 5 estils musicals diferents realment, i això és xulo en el sentit de que, bueno, pots veure-hi de tot, no? I al final tothom s'hi pot sentir reflexat, que és part de la gràcia també de tot el que faig i composo. I és això, és el viatge d'una relació des dels inicis fins a que acaba i et reaixeques un cop més, no? Que és l'última cançó de l'EP, i al final és com l'aixecament emocional, no? La mentida seria el reaixecar-se rítmicament amb la rumbeta i tal, i després el reaixecament emocional de uau, ara sí que tinc les forces per afrontar el que vingui al futur, no? I llavors és una mica això, un cop més seria una mica això, i passant pues, per les diferents etapes del coneixement d'una persona, que és com jugar com uns nens, no? que té un punt d'aquest d'aventura, amb emoció, intensitat, no? Després és una mica el concepte de la següent cançó, és la Nòria, que és una mica estar en un bucle de rutina, amb alts i baixos, i després hi ha la cançó intermitja, que seria Invisible, que seria el punt aquest en què hi ha algú, no sé què està passant, però no acaba d'anar bé, no? I al final la mentida ho resol i emocionalment ho acabes cap amunt com més.
0: Per tant, és un disc conceptual, aquest. Aquí hi ha un fil conductor i unes històries que vols explicar, que té un principi i un final, això.
1: Sí, realment sí, tot i que hi ha cançons que no tenen res a veure amb això. Estan escrites com si fossin part d'una relació sentimental, però parlen d'altres coses, que això també és part de la gràcia de la música, no? Que pots fer entendre el que... I cadascú ho pot interpretar com vulgui, però hi ha coses amagades que et poden acabar fent entendre de què va cada cançó.
0: Arnau, si no m'equivoco, portes dos discos publicats fins ara, dos àlbums i aquest EP que s'afegeix a la teva discografia. Com vas engegar la teva carrera musical? Què és el que va donar el tret de sortida?
1: Buah, la veritat, vaig fer una cançó per intentar que no em deixessin, a una relació de 5 anys que veia que no anava bé i al final no va...
0: Et van deixar?
1: Em van deixar, evidentment. Crec que totes les cançons d'amor pur, diguéssim, d'aquest amor romàntic cap a algú que buscaven alguna cosa, crec que totes m'han anat malament. Llavors, el que hauré de fer és fer la inversa. Però bueno, vaig començar amb això i llavors, no sé, em va com agradar el fet d'escriure i composar i tal. Després d'alguns intents de fer grups de versions que van acabar morint per la Covid i així, doncs va ser com... Ja tenia algunes coses escrites, les vaig ensenyar a alguns col·legues que saben molt de música i em van dir, hòstia, doncs no està mal. I llavors em vaig com animar i la Covid va acabar d'ajudar-me en el fet de... Vinga, va, ens tirem a la piscina una mica, no?
0: Està bé. Això que em deies de la teva experiència amb fer una cançó per algú que després no respon, jo crec que això és bastant comú, eh? Vull dir
1: que
0: només t'ha passat a tu, a molta gent.
1: Sí, però estaria guai fer una cançó que cada cop funcionés, no?
0: Exacte.
1: Però estaria xulíssim.
0: Entre aquests col·legues que dius que t'han animat, hi ha el Vic Miralles, suposo.
1: No, però són els amics... O sigui, és amb la gent amb el que anava, a l'escola, amb el Vic, que, o sigui, el conec d'ells, realment, i realment pues, són aquests, o sigui, els que anaven amb ell a l'Oriol Martorell, que al final és una escola que des de primer de primària fan aprendre a tocar instrument, per tant són tots increïblement virtuosos, i llavors, clar, també que gent que sap tant de música m'animés, pues, va ser com una mica, vinga, va, ens tirem endavant, no?
0: Musicalment, com defineixes aquest disc?
1: Jo crec que ha sigut com molt jugar també, perquè hem treballat amb 5 productors diferents, o sigui, cada cançó és un productor diferent.
0: Em sembla que era feina del Vic només.
1: No, el Vic només és La mentida.
0: Ah, va.
1: La primera cançó, El pare d'en Fiu, que també ja ha sortit, l'hem fet amb el Rodrigo Chávez. El Quim Simó ha fet un cop més. L'Enric López, que també té el seu alter ego d'artista com a Enric, ha fet La Nòria, i el David García...
0: Quina promiscuitat,
1: Invisible. Invisible.
0: Arnau, no et cases amb ningú, tu, eh?
1: Bueno, és que jo no he fet mai música, llavors estic aprenent en el procés i treballar amb gent diferent t'ajuda a aprendre molt, saps? Llavors estic molt content de moment anar treballant així. El primer àlbum sí que el vaig fer tot amb una persona, el segon van ser 6 persones diferents i aquest, pues, cadascú una cançó.
0: Clar, jo no he fet mai cap disc, però jo entenc que cada productor té la seva paleta de colors, per entendre'ns,
1: sí.
0: No?
1: I a part és part de la gràcia en aquest EP,
0: sí?
1: Perquè jo volia transmetre diferents etapes d'una relació, per tant m'ho pinta increïblement aquesta paleta de 5 persones diferents, 5 moments diferents, 5 formes de treballar diferents, 5 vivències diferents, tot i que totes van a acord en una mateixa paleta, que seria la meva, amb la meva composició, les meves lletres i la meva història, no? Llavors, d'aquesta forma, jo crec que s'ha pintat aquest quadre final, que seria l'EP.
0: Per tant, la coherència és la teva música i la teva presència, diguéssim, no? I la teva manera de cantar.
1: Sí, i de composar, jo crec, també, sí. Sí, sí.
0: Qui és el pare d'en Fiu?
1: No ho sé.
0: Ah, no ho saps?
1: No, o sigui, m'ho vaig inventar amb 4 anys. Jo...
0: Què vols dir amb 4 anys?
1: O sigui, jo estava... És un vídeo que vam trobar familiar de 2 hores de vídeos de petits, de l'any 98, i res, hi havia un tros que era amb el meu germà i jo davant del carrer del poble, corrent i fent obres de teatre, i ens estaven gravant, i de cop em vaig il·luminar i em vaig inventar aquesta melodia i aquesta com minicançó, i llavors quan vam trobar el vídeo va ser com, buah, això és el primer que vas crear realment, i vaig dir, això ho he de fer cançó, no? Suposo que Fiu deu voler venir del Petri, no? El Superfiu, del Super 3. Suposo que ve d'aquí, però no ho sé.
0: Per tant, una melodia que vas rescatar de quan tenies 4 anys, tu dius?
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, i que has compartit un dels temes d'aquest àlbum. Jo crec que s'ha d'escoltar, això.
1: No, 100%. Vull dir, al final la vam fer així, com si fos un joc, saps? Uh-huh. O sigui, la vam produir com si fos un joc.
0: Va, escoltem la cançó.
1: Clar, i tant.
0: Som-hi.

0: Això és el Pare d'en Fius, un dels temes del EP que acaba de publicar, o que és a punt de publicar, el nostre convidat d'avui, que és l'Arnau Folch. L'he presentat com a gracenc de pro, volia fer la conya, però no, és que ho és, gracenc de pro, d'aquests que no només està molt vinculat al barri, sinó que a més és activista del
1: sí,
0: barri.
1: Sí, podríem dir que sí.
0: Ha canviat molt per això.
1: Gràcies. El barri, sí, sí, sí, molt, massa.
0: Massa.
1: Però bueno, ja ens ho venim veient, vull dir que no és algú nou per nosaltres, tampoc.
0: Clar, gràcies, considerada per alguns el bressol de la rumba. Tu estàs d'acord amb això? Tu has viscut?
1: Sí, bueno, clar, si vas a plaça Raspall, plaça del Poble Gitano, sempre pots escoltar rumba en general. O sigui, jo crec que sí, sí, sí. Tots els clubs de rumba surten de Gràcia.
0: I a tu com a cantautor t'ha influenciat d'alguna manera la rumba que es pot escoltar i viure a Gràcia?
1: A mi la rumba m'encanta i em dona felicitat i sí, o sigui, jo he anat a molts concerts de rumba i al barri n'hi ha cada setmana quasi. Sí, sí.
0: El teu anterior disc era Records?
1: Records.
0: Ah, sí. Records. És que no sé, no tenia ben apuntat això.
1: No, està ben apuntat, segur. O sigui, vam treure la D per jugar. Era com el joc de records, no? Molts cors.
0: Ah!
1: I records. O sigui, era un joc de paraules
0: que fet expressament. Que no et trobo a entendre com jo.
1: Però està fantàstic, perquè tothom m'ho preguntava, llavors se n'ha parlat d'això. Llavors, també està bé. És propaganda.
0: És un disc, expliques tu, que és sobre l'amor que vas definir com el motor que ho mou tot.
1: Sí, jo crec que sí, la vida es mou amb l'amor. Hi ha moltes tipologies d'amor. De fet, Records són 14 cançons, cada cançó va dedicada a un amor diferent i ho vam expressar, a més, amb les cartes, no?, que són 13 cartes de cors i el comodín, i cada cançó està basada, o sigui, té una carta de la baralla, i vam fer unes cartes físiques que era com el CD, o sigui, l'àlbum. Eren les cartes, llavors tenia el QR a l'Spotify i llavors tu podies anar jugant a cartes mentre ens escoltes.
0: Arnau, que no sigui que ets un tio molt promiscu, perquè 5 productors, 14 amors diferents a la...
1: No, però amors a la natura, a la llengua, a la família, als amics, o sigui, són... La vida està plena d'amor, el problema és que ens diuen amor i tots ens encallem en un amor, no?, que és l'amor romàntic, però bueno, jo crec que al final ens enamorem de tota la vida.
0: I entenc que per tu això, les teves experiències amoroses o sentimentals són una mica el pou on vas, el teus petroli, diguéssim, per fer cançons.
1: Sí, sí. Bueno, i les no experiències, és a dir, hi ha cops que són olles també mentals, saps? O sigui, jo què sé, a vegades ens enamorem de gent i no acaba passant res, no? I al final també són històries i vivències. I sí, sí, al final, sí.
0: Escolta, parlant de gent que això que abraçaries te l'emportés a casa, també pel mig a l'Àlex Pérez, que t'està ajudant.
1: Sí, amb l'Àlex hem fet 3 temes junts, o sigui, m'ha produït 4 temes, perdó, 3 de l'àlbum anterior i un single, i ara m'està acabant d'ajudar a polir el directe per l'any que ve, bueno, per ara, per l'11 de juny, de fet.
0: 11 de juny?
1: 11 de juny, estrenem a Sala La Nau, i bueno, serà increïble, o sigui que ja podeu venir.
0: Tot això des de la independència i l'autogestió, o tens un equip a darrere? Com,
1: bueno, el meu equip som jo, el meu germà, que m'ajuda amb temes xarxes, sobretot, perquè jo odio les xarxes socials, i llavors, doncs, bueno, em va molt bé que... A més, és que sempre diu que el meu mòbil no fa bones fotos. Si no tens un iPhone, no pots treballar. Llavors, bueno, funciona una mica així. I després estic com ajudant-me també de Les Sonades, que són un
0: col·lectiu... Les Sonades?
1: Les Sonades és un col·lectiu de bueno, que realment van començar amb un podcast musical, després han arrencat amb temes de comunicació per a artistes i coses així, llavors ens ajuden amb termes de pues, creació de contingut i coses així. I els 5 videoclips d'Un cop més els hem fet amb elles, i res, el guai és que és un curtmetratge que fa com tota la història de la relació d'Un cop més.
0: Heu fet un curtmetratge
1: dels 5 temes de l'EP
0: i és seguit, o sigui...
1: I és tot seguit, i llavors és com tota la història conjunta a mesura que passen les cançons. Són els 5 videoclips, realment és una història conjunta que es podrà veure al YouTube a partir de la setmana de l'11 de maig, més o menys.
0: Per tant, encara no està penjat i ho estarà Dios mediante.
1: Sí, i serà com una història sencera amb un viatge per l'EP.
0: Està bé. Escolta, i en base a la teva experiència, com és la vida d'un cantautor independent el 2026 a Catalunya?
1: Doncs mira, és una persona que té una altra feina de 8 hores... que per sort... Pues,
0: tinc... Es pot saber què et dediques?
1: Sí, vaig fer telecomunicacions i sóc programador de CaixaBank Tech, o sigui, l'empresa tecnològica de CaixaBank, que per sort pues, tinc la sort de treballar en aquesta empresa en el sentit que si no, no podria pagar els discos que estic fent, la veritat. I això, o sigui, jornada de 8 hores i després jornada de les hores que siguin a nivell musical. Pues, dies que arribes a les 11 a casa d'assajos, dies que... Bueno, ara estic fent tota l'escenografia per el directe, estem fent unes llums automatitzades, bueno, però clar, això ens ho estem fent jo i el meu germà a casa, pico i pala,
0: pico
1: saps?
0: I pala.
1: Bueno, però al final és això, i envoltar-te de gent que s'estimi el projecte el màxim que pugui, els músics que tinc són un amor de gent, el tècnic de llums, tècnic de so, al final és gent que conec de la vida i que han volgut sumar en aquest projecte, saben que hi ha dies que podran cobrar algú, dies que menys, i que és deficitari 100%. Però, bueno, però l'alegria hi és, les ganes hi són, i la feina ben feta també, i això és el que més m'agrada, no? Al final, que parles amb gent i, jo què sé, l'Àlex a vegades m'ha dit, hòstia, tio, és que tu curres més i treballes més i està més treballat lo del teu projecte que de projectes professionals que es dediquen a això, no? Totalment. I al final, pues, m'agrada també saber que cuido la gent amb la que treballo i que ho intento fer el millor possible, no? Perquè tothom estigui el més a gust possible.
0: I t'agradaria que en algun moment la teva feina com a músic et permetés jubilar-te de programador?
1: Ui, sí, tinc unes ganes d'agafar una excedència.
0: De veritat?
1: Sí, sí, sí, sí. O sigui, ojalà... Sí, però
0: hi ha gent que diu que ja li està bé,
1: No, però no
0: només... Que sigui un side job,
1: sí, però és que un side job que li estic dedicant tantes hores que potser és com tenir dues feines a jornada completa al dia, saps? Vull dir, realment m'agradaria poder tenir l'oportunitat de provar-ho i veure què... I no només per mi, sinó per tota la gent també que hi ha al voltant, els músics i tot això, que també estan apostant per això i que crec que també es mereixen poder viure l'experiència, no? Vam anar a tocar a París, ara al març, va ser molt guai, per exemple, i és algo que, clar, tothom es va haver de demanar festa a les seves feines per poder-ho fer, no? Estaria guai, doncs, poder realment afrontar-ho sense tenir la necessitat de perdre dies de vacances a l'estiu per poder gaudir de la música, no? Llavors, jo crec que com a equip ens ho mereixem i seria increïble.
0: I ho veus un objectiu a l'abast? Perquè una cosa és una utopia, una cosa... Bueno,
1: Clar, al final és molt difícil perquè... O sigui, o fas un hit que ho peta i tal, o estàs en una discogràfica que et permet sonar a tot arreu i que la gent et conegui, per tant tenir concerts i per tant poder pagar els músics i poder pagar-te la vida. Llavors, si no és així, és molt difícil. Llavors...
0: Clar, quanta gent deu haver-hi ara mateix del programa musical català que es pugui guanyar la vida només amb la música?
1: Hi ha molt pocs, només amb la música, només amb el seu projecte musical, molt pocs. Hi ha molts que després treballen també produint temes, que treballen de la música també, però fent altres coses, sent profes de música, sent... No,
0: o sent músics de quatre projectes diferents.
1: Clar,
0: o...
1: vull dir, el percentatge deu ser baixíssim, no? Un 15%, màxim. No sé.
0: Jo crec que menys,
1: menys
0: i tot,
1: sí.
0: Vull dir que,
1: sí, sí.
0: Que el teu cas és un cas molt comú, diguéssim.
1: Clar,
0: és el que
1: sí,
0: hi ha
1: no, mateix, no, tant, i tant. Jo, o sigui, és això, jo vaig fent perquè segueix per mi sent un aprenentatge el dia a dia. O sigui, jo estic aprenent increïble, estic coneixent gent meravellosa, jo segueixo amb això.
0: Escolta, i aquest voló de París, com va sortir això?
1: Bueno, doncs mira, una col·lega del poble del costat del meu poble...
0: Quin poble és?
1: Gauses, a l'Empordà, és 40 habitants. Hòstia. Vull dir, no té botigues. Té una formatgeria increïble de cabra, pastura bosc. Recomanadíssim, si pugeu per l'Empordà.
0: No diguis molt alt, que s'omplirà de pixapins, no passa, no cal.
1: Bueno, però a ells els anirà bé, també. És increïble, el millor formatge que he provat de cabra. És molt bo. I això, i aquesta noia és professora de català a França. I amb l'Universitat Ramon Llull muntaven unes colònies de gent de tot el món que volgués aprendre català i les feien a Girona aquest any i llavors van fer un concert en unes vinyes per ensenyar-los pues, les vinyes, el català, tal, no sé què, i em van demanar de tocar jo. Total, que el professor que va venir també, que és profe de París, li va agradar molt i fent un festival de llengües a universitats de París i tal.
0: I cap allà que te'n vas.
1: I ens van dir, voleu venir a tocar vosaltres, tal, no sé què. I en principi hem parlat l'any que ve repetir-ho, o sigui que aventures París 2.0.
0: Ah, fantàstic. Per tant, vam quedar contents.
1: Sí, no, jo crec que tothom que ve sempre queda content.
0: Escolta, torna'm a dir la data aquesta de presentació, que no m'ha quedat...
1: 11 de juny.
0: 11 de juny.
1: 11 de juny a la Sala La Nau.
0: A la Sala La Nau.
1: Un concert que farem amb l'Enric, que és el productor i coartista de La Nòria, un dels temes de l'EP, i que pues, hem agafat la sala entre els dos i farem el seu concert de presentació i el meu concert de presentació conjuntament.
0: Perquè com és el teu directe? Quina és la teva banda?
1: Tenim diferents formats, faig concerts sol, concerts amb trio, duos i així, però el que intentem reforçar sobretot és fer els concerts amb bandes, som 6 persones, ara serem 5 durant un temps perquè el percussionista l'han d'operar de l'ombro segurament, llavors òbviament no pot picar el cajón ni congas ni res, llavors som percussionista, que per mi és el toc diferencial, és el que li dona una textura diferent de moltes altres bandes, bateria, teclat, baix, guitarra elèctrica i jo em veu guitarra.
0: I a banda d'aquesta data, en teniu d'altres per anunciar o encara no?
1: Tenim... hi ha un que de moment encara no es pot anunciar i estem acabant de tancar cosetes.
0: Per tant, hi haurà cosetes, eh?
1: Espero que sí, estem en negociacions. El que sí que en principi estic tancant com al final de gira al gener, a Barcelona serà, i de moment encara no sabem data i estem acabant de tancar el lloc. Però
0: estarem pendents de les xarxes que pots utilitzar,
1: estarem...
0: no?
1: Correcte, correcte.
0: Arnau Folk, suposo, a Instagram i a TikTok.
1: Arnau Folk, /music.
0: /music.
1: I al TikTok.
0: Sí?
1: Sí, a TikTok.
0: No ho tens gaire clar?
1: No ho sé.
0: Instagram segur.
1: Instagram sí.
0: Molt bé. Escolta, ja que vens de l'àmbit tech, et llenço una pregunta, perquè n'opines. Estem a l'època de la IA.
1: Sí.
0: Com s'aplicarà això al món, segons tu, al món de la música, i com acabarem tots plegats? Quan li pots dir, Suno, fes-me una cançó amb aquesta lletra, i te la fa en 30 segons.
1: Bueno, al final jo crec que hi ha diferència, o sigui, l'altre dia entrevistaven a la Sílvia Pérez Cruz i deia, final està sobrevalorat, l'important és cantar amb ànima, no?
0: Doncs... És que ara es valora molt l'error.
1: Clar, però realment serà una mica el mateix amb la IA, jo crec. O sigui, serà capaç la IA realment de fer-te escriure, o sigui, escriurà la IA lletres que realment et toquin, segurament algunes coses sortiran, òbviament, perquè al final, si fas xurros, alguna et pot sortir, no?
0: Algun xurro sobre.
1: Però jo crec que aquí serà el factor, sobretot, diferencial, no? I la història. Al final, si una persona que escriu una cançó te la canta, no sé, t'expressa aquesta història, aquest sentiment, que si te l'ha escrit una IA, doncs potser no té aquest sentiment, no? I al final jo crec que l'art es basa sobretot en aquestes coses. Tu veus un quadre i pues, veuràs el que vegis, però al final veuràs reflexada l'emoció i el sentiment de l'artista, no? Pues amb la música igual, la IA, per lo que diuen, no serà capaç en teoria de sentir emocions. Ja ho veurem,
0: perquè va tot
1: però,
0: tan ràpid.
1: Però es menjarà 1000 feines de tothom i...
0: Locutors inclosos, eh?
1: Sí, no, i locutors i programadors inclosos, vull dir. Sí, no, això ja t'ho dic jo, òbviament.
0: I com a músic, tu, del segle XXI, l'estàs fent servir, l'has fet servir o la tens aparcada?
1: Jo no l'he fet servir mai. Sí que un cop, amb una producció de la cançó Invisible, vam fer la... perquè el productor em deia, a vegades juego con Elías... No, el productor, el IAS. I llavors vam dir-li del pal, vale, tenim aquesta cançó, com la faries tu, saps? Però ja... I ens va fer una cosa que era... O sigui, òbviament era una cançó per sonar a totes les ràdios, eh?
0: Sí?
1: Bueno, és que al final... Clar, la IA al final s'entrena, no? I llavors, amb què s'entrena una IA musical? Pues amb tot el que xupa de les ràdios. Per tant, què construirà sempre. El millor
0: sona...
1: que et podrà construir són coses que sonin o similars a les coses que sonin. És com la IA aprèn perquè tu li ensenyes les coses. És a dir, aprèn igual que els nens.
0: Clar.
1: Clar, o sigui, la IA sap que és un cotxe perquè tu li ensenyes molts cotxes. I si no li ensenyes molts cotxes, no et sabrà treure cotxes. Llavors és com, hi ha 1000 vídeos, hi ha un vídeo increïble de... van entrenar unes càmeres per... a Mia... per gravar partits de futbol. I li van ensenyar a seguir la pilota del partit perquè anés tota l'estona seguint la pilota. Què passava? Quan perdia la pilota, el linier era calvo i anava tota l'estona a buscar el cap del linier. Llavors, la IA, el problema que té és que està entrenada per persones, i aquí és on hi ha l'error. Si no està ben entrenat, la IA no funcionarà bé.
0: Mm-hmm. Està clar. Per tant, de moment, però, tu apostes per això, per la intel·ligència humana, diguéssim, més que l'artificial.
1: Bueno, és que és això, és el que dius. L'error també és més guai, la IA no tindrà errors, la IA ho clavarà tot. El sentiment, sí, home, és maco.
0: És maco. Et sembla que acabem amb la Nòria?
1: Clar, i tant.
0: Que és un d'aquests temes d'aquest EP, que acaba de publicar el nostre convidat d'aquesta hora, que és l'Arnau Folk, amb qui hem conversat. Recordeu que el dia 11 de juny uh-huh. està a la Nau a Barcelona amb les cançons d'aquest EP. Arnau, ha estat un plaer tenir-te aquí i de conèixer-te i de compartir una estona amb aquestes noves cançons del EP un cop més.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: Fins una altra.
1: Adéu.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.

El meu país és l'Empordà. Aquest atac d'orgull empordanès és a càrrec d'en Miquel Labres. Ara arriba en Roger Pedrós i la seva última cançó, No ens cal res més. Imagina't.

I així queda el podi de la nostra llista d'èxits. En el 3 hi ha Saxeni, Svetlana i Josep Maria. El 2 és per Marcos i Festuc. I el número de la setmana és per Siderland, clar, i el seu Tutu Turu. Amb ells marxem. Fins la pròxima setmana. Que vagi molt bé.

0: Són les 7. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. La plataforma Aules que cremen fa una crida al professorat i demana que votin en contra del preacord assolit entre sindicats educatius i govern. Joaquín Calvente, bona tarda.
1: Bona tarda. Insten els docents a posicionar-se en contra fins que no s'instal·lin climatitzadors a tots els centres educatius del territori català. Recorden que el mercuri s'ha disparat a les aules fins als 39 graus aquesta setmana i titgen la situació de maltractament. Aquest dilluns comença la consulta dels sindicats als docents. Mentre els majoritaris l'USTEC i professors de secundària veuen el preacord amb bons ulls i desconvoquen les mobilitzacions territorials fins dijous, la CGT i la Intersindical avancen que faran campanya per aconseguir tombar l'acord, que consideren millorable. En el punt de mira, la vaga general de divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, treu pit de la inversió en educació.
2: Anys en què no s'havien posat recursos a educació. Anys en què no s'havia ningú ocupat de l'educació. Jo celebro aquest preacord que s'ha arribat. És històric. I és un primer pas. És un primer pas per tornar a treballar tots junts, tots els actors que estem a l'àmbit educatiu, per posar l'educació als nivells d'excel·lència que Catalunya necessita.
1: La proposta, recordem, contempla una pujada de sou de 600 euros mensuals en 4 anys i la incorporació de 6.000 professionals d'educació inclusiva i 5.000 catedràtics.
0: En clau de salut, al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica, que se celebra a Chicago, s'han presentat aquest cap de setmana dos estudis que reforcen el potencial de les immunoteràpies en casos greus de melanoma, resistent també als tractaments. Als estudis ha participat la doctora Eva Muñoz Couselo, cap del grup de melanoma de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron, que destaca que aquesta nova immunoteràpia, basada en virus modificats, augmenta la supervivència dels pacients.
3: Mostra una supervivència global ja a 3 anys de seguiment, d'aproximadament el 45-48 dels pacients amb una mitjana de supervivència superior als 32 mesos. Per tant, aquestes dades reforcen molt la idea de que les immunoteràpies oncolítiques podrien convertir-se en una nova estratègia per revertir resistències a immunoteràpia i oferir respostes profundes i duradores en pacients amb melanoma avançat.
0: Una nova estratègia terapèutica que promet grans resultats contra altres tumors metastàsics. I de l'exterior, Israel consolida la invasió del Líban amb la presa de l'històric castell medieval de Beaufort, al nord del riu Litani. Es tracta d'una posició estratègica. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha ordenat ampliar l'ocupació de zones que estaven sota el control de la milícia Hezbollah, és a dir, a tot el sud del Líban. El pròxim objectiu serà arribar al riu Zarani, ha anunciat. Les autoritats libaneses denuncien l'ampliació de l'ocupació i recorden que els atacs deixen ja 3.300 persones assassinades. El govern francès, de la seva banda, reclama una reunió d'urgència al Consell de Seguretat de les Nacions Unides. En paral·lel, des del Vaticà, el Papa Lleó XIV
4: possa la divina sapienza illuminare
0: ha instat els mandataris que orientin les seves decisions a cercar una pau justa i duradora. Ha estat durant el prec de l'Àngelus el diumenge abans de la setmana en què visitarà Espanya. I un apunt abans dels esports, perquè s'eleven a més de 700 els detinguts en els disturbis la passada nit durant la celebració de la final de la Champions a París. Una cinquantena de policies han estat ferits i un motorista ha perdut la vida en un accident de trànsit causat pels aldarulls. Ara sí, repassem l'actualitat esportiva. Acabat el partit d'anada dels semifinals de play-off per l'ascens a segona divisió entre l'Europa i el filial del Celta de Vigo en empat a 1. Els escapulats s'han avançat al marcador amb un gol just abans del descans i en els darrers minuts del partit ha empatat el conjunt gallec. La tornada es disputarà a Vigo. És diumenge 31 de maig, acaba el cap de setmana i a l'àrea metropolitana de Barcelona s'acumulen retencions. Connectem amb el Servei Català del Trànsit per saber com se circula a aquesta hora. Roger Serra, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Comencem parlant d'una manifestació que talla a aquesta hora la C-17 a la zona de GURB, en sentit nord, en sentit Ripoll. Per tant, problemes en aquest tram, com us dèiem, tallada per manifestació C-17 a zona de GURB i en sentit nord. Repassem les vies més carregades, vies que van des de la costa de Girona cap a l'autopista AP7, per una banda la C-31 molt lenta entre Castellplatja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, I més endavant, ja a la C-65, també aturades intermitents entre Santa Cristina d'Aro i Llagostera, com us dèiem, anant a buscar l'autopista AP-7. Un tram nord de l'autopista AP-7, ara bàsicament carregat entre Llinars del Vallès i la Roca del Vallès, en sentit sud, en sentit Barcelona. Autopista del Maresme, aturades entre Arenys de Mar i Mataró, i més endavant un parell a l'altura de Tallà. Això és el tram nord de la C-32, autopista del Maresme, direcció Barcelona. Anem cap al sud, Nacional 340, lenta amb aturades entre Roda de Barà i el Vendrell. També hi ha molta lentitud el que seria la C-31 entre Cubelles i Vilanova i la Geltrú. Aturades que també trobarem al tram sud de l'autopista AP-7, aquí sobretot a la zona de Vilafranca del Penedès, uns 3 quilòmetres en sentit Barcelona. Acabem a prop de Barcelona, la C-32, amb retencions d'uns 4 quilòmetres entre Cavall i Sant Boi en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: També, per part nostra, ja ho saben, tornem amb més informació al punt de les 8 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda. Ràdio 4.

0: Territori Clandestí, amb Consol Sáenz.
1: Què tal? Molt bona tarda. Anem avui a relaxar-nos o no, perquè em sembla que el llibre que ens porta avui l'Oriol Rossell no és d'aquells per quedar-se tranquil·lament llegint a casa, més aviat tot el contrari, però deia que, si més no, comencem relaxant-nos una miqueta. Ahir repassàvem algunes de les actuacions locals que tindran lloc al Primavera Sound i us dèiem que avui recuperaríem algunes de les bandes internacionals, grans noms que passaran per aquest festival, com Massive Attack.

Massive Attack, The Cure, Gorillaz, Stuart New Vaten, i un fotimer més de formacions de músics que aniran apareixent des de dimecres i fins a diumenge en aquest festival Primavera Sound. Després escoltarem alguna d'altres bandes, però ara és el moment d'obrir les portes de la Biblioteca Inflamable.

0: Molt bona tarda, encara amb la ressaca d'aquella gran conversa per part seva, evidentment. També teva, Oriol Roser, que vàrem mantenir la setmana passada, el cap de setmana passat, dins la literal, amb l'Andreu Navarra, l'Arantxa Tirado i també a l'Aníbal Garzón. Un surt d'esdeveniments com ara la literal, bé, després d'escoltar-los amb ells i moltes de les converses i les presentacions de llibres que van tenir lloc, entre d'altres tu també vas participar en una amb la nostra companya, amb la Pilar San Pietro i la Ziza Brahim. Un has quedat amb aquella sensació de com és que el món està com està després de tenir persones, i no només les que estaven a sobre de l'escenari, sinó totes aquelles que van precisament escoltar les reflexions, no?, d'aquella munió de veus que ens porten les companyes de la literal. Com hem arribat fins aquí?
1: Bueno, si més no, bona tarda,
0: Bona tarda, estimat.
1: Si més no, és un consol veure que com a mínim una certa resistència hi ha. I que realment es creen aquestes, anomenem les microilles, no? Culturals, activistes, etc, doncs que bueno, fan que encara puguem mantenir una mica, seguir mantenint una mica la fe, tot i que secretament estem desitjant que arribi el meteorit d'una punyetera vegada i acabi amb tot aquest sinsentido.
0: Una altra de les coses que ens peten al cap després de passar-nos per espais com ara, per exemple, la literal i tenir oportunitat de conèixer i escoltar a totes aquestes persones és... O sigui, com fan el Tetris amb els seus cervells? És a dir, com després de parlar de qüestions com ara, per exemple, el porsiemprismo o el foreverismo, t'hi pots dedicar a parlar dels exorcismes? Vull dir, il·lumina'm de nou, Oriol Rossell.
1: Jo crec que és una cadena d'aconteixements tipus de oca a oca i tiro, perquè

0: Toca, no? Una mica, però bueno. Aviam, posem en context, perquè si no ningú entendrà res. Hi ha d'aquests autors i autores que són vells amics del programa i que van sortint aquí cada X temps, bàsicament coincidint quan traen un llibre nou. Potser un dels més veterans, dels que més vegades ha sortit aquí, és el Grafton Tanner, aquest autor dels Estats Units, que va publicar la trilogia aquella de la nostàlgia, dels quals dos estan traduïts al castellà, un cadàver balbuceante, que el va traduir el nostre amic Federico de Olobionte. Les hores han perdut el rellotge, que està en català a Tigre Paper i en castellà a Alfa Decay. Hi ha un segon volum, aquest seria el tercer, en realitat. El segon volum, que és The Circle of the Snake, està inèdit en castellà, o sigui, aquí lo dejamos, no? Si algú ens està escoltant, algun editor o editora, pues que sàpiga que The Circle of the Snake del Grafton Tanner segueix inèdit en català-castellà. Després té el Por Siemprismo, el Foreverism, vale? I deies, bueno, doncs ja sembla que una mica el tema aquest del temps, de la memòria, del retorn al passat... Sí, aquesta reflexió sobre el temps en la nostra contemporaneïtat, la vivència del temps, doncs ja està esgotada una miqueta. I efectivament, jo crec que el Grafton ha vist molt clarament que ja està esgotada. Diu, vas a fer otra cosa. No necessàriament millor. Perquè, clar, després de totes aquestes reflexions sobre el passat, el temps, la memòria, la nostàlgia, patatí i patatan, se'ns despenja amb un llibre nou, sempre és motiu de joia i xerinola, que s'intitula... Purgar al diablo. Exorcismo y posesión tras la muerte de Dios. Que dius, hòstia, què podria salir mal, no? I mean... No, cuenta con mi hacha. El publica els nostres amics de Mutatis Mutandis, a la col·lecció Seismos, i a més està el pròleg i la traducció són, de nou, del Federico de Olobionte. O sigui que tot queda a casa una mica, eh? Molt bé el llibre.
1: Sí?
0: Sí.
1: Ah, vale,
0: sí.
1: Vale. Com has començat d'aquesta manera, dius... Grafton...
0: Aviam. Bueno, és que no vull adelantar aconteixements.
1: Posem...
0: No, sí, posem música i després te cuento.
1: Vale. Sure.

0: El exorcismo recobró popularidad en el contexto de la Guerra Fría, una época atravesada por la ansiedad ante las ideologías y el control del comportamiento humano. Tras la Segunda Guerra Mundial, las narraciones sobre posesiones y exorcismos comenzaron a circular en la opinión pública, y corrientes de pensamiento como la de los conductistas y los fundamentalistas religiosos promovieron la inquietante idea de que las creencias no se eligen libremente, sino que pueden imponerse a o incluso apoderarse de las personas.
1: Estic esmolant els ullals. Tira, tira!
2: Aviam, de què va purgar el diablo, exorcismo y posesión tras la muerte de Dios, de Grafton Tanner? Literalment és un llibre sobre l'exorcisme, sobre els exorcismes. La qual cosa no vol dir que sigui un llibre de terror, és un assaig, i és un assaig extremadament ben documentat. No explica tota la història dels exorcismes des de l'edat mitja fins ara, per dir-ho d'una manera, sinó que es fonamenta en què passa al segle XX i els exorcismes. Una pràctica que es diria atàvica i antiga, perduda i tal, es recupera amb molta força al segle XX, a part es fa en un lloc dins de l'imaginari cultural contemporani, gràcies a l'exorcista, evidentment, a la pel·lícula, que li dedica un capítol sencer al Grafton. I després el que acaba fent el llibre, en aquest Purgar el Diablo, el Grafton Tanner, el seu autor, és proposar una lectura política d'aquesta persistència de l'exorcisme com a mètode per desideologitzar a les persones, per dir d'una manera. I llavors, al principi el llibre menciona això, que em sembla importantíssim, em sembla superinteressant, això que estàvem escoltant, no? Que després de la Segona Guerra Mundial, durant la Guerra Freda, és a dir, quan el món queda separat en dos pols oposats, no? Tenim la Unió Soviètica per una banda i la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques d'una banda i els Estats Units de l'altra, hi ha aquest pànic a la infiltració ideològica, és a dir, d'alguna manera, a la possessió, no? Són les èpoques, també, si te'n recordes, que hi havia el famós programa MK Ultra, no?, de rentat de cervell. És l'època que es fan pel·lícules com, te recordes, una pel·li clàssica dels anys 50, em sembla, dels 50, de Manchurian Candidate,
1: sí,
2: no?, d'aquell que havia de matar un agent que li havien rentat el cervell per matar el president. Tot això genera una certa paranoia col·lectiva enfront de aquesta idea del rentat de cervell, que no deixa de ser una possessió, en el sentit de, com diu en el text que hem escoltat, llegit pel nostre amic, pel nostre company Xema, la ideologia podria ser entesa com un esperit que et posseeix. M'explico?
1: Ara ja em quedo més tranquil·la, perquè és que quan m'has vingut amb el llibre de Grafton Tanner parlant dels exorcismes, t'has posat així seriós i m'has dit que efectivament en Grafton Tanner anava a parlar dels exorcismes, he pensat, perdó, però no de rotllo metafòric, i ara ja veig una mica més...
2: Sí, no,
1: sí, no?
2: La gràcia està en que parla també literalment dels exorcismes i parla literalment dels llibres escrits per religiosos contemporanis, la majoria d'ells bastant una estafa, parla de la voluntat de l'exorcisat, del seguidisme de l'exorcisat, és a dir, quan l'exorcisat segueix les instruccions perquè sap que entrant en aquell joc no serà sotmès finalment a la resolució final de l'exorcisme. És a dir, dona per bastants més temes dels que sembla parlar d'exorcismes. Hi ha un passatge interessant en el qual es planteja, de fet, algú que és indispensable per aquest debat, que és què és el mal? Què entenem pel mal? I, de fet, abans, com estàvem escoltant aquest fragment que ha llegit el Xema, es planteja què entenem per una possessió. Recordo que, per exemple, als anys 50... quan tota la paranoia anticomunista, perquè això, nois i noies, heu de saber-ho, quan hi havia el bloc comunista, als Estats Units hi havia autèntic pànic a que hi hagués una mena de contagi víric d'ideologia comunista entre el jovent, te'n recordes?
1: Sí, sí, sí.
2: No m'invento res. I és molt significatiu, com per exemple als anys 50, abunden les pel·lícules de ciència-ficció en les quals venen els extraterrestres, ens substitueixen sense que ens n'assabentem, tipus la de los ultracuerpos, la invasió dels ultracuerpos del Don Siegel, per exemple, no? Que després vam fer un remake amb el Donald Sutherland, o Invasores de Marte, al qual arriben els extraterrestres i ens col·loquen una cosa aquí darrere la nuca que ens poden controlar mentalment. Són metàfores sobre el pànic que tenen a la infiltració de la ideologia comunista entre el jovent, no? En una època on pràcticament el Partit Comunista és il·legal als Estats Units, una època que després hi haurà la famosa cacera de bruixes del
1: McCarthy.
2: Del McCarthy, no? On posarà la picota a la meitat de Hollywood, no? Per ser esquerrans i comunistes. Fixa't com, de fet, hem tornat una mica això.
1: Sí, és que estaves parlant, Oriol Rossell, em semblava veure certes imatges i certs discursos que sovintegen darrerament, fixa't, i no tan sols arribats des dels Estats Units.
2: És brutal, perquè la figura del comunista, d'alguna manera, és el nou Belcebú, no? És Mephisto, és el dimoni, no? És el dimoni pelut, no? Llavors, a la mínima t'acusen de comunista, en plan, bueno, com si dir-te comunista, com si ser comunista fos una cosa tan greu, també, t'ho dic ara, no? Però em fa molta gràcia. Però sí que, clar, hi ha aquesta analogia espiritual de tota la qüestió ideològica, tots aquests conflictes ideològics propis de la Guerra Freda, és a dir, no, resultes de la repartició del món després de la Segona Guerra Mundial entre la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques i els Estats Units, que expliquen, no?, aquest revival, per dir-ho d'una manera, aquest retorn amb tanta força a la segona meitat ja del segle XX de l'exorcisme, com ho explica el Grafton Tanner a Purgar el Diablo, Exorcismo y Posesión tras la Muerte de Dios, a Mutatis Mutandis. És important aquest aspecte de la Muerte de Dios, perquè ja la qüestió religiosa també ha canviat, però això en parlem després.
1: Vinga, doncs, seguim amb aquest... Com és?
2: Purgar, el diable.
1: Purgar.
2: M'agradaria molt purgar.
1: Purgar el diable, Grafton Tanner.

0: Muchos de nosotros nos sentimos reconfortados por la seguridad de una explicación clara, especialmente frente a lo sobrenatural. Pero la ciencia también descansa sobre la fe, en los sistemas, en los expertos, en los datos que no siempre podemos interpretar por nosotros mismos. Quizá la verdadera cuestión no sea determinar si un fenómeno es sobrenatural o científico, sino si estamos dispuestos a confiar en la explicación que se nos ofrece. Y esa confianza, al fin y al cabo, no deja de ser una forma de fe.
1: Aquí està el quid de la qüestió i així anem la societat, no només la nostra, la societat global per la vida. Es m'ha perdut absolutament i com deia aquella, a merced de... De lo que venga o del que venga.
2: De lo que surja.
1: Sigui el dimoni o no.
2: O no, el dimoni pelut. Clar, la qüestió de la fe és essencial quan parlem d'exorcismes. La fe és la que venç el dimoni, però al mateix temps el dimoni només ataca la fe, perquè no es tenen notícies que hagin estat posseïdes persones que no fossin catòliques, que no fossin religioses. És a dir, si tu no creus en... Que això és molt curiós.
1: Clar, no, diguéssim, no tindria cap sentit. Ets ateu. Què?
2: I què? Per tant...
1: Se remou algú per dintre?
2: Clar, per tant, si sóc ateu, a mi no em pot posseir el dimoni. Per què no em pot posseir el dimoni si sóc ateu? Perquè jo no crec en el dimoni. Per tant, no és un fet la possessió, sinó que és una qüestió de fe. M'explico? Aleshores, la fe és un dels puntals importants a purgar del diablo, exorcismo i possessió tras la muerte de Dios del Graf Fontanera, Mutatis Mutandis, el llibre del qual parlem avui. L'anàlisi de la fe. I també hi ha un treball que a mi m'agrada en aquest llibre, que és, anem a revisar el concepte de fe, que està molt denostat, no? Que parlem de la fe com si fos signe d'ignorància. Saps? Si la gent que té fe en algú, ens semblen catetos, no?, que els han enganyat d'alguna manera. Però nosaltres tenim fe amb la ciència. I tampoc podem, ho hem vist amb els nostres propis ulls, moltes coses de les quals estem convençuts que són així. M'explico? La Terra és rodona per què? Perquè ens ho han dit, perquè hi ha tota una sèrie de normes de lleis naturals, bueno, lleis naturals, s'han aplicat una sèrie d'idees a la constitució de la natura, etc. I tots i totes estem d'acord amb que la Terra és rodona. No? I hi ha imatges des de l'exterior, se suposa. Però és una qüestió de fe. Tu has estat a fora a l'espai a veure-ho?
1: No.
2: Però tu creus que la Terra és rodona?
1: Sí.
2: Per què?
1: No ho posaria en dubte, perquè ho han dit uns senyors que se suposa ho han estudiat, el que tu deies, la ciència.
2: Lo mateix que si em ve un senyor amb un alçacuellos i m'explica no sé què d'un paio que va fer no sé quantos en 7 dies. M'ho crec, també, clar. És una qüestió de fe, finalment. No? I això ens fa una reflexió interessant que fa el Graf Fontanera, aquest purgarà el diablo, de... Ojo, perquè ens n'enfotem sovint la gent, diguem, pues que som progressistes, que no tenim gaires inquietuds espirituals, diguem-ne. Ens n'enfotem una mica de la gent que sí que les té. I, sobretot, ens recolzem en aquesta falsa idea de que la fe és una forma d'ocultació de la veritat, no?
1: D'ocultació de la veritat o d'escapisme, no? També,
2: o d'escapisme o de pura ignorància. No? Fixa't com quan pensem en algú que és molt religiós, pensem que és algú que és ignorant, que no sap les coses. Com que no sap les coses, s'agafa a la seva creença. Però és que nosaltres estem fent exactament el mateix. Ens estem agafant a la nostra creença. Una creença científica, una creença... el que tu vulguis, però una creença. Per tant... Atenció, quan parlem de la fe, quan parlem de l'espiritualitat i quan parlem de la creença, perquè nosaltres també formem part d'aquesta història.

0: Las metáforas del mal resultan especialmente útiles cuando se desea eludir explicaciones de índole política. ¿Qué conveniente resulta atribuir al desempleo masivo, los prejuicios estructurales, las masacres y la crueldad sistemática a una fuerza abstracta, inmaterial, que emana del diablo? Qué fácil es presentar estos males como obra de lo demoníaco y luego reclamar la intervención de lo sagrado. Un exorcista que purifique el lugar, que expulse a los espíritus malignos y haga lo que sea necesario para restaurar el orden. Así, lo religioso se convierte en una coartada que desplaza las verdaderas causas sociales, históricas y políticas del sufrimiento.
1: Clar, és que abans parlàvem una mica d'aquest, entre cometes, menyspreu, no? Que tenim, i és cert, no? Les persones no creients cap a les persones creients. Però clar, és que també hi ha aquest rerefons que una mica, d'alguna manera, es diu en aquest text que acabem d'escoltar, d'aquest Purgar al Diablo, del Grafton Tanner, que històricament les religions s'han fet servir precisament doncs, per amagar a la societat determinades causes i d'alguna forma, enganyar-los, en presentar-los una solució, no? Que no necessàriament ha de ser tangible i que pot venir per allò dir i que d'aquesta manera no t'esforcis en mirar d'arreglar les coses i totes aquestes històries.
2: Sí, sempre han estat un bastó del poder, certament, no? I no només històricament, vull dir, les persones que vivim a l'estat espanyol ho sabem millor que d'altres països, no? On hi ha hagut una fraternitat, diguem, entre el poder militar i el poder eclesiàstic molt important, com a totes els països feixistes d'Europa, no? Principalment. Però clar, una de les coses que parla el Grafton Tanner en aquest Purgar al Diablo, que diu això, no? És interessant, diu, clar, que fàcil és donar-li la culpa al mal, no? O al dimoni, de problemes que hem creat els éssers humans i que els éssers humans podem solucionar. És a dir, si hi ha un problema d'atur, si hi ha un problema de males condicions laborals, si hi ha un problema de racisme, això no és cap força exterior que ha vingut a posseir-nos. No, això som nosaltres els que ho estem fent. I som nosaltres els que ho hem d'arreglar. No? Llavors, clar, dius que fàcil aduir-li, no? La culpa, la responsabilitat ètica d'aquestes circumstàncies a una entitat, un suposat ens, no? Que arriba i ho posa tot pates amunt perquè nosaltres, pobres de nosaltres, no tenim culpa de res, no? Jo, una mica et fas un Poncio Pilatos, no? Me lavo las manos, yo en esto. Clar, fixa't com avui, quins són els nous exorcismes, no? Els nous exorcismes són d'arrel completament neoliberal. El nou exorcisme és vés a abraçar un puto arbre. És a dir, fes aquest reiki no sé quantos... Bueno, estic enfotent, vull dir que màxim respecte per la gent que fa aquestes xorrades. Però... però tot el tema de la japicràcia, que parla l'Edgar Cabanes, l'Eva i Lluth, tot el tema d'aquesta autoajuda del subjecte que pot resoldre-ho tot per si mateix, desconnectat del col·lectiu, no? Aquesta individualització, aquesta segmentació severa del cos social que ja li va bé al neoliberalisme. Per tant, fixa't, no? O sigui, l'exorcisme és quelcom que actua sobre un cos, sobre una persona, però no desterra el mal. No és un atac global contra el mal. Anem a destruir el dimoni. No. Anem a fer-lo fora d'aquest cos. Però el dimoni segueix estant allà. No sé si m'explico, eh? Em sembla molt interessant.
1: Estic traçant... paral·lelismes, ja que abans parlaves de paral·lelismes polítics, ja saps que a mi se'm va la flapa quan tu comences a parlar i ens expliques coses sobre llibres i has parlat de neoliberalisme, d'exorcismes actuals, de dimonis, i estava pensant que sí, que efectivament ara potser el dimoni no és aquell senyor amb cua i banyes que ens plantejaven i que es menjava els nens, ara potser el dimoni actual podria ser, doncs no sé, ara per exemple han passat pel cap un immigrant i l'exorcista és aquell fantàstic partit que ve a dir-nos que...
2: Bueno, en realitat el dimoni vertader és un fons d'inversió. De fet, això qui ho deia? On estava això? Això ho diu Baudelaire a l'Esplint de París. L'Esplint de París, que per cert no me l'havia llegit mai i me l'he llegit recentment i m'ha flipat. A l'Esplint de París, Baudelaire, hi ha una de les històries en què se'n va a prendre unes copes amb el dimoni.
1: Uh-huh.
2: I el dimoni li explica, en plena deliri etílic, no, està parlant, sí, amb un dimoni que li està explicant històries, etc. I llavors, una de les històries diu aquella frase famosa de la millor mentida del dimoni ha estat fer-nos creure que no existeix.
1: Uh-huh.
2: Saps? La gran jugada del dimoni és fer-nos creure que no existeix, no? I això té a veure amb el que estàs comentant, no? De, clar, precisament perquè no creiem en el dimoni, però sí creiem en el mal, construïm dimonis contínuament amb diferents raons, no? Amb diferents argumentacions, com aquestes del partit aquest d'aquesta gentola, que, doncs, exacte, fixa't, no? És un exorcisme contemporani el que tu dius, eh? Anem a fer expulsar, literalment, eh? Anem a expulsar aquests cossos invasius,
1: uh-huh,
2: no? Aquestes partícules invasives del mal, que ens porten al mal... I aleshores tot anirà bé, vale? Sorpresa, no va bé, no és veritat, no? Perquè clar, a més és molt interessant perquè sempre estan jugant amb la possibilitat d'algú que saben que no serà. O sigui, no expulsaran a tots les persones migrants del país, per tant mai podrà demostrar-se que el que diuen és mentida. M'explico? És com això que estan fent aquest mateix partit. Si t'hi fixes, quan està guanyant eleccions, bueno, està sent decisiu per governar, no agafa mai càrrecs, perquè clar, el dia que es vegi que són uns inútils gestionant, cauran. Clar, és molt més fàcil senyalar el mal, però no fer res per canviar-lo. M'explico? Perquè si no, clar, se t'enfonsa tota la paradeta.
1: Christoph Danner, has tornat a donar a la Diana. Purgar el diablo. Espereu que encara ens queda un fragment.

0: Atribuir tanto los horrores globales como las violencias cotidianas a fuerzas malignas nos permite esquivar una verdad más incómoda, que estas atrocidades son obra de personas, de estructuras, de decisiones humanas. Comprender el mal no como una entidad sobrenatural, sino como una construcción retórica, nos obliga a mirarlo de frente. El mal es un teatro, un espacio donde los individuos proyectan y repudian a la vez representaciones inquietantes de inmoralidad, perversión y corrupción cotidiana. Ignorar esta dimensión simbólica tiene consecuencias, porque si creemos que el mal es una amenaza constante, ubicua e inerradicable, entonces también nos convencemos de que debemos purgarlo continuamente del mundo.
1: És que com són, com som els humans? Ens deslliguem absolutament de tot, del mal, del mercat. Són entes.
2: Sí,
1: no, entes és, que pululen por ahí.
2: Som lo puto
1: i nosaltres pitjor. No tenim res a veure. Res.
2: Somos lo peor. No, però clar, no és fàcil també el que està proposant el Grafton Tanner. És a dir, anem a assumir... És a dir, el que està demanant és... Anem a assumir que el mal no existeix, sinó que existeixen els mals actes fets per les persones. És a dir, el mal com a entitat, com el que tu dius, no? Com un ens, igual que ens volen fer creure que el mercat és un ens que s'autoregula, que dius narices, no? Si el mal no existeix, vol dir que l'únic que existeix són les nostres accions, que poden ser bones o poden ser dolentes, no? I això, per una banda, ens obliga a viure amb una hipervigilància continuada, perquè està amb les nostres mans que el mal actuï o no actuï, i per una altra banda desestructura tot el discurs de l'exorcisme, per exemple, en el sentit de el cos està ocupat, no? Està colonitzat per una presència que no li és pròpia, però tampoc és l'acció d'un altre, sinó que és un tercer element, no? Un element sobrenatural, no? Que està allà amb les seves banyetes i la seva cua. No? Clar, la cosa canvia molt quan arribem a la conclusió de que no existeix el mal, sinó les males persones, per dir-ho d'una manera. Uh-huh. No? Clar... Pues que ja també tot el fonament religiós s'esfondra, aleshores.
1: Bueno, el sentiment religiós i bona part de la nostra manera d'entendre les societats, perquè, entre altres coses, ens obligaria a sortir de la nostra zona de confort, estiguem confortables o deprimits com un anís, perquè, evidentment, si el mal no existeix, no necessitem ningú que vingui a salvar-nos, perquè els nostres salvadors hauríem de ser nosaltres mateixos. I això és una feinada, Oriol Rossell.
2: Bueno, però això s'arregla tallant caps, eh? Vull dir, a França ho vam veure clar, van començar a guillotinar penya i no els hi va sortir tan malament, no sé. Però al marge d'aquesta aposta clara per la violència... Ostres, no sé, jo crec que ens posa en un... pensar que el mal no existeix, només les males accions, per d'una manera, ens col·loca en una, sota una mena de pressió ètica que a mi em sembla important avui dia. Avui em sembla a mi em sembla important. I assumir que hi ha males persones al món. Perquè també hi ha aquesta cosa de... molt marcada per la religió, eh? De que tothom pot... com es diu... bueno, tothom pot arreglar-se, d'una manera, no? Hi ha gent que no s'arreglarà mai. Hi ha gent que és xunga, que és dolenta. Ja està, no passa res, saps? Igual que hi ha gent que és més llesta i gent que és més tonta i gent que és més guapa i gent que és més lletja. Se siente. Però és així, no? Llavors, clar, fins que no ens tinguem clar que el mal és una qüestió netament humana, no existeix fora els éssers humans el mal. Els animals no creuen en el mal. Bueno, no creuen en res, però vull dir... què hi ha a la natura que ens indiqui que existeix tal cosa com el mal? Què? Que hi ha hagut un maremoto i s'han portat una illa per davant? Sí, però això no és ni bo ni dolent. Uh-huh. Això és. Val? El valor li estem atorgant nosaltres des de la nostra subjectivització de la realitat, no? Aleshores, assumir que no hi ha dimoni There is no hell, que deien Succident de Banshees, no? No hi ha infern. Vol dir que tenim que assumir una responsabilitat ètica molt seriosa. Molt seriosa. I que no podem oblidar-la en cap moment. I sí, és cansat, i sí, és una pressió, però és que està en les nostres mans, no? Per això em sembla important aquesta idea d'abolició del mal. No hi existeix el mal, existeixen les males persones, que és diferent, o les males accions.
1: Oriol Rossell, ens agirem, eh? Aquest Purgarà el Diablo del Grafton Tanner, la veritat, llibre força, molt interessant, tot i que has passat de puntetes, però ens el llegirem a fons, el capítol sobre l'exorcista, que deies que...
2: Sí, hi ha un capítol sencer sobre la pel·lícula, que a més tu passes molt bé, perquè clar, sembla ser que quan es va estrenar la gent vomitant al cinema...
1: Sí, i se sortia corrent.
2: La gent fugint, sí, pànic. Hi ha un altre capítol molt divertit, que no l'he mencionat, que és una cosa del qual em sembla que ho hem parlat alguna vegada, que és el famós pànic satànic dels anys 80, que és quan, per exemple, entre d'altres coses, va aparèixer el PMRC, el Parents Movement Resource, els que posen els famosos adhesius dels discos d'Explicit Lyrics, el Parental Advisory.
1: Sí.
2: Allò és durant un moment dels anys 80 en què, degut a un llibre super mahara, escrit per un psiquiatre, i la seva pacient, que després per resultar ser la seva mama, i que tot era una camama, que té uns, mitjançant hipnosi, unes d'allò regressives, i va ser víctima d'una secta que la van violar, li van fer de tot quan és nena i tal. Bueno, a partir d'aquí es va desencadenar un pànic a tot Estats Units amb judicis a gent de jardins d'infància acusant-los de fer ritus satànics amb els nens. Bueno, una cosa super locker.
1: I per no parlar dels discos que si els posaves a l'inrevés sortia la merda.
2: Això és el gran, el millor gag que ha fet en la seva vida a Santiago Segura, que és el Dia de la Bèstia, que va al capellà i li porta un disco de, jo què sé, Defecation, i li diu, oiga, perdone, diu, lo podria poner al revés. Diu, hombre, padre, diu, es que más o menos va a sonar lo mismo y encima vamos a joder la aguja.
1: Oriol Rossell, moltíssimes gràcies. Ens tornem a retrobar diumenge de la setmana vinent a partir de les 7 de la tarda. Purgar el Diablo, Grafton Turner, l'editorial, me la recordes?
2: Mutatis mutandis.
1: Ai, vinga, seguim.

Doncs fins aquí pràcticament hem arribat, però mira, acomiadarem a l'Oriol Rossell i també a tots i totes vosaltres amb una altra de les bandes que més sabem que a l'Oriol li agraden de manera molt especial, que participaran en aquest Primavera Sound. Ells són la gent d'Insturden Newvaten, que tingueu una molt bona setmana i ens tornem a trobar el dissabte a les 7 de la tarda al Territori Clandestí, com sempre aquí a la sintonia de Ràdio 4. Adéu-siau.

0: unless it's pouring down.
1: Són les 8.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bon vespre. Els suposats casos de corrupció al voltant del Partit Socialista estan sacsejant l'escenari polític nacional. Joaquín Calvente, bona tarda.
3: Bona tarda. El president del govern central, Pedro Sánchez, treu de nou el manual de resistència davant el que considera una campanya d'enderrocament contra l'executiu.
4: Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles. Tiempo, determinación, acción y autonomía.
3: Els socis de govern, però, li reiteren l'exigència de donar explicacions. Ernest Urtas, un ministre de Cultura.
5: Però que això no pot ser una excusa perquè el Partit Socialista no afronti informacions que són greus. Ho hem dit, que són greus, que no poden mirar cap a un altre cantó, no poden dir que tot és loafer, no poden dir només que, bueno, que alguna gent passava per allà. No, hi ha coses greus en les investigacions.
3: Des de l'oposició, el Partit Popular pressiona els socis d'investidura de Sánchez perquè li retirin el seu suport i facin caure el govern.
1: De l'exterior, 41 milions de colombians estan cridats a les urnes per escollir el successor de Gustavo Petro, que no opta a la reelecció en uns comicis marcats per la polarització del país. Iván Cepeda, de Pacto Histórico Continuista amb el llegat de Petro, ha votat des de Bogotà. Assenyala que avui es revalidarà el progressisme.
6: Así que invitamos hoy a honrar al pueblo colombiano, honrar la democracia, respetarla, y estamos convencidos de que hoy en la tarde celebraremos el segundo gobierno progresista en Colombia.
1: Paloma València, del Partit Conservador Centro Democrático, ha començat la jornada acompanyant el seu mentor, l'expresident Álvaro Uribe, a votar. S'ofereix com a alternativa a altres candidats que, segons diu, condueixen el país al desastre.
7: Porque hoy Colombia está al borde de un abismo, el castrochavismo, la política del circo, la política del espectáculo, que desconoce las normas, que desconoce la Constitución, que viola los principios. Yo confío en Dios y confío en los colombianos. Colombia no cae.
1: Colòmbia viu la pitjor onada de violència de la història. Els comicis es desenvolupen per ara sense incidències, però prop de 300 municipis es mantenen en alerta pel risc de l'atac de grups armats. I de l'exterior continuem també amb l'Iran perquè rebaixa les expectatives de Donald Trump pel que fa a les negociacions de pau. El president del Parlament iranià ha assegurat que no signaran cap acord que vulneri els drets fonamentals del seu país.
8: سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی
1: assegura el líder del Parlament que no confien en l'enemic i deixa entreveure que el programa nuclear persa es debatrà en properes negociacions. La Guàrdia Revolucionària, de la seva banda, assenyala que controla el trànsit marítim Hormuz i adverteix que qualsevol ingerència estatunidenca podria causar una resposta perillosa pels bucs que hi naveguen. En tres mesos de guerra, Trump no ha aconseguit cap dels seus objectius, un canvi de règim o el control sobre l'estret d'Hormuz. El president francès ha demanat a les parts que, per favor, accelerin les negociacions de pau. I acaba just relacionant amb la guerra a l'Iran el pla anticrisis darreres hores aprovat pel govern, recordem, de Pedro Sánchez el passat mes de març per fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà. Suposa que l'IVA de l'electricitat, el gas natural, pèl·lets o llenya deixarà de ser del 10% per enfilar-se fins al 21% a partir de demà. En un primer moment les reduccions es contemplaven fins al 30 de juny, però es podrien desactivar abans si els preus dels subministraments es mantenien estables al mes d'abril, que és just el que ha passat. Si es mantenen les bonificacions, els carburants amb un IVA reduït del 10% fins al 30 de juny. És diumenge 31 de març, acaba el cap de setmana i a aquesta hora volem saber com se circula per les carreteres catalanes. Roger Serra, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem d'un accident que s'ha produït a l'autopista del Maresme, a la C32, al túnel de Mataró-Argentona, en sentit Barcelona. Només hi ha un carril obert al trànsit, aturades que superen els 10 quilòmetres entre Arenys de Mar i Mataró. Per tant, ara molts problemes, cua important, és a causa d'un accident a la C32 a Mataró i en sentit Barcelona. En aquesta zona, Nacional 2, lenta amb aturades 4 quilòmetres entre Sant Andreu de Llavaneres i Mataró. I pel que fa al tram nord de l'autopista AP7, ara les aturades són intermitents, uns 4 quilòmetres a la Roca del Vallès, també en sentit Barcelona. Mirem vies que venen des del sud, al tram sud d'Ape, per exemple. Doncs bé, hi ha lentitud, aturades, al tram de Castellví de la Marca, uns 5-6 quilòmetres, i més endavant, 6 quilòmetres més, a Vilafranca del Penedès. Per tant, s'ha complicat un pèl el trànsit al tram sud de l'autopista AP7, sempre en sentit Barcelona, evidentment. Ja molt a prop de Barcelona, la C32 amb retencions, uns 3-4 quilòmetres, trànsit molt lent entre Gavà i Sant Boi de Llobregat. Ens quedaria repassar la Nacional 340, al Vendrell, aturades d'un parell de quilòmetres, i també la Nacional 240, aturades de 3-4 quilòmetres a Montblanc per enllaçar amb la C14 i amb l'AP2. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: També per part nostra, ja ho saben, tornem amb més informació al punt de les 9 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bon vespre.
2: Ràdio 4.
10: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
11: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
12: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present. No?
13: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
14: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
15: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
16: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
17: La música és una creació humana única.
16: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
17: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
16: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
10: Un dispositiu d'alliberació sònica.
2: Ràdio 4.
18: El Barcelona Supercomputing Center ha presentat el Creative Intelligence Lab, el primer laboratori europeu d'art i ciència integrat en un centre de supercomputació. La iniciativa incorpora artistes, dissenyadors i creadors dins dels equips de recerca del BCC, amb l'objectiu de convertir la creativitat en una eina per impulsar la innovació científica i tecnològica. El laboratori neix després de més de 13 anys d'experiència en projectes interdisciplinaris i vol anar més enllà de les residències artístiques tradicionals. El seu objectiu és generar avenços científics, tecnologies aplicables i projectes culturals amb impacte internacional. El Creative Intelligence Lab treballarà en àmbits com la intel·ligència artificial, la supercomputació, el canvi climàtic, la medicina personalitzada o les energies renovables. El model s'organitza en tres àrees: Arts, que integra creadors als equips de recerca; Studio, que desenvolupa eines i visualitzacions; i Solutions, que transforma els resultats en productes i serveis útils per a la indústria i la societat. Amb aquest nou laboratori, Barcelona i Catalunya fan un pas endavant per demostrar que la tecnologia i la creativitat no només poden conviure, sinó també imaginar plegades les solucions del futur.
2: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.
19: Hola, Pere.
18: Hola, Núria. Què et sembla aquesta aposta del BCC?
19: Doncs molt bé. És una aposta més per la innovació, no? I és que Catalunya s'ha consolidat durant les darreres dècades com un dels principals pols científics i d'innovació del sud d'Europa. Amb només l'1,5% de la població de la Unió Europea, Catalunya genera aproximadament el 3,7% de les publicacions científiques europees i ha captat més de 1.500 milions d'euros del programa Horizon 2020. Així doncs, les universitats, centres de recerca, els hospitals i els ecosistemes tecnològics del país han situat la recerca catalana en una posició destacada a escala internacional.
18: Per parlar del present i del futur de la recerca a Catalunya, ens acompanya avui al programa Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya i també una de les científiques catalanes amb més projecció internacional. Benvingudes i benvinguts al programa on es parla de ciència a Ràdio 4.
20: Núria Montserrat, Prat i Pulido és consellera de Recerca i Universitats des de l'agost de 2024 i té una destacada trajectòria científica i de lideratge en recerca. Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona, és professora d'investigació a l'ICREA i líder de grup de pluripotència per a la regeneració d'òrgans de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l'IBEC, coneguda internacionalment pels seus treballs pioners en enginyeria de teixits i medicina regenerativa, que han contribuït de manera significativa a l'avenç del coneixement en la regeneració d'òrgans amb potencials aplicacions en la medicina personalitzada. Ha compaginat la seva trajectòria de recerca científica amb la gestió, primer com a adjunta a la direcció del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona i més recentment com a adjunta a la direcció en translació clínica a l'IBEC, així com amb la coordinació de la Plataforma Nacional de Biobancs i Biomodels. Abans de ser nomenada, la consellera de Recerca i Universitats va ser una de les 14 personalitats rellevants del sistema de recerca, universitats i innovació escollides per integrar el Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya. Aquest òrgan assessora el govern en les grans decisions estratègiques de país per definir les polítiques públiques de recerca, desenvolupament i innovació. Prèviament va formar part del grup Horitzó d'assessorament que va lliurar al govern 10 mesures per afavorir el desenvolupament de la recerca i la innovació la primavera del 2023.

0: destacada, no?, a nivell internacional. Fins a quin punt és així?
1: Doncs fixeu-vos que és un tema que realment no únicament ho posem en valor nosaltres, sinó la pròpia Unió Europea, la Comissió Europea, en els darrers informes que han anat publicant i han anat explicant com progressa el conjunt d'Europa, situa Catalunya com a tercera regió a captació de fons. Això és molt important. Estem per darrere d'Île-de-France, a França, o Oberbayern, a Alemanya, amb aquesta capacitat de captar recursos. I quan mirem quants projectes liderem, som la primera regió d'Europa liderant aquests projectes que són altament competitius a nivell internacional. També vull destacar que les universitats catalanes participen en diferents aliances europees i així mateix han estat, de fet, reconegudes en els millors rànquings mundials en el sector universitari, com el rànquing de Xangai, i també aquestes aliances europees posicionen l'ecosistema. Tenim 12 universitats catalanes dintre de les millors universitats també en un rànquing que és molt interessant, un rànquing per disciplines, un rànquing que es diu Rànquing QS, que es va publicar molt recentment. Llavors, aquest diagnòstic no el fa el govern, aquest diagnòstic el fan les millors agències internacionals en el sistema d'avaluació de recerca i universitats, així que sí, podem dir que Catalunya es troba en una posició molt interessant en el sector de coneixement, en el sector de la recerca i també en el sector de la innovació.
2: Oh, és molt important aparèixer en diferents rànquings, no? Perquè això és una mica un embolic, a vegades cadascú, no?, aprofita el seu bon resultat en un determinat rànquing, no?, i obvia altres resultats, no? Per tant, nosaltres estem ben situats en molts rànquings, no?
0: Els nostres objectius, parlaves de la Comissió Europea una mica, estan a la mateixa línia de prioritats, no?, una mica de la política europea?
1: Absolutament. Catalunya, i especialment durant aquest període, no?, des del 2024, fixeu-vos que Europa ha fet diferents diagnòstics, no?, apel·lant a ser reptes que tenim i orientant les polítiques públiques en recerca, innovació i coneixement a sectors on pensem que hem de focalitzar esforços i sobretot una estratègia convincent per buscar aquesta autonomia, una autonomia en l'àmbit productiu que realment neix de la recerca i de la mà de la innovació. Nosaltres estem plenament alineats amb el mandat europeu. De fet, aquí Catalunya compta amb una llei de la ciència que es va aprovar al Parlament ara fa uns anys, i fixeu-vos que aquí també ens vam adavantar una mica, no? És a dir, com les polítiques públiques a Catalunya en l'àmbit de recerca i universitats, quan mirem ara els grans informes amb els quals també des d'aquí, des del propi departament, hem pogut contribuir en el nou marc que hi haurà ara de finançament d'Europa, estem perfectament alineats en els objectius, perfectament alineats amb els reptes i també amb les oportunitats que tenim. Hi ha un altre aspecte que voldria destacar en quant a la posició de Catalunya en el marc d'Europa, que és el marc i les possibilitats que hem estat també treballant aquests darrers 22 mesos per connectar-nos amb diferents regions d'Europa. Això és molt important perquè el mandat europeu ens permet treballar en aquest aspecte que és el multilateralisme o la connexió de regions. I nosaltres aquí també estem ara fent una aposta molt important des del govern, des de la nostra conselleria, també amb la Conselleria d'Acció Exterior, i treballant molt per orientar les polítiques, quasi que et diria, revisant cada setmana informes i documents i participant en els mateixos documents.
0: Quins són aquests sectors estratègics, no?
1: Mira, doncs ja hi ha sectors tan coneguts per les persones que ens escolten, no?, com el sector de la biomedicina, la medicina, i el que diem ara, de fa uns anys, les tecnologies disruptives. I quines són aquestes tecnologies disruptives? Per exemple, la intel·ligència artificial, també les àrees de la quàntica, no?, la quàntica no només enfocada a l'àrea de telecomunicacions i les comunicacions, sinó també la quàntica en el sector de la medicina. També altres àrees que són d'alt interès és la supercomputació, parlàveu del centre de supercomputació, el Mare Nostrum. Aquí hi ha un interès i nosaltres estem aplicant també molta estratègia i molts recursos en el supercomputador. I també altres àrees que pensem que són cabdals per Catalunya, com el sector de la descarbonització, és a dir, com fer noves innovacions, identificar nous vehicles de descarbonització per fer també, buscar aquesta autonomia estratègica en un sector que és fortament demandat per les grans indústries i també pel sector de la recerca.
2: Parlarem ara de seguida del volum de producció que es fa dels centres que fan ciència al nostre país, però permeti-me que li pregunti si creu que la societat catalana coneix prou bé aquest impacte de la recerca que es fa amb tota aquesta quantitat i qualitat, no?, que estava comentant, no? I si no fos així, què hauríem de fer per millorar aquest coneixement?
1: Jo sempre he pensat que vivim en un país, Catalunya és un país pro-ciència, és un país

0: on la societat està molt interessada. Jo crec que quan fem comunicacions científiques, no, trobem també que hi ha molt reclam per part de la societat d'entendre, saber entendre més, no, exactament què és el que estem explicant, per què estem fent aquest tipus d'investigacions a casa nostra. Ara bé, tenim nosaltres una responsabilitat institucional que és també apropar el coneixement a la societat, i aquí és veritat que tenim encara feina per recórrer. Deixi'm també que us digui que Catalunya destaca també per la seva gran capacitat de divulgació científica. Aquí Catalunya, a més, Barcelona, de fet, ostenta la capitalitat científica d'Espanya. Això no és baladí. Barcelona també, a més, ha organitzat diferents biennals de ciència. Vaig tenir l'honor també de comissionar les primeres dues biennals, i a més, ens connecten moltíssim amb altres comunitats autònomes i amb el conjunt d'Europa, no? Llavors, crec que hem de fer més feina encara, però sí que he de felicitar la societat catalana, que té aquesta voluntat i aquestes ganes de conèixer i saber més.
1: Els centres CERCA són una xarxa de centres de recerca d'excel·lència amb personalitat jurídica pròpia, impulsats i participats per la Generalitat de Catalunya, que tenen per objectiu promoure la cooperació entre investigadors, fomentar la formació de talent científic i proporcionar recursos i infraestructures avançades per la realització de projectes de recerca d'excel·lència i altament competitiva en els seus respectius àmbits. Estan enfocats vers diverses àrees temàtiques, contribueixen al progrés científic i tecnològic i a impulsar el desenvolupament socioeconòmic de Catalunya.
2: Tenim 42 centres cerca distribuïts arreu del país, no? Treballen en disciplines que van des de les ciències de la vida, la salut, l'enginyeria, fins a les ciències socials i les humanitats. Quin paper han de jugar tots aquests centres de recerca, no, en la transformació social i econòmic, no, de Catalunya?
0: Sí, ja estan jugant un paper molt, molt important, no? Aquests centres ostenten diferent maduresa, no? Tenim centres de recerca que tenen aproximadament dues dècades, altres que són de recent constitució. Molts d'ells emergeixen des de les pròpies universitats de Catalunya, i ja hem vist fruits d'aquests investigadors i investigadores amb divulgació, amb publicacions científiques, que diem, i també amb troballes que s'han convertit en productes. En productes, per exemple, en l'àmbit de la quàntica s'han generat spin-offs, no? El que diem aquestes empreses que acceleren el coneixement des del centre de recerca cap a la societat, i tenim ja un conjunt de centres de recerca que han fet aquesta transferència de coneixement efectiva a la societat, no només en l'àmbit, com dèiem, de la quàntica, també de la supercomputació, de l'àmbit de la biomedicina. És veritat que nosaltres ara estem en aquest moment de maduresa, no? Més de 20 anys de la constitució d'aquest paraigües jurídic del centre cerca, i ara mateix també, com dèiem, no? Des de que vam iniciar aquest mandat, en aquesta 15a legislatura, estem orientant molt la política de recerca, la política de transferència del coneixement, i també altres àrees molt importants, com és, per exemple, les polítiques de gènere, i també el propi pla d'enfortiment del català en aquest àmbit tan interessant, tan multilingüe, tan internacional, no? Com fer compatible la nostra posició al món amb el fet que tenim, doncs, un teixit i un conjunt d'investigadors i investigadores de casa nostra que donen aquest espai i aquest marc d'espai tan interessant per explorar el multilingüisme en un sector que, com deia, és altament internacional.
3: O sigui, la ciència no té per què ser obligatòriament en anglès.
0: La ciència avui en dia es practica en centres de recerca on, fixeu-vos, com per exemple l'altre dia estàvem revisant algun informe molt recent, no? El propi centre de recerca d'investigació genòmica, el part de recerca biomèdica, ostenta i té investigadors de més de 70 nacionalitats. Venim ara mateix a estar...
3: Per força de parlar anglès, perquè si no entre tots no seria
0: impossible. De polítiques,
3: no?
0: Digitals, sí, sí. I a l'ICFO tenim més de 30 nacionalitats, mm-hmm. No? Mm-hmm. Llavors, sí que es produeixen espais molt interessants per treballar, per exemple, l'espai del multilingüisme, parelles lingüístiques, aquest intercanvi. De fet, nosaltres això ho veiem i cada vegada més ho estem treballant, i avui en dia, doncs, podem dir que Catalunya és un pol d'atracció internacional, i el que hem de fer també és permetre aquesta atracció i circulació de talent, no? Buscar aquesta igualtat d'oportunitats.
3: Us recordem que estem parlant amb la consellera de Recerca i Universitats. Acaba de dir 40, acabem de parlar de 42 centres cerca, però la pàgina web de la conselleria diu que sumem 358 institucions i universitats. Aleshores, aquí hi ha centres, delegacions o centres del CSIC, ICTS, observatoris, parcs científics, etc. Com s'estructura tot aquest potencial?
0: S'estructura, doncs, d'una manera molt estratègica, no? Tenim, com bé indiques, no? diferents capes, no? Les ICTS, que potser les persones que s'escolten no saben molt bé què són aquestes infraestructures científico-tecnològiques que generen un coneixement en forma de serveis, perquè el científic també necessita moltes vegades un servei d'alt nivell, no?, per poder desenvolupar un producte.
3: Com el sincrotró, per exemple. No?
0: El sincrotró és una gran infraestructura, tenim 17 infraestructures més petites, el sincrotró, el supercomputador, que també comentàveu abans, o el Centre Nacional d'Anàlisi Genòmic, aquestes tres infraestructures, que són grans infraestructures, també ubicades aquí a casa nostra, conformen aquest arc científic i de coneixement. I després tenim les universitats, fixis, distribuïdes en més de 31 municipis, perquè el coneixement i la recerca sempre diem que és molt capilar. I llavors aquí el que volem fer, i vostè em preguntava com s'estructura, com es fa aquesta planificació, doncs gestionant realment i planificant amb models d'avaluació, models d'avaluació que estiguin realment emmirallats en models d'avaluació que tenim a Europa per avaluar els centres, també amb una transparència i un retiment de comptes. Això és molt important que passi, perquè si volem estar al més al nivell internacional i fer realment un servei públic a la ciutadania, hem de poder avaluar i quantificar. I és veritat que ara estem enfront d'un mandat diferent, amb un mandat, com dèiem abans, desplegant la llei de la ciència, una estratègia de ciència oberta, on la recerca ja no només es mesura en quant a quantes publicacions científiques ha fet un recercador, sinó quants impactes realment té la teva recerca o la seva recerca a la societat. Quantes solucions estàs donant realment per a la ciutadania? Com comuniques la teva recerca? Com apropes la teva recerca a la societat? I aquí és molt important el que estem intentant fer ara des del departament, que és agafar la llei de la ciència, aterrar-la i treballar models d'avaluació que ens permetin fer una primera diagnosi, veure realment com estem i enfortir amb més finançament. Això ho vam anunciar ara fa uns mesos, estem desplegant 25 milions d'euros en els 42 centres de recerca amb aquest model d'avaluació que ens ha de permetre enfortir aquelles parts on estem a vegades, no?, una mica més necessitats d'aportar més recursos. No? Estem desplegant la llei de la ciència, també hi ha una aposta molt important pel mecenatge, com incorporar aquesta filantropia dintre del sector públic i aquesta avaluació dels centres amb aquest desplegament d'aquests 25 milions d'euros que estem ara mateix fent aquestes avaluacions per desplegar aquests diners en els propers mesos, seran molt importants per tornar a fer, doncs, aquest sistema una miqueta més fort.
2: Parlaves de la llei de ciència i una mica de la ciència oberta, no?, inclosa dintre d'aquesta llei. És un repte complex, m'imagino, però i quin és el repte més gran, no?, que planteja des de les universitats, els centres de recerca, investigadors, no?, perquè al principi s'han de compartir totes les dades, no?, i aquesta transferència científica. M'imagino que no deu ser fàcil.
0: Sí, jo crec que aquí tenim un fort avantatge perquè tenim centres d'investigació, per exemple, en l'àrea de l'espai, o el mateix supercomputador, que ja són, per nosaltres, grans ambaixadors d'aquesta ciència oberta. Fixa't que tota la recerca que es fa en l'àmbit de l'espai és oberta, es comparteix des de sempre. Ara hem anat a fer uns viatges institucionals i hem pogut parlar amb investigadors que treballen amb grans telescopis. Tota aquesta informació està avui en dia oberta i a Catalunya, a més, tot l'àmbit biomèdic, totes aquestes dades que diem alfanumèriques, més de lletres i números, també es comparteixen. És veritat que hi ha un repte molt important. Hem de fer que aquestes dades també puguin ser reutilitzables, no únicament pel sector acadèmic, però també per la indústria, perquè també hem de fer un retorn econòmic d'allò que hem invertit, i aquí sí que és veritat que en aquest mandat que tenim de ciència oberta estem desplegant l'estratègia de ciència oberta també des del Departament de Recerca i Universitats, però ho fem també amb el conjunt d'altres departaments per intentar, doncs, posar aquests incentius, no?, i aquesta motivació. El projecte de genoma humà, que ara ha fet més de dues dècades, és un projecte de ciència oberta. És el primer exemple de ciència oberta. Quant d'important és compartir les dades per avançar.
2: I un projecte molt exitós.
0: Exacte.
1: Catalunya obté una puntuació de 124,7 en l'índex d'innovació del Regional Innovation Scoreboard de la Comissió Europea, un 4% més que l'any anterior en dades del 2025. En transferència de coneixement, les convocatòries de la indústria del coneixement han mogut 10 milions d'euros, un increment del 2,6% respecte a l'any 2023, i les xarxes R+D+I han captat més de 9,4 milions d'euros, un 57,94% més que la convocatòria anterior.
3: Sembla que anem millorant, pel que diuen les xifres, no?, i que la transferència tecnològica, tot i així, anem millorant, segueix sent una de les assignatures pendents, potser, oi?
0: Sí, però fixi's que això és un tema sistèmic a tota Europa. Deixi'm que també, deixeu-me que també us digui, no?, que nosaltres, com vam iniciar el mandat, vam rebre unes missions per part del president de la Generalitat, i aquestes missions en forma de carta, no? ens alertaven d'urgències que tenim a Catalunya, i una d'aquestes missions és que Catalunya esdevingui una de les 50 regions més innovadores d'Europa a l'horitzó 2030. Torno a fer referència als índexs internacionals. Hem vist en el darrer any que hem escalat de la posició 82 a la posició 72. Encara ens falten 22 punts per arribar a aquest objectiu dels 50, però sí que és molt important la feina que estem fent en el departament d'agafar aquests indicadors que ens donen aquestes mesures finals i muscular i potenciar allà on falta encara més incentiu o on fan falta polítiques públiques per acabar d'esmolar bé i donar més força al sistema de recerca i universitats. Aquí he de dir que en els darrers 24 mesos hem iniciat una sèrie de projectes i programes. Deixi'm que els hi posi un exemple molt visual. Nosaltres hem anunciat ara fa molt poc, no?, una nova infraestructura per la producció de semiconductors. Aquesta nova infraestructura, que té un nom, es diu InnoFab, hem constituït ja la fundació, és una infraestructura que tindrà 2.000 metres quadrats, estarà ubicada al costat del Sincrotró, i tot això no és baladí, tot això ve darrere de tota una estratègia. Per què? Perquè volem ser realment més autònoms, amb un sector que és molt important que Catalunya i Europa realment guanyin certa independència de tercers països, no?
3: Aquí s'hi faran xips, no?
0: Aquí ja es faran xips, aquí a més aquests xips ja tindran una característica molt especial, perquè els xips que produirem a InnoFab ja tindran mercat per ser per poder ser també comercialitzats. Hem fet aquesta fundació amb Mountain Record, és un projecte que involucra o és una inversió de 400 milions d'euros i és una infraestructura d'innovació. Altres infraestructures d'innovació que hem impulsat en aquests darrers 20 mesos, el Centre de Transferència i d'Acceleració Fraunhofer CAT, ubicat al Parc Científic de Barcelona, amb una àrea diferent, l'àrea de la teragnosi, per la medicina personalitzada, i unes altres...
3: Ho va explicar molt bé el doctor Samitier fa pocs programes.
0: Doncs és fantàstic, perquè aquí és molt important, no? Com incentivem la innovació? No podem interpel·lar el sector que innovi i que transfereixi si el govern no proposa actuacions. Unes actuacions que hem proposat i que estem desplegant són generar noves infraestructures per accelerar InnoFab, la primera, amb l'àrea de semiconductors, Fraunhofer CAT, amb una àrea totalment diferent, l'àmbit de la biomedicina, la medicina de precisió, i després generar noves convocatòries, on els investigadors han de participar amb el conjunt també del sector privat, perquè la innovació passa sí o sí per la col·laboració publico-privada, i estem fent nous programes que anunciarem en els propers 2 mesos que incentivaran i promouran l'acceleració de descobriments, no? Això què vol dir? No podrem veure resultats fins aquí quant de temps, no? Doncs amb InnoFab i amb Fraunhofer, ja amb Fraunhofer ja els estem començant a visualitzar. Amb infraestructura de semiconductors estarà oberta el primer trimestre del 28, hem anat amb un temps rècord, creguim, i després amb aquests programes que estem incentivant de transferència del coneixement ja estem veient realment resultats.
2: Recentment, de fet, ha estat, no?, als Estats Units amb el president Salvador Illa. Estats Units, no?, és un dels països rei, podríem dir, en la transferència tecnològica. Quins objectius portaven al viatge? Què vau fer? Vau aprendre? Què vau fer?
0: Sí, aquest viatge realment ha estat un viatge que hem treballat moltíssim des d'abans d'anar-hi, no? Fixa't que aquest viatge també és molt important perquè d'alguna manera reafirmem, no?, allà el punt de partida on estem, no? És a dir, Catalunya té un acord signat amb Califòrnia des de fa ja diverses dècades, i de fet nosaltres el que hem volgut és acabar d'especificar aquelles àrees que tenim en comú, aquells reptes que tenim en comú amb la regió, amb l'estat de Califòrnia. He parlat abans de la importància de fer aquestes col·laboracions regió a regió, a treballar amb aquest paraigües, no?, de relacions. I aquí nosaltres hem preparat una agenda molt interessant, no? Hem signat, per exemple, un acord entre l'Institut de Recerca de l'Aigua Girona, l'ICRA, i la Universitat de Califòrnia per treballar en noves innovacions en recerca en recursos hídrics, per exemple. Hem treballat també amb el supercomputador, amb l'equip del director Mateo Valero, la signatura d'acords que són molt importants, no? Fixeu-vos que el president ha estat impulsant aquestes col·laboracions amb empreses tan importants com Nvidia, amb empreses, per exemple, com Supermicro, que busquem en el conjunt d'aquestes actuacions aquesta autonomia estratègica. Hem de ser molt conscients que estem ara mateix en un moment tecnològic molt interessant, amb la I entrant amb molta força, i aquí hem volgut fer no només aquesta assignatura, sinó també altres visites institucionals. Hem visitat la Universitat de San Francisco, hem visitat el centre tecnològic que es diu Caltech. És un centre tecnològic on només hi ha 300 investigadors, 300 facultis, que diuen ells, i han acumulat més de 18 premis Nobel amb el temps que aquest institut porta
3: Harvard, viu. No?
0: Exacte. I és una institució que per nosaltres doncs, va ser molt important fer aquesta visita. Fixeu-vos que, a més, tenen, com dèiem abans, no? Són prescriptors del nostre sistema de coneixement, perquè ells mateixos ens parlaven de la Politècnica, ens parlaven de la UB, ens parlaven de l'Institut de Fotònica, coneixen també perfectament el nostre ecosistema.
3: I quina és la clau? Quina conclusió van treure de per què amb tan poca gent treuen un rendiment tan excel·lent?
0: És un centre que condensa poques disciplines, és a dir, tenen un enfoc molt tancat, és un centre que diem molt monolític, no? Treballen en diferents disciplines com la fotònica, l'espai, per exemple, i les àrees de ciències de la vida, i hi ha una inversió filantròpica molt forta. Pensem que Estats Units realment ha fet sempre una aposta de filantropia, no? Van visitar també altres instituts com Gladstone Institutes, on realment aquesta institució s'ha aixecat bàsicament en el seu origen amb finançament privat, no? Filantropia. Tenim molt a aprendre en aquest sentit. I després nosaltres aquí també ha estat un viatge realment molt important per nosaltres, perquè bueno, hem vist una altra manera també de treballar, de la qual estem doncs, amatents per entendre millor, i ells també estaven realment molt ben informats de com treballem a casa nostra.
3: Això està bé.
0: No? Llavors aquí crec que les dues parts tenien molt per aprendre. No?
3: Creiem que ningú sap el que fem, no? I som molt anònims i tenim aquesta falta, no? potser d'orgull, en fi, del que fem, ho fem bé.
2: Estan més orgullosos del que fem, no? Sí, que ens falta. Això els americans ho tenen ben après, també.
3: Sí, sí.
2: De fet, també ells tenen una cultura emprenedora potser més forta que la nostra, no? Com podem millorar dintre del nostre ecosistema d'universitats i centres de recerca aquesta cultura de l'emprenedoria?
0: Sí, doncs és un punt molt important, no? Allò és el que tu veus quan vas a països com Estats Units, a Califòrnia, o quan estàs al Japó, però aquí no estem malament. Aquí deixa'm que també us faci un altre punt. A les enginyeries, per exemple, no? A les universitats, se'ls ensenya als estudiants a fer un business plan. Jo tenia, recordo en el passat, no? Allò que parles amb algú i et diu, escolta, estic fent enginyeria biomèdica i a tercer del grau he de fer un business plan. No? Doncs estaria molt bé que tota aquesta pedagogia en emprenedoria, no? Doncs fos encara molt més transversal. Que aquesta pedagogia ja s'està fent, eh? Les universitats fan una tasca ingent per fer i posar en valor aquesta tasca emprenedora en els estudiants, en els joves estudiants. I una altra qüestió que també ens interessa moltíssim és fer més passarel·les entre sector públic i sector privat.
2: Aquí volia entrar també una mica, no? Parlaves d'aquesta inversió público-privada. Com podem també reforçar aquests vincles?
0: Fent més incentius. Nosaltres també pensem que el sector privat ha de trobar doncs, una manera fàcil de poder fer aquestes inversions. Com us deia, no? Tenim un fons d'inversió avui en dia actiu, és el fons FITA, que està participat doncs, per diferents institucions, també el fons europeu, també per casa nostra, des del Departament de Recerca i Universitats, també pel Departament d'Economia, i aquí nosaltres estem fent ja inversions, són des d'inversions en tíquets de mig milió a 2 milions d'euros a spin-offs de Catalunya. Potser és que parlem poc d'això, potser és que no arriba, creieu-me que fem molta difusió, però no passa tot per fer inversions. Per nosaltres és molt important fer molta més pedagogia, generar aquests espais de coneixement mutu. Hem fet també molta difusió dels programes que tenim i estem veient en els darrers 12 mesos que comencem a tenir també molta sol·licitud i moltes demandes dels instruments que estem generant des del departament, perquè la innovació està passant, recordem, als centres de recerca i a les nostres universitats, i les grans empreses també s'acosten, i les petites empreses a les universitats buscant aquesta innovació i aquests serveis en innovació.
1: La inversió en recerca continua mostrant una gran diferència entre les principals potències científiques mundials. Els Estats Units destinen només a través dels National Institutes of Health uns 44.000 milions d'euros anuals a recerca biomèdica, una xifra que supera tota la despesa en R+D d'Espanya. La Xina, al segon lloc del rànquing mundial, ja inverteix l'equivalent al 2,6% del seu PIB, consolidant-se com una de les grans potències científiques globals. Espanya va assolir el 2024 una inversió rècord dels 24.000 milions d'euros, equivalent a l'1,5% del PIB, encara lluny de l'objectiu europeu del 3%. Catalunya destina un 1,7% del PIB a R+D. Es manté per sobre de la mitjana espanyola i destaca especialment en captació de fons europeus i producció científica de l'impacte.
3: Ara parlem de diners. Us recordem que estem parlant, que estem conversant avui al programa amb Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.
2: Parlàvem de la llei de ciència, també el principi del programa, va entrar en vigor, no?, el gener del 2023, fixava un horitzó fins al 2031, no?, per incrementar progressivament la inversió pública en recerca. Com es pot arribar a tenir més finançament per la recerca, no?, i arribar amb aquest horitzó que ens marcàvem?
0: Sí, fixeu-vos que estem en aquesta setmana, no?, tancant una negociació molt important amb el grup d'Esquerra Republicana, després de molta feina. No em correspon a mi fer declaracions en aquest sentit, però sí que aquí voldria fer un apunt que penso que també és molt pedagògic, no? Nosaltres, com a Departament de Recerca i Universitats, hem anat a buscar diners a Europa. Aquest projecte que us deia InnoFab, 400 milions d'euros, són 394 milions d'euros, comptem amb 60 milions d'euros del Fons de Resiliència Europeu. És molt important que també donem exemple. No podem estar únicament exigint, no?, que les investigadors aconsegueixin més projectes i que invertim més en ciència. Nosaltres, com a departament, com a govern, és la primera vegada a la història de la Generalitat que un departament redacta, presenta un projecte i aconsegueix uns fons. I aquests fons ens permetran la contractació de 40 investigadors i investigadores en l'àmbit d'hidrogen verd, una de les verticals que us deien descarbonització, perquè puguin realitzar estudis d'alt nivell en 4 regions d'Europa. Fixeu-vos també que en altres projectes, com per exemple, us deia, el projecte InnoFab, 60 milions d'euros, no? Amb aquesta inversió també l'hem anat a buscar a Europa. Un projecte que és un projecte per contractar investigadors amb hidrogen verd, hem anat a buscar els diners a Europa. Hem de continuar amb aquesta col·laboració, com us deia, regió a regió, buscar aquestes oportunitats que existeixen, buscar també més incentius pel sector privat i en el decurs dels propers anys també mirar la Catalunya del futur, no? Mirar d'aquí 10 anys, el president parla molt d'aquesta mirada de futur, no? El pla de govern és un pla a 5-10 anys, el propi pla que va presentar el president Salvador Illa, aquesta prosperitat compartida, aquest nou model econòmic basat en prosperitat, sí, però que sigui compartida, és un projecte a 10 anys. I és aquesta, també crec, una mirada que el sector de la recerca i el coneixement té molt clara. És la immediatesa, buscant aquestes respostes, però també buscant aquestes solucions per a la societat que sabem que moltes vegades requereixen un temps i un esforç. I aquí hem de sostenir les inversions perquè això pugui ser efectiu i buscar nous instruments financers i buscar també noves oportunitats. I Catalunya, com dèiem abans, no?, excel·leix en quant a la captació de fons, els investigadors, doncs el nostre departament aquí també ha volgut fer una contribució important sol·licitant aquests projectes.
3: Per fer recerca necessitem diners, ara ho dèiem, necessitem investigadors i investigadores, però també necessitem, i és un clàssic del programa, preguntar a tothom que té l'amabilitat de visitar-nos, què hem de fer per atraure talent investigador i què hem de fer per retenir-lo.
0: Doncs Catalunya ho ha fet bé, no? Torno, no ho diem nosaltres, ho diuen els rànquings internacionals i ho diuen també les nostres dades, que són dades que ens donen els propis centres de recerca. Dèiem abans que tenim institucions amb més de 70 investigadors de més de 70 nacionalitats, amb més de 30 nacionalitats. Catalunya és un pol d'atracció internacional. És veritat que en la darrera dècada ha tingut una forta atracció en l'àmbit de la biomedicina, però ara en els darrers 5 anys i cada vegada més en àmbits de la tecnologia disruptiva, supercomputació, la quàntica, les tecnologies verdes. Nosaltres, el president de la Generalitat, el president Salvador Illa, i també des del Ministeri de Ciència, hem volgut també portar una altra paraula a la discussió, que és la circulació del talent. Quan hem anat a Califòrnia, ara recentment amb el president, ens han rebut investigadores i investigadors catalans que han pogut desenvolupar la seva carrera després d'estudiar aquí a la Politècnica, a la UB, i avui en dia estan ostentant posicions de direcció a Microsoft, a altres institucions com OpenAI, entre d'altres, i et parlen d'aquesta búsqueda d'oportunitats. I després aquí tenim també molt talent internacional que s'ha pogut quedar a casa nostra, i jo crec que aquest és un camí que hem d'explorar més. Hem fet aquest programa també que es diu Talent Bridge, molt recentment el vam anunciar des de la conselleria, per incorporar talent que estigués a Estats Units, un concepte que vam dir Talent Bridge, no?, un pont de talent, perquè el pont ha de tenir dues direccions. El pont ha de tenir dues direccions i hem de ser capaços de poder generar oportunitats. I això sí que passa realment per fer més inversions, però també per fer una estratègia i orientar la política pública i els recursos públics allà on faci falta doncs més talent, més teixit productiu, ajustar molt millor l'oferta a la demanda. I això també és un repte que tenim a casa nostra.
2: De fet, el programa ICREA, no?, és una de les actuacions d'èxit, no?, de l'atracció de talent, a la qual tu també eres, bueno, ets investigadora ICREA. Però quines mesures també considereu imprescindibles? També una mica ja per retenir aquest talent jove, a vegades, a més estadis més primerencs, no?, de la carrera científica.
0: Tenim a nivell de Catalunya, tenim altres programes, ICREA és un programa on avui en dia contem amb més de 300 professors d'investigació ICREA en diferents àmbits. També hi ha professors d'investigació ICREA que són joves, que tenen menys de 35 anys, perquè al final el que prima en aquest programa és l'excel·lència. També comptem amb el programa Serra Húnter, un programa de les universitats públiques on en els darrers 23 anys, no em vull equivocar, hem aconseguit fer una crida de talent internacional i també catalans que estaven fora, estaven exercint la seva vida acadèmica fora de casa nostra, i avui en dia doncs tot aquest programa suma més de 1.200 investigadors i professors Serra Húnter a les universitats. També tenim altres programes que són més recents, no?, com el programa Batiu de Pinós, que impacten realment en aquests estadis més primerencs, no? Una vegada realitzes la teva tesi doctoral, estàs fora de Catalunya i vens cap a casa nostra. Hi ha programes a nivell d'Europa. Ara mateix el programa Marie Curie és un programa que, a més, degut a les tensions geopolítiques amb els Estats Units, també han fet com nosaltres, no? Nosaltres vam fer aquest programa Talent Bridge per intentar treure més talent dels Estats Units amb una inversió de 30 milions d'euros, i Europa ha fet una convocatòria, un programa enorme per també portar més talent de fora, no? Llavors, pensem que és una qüestió també de donar oportunitats. Hem de poder donar més oportunitats al talent perquè també pugui decidir si vol quedar-se aquí o si vol continuar explorant una carrera d'èxit. I hem de fer també algun tiquet de tornada, que aquest talent tingui incentius a casa nostra per voler venir i poder-se quedar.
1: La Generalitat i el Govern d'Espanya, juntament amb l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, han presentat la candidatura per acollir l'International Astronautical Congress el 2029. Sota el lema Resiliència Hídrica des de l'Espai, la candidatura aborda un dels reptes globals més urgents del nostre temps amb un enfoc integral que pretén interpel·lar a tots els agents de l'ecosistema espacial mundial. El Congrés Internacional de l'Astronàutica és el més important de l'àmbit espacial a escala mundial. A Barcelona es va celebrar l'edició de l'any 1957.
3: Bueno, hem volgut posar aquesta notícia per introduir, obrir una mica el focus de la competència a nivell mundial, no? Tot i que l'organització d'aquest congrés dependria del Departament d'Empresa i Treball i no de Recerca i Universitats, però té un indiscutible pes científic, no? Per Catalunya, aquesta candidatura pot suposar alguna cosa més que l'organització d'un congrés?
0: I tant. A més, fixeu-vos que preparar la candidatura vol dir que tens, com a mínim, compleixes uns requisits, perquè si no, no pots ni presentar-te a aquesta candidatura. És a dir, el fet de que Catalunya es pugui presentar en aquesta candidatura vol dir que concentrem una sèrie de criteris, torno a dir, que seran avaluats per part del comitè organitzador, i que podem posar a la taula tota una sèrie de característiques i de qualitats en termes absoluts i també relatius. I aquí jo crec que és molt important enfatitzar que Catalunya, a més, té l'estratègia de l'espai, de New Space, es va iniciar entre el 2020 i 2025, i ara el propi Departament d'Empresa i Treball ha fet la publicació d'aquesta estratègia de l'espai 2025-2030. De fet, nosaltres vam coorganitzar des del Departament una sessió de treball molt important al Palau Pedralbes ara fa pocs mesos. Per què? Perquè Catalunya torna a concentrar, no?, tot aquest pol d'investigadors, centres de recerca, l'Institut d'Estudis de l'Espai de Catalunya, també la Universitat de Barcelona, la Politècnica, el Supercomputador, i molts instituts que treballen o bé directament en la ciència de l'espai, o també quelcom que és encara molt important en el moment d'avui, que és tota la tecnologia que es desenvolupa al voltant de l'observació i les telecomunicacions. I aquí hi ha un repte molt important. Heu llegit que està també orientat, no, als recursos hídrics, no? Com podem també treballar contra el canvi climàtic i com aquestes investigacions poden ajudar, no, en l'àmbit de les telecomunicacions a ajudar-nos realment a treballar per un planeta més resilient i a buscar solucions tecnològiques que ens ajudin a fer front a aquests reptes que tenim avui en dia a escala global. És una molt bona notícia, de fet, només ja el fet de que haguem pogut presentar aquesta candidatura, perquè, com us deia, no, tenim una bona diagnosi del sistema de recerca i universitats i d'innovació, tenim una quantitat també molt interessant de spin-offs que emergeixen de les universitats i centres de recerca en l'àmbit de l'espai, i Catalunya també ha realitzat ja algunes exploracions, algunes expedicions per llançar alguns petits microsatèlits per part de l'IEC i altres, i altres centres d'investigació.
2: N'hem parlat aquí.
0: També segurament, no? Doncs és fantàstic veure que realment podem condensar i presentar una candidatura, i realment la competència serà ferotge, però també és una molt bona notícia. Sí.
2: En ciència sovint parlem, no, de llargs períodes de temps, cicles, no, hem dit molts anys, terminis llargs. Com es pot garantir, no, una mica la sostenibilitat del sistema científic a llarg termini, més enllà dels cicles polítics, no? Com es pot direccionar aquests objectius?
0: Pensem que l'estratègia que estem duent a terme pot donar bons resultats, que és fent bones mesures i bones avaluacions i retiment de comptes, i orientant sense parar, és a dir, veure la necessitat que tenim i si estem acomplint amb aquesta necessitat, orientar la política de recerca i la política universitària a la necessitat del teixit productiu i també del coneixement. Fer avaluacions i models d'avaluació és quelcom que Europa ha fet molt bé. Tenim el Consell d'Europa de Recerca, l'IRC, i també el Consell Europeu en Innovació, que són realment doncs les nostres cases, no? Els nostres també inspiradors, fons d'inspiració en aquest sentit. I nosaltres el que estem fent amb aquests models d'avaluació que els hi comentava abans pels centres de recerca és orientar molt bé, diagnosticar i sobretot muscular. No és únicament donar més recursos, sinó fer una estratègia que sigui sostinguda. I pensem que aquesta estratègia, com us deia abans, conjuntament amb les inversions i conjuntament amb l'entramat que tenim, no? I l'oportunitat que tenim de connectar centres de recerca o universitats amb el sector privat, donaran aquests fruits, no? En el decurs d'aquest proper any, perquè ja estem veient que estem escalant en aquests punts a l'escala d'innovació europea, i el que hem de fer ara és continuar apostant per aquesta estratègia, no? Bons models d'avaluació, transparència, retiment de comptes i donar sobretot bon feedback per part dels experts.
3: Apropar-nos a la ciència, consellera, també és una de les tasques del seu departament, i tenim contínuament activitats amb aquesta intenció, no? I una d'elles serà l'espectacular eclipsi que viurem el proper mes d'agost. Parli'ns de què s'està organitzant.
0: Sí, fixeu-vos que nosaltres des de l'any passat, el 2025, al mes de maig, vam fer un acord de govern, és a dir, vam portar aquesta organització al nivell més elevat que tenim en un govern, que és preparar, doncs, una petita memòria, no, de com organitzaríem aquest esdeveniment amb la participació de tots els departaments de la Generalitat, i és una comissió interdepartamental que a més està presidida pel propi president de la Generalitat. En aquesta petita memòria que vam presentar vam voler posar el focus en un primer desplegament d'actuacions que ens ajudessin a identificar punts d'observació segurs, que ens ajudessin a fer, doncs, sobretot posar en valor tota la recerca, coneixement que tenim a Catalunya en l'àmbit de l'espai. Hem volgut fer una organització de l'esdeveniment, tenim inclús ja, doncs, una campanya de difusió en marxa, Catalunya mira el cel, però el contingut d'aquesta experiència nosaltres li hem volgut donar, doncs, un contingut molt científic, un contingut de divulgació científica, un contingut d'apropar la ciència a la ciutadania. Hem anat desplegant diferents actuacions amb la Fundació Catalana per a la Recerca i Innovació i el Departament d'Educació. Ja estem desplegant un programa per apropar l'eclipsi a l'escola amb el programa Eclipsades, i més enllà d'això, amb aquests 20 punts d'observació, amb aquests 20 municipis, condensem punts d'observació en aquests municipis entre els dies 11 a 12 d'agost, on no només estarem parlant de recerca i estarem explicant a la ciutadania què estaran observant al firmament, sinó també on tindrem un espai per apropar l'eclipsi al conjunt de la ciutadania amb activitats que passaran també per coses més lúdiques, no? Com actuacions musicals, entre d'altres, però sí que hem volgut fer un recull, de fet, a la nostra pàgina web oficial del govern, on trobareu totes les actuacions i activitats, perquè diem, l'eclipsi és el dia 12 d'agost, però nosaltres amb aquesta comissió hem treballat durant tot l'any per desplegar en el conjunt del país tota una sèrie d'activitats i actuacions en l'eclipsi. Una qüestió que vull abordar, i sé que estem fora de temps, és la protecció, dels teus ulls quan miris l'eclipsi. Hem dit Catalunya mira el cel, hem treballat tot l'aspecte de seguretat amb el Departament d'Interior i Seguretat Pública, totes aquestes actuacions per destensionar el territori, hem identificat per criteris científics quins són aquests municipis, volem que sigui una experiència segura a nivell col·lectiu, però sobretot a nivell individual. Que la ciutadania es protegeixi la vista, i farem també molta difusió, i per això aquest programa que hem fet, Eclipsades, que apropa l'eclipsi a l'escola, a la gent més jove, pensem que el talent jove és el millor ambaixador per realment fer aquesta amplificació d'aquest missatge de que ens hem de protegir a la vista, no només a les 8:30, sinó dues hores quasi abans de que comencem a veure aquest fenomen. A partir de les 7 de la tarda, 7:30, si mirem el cel i mirem el sol, sobretot si mirem el sol, ens hem de protegir la vista, i aquí farem molta difusió.
4: La recerca de la consellera Núria Montserrat ha estat reconeguda en dues ocasions pel prestigiós Consell Europeu de Recerca, fruit de la seva activitat en la generació de miniòrgans per entendre la formació dels teixits humans i diferents malalties d'origen genètic i sistèmic. Ha publicat un centenar de publicacions científiques. Així mateix, és coneguda pel seu paper com a divulgadora científica i mentora per a nenes i dones en l'àmbit de la recerca. Per aquest motiu, va ser seleccionada com a comissionada de la primera Bienal Ciutat i Ciència de Barcelona l'any 2019 i en va ser reelegida per la segona edició.
2: Volíem dedicar uns minuts a la Núria Montserrat Pulido com a investigadora, no? Sabem que ser consellera és una activitat temporal. Què ens pots explicar, no?, de la seva activitat investigadora?
0: Sí, ara porto gairebé 2 anys sense fer cap tipus d'activitat relacionada amb la recerca, i realment doncs, crec que estan passant coses fascinants, perquè evidentment, com qualsevol ciutadà o ciutadana, estem informats, no?, de com la tecnologia, com la IA, la quàntica, estan incidint a la biomedicina, i penso que és un moment molt interessant en el camp dels estudis de la biomedicina, i també aquest creuament de disciplines, no?, de l'àmbit de la bioenginyeria amb altres disciplines que són francament interessants. Ara mateix he de dir que per mi és un honor i és un orgull estar com a membre del govern del president Salvador Illa a la Conselleria de Recerca i Universitats, i la meva part de recercadora, no?, la meva part científica està totalment apagada en aquest sentit, però la ciència i la recerca continua, i les polítiques que fem en aquest país doncs garantiran que aquestes investigacions continuïn.
3: Però permeti'm que insisteixi una mica més en aquesta vessant investigadora. El seu territori són les cèl·lules mare pluripotents, base de la medicina regenerativa. Per qui ens estigui escoltant, això protagonitzarà una revolució en el camp de la salut en el futur proper?
0: Sí, de fet ja ho està fent, perquè amb aquestes cèl·lules mare pluripotents, no?, que comenteu, que són aquestes cèl·lules que tenen aquesta capacitat, no?, són cèl·lules amb molts poders, tenen el poder de poder donar lloc als 200 tipus de teixits que tenim a l'organisme. S'han fet molts treballs, molts estudis per generar teixits artificials, per generar inclús petits òrgans artificials als laboratoris de tot el món. Aquí a Catalunya tenim investigadors i investigadores treballant amb aquestes cèl·lules, i s'han pogut doncs descobrir nous tractaments, i ara, com us deia, amb la convergència de la IA i la supercomputació es poden emular i es poden fer prediccions de com afecten una bateria, per exemple, de milers de fàrmacs en un teixit, i amb aquestes cèl·lules es pot validar i verificar que això és així. Llavors, estem en un moment fascinant, i aquí a Catalunya tenim centres d'investigació que treballen amb aquestes cèl·lules que dèiem, en aquest nom tan difícil, pluripotents, però realment és un moment fascinant.
3: El nom ja dona potència.
0: Sí. Exacte.
2: Es va triar bé. Vostè també és la segona dona en ocupar la Conselleria de Recerca de la Generalitat. Com es pot afavorir una mica les dones científiques i tecnòlegues ocupin aquests llocs de responsabilitat?
0: Crec que, de veritat, crec que els científics i científiques de Catalunya i d'arreu del món tenim i hem fet i fem molta gestió. Jo he tingut la sort de que algú confiés en mi abans d'estar aquí a govern, també com a subdirectora de 2 institucions de prestigi internacional. He pogut coordinar a nivell de l'Estat una plataforma, és a dir, a 16 comunitats autònomes amb un objectiu comú, i per aquesta vessant he pogut treballar amb espais de diplomàcia tecnològica, és a dir, buscar més un objectiu, buscar més un objectiu comú, treballar amb equips grans. Aquest és un gran repte, una motxilla que jo ja portava, però sobretot tenir governs prociència. El president Salvador Illa, doncs, és un president prociència i jo crec que això també és una aposta que marca un punt d'inflexió. Crec que aquesta opció, doncs, és una opció que també mostra una nova manera també d'apostar per les polítiques públiques i no ho posaré sota amb el meu nom i cognoms. Crec que molts científics i científiques de Catalunya fan en el seu dia a dia molta diplomàcia científica i que tenen aquesta capacitat també de treballar en equip, que tenen tots aquesta capacitat de col·laborar i participar. I la ciència i la política, com deia Einstein ara fa molt de temps, realment formen dues parts indivisibles d'un tot, perquè tant els científics com els polítics, no, en el seu últim fi el que volen és impactar la ciutadania i fer polítiques públiques que ens ajudin a ser millors el dia de demà. I potser és un discurs que sona buit, però realment nosaltres hi creiem molt. I llavors jo crec que és un orgull estar aquí ara mateix asseguda amb vosaltres. Deies que és un període, un parèntesi a la meva vida, en el meu currículum,
2: de recerca,
0: és un espot en el meu currículum, però per mi és un orgull i és un honor estar avui aquí com a consellera de Recerca i Universitats. I la cartera de Recerca, Universitats i Innovació, creieu-me que és una cartera que realment farà i està fent canvis per fer una societat millor.
3: Doncs ens agradarà molt parlar d'universitats un altre dia, perquè avui sí, ja no ens ha quedat temps i hem dedicat el programa a la recerca. Moltíssimes gràcies, Núria Montserrat i Pulido, consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, per haver compartit aquesta estona amb nosaltres parlant de ciència, que és el que ens apassiona en el programa.
2: Moltes gràcies.
0: A vosaltres. Moltíssimes gràcies.
3: El control tècnic ha estat Jaume Tudela i Eduard Ortega i hem comptat amb les veus de Cruz Hernández i Maria García Coll.
2: Si voleu recuperar-lo, el podeu trobar a la plataforma RN Audio o al web de Ràdio 4.
3: I no oblidem que sense ciència no hi ha futur. Gràcies per seguir-nos.
5: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Els presumptes casos de corrupció que envolten el Partit Socialista continuen sacsejant l'escenari polític. El president del govern central, Pedro Sánchez, treu de nou el manual de resistència davant el que considera una campanya d'enderrocament contra l'executiu.
2: Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles. Tiempo, determinación, acción y autonomía.
0: Però els socis de govern insisteixen en que ha de donar explicacions. Ernest Ortasso, ministre de Cultura.
3: Però que això no pot ser una excusa perquè el Partit Socialista no afronti informacions que són greus. Ho hem dit, que són greus, que no poden mirar cap a un altre cantó, no poden dir que tot és loafer, no poden dir només que, bueno, que alguna gent passava per allà. No, hi ha coses greus en les investigacions.
0: Des de l'oposició, els populars pressionen els socis d'investidura de Sánchez perquè facin caure el govern. Més qüestions, la plataforma Aules que cremen fa una crida al professorat i demana que votin en contra el preacord assolit entre sindicats educatius i govern. Insten els docents a posicionar-se en contra fins que no s'instal·lin climatitzadors a tots els centres educatius catalans. Demà comença la consulta de sindicats a docents, mentre els majoritaris, l'USTEC i professors de secundària veuen el preacord amb bons ulls i desconvoquen les mobilitzacions. La CGT i la Intersindical avancen que faran campanya per aconseguir tombar un preacord que veuen millorable. El president de la Generalitat treu pit de la inversió i els comuns reivindiquen la tasca dels docents per desbloquejar, diuen, la crisi. Salvador Illa, Jessica Albiach.
4: Jo celebro aquest preacord que s'ha arribat. És històric. I és un primer pas. És un primer pas per tornar a treballar tots junts, tots els actors que estem a l'àmbit educatiu, per posar l'educació als nivells d'excel·lència que Catalunya necessita.
5: Aquest acord no l'ha aconseguit cap partit polític. Aquest acord l'han aconseguit els sindicats, els docents i les famílies.
0: La proposta, recordem, contempla una pujada de sou de 600 euros mensuals en 4 anys i la incorporació de 6.000 professionals d'educació inclusiva. L'autonomia estratègica europea és una oportunitat perquè Espanya guanyi pes industrial reorientant indústries ja consolidades. És la punta de llança del Cercle d'Economia que reunirà des de dilluns a Barcelona líders econòmics i polítics com el rei Felip VI o el president del govern Pedro Sánchez. Joaquín Calvelte, bona tarda.
6: Bona tarda. Per tal de reduir la dependència comercial dels Estats Units en defensa i d'acostar-se a la Xina en tecnologia esclau, Europa ha d'accelerar inversions i reorientar indústries consolidades, com ara la automoció. Teresa García Mila, presidenta del Cercle, en declaracions a l'agència EFA.
7: Europa tiene una gran capacidad para producción de automóviles muy avanzados y es posible que una parte de esa capacidad pueda derivarse hacia algunos componentes de defensa.
6: Per a potenciar el teixit industrial espanyol i europeu, el Cercle advoca per accelerar la integració del mercat únic, eliminant barreres en sectors clau com l'energia, finances i telecomunicacions. I davant les dificultats de trobar consens entre els 27, proposa avançar cap a una coalició de països disposat a prendre decisions en polítiques de defensa i financeres.
0: Gràcies. Més qüestions. Darreres hores del pla anticrisi aprovat pel govern de Pedro Sánchez el passat mes de març per fer front a les conseqüències financeres de la guerra a l'Orient Mitjà. Això suposa que l'IVA de l'electricitat, el gas natural, pèlets o llenya, deixarà de ser del 10% per enfilar-se fins al 21% a partir de demà. En un primer moment, les reduccions es contemplaven fins al 30 de juny, però es podien desactivar abans si els preus dels subministraments es mantenien estables, que és just el que ha passat. Sí que es mantenen, però, les bonificacions als carburants amb un IVA reduït fins al 30 de juny. I abans de marxar, coneguem la previsió del temps per a demà. Emet Noelia García.
8: Demà dilluns a Catalunya començarem la setmana i també el mes de juny amb temps estable. Els termòmetres baixaran lleugerament i s'esperen màximes de 35 graus a Lleida, 31 a Girona i 28 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat. Durant el matí, núvols baixos i possibles boires al litoral. A la tarda s'esperen núvols d'evolució al Pirineu i no es descarten ruixats o tempestes de forma feble. Temperatures mínimes amb pocs canvis, 18 graus a Girona, 19 a Lleida i a Tarragona i 21 graus a Barcelona. A l'Empordà bufarà tramuntana. És una informació d'AEMET.
0: És tot per part nostra. Poden mantenir-se informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtb-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. Plurals i singulars, amb Quim Esteban.
9: Molt bona nit, això és el Plurals i Singulars, i avui en el programa volem parlar de dues propostes diferents. Començarem amb cinema, i és que aquest proper dijous 4 de juny comença una nova edició de la mostra FIRE de cinema LGTBQ+, a Barcelona. Coneixerem quines són les claus de l'edició d'enguany, que ja porten 31 anys fent-se, i també parlarem de la història i de com funciona i com es fa una festa també molt coneguda a Catalunya, com és Churros con Chocolate. Això és el Plurals i Singulars. Comencem. I és que, com dèiem, el proper dijous arrenca aquesta nova edició del FIRE Barcelona. És el punt de trobada de cinema LGTBIQ+. Saludem el seu director, ell és l'Antoine Leonetti. Antoine, molt bona nit.
10: Molt bona nit, Quim, com estàs?
9: Aquest any el lema de l'edició d'enguany és Mil i una història queer, perquè crec que teniu molt present també el cinema àrab, no?
10: Sí, exacte. Bueno, feia molt de temps, de fet, que volíem dedicar la mirada de, que és la nostra secció temàtica del FIRE, la volíem dedicar als països àrabs i també a l'Iran. O sigui, per això la secció temàtica d'enguany és la mirada del cinema queer àrab i persa, perquè és veritat que rebem, contra tot pronòstic, bastantes pel·lícules d'aquests països, no?
9: Clar, és que no, del món. Moltes persones al cap com que els explotarà una mica perquè no veuran com... Ja, ostres, a l'Iran es fa cinema LGTBI?
10: Sí, i tant. I bastant, en realitat. El que passa és que molt sovint no ens arriba fàcilment, no arriba a les grans pantalles, perquè potser són produccions petitones que no compleixen amb els criteris dels exhibidors comuns, però sí que els festivals ens arriben. I és una paradoxa, però de l'Iran ens arriben bastantes pel·lícules, moltes de temàtica transgènere, perquè sabeu que a l'Iran, bueno, és un règim que avorreix absolutament l'homosexualitat, però, curiosament, entre cometes, les persones transgènere no són il·legals perquè es consideren com persones malaltes que s'han de curar, i sí que la transició de gènere està prevista, està permitida, per corregir, entre cometes, aquesta malaltia. Llavors, és una paradoxa que, de fet, moltes persones gais fan veure que són persones transgènere o fins i tot fan una transició de gènere per escapar la repressió, que pot ser la mort, no? Les persones homosexuals, això, s'enfronten a penes de presó o de pena de mort. Mm-hmm. Llavors, hi ha una conjunció de fet, llavors, aquesta primera raó, i després el fet que l'Iran és un país de producció cinematogràfica increïble, no? Té una tradició de cinema molt, molt, molt antiga, molt bona, amb molt bons directors. I llavors, per això, ens arriben molts curtmetratges, sobretot, no?, que toquen la temàtica LGTBI, de manera directa o indirecta, però molt, molt clarament amb aquestes temàtiques. I aquest any, a més, hem rebut un llargmetratge increïble, que es diu The Crowd, que fa un retrat una mica d'aquesta generació de joves que estan fartíssims d'aquesta situació, de la repressió. Alguns d'ells són queers, uns vol anar-se del país i li fan una festa per la despedida, i és una mica la pel·lícula sobre com es fa aquesta festa, amb totes les resistències a les que s'enfronten aquest grup de joves. Llavors, The Crowd és molt, molt recomanable, i és el nostre toc persa, no?, d'aquesta mirada del cinema queer àrab i persa.
9: I és a dir, a l'Iran està acceptat aquest tipus de cinema, també?
10: No, en absolut.
9: Però llavors es gravaven pel·lícules de manera clandestina, no sé si dir-ho d'aquesta manera.
10: Sí, molt sovint es roden de manera clandestina, molt sovint no es roden a l'Iran directament, es poden rodar a Turquia o a països on realment no tenen el risc de ser empresonats. Les seves finestres de visionat, diguem-ne, som nosaltres, per això és molt important programar aquestes pel·lícules als festivals LGTBI arreu del món, perquè al seu país és molt difícil que es pugui projectar i programar.
9: Són pel·lícules que parlen, estan centrades en la temàtica LGTBIQ+, o diguéssim que la temàtica LGTBIQ+, és un component més de la pel·lícula?
10: No, en general és molt directa, perquè realment és una temàtica que està tan reprimida que ocupa en general la part central de la pel·lícula. Ens passa amb totes les altres pel·lícules que hem programat. Moltes d'aquestes pel·lícules són del Líban. Líban és un país de tradició també cinematogràfica important i on és l'únic país realment on l'homosexualitat no és il·legal, d'aquesta zona del món. Llavors, socialment no està acceptat, evidentment, però a nivell legal almenys no hi ha pena de presó. Bueno, es pot tenir una vida LGTBI més o menys segura, diguem-ne, a nivell legal almenys, no? I hi ha una escena queer, la veritat, que molt viva, molt activa, no? Aquest país, és veritat que també Líban és tradicionalment un pont entre Orient i Occident. Hi ha molt de diàspora, no? Del Líban a Europa, a França, també a Espanya cada cop més, i les comunitats queers que es creen fora del Líban estan una mica alimentant també els espais de seguretat i d'expressió queer del Líban. Aquest any hem comptat, per exemple, amb la col·laboració de Hadi Mousali. Hadi Mousali és un gran amic del FIRE, és un director de cinema, és un fotògraf. Hem programat bastantes pel·lícules, curtmetratges del Hadi. Ha fet la imatge gràfica en col·laboració amb la Verónica Carracedo, ha fet la fotografia que es veu al cartell i que es reprodueix a les adaptacions gràfiques del festival. És el propi Hadi, caracteritzat del seu alter ego drag, Salma Zahor. És aquest personatge

0: dans la salle, après il y a une autre projection, dans la película Bousra. Bousra est une película del Maroc, també entra dins d'aquesta temàtica. És excepcional perquè del Maroc sí que no rebem moltes pel·lícules de temàtica LGTBI, no és molt habitual, i en aquest cas és triplement interessant perquè és una pel·lícula LGTBI, perquè és una pel·lícula de temàtica lèsbica i perquè és una pel·lícula d'animació. És molt curiosa, és una història entre... una mare i la seva filla, la filla viu a Nova York, la mare viu a Casablanca, i expliquen durant la pel·lícula la sortida de l'armari que va fer la filla uns anys enrere. És una pel·lícula familiar molt, molt tendra, molt interessant i molt... que explica molt bé una mica com es posiciona en aquests països davant l'homosexualitat, en el cas d'una família acomodada, fins i tot, no? Com és l'acceptació social d'aquests països, com pot ser en aquest cas al Marroc.
1: Aquest any és l'edició número 31 del festival. Jo recordo que un dia ens vas explicar que començava amb molt cinema gay, però que actualment està arribant també molt cinema internacional sobre persones trans.
0: Sí. Ja fa uns anys que és un maremoto. És veritat que tenim molta temàtica que toca la fluïdesa de gènere en el sentit ampli, podríem dir, no? Pel·lícules transgènere, però tot això que toca el gènere està molt, molt, molt, molt present a totes les temàtiques dels festivals de cinema LGTBI. Abans realment ens costava molt trobar pel·lícules de qualitat que siguin... amb missatges positius també, no? I ara estem una mica desbordats i feliços de ser desbordats, perquè realment és un plaer ara poder tenir una secció temàtica que és la nostra pantalla trans amb tant de pel·lis, no? I aquest any són 13 pel·lis, 5 llargs, una sèrie, un documental, 6 curtmetratges, i sí, és molt més fàcil que abans.
1: Això, el Fail comença dijous que ve, el 4 de juny. Estareu 10 dies a l'Institut Francès de Barcelona. Per a aquells que vulguin assistir al festival, com ho han de fer?
0: Doncs simplement mirar la programació a la pàgina web, mirar les sessions que els interessa. Es pot comprar, evidentment, les entrades online de manera anticipada, però també a la taquilla de l'Institut Francès, quan comencen les sessions, mitja horeta abans de les sessions. Hi ha un munt de descomptes també, si anen a la pestanya d'informació sobre els preus, veurem que hi ha uns quants col·lectius que tenen descompte. És molt fàcil, diguem-ne, no hi ha molt misteris, és o bé online o presencial a la taquilla de l'Institut Francès.
1: Doncs tenim aquesta proposta, la mostra Fai, 31 anys, Antoine, i heu notat molta diferència també de l'evolució del cinema i de l'evolució de totes les pel·lícules que arriben. Hi ha molt més volum, no, ara?
0: Hi ha molt més volum, però no hi ha tampoc un volum tan gran com hauria d'haver-hi, vull dir. És a dir, si mires les estadístiques de l'Observatori sobre la diversitat als mitjans audiovisuals, el ODA, aquest observatori que va ser creat fa 6 o 7 anys, mostren que la quantitat de pel·lícules amb personatges LGTBI rai abans, no? No, les pel·lícules on només apareix així de refilón, sinó realment on l'homosexualitat o l'àmbit LGTBI està molt, molt present. Sí que ha augmentat una mica, però si considerem que la societat, no, en general, hi ha fins un 20% de persones que no es consideren estrictament heterosexuals, no? És molt de gent, no? I doncs això no està reflectit encara al cinema ni a les sèries de televisió. Arribem potser a un 3, un 4%, un 5% en el millor dels casos dels països on es fan aquestes pel·lícules. I a part del món no hi ha res, no? I en particular a Espanya hi ha molt poca producció molt bona de pel·lícules LGTBI. Em refereixo sobretot a llargs metratges, sí que tenim molts curtmetratges, però llargs metratges que arriben a les pantalles, si realment ho mires, en un any hi ha poques pel·lícules. Tirem molt dels curtmetratges, per tant, tenim per això una sessió de curtmetratges que es diu Espanya Territori Queer, que vam engegar l'any passat i ha venit per a quedar-se, perquè ho farem cada any per donar veu als joves, al talent local, no?, que realment són els que potser en el futur sí que faran també llargmetratges. Però això, tenim aquesta sensació, sobretot dels Estats Units, que no ens venen moltes sèries i, no, de temàtica LGTBI, però a nivell de volum real, si mirem les estadístiques,

0: no deixa de ser coses una mica estrelles fugaces, jo diria, aquestes propostes. A nivell d'estabilitat estem lluny encara d'allò que hauria de ser.
1: Doncs Antoine Leonetti, director del Festival FAIR, de la mostra FAIR, moltíssimes gràcies per atendre la trucada, i des d'aquest dijous, ja sabeu, teniu la mostra a l'Institut Francès. Gràcies.
0: Gràcies a tu, Quim. Fins aviat. Adéu.
2: Plurals i singulars. Amb Quim Esteban.
1: Un cop al mes, els xurros con chocolate venen al programa, venen al Plurals i Singulars. Ve la Puy Ruiz de Alda. Puy, molt bona nit, buenas noches.
3: Hola, Quim, què tal? Com estàs?
1: I d'Alejandro Asencio. Alejandro, molt bona nit.
4: Molt bona nit, Quim.
1: Ja feu que veniu uns 4 o 5 anys, si no m'equivoco.
3: Ostres!
4: Si fan, sí.
1: Està la pandèmia pel mig i llavors jo ja em desconfiguro
3: això,
1: de...
3: Això no es diu.
1: No, que veniu aquí al programa.
3: No, ja sí, dic que, ostres, que ha passat temps,
1: passa,
3: eh?
1: Passa el temps volant.
3: Sí.
1: Però mai hem parlat en si de com és la festa de xurros con xocolata i, sobretot, com us organitzeu.
3: Ah, doncs mira, ja és hora, no?
1: És una festa, podem dir, mítica de l'ambient LGTBI i jo crec que també està bé algun dia poder parlar com és darrere de la festa.
3: Home, és que això, a més, no t'ho acabes, Quim? Perquè tenim una història i som una quantitat de gent... Bueno, ara veuràs.
1: Sí, sou molta gent, té molta feina, no?
4: Sí, és un projecte, no?, que s'ha desenvolupat amb els anys i que ha canviat molt. O sigui, la xurros prepandèmia no és la xurros postpandèmia.
3: Hi va haver un canvi allà, un canvi d'inflexió molt, molt potent. Però què et sembla si comencem repassant una mica les dates?
1: Anem a repassar les dates perquè ens farem una idea una mica de quines són les properes festes i parlem del futur perquè crec que, a més, ara voleu ampliar festes. No sé si dura aquesta anada perquè vau començar amb una, que era xurros con chocolate,
3: sí.
1: I ara cada cop que venim per fer, no sé què, de xurros con chocolate, que l'antixurros, que no sé quantos, no?
5: No para.
1: Digo, jo m'he perdido ja.
3: Bueno, agafo...
1: És una multinacional, són el Inditex de les festes LGTBI.
4: Sí, però bueno, sí, amb millores polítiques, jo crec.
1: Bueno, però no m'assenyaria.
3: Mientras no seamos mango, todo bien. Agafeu l'agenda del mòbil.
1: Lo dices porque tú eres una de las fundadoras.
3: Yo no digo nada. Agafeu l'agenda del mòbil i venga, Alejandra, dale caña. ¿Con qué empezamos?
4: Doncs mira, tenim... avui estem de festa a l'Apolo,
1: sí.
4: Com sabeu, que sempre que estem
1: aquí...
4: Habéis
1: dejado otra gente allí.
4: Sí, ja sabeu que sempre que estem aquí n'hi ha festa a l'Apolo. Happening right now, com diuen els anglesos. I tenim l'equip d'Outhouse City Darling avui ballant, música electrònica, música de ball, amb un convidat especial que es diu DJ Antoine, de l'escena francesa, i també hi haurà un show de la ballarina Nabu, que la vam tindre aquí fa uns mesos, no sé si te recordes.
3: Maquíssima.
1: Molt maca.
3: Molt bé, i passem cap al 14 de juny. Vale? 14 Venga. De juny, dues setmanetes després, donem una mica de treva aquí, eh? Tenim set dies, tenim una
1: para
3: setmana que...
1: Para ir a la playa,
3: ahí ja podeu un poco dormir, bien. Llavors, 14 de juny tenim una edició que van començar la temporada passada, Quim, amb aquest format White Party. És una xurros, ¿vale? Però vam pensar que potser, com que ja feia olor d'estiu, aquestes festes White Party, on s'anima la gent que vagi tota de blanc i, bueno, doncs té com aquest caràcter més estival, doncs podia funcionar l'Apolo a la xurros i realment doncs, va anar molt bé. Tenim una convidada especial a la sala 1, a la sala principal, que segur que la coneixes, una noieta que acaba de sortir ara, que es diu Letícia Sabater.
1: Que va començar aquí a Televisió Espanyola.
3: És veritat, és veritat. I a l'Antixurros qui tenim,
4: Alejandro? A l'Antixurros tenim el Kubim. Kubim és un DJ de l'escena berlinesa que porta unes festes que es diuen Homo Drop. I ja vam tenir fa un parell d'anys a l'altra meitat de col·lectiu de l'Homo Drop, i aquest cop tenim el Kubim, especial a l'Antipunxant. Música de qualitat i underground.
3: Doncs sí, pots escoltar la Letícia Sabater a dalt i el Kubim a baix. O sigui,
1: una combinació
3: aquí, per a tots els públics. Esto és
4: tot. Anem a veure, la Letícia Sabater també és molt underground, eh?
3: Sí, és verdad.
4: No és per a tots els públics.
3: Ara no parlarem d'això, però aquesta noia, superbé, eh? De veritat. És una professional meravellosa. Molt bé.
1: Ara parlarem d'això perquè també ens heu d'explicar com aconseguiu que vingui gent... I jo crec que hi ha gent i gent. Hi ha gent que és més fàcil i gent que no és tan fàcil.
3: No sé si he de parlar d'això aquí. Bueno, continuem
1: alguna amb... Alguna coseta.
3: Bueno, Continuem la següent setmana, 21 de juny, vale? Final de la nostra festa Drag Factor. Ja saps que tenim edicions Drag Factor, concurs de drag queens, locals o, bueno, de tot l'àmbit nacional. I tenim la gran final amb una convidada molt especial, ja tradicional, perquè porta venint des de fa 3 anys, que és la Suprem, Deluxe, presentador de Drag Race, Drag Race Espanya. Llavors, 21 de juny, tindrem a les 3 finalistes que han guanyat les 3 edicions durant l'any i, bueno, i farem aquesta gran final, no? Doncs, ja saps, aquí Splits, Reveals... De tot.
4: Una cançó, no?, que s'estrenarà.
3: Ah, bueno, sí, faran una cançó, les 3 concursants fan una cançó, la graven en un estudi, la canten, sí, sí, no, però no vamos a desvelar nada más. I, bueno, i continuem, perquè al cap de 2 dies només...
1: Aquí acabareu cansats, eh?
3: Al cap de 2 dies només tenim la Revetlla de Sant Joan, ¿vale?
1: Però és per la nit, això, no?
3: És sí, a la nit, és a la nit, a la sala Apolo... les 2 sales, a més, i bueno, una proposta que ja portem 3 anys fent-la, 3 anys, si no m'equivoco, i també una proposta que ha funcionat molt, molt, molt i molt bé. Llavors, per celebrar la Revetlla, si no t'agraden els coets, els petardos i los pum, pum, pum, com a mi, doncs et fiques dintre la sala Apolo i tindràs otro tipus de petardeo, ¿vale?
4: I el diumenge, el 28...
3: Té la E, junio? El
1: 28, sí, llevamos ja media hora de programa, ja.
4: Sí, t'anava a dir, jo estic mirant el calendari i dic, ostres, però si especialment l'última setmana fliparem com tots els anys, no?
3: Sí, sí.
4: Perquè hi ha moltes més coses, però sí, el 28 de juny tindrem el Dia de l'Orgull, l'especial Orgull de Outhouse, Sweetie Darling, i tenim una convidada molt especial que es diu Bimini. Bimini és una artista de l'escena de Drag Race a Gran Bretanya, molt popular, i ella, a més de fer shows, també és DJ. I pensem que és un artista com molt, molt, molt especial, que a més així no ha estat abans, i que serà com molt guai, com molt bé plantejada, i serà una molt bona festa, i a més la festa de clausura de temporada de Outhouse Sweetie Darling.
1: Això és aquest mes de juny, maig-juny, pel que fa a xurros con chocolate, aquesta festa, que quants anys té, a veure?
3: Té 14.
1: 14 anys.
3: Bueno,
1: això sí que fa mal.
3: La temporada vinent, fem 15.
1: 15 anys.
3: És un hito, sí, sí.
1: Xurros con chocolate, qui són?
3: Ui!
1: Qui sou?
3: A veure, ara mateix som moltíssima, moltíssima gent.
1: Perquè la gent va a una festa... però, no sé, es pensaran que això fa sol, perquè no...
3: No, de fet,
1: hi ha gent que de fet us veuen per allà, també us heu tornat com famosos dintre de l'ambient xurrero, i mira, este és el de xurros.
3: Claro, sí.
1: Però, qui està detrás?
3: A veure, darrere de Xurros con Chocolates, la veritat és que hi ha un equip humà molt, molt important, molt gran. Avui tenim aquí a 2 dels seus representants, ¿vale? Tenim el Manu, anem a presentar-los perquè pobrets estan aquí callats.
1: I com no calláis, pues claro, que hablen también ellos, hombre, venga.
3: Tenim el Manuel Ponce, hola Manu, què tal, com estàs? El Manu és fundador de la festa.
1: Madre fundadora,
3: i a més és el responsable de tota la part gràfica de xarxes socials i comunicació. Ara nos puedes extender un poco más en tus trabajos. I després tenim avui també a l'Àlex Martín, conegut també dintre de l'escena, perquè a part de ser actor o cantant, és drag queen, és DJ, és polifacètic, un 360 a tope. Ell porta amb nosaltres treballant des del 22, si no m'equivoco, en oficina, sí, però ja va començar l'escenari de xurros fent papers del tot més inverossímils, des de potser el 18 o així, jo crec.
5: Alguna cosa
3: no?
5: Així devia ser, sí, fent coses rares.
4: Jo tinc el capa Rafael.
5: O d'oreja de Van Gogh.
3: O de Zallà, no, sí, sí, qualsevol cosa. I ell va començar a treballar en oficina dintre l'equip de direcció artística, edició d'àudios pels shows i, bueno, i direcció artística, bàsicament, a l'any 22, ¿vale? Ell va agafar tot el meu... tota la meva bossa de treball, perquè jo vaig tenir una baixa per maternitat, i ell va ser l'encarregat d'agafar tot i de tirar cap endavant. La veritat és que va ser una molt bona feina, i quan vaig tornar jo de la baixa maternal...
1: I ara què haces?
3: Pues claro, no. Quan vaig tornar jo de la baixa, ja li vaig dir, cariño, tu te quedas aquí.
5: És la gràcia dels socis fundadores, que diuen, no, ja està, jo...
1: Pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no?
3: Sí, sí. I bueno, també parlaré una mica de l'Alejandro i després deixarem que el Manu ens expliqui una mica les seves tarees i l'Àlex.
1: Quanta gent sou? Ara parleu de l'Alejandro, però en total...
3: És que és una pregunta trampa.
1: Perquè hi ha gent que entra i ve...
3: Clar, mira, Manu, explica-li una mica, va.
1: A veure, és Alejandro...
6: A ver, ¿cuántos somos? En oficinas, a veces podemos ser entre 5 o 6, dependiendo de los días, pero luego...
1: Y esto para hacer una fiesta en la semana o cada dos semanas, ¿no?
6: Sí, sí, claro. O sea, digo oficina, pero por ejemplo, yo en mi caso llevo el tema de comunicación. Sí. Yo tengo diseñadores que estamos trabajando continuamente que no están en las oficinas, porque directamente nos vemos una vez al mes y tal, y planteamos todo, con lo cual es un poco complicado saber cuántos somos porque también depende de la fiesta. Hay fiestas que te conlleva más personas, más personal, con lo cual aumentas el número de gente, pero que podemos ser unos 10, 12,
3: claro,
1: de manera fija.
3: Yo diría fixas, potser ya 8 y después la producción uns altres 8. Més després doncs tenim un grup de gent itinerant que venen, la persona que està maquillant a la sala 3, tenim un stand de maquillatge amb l'Òscar, que està allà a cada festa i està realitzant maquillatges a la gent que ho vol. Llavors aquesta persona diries que és de l'equip o no és de l'equip? Doncs sí, és de l'equip, però al final està venint...
1: És una persona externa que viene...
3: Exacto, no? Doncs
1: d'aquestes... És
6: com que hi ha equip externo i equip interno. O sea, los que los montamos... Sí, sí.
1: Però internos són les 10 persones, aproximadament.
3: Sí, jo et diré que quan fem sopars d'aquests de no Nadal, que li diem, perquè al Nadal no podem fer...
1: Sí, feu sopars, això és...
6: L'equip de l'equipo...
1: Burros con chocolate fa sopars de no Nadal.
3: De no Nadal, som 27 claro. O així, sí. En aquests sopars, perquè aquí sí que està tothom. Llavors, clar,
1: i després us veus a marxa?
3: Jo no, jo me voy a dormir.
4: Sí, a ver, los sospechosos habituales, nos vamos.
1: Estem parlant de com s'organitza Churros con Chocolate, 10 persones, un d'ells és l'Alejandro,
3: sí,
1: m'has dit?
3: Sí.
1: Què és el que fa ell?
3: Bueno, l'Alejandro també va entrar per culpa meva, perquè jo tenia la meva primera baixa maternal, ja saps que tinc dos nenes, i quan vaig saber de marxar, jo li vaig trucar a ell perquè vingués a treballar amb nosaltres. També va agafar tota la meva feina. La veritat és que van ser uns mesos molt intensos, i quan vaig tornar també li vaig dir que es quedés amb mi. I ella ara mateix s'encarrega de tota la part de programació de DJs.
1: Vale.
3: Vale, tota aquesta part, que sembla que gairebé...
1: Alejandro i l'Àlex treballen també molt a mà, no?
3: Mm-hmm. Sí.
1: És pel tema musical.
3: Sí. I de fet hi ha una tercera persona també a l'equació, que avui no ha pogut venir, que es diu Hacker Maker, que també està en tota la part de la direcció artística.
1: És a dir, poseu un exemple. Ara comenceu a pensar ja la temporada que ve.
3: Mm-hmm.
1: Qui decideix, com es decideix, que es fa una festa especial, no ho sé, m'ho invento, de la diada de l'11 de setembre.
4: Ho
1: perquè
4: fem.
1: És de les primeres.
4: Ho fem tots perquè n'hi ha
1: reunió. Una lluvia d'idees,
4: sí,
1: no?
4: Sí, n'hi ha una reunió, o sigui, juntem tots i parlem de les dades que n'hi ha, de què temàtiques són possibles, no?
6: Sí, però, bueno, però a part, este any... se complica más la cosa. Eso es lo normal, que antes de terminar la temporada tenemos reuniones y vemos lo que va a ser la temporada
1: siguiente. Vais de año en año, ¿eh?
6: De año en año. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que el año que viene hacemos 15 años, con lo cual ya estamos trabajando en plantear algo todavía, como digo, por encima de la temporada normal. Con lo cual...
1: Es que el año que viene habrá como una fiesta especial.
6: Habrá varias cositas, no podemos decir todavía, pero habrá varias acciones especiales y durante toda esta temporada remarcaremos esos 15 años de fiesta. Con lo cual es como ya estamos más trabajo, de por lo menos por ahora para mí.
1: Ese 15 años son muchos años y supongo que habéis notado también cómo ha habido un cambio generacional dentro de la sí, fiesta, ¿no?
3: Sí, bueno, sí, en part també el tema de poder... nutrir-nos, no, per dir d'alguna manera, de l'Àlex o del Jaque, que són persones que han entrat a l'equip de forma...
1: Perquè l'Àlex, quants anys tens tu ara, Àlex?
5: Això no se li pregunta a la senyora.
1: Però jo t'ho pregunto.
5: No, jo tinc 35 anys.
1: Que tu, quan vas començar els xurros, tenies uns 20 anys. No? No, 15... Ah, jo, ara...
3: sí, no, jo vaig entrar... clar, però ell va entrar d'aquí...
1: No, no, quan va començar la festa en si...
5: Sí, literalment 20 anys.
1: Podies anar a xurros, no eres, era jovenet, però que vull dir que estaves en el límit.
5: Sí, jo vaig començar a anar a xurros de públic, doncs això potser fa 10 o 12 anys.
1: Clar, aquí hi ha un canvi generacional.
5: Quan era gratis, no, que diuen?
3: Sí, bueno,
6: viniste para promocionar una obra de teatro.
5: Això, el 2017 vaig començar com a treballar a xurros, 2016-2017.
1: Mm-hmm.
3: Clar, i això sí que al final cadascú té la seva idiosincràsia i la seva realitat, i la meva en concret, doncs en el meu dia a dia jo no estic massa en contacte amb tot el que és el món del carrer, del col·lectiu, perquè jo tinc una vida amb les meves filles i el meu col·legi de les nenes i estic una mica més separada, i això va haver un moment que jo em vaig adonar que necessitava tenir contacte, perquè si no, si t'allunyes, ja no pots tenir connexió amb el teu públic. I llavors,
1: perquè
3: l'Àlex,
1: és un públic que va també evolucionant.
3: Claro, i l'Àlex és una persona que em porta 10 anys, perquè jo tinc 45, i vulguis que no, estava molt més en contacte amb la realitat que hi ha en el col·lectiu, i llavors va venir i em va dir, vale, Puy, vamos a poner las cosas en su sitio.
1: Tu notes un canvi generacional també, Puy? Notes sí, aquest canvi?
3: Sí. sí que es nota això. Es nota, bueno, els nois jovenets, doncs, tenen unes altres formes, unes altres preferències, sí, altres gustos, no? És diferent, i això, si no connectes, la festa aniria cap avall i s'ha de connectar. Tant a nivell musical de DJ, que també l'Àlex ens va donar leccions de... Mira, aquestes cançons ja no toquen, ara s'ha de ficar més això, més qual,
1: clar,
3: més
1: perquè
3: tal.
1: És això, no? Parleu una mica de la temporada que ve, aquest planning, i després entren ells, a veure qui podeu convidar,
5: bueno, clar, i al final hi ha
1: quin tipus de música es posa.
5: Clar, aquí són estan els diferents equips, no? La feina d'una empresa que és mitjanament gran, no? Que quan arriba una festa, doncs hi ha un equip de grafisme, que decideix com tota la imatge, tal, tal, tal, un equip més de direcció artística, que doncs decidim les artistes, els shows, no sé què, el tema dels DJs, llavors entre tots els diferents equips, s'estructura tota la festa, cadascú fa les seves parts, es posen en comú, i hi ha com una feina així, però clar, hi ha una feina per equips, perquè al
4: clar,
5: final
4: sí.
5: Sembla una tonteria això de muntar una festa, però clar, hi ha molts elements, molts petits elements, des dels els regals que es donen, els detallets, si es dona alguna cosa de menjar, els DJs, les accions, els shows, si hi ha fum, si hi ha xispes, hi ha molts petits elements que és el que fan que l'experiència xorrera sigui el que és, i llavors necessites doncs molta gent i tot un seguit d'equips que treballin de forma coordinada per aconseguir aquest efecte.
4: Sí, molta comunicació. Totes les setmanes tenim una reunió per voltant de 2 hores, 3 hores de quan en quan, no? I això és totes les setmanes. I parlem de la festa del proper diumenge, de la festa de tal...
3: Es fa valoració del que ha passat, si ha sortit bé, que es pot millorar...
5: Al final, com a públic, doncs, potser tu només vius com l'experiència com un total, però perquè aquesta experiència sigui el que és, doncs, en realitat, hi ha molts detalls. Nosaltres ho diem molt, sobretot a nivell de direcció artística. Nosaltres fem una festa tal, no? La festa, això dius tu, 11 de setembre. Doncs potser per nosaltres aquesta festa a nivell de shows, a nivell musical, té tot un sentit, tota una història, tots uns detalls, que llavors potser com a públic doncs, no tothom ho veu, ho valora en si, però és el que fa que, clar, que la festa tingui la textura i tingui l'experiència que és.
1: No ens n'adonem, perquè no sé, quan anem a una festa ens pensem que és com una festa d'aniversari, no? Però jo ara, parlant amb vosaltres, m'imagino que és més com una boda.
3: Sí, no? Luego me dicen que por qué no me case. Digo, yo me caso cada domingo, cariño.
1: Una boda semanal.
7: Tengo que impedir esta boda.
5: Hi ha moltíssims això, moltíssims detalls que potser no s'aprecien de forma global, però que és el que fan que l'experiència sigui el que
4: sí,
5: és.
4: Sí, exactament. Sí,
1: quanta gent reuniu un diumenge xurros?
3: A veure, depèn. Si és una víspera, l'altre dia, la víspera de festiu...
1: Sí.
5: Quin és el total?
3: 3.400.
1: En rotació.
3: Senyor policia, todo bien con esto.
5: Exacte, no hi van...
1: S'ha de garantitzar després la seguretat d'aquestes persones.
3: Sí, home,
1: vull dir, no, que vulguis o no, és molta feina.
3: Sí. Una xurros estàndard estem en les 2.200, més o menys. Així normalet.
1: Mira, imaginaros nosaltres... una boda de 2.000 persones cada setmana.
3: Sí. Nosaltres, quan estem a sala, tenim un grup de WhatsApp, benditos grupos de WhatsApp, sí. Tenim un grup de WhatsApp on estan allà totes les persones de l'equip que estan treballant aquell dia, ¿vale? Que normalment som un 6 o així, més o menys.
1: Va, la gente entra y sale del chat, ¿no?
3: Exacto.
4: El grupo s'anomena Churreros Mayores.
3: Churreros Mayores. Doncs aquest grup, jo quan no treballo em quedo dins per un tema logístic i jo em diverteixo molt llegint les coses perquè és com... un pam, pam, pam, pam, d'anar enviant missatges, veient com es va coordinant tot a la sala, que dius, m'encanta este entramado de coses que estan passant. I és meravellós. Un dia hauríem de publicar aquestes converses.
5: No, coses tan tontes com que sembla que les festes vagin soles. Tu, com a públic, tu estàs en una discoteca i on que tot és felicitat i tot és eufòria, sembla que les festes vagin soles.
4: Sí, sí.
5: Però nosaltres tenim un cronograma d'accions, que cadascú tens unes tasques concretes, uns horaris concrets, o sigui, hi ha un nivell d'organització molt elevat.
4: Sí. Molt elevat, sí.
3: Sí,
4: sí. Sí, o sigui, de forma que tothom sap el que ha de fer...
5: Durant tota la nit.
4: Tota la nit, sí, sí.
5: Perquè són moltes hores també de...
4: Moltes hores.
1: Sí, és com un Eurovision, o bueno, com un Benidorm Fest, que ara no ens hem de parlar del Benidorm Fest, però d'una manera més, diguéssim, no tan gran, però que està tot com molt planificat.
3: Sí, però gairebé cada setmana, eh?
4: Clar, clar, cada setmana.
1: I el Benidorm Fest és un cop
3: a l'any. És un cop a l'any, clar. I mira, i parlant d'això, que deies que ara ja portem 15 anys, tenim un altre projecte de l'estiu.
1: Ara canvieu, parlarem del futur.
4: Sí, anem a parlar de l'estiu.
1: De l'estiu, perquè abans hem parlat del mes de maig-juny, i ara l'estiu què fareu? Perquè normalment a l'estiu el que fèieu era anar a Terrassa, no?
3: Sí, sí, sí. Nosaltres continuarem en aquest projecte de Terrassa, el Xurros Open Air. Quants anys portem amb l'Open Air?
4: Cinc?
3: Cinc ja?
4: Sí, me'n recordo jo que estava l'altre dia comptant els quatre siglos.
1: Us acordeu el dia que decidíssis diversificar? Porque voy a comenzar con churros con chocolate. ¿Qué,
3: sí,
1: ¿quién tuvo la idea de decir, vamos a hacer una segunda marca?
3: Ostras, Quim, bueno, això... Bueno, di Manu.
6: Eso no se cree, o sea, que, bueno, fue por una necesidad, porque claro, en verano, en Apolo no podíamos estar, porque al final es una fiesta de tarde, y había otro club que lo tenía los domingos por la noche.
5: Y que fa molta calor.
6: Sí, sí. Y dijimos, bueno, salió la oportunidad de la terraza, pero fue algo así como natural. Bueno, queremos hacer algo, de hecho,
3: de
6: los primeros
3: la
6: años...
3: La fueron... primera fue un anti.
6: Sí, y pero después de pandemia.
3: Exacto.
6: Y la Open Air fueron, la primera vez, fueron como
4: cuatro o cinco fechas,
6: como algo puntual. Y ya luego sí que fue al año siguiente que ya se convirtió en
4: semanal. Sí.
1: Pero lo primero fue la antichurros, como algo...
3: Una única fiesta después de pandemia en formato antichurros.
6: Claro, es verdad, era porque necesitábamos buscar clubs donde pudiera estar al aire libre, porque todavía había restricciones dentro de las discotecas. Ese fue el origen.
1: Y de ahí vamos a este año, ¿qué vais a hacer?
3: Claro, a ver, Àlex, cuéntanos un poco.
5: No, la Open Air segueix amb el format, perquè al final costa una miqueta a vegades les festes noves, que la gent les entengui, que la gent...
1: gent de costums.
5: Som gent de costums. I
1: llavors, no ens n'adonem.
5: Llavors, Terrassa, l'Open Air ha costat un temps, no?, que la gent l'entengui, que la gent la faci rodar, i realment la temporada passada i ja l'anterior doncs va anar molt bé el format. Aquest any l'objectiu és sobretot accentuar una mica la gamificació tot plegat, perquè al final és estiu, estem allà a poble espanyol que no té cap mena de sentit, és un lloc com supergraciós, supersurrealista, i llavors a la gent li agrada aquest punt fresc de joc, d'aire lliure, de tal...
1: Que fareu un Grand Prix allà?
5: Sense passar-se, però sí, la idea és una miqueta això, no? Doncs que de cop i volta, si arribes d'hora, són les 7, les 8 del vespre, que és de dia, hi ha el pati aquell tan xulo que tenim allà, el pati andalús aquell que hi ha allà a Terrassa.
6: Ibicenco,
5: És Ibicenco, allò?
6: És Ibicenco, esa és la casa de...
5: És que no, és que el poble espanyol és una cosa que quan te la penses una mica així com des de fora és tan surrealista.
1: Bueno, pots visitar Espanya en una hora, tota sencera.
5: Doncs la cosa és una miqueta aquesta, doncs, que hi hagi un twister gegant, una patata caliente, una cosa així, doncs, realment que la gent s'ho passi bé i accentuar...
1: Proves de gincam una mica.
5: Una miqueta, sobretot aquestes primeres hores, que accentuar una miqueta aquesta cosa estiuenca, fresca, perquè llavors el format de la festa serà el mateix que l'any passat, que és una festa que comença a les 7 de la tarda i que s'allarga fins a les 3 de la matinada, però que al final té aquest 7, 8, 9, 10, que és de dia, que fa molt estiu, fa molt...
3: Tindrem dues convidades noves, capgrossos, perquè teníem un capgross de la Rafaela Carrà, però ara s'ha portat un parell d'amigues.
1: I qui són les amigues?
5: Doncs tenim la Veneno i tenim Lady Gaga.
1: Molt bé.
4: Meravelloses.
5: I a veure qui... I aquest any sempre a Terrassa sempre apareix gent, no? Va aparèixer Katy Perry, doncs a veure qui apareix aquest any també a gaudir de la Barcelona aquesta d'estiu i de... i d'alegria i de joc, no? Que al final és el que ve de gust.
1: Hem de recordar que la Katy Perry... és que jo crec que Xurros va traspassar una mica ja el que és una festa, no? Volia anar a Xurros con chocolate a la festa i es va presentar...
3: Ella quería repartir chupitos en la Xurros.
1: Sí. Los regaló, però además se presentó por sorpresa, ¿no? Nos avisó.
3: Sí, bueno, no? Sí, que ens van fer una trucada... Però... Jo no hi era, però va ser com una hora
6: abans. Un par de hores.
5: Sí, va ser una trucada de seguretat, perquè al final aquest tipus de gent...
1: Puede venir Katy, no?
5: Sí, però perquè al final aquest tipus de gent no pot presentar-se a un lloc. Llavors sí que va haver una trucada de producció de dir, en plan, hola,
1: un protocol de seguretat. Amb 2.000 persones.
3: I de fet va entrar per la porta de darrere, no?
5: Sí, al final són... Aquest tipus de perfils necessiten, doncs, garantitzar que hi ha un espai on poden estar separats, que hi ha una capacitat d'entrar i sortir.
1: De reacció, suposo, que passés alguna
4: cosa. Una mica un protocol de seguretat.
5: Sí, que després la que va saltar el protocol de seguretat va ser ella, que va ser la que es va tirar al públic.
3: Sí, sí.
5: Però és bueno, això, al final és una mica mantenir aquesta, aquesta energia que s'ha aconseguit després d'unes temporades, doncs s'ha aconseguit tenir aquesta energia fresca allà a Poble Espanyol, doncs...
1: Doncs la Kitty aquest any si va a Xurro podrà jugar a la patata calenta, per exemple.
5: Sí, el Twister. Home, a ella li encantaria, si és una petarda, sí, vull dir que al final... Sí. Hi ha hagut, i no només Katy Perry, al final Katy Perry va ser molt sonat, però que és veritat que hi ha molta gent famosa, entre cometes, que li passa per Barcelona a l'estiu i que venen a Terrassa...
1: Com qui? A veure, va...
5: Com qui ha vingut. L'any passat també vam tenir dos o tres persones també així conegut. El que passa que no es fan tant... La gent no diu res.
6: Havia el de RuPaul, Tino. Sí. Tino, però no recordo quién era.
5: I aquest any també hi ha gent que ja diuen ah, no sé què, no sé quantos, però...
3: Però tu saps on aniran moltes famoses aquest estiu? A la nova festa que farem els dijous a la Polo.
1: Ah, no, aquesta, és una altra.
3: És que, claro, és que la que farem, venga, la que farem els dijous a la Polo, esa sí que és carnafa de que se te presente.
1: ¿Por qué?
3: A ver, Manu, cuéntanos, va.
6: Bueno, pues vamos a hacer? Empezamos en una nueva fiesta, como dice Puy, que se llama Divas. Es bastante fácil el nombre y averiguamos qué es lo que va a haber. Va a ir Melody, no creo, no sé, no lo sé.
3: Oye, ¿si viene?
6: Sí, viene.
3: Ay, que va a sacar una canción que se llama...
6: Ya la sacó.
3: La de Hilarie, ¿eh?
6: Ya la sacó.
3: Qué fuerte,
6: la sacó.
3: ¿Eh?
6: ¿Sí? Sí.
1: Una Xuxa.
6: ¿Sí? Una Xuxa. Sí. Además, no cambia ni el nombre, o sea, no cambia ni la letra. Y bueno, pues nada, esta nueva fiesta que en realidad es, bueno, eso es como teníamos los jueves, nos ofreció Apolo, oye, mira, pues se queda una sala libre. Y dijimos, bueno, pues vale, vamos adelante. Y fue, esta fiesta nace a partir de una serie de after que hemos hecho este año coincidiendo después del concierto de Lady Gaga, de Rosalía y de Bad Gyal, pues hicimos post party y fueron muy bien. Y dijimos, bueno, pues vamos a aplicar este mismo concepto dedicándosela a diferentes divas cada semana, aunque esa diva realmente no esté actuando ese día en Barcelona. Claro. Entonces, bueno, pues tuvimos una serie de ideas y cogimos como nueve fiestas solo, porque eso lo julio y agosto, eso es algo exclusivo, o sea que si no vas a la fiesta esa, te la vas a perder, porque solo tienes nueve oportunidades de ir este verano y cada una será diferente, ¿vale? Porque tenemos diferentes divas.
1: Dedicadas a una diva. ¿Qué divas?
4: ¿Qué divas tenemos,
1: ¿qué divas hay? A ver.
6: Pues como digo, de ayer, hoy, de siempre y del futuro. Hemos cogido un poquito representar. La verdad que tuvimos un casting, o sea, que pusimos mucho y tuvimos que ir rechazando.
3: La llamamos.
5: ¿Sí? No.
6: No.
4: Ni hombre, imagínate.
1: No. Habrá alguna que a lo mejor está muerta ya, ¿no?
6: No, todavía no.
4: No, están todas vivas.
6: Bueno, a ver, Britney no sé cuánto tiempo le quedará a la pobrecita como vaya ahí, pero bueno.
3: Es mi prefe.
6: Y bueno, pues hemos cogido eso como un poquito representativo. También es importante porque lo que pasa en estas fiestas, aparte de ser una sesión musical, digamos un poquito más fresca, diferente, la música no es exactamente igual que Churros. Es como los Churros a partir de las 12 de la noche. O sea, más moderno, más hits, más petardeo, más urban. O sea, petardeo no hay, perdón. Y es importante que esa diva tenga temas y que sean temas bailables, porque, como por ejemplo, claro, puedes tener Adele, que es una diva, pero
1: bueno, no. La gente se duerme allí.
6: No puedes estar poniendo música de Adele durante la fiesta. Entonces, las que cogimos y
4: a ver, así, son tenemos, bailables, claro.
6: Tenemos a Rihanna.
1: Vale.
6: Vale. Que siempre la han llamado la churrera en su tiempo porque no paraba de sacar temas cada semana. Tenemos a Britney.
5: Fíjate, y después ya hace 15 años que no traigo música, ¿eh? O sea, pues, de churrera a...
6: Lleva 10 años o algo así sin sacar nada. Tenemos la Britney, tenemos Lola Índigo, Karol G, Beyoncé, Charlie XC, Aitana, Lady Gaga y Shakira. O sea que...
4: Una mica de tot.
1: Sí,
4: de
1: todo. Si Shakira o Aitana se quieren pasar, vosotros encantados.
6: Sin problema.
1: ¿Eh?
6: Sin problema. O Lola Índigo. Bueno, Lola Índigo es súper maja, así que la conocemos, que la tuvimos hace años en Churros Madrid. Y todavía se acuerda, yo me la encontré justamente en la fiesta post Lady Gaga.
3: Sí.
6: Y dice, ay, sí, y se acuerda todavía de la vez que vino a Churros. O sea que, Lola, si te quieres venir, que además que estás sacando tema disco nuevo, sale este verano, pues invitada estás.
1: Tenéis las puertas abiertas en Churros con Chocolate.
4: Això, estem parlant dels dijous, però és que n'hi ha més.
1: Más?
4: N'hi ha més. N'hi ha més. Què t'han dit? T'han dit més. Diumenges estan open air. Els dijous estan les divas, però és que el dimarts llancem festa nova que es diu Rumor and Nights, i l'Àlex Martín ens va contar una mica de què es tracta.
5: Sí, perquè al final és un experiment i és obrir una mica la sala Apolo en format, com així dir-ho, bar, perquè al final... A la sala Poli ja fa un temps que està treballant molt els tardeos a la seva sala 5, aquesta sala 5 nova que va obrir fa un temps, i nosaltres...
1: La 5 és quan entres, no? Més dreta, si no m'equivoco.
5: És una sala petita,
3: és una cocteleria
5: ara, molt maca, és un espai molt maco que han obert ara, tot ple de miralls, i està intentant com també dinamitzar-lo, i se'ns va oferir l'opció de fer-hi allà quelcom els dimarts, i nosaltres vam fent, utilitzant la sala 5 i l'espai, la sala 3, aquesta famosa, la sala 3 del fumadero, que diu la gent, no? Que és un espai, doncs, aire lliure, i hem fet aquest concepte Rumore Nights, i el que serà bàsicament és que tu puguis entrar a l'Apolo com si fos un bar més, i allà doncs poder fer espectacles drag, i el que sí que intentem és obrir una mica aquest espai com tan cabaretero, tan amb els miralls, amb tot això, doncs donar l'oportunitat a diferents artistes drag que puguin fer allà el seu espectacle. I ho hem intentat obrir una miqueta a un cartell molt divers. Tenim gent bàsicament de Barcelona, també tenim gent que ve de fora, inclús algunes artistes de Drag Race i tal, però sí que la idea és, com que és una cosa càpsula, que en principi només serà juliol i agost, que comença el 30 de juny, de fet, i s'allargarà durant fins principis de setembre, doncs que intenti, que pugui com mostrar una miqueta tota la diversitat artística que tenim a Barcelona, i llavors tenim artistes molt diversos, des de habituals del Poble Sec com Quica Superputa, o gent més de l'entorn Eixample, perquè realment tu, en aquests dimarts de l'Apolo, puguis veure una mica tota la diversitat del drag que hi ha a Barcelona, i donant l'oportunitat de que els artistes puguin fer el seu show en aquest espai, si és un show més tipus cabaret, show amb música en directe, el que vulgui cada artista. Podem parlar una miqueta al cartell. No ho desvelarem tot, però sí que tenim Emi Rick, tenim a Norma Le Satin, tenim la Festa Pluma, tenim a Liz Dast, que vindrà de València. La primera festa de totes, el dia 30 de juny, això és una exclusiva, de fet, bueno, veurem això, començarà amb Marina, amb l'artista drag Marina.
4: Oh, que guai.
5: I llavors aquesta, la idea és una miqueta això, doncs, oferir també als artistes drag aquest espai, i sobretot que puguin fer una miqueta el que vulguin i puguin explotar aquest espai que, de moment, doncs, encara no s'ha acabat d'explotar com a espai de creació i de... I és un experiment, a veure què passa, a veure com ho rep la gent.
1: Més empatit forma, més acollidor.
5: Exacte, sí, no? Més... Tot i que també la idea és que s'allargarà també com amb sessió de DJ fins a les 3 de la matinada, sí, si tot va bé, sí, vull dir que al final... La
1: els dimarts,
5: Els dimarts, tu pots arribar allà...
1: Però també, jo suposo que hi ha gent que millor no té ganes d'anar a grans festes on hi hagi molta gent, que millor aquest petit format l'he petit
3: fet. També has de pensar que és dimarts, que també hem de deixar una mica...
5: I també...
1: La idea gent treballa.
5: Sí. No, i la idea és que tu pots arribar, això serà... S'obrirà a les 9 i mitja, però després de 10 o 12 tindràs aquest espectacle drac, que és entrada gratuïta, i tu pots entrar allà a la cocteleria, doncs fer un còctel, fer una cervesa, tal, veure l'espectacle de l'artista de torn, i després, si tu estàs jaranero, doncs jaranero, fins a les 3 del matí et pots liar una miqueta. Que és dimarts, però és estiu, no?
1: Sí, una nova proposta de la factoria de xurros con chocolate.
4: Però és que, a més, avui ens hauria... En sí, sí.
3: Bueno.
4: Com decía, Marta 7C, España no se acaba donde empieza arma. ¿Qué va? Hay barca para seguir.
1: ¿T'acuerdas? I vosotros tenéis, vamos, mucho mar.
4: Llavors, avui ens hauria d'haver acompanyat el Lluís Alcalà, que és també company d'oficina i creador de la... fundador de la Xurros, perquè està treballant en un treball que es diu Xurros on Tour. Ell no està, però Puy i Manu ens poden donar unes pinzellades així.
1: Serà també d'aquest any, eh?
4: Sí. De què és el Xurros?
3: Bueno, d'aquest any la idea és ja forever, Xurros on Tour. Faig un titular i continues tu, Manu. Ja era hora que la Xurros saliera a Espanya. Llavors hem trobat aquest format Xurros on Tour i, bueno, si vols, Manu, que tu
6: fas més info. Vale, un poquito de info. Bueno, Xurros on Tour es... ha habido necesidades muchas veces, que algunas veces ya hemos hecho, digamos, Xurros on Tour en algunos pueblos, en algunos orgullos, y este año hemos tenido muchas peticiones, tanto de diferentes salas, diferentes orgullos, también de aquí en Cataluña, donde nos pedían hacer unas Xurros en algunos concretos. Digo, bueno, y entonces pensando, vale, pues tenemos esta fiesta por aquí, esta por aquí, digo, uy, pero esto hay que aunarlo, porque al final ya no es una fiesta fuera de, digamos, de la factoría de Xurros, sino que son varias.
1: Y esa cosa de complicar, ¿no?
6: Claro. Y entonces digo, bueno, pues le hacemos este concepto de Xurros on Tour, donde iremos publicando, poniendo todas estas fiestas que están saliendo. Y nada, este año tenemos, pues, primero, la primera que va a haber va a ser en Sevilla, ¿vale? Nos vamos a...
1: Es que Xurros también se ha extendido por toda España. Yo me acuerdo en el especial del Pride año pasado que lo hablábamos, de que incluso en muchas series, en muchas películas, Se habla de churros con chocolate. Es como... Sí. Ha traspasado lo que es una fiesta. Y gente de Sevilla seguramente dice, ostras,
3: porque
1: conoce
3: no está,
1: la
3: porque
1: fiesta.
3: No está aquí la churros.
6: Porque no está aquí. ¿No? Sé muchas veces, de hecho, alguna vez intentamos, al principio planteamos ir a Sevilla, pero por tema de logística lo descartamos. Y esta vez, pues bueno, tenemos un... La discoteca se interesó, un socio también que te quería participar y vamos para... Probamos por el Pride, la primera churros que se hace en Andalucía, ¿eh?
3: Al
6: la 27 primera.
3: De junio.
1: Y tú estás contento, ¿verdad?
6: Sí, además porque yo voy a pinchar, o sea... Porque... Y esa es la primera. Luego el día 28, o sea, justamente el Día del Orgullo, aquí en Cataluña, esto dirá Puy, porque ella sabe más, tenemos dos
3: Ah, no, prides. No, al 27 igual.
6: Al 27 también,
3: sí,
6: al mismo día,
3: vale.
6: Al 27
3: tenemos un triplete. Vale. Tenim al Orgullo de Sevilla, però sí. Aquí, a prop de casa, estarem en dos orgulls. El de Cerdanyola del Vallès.
4: Cerdanyuela.
3: Que ja vam estar l'any passat. I Esplugues del Llobregat.
1: Molt bé.
3: Estarem allà fent xurros con xocolata, també, celebrant l'orgull. I, bueno, i en el xurro són tu, si tot va bé, tindrem més festes
6: sí,
3: durant
6: bueno,
3: l'estiu.
6: Sí, tenemos otra ya que está confirmada, que es el 13 de agosto en Mallorca. Dentro del festival El Jarzit, que es un ciclo de conciertos y fiestas que hacen en Mallorca, ese es el 13 de agosto, y se está terminando, terminando así más o menos de cerrar, Torremolinos. Uh-huh. O sea, que puede ser que haya churros Torremolinos este verano.
1: ¿Vosotros sois conscientes?
4: Lo somos.
1: Del verano que os espera, porque yo estoy ya que estoy flipando, ya no, me estoy
6: pues
1: perdido.
6: Se amplía equipo, se amplía equipo, Kim. O sea, ya estamos...
1: No.
6: Se amplía.
5: Hi ha gent que se'n va de vacances,
3: això
5: eh?
3: Això t'anava a dir.
5: Hi ha gent que se'n va de vacances.
3: Yo voy a ser justa y voy a decir la verdad. Yo me voy de vacaciones.
1: Los dejas con todos de curro que tiquen.
5: Els papes se'n van i ens deixen...
4: Jo en agosto...
3: Aquí l'Àlex treballarà moltíssim, el Jaque treballarà moltíssim,
4: Leandro
3: treballarà moltíssim.
4: Sí.
3: Tenim a la Petita Vestuario, que també m'ha dit que es quedarà treballant.
5: Els socis fundadors se'n van de vacances, sí. Que per això són socis fundadors.
3: Sí.
1: Los padres fundadores, no?
3: Però bueno. Els
1: churros con chocolate descansen perquè les noves generacions també hem d'aprendre a portar endavant la festa. Antes d'acabar, tenemos que hacer el tradicional juego,
4: anem
1: ¿no?
4: Anem a joc, ¿no?
1: Sí. Vosaltres heu de participar un joc, ja sabeu.
4: Sí, sí, tenim un joc, com sempre. Hi ha un joc sorpresa.
5: No m'ho he dit, si no, no hagués vingut.
4: Vosaltres no sabeu res, però vamos a...
3: ¿No saben nada?
4: Vamos a ello. No, ellos no saben nada.
6: Sí. Yo sé que has dicho algo de un juego, pero no...
4: A ver, es un joc de divas, ¿vale? No és molt complicat. Us donarem una pregunta i hi haurà
3: quatre possibles respostes.
4: Sí, heu d'encertar.
3: Sí, quina és la correcta, ¿vale?
4: L'Àlex està mirant...
6: Sí, estamos mirando a ver si vemos algún...
3: Yo la primera no la sé, ya te lo digo.
4: No os preocupéis.
3: A ver, ¿qué artista rechazó inicialmente grabar Baby One More Time antes de que el tema terminara convirtiéndose en el gran debut de Britney Spears? ¿Vale? No lo sabéis, de buenas a primeras no.
6: Sí, hay opción a lo mejor.
3: A ver, opciones. A, TLC.
4: O TLC.
3: Ya, perdona, TLC.
1: Yo esta me la sabía, el TLC.
3: B, Destiny Child, Spice Girls o All Saints.
5: Uy, yo no tengo ni idea.
6: Yo no tengo ni idea, pero por... Diría TLC.
3: TLC, muy bien.
1: Muy bien.
4: Pues oye, muy bien.
6: Porque las otras las descartamos.
1: Ni que hubieras tenido una ayuda divina.
5: Yo no vi en Ascú.
4: Oye,
3: Manuel. Al parecer yo tampoco.
1: Sí, eran como tres chicas de color, ¿no?
6: Sí, las de Waterfall.
1: Creo que una murió de una
6: accidente. Ella murió
1: de
6: un accidente de avión. No, de avión. Y era la promesa de... Luego, Destiny's... Fue Destiny porque TLC desapareció. Si no hubiera...
1: Yo recuerdo un videoclip de ellas.
4: Sí, sí, vamos, famosísimas ellas. Eran buenísimas y cantaban muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Cuál de estas artistas ganó el Oscar a Mejor Canción Original por un tema interpretado en una película de James Bond? A, Lady Gaga. B, Adele. C, Dua Lipa. D, Kylie Minogue.
6: Adele,
4: es que la otra. Muy bien, esta es muy fácil.
6: Esa era muy fácil.
4: Muy fácil.
6: No recuerdo la peli, cuatro, no recuerdo la peli, pero...
3: A ver, no sé ninguna, qué fuerte. ¿Qué cantante española colaboró con The Weeknd en la versión bilingüe del éxito?
6: Ah, super, ya, no hace falta, anda ya.
3: Blinding Lights.
5: Rosalía.
4: Muy bien, nos han hecho falta las opciones. No. Muy bien,
5: esto
4: vamos.
5: No lo sabías, Puy, sí que
3: no,
5: así.
3: Pero la siguiente sí la sé.
4: A ver, la siguiente también es fácil, ¿eh? Yo he de decir que modifiqué un poco el cuestionario para no complicarlo demasiado. ¿Cuál de estas artistas hispanas popularizó el tema Hips Don't Lie? A, Rosalía. B, Paulina. C,
3: Shakira.
4: Pues ya está. Esta, la cuarta opción era Gloria Estefan.
5: Ojalá Gloria Estefan.
1: Vale. Última pregunta.
3: Última pregunta. ¿Qué artista posee el récord del álbum femenino más vendido del siglo XXI con... Esto lo leo en inglés, ¿no?
4: Con el ¿cómo
3: con
4: se llama?
3: 21 en inglés, ¿no?
4: 21.
5: Adele.
3: Ah, perfecto.
8: Ah,
3: pues
8: ya está. Ya lo de opciones.
5: 21 es el...
4: 21 es Adele,
8: el segundo.
1: Claro. Pues nada. Que se dedica a ese mundo de los churros con chocolate. Hombre. Y al mundo de la música.
5: Una,
1: y
5: una británica dramática nos encanta.
6: Podría haber puesto un poquito más complicado el cuestionario, sí, ¿eh? O sea,
3: pues yo sabía dos de aquí.
4: A ver, yo he de decir que había preguntas un poco más complejas, pero al final dije, no, vamos a...
3: Hay que hacer que queden bien.
1: Sí. Pues oye, que os vaya
4: habéis,
1: muy bien.
4: Os habéis ganado un gallifante y trabajar todo este verano en las churros con chocolate.
1: Teniu molta feina per endavant, així és que adelante, vaya verano nos espera.
5: No, sí.
1: El que hi posem molta
5: il·lusió a tots aquests projectes, sí. Al final, tot i que tot això de diversificar i tot això sembla que tot sigui com molt empresarial, però en el fons hi ha sempre una voluntat creativa, una voluntat de crear experiències, de crear...
1: I que la gent s'ho passi bé.
5: Exacte, de donar espais de creació, de donar espais de festa i que al final tenim una feina molt maca, que és fer que la gent s'ho passi bé.
4: Sí, exacte.
1: Àlex Martín, gràcies per venir al programa Singulars. Manuel Ponce, Manu, moltíssimes gràcies també. Puy Ruiz de Alda, muchísimas gracias. DJ Chica Barata y Alejandro Asencio, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ti.
1: Os espero el día del orgullo LGTBI, que farem el programa,
3: sí.
1: El 28.
3: Sí.
1: El 28 de juny aquí a Radio 4. Moltíssimes gràcies a tots quatre. El programa Singulars acaba per avui. Tornem la setmana vinent, serà diumenge a partir de les 9 del vespre. Avui hem estat en Gorka Delgado, l'Oriol Ortiz i qui us ha parlat, Quim Esteban. Que tingueu una molt bona setmana. Adeu.

0: Radio 4.
1: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra de la nova longevitat. Avui amb un periodisme molt especial. Avui, des del Saló de Fira Gran 2026, a la Farga de l'Hospitalet, l'epicentre de la nova longevitat. És un programa especial, és un espai de ràdio obert, on joves, també i sèniors, comparteixen doncs, allò que diem sempre, criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. Som el programa de les moltes veus. I sempre recordem, l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú. Aquest és un sumari, avui molt especial, obert i holístic, on qui mana és el valor del contingut. Avui, com dèiem, des del Saló, des de la 27a edició, la Fira Gran del Saló de les Persones Grans de Catalunya, des de la Farga de l'Hospitalet. Per tant, amb tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Hem sortit de l'estudi 31, com sempre, des de portem gairebé 2 anys. Avui sortim, diríem, a Hospitalet. Sortim al poble, a la ciutat, a les persones, a aquesta fira, que no és una fira, diríem, sectorial, però potser hi és, i ara me confirmaran, la fira més important de l'aspecte social de la longevitat arreu d'Europa. Juli Simó, president de la Fundació Fira Gran. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Bueno, és bon dia, perquè avui és dissabte, 8 del matí. També s'emet el diumenge a les 22 hores. També saludem a totes les persones que entren a la plataforma de RN, al web de Ràdio 4, i l'estem enregistrant avui, que és divendres, a les 11 del matí. Per tant, avui és benvingut tothom i a tota hora. Gràcies, president Juli Simón, per obrir la porta al sentit de viure a Ràdio 4, a Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, a Fira Gran. Un plaer, gràcies.
2: Un honor.
1: Enrique Cano, ell és cap del Departament i Promoció de les Persones Grans de l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Cano, bon dia.
3: Hola, Manel.
1: Com estem?
3: Molt bé.
1: Molt bé, content també d'estar a la Fira?
3: Content i moltíssimes gràcies per la invitació.
1: Imma Fernández, és la directora d'AFAP. Per tant, Imma, bon dia, també bon dia i benvinguda a tota hora.
4: Bon dia.
1: Bon dia, gràcies. Imma. Gràcies. David Mont, Esther Pasqual, responsable de l'àrea social. Senyora Pasqual, molt benvinguda, entranyable que sigui.
5: Moltes gràcies.
1: Que sigui amb nosaltres.
5: Molt bon dia.
1: Per tant, Pepa Olivares, que és vicepresidenta de Bici sense edat, Pepa? Senyora Pérez, encantat de ser aquí amb nosaltres.
5: Molt de gust.
1: Antonio Martínez de Loyo és advocat i president de la Comissió Sènior del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Senyor Martínez de Loyo, com un plaer sempre tenir-lo aquí, eh?
6: Un plaer per mi també.
1: Gràcies.
6: Bon dia, Manel.
1: Crec
6: bon
1: que acaba d'arribar ara també, perquè aquest és un programa obert. Una persona que veig a la cara i la veig molt simpàtica i agradable, és regidora de l'Ajuntament d'Hospitalet, és Olga Gómez, de l'àrea de cohesió social, no?
7: Exactament.
1: És correcte?
7: Correcte.
1: Benvinguda, és un plaer estar a l'Hospitalet, eh?
7: Per home, tant, també benvinguts.
1: També gràcies perquè ens obre la porta de la ciutat d'Hospitalet. Molt bé, moltes gràcies. Antoni Martínez, t'he saludat. Manel Becerra, ja el coneixem tots, és historiador i president de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya. Manel, avui estàs també, com sempre, com a historiador, com a persona, com a representant. Com estàs avui?
8: Com a fira? Com a persona gran, mira.
1: Com a persona gran. Crec que he saludat a tothom. Veig que van arribant persones. No sé si puc saludar, encara no tenim un micròfon fora, però acaba d'entrar ara mateix en aquest programa Pedro Cano, que és el director general de la gent gran, de les persones grans de la Generalitat de Catalunya. Pedro, bon dia, bona hora. Tens el micròfon ara mateix. Gràcies per ser aquí.
9: Molt bon dia a totes.
1: I a tots.
9: I a tots.
1: I a tots.
9: A totes és genèric inclusiu. Avui és un dia extraordinari, perquè la Fira Gran està a tope de gent.
1: Sí.
9: Vull dir, està tot molt ple, molta gent, moltes activitats, i hem tingut la sort de poder parlar amb 3 dones extraordinàries, 3 noies de 106, camí de 107, i dos de 100.
1: T'has portat, crec que tens al costat la, la Bernat, la senyora
9: Bernat.
1: Però
9: és que les tres són ballar... els agrada ballar les tres.
1: Les tres, sobretot a la Pepita Bernat.
9: A la Pepita.
1: Li pots donar el micròfon. Pepita, bon dia, bona
0: hola,
1: tarda, bona
0: bon
1: hora,
0: bon dia.
1: Benvinguda.
0: Gràcies.
1: Què, li han donat un guardó ara fa una estona, li han donat un diploma? Què ha passat?
9: Què hem fet?
0: Pues com una entrevista.
1: Com una entrevista.
9: Però no millor que el Manel, eh?
0: No, millor que el Manel, no.
9: T'han entrevistat d'una altra manera.
0: D'una altra manera
9: d'entrevistar. Sí, diferent. Bueno, ni millor ni pitjor.
0: No. Ni millor ni pitjor, diferent, eh?
1: Senyor Cano, li puc preguntar a la vida, perquè no sé si m'escolta bé des d'aquí, com se sent, què li ha semblat el guardó?
9: Com te sents?
0: Ah, aquest guardó. Perfecte.
1: Sí.
0: Sí. A punt d'anar a ballar a la tarda.
1: A la Paloma, eh?
0: Sí,
1: Això no ho ha perdut pas encara,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Per tant, gràcies, benvinguts. Continuem el programa, donem entrada.
4: Puc afegir una cosa?
1: Oh, pots, sí.
4: M'agradaria dir que he tingut el plaer de passejar amb la senyora Pepita amb els nostres tricicles i va ser una tarda meravellosa que ens va ensenyar moltes coses. Bueno, amb el Jaume, se'n recorda?
0: El Jaume, sí, molt bé. Molt maco, el Jaume, eh? Molt maco.
1: A
0: veure si repetim.
4: Sí, senyora, ens agradarà molt.
1: La pregunta l'ha fet la Pepa Pérez de la bicis sense edat. És correcte, això, eh?
4: Sí.
1: Molt bé, nosaltres continuem el programa. Ara anem obert. Tenim també altres persones que anirem saludant al llarg d'aquest espai, no? Senyor Juli Gimó, anem a veure, president. La primera edició de Fira Gran, el Saló de les Persones Grans de Catalunya, es va celebrar l'any 1999. Ja portem un temps, no?
5: 27 anys,
1: no? Coincidint amb l'any internacional de les persones grans declarat, doncs, aleshores per les Nacions Unides. Des d'aleshores, diríem, la Fira s'ha consolidat com a, diríem, un referent d'espai social de trobada de la longevitat, no sectorial, no?
5: Exacte.
1: Perquè aquest és un punt... que cal aclarir, no?
5: Absolutament. No és un espai sectorial, sinó que és un punt de trobada, un punt d'informació, un punt de reflexió i un punt de passar-ho bé, però en cap cas és sectorial perquè està obert a totes les generacions.
1: Per tant, estem davant d'una fira de participació ciutadana de les persones, de la gent gran a Catalunya, i com una de les iniciatives, jo diria, i em permet, perquè, en fi, una mica d'investigació, de referència a Europa en l'àmbit de l'envelliment actiu, no? Correcte o estem tirant massa llarg?
5: No, és correcte. La veritat és que ens truquen de bastants països d'Europa preguntant per l'experiència, analitzant l'experiència. Hem participat en estudis inclús sobre Fira Gran i, per tant, sí que podíem dir, no sé si és com a referent, però com a mínim que es genera un cert interès a nivell europeu, això és cert.
1: Acaba d'aterrar fa molt poc Joan Martínez, que el veig aquí sentat aquí davant. Ell és vicepresident del Consell Assessor de les Persones Grans de l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Martínez, benvingut. M'escolta bé, vostè?
6: Li escolto perfectament.
1: Es troba feliç amb aquesta fira a Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 4, Sentit de Viure, jo ho dic tot de cop perquè si ningú... tothom sàpiga on està, eh? I quina percepció té? Com s'hi troba?
6: Molt bé, i a més molt content d'aquesta fira. A mi m'agrada dir-li a tothom que és l'únic espai que es queda a Barcelona i a Catalunya on podem parlar la gent gran de qualsevol cosa que vulguem, on podem gaudir de tot el que tenim i on podem demostrar a les pròpies entitats que participem el nostre guany per dur-li a les persones grans que estiguin bé, que gaudeixin de la vida i, a més, tinguin els seus deures garantits per poder continuar vivint com hem de fer-lo.
1: Moltes gràcies. Catalunya, jo diria, perquè tothom tingui un punt de referència, ho hem dit moltes vegades, però cal recordar. És un dels llocs, de les regions més longeves d'Europa, no? Això no tenim cap dubte. Japó i nosaltres estem amb la batalla, eh? Segurament guanyarem nosaltres amb el temps, en aquest sentit, eh? Per tant, l'esperança de vida mitjana al nostre país ara 83,46 anys, més o menys, eh? Les dones 86,9, els homes 80,72. Nosaltres morim abans que les senyores. No cal que ho expliquem ara, això, ja ho explicarem un altre dia, eh? Però, a més... Bueno, hi ha una cosa de l'ADN. Les dones tenen l'ADN XX, nosaltres tenim XL. Per tant, ens falta una pota de la X. Per tant, no, ja és normal que visquin elles més que nosaltres. Bueno, a part d'aquesta apreciació, diríem. A Catalunya som ara mateix més o menys 1.492.000 persones, 1.500.000 aproximadament. 57% són dones a Catalunya i 43 homes de més de 65 anys. Aquest escenari, què configura? Configura un repte col·lectiu de primer ordre que com a societat cal afrontar amb determinació. Per tant, la Fira, Fira Gran, està fent aquesta acció. Jo diria ara, a veure, des de l'Hospitalet, des d'aquell lloc entranyable de l'Hospitalet que estimem i que estem també a Fira Gran, Olga Gómez, regidora de l'Ajuntament d'Hospitalet. Senyora Gómez, com juguen les grans ciutats, els grans territoris, els grans espais en la lluita contra l'edatisme, en la lluita contra la soledat no desitjada, amb una visió en favor de les persones grans? Què diria vostè, senyora Gómez?
7: Pues diria que ens suposa un repte. Un repte perquè cada vegada som més persones majors de 65 anys, amb noves formes d'envellir, cada vegada, com deies, viuen més i, a més, bueno, com la Pepita, no? 107 anys. Nosaltres en tenim també a la ciutat moltes centenaris, que són savis i sàvies que tenen molt a dir. I per això aquesta aposta en Fira Gran, però no només aquests dies en Fira Gran, amb totes les polítiques que fem des de l'Ajuntament, els casals de gent gran, des d'una mirada transversal, perquè l'envelliment és transversal i intergeneracional, per això mateix amb lo de la cohesió social. Veure les diferents mirades que tothom tenim molt a dir, ells i elles tenen molt a dir i sobretot han de gaudir, no?, d'aquests anys de vida i viure sense filtres.
1: Aleshores, de totes les coses, avui és un programa especial, com ja sabem, no? Sentit de Viure no es troba avui en l'estudi 31 del barri Sant Martí, de Sant Martí al carrer Boronat, a l'edifici de Ràdio Televisió Espanyola, a l'edifici de Ràdio Nacional d'Espanya, de Ràdio 4. Avui hem sortit. Hem sortit a Fira Gran, a l'Hospitalet, a la Farga, i és un moment molt entranyable, perquè no és un tema. Avui no tenim un tema de debat. Avui tenim un ecosistema infinit sobre la longevitat. Anem a veure què pensem tots plegats. Per exemple, jo diria que dins d'aquest escenari tot representa un avanç social, però també planteja reptes estructurals, no, i difícils.

0: vegada més important i que pensem que només des de l'acció comunitària amb els voluntaris com a principals agents d'aquest canvi, només buscant propòsits de vida a les persones grans, ajudant a que tinguin aquests propòsits de vida i aquesta integració dins del barri, dins de la comunitat, podem lluitar contra aquesta soledat no desitjada.
1: I aquesta soledat no desitjada afecta no únicament a les persones. L'altre dia parlava amb persones grans que no tenen fills. I un dels, sí. És un tema que tractarem a sentit de viure el proper programa, perquè hi ha un factor diferencial. Els fills et cuidaran o no et cuidaran, et faran cas o no et faran cas, Però si no tens fills, el drama és molt diferent, no?
0: Sí, són dos paradigmes diferents. La persona que està sola i ha tingut fills i es troba sola, a vegades aquesta soledat és més cruel, perquè no s'ha preparat, potser no s'ha preparat per quan vindrà. Confia en que hi haurà uns fills a darrere, a vegades uns nets, i per les circumstàncies que siguin, no hi són. La persona que està sola, que no té un suport familiar des d'un inici, doncs ha de ser la societat, la comunitat...
1: La comunitat, no?
0: Qui, les lleis, els elements públics, qui es doni suport amb aquestes persones grans.
1: Maria Àngels Gómez, acaba d'entrar ara fa també una estona, la tinc aquí davant. Maria Àngels, ella és secretària general de la UGT, de la Unió de Jubilats i Pensionistes. Maria Àngels, molta feina també avui, no?
2: Sí,
1: quina és la teva... Ja ens estem escoltant tots, Perquè la pregunta és, pot ser molt genèrica, com veus la longevitat? En quin punt estem sota el teu criteri?
2: Bueno, estem com estem. Les persones grans, que és la visió que donem, encara som invisibles. Sí que és veritat que el tema de l'edadisme i tot s'està millorant, s'han fet moltes coses, s'ha treballat moltíssim,
1: sí.
2: Ja no som tan invisibles, però encara continuem. Tenim feina per molt de temps. I el tema de la soledat, és terrible. És veritat que també les persones joves també la senten, cada vegada més. Cada vegada són els joves els que estan més aïllats.
1: Sí.
2: Però no moren com morim les persones grans. I sobretot les dones grans. Les dones grans, ja sabeu, que tenim una doble, una triple discriminació i a vegades hasta encara més. Ens sentim molt vulnerables i, a més, callades. Silenciades,
1: invisibles també
2: sí.
1: Alhora, no?
2: Sí.
1: Amb tot plegat, hi ha qüestions que no puc pas deixar a banda, no? Que són les malalties, les demències, que també es tracta a la fira, no? La fira no és únicament la joia de divertir-se, que sí que ho és, de veure cada stand, quina és cada proposta que tenim, sinó també com el tractem des de Fira Gran o des de la vida, com abordem l'impacte del Alzheimer, no? I de les altres. A més, és un tema que el vam tractar fa una setmana al programa, una de les malalties que no només afecten a les persones diagnosticades, sinó també a l'entorn familiar. El tema sempre dels cuidadors, de les cures i els cuidadors, no? Per tant, des de l'associació de la FAP, podríem dir, Imma Fernández, directora de FAP, quina seria la vostra reflexió, el vostre pensament en aquest sentit?
3: D'acompanyament a les famílies.
1: Sí, del que penseu que és tot plegat, la importància de l'Alzheimer, el paper, el rol que juguen les famílies i sobretot la importància dels cuidadors, no?
3: Bueno, yo creo que las familias somos las grandes, como comentaba antes la compañera, también somos las grandes invisibles. Las familias hasta ahora hemos soportado, por ejemplo, el sistema de la dependencia. Sin las familias, que próximamente el 6 de junio hará 20 años de la ley de dependencia, que fue una revolución social inacabada 20 años después, y gracias a las familias, gracias al soporte que han dado las familias de una manera invisible, han aguantado, ¿no?, esta ley de dependencia. Somos las familias las que, quizás también por esta herencia que tenemos
1: sí.
3: aquí de cuidado, somos las familias las que aguantamos, cuidamos, y hasta que no estamos sobrecargadas, no es cuando pedimos ayuda para que nos den recursos, ¿no?, para acceder a esos recursos sociales.
1: El president, jo l'he dit, estava mirant el president de Fira Gran, i estava, és un tema que a mi em sembla que la lluita contra la soledat és un tema no volguda, és un tema de primera magnitud, Però el tema de la cura i els cuidadors sembla

0: des de Fira Gran, aquest any és un dels temes essencials, no? Què penseu? Quina resposta tindria a el que ens està dient ara?
1: Sí, vull dir que la importància dels professionals en la cura, aquells que estan atenent a les persones que estimem, aquells que estan des de qualsevol vessant, sí, del sector sí, sí. social, del sector hospitalari, del sector de residències, etc., són uns professionals que els tenim una mica invisibilitzats. I a través d'aquest foro que hem organitzat, el que intentem és donar-los visibilitat, informació, connexió, perquè entre ells tampoc tenen masses oportunitats d'interactuar i de compartir experiències. I hem fet aquesta trobada amb aquest objectiu, no?
0: Per tant, senyor Simó, jo diria dels molts temes que tenim sobre la taula, que és la lluita contra la soledat no volguda, diríem la promoció de l'envelliment actiu i saludable, la denúncia contra l'edatisme o la forma de discriminació per raó d'edat, la defensa dels drets de les persones grans, la cura i els cuidadors. Fira Gran, amb tot aquest ecosistema de situacions, quin és el propòsit, diríem, perquè la nostra audiència entengui el punt on estem, quan dèiem a l'epicentre, l'altre dia estava escoltant que estem a l'epicentre de la longevitat europea. No? Bueno, jo ho dic tal com ho vaig escoltar. Què pensa vostè?
1: Bueno, has definit els pilars amb els quals es sosté Fira Gran, no? Llavors, en aquest sentit, totes les activitats, tot el contingut, tots els pensaments i tot el que volem és per treballar amb aquests pilars, no? L'envelliment actiu, la soledat no desitjada, tot el que són les cures, tot el que és el tema també de la bretxa digital, tots aquells problemes que afecten a les persones grans, d'una manera o una altra, són els que intentem que tinguin sortida a través dels continguts de Fira Gran.
0: Per tant, dins de tot això, no pas vull oblidar un tema que és la transformació digital, no? El tema, ja no dic de la intel·ligència artificial, que cada dia surt a tot arreu, però hi ha una gran, diríem, bretxa amb aquest aspecte. Per tant, la incorporació de la intel·ligència artificial, com deia, és un fet, òbviament, i les noves tecnologies aplicades a la salut. Això és un avanç. Ara bé, l'autonomia personal, les cures, les oportunitats per millorar la qualitat de vida de les persones grans i dels seus cuidadors, tot el procés digital, que també genera moltes desigualtats, ho veiem molt sovint, i sembla que el 2026 encara no les tenim superades. No? La bretxa digital continua excloent a una part important de la població més gran de 65 anys. Per tant, què necessitem? Jo diria que queda clar que és una tecnologia accessible, humana i inclusiva. Montserrat Barceló, la teva opinió.
2: Doncs, evidentment, aquest gap cada cop es fa més gran, però avui vinc una miqueta jo a demanar a aquestes persones grans que ens estan escoltant a la ràdio i que estan avui aquí al plató amb nosaltres, que nosaltres també hem de fer els nostres deures. És molt important, com a persones grans, doncs, que no pensem que això ja no va amb nosaltres, que és massa tard per nosaltres la part tecnològica, sinó que l'abracem. I aquí us vinc a dir que hi ha centres cívics, que hi ha casals de dia, que tenen un munt d'activitats i un munt de formació, perquè és que viurem molts més anys. Quan ara tenim 75 anys, viurem 20 més, amb la qual la tecnologia cada cop serà més. Abracem-la, no? I aquí convidar també el president de Fira, que hi hagin més estants, més companyies amb tecnologia, perquè n'hi ha moltes dedicades. I una altra cosa, Manel, tenim un poder davant d'aquestes companyies digitals molt gran. Cada cop són més les persones grans que consumim, tots teniu mòbil i tots teniu un poder tremendo de dir prou i volem les coses diferents. O sigui, que utilitzeu aquest poder i sobretot abraceu-la, formeu-vos perquè estareu molts anys utilitzant aquesta tecnologia.
0: Estem oberts. El nostre programa està obert avui a la fira, 600 ulls de fondo, persones que parlen com és normal, no? Jordi Sánchez, que també acaba d'aterrar ara mateix, ell és president de Connex, no? És...
3: Bon dia.
0: Sí, aleshores, aquí de què estem parlant? Estem parlant del coneixement. Estem parlant del coneixement compartit. Estem parlant del talent de les persones grans que puguin utilitzar, que puguin ser útils envers la societat. Estem parlant d'això, senyor Sánchez?
3: Quan finalitzem l'època laboral, nosaltres hem adquirit uns coneixements i unes experiències molt, molt extenses, molt àmplies. I llavors ens donen un copet a l'esquena i ens diuen ara plegui i vagi a disfrutar de la vida. La majoria no ens han educat per disfrutar de la vida. I llavors tenim un xoc bastant important de dir, bueno, i ara què haig de fer jo? Abans la vida es prolongava 5-10 anys. Ara ja estem veient de que això es prolongarà molt més. La gent arribem a aquesta jubilació doncs, amb una plenitud física, intel·lectual, molt important. I llavors, a Connex tenim molt clar aquest concepte i llavors el que intentem és que la jubilació sigui activa. És a dir, tot el que jo he adquirit d'experiències, de coneixements, els vull transmetre amb altres persones. Jo em mantindré viu perquè haig de seguiré fent una funció.
0: Correcte,
3: que
0: sí.
3: Serà molt important, sí. I algú se'n beneficiarà. I això és la tasca que nosaltres estem treballant.
0: I aquesta tasca està... En quin punt es troba? Hi ha una consciència clara envers tot això que està explicant vostè?
3: Bueno, intentem que estigui. És difícil, o sigui, nosaltres funcionem, som un voluntariat total,
0: sí.
3: La gestió es fa per persones voluntàries i costa bastant de transmetre aquest sentiment de voluntarietat. Tothom ens volem distreure, tothom vol fer, però adquirir compromisos no és fàcil.
0: És curiós, és curiós, és molt interessant, però molt, m'estic adonant del que està succeint aquí a Fira Gran. Quantes voluntats, no, senyor president? Quantes voluntats, quantes iniciatives, quant pensament. Estem davant d'una revolució sènior que fins i tot no la coneixíem, no?
1: Absolutament, absolutament. És el que deia, jo, em sembla que era la companya, la Olga Gómez, és el que deia, no? O sigui, hi ha una evolució sobre l'envelliment que està revolucionant totalment des d'un punt de vista sociològic, demogràfic, econòmic, social, i en aquest sentit estan en un moment del Big Bang, no? És allò que ens està agafant a tots una mica a contrapeu.
0: Estem a la zona zero encara, no? Estem començant tot aquest procés. Un dia recordarem aquest moment. Un dia recordarem el programa Sentit de Viure de l'any 2026. Tant de bo que el recordem amb bona actitud i diem com ha evolucionat tot plegat. I nosaltres també amb bona voluntat, amb orgull, amb amor sobretot, estem contribuint des de Ràdio 4 i des de Sentit de Viure amb aquest procés, no?
1: Absolutament.
0: I això ens dona, en fi, ens dona una empenta extraordinària. El públic que tenim aquí davant avui, si algú vol parlar, jo preguntaré d'aquí una estona, vagin preparant, perquè no sé què els hi preguntaré, però el micròfon començarà a córrer per aquí davant, Per tant, també gràcies al públic que ens acompanya, que està aquí davant, i això sempre ens dona coratge. El Saló, diríem, que acull també iniciatives socials innovadores que ens simplifiquen noves formes d'acompanyament, no? Destaca que el projecte de donar voltes inclusives amb bicicletes, en tricicles, elèctrics o no, adaptats. Aquesta iniciativa permet... Què permet? Permet que persones grans amb dificultat de mobilitat puguin tornar a gaudir de l'espai públic voltant per Barcelona, per on sigui, amunt d'una bicicleta. Per tant, Pepa Pérez, ella és vicepresidenta de bicis sense edat. Es tracta d'això, no, senyora Pérez?
2: Sí.
0: D'anar en bicicleta i no importa l'edat i no importa la dificultat? Com ho diríem, això?
2: Jo diria que és molt més que això, no sols, que pot tenir un impacte a tres bandes. La primera seria la lluita contra l'aïllament, que és la que genera la gent que passegem, que són gent normalment de residències, centres de dia o pisos inclusius. Genera comunitat perquè la gent ens veu pel carrer i puc dir que és un voluntariat que genera molta simpatia per la gent que ens veu voltant amb els nostres tricicles i també genera pels voluntaris... ens dona molta satisfacció i es generen unes connexions intergeneracionals i no és solament important el passeig, sinó tot el que això comporta.
0: Què vol dir les connexions? Sembla que ho entenc, però m'ho explica vostè, ens ho explica. Les connexions intergeneracionals, això ens sembla capdalt perquè la nova humanitat, la nova longevitat, no podrà avançar sense aquesta connexió, digui'm.
2: Doncs, per exemple, en un passeig que surten tres tricicles, pot haver-hi voluntaris entre 20 i 75 anys, perquè tenim voluntaris amb edat d'estar passejat, estar passejant en lloc de pedalejar, i podem passejar gent de 70, 80 o més de 100, com era el cas de la Pepita, que us he dit
0: no,
2: que
0: no tenim límit d'edat? No tenim límit de l'edat per anar en bicicleta?
2: Per passejar, no. El company més... més longevo, diríem, és un company que està a Sant Just d'Esbert, que té 78 anys i fa molts passejos.
0: I fa molts. Potser m'apunto un dia, també. Eh? Jo tinc 75, o sigui, ja em toca, diríem, també apuntar-me.
2: A mi m'agradaria donar-te avui una petita volta a la fira perquè sapiguis de què parlem.
0: En bicicleta?
2: Sí, sisplau.
0: Ah, està bé. Sense micròfon, per això, eh?
2: Vale.
0: M'han promès que el micròfon... Sense micròfon, va, d'acord. Per tant, parlem també d'un tema que a mi em sembla important, ja que estem a la taula tots i també en tenim representants de l'Ajuntament, regidors de l'Ajuntament d'Hospitalet, també de Barcelona, què estan fent les grans ciutats, però què està fent la llei? Ara, fa una estona estava en Pedro Cano, que ja hem parlat alguna vegada, com saben, el responsable de la gent, de les persones grans de la Generalitat, però un saló sense llei no pot ser, però no ho estic dient en el bon sentit. Un saló Fira Gran també fa una part de la nova llei en procés de la gent gran a Catalunya, al Parlament de Catalunya, que estan debatint, han entrat en el procés, no? Per tant, és un pas molt important en el reconeixement del dret de les persones grans. Per fi, és molt possible que des del 2027, Catalunya 2028, ja veurem, depèn del debat, tingui la llei de la gent gran, de les persones grans de Catalunya. Crec que són 72 articles per defensar els drets i la dignitat de les persones. Per tant, és un actiu i participatiu molt important. Antonio Martínez de Loyo, ell és president, com vostès saben, de la Comissió Sènior del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Antonio Martínez, quina és la teva visió, percepció de tot aquest tema?
4: Que en aquesta fira penso que s'ha de conèixer també que existeix en programació una futura llei de les persones grans a Catalunya. Des de la Comissió de Normativa del Col·legi de l'Advocacia estem fent un seguiment i ja tenim elaborades 75 esmenes en aquesta proposta de llei. El primer que hem fet és posar en qüestió el nom. Pensem que no som gent, que som persones. Per tant, la primera esmena ha sigut no dir-li una llei de la gent gran, sinó una llei de les persones grans. Ara el que hem d'aconseguir és no solament aquest seguiment i participació, sinó també que s'agilitzi el procés parlamentari. No abans de 2 anys tindrem aquesta llei al butlletí oficial de la Generalitat. Per tant, el tema seria intentar que sigui ràpid, perquè cal pensar també que és una llei molt programàtica, senyala drets, però no com s'han d'executar. Aquesta execució d'aquests drets que estan proclamats en aquesta llei, en aquesta proposta de llei, s'hauran de desenvolupar mitjançant reglaments. Per tant, tenim per davant una llarga vida jurídica perquè aquests drets siguin una realitat.
0: Tindré un parell d'anys per davant, o potser menys?
4: Intentarem que sigui menys, però les millors previsions parlen d'un parell d'anys.
0: Sí, estem al 2026, al 2028 tindrem llei. Hauríem de tenir llei. La pregunta que ens fem, i que faig, és què fem mentre estan? En aquest camí, què fem?
4: Intentar que la llei sigui la millor llei de tots per la gent gran.
0: D'acord.
4: Per les persones grans.
0: De tot aquest tema, senyor Antonio Martínez de Loyo, el paper de la diversitat a les persones grans. Clar, una llei ha d'acollir moltes coses. La gent gran d'avui és què diríem, és una generació diversa, activa i formada amb una història molt dinàmica al nostre país. I conviuen perfils, trajectòries vitals, realitats socials molt diferents, no? Per tant, existeix una gran capacitat de contribució social i cultural i comunitària i també aquesta visió intergeneracional que jo deia. La diversitat de les persones grans, diríem 2 punts, és una generació activa, plural e imprescindible. Manel Becerra, la vostra opinió.
5: Doncs acabes de definir el que és l'univers de les persones grans, que és un univers en les que està ple de persones grans, sobretot dones, s'ha de dir, que és un univers divers, que són persones actives, que és la millor formada de la història, segurament, amb un gran compromís comunitari, amb una contribució social, cultural. És un gran actiu econòmic, sobretot per a l'economia de proximitat.
0: Sí.
5: És a dir, els seus recursos tornen rapidíssimament al sistema i suporten o aguanten que l'economia de proximitat funcioni. I després amb un gran compromís col·lectiu. Per ser quasi telegràfic, voldria acabar dient o recordant que són el 20% de la població, però també són el 30 i pico per cent del cens electoral. Vull dir, tenint un poder potencial a l'hora de decidir les polítiques que es van fer a nosaltres en sanitat, en dependència, en pensions, un poder molt important. I m'agrada dir, d'una manera així més o menys mitinera, si em permeteu, que estem a tot arreu i fent de tot.
0: Jo crec que un dels temes que no puc pas deixar sobre la taula de Fira Gran aquest matí de divendres, que estem enregistrant el programa avui de 11 a 12 al matí, que demà a les 8 sortirà per antena i el diumenge a les 22 hores, i després també a la web de Ràdio 4, a la plataforma de RN. No? Per tant, descobrir, què vol dir això? Descobrir, escoltar la ciutat. Què vol dir escoltar la ciutat? O com la ciutat escolta les persones. Descobrir totes les activitats culturals i formatives com iniciatives de la soledat, que sempre trec el tema, però és un tema cabdal, fonamental. Que les ciutats de Barcelona, també Hospitalet, ara li preguntaré a la regidora, que posa a l'abast de les persones grans com gaudim, com aprenem i participem activament en aquesta nova etapa vital. La pregunta és que li feia abans a la regidora de l'Hospitalet, li faig ara a l'Enrique Cano, que és cap del Departament de Promoció de les Persones Grans de l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Cano, què fem a les ciutats? Com cuidem? Com projectem? Com emparem? Com estimem a les persones grans?
6: Hola, bon dia. Mireu, nosaltres, l'Ajuntament de Barcelona, l'any 2017, va prendre una decisió en relació a la intervenció en les persones grans, que va ser separar el que era l'atenció social de la promoció. I va crear una direcció, que són nosaltres, que treballem exclusivament al tema de la promoció. No treballem l'atenció social, es treballa des de l'Institut Municipal de Serveis Socials, i nosaltres el que fem és, com deia el company Dacones, facilitar tot l'envelliment actiu saludable de les persones grans pel que puguin continuar, que puguem continuar gaudint de la molta vida que ens queda, no? Treballem aspectes de bretxa digital, treballem temes d'accés a la cultura, accés als museus, al Museu Tesperan, al museu més gran, el Can Coral amb el Cantagran, l'aprenentatge digital en relació a la bretxa digital. Tenim 40.000 projectes que us convido a que entreu a la nostra web, barcelona.cat/personesgrans, o a una app que tenim que es diu BCNM65, que tenim penjat tota la informació també en relació a l'atenció social, però tots els projectes i serveis que fem en relació a l'envelliment actiu saludable de les persones grans.
0: Per tant, anant de Barcelona a l'Hospitalet, d'un ajuntament amb un altre, Olga Gómez, com deien, és regidora de cohesió social de l'Ajuntament d'Hospitalet. Com s'enfronta? Com s'enfronta un ajuntament com l'Hospitalet amb tanta densitat, diríem, no? Amb tanta densitat, també tan diversa, no? Barcelona ho és, però l'Hospitalet, si té alguna
7: cosa... També ho és.
0: També és la superdiversitat, no? Des d'un ajuntament, entenem la feina que s'ha de fer? I com l'entenim que fer? Què ens diria?
7: Entenem perquè els escoltem molt. Estem acompanyant, estem amb ells i elles, i sobretot, més enllà de totes les polítiques que considerem, de tota l'activitat cultural, diversitat, fent també aquest acompanyament des del punt de vista integral, des dels diferents serveis i de les diferents àrees que podem intervenir en una persona, posant a les persones en el centre de la qüestió, ja sigui amb la bretxa digital, amb les noves formes d'envelliment, com a la cultura, diferents tipus d'activitats, fins i tot abans havia comentat, no?, el coneixement que tenen i les ganes d'aprendre i de continuar adquirint coneixements.
0: La nova longevitat ens convida a canviar la mirada. A Sentit de Viure a Ràdio 4 volem posar veu en aquest canvi de mirada, avui des de Fira Gran 2026. Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte a Ràdio 4 i a tota hora al web i a la plataforma de RN, un nom, un non-stop, un no aturar-se de reflexions, de pensament, de criteris, d'oportunitats, d'experiències. És el programa de les moltes veus. I com dèiem, experiències que ens ajuden a projectar junts què? Un nou sentit de viure. Un futur on ningú no hi sobra. Un compromís al servei de la ràdio pública a Catalunya, Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
8: Sentit de viure. no sobra ningú.
0: President, no sobra ningú, no?
1: Ningú.
0: Com ho diríem, això?
1: Diríem que hem d'aprofitar el capital social de les persones grans, el talent de les persones grans, el que volen fer les persones grans i, sobretot, sentir la veu de les persones grans. És fonamental que la societat comenci a ser conscient que les persones grans són un eix que pot ser superútil pels grans reptes que tenen, que tenim tots com a societat. I, per tant, no ens podem permetre perdre aquest capital social que representen les persones grans.
0: A veure, ja el públic vol dir coses. Avui el públic també ens honora que vulgueu preguntar. Com es diu vostè?
9: Em dic Marisol.
0: Marisol, és de Barcelona, d'Hospitalet?
9: No, jo soc de Barcelona, sí. I soc la secretària d'una associació.
0: Digui'm.
9: I aleshores voldria també aquí fer esment, perquè s'ha parlat molt de la persona gran, activa, intel·lectual, físicament, en tots els sentits. Però jo vull fer un esment per les persones que estan en final de vida. El 70% de les persones que estem aquí tindrem un final de vida. Aleshores, és aquell espai on, des de que ens diuen que tenim que sabem que tenim una malaltia crònica i ens diuen que tenim un pronòstic de vida entre 12 i 6 mesos, aquesta qualitat de vida que tenim que tenir durant aquest temps és molt important. La nostra associació, doncs, treballa per acompanyar aquesta etapa de la vida. Hem de ser conscients. El 70% tindrem aquesta etapa. Està molt invisibilitzada. No tothom té els drets a tenir-la el més digna possible i amb la major qualitat. Nosaltres treballem perquè tothom, independentment de la malaltia, tingui dignitat i correcte, qualitat de vida en aquesta fase de la seva vida.
0: Hi ha un senyor que està al seu costat, que està dient que sí amb el cap. No sé, li pot agafar el micròfon, vostè? Sí, està d'acord amb el que diu, no?
10: Molt d'acord.
0: Com es diu vostè?
10: Narcís.
0: És d'on és vostè?
10: Jo soc d'aquí, de l'Hospitalet.
0: De l'Hospitalet. Sí. Narcís, diu, eh?
10: Sí.
0: Què vol dir, Narcís? Digui'm, expliqui's. L'escoltem, amb carinyo.
10: Bueno, jo, tot el que has dit està molt ben dit i no afegiria res més. Reivindicar les persones grans, tenim el dret de tenir tot allò que ens correspon, només.
0: Des de la taula hi ha alguna pregunta, alguna reflexió? Em sembla que volia parlar.
11: Digues. Sí, no, jo solamente quería decir que la ciudad de Barcelona, la ciudad de Hospitalet, que se está hablando, ¿no?, de la amigabilidad, de ciudades amigables, y que también hay que ser amigables con las demencias, y que a las demencias, a las personas que tienen demencia, tanto en fases iniciales como en fases más avanzadas, que no las excluyan de la sociedad y que podemos dar todavía mucho a la sociedad y disfrutar mucho de la sociedad.
0: Vostè, creo que hi ha una exclusió, diríem, sí, estructurada, no pensada. ¿Cómo definiría vostè això?
11: Sí, una amigabilidad y una inclusión, y más que inclusión, no exclusión, porque todavía podemos disfrutar de museos, de actividades, o de ahora no me sale la palabra, museos o no me sale la palabra.
0: De participación
11: comunitaria, ¿no?
0: Comunitaria, sí.
11: Creo que podemos hacer muchas cosas y a veces seguimos estigmatizando a las personas con demencia, incluso las propias familias. Y las personas con demencia pueden seguir disfrutando de la vida.
0: Yo, ahora está, amb això que estava dient ara vostè, estava mirant l'Ester Pasqual, responsable de Bismón, i estava pensant el que estava dient vostè, a més amb la soledat no volguda, el qual és un mix mortal, no?
12: Sí.
0: No?
12: Sí, el que jo també pensava quan ella deia això, el tema de l'edatisme. L'edatisme és la barrera principal que fomenta la soledat. Si com a societat no trenquem aquestes barreres, hi ha edatisme en gent jove, hi ha edatisme en gent gran, hem de trencar aquestes barreres per poder veure a les persones grans com un valor, com el valor que són dintre la societat.
0: Antonio, què volies afegir-te?
4: La llei de la que parlaven abans contempla específicament com un pilar fonamental la lluita contra l'edatisme, inclús no només com una declaració de principis, sinó establint protocols justament per poder detectar les situacions en què es pugui produir l'exclusió amb motiu de l'edat.
12: este.
0: El micròfon, el podríem acostar al micròfon. Hi ha una senyora que porta un mocador verd, no? Sí, aquesta senyora amb mocador verd, jo em sembla que té moltes coses a dir. Ho estic intuint, no?
9: Sí.
0: Perquè vostè és... és lluita pels drets de les dones.
9: I tant.
0: Porta 20 anys de lluita, em sembla.
9: 25.
0: M'acaben de passar un paper ara mateix, eh? No és que jo sigui visionària. M'acaben de passar...
9: 25.
0: Expliqui'm. Es vol presentar? Qui és vostè?
9: Sí. Som l'Associació Ciutadana pels Drets de les Dones, que lluitem per les pensions de viduetat dignes. El 25 d'octubre de l'any 2000 vam presentar 730.000 signatures al Parlament.
0: Sí, sí.
9: I, bueno, al cap d'uns mesos ens van dir que quedaven arxivades.
0: I com està ara aquest tema?
9: Bueno, nosaltres, com que les van arxivar, vam decidir fer manifestacions i durant molts anys hem estat cada 25 de mes a la plaça Sant Jaume, que tallàvem la circulació i tot, perquè eren moltes, ara són poques.
0: Per què? Per què sou poques? Perquè em passen coses de la vida, no?
9: Perquè passen coses, perquè moltes ja
0: no hi són. Ja no hi són, ja no hi són. Però no hi ha una nova relleu intergeneracional, diríem?
9: No.
0: Per què no fa una crida? Agafi els micròfons de Ràdio 4, Sentit de Viure, faci una crida ara mateix.
9: Això, sí.
0: Digui-ho.
9: Sí, sí, que totes les dones que es posin amb nosaltres per lluitar per unes pensions de viduetat dignes. De moment estàvem al 45 quan vam començar i ara estem amb el 60.
0: Ja, sí.
9: Però encara no és...
0: Encara no, eh?
9: Encara no, perquè la llei ha fet una cosa molt mal feta, que diu que el 60% el cobren les que no tinguin altra pensió. Però, en canvi, n'hi ha moltes que cobrem una pensió molt petita. I, en canvi, les que cobren rentes de capital,
0: sí, sí,
9: fins a 7.000 a l'any, tenen dret al 60%. I, en canvi, les que cobrem 200 euros de jubilació, com és el SOBI o com és molta, no tenim dret. I això és la nostra reivindicació d'ara.
0: A veure què diuen el Col·legi d'Advocats de l'Advocacia de Barcelona, el seu president dels sèniors, Antonio Martínez de Loyo.
4: Que la futura llei de les persones grans contempla també aquest apartat. Per corregir aquestes situacions, la llei preveu mesures econòmiques, concretament ajudes complementàries per a les pensions baixes i una futura renda de garantia de la ciutadania, que pretendria justament aconseguir un nivell de dignitat que és un dels pilars d'aquesta futura llei. Trigarà, perquè parlaven de 2 anys, però esperem que un dia sigui una realitat.
9: Val, però nosaltres demanem això, que les que no cobrem, o sigui, rentes de capital, sinó una jubilació perquè hem treballat i perquè sigui, per petita que sigui, no tenim dret al 60%. Això és el que reivindicarà.
0: Bueno, queda, Antoni Martínez de Loyo, queda clar aquest tema?
4: Claríssim.
0: L'haurem de posar sobre el fil a l'agulla sobre el tema, no? Està dient que sí al president. Diu-li, senyor Simón...
1: Jo estic absolutament d'acord amb l'Antoni Hernández, que és la presidenta, i a part és una lluita admirable de dones grans, de dones molt grans,
0: molt, sí,
1: que les veies a cada 25 del mes tallant la circulació al carrer Ferran.
0: Encara,
1: per la plaça.
0: Encara ho farien, eh? Jo l'estic veient amb ella, té la força. Quants anys té vostè? No s'ho ha dit. Quants anys té? 78 anys, eh? 78.
8: Amb el mocador verd,
0: Sí, amb el mocador verd.
1: Són les dones del mocador verd.
0: Són les dones del mocador verd. Bé, per això m'he fixat amb el mocador verd i he pensat... Ui, digue'm.
9: Tenim aquí la vicepresidenta, que té 10 anys més que jo.
0: I on està la vicepresidenta?
1: La Joana.
0: A veure, vicepresidenta, agafi el telèfon. Ai, el telèfon, el micròfon. Com que estic a l'estudi, 31, sempre penso que hi ha el telèfon. I avui hi ha el micròfon. Com es diu vostè, presidenta?
13: Jo em dic Joana Torruella.
0: Sí, Joana.
13: I jo vaig ser de les pioneres que vam començar el 97 a començar les firmes per poder portar a Madrid totes les firmes, que ha dit 730.000 firmes. Des de llavors va ser el 97 que la Pilar Mora va ser la fundadora d'això, junt amb el seu marit, que em va dir: Joana, ara a partir d'ara ja vindràs a mi. Això era el mes de juliol, i el mes de setembre ja ens veies amb les carpetes buscant firmes per tot arreu, que jo deia, bueno, a la presó ens portaran, perquè deien, la gent gran ens deia: xica, y si tengo que poner el carnet de identidad me van a sacar la paga. Jo li deia, no us traran res, perquè no volien. En canvi, la joventut, tinc que donar una aleluia a la joventut, tots se'n van firmar, tots. No, hi ha joventut molt maca.
0: La joventut, perdoni, disculpi, la joventut d'aleshores o la... Ara mateix també passaria el mateix?
13: D'aleshores, ara només sé, conec els nets. Però no
0: conec. Només coneix els nets, ja.
13: Però les d'aleshores, anava per les universitats, anava per d'això i tothom em firmava. En canvi, anava pels casals, o anava d'això i em deia, ui, no, això no. I a hores d'ara hi ha gent gran que encara no em volen firmar.
0: Encara, i per què no volen? Quin és
13: perquè
0: el que diuen?
13: Perquè ara estem demanant firmes per l'atletisme i tot això, i hi ha hagut persona que m'ha dit no, jo ja ho tinc, perquè tinc que firmar. Mira, aquesta persona li hagués dit...
0: L'hagués fet alguna cosa, eh?
13: Sí.
0: Quants anys m'ha dit que té, Joana, vostè ara?
13: Jo en tinc 88.
0: 88 d'edat cronològica,
13: sí.
0: Deu tenir uns 32...
13: I el mes que ve em faig 89.
0: Bueno, i d'edat biològica deu tenir uns 32 aproximadament, no? per la força que mostra que té... Ha estat un plaer, Joana. Gràcies. Vol fer un crit final, una comanda final, una proposta final als que no signen, als que sí signen, a la gent jove? Digui'm.
13: Home, jo dic a tothom que ens escoltin, com sempre hem estat, que és la joventut que té que escoltar la història que hem tingut que treballar tots. Jo dic, i els que no vulguin firmar, que s'escoltin, que potser el dia de demà també es trobaran igual que nosaltres.
0: Escolti, cap dubte això, eh? Cap dubte. Això ho tenim molt clar, per això, com sentit de viure té aquest tarannà també intergeneracional.
13: Clar.
0: Perquè volem posar, donem veu, als que no han tingut veu durant molts anys, perquè això sentit de viure, vostès estan aquí, parlen i expliquen, i el programa s'exhaureix molt, molt ràpidament, però el sentiment queda. Per tant, jo crec que sentit de viure està complint aquesta missió i m'honora molt escoltar-la. M'honora i em dona un sentiment i un orgull molt especial. President, vostè volia dir no sé què afegir-se?
1: Jo m'afegeixo a el que diguen l'Antònia i la Joana, a tot. No, però volia posar com un exemple, de posar Fira Gran en la lluita que fan les persones grans. O sigui, des del minut zero hem estat al costat d'elles intentant recollir firmes, intentant donar-los allò, l'espai,
0: sí,
1: que és Fira Gran per la seva, però ho hem fet amb moltes coses, no? I per tant és un exemple clar de que elles per què estan a Fira Gran, doncs per això, per buscar aquesta signatura, seguir aquesta lluita i li posem a l'abast d'elles aquesta oportunitat.
0: Insisteixo. Digue'm, volia dir, perdó?
13: Jo vull dir que jo celebro el de Fira Gran, que des del bon principi hem pogut estar amb ells, ens han ajudat a tots i nosaltres també volem estar amb els presidents i tots els de Fira Gran, que han treballat molt i així ens han donat a conèixer les coses.
0: D'acord. Ara s'escoltarà el programa Sentit de Viure, no? Per quan...
13: Però
0: a partir d'ara per sempre més, diríem, no?
13: Bueno,
0: no només una vegada demà,
13: quan
0: no?
13: Quan pugui.
0: Quan pugui, no sempre. No, escolti, el pot escoltar a la web de Ràdio 4 a qualsevol hora del dia, 24 hores del dia, a qualsevol moment. Escolta, jo estava parlant amb Jordi Sánchez de Conex, el president. Senyor Sánchez, que té el micròfon allà vostè, de tot això que està escoltant, el talent, com sumem diríem, el talent, com sumem les experiències, com sumem l'estat vital de les persones, no? Quina reflexió fa vostè de tot el que està escoltant, per exemple? Què rep?
3: Bueno, rebo molts inputs, rebo moltes idees i aquestes idees les hem de transformar, les hem de traslladar al que estem fent. O sigui, nosaltres hem obert molt el vano de les activitats perquè ens hem volgut també adaptar als temps. O sigui, aquesta associació té 41 anys. Vull dir, no l'hem inventat ara. Vull dir, i la filosofia es manté molt viva actualment. Inclús crec que la projecció és que anirem a més. Tenim més camp per treballar, tenim més camps per recórrer, tenim més gent preparada, i això és el que hem d'anar hem d'anar treballant. Vull dir,
0: d'acord. Aquesta... Aleshores, de tot el que estem dient, senyor Cano, cap del Departament de Promoció de les Persones Grans, jo vaig preguntant a les persones i a les ciutats, no? Persones i ciutats. Ara li preguntaré també a la regidora de l'Ajuntament d'Hospitalet. Senyor Cano, quina percepció té del que està escoltant? Vostè té una responsabilitat directa com a cap del Departament de Promoció de les Persones Grans de l'Ajuntament de Barcelona. Li podria fer moltes preguntes, però jo crec que les preguntes ja les fa la gent del públic que tenim
6: sí,
0: avui, no?
6: Faré una resposta en relació
0: correcte,
6: a aquesta
0: correcte,
6: escoltant
0: correcte,
6: ara.
0: Correcte.
6: Mireu, nosaltres a l'Ajuntament de Barcelona tenim molts òrgans de participació, però el més actiu i més combatiu és el Consell Assessor de les Persones Grans de Barcelona, que el Joan Martínez és el nostre vicepresident. El Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona periòdicament fa un document que va renovant, que es diu Carta de Drets i Deures de les Persones Grans. Nosaltres el tenim a l'estand i us convido a que agafeu aquesta Carta de Drets i Deures de les Persones Grans.
0: Ajuntament d'Hospitalet. Jo quan veig la regidora amb aquesta empenta i aquesta cara de joia i d'alegria i d'optimisme, crec que m'agradaria ser de l'Hospitalet, eh? Perquè jo visc al Maresme, eh? Però és igual. Què diria vostè?
7: Jo diria, i aquest optimisme és d'escoltar-les i escoltar-los, perquè tenen una força i una energia que en tenim molt d'aprendre, la veritat, no? De la lluita, no?, reivindicativa. Sí que és cert que la participació és fonamental i nosaltres ens tenim com un pop, no?, i pates amb els casals, en els centres cívics, que també són molt actius les persones majors de 65 anys, però en els casals i les seves juntes és on ens diuen, no?, i ells tenen l'empenta de proposar tot el que volen i amb un clar camí, perquè cada vegada anem a una prescripció social i ho enllaço amb la soledat, de que els CAPs i altres entitats, no?, aquesta prescripció social per lluitar contra la soledat.
0: Ens queden 4 o 5 minuts per exaurir el programa. Sempre se'n va com mal aigua entre els dits, però així és la ràdio. Però no voldria acomiadar-me sense preguntar-li a Manel Becerra, perquè l'any passat, l'1 d'octubre, va ser una festa extraordinària a favor de la gent gran a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Aquest 1 d'octubre 2026, què tenim preparat? Si és que tenim preparat, ja ho sé, però a veure si puc trec alguna primícia, no?
5: Doncs
0: que els periodistes sempre ho intentem, això.
5: El que tenim preparat entre moltes entitats, moltes associacions, moltes organitzacions, perquè és un moviment i una concentració unitària, que ja tenim un manifest, que ja tenim, diguem-ne, un lema, que és que és jubilem del treball però no de la vida.
0: I estem... A veure, el lema com és?
5: És jubilem del treball però no pas de la vida.
0: No, correcte.
5: I precisament ara, després d'aquest programa, presentarem oficialment la convocatòria d'aquest any. L'any passat van arribar a més de 1.000 persones, aquest any volem duplicar-ho i esteu tots invitats perquè és el moment de fer-nos visible, de fer que l'1 d'octubre sigui el Dia Internacional de les Persones Grans un moment de joia i de reivindicació, però també tot el mes d'octubre acabi sent el mes de les persones grans, com el març és el mes de les dones i maig és el mes de les treballadores i dels treballadors.
0: Estem a punt d'exaurir, però no, després no sé si algú del PUC vol dir alguna cosa, doncs entrarem algun segon. Tanquem el nostre espai, president. Si algú d'aquí vol dir alguna cosa, tenim temps, 2-3 minuts. Senyor president, gràcies per deixar la porta oberta a Sentit de Viure, a Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya i Catalunya. Ha estat un plaer. Ens ha encantat estar davant del públic. Ens ha encantat parlar de tot i no parlar... No hem tractat un tema específic perquè és impossible, però sí una visió general d'aquest ecosistema fantàstic que és la longevitat i que tots anem a l'empenta necessària en la recerca de la dignitat que la llei, com deia l'Antonio, també s'ha d'encarregar d'això. Quina és la seva reflexió final, president?
1: Gràcies. Gràcies al Sentit de Viure. Gràcies per haver decidit fer aquest programa aquí. Per nosaltres és important que aquest programa s'hagi fet aquí perquè demostra que Fira Gran és important per a les persones grans.
0: Fira Gran és important per a les persones grans. De la taula algú vol dir una paraula, tancar alguna cosa, s'acudeix alguna cosa? Regidora, vostè potser és la que té més capacitat de parlar o no? Què diria? Bueno. Què diria?
7: Què diria?
0: A la Montserrat està aixecant.
7: Fa un any, en Fira Gran, en un dels estants ens van preguntar què és fer-se gran, no?
0: Sí, què és?
7: I ho vaig posar, és viure sense filtres. És poder viure i fer el que un vol.
0: M'encanta, això m'encanta. Ho puc utilitzar, però diré que ho ha dit vostè.
7: No, vale,
0: no copiaré això. Montserrat,
2: Seguiu les xarxes Fira Gran i sobretot també el Manel Domínguez, perquè ara el veureu passejar en bicicleta per la fira.
0: Bueno, sense micròfon, a mi m'agrada dir. Alguna paraula final d'aquí de l'estudi? Alguna paraula més? Algú s'atreveix? Al fons un senyor. Digui.
8: Sí, no, yo creo que hay una palabra que es, que se ha dicho mucho, que es visibilizar. Visibilizar la gent gran. La gent gran està canviando i somos una generación que la que está ahora reivindicativa, y eso es lo que esperamos de esta sociedad. Nosotros vamos a reivindicar y que se nos reconozca.
0: Sentit de viure ho fa, eh? El programa Ràdio 4, portem 2 anys, ens acomiadem. Per tant, gràcies al president Juli Simó, gràcies a Olga Gómez, gràcies a Enrique Cano, a Inma Fernández, a Jordi Sánchez, a Pepa Pérez, a Antonio Martínez de Loyo, a Manel Becerra, a tots els que esteu aquí en el públic, i sobretot gràcies als nostres oïders, oïdors i escoltadors. Jo faria un aplaudiment per tot el públic, que potser avui ens podem acomiadar amb un aplaudiment, no tots plegats, no? Això és Ràdio 4, Sentit de Viure, a Fira Gran. Per tant, com sempre diem, dediquem el programa a les dones i homes sèniors, als quals l'edatisme els marca amb la petjada de l'indiferència, ho diem sempre. Tornem el dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure. Amb què tornarem? Les persones sèniors sense fills, una forma diferent de viure, conviure, la longevitat, la soledat, el seu llegat i una qüestió que abans dèiem, com i qui ens cuidarà. Amb la salutació, doncs, de José Gil a la realització, a la taula de so, el nostre carinyo, estimació i amor al servei exterior de Ràdio Nacional d'Espanya, Alejo del Peral i Raúl Hernández. Gràcies, amics, gràcies, companys, per compartir aquesta meravellosa estona de ràdio. Recordem, Sentit de Viure també el poden escoltar qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Els hi ha parlat des de Fira Gran 2026 a la Farga de l'Hospitalet, i amb entranyable agraïment, Manel Domínguez.

0: La barrera del so. Amb Irene Desumvila. A Ràdio 4.
1: Què tal? Com esteu? Sigueu molt benvinguts a una edició especial de La Barrera del So, en aquest cas de diumenge. Avui continuant recordant tot allò que va passar a la Sala La Nau de la ciutat de Barcelona el passat dijous, dia 28. A les 8 del vespre, de 8 a 10 del vespre, vam poder comptar amb les actuacions i les entrevistes de quatre artistes magnífics. Van estar amb nosaltres la Júlia Colom, la Magalí Sare, també Mazzoni i també Hipnosi. Avui el que farem serà, doncs, continuar recuperant aquelles actuacions en una nit inigualable. La veritat és que va ser una vetllada espectacular en la que ens vam poder retrobar amb els oients, també amb algunes cares conegudes d'aquest programa i sobretot amb aquesta proposta que us fem i que anem militant dia a dia i que intentem recuperar, que és aquesta manera d'escoltar una mica diferent, una manera, doncs, d'escoltar amb atenció, perquè avui dia estem, doncs, visquent la batalla per l'atenció i realment poder prendre 5 minuts per escoltar amb atenció una música o una proposta artística és realment difícil. Potser el més revolucionari i subversiu avui dia és escoltar amb atenció. I d'aquesta manera, doncs, posant aquest terme festival, recuperem aquesta idea de la cultura una mica més de proximitat i entre pocs, ja que estem, doncs, assistint molt a l'esdevenització de la música i comptem, doncs, amb molts macroconcerts que són meravellosos però que potser tenen més a veure amb un altre tipus d'oci, és una altra proposta, i nosaltres oferim, doncs, per exemple, una vetllada una mica més íntima, que avui començarà recordant la música de la Magalí Sare amb aquesta recerca meravellosa que ha fet d'aquests 3 anys d'investigació que l'han dut a descobrir, doncs, que moltes dones del món tenen una relació bastant traumàtica amb el matrimoni, així està en la societat i en la societat de molts països del món, i això és el que explica en aquest Descasada volum 1 que tot just escoltarem en format acústic, amb ella el flabiol i el caixó, per exemple, i també amb el Sebastià Gris a la guitarra. Serà la primera part del programa i després viatjarem fins a la bogeria apoteòsica, irreverent, estranya, rara dels Hipnosi, doncs, que són únics en la seva espècie i que ja quan van entrar a l'escenari, doncs, va ser realment espectacular. La meva sorpresa també tenir al davant a 4 músics, i entre aquests músics i jo una sèrie d'elements molt peculiars i particulars, com per exemple molt paper d'alumini, enciams, cols, carbassons o molta pintura. Tot un espectacle que certament va ser molt i molt divertit. Va ser un final de festa espectacular, perquè ja ho sabeu, doncs, que sempre proposem aquest arc d'anar des d'allò més íntim cap allò més apoteòsic. Avui recordem alguns dels millors moments d'aquella nit. Benvinguts. La música té el poder de transformar-nos, deia ella. Potser per això ha dedicat el seu disc a aquest tema. Sabíeu que els matrimonis per amor són un privilegi i que passen a poquíssims llocs del món? El disc és Descasada i ella és Magalí Sare. Què tal, Magalí? Vine, vine cap aquí. Vine cap aquí. Seu al sofà amb mi.
2: Què tal?
1: Com estàs, Magalí?
2: Molt bé, contenta d'estar aquí.
1: Nosaltres també molt felices de que siguis aquesta segona actuació d'aquesta nit.
2: Gràcies.
1: Magalí, has estat 3 anys...
2: I mig.
1: 3 anys i mig. I mig, que és important.
2: Sí.
1: 3 anys i mig d'investigació. Has viatjat per molts països del món i has descobert coses com la que estava dient jo ara, no? Que els matrimonis per amor realment són un privilegi.
2: Sí, a veure... És que gràcies a la música he pogut viatjar molt i una cosa que m'agrada molt fer és cantar una cançó de cada lloc. I va ser a Eslovàquia, concretament, que em van ensenyar una cançó que era el cant d'una núvia que s'acomiadava de la seva terra i de la seva família, perquè s'havia de casar. Llavors això no em quadrava gens fins que vaig anar furgant i entenent que això ha estat pràcticament sempre així, que el casament ha estat un canvi d'estat traumàtic de nena a dona i trencar amb la teva vida.
3: I d'aquí surt aquest nom, Descasada?
2: Descasada, sí, perquè com que vaig anar recopilant repertori de diferents dones amb diferents casuístiques, però sempre fugint del matrimoni o sent elles antisistema i sent un model alternatiu a la bona esposa, doncs em va venir aquesta paraula al cap, descasada. I després l'he trobat en la música i en les poesies populars i he pensat que bé, que algú la va fer servir amb la mateixa idea.
3: I d'aquesta manera, per exemple, neixen cançons com la Malmaridada, mm-hmm. en la que la descasada s'imagina que el seu marit és tan petitet com un gra de cibada.
2: Correcte, sí. Jo me l'imagino feinejant per casa i cantant i creant una lletra i sí, diu això, que el posa al cantó del foc i els gats el repinyen, se l'endú a l'hort i les gallines el piquen, llavors un dia se l'emporta al riu perquè ha de rentar i se li escapa, i riu avall. Llavors ella va cantant «Soc una desgraciada, una malmaridada», malmaridado en occità, perquè la lletra està en occità. Però hi crec que és la seva via d'alliberament, no? Justament la cançó popular.
3: Una manera d'expressar, no?, també aquestes emocions també negatives.
2: Totalment.
3: I, per exemple, també als pobles incaics de l'Amèrica del Sud vas descobrir que hi havia un indret on el matrimoni s'assajava.
2: Hi ha una pràctica que es diu sirvinakui en quichua, que és, sí, o és com una mena de càsting, potser, perquè la parella conviu un temps, treballa en equip, pot tenir fills, i si hi ha connexió i la cosa furula, després decideixen fer el pacte i es casen.
3: Va, impressionant, no?
2: O sigui, al revés de tot.
3: És increïble. És un disc que has fet en 12 idiomes.
2: Sí.
3: Clar, perquè tu has estudiat anglès, francès, alemany, ara el Sebastià Gris, que t'acompanya en aquesta aventura i també a la vida.
2: Sebastià Gris!
3: Ara el veurem, eh? El Sebastià Gris està estudiant japonès, tu coreà...
2: Sí.
3: Mare de Déu.
2: Ostres, sí, tenim amics japonesos aquí avui.
3: No sé si preguntar-te en quin idioma serà el proper disc o...
2: Bueno, és que Descasada, volum 1.
3: Volum 1, és veritat.
2: Llavors hi haurà un volum 2 i el japonès hi serà i més sorpreses inesperades.
3: Doncs estem expectants també per aquestes sorpreses. Tu deies, i ho destacava jo ara a l'inici, que la música té el poder de transformar-nos.
2: Sí.
3: Tu què voldries aconseguir amb aquest disc?
2: Amb aquest disc, moltes coses. Resumidament, reivindicar la tradició oral, com bé en parlava la Júlia, reivindicar que no totes les dones del món tenim els drets humans assegurats, reconèixer al mateix temps els que tinc jo i els que tenim aquí, tot i que aquí també passen els matrimonis infantils, que òbviament són forçats perquè són infantils. Crec que no hi ha cap país al món que registri zero casaments forçats. O sigui que això, mira, és la causa que m'ha travessat ara, els últims anys, aprofitant per cantar en tants idiomes per explicar que és un problema global i sempre està bé reivindicar els drets de les dones i més amb els temps que corren que...
3: Totalment, i tu entens així la música, amb aquest compromís.
2: Sí, perquè la música té tantes capes de profunditat, vull dir, una sola cançó, tu la pots cantar i ja està. Però un moment, què diu la lletra? En quin idioma està? A més, si l'aprens en un altre idioma. Com és el ritme? Com és l'harmonia? Qui la va escriure? En quin context històric? Té tantes capes que a mi m'agrada entendre-ho així, em fa gaudir molt més.
3: I així ens fas comprovar que realment la música és transformadora. I ara, avui, transformareu una mica aquesta sala, la nau, i et demano que vagis cap al centre de l'escenari perquè la Magalí Sare, interpretant algunes de les millors cançons d'aquest Descasada volum 1, acompanyada del Sebastià Gris, amb aquest disc imprescindible per entendre també la relació de la dona amb el matrimoni, a l'Acústicament Fest, la ment acústica de... Magalí Sare.

Moltíssimes gràcies. Això era un anunci al diari Real, molt antic, tret d'un diari alemany del segle passat, on una dona, doncs, es venia per trobar marit. Ara us tocarem una cançó tradicional catalana, que és aquesta etapa del festeig, no? Clar, penseu que casaven i casen les dones tan joves perquè, si no, se'ns enamoren. Millor casar-les quan encara no d'allò. I aquesta és la Calàndria, la cançó d'aquest estat. Després farem una cançó, una lletra de Rosalía de Castro en gallec. Rosalía de Castro defensava la solteria com a única via d'independència de la dona. Ella havia tingut molts problemes pel fet de casar-se, no podia publicar.

0: Muchas gracias. Moltes gràcies. Ara tindreu la sort de sentir en Sebastià cantar.
1: Quanta expectació. Se m'ha adormit sa cama, per això. Ja veurem què passa.
0: Sebastià Gris!
2: Sí!
0: Diu així. Si voleu cantar, podeu cantar. Un tempurgi, un peituagi, a serra morgi, un sol

0: aplauso.
1: Sí, muy rápido.
2: Prenguería.

0: Moltes gràcies. Eufòrics, eh? Eufòrics estem nosaltres amb aquesta nit que es va acabant, però encara falta una actuació. I us he d'explicar que això que veurem ara és la història, i potser ho hauria de dir cantant, és la història de quatre xavals que en molt poc temps es van fer milionaris. Amb un grup de post-psicodèlic psycho-funk. Això és el que diu una de les seves lletres, i jo no sé si milionaris o no, però irreverents sí que ho són. Es fan dir Hipnosi i certament el seu directe és un espectacle embogit. Albert Aymar d'Hipnosi! Ai, mare de Déu, escolta'm una cosa, a veure.
1: Què tal, Irene?
0: No ho sé. No ho sé què tal, perquè saps què passa? Que jo estic fent ara mateix també un programa de ràdio, d'acord? I hauria d'estar explicant una mica què està passant ara mateix dalt de l'escenari.
1: Què està passant?
0: Bé, tu com et trobes d'entrada?
1: Jo bé, fresc, fresc, amb ganes.
0: Et trobo una mica com, no sé, com una mica... Estàs vermell? Estàs nerviós?
1: No, nerviós no, jo estic tranquil.
0: Estàs tranquil, bé. No sé massa què dir. Dir a la gent que ens està escoltant ara mateix per Ràdio 4, doncs que tinc una persona al davant. És una persona, sí?
1: Una persona... Sí, sí, crec que sí. Crec que sí.
0: Que, doncs, bàsicament, molt rosa. Molt rosa.
1: De color
0: rosa. Però escolta'm una cosa, això vols dir que no és una mica... Perquè ja us ha passat una vegada que... Acabeu patint per la vostra integritat física i això no deu ser gaire sa per la pell.
1: És pintura de nen petit perquè juguin, llavors no hi ha cap problema, després amb una dutxa se'n va.
0: Jo et diria que ens asseguem aquí al sofà.
1: Seiem-nos.
0: Companys d'escenografia, ho sento molt, aquest sofà probablement s'haurà de rentar després. Estàs còmode? Estàs bé?
1: Genial, Irene.
0: Fantàstic, fantàstic. Vull que estiguis còmode. Escolta'm una cosa, vosaltres sou coneguts pel vostre directe i precisament també pels vostres vestuaris. És que vaig escoltant com si es mogués un paper d'alumini, molt paper d'alumini, com si es mogués... Bueno, una cosa fantàstica. Sí, sí, exacte, exacte. Escolta'm una cosa, aquests vestuaris vostres, d'on surt tot això? Què passa aquí?
1: 5 minuts abans de cada espectacle anem al basar i arrepleguem el millor de cada casa. En aquest cas, jo vaig de l'Abacus. Lo del baixista ho ha agafat en un kebab. Lo del guitarra ho ha agafat al mercat.
0: Ara ho veurem, ara ho veurem. Que ha anat al mercat, sens dubte. I clar, els vostres directes realment... desperten, o sigui, no deixen indiferent, desperten admiració, t'ho haig de confessar, admiració, però també rebuig, eh? També rebuig, perquè us han arribat a tirar coses a dalt de l'escenari.
1: Un peix.
0: Un peix?
1: Ho vam comentar a la ràdio.
0: Sí, sí, ja me'n recordo, ja. Però escolta'm una cosa, qui va amb un peix a un concert?
1: T'haig de confessar, Irene, que crec que va ser un amic nostre.
0: Ah, i està per aquí? Està per aquí l'amic?
1: No veig a ningú, veig només unes bombetes de coloraines, però no veig un home calvo. Allà.
0: Hola, tu ets el del peix o què?
1: No és ell, crec que...
0: Bé, no donem idees, perquè a veure què porta aquí la gent. Però sí que, per exemple, us ha passat també que davant vostre, un xaval que estava davant vostre, us va posar un missatge amb el mòbil.
1: Ah, sí.
0: Com va anar això?
1: Jo crec que no li està agradant massa el concert, perquè
0: no
1: deia que fiquessin el Bad Bunny i ens deia que pleguéssim aviat. Llavors no... Crec que no era massa un fan.
0: Heu hagut
1: també
0: de...
1: Dic, era un nen de 14 anys, vull dir que no... Era un quillo, diuen per allà.
0: Era un quillo, diu.
1: Heu un quillo de... còsmic.
0: Un quillo còsmic? M'agrada, m'agrada. Heu hagut de marxar per potes d'algun concert? Bé, encara no marxeu, que ara heu de tocar. Però escolta'm una cosa, va, ara ens posem seriosos i sí que et vull dir que en realitat a mi tot això m'agrada bastant, perquè és com tornar una mica a la irreverència aquella del Pau Riba, del Canet, del 75, que va sortir amb malles i amb calçotets per sobre i que hi havia no gaire gent que ho entenia.
1: És el nostre referent, sí, un d'ells. També sí. Tenim el Chiquili 4, el Rodolfo Chiquili 4, que és un dels nostres preferits, però el Pau Riba, sens dubte, clar.
0: Pau Riba, és que és necessari també tornar a aquesta irreverència. I deia jo a l'inici, aquesta cançó...
1: Epa! Què han tirat per aquí?
0: A veure, què hi diu?
1: Seré la presidenta.
0: Hosti, això per tu.
1: Per tu. No,
0: no més que és rosa.
1: Ah, mira.
0: Per tu. Ara on t'ho poso? T'ho poso aquí?
1: A la Tita.
0: A la Tita. T'ho poses tu, si et sembla bé, eh?
1: Sí, ja m'ho vaig posant.
0: Bueno, compte, eh? Compte. Hosti, t'ho has posat bastant...
1: Sí, sí.
0: Trobo que t'ho has posat bastant bé.
1: Jo crec que me l'he travessada, però ja... Ja ho comprovarem més tard.
0: Ai, doncs, a veure, deia jo també a l'inici, aquesta cançó de... és la història de quatre xavals que es van fer milionaris, i realment amb Hipnosi hi ha una cosa molt curiosa també, que hi ha una espècie de profecia que totes les cançons d'Hipnosi es compleixen. Això és veritat?
1: Sembla ser que és veritat, sí.
0: Però sou milionaris?
1: No, lo de milionaris encara està per veure.
0: T'anava a dir milionaris.
1: Ens haureu d'ajudar a tots vosaltres a donar-nos caliu. Fins que ho siguem, però clar...
0: A veure si se sentim aquest caliu.
1: A veure si sentim el caliu, doncs sí.
0: Ara. Ja estic sentint aquí també un bombo de bateria, eh? Suposo que no fareu com quan veu venir la ràdio, que veu fer el primer acústic amb pilar de dos.
1: Ah, jo crec que ara s'ha de fer el primer acústic amb pilotes.
0: Escolta, fem una cosa. Mira, a Lea i Acta és, que diuen, vés cap a l'escenari, que sigui el que Déu vulgui, per acabar la nit. Ens fa moltíssima il·lusió l'actuació d'Hipnosi, de l'Albert Aymar, el Mateu Alonso, el Pol Ortega, el Leo Suárez, a l'Acústica Ben Fest, la mena acústica d'Hipnosi.

0: Avui sortim a la tele! Estem a la puta tele!
1: I a la ràdio!
0: I a la ràdio! Ràdio 4!

Què tal? Com esteu?

Oh.

0: Moltes gràcies. No, Irene!
1: No, no,
0: Irene!
1: No,
0: no, Irene! Irene! Irene! Irene! Hipnosi!
1: A veure... Ah, tornem a fer una entrevista. Es veu que tornem a fer una entrevista.
0: Fem una entrevista?
1: Fem una cosa. Rosa de vestuari, perdona'm per fer això. Una abraçada, Albert. Una...
2: Home, i tant.
1: I tant. Perdoneu, no marxeu, no marxeu. No marxeu perquè saps què passa? Que és que jo ara he d'anar a casa i fer-me el sopar.
2: I... Podem aprofitar-lo.
1: Sí, home, és que...
2: Està molt bo, ell, eh?
1: No tinc res a la nevera. Si em poguessis donar una mica... Dóna-m'ho, gràcies.
2: Dóna-li el barret, nano.
1: Una... Exactament.
2: Aquí hi ha un kebab, eh? Jo estic veient un kebab.
1: Home, perfecte.
2: Jo estic veient un kebab, aquí.
1: Perfecte, perfecte.
2: Un doner kebab. Un doner kebab.
1: Perfecte. A veure... No, no.
2: No, no, uau! Uau, uau, uau!
1: No em paguen prou, no em paguen prou per això. Escolteu-me una cosa. Això s'està acabant, ja.
2: Oh...
1: Bé, deixo això un moment. Ho heu vist que teniu... O sigui, companys de la nau, em sap greu. Bàsicament,
2: sap greu riure.
1: És el missatge que vull traslladar, em sap greu. Bueno, tot està ple de cols i hem d'anar acabant, però jo us demanaria, m'ajudeu a acabar la nit o què?
2: Va.
1: Fem una cosa, mira, aixequem-nos. Anem cap allà. Perdona un moment, eh? Perdoneu.
2: Epa!
1: Perdó, és que no es pot passar. M'ajudeu a acabar la nit? Hauríem de fer, i tots junts, eh? I tots junts. Hauríem de fer un... M'escolteu o no?
2: Playero.
1: Un moment. Seria un... Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, i s'ha acabat. Sí? Vinga!
2: Xepi, xepi, xepi, xepi, xepi.
1: Però no... No massa bé, no? Ho intentem un altre cop. A veure, un moment. A veure, que jo tampoc afino gaire, però hauria de ser... Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa... Un moment. 3, 2, 1... Gràcies a tots. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Fins l'any vinent. Adéu. Gràcies. Doncs això ha estat tot per avui. Gràcies, de tot cor, gràcies. Agrair-vos a tots els que vau assistir també a la Sala La Nau la setmana passada. Gràcies per fer possible aquest programa. Gràcies per escoltar-nos. Gràcies per estar a l'altra banda. I sobretot, gràcies per estimar la música. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent, aquí com sempre, a la Barrera del So. Fins aleshores.
3: Ràdio 4. L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
4: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts, com cada setmana aquí a l'Hora Clàssica. Avui parlem de les noces de Fígaro, de Mozart, que es podrà veure al Gran Teatre del Liceu entre els dies 4 i 21 de juny. És una d'aquelles òperes que semblen una comèdia d'embolics, amb portes, cartes, disfresses i malentesos, però que en realitat expliquen moltes coses sobre el poder, el desig, la gelosia i la manera com els homes i les dones intenten sortir-se'n quan l'amor es barreja amb l'engany. Al centre hi trobem Figaro i Susanna, que s'han de casar, però també un comte que vol aprofitar-se del seu poder, una comtessa ferida i un querubino que encara no sap què és exactament l'amor, però ja en pateix tots els símptomes. Avui escoltarem, doncs, alguns fragments d'aquesta òpera extraordinària que Mozart va convertir en una de les grans obres mestres del teatre musical. I ho farem, com sempre, perquè escolteu tota aquesta música i tot el que us explicarem al respecte. Tenim avui a l'altra banda del vidre els nostres companys tècnics Helena Ramos i Thomas Smith. I al meu costat el Pep Gorgori, que ens porta tota la informació i tota la música. Què tal, Pep? Com estàs?
5: Ai, amb moltes
4: ganes. Les noces de Figaro.
5: És, que és bé, no? És d'aquelles òperes tan agraïdes que, sobretot si comences a anar a l'òpera, si no hi has anat mai...
4: Sí, és una que entra bé.
5: Entra molt bé, sobretot perquè és tota l'estona la vas reconeixent. Són tres hores, pràcticament, és llargueta, però en aquestes tres hores sempre hi ha una melodia que et sona, encara que no sàpigues de què, d'anuncis de bandes sonores, de qualsevol cosa. És d'aquests clàssicos populars que en dèiem.
4: Sí, total. No? I a més el que deies, els embolics, no? Que et mantenen amb l'atenció posada.
5: La trama, que té aquest punt naïf, aquest puntet de vodevil, com explicaves tu ara, però que deixen a unes punyalades.
4: Sí,
5: també
4: sí, sí. Al final té un missatge.
5: Té un missatge,
4: profund,
5: tant que sí.
4: Tot i que pots riure i passar-ho.
5: Doncs avui anem a escoltar música de Mozart arran d'aquesta producció de Les Noces de Figaro, que podrem veure d'aquí a no res al Gran Teatre del Liceu.
4: Doncs ja ho sabeu, si us interessa, us heu de quedar aquí perquè ara comença l'hora clàssica.
3: L'hora clàssica. Amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
4: I el primer que fem potser és repassar una mica aquest argument d'embolics que té l'òpera, que no és... Ja és complicat moltes vegades explicar els arguments a les òperes, eh?
5: Sí, però...
4: I en aquest cas...
5: Aquest ho explicarem molt per sobre.
4: Molt per sobre, perquè... molt per sobre.
5: Primer per no destripar...
4: Clar, però si no té gràcia,
5: final,
4: no?
5: Perquè té la seva cosa. Si podeu anar al Liceu, aneu-hi, i si no, hi ha moltes plataformes on podeu veure Les Noces de Figaro. Ho diem poques vegades, però les biblioteques de la Diputació, de les Diputacions de Catalunya, perquè ho comparteixen totes, tenen la plataforma ebiblio.cat que en allà s'accedeix a una plataforma que és Medici Televisió, que és una plataforma on es troben moltíssimes òperes, concerts simfònics i de tot, per tant, qualsevol que vulgui, amb el carnet de biblioteques que és gratuït, pot accedir a
4: és
5: Medici.
4: És així de fàcil, no?
5: És així de fàcil.
4: I així d'econòmic, és a dir, zero.
5: Sí, perquè Medici tu pots pagar també,
4: clar.
5: I hi ha molta gent que és abonada,
4: que el tens a casa.
5: Però val 50 o 70 euros a l'any,
4: val la pena.
5: Tampoc és que sigui una
4: ruïna,
5: un dispendi,
4: no?
5: Però si hi ha gent que no se'ls ho pot permetre o prefereix prioritzar altres coses, que sàpiga que ho té
4: a la biblioteca.
5: Exacte, a les biblioteques,
4: vols, no?
5: Però no a la biblioteca físicament, sinó a casa mateix.
4: A casa.
5: Es pot mirar des del seu telèfon mòbil, des de
4: l'ordinador, la tablet.
5: I pot veure, doncs, això, que no ha vist mai cap òpera i que no sap si li farà el pes o no, que se'n vagi a buscar Les Noces de Figaro, és igual que la producció, perquè segur que n'hi ha 3 o 4 per escollir, vaja, s'ho passarà bé. Ara bé, l'argument...
4: És complicat. És un embolic.
5: És complicat. És una comèdia d'embolics, passa com si intentes explicar una obra de teatre de Goldoni o un vodevil d'aquests francesos.
4: S'ha de veure.
5: Perquè ha explicat per molt la gràcia. Però el cas és que Les Noces de Figaro transcorre en un sol dia, passa tota l'acció, tots els embolics, aguts i per haver, tot el que es fa i tot el que es fa.
4: S'acumulen en un dia, els embolics.
5: Estem al castell del comte d'Almaviva, que és a prop de Sevilla, està ambientada a Espanya. Sí. És el dia de casament de Figaro i de Susanna, criats del comte d'Almaviva i de la comtessa. Tot hauria de... Fins aquí tot bé.
4: Clar, sí, normal,
5: Figaro,
4: no?
5: Figaro, Susanna, es casen, i com que són criats del comte i la condesa, doncs s'entén que el comte i la comtessa els han deixat un trosset del seu palau per fer les noces.
4: Clar, la cerimònia.
5: Fins aquí tot mal.
4: Molt bé,
5: molt bé.
4: Molt bé.
5: Clar, en aquí comença ja la relació entre el comte i Susanna, una de les seves criades. Clar, en aquella època... comtes, criades, ja. Comencem a grinyolar.
4: Sí, molt.
5: El comte d'Almaviva s'havia fet el guai abans de que comencés l'acció, després ho sabem, que renunciava al dret a ser el primer a intimar amb la criada.
4: Sí, que era un dret adquirit, no?, aleshores.
5: Exacte, i com que va de guai i progre, doncs diu que renuncia a aquest
4: mira
5: dret. Però quan veu Susana preparant-se per la boda, li agafen com aquelles coses, aquelles calors.
4: I diu, no, per què haig de renunciar? No?
5: Exacte, escolta, tantes generacions que renunciï qui vingui darrere, que jo de llonces. Figaro, clar, doncs no li fa especialment gràcia, planta cara al seu amo i a tot això intervé també la comtessa. I aquí ve el gir, de veritat, de l'argument, que és que la comtessa i Susana acaben muntant un plan per enganyar i escarmentar el comte d'Almaviva. Mm-hmm. Per tant, el que podia haver estat...
4: Perquè aprengui la lliçó, no?
5: El que podria haver estat una cosa, diguéssim, masclista de manual, doncs Mozart ens ho inclina cap a l'altra banda perquè al final els personatges que ho fan bé i que
4: tallen el bacallà,
5: tallen el bacallà,
4: no? Són els femenins.
5: Són la comtessa i Susana. I entremig, doncs, trobem el Cherubino, que és un patge jove enamorat de totes les dones en general, en realitat.
4: Per això és un Cherubino.
5: Un adolescent amb les hormones absolutament sortides, però que li agrada especialment la comtessa. Al seu costat hi ha la Marcellina, que està enamorada de Figaro, i quan veu que la promesa de Figaro la vol el comte, se n'aprofita i, com que Figaro li deu diners, li demana que es casi amb ella, com una mena d'extorsió. Et perdono els deutes, però a canvi t'has de casar amb mi, perquè, total, com que la Susana se'n va amb el comte...
4: Bueno, escolta, t'haig de felicitar perquè ho has dit tot d'una tirada.
5: Bueno, espera.
4: No sé si s'ha assabentat molt el
5: públic.
4: Després
5: hi ha el Bartolo, que es vol venjar del Figaro per altres temes. El Basilio, que és un senyor que va escampant rumors per aquí per allà i és el que fa... O sigui, si la comèdia és d'embolics, això
4: encara,
5: ja és
4: embolic que fa fort,
5: quadrat.
4: No?
5: En fi... Al final acaben tots de nit disfressats en un jardí fent-se passar els uns pels altres, que per si de cas no hi havia prou embolics. Al final ja no saps qui és qui, no ho saben ni ells, i el comte acaba escarmentat, que és l'important.
4: Clar. Aprenent la lliçó que li donen les dones.
5: I tots més o menys contents, menys el comte, segurament, i el Cherubino, que no se li passen els fogots ni amb un gerro d'aigua freda.
4: Però és, no, clar, és les òperes que acaben amb final feliç, diguéssim, no? Com aquelles, com la majoria de les òperes dramàtiques, que sempre mor fins a apuntador.
5: Aquí
4: no.
5: Jo diria que no mor ningú.
4: Aquí no hi ha morts.
5: Diria,
4: no?
5: Que no mor
4: que
5: ningú.
4: No. Si no s'ha mort d'algú de vell, ja...
5: O algun espectador de riure, però sí, és curiós. És de les poquetes que no mor ningú.
4: Però hi ha algunes d'aquestes, que són així divertides.
5: Sí. Aquesta val molt la pena, allò que quan us diguin que l'òpera és avorrida i tal...
4: Aneu a veure les noces de Figaro. No.
5: Aquesta òpera correspon a un moment ja de la maduresa de Mozart, entenent per maduresa...
4: És que va començar tan jovenet, però va morir molt jove.
5: Quan parlem de maduresa de segons quins autors, doncs tenien 80 anys.
4: I
5: en el cas de Mozart,
4: 25.
5: La maduresa és a partir dels 35, sí. Perquè mor als 41.
4: Sí,
5: per tant.
4: Sí, és una pena.
5: Acaba de tenir un gran èxit amb el Rapte del Serrallo. El compositor està buscant en aquell moment consolidar-se en el terreny de l'òpera italiana. Coneix Lorenzo da Ponte, que serà també el llibretista de Don Giovanni i Così fan tutte, i comencen per primera vegada una col·laboració amb aquestes noces de Figaro. Felicíssima trobada, perquè realment de Pontes dels pocs llibretistes d'òpera que realment fan llibrets currats, que tenen sentits i amb trames que funcionen de veritat.
4: Sí, és difícil de trobar, no?
5: Són una
4: espècie en extinció.
5: Són ell, Hofmannsthal amb Richard Strauss i poquets més, realment. Es basen en una obra teatral de Beaumarchais, el grandíssim dramaturg francès, que havia estat molt polèmica, fins i tot va estar prohibida a Viena, que és on es va estrenar Le Nozze di Figaro, va estar prohibida a Viena per la crítica social que contenia, perquè a tot això ens hem quedat en la superfície, que si els uns s'emboliquen amb els altres, però aquesta tensió que hi ha entre els comtes i els criats, les classes altes, les classes baixes, en l'original de Beaumarchais era encara més marcat, però déu-n'hi-do de Ponte i Mozart com es despatxen també amb els rics com els deixen. Déu-n'hi-do. Van rebaixar una miqueta més els elements més explícitament polítics i va ser així com el 1785 van poder estrenar l'òpera a Viena. No, la va compondre a finals dels 785 i la va estrenar ja el 1876. El cas és que obre una etapa final de maduresa i d'absoluta esplendor en què tindrem això, el Don Giovanni, el Così fan tutte, Le Nozze di Figaro, la flauta màgica, tot aquest grandíssim moment de Mozart en què fa les últimes sinfonies, la 39, 40, 41, el Rèquiem, doncs pertany a aquest moment que és dels millors moments d'un dels millors compositors de la història.
4: Doncs, dit tot això, jo crec que és moment de començar a escoltar música, no?
5: Sí, comencem amb l'obertura.
4: Comencem pel principi.
5: Comencem pel principi. Sí, originalíssims, però és que val molt la pena. L'obertura comença ja a desgranar totes aquestes melodies conegudíssimes que ens resulten familiars i, a més, ho fa creant el marc ambiental de tota l'obra. Mm-hmm. És a dir, acceleració i que passen moltes coses i amb molta alegria en general. Des de l'obertura, l'òpera, aquesta, Le Nozze di Figaro, és exactament així. Mozart en estat pur.
4: És alegre, no?
5: Doncs, i tant.
4: Ja val la pena. Vinga, escoltem l'obertura.

0: Així hem començat musicalment l'Hora Clàssica amb aquesta obertura de les Noces de Figaro, l'òpera que és avui protagonista del programa, perquè a partir d'aquí, no res, el 4 de juny es podrà veure al Gran Teatre del Liceu. Diguéssim, Pep, que amb aquesta música, amb aquesta obertura, amb aquesta introducció, ens hem situat, no?
1: Ens hem situat, sí. És el primer que sentim quan arribem al Gran Teatre del Liceu i s'apaguin els llums, és el primer que se sent. I a continuació, doncs, tenim una desfilada de grandíssimes veus. Tenim l'Adriana González com a comtessa d'Almaviva, que es va alternant amb l'Annette Frisch. Com a comte, tenim dos enormes talents joves, però ja consolidats, que estan a tots els festivals i totes les cases d'òpera d'Europa. Són André Schuwen i Samuel Haselhorn com a comtes d'Almaviva. Com a Susana tenim una consolidadíssima, amb una veu preciosa, Anna Prochaska, i una cada vegada més consolidada també, Sara Blanc, de casa, però que ja està en tots els escenaris europeus. Luca Pisaroni torna al Liceu com a Figaro, acompanyat d'Alejandro Baliñas. Julia Lisneva és Cherubino, ja la vam veure recentment en un Requiem de Mozart en versió escenificada. Lisneva sempre és garantia de qualitat. Com a Cherubino s'alterna amb Mercedes Gancedo, convidada de l'Hora Clàssica no fa gaire,
0: no fa gaire.
1: La vam tenir per aquí.
0: Basta, sí.
1: Per tant, un repartiment fantàstic i una direcció d'escena de Marta Pazos, també persona, podríem dir, de la casa, pràcticament. Els qui no sàpiguen qui és, però que recordin aquella òpera Alexina B, que es va estrenar fa un parell o tres de temporades.
0: Ella va venir a explicar-ho aquí.
1: Que va venir, la Raquel García Tomás també, la compositora. Doncs és una directora d'escena molt colorista, molt divertida, amb una viscòmica molt important, que jo crec que per aquest Nozze di Figaro s'hi adiu perfectíssimament.
0: Clar, sí.
1: Per tant, moltes ganes de veure com funciona, com va tota aquesta producció, amb la direcció de Giovanni Antonini, una de les grans veus de la direcció històrica, podríem dir, al capdavant de l'orquestra del Liceu. Per tant, tenim molts ingredients.
0: Això t'anava a dir, un luxe de producció que valdrà la pena veure-la, si és possible, perquè clar, ja se sap que no tothom tindrà doncs una entrada per anar al Liceu, però sempre hi ha la possibilitat d'escoltar-la, com aquí, que escoltem més música.
1: Seguim escoltant una mica més de música, perquè és difícil escollir unes poques escenes per aquesta horeta que tenim.
0: Clar, la posaria sencera,
1: Sí, a mi la primera escena m'agrada molt quan coneixem Figaro i Susana, que estan en l'habitació que els ha deixat el comte dins el palau, una habitació sumptuosa perquè ells visquin després de casar-se. Trobem Figaro encantat de la vida, mesurant a pams l'estança.
0: Està encantat perquè li han posat un piset, que déu-n'hi-do, no?
1: Exacte, ell va cantant números, que són els pams que fa cada 10, 12, 15...
0: Diu, tal. Quina meravella, no?
1: I mentrestant, Susana s'està provant un barret, però la veus una mica reticent, no? Comença a sospitar que darrere d'aquest regal del comte tan generós...
0: Hi ha alguna cosa, no? Que ningú regala les coses així com així.
1: I ja des de bon començament veiem els dos personatges, un més despreocupat i l'altre bastant més intel·ligent.
0: Ja
1: capficada la Susana amb tot això. Anem a escoltar aquest duet, que és una absoluta meravella.

0: io guardo se quell'eletto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede il generoso il padrone.
1: Io per me che la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Tengo mio ferro d'occhio.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io sono la Susanna e tu sei pazzo!
0: Oh, grazie! Non tanti elogi! Guarda un poco se potrei assistar meglio in altro luogo!
3: Doncs seguim endavant amb les noces de Figaro. Hem conegut els personatges, doncs, dels principals, no? Figaro i Susanna, el dia del seu casament. I els hem escoltat, Pep, amb quines veus? Perquè abans ens parlaves del gran repartiment preparat per a aquesta estrena de la producció a partir del 4 de juny al Liceu. Però qui estem escoltant?
4: Doncs mira, quan hem escoltat l'obertura, hem escoltat l'orquestra de la Metropolitan Opera de Nova York, dirigida per James Levine, en una versió absolutament de referència. La resta d'obres, a mi m'agrada, quan fem aquests programes, m'agrada posar només d'una versió per mantenir una mica l'estil i aquestes coses. Sí. I aquesta vegada m'he inclinat per la de Georg Solti, amb la London Philharmonic Orchestra, que té un repartiment absolutament descomunal. Lucia Popp, Frederica von Stade, Seymour Ramsey, Kurt Moll, Jane Barbier, per tant, tot un seguit de veus i un nivell espectacular. Hem estat escoltant ara a Lucia Popp, de seguida sentirem Frederica von Stade, també són totes dues meravelloses, i la resta del repartiment, doncs, no està gens malament. Kirita Kanawa també surt, és veritat.
3: Kirita Kanawa, te la deixaves. Una gran.
4: La gran, i tant que sí. Doncs bé, hem escoltat el Figaro, la Susanna, prenent mides de l'habitació, ja gairebé instal·lant-se i tal, però de seguida apareix el comte, de seguida es veuen clares les seves intencions i de seguida Figaro es posa molt, molt, molt gelós. I llavors li canta, no li canta al comte, sinó que canta per dintre seu, però l'escoltem tots.
3: Clar, sí, si no tindria gràcia, no?
4: Una cançoneta en què se'l veu molt rebotat.
3: Ja, dius, que està enfadat.
4: Si
3: no,
4: vol ballar, senyor Contino, si vols ball, senyor Condesito.
3: Sí, amb ironia, no?
4: Diu, vine, ja, que
3: m'hi trobaràs, no? Si em busques, m'hi trobaràs. Sí.
4: Qui acaba trobant és a Susanna i la comtessa, però bueno, Figaro treu pit, de moment, en aquesta àrea, que és una altra d'aquestes tan i tan super conegudes avui. Intentem parlar poc,
3: sí,
4: i escoltar
3: molta
4: música.
3: Vinga, perfecte, som-hi.
0: Bravo, signor padrone, ora incomincio a

0: Doncs continuem escoltant fragments de Les noces de Fígaro, la gran protagonista avui de l'hora clàssica de Ràdio 4, que podreu veure qui tingueu la sort de tenir entrada a partir del 4 de juny al Gran Teatre de Liceu. I aquí ja hem vist, Pep, aquest canvi d'aquest Fígaro que estava tan content i despreocupat a un Fígaro que diu, a veure què passarà amb aquest conte que té unes intencions que no m'agraden gens. No?
1: Exacte. Doncs després d'això ja coneixem el conte, ja coneixem Susana, ja coneixem Fígaro, l'altra gran estrella, que és Cherubino.
0: Que encara no l'hem conegut.
1: És un personatge molt arquetípic, molt estereotipat, que és aquest adolescent amb les hormones a 3.000 revolucions, que no sap què li passa, però viu entre fogots, diguéssim.
0: Continuament.
1: Continuament. I, de fet, tant és així que la seva àrea de presentació, posar només un peu a l'escenari, és aquesta àrea non so più, que no sé què és el que em passa,
0: no sé què faig, que
1: estic tot el dia com esverat de la vida. Diguem que és un... Jo crec que si fos en l'any 2026 el Cherubino, acabaria, diguéssim, amb un servei d'atenció psicopedagògica.
0: Segurament, no?
1: Amb un trastorn, no sé si d'hiperactivitat, o de què exactament, de gestió de les seves
0: emocions
1: adolescents absolutes.
0: Però en aquella època no.
1: No,
0: aquella tot
1: època
0: això no s'havia descobert.
1: Feien el que podien i Mozart ho transformava en àries com la que estem a punt d'escoltar.
0: Cherubino era el patge del conte,
1: sí,
0: no?
1: És el patge, és un jovenet, enamoradís, doncs això, que no sap què li està passant. Nota que dins seu passen coses, sobretot cada cop que veu una noia, bàsicament, i més encara quan veu la comtessa, però no sap gestionar-ho, no sap què li està passant, està esbarat, està preocupadíssim, parla molt ràpid, canta molt ràpid.
0: Sí, difícil, per tant, suposo, no?
1: Dificilíssim. Clar,
0: cantar més, aquesta
1: àrea. Clar, fer el paper de Cherubino és un personatge que és un jove, és una veu lleugereta, ha de sonar tot com a molt fresc, molt divertit, molt de tot, molt ràpid, molt fort, molt esbarat, molt de tot, i molt simpàtic. Però, clar, la tècnica vocal és exactament la mateixa.
0: Per tant,
1: el treball que tens per vocalitzar, que s'entengui tot el que dius, no ennuegar-te ni entreposar per allà,
0: té mèrit.
1: És un paper molt difícil. Molt agraït, perquè després la gent aplaudeix molt, però mentre estàs a l'escenari, ja ho escoltareu ara, es passa malament.
0: Vinga, escoltem-lo.

0: ciascuno i suoi gusti, io mi credi a chi preferi dovessi per amante, come fan tutte quante, un signor liberale, prudente e saggio. A Giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino.
0: A Cherubino, Cherubino amore. Col ci sul far del giorno, passeggiava qui intorno per entrare.
1: Oh, ma io un'impostura è questa.
0: Con il mio covoi, chi ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico e ad altrui nulla dico. E per voi, per madame.
1: Che
0: a proposito, figlia, istruitela meglio. Figli la guarda a tavola su spesso e con tale immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto, sapete, egli una bestia.
1: Scenderò! E perché andate voi tra i menzogli sporcendo?
0: Io, in giustizia, quel che copri dovendo, a quel che tutti dicono, io non aggiungo un pelo.
2: Come? Vedi con tutti.
3: Doncs ja hem conegut el Cherubino, no sé si no us heu cansat només d'escoltar-lo, no?, amb aquella rapidesa, aquesta àrea plena d'agitació i també d'encant que ens dona a conèixer aquest personatge, Pep.
4: Sí, és un personatge francament agraït, Després té aquella cançó El boi que sapete, que
3: sí,
4: li demana a la Susana.
3: Doncs, sí.
4: Vosaltres que sabeu què és l'amor, sisplau, expliqueu-me què és el que m'està passant.
3: Estic perdut.
4: Entremig, com que li tira els trastos a mig acord, doncs Figaro fa veure que el castiga,
3: sí, s'enfada una mica,
4: enviant-lo,
3: no?,
4: a fer de soldat, cosa que es queda com, diu, jo què faig de soldat?
3: Clar.
4: És un personatge molt entranyable i realment que val molt la pena d'escoltar. Tots els personatges ho són, la construcció psicològica que fan de Ponte amb el seu llibret i Mozart amb la seva música és interessantíssim d'anar resseguint com cada personatge té les seves maneres, té els seus moments, la seva evolució, no són plans. El Cherubino ja l'hem vist molt esverat, però després està tot dubtós i amb ganes de superar aquesta etapa d'adolescència perquè és molt divertida, però també el fa patir molt, pobret. I tots els personatges tenen al final aquesta banda positiva i aquesta banda doncs més fosca, no?
3: Com a la vida mateix.
4: Com a la vida mateix. I, per exemple, tenim aquesta ària, el Dove Sono, que la protagonista doncs es pregunta on queden aquells moments de la joventut, ara que ja doncs després de que està casats i està aparellats i aquestes coses, on queden aquells bonics moments, aquells moments de gaudir.
3: Això és la comtessa.
4: És la comtessa cap al final de l'òpera, que es pregunta això, i és una ària també preciosa que contrasta amb tota l'alegria general, no?, amb aquesta maduresa. Ella ja ha passat l'adolescència, ja ha passat el casament,
3: ja
4: fa anys que ho ha passat tot i ja està casada i està farta del comte, normal, d'altra banda.
3: Clar, del comportament del comte, bàsicament.
4: I té un moment doncs, de reflexió en què el ritme frenètic de l'òpera s'atura per un moment per escoltar aquesta preciositat d'ària.

0: Io vi dico, signor, che Cherubino è ancora nel castello, e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come se a quest'ora esser giunto a Siviglia e li dovria?
0: Pensate, oggi Siviglia è casa mia, là vestissi da donna e là lasciati agli altri abiti suoi.
1: Servidi!
0: Andiamo e li vedrete voi.
2: Doncs sentíem aquest moment de reflexió, aquesta ària tan preciosa de la comtessa de les Noces de Figaro, que avui estem aquí explicant a l'Hora Clàssica de Ràdio 4, i ho fèiem a més amb una veu tan fantàstica com és la de Kirite Kanagawa, que ja deies abans que l'escoltaríem.
3: Una de les grandíssimes cantants. Ostres, és que aquest enregistrament és
2: dels grans veus,
3: mítics,
2: no?
3: mítics. Amb Solti, amb Lucia Pop, amb Kirite Kanagawa, amb Frederica von Stade, estan tots i totes realment.
2: Clar, aquí a l'Hora Clàssica busquem la qualitat per sobre de tot.
3: I és preciós escoltar-los fer aquest repertori mozartià que podem gaudir al Gran Teatre del Liceu ara del 4 al 21 de juny. Segurament queden ja poquetes entrades.
2: Sí,
3: perquè
2: si algú en vol que s'afanyi.
3: Els grans títols és el que tenen.
2: Clar, aquest és un títol cridaner.
3: Abans que comencin les funcions, hi ha una d'aquestes per menors de 35 anys.
2: Que under
3: 35, under 35, no sé mai com es diu. Però el cas és que es digui com es digui, les persones de 35 anys o menors, entren al Liceu per, no recordo si són 20
2: diners.
3: Euros.
2: Sí, 30 euros, una cosa així.
3: Pots anar
2: així,
3: a platea,
2: no?
3: Per 20 euros, és una barbaritat. El repartiment
2: fins
3: és el
2: que... Fins
3: i tot
2: si no hi has anat mai, doncs, per veure el teatre.
3: Sí. Hi ha un ambientat genial, sempre ho diem, a mi m'han deixat colar un parell de vegades.
2: Tu, 35 ja els vas passar, no?
3: Sí, ja
2: no
3: els vaig
2: gaire,
3: passar,
2: Sí.
3: És molt divertit.
2: Jo
3: perquè,
2: fa una mica més.
3: Sí, quan em deixen passar, em posen llavors en una llotja allà, en un extrem que
2: amagat,
3: no se'm vegi. Sí, és molt divertit.
2: I veus tota la joventut.
3: Sí, i el cas és que t'haig de dir que l'energia és completament diferent.
2: Clar,
3: quan acaba la funció, els
2: aplaudiments... A mi és que no em deixen entrar, per això no els he vist mai.
3: Clar, sí. Ja,
2: no,
3: ja
2: dic, no cola.
3: Ara ja fa temps que no em deixen, Allò va ser fa molt de temps i valia molt la pena anar pels passadissos aquell dia, perquè veus molta gent descobrint l'òpera per primera vegada i és molt bonic.
2: Clar,
3: perquè
2: sí.
3: Es veu molta
2: emoció. No, i portar gent jove a l'òpera, doncs està molt bé.
3: Hi ha de tot, hi ha gent jove que es muda moltíssim, allò es posa estupendíssim per anar a l'òpera, hi ha d'altres que aprofiten que van a l'òpera per reivindicar, llavors van amb samarretes amb eslògans...
2: Està bé,
3: sí, clar que sí.
2: Clar que sí, llibertat d'expressió.
3: Clar que sí, igual que la que tenien Mozart i de Ponte, que la van liar. Ells
2: hi
3: van marxar amb aquestes Noces de Figaro, que realment, a poc que escoltis l'argument i siguis una mica intel·ligent, captes tot el que està dient sobre aquests encontres, aquesta lluita entre classes, criats, senyors...
2: Clar, que és el fons del llibret, de l'argument és aquest, no?
3: Clar,
2: la lluita de classes, clar, la crítica.
3: Pensem que era a les portes de la Revolució Francesa, per tant, aquests debats estaven
2: a l'ordre del dia.
3: Totalment. Absolutament, no? Sobre si ha de tenir privilegis la noblesa, si no, quin paper ha de tenir els treballadors, l'explotació, les relacions abusives entre homes i dones de vegades, en fi, tot això està en aquestes Noces de Figaro que es poden veure al Gran Teatre del Liceu.
2: Del 4 al 21 de juny, per tant queden pocs dies per l'estrena i uns quants més per veure totes les representacions d'aquest clàssic de Mozart, les Noces de Figaro. Com acabem?
3: Mira, acabaré...
2: Hem començat pel principi, no sé si acabem pel final.
3: No acabarem pel final. El final és molt divertit i és tots els personatges encantats d'haver-se conegut, tothom es perdona tot, perquè al final tothom té alguna cosa que perdonar a algú i fer-se perdonar. Tothom.
2: Però bon rotllo.
3: I el final de l'òpera és aquest. El que passa és que aquestes òperes, que són així d'embolics, acostuma a passar que el final del segon acte és el més interessant. El final del primer, de vegades, del tercer, en aquest cas és del segon,
2: sí,
3: perquè al final del segon acte és quan està tot embolicadíssim.
2: Absolutament.
3: Amb tots enganyant a tothom, tot embolicat, el querubino fet un nyap, que si l'envien a fer de soldat, que si està enamorat de la comtessa encara enganyant el comte enganyant a la comtessa. És un embolic.
2: No hi ha un pam de net.
3: I el cas és que Mozart ho fa molt bé, perquè amb la seva música Mozart reflecteix aquest embolic i aquesta joia de viure, podríem dir, que és aquesta combinació explosiva entre les hormones dels uns, les hormones dels altres, aquests malentesos i aquests escarments. Quan la trama està més embolicada, la música de Mozart és quan sona millor, sense cap mena de dubte.
2: Doncs ho deixem així, no?
3: Anem amb a acomiadar-nos.
2: Final del tercer acte.
3: Segon.
2: Segon. Final del segon acte, no us equivoqueu. Nosaltres tornem la setmana vinent amb altres propostes. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu, Pep.
3: Adéu, Mariana.
2: Adéu.

0: Segon capítol de Sense Memòria des del que hem titulat Barcelona Visigòtica. La setmana passada ho van deixar quan estaven sortint del subsol de la plaça del Rei, on van trobar el rastre de la primera basílica paleocristiana. Fins i tot els passatges que el bisbe o els seus col·laboradors feien servir per moure's per les dependències de la primera seu episcopal. I això ens va permetre, com a mínim, intuir amb quina empenta i celeritat el cristianisme, un cop convertit en religió oficial de la Roma imperial, es va fer també en bona part del poder civil i polític del territori, ja sigui emetent moneda o impartint justícia. Avui deixem les dependències eclesiàstiques per buscar com va canviar la vida dels barcelonins de fa 1.500 anys a les seves residències, les muralles o el fòrum, que literalment era la plaça central de qualsevol ciutat romana. Però abans de continuar, ens hem d'aturar un moment per trucar a la catedràtica d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona, Gisela Ripoll, una arqueòloga que ha dedicat molt de temps de la seva investigació en aquesta antiguitat tardana, tan interessant com desconeguda, i que d'alguna manera ens ha servit de guia, ha estat una mica l'artífex d'aquest programa que estem fent a Sense Memòria. Gisela Ripoll, benvinguda.
1: Hola, bon dia, Isabel, bon dia a tothom. Gràcies per trucar i gràcies per donar-me l'oportunitat de parlar una mica amb vosaltres.
0: A l'introducció del primer capítol d'aquest programa vaig apuntar, i amb tota la intencionalitat del món, que quan mirem els grans períodes de la nostra història més propera, com a mínim territorialment, sembla moltes vegades que passem de l'Imperi Romà als comtes carolingis. I hi han com a 4 o 5 segles entremig que no és que els haguem oblidat, però sí que els hi falta una mica de visibilitat. Per què creus que ha passat això?
1: La història és així. La història selecciona, la història posa dates mítiques i la història compartimenta per poder-se adaptar a unes explicacions. En Fernand Braudel deia que la història és continuïtat i transformació, que no hi han grans fissures. Per tant, aquest és una mica el problema de l'antiguitat tardana. Una vegada l'acadèmia, els investigadors i investigadores comencen a treballar, ja des de mitjans dels anys 50, segle passat, es veu molt clarament que existeix un període amb entitat pròpia, que és l'antiguitat tardana, que no és ni món romà pur ni món medieval. És a dir, és un període que s'encadeix pràcticament en allà, que es deia abans els segles obscurs, els Dark Ages, no sé si us recordeu,
0: sí.
1: Però era aquesta menció, no?, com d'oscuritat, una cosa vella i sense capacitat d'entendre. Ara, molt clarament, des del món anglosaxó i sobretot per senyera en Peter Brown, parlem, i els francesos també, amb el Marrou, parlem d'antiguitat tardana sense cap mena de problema. Una data que va des de grosso modo segle IV fins a segle VIII, i inclús ara es diu la long, long late antiquity, és a dir, que ens anem moltes vegades fins a segle X. Un període que, diguéssim, que dins del món científic està molt assumit i dins del món en general comença a transcendir, poc a poc comença a transcendir. Sobre els visigots, pues és un poble que viu dins d'aquesta època de l'antiguitat tardana, que es desenvolupa, que migra, que s'assenta als diferents territoris i, per tant, formen part de l'antiguitat tardana. No podem parlar de visigots, sinó d'època visigoda, si volem, una cosa així. Però diguéssim que estan dins del propi sistema. Digues, Isabel, perdona.
0: Si no, que t'anava a dir, per exemple, d'on venim, del que m'he explicat abans, hem trobat bisbes que no només tenien poder religiós, que és el que podríem pensar en l'actualitat, sinó un poder també civil i polític. Però com l'hem d'imaginar en aquell moment a Barcelona? Era un poder compartit amb una autoritat militar d'unes èlits visigòtiques o no?
1: Crec que el bisbe, a partir de la jerarquització, si voleu, de l'Església, és a dir, estem parlant de segle IV, va adquirint un poder tant a les ciutats occidentals com a les ciutats orientals, eh? Tot el que és l'arc mediterrani, va adquirint un poder que fins i tot en els textos acaben parlant del bisbe patró, patronus, diuen els textos, és a dir, el que s'ocupa de l'organització de la vida social, política i administrativa de la ciutat. Fins i tot, en el text aquell que va citar l'altre dia el Daniel Alcubierre, el de Fisco Barquinonensis, que és de finals de segle VI a inicis de segle VII, s'està parlant que el bisbe envia els seus gestors al territori per cobrar els impostos. És a dir, que té un poder econòmic molt, molt elevat. El que passa després, ja no ho sabem, no sabem com evoluciona, sobretot a segle VIII, si vols en parlem, d'aquest segle VIII, que és el gran desconegut, no?
0: Sí, és una de les coses que jo els hi apuntava precisament a ells quan fèiem aquesta gravació. Encara que poc, però sembla que sí que tenim més o menys representada o representats els segles 4, 5, 6, part del 7, però després hi ha un buit del que no en sabem gairebé res.
1: Sí, a veure, sí, el segle VIII, fins a finals de segle XX, el segle VII també era un desconegut. Ara el segle VIII és el que encara ens costa percebre, i sobretot a nivell arqueològic. És a dir, les fases, les estratigrafies del segle VIII són difícils. Ho veureu a la Domus de Sant Honorat, no? Veiem molt clarament el que és el VI i el VII, i en canvi el segle VIII es desdibuixa, no? No l'acabem de percebre. Per això no sabem què és el que passa amb les èlits, què és el que està passant amb aquest poder local que té aquestes grans domus a Barquino. Què està passant? Perquè aquestes mateixes grans domus les tenen també en el territori, les vila on tenen les grans explotacions, porten les mercaderies a ciutat i des d'aquí ho redistribueixen. Però a segle VIII no sabem exactament què és el que està passant amb aquestes èlits. I sí que vull fer una precisió, i és que és cert que moltes domus urbanes, i ja estic parlant a nivell general de l'antiguitat tardana i tot l'arc mediterrani i sobretot a Hispània, moltes d'aquestes domus de les aristocràcies es comparteixen, és veritat, es subdivideixen, igual com es subdivideix tota la ciutat, els porxos del fòrum, tot es subdivideix i encabeixen o bé petites famílies o cases de veïns, però no tot és així. És a dir, hi ha ocupacions grans que desdibuixen aquesta idea de compartimentació de totes les cases com si fossin cases veïnals. Però, com dic, el problema és el segle VIII, és a dir, no acabem de veure arqueològicament, però això evolucionarà ràpid en quant es pugui intervindre a molts sectors urbans de ciutats que tenen creixement històric, ens permetran conèixer millor el que és aquestes transformacions de segle VIII.
0: Però això el fa molt més interessant, no? Vull dir, tenim un camp d'estudi meravellós.
1: Sí, és molt interessant, sobretot perquè els materials que pot oferir, com ho ofereix el segle VII, que es veuen aquestes dinàmiques comercials encara amb l'Àfrica i amb tota la Mediterrània, és probable que el segle VIII ens doni resposta també sobre els processos econòmics i socials d'aquest final de l'antiguitat tardana i el pas al món medieval.
0: Jo és que, de fet, tinc problemes per explicar una mica aquesta època, ja li diguem visigòtica o antiguitat tardana, això dels títols ja ho deixarem per un altre moment, però de vegades tinc problemes per explicar-lo perquè, clar, venim d'aquest concepte, encara que sigui molt antic, d'època oscura, però sí que després ara després entrarem en el tema de les domus en aquest programa i en aquesta subdivisió de les residències, et fa pensar en temps de crisi, però després, quan veus, en el cas de Barcelona, una ciutat dinàmica comercialment i tot això, doncs no casa amb aquesta idea i en si és tot com molt contradictori.
1: Bueno, pot semblar contradictori, però si fem un discurs sobre la continuïtat i la transformació del que significa o el que és l'antiguitat tardana, ja no és contradictori. És a dir, quan sabem, per exemple, que la ciutat de l'antiguitat tardana vol ser una ciutat cristiana, el que diem la Civitas Christiana, i que s'emmiralla a Jerusalem, i s'emmiralla a la Jerusalem celeste, aquesta ciutat fortificada, la ciutat de Déu, que té unes muralles meravelloses construïdes amb pedreria, amb cristall de roca, etc., entenem molt clarament el que és Barcelona. Barcelona té una muralla extraordinària que coneixem en molt bons sectors i que va escalar en part en Jordi Ramos, que està en el programa i que veureu ara tot seguit, justament amb aquesta idea de que la muralla de Barcelona no és tant una fortalesa com un emmirallament del que és la Jerusalem celeste. I quan els peregrins, els mercaders, arriben a Barqui, no, la primera cosa que veuen és la muralla. I per sobre de la muralla es veu la seu episcopal, la catedral, on està el bisbe, el patró de la ciutat. I a Barcelona no tenim el sant, o la santa màrtir, perquè és l'Eulàlia tardana que copia, entre cometes, el que és l'Eulàlia de Mèrida, però el sant o màrtir és el defensor de la ciutat. Per tant, patronus i defensor formen una ciutat cristiana, que és la que tenim a Barqui, no? Aquesta muralla que tenim és aquesta Jerusalem celeste. No sé si respost bé, perquè he tirat una mica cap al meu camí, cap a ganes d'explicar la muralla que veureu d'aquí una estona.
0: Doncs sí, em sembla superinteressant. A més, jo ja he comentat en alguna ocasió, jo vaig, quan preparava aquest programa, sortia a buscar visigots i el que m'estic trobant, doncs en aquest cas, són més símbols del cristianisme i que a més permeen directament en tota la nova monumentalitat de Barcelona.
1: Exacte, exacte. Hem de pensar que un dels grans motors dinamitzadors dels canvis socials, religiosos, econòmics de segle IV és el cristianisme, per una banda, i per l'altra, els bàrbars. És a dir, visigots, alans, sueus, tots aquests pobles que migren per trobar unes terres, un territori on encabir-se, però en realitat són poca gent, però són els que configuraran l'Europa medieval i l'Europa moderna. És a dir, acaben constituint uns regnes que són el fruit de l'Europa actual. El cristianisme a Barqui no hauria de tenir un poder important, però fixa't si pensem en Tarragona. Tàrraco és la gran capital cristiana de tot el nord-est peninsular, és a dir, té una comunitat cristiana, té una necròpolis amb més de 3.000 sepultures, iconografia, sarcòfags. No és la realitat. Evidentment, Tarragona és una ciutat molt, molt més gran, però Barqui no és una ciutat petita de 10 hectàrees, però no tenim aquest reflex tan evident del que és la religió cristiana a nivell de la població. El tenim a Tarragona molt millor, molt més ben representat. A Barcelona tenim més el poder episcopal, que és el que parlaves tu.
0: Per cert, no els hem citat, i gairebé no els citem, perquè, clar, com ens hem trobat amb els bisbes, doncs al final els hem aparcat, però en aquesta època, ni que sigui amb menys presència, però sí que hi ha un poder civil, hi ha els... M'he trobat amb els comtes civitatis. Aquests són els antecedents dels propers comtes medievals?
1: Evidentment, l'administració evoluciona i l'administració es copia, diguéssim, d'un moment a l'altre, no? El que tenim a Barcelona a nivell de poder polític i administratiu és la presència de Taüls uns quants mesos a inicis de segle V, a nivell de visigots, eh? Aquest poder de Taüls, en realitat, no el tenim representat arqueològicament ni creiem que es pugui atribuir cap domus o cap sector de la ciutat per la instal·lació de Taüls i la seva cort. I després, pel que és el segle VI,

0: però no sabem si l'aclamació de Teudis es fa a Barcelona, si queden instal·lats a Barcelona o no. És per això que hi ha el dubte, o moltes persones dubtem, de si realment Sant Just és una segona catedral. És a dir, si realment hi ha un bisbe arrià i un bisbe catòlic, o si només hi ha un bisbe catòlic que utilitza Sant Just com a església parroquial. Això podria ser, és a dir, les fonts no parlen de dos bisbes, sinó que només parlen d'un bisbe i del poder que té aquest bisbe, com parlàvem justament al principi. Després tota la cort s'acaba instal·lant a Toledo i és allà on es desenvolupa la seu règia amb tot el seu poder administratiu, el seu poder militar. Tu diguéssim que a Barcelona aquest poder administratiu i militar per part dels visigots no el veiem, no el veiem. És probable per això que el bisbe acabi tenint tant poder a Barcelona i per això una de les coses que ens queden són les estructures religioses del cristianisme.
1: De vegades els monuments no acaben d'enganyar del tot. Gisela, hem deixat els arqueòlegs que ens acompanyen en aquest Sense Memòria, en Daniel Alcubierre, Xavier Maese i Jordi Ramos, esperant per acostar-nos primer a la Domus Honorat, després a les muralles i després al fòrum. Deixem aquesta conversa i ens anem amb ells?
0: D'acord, perfecte. Moltes gràcies. Gaudirem molt amb les visites que continuen. Gràcies, Isabel.
1: Moltes gràcies a tu, Gisela. I, per cert, el dia que puguem hem d'anar a Carcassona juntes, que he vist que s'ha estat treballant també les seves muralles. Quina il·lusió.
0: I tant, i tant. Quan vulguis.
1: Vinga, continuem. Adéu, gràcies.
0: Gràcies.

0: I hem baixat a la Domus de Sant Honorat. Ens continuen acompanyant en Xavi Maese, Jordi Ramos i Daniel Alcubierre. El primer que us he de preguntar és que és un espai força gran o força excavat d'una Domus al subsol de Barcelona. Vull dir, això no és l'habitual. Xavier.
1: El tema de Domus, o sigui, hi ha unes quantes a Barcelona, dintre de la ciutat. Hi ha aquesta, la de Sant Iu, també la de Vista Caçador, la de Sant Honorat aquesta, hi ha unes quantes, llavors, Avinyó també, perdona, Avinyó s'havia oblidat. Aquest, en aquest cas de Sant Honorat, o sigui, és, hi ha una ocupació al segle IV, o sigui, una primera ocupació al segle I, luego al segle IV, però després del segle V, VI, VI, ben bé, no és així, no? O sigui, és el segle IV. La que té una ocupació, una domus anterior, i que després al segle V, VI, VI, es redistribueix, es divideix i es torna a habitar, és la de Vista Caçador, arxiu administratiu. Allà no podem entrar perquè està, no està en molt bon estat, llavors, però en aquest cas, com a referència i com a espai molt semblant, per això estem aquí, Sant Honorat, però una mica mostrar, doncs, això que les domus a la Barquinó del segle III, IV, en el segle V, VI, VI, doncs, encara estan ocupant-se, però es reorganitzen, es subdivideixen en els més petits, per exemple, i també un altre espai que també és interessant és el d'Hèrcules III, que després anirem, on també es mostra aquesta ocupació de l'espai en segle V, VI, VI, on es fan unes redistribucions de l'espai, sigui redundant, amb més habitacions més petites. O sigui que això és bueno, un procés molt habitual, no? Llavors, aquesta ocupació i redistribució de l'espai.
0: Sí, perquè en aquesta època que hem acordat dir-li antiguitat tardana a Barcelona i bueno, tot el que queda de les restes de l'imperi romà d'Occident, però ara hi som a Barcelona. En aquesta època podríem dir que en aquests primers segles, diguem segles tercer, quart, les domus d'alguna manera continuen complint en general la seva funció com a de residències més de les elites o dels grups que governen i que tant l'economia com la política de la ciutat, l'administració, i és en aquest món, un món que està canviant, quan hi ha algun moment, a partir del segle V, VI, que aquestes domus, que són desocupades per aquestes elites i ocupades per altres persones, no sé si ho sabem, deixen de ser, diguem, la gran casa, la gran residència d'una família, per ser residències en les que es fan, diguem, apartaments més petits i conviuen altra part de la societat?
1: Home, això es fa difícil de dir, no?, evidentment. Clar, no pots saber si és la mateixa família que reorganitza aquell espai o perquè en el segle V arriben els elites visigòtiques i llavors el que fan és ocupar aquell espai, desplaçar els antics propietaris i el recupen i fan una distribució nova. Això

0: La ciutat, fora ciutat, hi ha les viles romanes, com el punt de treball digne, que va, justament va excavar el Daniel Alcubierre, i per tant ell es pot donar molta més informació i molt més efaent, de que hi ha també una fase de segle V i VI bastant més espectacular, diria, que no pas l'anterior, o no, al revés, no és al revés, sí, sí. Al revés. Bueno, ell t'ho dirà molt millor que jo.
1: Daniel, aquesta excavació a la que fas referència està a la Sagrera. Bueno, primer digue'm per què és espectacular, vull dir, explica'm què és aquest jaciment.
2: Era una vila, la vila del Pont Treball Digne, era un centre d'explotació vitivinícola molt important des d'abans de la fundació de la ciutat i que permet veure l'evolució d'aquestes residències nobles fora de la ciutat des del segle I fins al segle VII ben bé. I com es va transformant doncs, aquest usos de l'espai, justament tant la part residencial que passa aquest fenomen que deies, que les parts nobles deixen de tenir la seva funció. No sabem si són les elites que les abandonen, però sí que hi ha un canvi de funció. Si abans era un espai que l'aristocràcia necessitava per fer relacions socials, a partir del 415, quan arriben els visigots, aquesta manera de fer ja s'abandona, i tenen funcions, s'ocupen aquests espais doncs, per fer magatzems, per fer zones de treballs, i fins i tot sembla que canvia l'economia de la ciutat. Un centre que era de producció de vi, en aquest cas, es va transformar en un centre més orientat a la producció de cereal, perquè les premses de vi deixen de funcionar, es construeixen sitges per emmagatzemar gra, llavors veus tota aquesta transformació de la ciutat, que es veu també dins de la ciutat, aquí també a la Domus de Sant Honorat hi ha constància de que les habitacions destacades que tenim aquí amb decoració de mosaic deixen de funcionar com a espais de representació i s'ocupen doncs, amb sitges i amb altres elements de producció i els espais d'habitació, el que deies, es reformen per fer espais més petits, que és com deia el Xavi, no podem dir si eren diverses famílies o tenen altres usos, però sí que hi ha un canvi notable de com es fa servir l'espai de les residències de la ciutat.
1: O sigui, tenim els ingredients, les mostres de que hi ha un canvi força profund en l'ús de l'arquitectura de la ciutat, però encara no estem en condicions de poder donar una resposta dels canvis socials més profuns que s'estan produint. És això?
2: Sí, sí, és això, perquè ben bé, d'una banda, és difícil identificar això, l'assignació cultural de qui viu en un espai, perquè el registre material és reduït, també els estudis antropològics, no tenim gaires mostres com per fer estudis. Llavors sí que pots intuir que hi ha un canvi social important de la manera de fer i dels usos dels espais, però sempre encara arrosseguem el dubte de què passa en l'aristocràcia de la ciutat en aquest moment, si només si desapareix, marxa de la ciutat, o és que canvia la manera de fer i s'adapta als nous temps, i si abans feia els negocis a les seves residències amb els seus clients, ara continuen fent aquesta activitat d'una altra manera, perquè sí que és cert que la ciutat, l'economia de la ciutat continua molt activa, perquè tenim mostres d'intercanvis comercials amb el nord d'Àfrica durant tot aquest període força, força intensos. Falta saber qui ho fa i, bueno, podem dir això, que ho fan d'una manera diferent que hem de veure com acabem de lligar.
1: Jordi, tu fa molt de temps que ets arqueòleg també aquí a Barcelona. Qui és aquesta Domus, la de Sant Honorat, que ens explica?
3: Doncs és un punt, bueno, per explicar-la a nivell d'elits, no? És a dir, veient tot el mosaic, tota la representació, tot el, a nivell de materials i de murs, com està dissenyada aquesta domus, és molt important, sobretot per veure la transformació, no? Des de quan neix i quan és el seu declivi. Estem al fòrum, és a dir, estem a la part més essencial de Barquino, no? I veiem que en el peristil aquest, a l'entorn, no?, d'aquests passadissos amb mosaics, aquestes habitacions que són a nivell molt preuada, però també tenim, no?, és a dir, està una domus vinculada a un carrer, no?, i veiem que a la part posterior hi ha les tabernaes, no?, és a dir, on fan el comerç i on poden comercialitzar en un carrer que dona principal, és a dir, que aquests elits que viuen residència, en fan negocis, també tenen una activitat comercial dintre la ciutat molt important, no? I dona aquesta visió, no?, d'elit, aristocràcia, per dir-ho d'una manera, de Barquino.
1: Perquè una de les coses que no m'ha explicat és que en tot aquest procés de transformació, abans quan estaven en diferents indrets de lo que seria la seu episcopal, parlaven de canvis, però una cosa general i que afecta gairebé tot és que canvia fins i tot l'ús de la via pública, vull dir, hi ha residències o tabernaes que ocupen, que es van ampliant ocupant part d'aquesta via pública, canvia també doncs, el clavegueram, a les domus és fàcil de veure-ho també. Es veuen aquestes ampliacions?
3: Sí, i tant, és a dir, es veu molt aquesta distribució i reestructuració, però el que hem de pensar també és aquesta privatització, no? És a dir, tenim el pòrtic que en principi d'aquest aquestes insulae que estarien en sector públic i es van ocupant, no? Aquí també es va veient, no? A partir dels tabernaes que es van privatitzant, no? I com aquell cardo de cumanus va canviant, no? És a dir, en el pas del temps, lògicament, es va privatitzant, es van comprant diferents i es va modificant aquestes grans domus, es fan més gran o es van partimentant molt més gran i és això, és una ciutat que va canviant lògicament perquè ja no té sentit aquesta reestructuració d'August del segle I.
1: De fet, Barquino és una ciutat petita, o sigui, el que és la forma, el que és en si com a ciutat és petita. Una altra cosa és que el seu suburbi o els seus camps són molt més grans, ocupen molt d'espai. Clar, jo suposo que ha d'haver algun moment en què ja es queda totalment petita i s'ha de sobrepassar el que és el primer plànol romà.
3: Sí, efectivament, és a dir, a partir d'aquestes 10 hectàrees és un centre de poder que controla molt territori. I ho hem de veure d'aquesta manera, ciutat petita, amb un control per part d'unes elites de controlar un espai molt més gran, no? És a dir, tenim documentació ja quan al segle II la ciutat ja se queda petita i es van ocupant al costat de les muralles, hi ha ocupació, no? És a dir, més imminent al costat tocant, la reestructuració que fan a finals del segle III en totes les muralles, sí que hi ha una neteja i una via a l'entorn d'aquest, però lògicament a l'entrada dels visigots se van ampliant aquests usos i se van canviant. La cosa ja quan neix és una idea, però lògicament és una ciutat bastant petita.
1: Doncs us sembla que si la pluja ens ho permet ens anem a la muralla, a un tros de muralla? Què dieu? Seguint aquesta ruta per la Barcelona visigòtica, ens hem acostat a un punt on és visible una part de l'antiga muralla romana i sobretot la muralla amb la que van conviure els visigots i els hispanoromans de l'època, que és una muralla que a més es va transformar, es va fer molt més gran. Jordi, primer, on som i què és el que podem veure aquí?
3: Estem al sector del carrer Sostinent Navarro, on hi es veuen el llenç de la muralla i les diferents torres, no?, que venen de tapineria i van a la part de mar de la ciutat, a la qual cosa dintre del pla Barquino del Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona es va fer una intervenció amb garanties de recerca principalment, sobretot per garantir totes les, a nivell estratigrafia, a nivell de recerca, totes les dades possibles, a extramurs de la ciutat. I és un punt clau per entendre la ciutat i sobretot el tema de deixalles i tota la brutícia que s'acumulava en el fossat.
1: La muralla, aquesta ja és una muralla que per quan arriben els visigots ja s'ha ampliat o continua el procés d'ampliació quan ells són aquí?
3: La muralla hem sabut recentment, per dir-lo d'alguna manera, que la muralla es va començar a construir aquesta fortificació a final del segle III. Els visigots quan arriben ja se la troben feta, per això el centre de poder queda dintre de Barquino, és a dir, és una muralla molt consolidada en l'espoli d'edificis públics, monumentals, funeraris, que s'aprofiten totes les pedres per donar aquesta cuirassa a l'antiga fortificació d'August i crear aquestes noves torres que a nivell militar funcionen molt bé i és un espai molt reduït de la ciutat, no?, de que està ahí, és gairebé infranquejable aquest sistema per poder entrar a la ciutat.
1: Quantes torres tenia?
3: Els últims estudis, perquè sempre hi ha discussió, el 2017 es va publicar una tesi doctoral de l'Alessandro Raboto, són 76 torres, perquè s'han anat dibuixant i alguna torre, entre torra i torra, hi ha 6-10 metres de diferència, i llavors les que són clares sí que estan ben dibuixades, i en algunes que queden dintre dels edificis que en època medieval ja es van ocupar, pues ha pogut saber que són 76.
1: I el que em pregunto és, què passa o per què en aquesta època la ciutat de Barcelona sent la necessitat d'ampliar les seves muralles d'aquesta manera?
3: És a dir, quan es fa August, fa la primera colònia, Lògicament és una ciutat petita, comercial, en un port important, lògicament, que està obert, aquest port, i sí que el poder, i quan hi ha la Pax, no? És a dir, tota la pau de la zona del nord d'Hispània, que se pacifica, a la qual cosa sí que comença a finals del segle III i ja el IV, d'aquestes construccions de colònies, de fortificar molt més gran, per si venen conflictes bèl·lics, de fortificar. I Bárquino, com el seu punt estratègic i de geografia és bastant important per el tema comercial, a la qual, i a nivell polític, lògicament, el que fan és reforçar, desmuntar aquella ciutat d'Agús i fer-la com nova.
1: I aquestes són les muralles que tindrà la ciutat fins que es construeixi ja la nova muralla medieval, o en el futur encara patirà reestructuracions?
3: Aquesta muralla del segle III té una vigència, justament en la part que estem, continuen fins a època visigoda. En aquesta part hi ha un fossat molt important, es va ampliant i es van posant totes les deixalles en aquest fossat i es va ampliant, no?, a zona d'agrícola. Sabem, no?, que molts canals passaven per aquest i hi ha moltes riuades en aquest punt, però sí que hi ha una ampliació. El que sí que sabem és que en època carolíngia ja se van ocupant aquestes torres, se van privatitzant, deixa de ser el sector públic i al sector privat. I es van ocupant justament aquestes torres i és a partir de Jaume I quan donen permís d'una pràctica que ja estàs fent de fer vivenda intra i extramurs, no? I llavors es van creant aquests palauets que alguns encara perduran.
1: Clar, perquè mentre passeges per aquests carrers de Barcelona, per el que serien la part exterior d'aquestes muralles, clar, ara sí que ens podem imaginar, és una muralla que ara podem veure reconstruïda durant molt de temps i sobretot ocupada en aquesta funció de més d'habitatge.
0: Sí que és important dir, sí, a diferència de la muralla medieval, que estava més a menys, evidentment, més fora de la ciutat, no?, que es va derruir el 1854, bona part, bajo les muralles, no queda res de la muralla medieval, queden trossos a drassanes i poc més, no? Però, en canvi, de la muralla romana es considera bona part perquè vam tenir la sort que en època medieval, des de l'època carolíngia fins a l'època medieval, es van utilitzar com a paret mitgera de molts edificis i, per tant, bona part de la muralla romana s'ha conservat avui en dia per aquest motiu. Això és molt important de dir-ho, no? Perquè si no, no hagués quedat res segurament. Gràcies a això s'ha conservat.
1: Per això ho comentava, a més, perquè a més és fàcilment visible. Quan vas passejant pel carrer, si ja vas amb la idea de que aquí hi havia part de la muralla romana, si tens aquesta idea prèvia, és fàcil veure, no?, com aquesta muralla va acabar convertint-se en un ús residencial, no? És molt fàcil veure-ho.
0: Sí, justament, sí, exacte.
1: Doncs, si us sembla, vinga, avui estem caminant molt, estem visitant molts espais, anem ja a un dels darrers espais que ens queden per conèixer en aquesta ruta de la Barcelona visigòtica, que són les restes d'aquest fòrum i altres espais que es troben al que coneixem com l'adreça Hèrcules 3, però que en si és un hotel. Ens anem cap allà?
0: I tant. Aquí hi ha dos espais, aquest del pati.
1: Aquí és...
0: Hèrcules 3?
1: Sí, Hèrcules 3.
0: Aquest és el d'allà, aquest és d'allà.
1: A l'inici d'aquest Sense Memòria hem explicat diferents espais pels que passarien, per explicar una mica aquesta Barcelona visigòtica, aquesta antiguitat tardana en la que hem situat avui aquest capítol del programa d'història de Ràdio 4. I Hèrcules 3 és un d'aquests espais. Dir Hèrcules 3, doncs, més enllà d'una adreça per molts, potser no vol dir molt. Bueno, de fet, anem a explicar-lo. Som en un hotel que en un moment donat descobreixen una sèrie de restes arqueològiques, unes restes arqueològiques que estan posant una mica cap amunt tot el debat històric sobre com es va distribuir la primera Bárquino, però d'això ja començarem a parlar. Bueno, amb tot això vull dir que amb el Xavi i amb el Jordi hem arribat a un punt que jo considero que també és molt important dins d'aquest programa. Xavi, quan es va descobrir aquestes restes?
0: Va ser el 2023, crec que al juny, havien de fer una construcció d'un ascensor de grans dimensions, justament aquí a la dreta teu, justament, I el, bueno, vam ficar arqueòleg, com sempre es fa a Ciutat Vella, a Barcelona, i quan el Jordi Amorós, l'arqueòleg director, ens va avisar, escolta, Xavi, que aquí surt un... restes d'un paviment enorme, amb unes lloses enormes, clar, vam venir aquí, es va venir la propietat, i llavors vam dir, home, això té molta pinta de paviment d'un espai públic, un espai públic, per tant, un espai foral, no? I llavors, si com això l'havien d'afectar per fer l'ascensor, hem dit, home, això a poder afectar-lo no és tan fàcil, caldria fer algun canvi, una modificació, però ràpidament, des de la propietat, res, a cap d'un dia o dos, van dir, no, això mourem l'ascensor a un altre lloc, a darrere, que ja està tot excavat, i volem obrir això, però volem fer unes escales prèviament, però volem obrir tot aquest espai. I va ser dicho y hecho, no? Com diuen en castellà, de que aquest espai va començar a obrir i es va excavar des del 2023 fins al juny del 2025, entre amics també, perquè s'havien de fer unes feines de refonamentació de l'edifici, perquè, clar, a l'excavar això un metro i mig, les parets mitgeres quedaven en l'aire i s'havia de fer una feina prèvia, i també econòmicament parlant, molt, molt important, de refonamentar l'edifici per poder excavar i poder mostrar tot això.
1: Clar, és que els oients no els hi han dit, però nosaltres en aquest moment som en la sala, en l'espai que seria de menjador del restaurant d'aquest hotel. Estem a sobre d'un terra de vidre que ens permet veure aquestes restes romanes que han estat excavades en aquests darrers dos anys, excavades i recuperades i museïtzades dins de l'espai de l'hotel. De fet, tenim amb nosaltres en Víctor Serrano, que és el director de projectes. D'alguna manera, per el que ens explicàvem en Xavier, doncs la persona que va fer possible integrar aquesta recuperació històrica dins de l'activitat comercial del, per exemple, del que seria un hotel, dins de l'activitat, dins d'una activitat de present.
4: Bueno, per nosaltres aquesta troballa va ser en un primer moment un trasbals, no? Vull dir, en vez de veure-ho com un inconvenient dins del projecte, doncs vam decidir incorporar aquest paviment i el que podia sortir, perquè en aquell moment no sabíem fins quin alcance tindria tota l'excavació, doncs el vam convertir en l'eix principal del nostre projecte i recuperar-ho tot per donar, doncs, aquest aire d'excepcionalitat i d'espai especial i únic a la ciutat, no?
1: Què és el que us va moure per prendre aquesta decisió?
4: Bueno, aquí entra una miqueta també la nostra presidenta, la Xenia Gargallo, propietària de l'hotel i de la cadena, doncs té una sensibilitat especial per tot el tema arqueològic, i llavors aquí va ser bastant senzill, sincerament, no? Vull dir, decidir pues, recuperar tota l'espai.
1: Xavier, clar, tu ens acabes d'explicar que, de fet, aquesta descoberta es va fer el 2023, ja està fins i tot museïtzada, però què és el que trobem? Què és el que vau trobar?
0: Sí, aquí principalment la principal troballa, tot i que tot és important, va ser aquesta troballa d'un paviment monumental de pedra de Montjuïc, que tot fa indicar que està relacionat amb un espai públic, per tant el fòrum de la ciutat de Bàrquino, i que això fa repensar, reformular l'antiga teoria tradicional, no, de que el fòrum anava per l'àrea del mar, i ara en canvi doncs, això podria fer indicar que gira 90 graus i va perpendicular al mar. Llavors, a part d'això, que és un cas únic perquè és l'únic lloc on a Barcelona, a la ciutat romana, al gòtic, on s'ha trobat un paviment d'aquest tipus, mai s'havia trobat abans, a part d'això també és important les restes que s'han localitzat d'èpoques posteriors, evidentment. Tenim des del segle I abans de Crist aquest paviment fins al segle IV amb l'expoli del paviment, que és justament coincideix amb l'entrada dels visigots i comencen a expoliar restes dels edificis públics i del fòrum per construir i bastir noves edificacions público-privades, el que sigui. I després també tenim elements constructius del segle VI-VII que permeten confirmar aquesta reorganització de la ciutat en època de tarda antiga, on l'espai públic o les domus, en aquest cas l'espai públic, l'antic fòrum, es reocupa i deixa de tenir la seva funció público-política religiosa i es converteix en un espai ocupat per cases d'habitatges, segurament d'habitació, per viure-hi, o també productius. Llavors això permet dibuixar tota aquesta evolució del segle I fins al segle VI-VII, aquesta evolució de l'espai de públic o privat, de públic fins a privat.
1: És perquè la gent que ens està escoltant es fes una idea, és com si de sobte a la plaça principal del poble es traguessin les baldoses algunes i es comencés a més a construir cases, construir, sí, habitatges o botigues en un moment donat.
0: Sí, bàsicament. Aquí, per exemple, no ho podeu veure, evidentment, perquè això estem a la ràdio, però aquí, si us fixeu, es veu el paviment i després hi ha un mur que és la, es conserva d'aquesta estructura del segle VI-VII, aquests habitatges, però entre el paviment i el mur hi ha com mig metre de terra acumulat, que és aquest terra acumulat que el que fa és, en el segle V, tot això està ocult, està tapat per terra. Per tant, és un espai que ja està en desús, que ja no s'observa cap paviment, ni cap pedestal, ni cap estàtua del fòrum, sinó que és un espai abandonat, com si diguéssim, però que aquí al segle VI el que fan és recuperar-lo. Llavors això és bastant una mostra molt clara d'aquesta recuperació de l'espai.
1: Clar, aquesta reutilització dels pedestals és el que parlaven en moments anteriors del programa, que per exemple es fan servir per fer aquesta ampliació de la, sí, aquesta ampliació de la muralla.
0: Sí, sí, efectivament. I també s'ha de dir que inclús aquest edifici gòtic reutilitza un pedestal de l'Equini II, que és el segle II, justament que es pot veure aquí fora. Per tant, passen 8 segles en el qual, quan fan aquest edifici gòtic, reutilitzen un pedestal romà. Imagina, si això passa al segle XIV, doncs també, evidentment, al segle IV, a finals del III, quan fa la nova muralla, reutilitzen tots aquests pedestals o monuments funeraris per refer la nova, per fer la nova muralla i, sobretot, les torres.
1: De fet, aquesta és una pràctica que trobem en tot l'espai post-romà, en diferents indrets. Vull dir, és la pràctica habitual.
0: Sí, sí, això efectivament, bueno, quan van excavar les torres en el seu moment, d'allà van treure fallals. Al mig del segle XX, allà van trobar i van buidar les torres, perquè bueno, en aquell moment es feia així, que actualment això no es faria, i van buidar les torres per recuperar molt material de l'expòlia romà que en el seu moment, i allà han recuperat multitud de pedestals, d'escultures, de tot. Sí, sí, sí. Si permets, si us fixes, als teus peus, veus que hi ha el paviment a les lloses, però hi ha algun punt on hi ha lloses que estan espoliades, veus que hi ha forats on no hi ha llosa. Això és un expoli, no de fa 4 dies, sinó un expoli de fa 1.700 anys. Val? O sigui, aquests expolis, aquí puntuals, però allà, a l'altra meitat de la sala, si et fixes, només queden 4 lloses del paviment romà, en canvi la resta tot està expoliat. Això és el moment precís, aquest canvi, aquesta transformació, quan arriben els visigots, que aquí s'ha pogut documentar exactament per la ceràmica documentada i exhumada, que és justament a inici del segle V, quan arriben els visigots, que arriben aquí, i què fan? Reutilitzen aquestes lloses per construir les seves cases o els seus edificis. I aquí és una mostra fefaent d'aquest expoli, aquesta transformació, aquest desús del fòrum, i s'acaba abandonant.
1: Sí, d'aquest canvi definitiu, com a mínim per l'època, de la ciutat, no? És molt apassionant dedicar-se a l'arqueologia i trobar-se amb una resta com aquesta que t'explica tant.
0: No, efectivament, sí, quan ens van avisar, bueno, va ser el 2023, quan ens van avisar i vam venir aquí, vaja, ens vam quedar en la boca oberta, inclús en arqueòlegs que tenim la boca oberta, trobar això perquè és un cas únic, com deia abans, l'únic cas a Barcelona on hem trobat un paviment monumental del fòrum, i per tant va ser un moment, bueno, molt important per la ciutat, evidentment, per poder recuperar aquest espai per la ciutadania.
1: Però el que heu fet també amb aquesta descoberta i amb la descoberta del paviment del fòrum és alterar una mica l'ecosistema acadèmic d'investigació dels orígens de Barquino, perquè vosaltres, o els estudis que s'han fet a partir d'aquesta descoberta, plantegen una distribució interna una mica diferent del que es pensava. Qui vol parlar? Jordi?
3: Els dos. No, és cert, no?, que ha creat ahí un debat que el veiem sempre lògicament positiu, perquè és l'única manera en arqueologia, és a dir, a partir de les hipòtesis, poder créixer a nivell de ciència arqueològica, hem d'avançar, no? Són hipòtesis, és una via a la qual cosa els materials són els que són, és a dir, tenim un paviment monumental que pot ser a nivell de distribució, està tot en estudi i també hi ha aquesta proposta, no? I és veritat que hi ha generat debat, no? I en aquests seminaris, grups que s'hauran d'anar fent i discutint, no? Però és l'única manera d'avançar. I tenim la sort que aquesta hipòtesi està contrastada en el material constructiu que veiem, a la qual cosa això per l'arqueologia és un plus, perquè no deixen de ser els materials que podem dibuixar i podem situar en un mapa dintre de la ciutat, a la qual cosa benvinguda sigui totes les hipòtesis, i aquesta, la que s'ha proposat, bueno, és el canvi d'orientació del fòrum.
1: Però afecta molt a com imaginem la Barquino romana?
0: Bueno, afecta relativament, evidentment. Clar, si te fixes com la trio tradicional, el fòrum anava paral·lel al mar, amb unes grans dimensions, només deixaven unes ínsules a cada costat fins a arribar a la muralla, això evidentment ho canvia tot perquè redueix la llargada del fòrum inicialment, potser no tant l'amplada, però clar, fa que el fòrum anà girat, això permeti redistribuir i potser també entendre millor algunes restes arqueològiques que hem anat trobant al voltant del fòrum i que potser no acaben de quadrar que fos això el fòrum, no? Llavors, tot això és una teoria, és un estudi, hem d'eliminar els dogmes, o sigui, els dogmes en arqueologia, no sé que sigui, tens una prova fefaent, contundentíssima i escrita i tot plegat, és molt complicat, llavors. No ha d'haver-hi dogmes, s'ha de fer teories, s'ha de, bueno, locubrar, no? Fer parlar, comentar, dialogar, i després, doncs, bueno, potser dintre de 10 anys surt una altra cosa que es permet canviar la fesomia del fòrum. L'arqueologia és avançar, no és estanca. Llavors, això amb el pas dels anys, i més a Ciutat Gòtica, a Ciutat Gòtica de Barcelona, al barri gòtic, anem excavant-ho tot. Per tant, potser algun dia tenim sort de trobar alguna cosa més que us permeti refermar aquesta teoria o no.
1: Bé, aquest subsol que podem observar des del restaurant de l'Hotel Gran Marquino de Barcelona, el que potser sí que ens ha de permetre és obrir una nova era, una nova línia en les investigacions de la Barcelona que tenim al subsol, de la Barcelona que es va començar a dissenyar amb la colònia romana.
3: Efectivament, és a dir, la meravella d'aquesta ciutat és que cada dia tenim aquestes sorpreses i l'arqueologia aporta sempre, a partir de tota la tasca que anem fent, de veure resultats, no?, i veure aquestes noves hipòtesis. A la qual cosa, aquesta és la hipòtesi actual, a la qual cosa, a partir de noves intervencions que puguin fer aquí al voltant o més enllà, i benvinguda sigui totes les troballes que canvien el panorama o una idea ja que estava present.
1: Doncs sense moure'ns de l'hotel, anem a veure un altre espai d'aquesta Barcelona.
0: Sí, que estan utilitzat.
5: Sí, és el nostre
6: més ric.
5: Sí. Bueno, sí, i el llibert.
0: Aquest ric era aquí, un llibert, tenia un patró.
5: Sí, sí, sí. Més enllà de l'emperador, que hi havia ningú amb tants pedestals com ell. Sí, sí.
0: El patró ja va ser assassinat,
1: Xavier, ara ens hem vingut, o sigui, no hem sortit realment de l'edifici de l'hotel, però hem vingut a veure o a explicar com seria un carrer dels que estaven al costat d'aquest fòrum, o que formaven part d'aquest fòrum.
0: No ben bé, t'explico. O sigui, abans estava a la sala gran, on està aquest paviment monumental del fòrum, i elements posteriors del segle VI-VII, d'aquelles cases, i ara estem a la zona del pati, a partir de les escales, on tenim restes arqueològiques del segle I, també del fòrum, també del segle VI-VII, art antic, per tant visigòtic, i després una part medieval, que és una sitja. És important aquí comentar el tema de les restes del segle VI-VII, que es corresponen a dos murs paral·lels, com veus, que dibuixarien un carrer. Seria un carrer que funcionaria segurament amb Sant Just, que en aquell moment estava construint-se la possible seu episcopal. Llavors, més o menys són paral·lels en orientació. Per tant, aquí tenim un espai que s'està construint al costat d'aquest Sant Just, i aquest espai d'aquí, on el forn ja estava en desús, ja no es veia, està ocult per la terra, aquí el que fan és fer una reorganització de l'espai urbà. En aquest cas aquí fan un carrer que anava cap a la zona de Sant Miquel, i cap a l'esquerra hi ha un gir d'un angle de mur que aniria a funcionar segurament en Sant Just. Per tant, aquí tenim dibuixat un carrer, un espai públic, a damunt d'un altre espai públic, que ja no es veu, i als costats teníem allà segurament una altra habitació, i aquí darrere, a la sala gran, teníem restes també d'habitacions de poca tarda antiga. Per tant, això permet dibuixar i entendre millor que una ciutat canvia, evoluciona, passem d'un espais públics, com és el fòrum, que ja no es veu, a un espai ja organitzat amb carrers i amb cases.
1: De totes maneres, de Barquino a Barquinona, i en tan poc espai, i relativament, des del punt de vista històric, en tan pocs segles, vull dir, hi ha segles de diferència, però tampoc no tants, vull dir, els canvis són, anava a dir monumentals, són molt importants aquests canvis. Jordi.
3: Doncs sí, és a dir, gràcies a aquest treball que fem, no?, d'estratigrafia, i podem veure aquests petits canvis que n'hi ha, no?, i totes les modificacions. Tenim la sort que gràcies a aquesta espoli, no?, de reutilització d'aquest material, podem veure, no?, a vegades ens falta informació perquè no deixen traces dintre de tota la seqüència, però sí que veiem que aquesta reutilització del material comporta veure aquests microcanvis i canvis tan sobtat, no?, dintre de la ciutat.
1: Doncs, si us sembla, podem tornar a la seu del Museu d'Història de Barcelona, aquí a sota de la plaça del Rei, i allà on hem començat el relat d'aquesta història de la Barcelona visigòtica, el podem acabar. Ens anem, ens trobem amb en Daniel Alcubierre i fem una mica de conclusió o de lectura genèrica, una mica de com era Barcelona en aquesta època, que tradicionalment s'ha explicat com una època molt fosca, aquesta entre el final de l'Imperi Romà i una edat mitjana més avançada, però potser no era tan fosca i molt més dinàmica. Us sembla?
0: Perfecte, i tant.
1: Gràcies, Víctor, per haver-nos acollit en aquest Hotel Gran Bàrquino i per aquesta meravella de subsol que teniu a la vista.
4: Gràcies a vosaltres, és un plaer.

0: Estem arribant al final d'aquest capítol especial de Sense Memòria que hem dedicat, o que va començar pensant en la idea de com era la Barcelona visigoda. El que passa és que en aquest programa doncs, hem trobat una Barcelona que no només era visigoda, sinó amb molts més detalls. Segurament una ciutat molt més activa i dinàmica de la que ens podíem imaginar en aquests segles 4, 5, 6 de final de l'Imperi Romà. O sigui, abans de que ens donem gairebé de cara amb l'edat mitjana. Tornem a ser al subsol del Museu d'Història de Barcelona amb en Daniel Alcubierre, Xavier Maese, Jordi Ramos. Anem a començar a acomiadar aquest programa perquè el que hem anat parlant al llarg d'aquesta visita, clar, podem dir que en aquesta època ja Barquino potser és la ciutat més important d'aquesta província hispana que era la Tarraconensis. Vull dir, venim d'una època, vull dir, fa uns segles un cònsol que va esdevenir emperador, que va ser Augustus, va acabar d'ordenar una mica aquest territori i Tàrraco era la seva, diguem entre cometes o sense cometes, la seva capital. Hem canviat la capitalitat ara?
1: Sí, efectivament. És a dir, amb tot el poder que té i a nivell geoestratègic que té Barquino, lògicament en el punt de la Mediterrània que se situa i com a port, principalment comercial, i totes les èlits que actuen durant època romana i en època antiguitat tardana, lògicament és un punt clau, no?, quan hi ha un declive, sobretot a nivell comercial també en Tarragona, no?, i l'auge que té Barquino, lògicament la capitalitat i en tot el poder se centra en aquesta ciutat.
2: Clar, només el fet, perdona, del sopador màxim, quan a 411, em sembla, quan ell viu a Tarraco, com deia el Dani, però clar, fan la seca aquí per fer monedes a Barcelona. Per tant, és un fet bastant clau en el sentit de la importància de Barcelona com a ciutat i com a capital del territori.
0: Però com hem explicat en algun moment ja d'aquest programa, sobretot al principi, també és un moment en el que el poder es desplaça del fòrum, de fet el típic fòrum romà es desmunta, es desplaça cap al bisbe. Clar, jo suposo que es pot agafar des de diferents perspectives, però en un moment així, que estem en un inici o en un final?
2: M'agradaria comentar un detall, sí. Parlant del fòrum, que hem anat abans. A Hèrcules III, on trobem aquest paviment monumental, que pensem que és el fòrum de la ciutat, les excavacions han permès documentar clarament l'expoli del fòrum, que s'ha iniciat al segle V, o sigui, 415, 10, 20, diguem-ne, més o menys, el primer quart del segle V. No? Llavors, justament en aquell moment és quan el fòrum deixa de tenir la seva funció i el centre de poder es desplaça cap a la cantonada nord-est de la ciutat, que seria on estem ara, justament.
0: Que és on hem tornat ara, és on hem començat, i és on acabarem. Però clar, això suposo que depèn de la lectura que fas, si és un final o és un inici.
3: Jo crec que és una lectura que fem des d'ara, del nostre punt de vista, perquè sabem, tenim molt clar el que teníem abans i el que passa després. Jo crec que en el moment que ho estem vivint no es pot considerar, no sé si s'aprecien aquests canvis, igual que ara nosaltres no apreciem els canvis que teníem amb el dia a dia, que suposaran d'aquí a uns anys, però en qualsevol cas és una època, és interessant per aquesta barreja. I jo no tractaria tant com un límit entre dues etapes, sinó un període amb una entitat pròpia i amb prou interès com per considerar-lo un període complet.
2: Una transformació, bàsicament.
0: Per cert, això segurament és la curiositat, és el detall, però en l'època visigoda, o visigòtica, perdó, és quan canvien de nom, es deixa de dir Barquino per dir-se Barquinona.
3: Sí, el nom de la ciutat va canviant amb totes les influències culturals que hi ha i els canvis del llenguatge, i de vegades sí que és un... Mira, ens serveix també des del punt de vista de la difusió per fer aquest gímic d'anar marcant les etapes de la ciutat. Perquè la ciutat té una història contínua des de la seva fundació fins avui dia.
0: De fet, el que hem visitat o el que coneixem ens porta sobretot fins al segle VI, com a màxim setè. Tocant el setè... però fins a l'entrada dels musulmans a la península, a mi em dóna la sensació que tenim encara com una mena de buit històric. Vull dir, clar, quan s'explica la història dels visigots i que se situa la capitalitat a Toledo, però clar, no sabem ben bé què està passant en aquell moment aquí a Barcelona. No hi ha registre, és difícil de trobar.
2: A nivell arqueològic, realment hi ha pocs elements constatats, no?, a nivell arqueològicament. per exemple, Hèrcules 3 s'ha pogut documentar un moment de destrucció en els inicis del segle VIII, o sigui, quan entren aquí els invasions berbers i els musulmans, i llavors ja s'ha pogut constatar això, un nivell del moment que hi ha estructures tardoantigues, del segle VII, VI, VII, que queden arrasades, inicialment, per la... per l'invasió musulmana, sí, sí, sí.
0: Que, de fet, aquest és un altre capítol que, com a mínim, popularment o de forma genèrica, el tenim molt desconegut, sí. Crec jo, la ciutadania de Barcelona.
3: Sí, són moments que, és això, al final d'època visigoda, quan la capital ha estat Toledo, totes les fonts parlen d'on està el centre de poder, nosaltres hem quedat una mica a la perifèria en aquest moment, i igualment també, com és un període que ja no hi ha transformació, la ciutat evoluciona, però no hi ha unes grans obres públiques, no sé, el registre arqueològic és molt reduït, en el qual perdent una mica el detall del que està passant a la ciutat.
2: T'he comentat, per exemple, això, els únics elements que hem pogut trobar d'aquesta ocupació sarraïna i a posterior són els enterraments que s'han trobat al Born d'aquesta època, que són molt poquets, no, Jordi? Que són molt pocs, molt pocs, que estan enterrats de forma diferent que els cristians estan enterrats de costat. Però ja, només al Born, i llavors algun element molt residual, però és que realment evidències arqueològiques molt poquetes.
4: L'única és sobretot a nivell de repertori ceràmic o a nivell de monedes, algunes coses puntuals que s'han anat trobant. Sí que es veu aquesta activitat comercial incipient, no?, en el món islàmic, que se va trobant sempre dintre dels registres, un tant per cent molt baix, però es veu que sí que hi ha aquesta activitat comercial entre aquests dos mons.
0: Doncs veieu, hem arribat al final del programa i nosaltres hem fet també gairebé la transició d'època històrica, perquè ja gairebé hem abandonat els nostres protagonistes, o un dels protagonistes principals del programa d'avui, que eren els visigots, i ja estem parlant de la següent etapa històrica. Com deia, hem explicat la història, o com a mínim ho hem intentat explicar com era Barcelona en un moment de la història fins ara poc conegut, sobretot a nivell general, un moment de la història, com diem, fins que arriben els musulmans i en aquesta ciutat que, com deien, fins fa un moment doncs, li havien començat a dir Barquinona, començarem a dir-li Barcelona, que serà el seu nom islàmic, que s'assembla una mica més, no?, el que tenim...
3: Ens anem acostant.
0: El que tenim a l'actualitat. Però aquesta Barcelona és una altra història, l'explicarem en un altre moment. Daniel Alcubierre, Xavier Maese, Jordi Ramos, tots tres arqueòlegs que des de fa molt de temps treballen directament tant en la gestió com en l'excavació a Barcelona. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest Sense Memòria Especial.
2: A vosaltres.
0: Un programa que hem fet, que no ho hauríem pogut fer sense el Raúl Hernández al control tècnic i, com sempre, el Pedro Blázquez a la producció. Fins una altra Sense Memòria.
5: Sense Memòria. Ens agrada la història.